0: En Dama de l'Orga, però també del periodisme musical, del cant coral i de com ha canviat la vida musical catalana durant les darreres dècades. Això ho farem perquè, com sempre, a l'altra banda del vidre tenim un tècnic, o tècnic, en aquest cas, l'Helena Ramos. I al meu costat, com no, ben acompanyat el Pep Gorgori. Com estàs, Pep? Què tal? Avui un col·lega, eh?
1: Avui
0: t'has portat un col·lega.
1: Sí. Si fóssim un país mitjanament normal, em diríem competència, però clar, som país petit i llavors ens percebem així. Hi ha com aquesta germanor, Catalunya Música, Ràdio 4, Ràdio Clàssica.
0: Sí, aquella
1: cosa de lo públic, per tant, sempre que portem algú de Catalunya Música, nosaltres estem encantats de rebre'ls.
0: Sí, clar, perquè ens uneix la ràdio pública i la música, no?
1: Idioma
0: universal.
1: I clar, i aquesta vegada per parlar del centenari de la enorme Montserrat Torrent, que
0: 100 anys,
1: és fantàstic. Jo
0: sí, perquè
1: de
0: a vegades de celebrem centenaris, però amb persones que ja no hi són.
1: Clar.
0: Però aquesta sí que hi és.
1: Aquesta hi és, hi és.
0: Sí, tant i tant.
1: Ara ens explicarà l'Albert com és això d'organitzar un centenari
0: per algú que està viu.
1: Amb el centenari allà, celebrant.
0: Clar, no és gaire habitual. En tot cas, ho sabreu de seguida, perquè aquí ja ara comença l'Hora Clàssica.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
0: Doncs el primer que fem és saludar l'Albert Torrents. Com estàs, Albert?
3: Bona tarda. Benvingut. Molt bé, content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Doncs igualment, per cert, Albert Torrents.
3: Sí.
0: Montserrat Torrent. No sou família.
3: S'assembla molt, però no tenim res a veure, no?
0: No, perquè, clar, pot portar una mica el dubte, no?
3: Sí, sí, totalment.
0: No, és que un és Torrents.
3: T'agraeixo la puntualització perquè no està de més, una vegada més, aclarir-ho. Mm-hmm. Molta gent s'ho pensa, lògicament. Seria lògic si la Montserrat tingués fills i nets que fos part de la família, no? Qui organitzés aquest centenari,
0: podria
3: però
0: ser,
3: no.
0: Ha
3: estat una casualitat que, bueno, no dic que en el seu origen no, que no es trobin l'origen del meu interès per ella, també, d'alguna manera.
0: Uh-huh. Un origen que ve de molt lluny o què?
3: No tant. Jo em vaig començar a sentir a parlar, home, ara ja potser farà 20 o 25 anys.
0: Home, Déu-n'hi-do, eh? Tenint en compte que tu ets jove.
3: Sí, bueno, no tant. Tampoc és el que sembla. Que la vaig conèixer personalment potser em fa 18. Uh-huh. I que ens vam posar a treballar amb la biografia i, per tant, després ha continuat el contacte fa 10 anys.
0: 10 anys.
3: Sí.
0: Clar, però és que antecent.
3: Antecent.
0: És que és una barbaritat.
3: És que amb ella de tot fa molt temps.
0: De tot fa molt temps. Crec que em deies que no havies conegut personalment una persona centenària, sí.
3: No, però no. A la meva família no n'hi ha hagut i és la primera... Sí, el primer centenari que visc així de prop.
0: Mm-hmm.
1: Clar, estem parlant d'una persona que si tu pares a pensar fredament, ara que dius que ha viscut... Clar,
0: tu imagina't tot el que ha viscut.
1: Allò dels llibres de text, Dictadura de Primo de Rivera,
0: sí.
1: República, Guerra Civil, Franquisme, Segona Guerra Mundial, i després tota la resta que ja més o menys ens pot caure més a prop.
3: Mira, l'altre dia comptàvem que ha conegut 10 sants pares.
0: 10 sants?
3: 10 pontífecs.
0: Els pares van caient, però ella no.
3: I l'últim l'ha conegut personalment, eh?
0: Ah, sí?
3: Ara el mes d'octubre va estar a Roma i
0: va estar a Roma el mes d'octubre. Això vol dir que no només té 100 anys i ja està bé, sinó que està activa.
3: Activíssima.
0: Sí, perquè és al·lucinant.
1: Aquesta visita al Papa de l'octubre no és l'última que ha fet a Itàlia, que després encara se n'hi va anar més tard.
3: Sí, i va anar-hi per tocar l'orgue, és a dir, diríem que la visita al Sant Pare va ser un plus,
0: clar.
3: Que l'objectiu del viatge era fer un concert.
0: Fer un concert, que quants concerts deu haver fet a la vida?
3: Més de 1.700,
0: ja t'ho dic. Els teniu comptabilitzats?
3: Perquè, així, grosso modo, és una xifra impressionant. Tenint en compte, i ara si vols entrem una mica en matèria, per qui no ho sàpiga, les peculiaritats que tenen els concerts d'orgue, que és que com que cada instrument és diferent, segurament una pianista, l'Alicia de la Rocha, havia fet més de 1.700 concerts, segur.
1: Ho tenen més fàcil.
3: Però d'alguna manera, no sé si més fàcil, però no requereix una preparació que requereixen els concerts d'orgue, perquè necessites anar-hi uns dies abans, conèixer l'instrument,
0: clar,
3: pensar el repertori.
0: Cada vegada és diferent.
3: És diferent.
0: Clar. És curiós. Dic que jo m'he saltat una mica l'ordre perquè tu ens havies d'explicar abans de començar el que és l'entrevista.
1: Clar,
0: coses, allò que fem és que anem una mica així desorganitzats.
1: Sí, és que ens deixem arrossegar perquè la Montserrat Torrent és la Montserrat Torrent. Però vaja, a banda de que avui parlarem molt de la Montserrat Torrent, qui tenim davant és l'Albert Torrents, periodista musical, una de les persones habituals en el panorama musical de la clàssica Catalunya, una de les persones que més ha treballat intensament per explicar i divulgar aquest tema al nostre país. Té formació musical, té formació periodística vinculat a Catalunya Música des de fa...
3: 20 anys, també.
1: 20 anys. Déu-n'hi-do. Combinant aquesta feina als mitjans, doncs, amb la resta d'activitats, una mica com fem tots plegats, que sigui conferències, que sigui xerrades, etcètera, etcètera. Des del 2019, a més, fora d'antena, t'ho deia abans, Marga, dirigeix la revista musical catalana, sí. Per tant, és una mica jefe meu, també.
0: Perquè tu hi col·labores.
1: Estones, puntualment, però bueno, això és el que hi ha. És la gran capçalera històrica de la música clàssica a Catalunya, fundada a començaments del segle XX, fundada abans de Montserrat Torrent.
0: Imagina't, això té mèrit ja, eh?
1: De les poques coses que Montserrat Torrent
0: no
1: va veure en aquest país.
0: No va veure, no.
1: Fundada per Lluís Millet i, com bé dèiem, doncs, comissari de l'any Montserrat Torrent i també biògraf de l'organista. Fa uns anys va publicar Montserrat Torrent, la dama de l'orgue, una biografia que ens atansa a la vida d'aquesta dona fascinant, organista, una música excepcional i a la qual li devem moltes estones de bona música, moltes recuperacions de molts orgues, moltes recuperacions de partitures, moltíssima feina que ha fet en uns temps en què no era fàcil ni ser músic, ni ser dona, ni ser organista, ni res de res.
0: Ni molt menys, ni molt menys. I que la recerca tampoc era tan fàcil com ho pot ser més endavant, no? Amb les...
1: Doncs ella estava allà i va fer-ho.
0: Ella va fer-ho i ho va fer molt bé, no? Ho va fer molt bé.
3: Sí, home, i tant.
1: Pensava que li preguntaves a ell.
0: Sí, home, tu jo també ho saps una mica, no?
1: Sí, però ho sap millor ell.
3: Ell, no? Jo crec que els organistes encara en veuen i en viuen del que va investigar ella.
0: Del que va investigar ella.
3: És a dir, bona part del repertori que és ibèric, sobretot que es toca avui en dia, ella sempre diu que si no ho hagués fet ella hi hauria hagut una altra persona que ho hagués fet en el seu lloc, eh? Vull dir,
0: modesta.
3: És modesta.
0: Modesta.
1: Però mira, va ser ella.
3: Però hi va ser ella, exacte.
0: Sí. Escolta, perquè això ho deies abans, no? Clar, tu has d'anar, un organista ha d'anar uns dies abans, o el que sigui, ha de conèixer l'instrument, ha d'assajar... no sé si has parlat amb ella d'això, segur que sí, perquè has fet el seu llibre. Per què va voler tocar...
3: L'òrgan,
0: que és això, sí. Que no és... Mira, toco el violí, que em compro un violí o fins i tot el piano, que no te l'emportes, però és més habitual.
3: No, això ja ho he explicat moltes vegades. Ella ve d'una família que la seva mare ja era pianista i que tots els germans, eren set, van rebre formació musical.
0: Déu-n'hi-do, set.
3: Amb instruments diversos. I ella, com les seves germanes, estudiava en piano. Va anar a l'Acadèmia Marshall, va anar al Conservatori, i quan tenia aproximadament 18 anys... va coincidir en plena postguerra, ella anava a estiuejar a Santa Coloma de Farners i allà va tenir l'oportunitat d'escoltar l'orgue de la parròquia.
0: I li va fascinar.
3: Concretament perquè, bueno, li deixaven tocar l'orgue, ella veia que el repertori pianístic que intentava tocar i que no hi anava massa bé. Aleshores, un dia va sentir el Narcís Jubany, que més endavant seria arcabisbe de Barcelona. Sí. De fet, van mantenir el contacte ells durant molts anys. Jubany era de Santa Coloma de Farners i va sentir l'orgue ben tocat, diríem com Déu mana, mai més ben dit, i es va enamorar. Ella sempre parla d'una epifania, d'una revelació, i aleshores va voler estudiar l'instrument i ja no el va deixar mai més.
0: I ja, fins ara.
1: Que guai, quina
0: passada. Fins ara que continua tocant.
3: Sí, sí, sí.
1: Clar, i pel camí, Albert, és molt difícil resumir 100 anys en una sola conversa. I en el cas de la Montserrat, quines diries que són les seves aportacions? Perquè més enllà de ser una intèrpret excel·lentíssima d'orgue, si s'hagués quedat només en intèrpret ja seria prou gran, però és que és moltes més coses, no?
3: Clar, i és el que hem volgut destacar, ara em poso institucional, en el marc de l'any, no? Sí. Com van dissenyar les activitats de l'any, van dir que per qui no conegui la Montserrat Torrent fins ara, després d'haver passat aquest any, amb quines idees s'ha de quedar? Una, evidentment, la longeva carrera artística amb més de 1.700 concerts, que de per si sola doncs ja és notícia.
0: Molt.
3: En paral·lel, també ho hem apuntat una mica, la tasca de recuperació organològica. Què vol dir? Que ella, per la seva cronologia, es va trobar que quan començava a tocar l'instrument, els orgues en aquest país estaven en un 90% o destruïts o molt deteriorats per la guerra.
0: A les esglésies.
3: A Catalunya, la resta d'Espanya la proporció és una mica diferent. Aleshores, la tasca que va emprendre va ser no només la investigació del repertori, sinó la recuperació d'instruments que li permetessin tocar aquest repertori en condicions. Per què? Perquè en la seva formació va tenir la sort de poder marxar a París i a Itàlia i veure instruments gloriosos, no sé, amb el seu millor estat, on el repertori que ell havia tocat aquí, allà, el mateix repertori li sonava molt diferent, i va dir, no pot ser, no tenir aquí a Catalunya un instrument, bueno, o instruments en general dignes d'aquest repertori. Aquesta seria la segona línia. I la tercera és que tot això que ella ha fet i ha après no s'ho ha quedat per ella, sinó que ho ha transmès. I com que ha estat més de 40 anys catedràtica, bueno, el conservatori no arriba a 40 anys, però després de jubilar-se ha seguit donant classes en multitud de cursos arreu d'Espanya i d'Europa i del món, al final hi ha generacions i generacions d'organistes que han estat deixebles d'ella. Jo diria, ho hem llegit en algun lloc, que no hi ha cap organista d'Espanya, professor o intèrpret, que no hagi passat per les seves mans.
0: Cap
3: em sembla...
0: És molt fort. Sí, no sé quants organistes hi ha a Espanya.
3: Jo tampoc, però...
1: Poc
3: però,
1: o molt, però que hagi fet algun curs d'estiu i que sigui. Eh?
3: Sí.
0: És increïble.
1: Que la majoria ha fet bastant més d'un curs d'estiu.
3: Sí.
1: És francament encomiable. Realment, quan va començar des de zero, és el que deies ara. Vull dir, no hi havia partitures i no hi havia instruments, pràcticament.
3: Bueno, ella diu que es tocava molt malament. Sí que hi havia alguns organistes i que ella havia sentit, estic pensant en Sunyer Cintes o altres noms, és a dir, hi havia professors d'orgue al conservatori abans que ella, evidentment, però que hi havia... tocaven amb vicis, tenien maneres de tocar que no eren correctes o que no respectaven el repertori. Aleshores, quan ella va començar a estudiar, va estudiar amb Paul Frank, que va ser un professor que va durar pocs anys aquí a Barcelona, però que té fama de molt estricte i de molt sever, ella sempre ho explica així, però que gràcies a aquesta disciplina doncs, li va inculcar el que ella després ha mantingut durant tota la vida, una disciplina d'estudi i de rigorositat a l'hora d'aproximar-se al repertori. Aleshores, el repertori que podia tocar en aquell moment devia ser sobretot Bach, evidentment, que és una parcel·la important per qualsevol organista i molt repertori romàntic, i on va començar de zero és amb aquesta parcel·la del repertori ibèric, que a mi també m'ha costat d'entendre això quan ella ho explica, eh? Com pot ser que s'hagués... No que s'hagués perdut, perquè les partitures hi eren, però que ningú les toqués o que no sabessin com s'havien de tocar.
1: S'havien negligit totalment, no?
3: Suposo que s'havia perdut la pràctica. Aleshores, hi havia uns tractats teòrics que explicaven com s'havien d'interpretar aquelles partitures i que, segons ella, ningú entenia. I ella va ser la que va començar, amb ajut, estic pensant amb el compositor Josep Soler, per exemple, que és qui la va convidar a conèixer el repertori de Correa d'Araujo, sobretot, i d'aquests compositors ibèrics antics. Doncs, entre tots, i amb Maria Esther Sala, amb el pare Gregori Estrada, amb una sèrie, amb Santiago Casner, evidentment, doncs va anar-se envoltant d'aquesta gent i van anar, entre tots, investigant i recuperant aquesta pràctica que després, gràcies a ella, com que ella era professora, la incorporava als seus plans d'estudis, i ella sí que en feia docència d'aquest repertori amb tots els organistes que han vingut després.
0: L'Albert és una enciclopèdia de la Montserrat Torrent que ens duté tot el cap, però quan vas fer el llibre? Quan fa?
3: 2019. Va sortir publicat el 20.
0: 2020, o sigui, amb prepandèmia, diguéssim.
3: En plena pandèmia. Ja que dius això, jo d'organista no en soc ni n'he volgut ser mai, i suposo que alguna cosa n'he après durant aquests anys de pràctica, però segueix sent un instrument molt en part desconegut i molt més complex encara del que sembla, que ja ho sembla.
0: A mi em sembla molt complex, doncs, així a simple vista, eh?
3: Doncs jo, pel que he anat parlant amb la Montserrat i amb altres intèrprets, bueno, hi ha moltes coses que encara no entenc, o sigui...
0: Tu tens formació musical.
3: Sí, però jo havia fet el meu piano i el meu cant coral.
0: Ja tens més que jo, per exemple.
3: Sí, però vull dir, no tinc ni un grau mig en aquest sentit, no? Suficient per llegir una partitura, evidentment, però vull dir que em sembla realment un instrument dels més complexos que...
1: Clar, quan seus al davant d'un orgue, el primer que has de fer és decidir com vols que soni.
3: Exacte.
0: Tu l'has provat mai?
1: Sí.
0: Explica'm la teva experiència.
1: No, però clar, és la mateixa. Nosaltres venim de la formació del piano, que el piano, seus al piano i ja saps com sona, no t'has de plantejar res.
0: Clar.
1: Pot estar afinat o desafinat, ja.
0: No, sí.
1: Però
0: això fins i tot jo toco una tecla i sona.
1: Clar, tens en allà milers de tubs i has de decidir, val, ara en aquesta part d'aquesta obra vull que sonin aquests, vull que soni així, vull que sonin aquests que són de fusta, aquells que són de metall, aquests que són més estridents, aquells que són més suaus, aquests que estan en aquesta part de l'orgue, aquells que estan en aquella altra part de l'orgue, i totes aquestes decisions les has de prendre abans de baixar una tecla. Clar, el primer que t'has de plantejar és com vull que soni.
3: I de tecles n'hi ha a les mans i als peus. Diríem, només això, només coordinar les dues mans i els peus, ja és un pas molt més enllà del piano, evidentment.
0: Clar. I avui en dia hi ha molta gent que estudia orgue.
3: Jo crec que està en un bon moment.
0: Sí?
3: És el que sempre li pregunten a la Montserrat i ella sempre ho diu.
0: Que no ho sé.
3: Ella, que ha viscut tantes generacions, diu que sí, que ara sí? Està en un bon moment, que hi ha molta gent jove interessada per l'orgue.
0: És curiós. Sí. Deies que el 2020 no vas fer el teu llibre.
3: Sí.
0: I d'on va sorgir aquesta possibilitat de fer un llibre que es diu Montserrat Torrent, la dama de l'orgue?
3: Sí, de la curiositat pel personatge. És a dir, havia coincidit amb alguns actes, com a periodista, que havia anat a cobrir notícies on ell era protagonista. La Montserrat, a part de ser una música excel·lent, una capacitat d'oratòria envejable. I bueno, i escriu molt bé, i la conversa amb ella ja és un gust.
0: Actualment sí. També, amb 100 anys?
3: I tant.
0: O sigui que manté absolutament.
3: I sense sentir-hi, perquè no ho hem dit encara, però fa bastants anys que es va quedar sorda.
0: Ja.
3: Cosa que encara li dona més mèrit, el
0: clar,
3: fet que segueixi activa. Eh?
0: I tant.
3: Doncs, sí, jo que ho he dit alguna vegada, penso que és un personatge que sedueix més enllà de la música. Mm-hmm. Aleshores, em va semblar... Era una feina que no estava feta, explicar la seva vida. A mi m'encanta la gent gran i m'encanten les històries del passat,
0: sí.
3: I mirar fotos en blanc i negre.
0: Això
3: i vas pensar
0: no?
3: Que tens un filó, no?
0: Un filó, tens. Sí,
3: i m'ho
0: sí,
3: vaig
0: sí.
3: Passar molt bé durant aquells 2 anys de converses, anys. Més o menys, bueno, gairebé setmanals, perquè ja no quedàvem, ja era els dimecres a les 9 del matí cada dia, cada setmana.
0: Ah, ja estava tot preestablert, no?
3: I m'ho vaig passar molt bé durant la conversa i després, perquè és clar, llavors hi ha la feina, no diré musicològica, però sí periodística, de contrastar totes les informacions. Una cosa és, que penso que és la gràcia d'aquest llibre, que poso de costat la seva memòria i els fets, perquè ella ho ha deixat tot per escrit, perquè les cartes, allò que ara no fem, però que s'escrivien
0: sí,
3: llavors
0: tant,
3: en paper,
0: les
3: conserva totes.
0: Sí. Uh-huh.
3: Aleshores, posar de costat, només això, comparar com veia les coses que li passaven fa 60 anys i com les veu ara,
0: sí.
3: Em sembla un exercici...
0: I tant fascinant, oi? També, no? Que és el que dèiem.
1: És superinteressant i és molt interessant també escoltar
0: sí,
1: els seus enregistraments.
0: Toca música, no?
1: Crec recordar que són com més de 70 discos que ha gravat alguna barbaritat així.
3: És un capítol difícil, això dels enregistraments,
1: clar,
3: perquè també fa tants anys, jo crec que ni ella mateixa sap a vegades el que hi ha.
0: Potser no hi havia constància.
3: Hi ha coses descatalogades, sí, hi ha coses en mans privades,
0: Clar. Difícil saber-ho.
3: Però aproximadament,
1: sí. És una discografia que és una absoluta barbaritat. Doncs anem a fer un tastet molt petitó amb una sonata que a mi m'agrada molt. És un enregistrament d'aquells de monuments històrics de la música catalana que es van fer fa molt de temps. Narcís Casanovas, la sonata número 2. Escoltem el seu Allegro interpretat doncs, per la Montserrat Torrent.

0: Doncs així hem començat musicalment l'hora clàssica. Ja fa estona que parlem amb el nostre convidat, amb l'Albert Torrents, però escoltàvem la gran protagonista, la Montserrat Torrent, en aquesta sonata Narcís Casanovas. Què et diu a tu escoltar doncs aquesta música, que ja té molt, té anys, no?
1: Sí, té anys. Seria curiós preguntar-li sí, amb ella, perquè
0: a ella,
1: vegades...
0: clar.
1: Sí,
0: home,
1: perquè...
0: si l'haguessis portat aquí amb tu...
1: Tant de bo, tant de bo. Com tots els artistes, les coses que han enregistrat fa molts anys, ella mateixa ho diu, després d'haver viscut doncs tot el que et passa a la vida, després la música la interpretes d'una altra manera.
0: Clar,
1: no?
0: Clar, i se n'adona, no? I moltes vegades no els agrada escoltar-se.
1: Exacte, per això ho dic. Però estic segur que... Vaja, que jo crec que donaria el seu vistiplau. A mi, quan l'escolto amb ella, em deixo portar... No tant pel repertori, si insisteixo, no he arribat a dominar tant el repertori organístic a pesar d'haver fet aquest treball, Cosa que potser amb un altre tipus de... una altra parcel·la del repertori sí que conec, i llavors penso més en el compositor o en l'obra que estic sentint. Em deixo portar...
0: Per ella.
1: Sí. I,
0: per la seva màgia.
1: I per les possibilitats immenses de l'instrument, torno a dir, perquè és un instrument que tan estem acostumats a sentir-lo potser en un format grandiloquent i majestuós, però també pot ser un instrument perfecte per transmetre coses més íntimes, no?
2: Mm-hmm. Escolta, ens deies al començament de l'entrevista que te'n recordes que la vas conèixer fa 18 anys, has dit 18 exactament. Com la vas conèixer?
1: Sí, perquè estava pensant en l'acte de... quan la van nomenar doctora honoris causa a la Universitat Autònoma, això va ser el maig del 2008. Per tant, si no em descompto, si ara ha fet 18 anys justos. I va ser aquell acte que vaig anar a cobrir com a periodista i on la vaig conèixer personalment. Jo crec que abans d'aquell moment hi havia gent que se m'havia acostat i el que dèiem com començàvem la conversa, em preguntaven, tu ets parent de la Montserrat Torrent? I jo deia, qui és la Montserrat Torrent?
0: O sigui, no sabies qui era. I et preguntaven si eres parent.
1: Exacte, i per tant aquí hi ha primer input, no?
0: Clar, dius,
1: aviam qui deu ser.
0: Qui deu ser aquesta, no?
1: I aleshores allà jo crec que vaig tenir la primera oportunitat de conèixer-la i d'escoltar-la. Allà va fer un discurs preciós, que, bueno, és que l'autònoma el va enquadernar i el tinc a casa dedicat per ella, no? Després, poc més tard, jo també per aquell moment tenia uns amics cantants que van fer un concert amb ella acompanyant-los. Aleshores jo vaig a compartir el viatge en cotxe amb ella al Santuari del Miracle, encara me'n recordo, amunt i avall, i clar, són 3 hores de cotxe que
0: bueno,
1: també
0: donaven
1: per bastant,
0: no?
1: I no sé, però...
2: A més, ella és xerraire,
1: sí, sí,
2: tant devien ser 3 hores
0: allà, a tope, no?
1: Però bueno, després va haver un lapse, perquè després estem al 2008, però ens passen 10 anys fins que no vam començar a fer el llibre. No sé, entre mig si vaig tornar a coincidir, em sembla que sí, alguna vegada.
0: Alguna vegada, no? Però ja des del llibre i ara amb l'any del
1: centenari, ara,
0: sí, doncs
1: ara
0: estàs
1: mantenim el contacte i amb, no sé si voleu explicar-ho ara una mica, sí, però com s'ha anat prenent forma l'any, evidentment ha estat en contacte amb ella. Sí.
2: Clar, diguem que 2026 es va atensant, Montserrat Torrent es va atensant cap a 2026 també, i en algun moment algú pensa, ves que quan arribi 2026 en aquesta senyora no li haurem de fer algun homenatge.
1: Clar.
2: I el pas que anem se'l farà ella mateixa, segons com llavors en quin moment se li planteja a Montserrat, hauríem de començar a pensar en el teu centenari.
1: Aquí hi ha un moment que és que just, no dic que sigui arran de la publicació del llibre, però va coincidir en el temps. A finals del 2020 vam crear la Fundació Montserrat Torrent, que és una entitat formada per gent que jo sempre dic que no tenim massa en comú entre nosaltres, més enllà de que ens estimem la Montserrat, perquè són de perfils molt diferents. Allà hi ha un advocat, hi ha un periodista que sóc jo, hi ha un organer, hi ha organistes molts, i ja, no? I
0: ja
1: treballem
0: està.
1: Per ella. D'alguna manera, i amb altres tasques abans, la primera evidentment va ser començar a treballar per completar l'orgue de Sant Felip Neri, que suposo que després en parlarem, i després ha coincidit en el temps que s'ha anat acostant al centenari, i aleshores efectivament, com que ja es veia venir, que és el bo que tenen les efemèrides, que es veuen a venir amb molta antelació,
0: que saps perfectament el dia, que per cert 17 d'abril va fer el
1: 17 d'abril va ser el seu aniversari, sí.
0: 17 d'abril, fa poc temps.
1: Doncs vam començar a treballar amb el disseny de diferents activitats, però és que d'una banda la principal d'aquestes tipus de coses que són els concerts, en aquest cas bona part ja venien donats per la seva agenda, perquè amb ella la continuen sol·licitant de manera espontània. És a dir, jo durant aquest any he fet molts contactes amb molts programadors demanant que els hi dediquin actes, però és que molts d'aquests ja espontàniament s'havien posat en contacte i volien un concert de la Montserrat, o si no podia ser un concert sencer, organitzar alguna mena d'acte d'homenatge.
0: Clar, quan vam veure això de que feia 100 anys.
1: Clar. Mm-hmm. Part de concerts, doncs hi ha exposicions, que les tenim encara actives. Hem fet una exposició al Museu de la Música, una altra al Museu Diocesà i una altra d'itinerant que va seguint tots aquests concerts que va fent ella per la geografia, catalana i espanyola. La tenim en dues versions, en català i en castellà. I a part, doncs, hi ha activitats més acadèmiques. L'octubre hi haurà un simposi a la Universitat Autònoma, que, com dic, la va fer doctora honoris causa, per tant, també té una responsabilitat envers ella. S'ha fet una digitalització de molts enregistraments que tenien conservats al CSIC, al Consell Superior d'Investigacions Científiques, però els tenien en cassets, doncs s'ha aprofitat per digitalitzar-los. Bé, tasques que també esperem que facin que l'any no es quedin aquí, sinó que a partir de la feina feta aquest any doncs puguin continuar les investigacions i el treball amb aquest material. No?
0: Tu deies que abans t'ho preguntava al Pep, que vas conèixer la Montserrat fa 18 anys i que abans, quan et preguntaven si eres parent, no sabies ni qui era. Hi ha desconeixement en general sobre ella?
1: Bueno, més que desconeixement, suposo que el món de l'orgue és petit. Relativament petit.
0: És petit.
1: Dins del món de la clàssica, que també que estem tampoc, acostumats a ser petits.
0: Ja.
1: Ara, dit això... I tant de bo, és més aviat un desig que una realitat, però espero que sí, que molta gent l'hagi conegut. És que estic segur que ha de ser així, perquè l'interès que ha despertat aquest any per ella, entre els mitjans mateixos, això no s'havia donat mai.
0: Però per això dic que igual hi ha molta gent que no sabia que ara s'ha endinsat una mica amb això.
1: Jo crec que ha de ser així. Espero que sí.
0: Ja, i encara hi ha actes per davant.
1: I tant, queda mig any.
0: Clar, queda mig any, o sigui, això serà fins a final...
1: Sí, hem optat per fer l'any natural.
0: L'any natural, sí. L'any natural, perquè ja va ser l'abril que va néixer, però heu fet any natural. Sí.
2: Home, és que realment el tema és vistós, crida molt l'atenció.
0: Sobretot el que dèiem, perquè ella està viva, ella participa d'aquests actes.
2: Clar, jo el que tinc més present és el centenari de la Victòria dels Àngels, que va ser el 26... Però, ai, el 23,
0: sí.
2: Però ella portava 18 anys,
0: 18 anys.
2: Enterrada, sí, ja, aquesta senyora, sí. que és un...
0: És més habitual,
2: que és
0: això.
2: L'habitual, clar. Exacte,
0: sí, sí, sí.
2: Que en aquest cas és francament interessant. I no només està viva, sinó que està plenament activa fent concerts,
0: dèiem, sí.
2: I fent de tot, i un dels motius que estiguis avui aquí, Albert, és que demà, sí. A Barcelona...
1: És un gran dia.
2: S'estrena, per fi, s'inaugura, sonarà... L'orgue Montserrat Torrent de Sant Felip Neri després de 60 anys?
1: Sí, gairebé. És a dir, abans ho hem apuntat molt per sobre, l'orgue de Sant Felip Neri és un projecte molt personal de Montserrat Torrent que remunta a allò que dèiem abans, que quan ella va viatjar a l'estranger i va veure orgues en bon estat, va dir, hem de tenir a Barcelona un instrument
0: aquí,
1: com
0: no?
1: aquest.
0: Hem de tenir.
1: I va, de fet, es va posar a treballar i a l'any 67, al 68 hi ha un contracte firmat per construir un orgue a Sant Felip Neri amb un projecte de l'organer Gabriel Blancafort que ella va començar a finançar el que diríem avui en micromecenatge. És a dir,
0: anant que llavors a les... no es devia dir,
1: no,
0: no es devia conèixer. Llavors,
1: no sé com en deien, però ella anava a la sortida dels concerts, a repartir octavetes, anava als despatxos de gent important o influent que podia tenir accés a finançament. Clar. I així va reunir una part de diners per fer la cadireta, que és una part petita de l'orgue. Però que ha estat així durant 50 anys i en la qual s'han fet concerts, en aquesta cadireta. Hi ha un organista titular, que és el Bernat Vallvé, i ha fet concerts, a més, durant 25 anys, amb periodicitat religiosa. I aleshores, quan vam saltuar el 2020, quan vam crear la Fundació Montserrat Torrent, ens vam proposar com a primer objectiu acabar aquesta orgue, perquè, bueno, no podia ser, i perquè la Montserrat... deixava fins i tot una part del seu llegat, estic parlant en termes monetaris, econòmics, per construir l'orgue encara que ella no hi fos, i vam dir, no pot ser, ha de ser que el vegi.
0: Que el vegi, clar.
1: I vaja, gràcies a la feina doncs, de persones que saben quines tecles s'han de tocar, mai més ben dit,
0: també, més ben dit, eh?
1: per aconseguir diners, doncs ha estat possible. Hauríem volgut que fos més ràpid, s'ha allargat una mica el procés, perquè l'instrument ha anat creixent, el disseny també, i fent-se més ric, però finalment ara sí que el tenim aquí. Ja fa uns mesos que alguns estudiants de l'ESMUC hi tenen accés i
0: el
1: poden tocar i estudiar-hi.
0: Ja l'han provat.
1: Sí, però la inauguració oficial és demà 18 de maig.
0: Demà 18 de maig, inauguració especial d'aquest òrgan de Sant Felip Neri, per tant, un esdeveniment important.
2: Què se'n farà? Què farà la Montserrat? Tocarà, no tocarà?
1: No sé si puc desvelar-ho gaire. És un acte que, esclar, ja l'any 2021, a finals, al desembre, vam fer una benedicció de la primera part. És una obra que, bueno, com tots, perquè són molt costosos, es van construint per fases.
0: Per fases.
1: Quan vam acabar la primera, vam inaugurar d'alguna manera i beneir l'orgue, per tant ara no corresponia tornar-lo a beneir, però es parla d'inauguració. Aleshores s'ha dissenyat un acte que d'alguna manera recorda el que es fan les benediccions dels instruments, que és un acte mixt musical i poètic. Hi haurà un actor,
0: hi haurà poesia,
1: que llegirà un text que ha fet en Narcís Comadira, i intercalat amb fins a 7 o 8 intervencions musicals, la primera i l'última a càrrec de Montserrat Torrent i les altres, evidentment, a càrrec d'altres organistes que ell ha convidat.
0: Sí, interessant.
2: Serà qüestió de veure-ho, i un cop aquest orgue estigui en funcionament...
1: Aquesta és l'altra, esclar, i aleshores no s'acaba la feina, tot just comença. Clar, perquè aleshores s'ha de dotar de vida aquest instrument i d'activitat. D'idees ja en tenim. No sé com es durem a la terme, però des de fer, que ja se'n fan, com dic, classes pels estudiants de grau superior d'orgue, fins a organitzar un cicle de concerts, evidentment, per què no un concurs d'orgue que porti el nom de Montserrat Torrent.
0: Clar, o sigui, iniciatives se'n teniu unes quantes.
1: Sí.
0: Veurem quines arriben a bon terme.
2: Anem a escoltar una mica més de música, estem parlant molt de la Montserrat Torrent. El repertori d'orgue és molt ampli, és molt variat, i de vegades passen coses i ens queden moltes coses a l'ombra i els tinters. Jo no fa gaire que vaig ensopegar amb una cosa que havia sentit a parlar, però no li he fet mai gaire cas, que són els concerts per dos instruments de teclat del pare Antoni Soler, que és una preciositat d'obra que acostuma a interpretar-se amb un clavicèmbal i un orgue. Hi ha una versió de la Maria Lluïsa Cortada clavicèmbal i la Montserrat Torrent a l'orgue, que a mi em sembla una preciositat, aquesta música, a més, que feia el pare Soler, si us sembla. Anem a escoltar aquesta mica de raresa rescatada, com tantíssimes altres rareses precioses, per la Montserrat Torrent i, en aquest cas, també per la Maria Lluïsa Cortada.

0: Montserrat Torrent, la gran protagonista absent però viva, que celebra el seu centenari, i el seu comissari, l'Albert Torrents, que ens acompanya aquí als estudis. Montserrat Torrent i Maria Lluïsa Cortada, això de doncs combinar dues interpretacions. Què et sembla això? Què ens diries d'això?
1: Home, fantàstic. Jo també, aquest repertori és aquell que no coneixia abans de conèixer la Montserrat, i després me l'he trobat, perquè el van interpretar moltíssimes vegades, amb la Maria Lluïsa i amb altres.
0: I amb altres.
1: Això també ho ha fet amb dos orgues, per exemple, la Montserrat. Però amb la Maria Lluïsa van fer un tàndem durant molts anys, ara no sé si era primers dels 90, recordo sobretot a instàncies d'Euroconcert del Toni Sàbat, que les convidava a fer aquest i altres repertoris, no només a Catalunya, per escenaris d'Europa.
0: Sí.
1: I, bueno, ja parlem que van coincidir com a professores, perquè la Maria Lluïsa Cortada també era professora del Conservatori Municipal.
0: I estaven,
1: no?
0: Per totes dues
1: col·legues,
0: juntes,
1: també.
0: Juntes, col·legues.
1: Sí. Sí, sí, sí.
2: És realment una passada tot el treball de formigueta, no?, que va haver d'anar fent, de la mà del Gabriel Blancafort, també moltes vegades, anar visitant orgues per tot el món, no?
1: Clar, tota la part de recuperació organològica que dèiem abans, sí. Gràcies a que van coincidir amb la intenció amb el Gabriel Blancafort. Un d'ells anava... Que plegats van anar en aquell primer viatge a París l'any 57, que ja sempre explica ella, amb tren. Ella va anar a estudiar repertori i ell va anar no només a París, crec que també a Alemanya, va estar uns quants anys estudiant com es construïen els instruments. I aleshores, quan van tornar aquí, tots dos van fer de bracet l'un de l'altre aquesta feina de recuperació. Un anava construint els instruments i l'altre els inaugurava i els hi donava i els tocava i els feia sonar, no?
2: És francament interessant, i després doncs...
1: I perdona, i que després s'ha seguit a través del seu el fill, del Gabriel Blancafort, l'Albert, que és el seu fillol, la Montserrat és la padrina, perquè hi havia una amistat profunda, no? I després l'Albert ha seguit la seva feina i és l'autor d'aquest orgue de Sant Felip Neri que ara comentàvem,
2: Déu-n'hi-do. Escolta'm, Albert, hem parlat molt de la Montserrat Torrent, anem a parlar una mica de tu, perquè
0: de
2: diguem
0: tu.
2: Que tot això...
0: De mi, mira, qui és
2: aquest? Tot això de la comissariat de l'any Montserrat Torrent està molt bé, però compagines amb moltes altres coses, entre elles l'activitat a Catalunya Música,
1: sí.
2: Dirigir la revista musical catalana. Parlem una mica, perquè tampoc n'hem parlat tant. Em van parlar amb la Mercedes Conde quan era la directora,
0: sí.
2: En el seu temps, però sempre va bé recordar que tenim una capçalera més que centenària que ha parlat de música clàssica a Catalunya, anava a dir ininterrompudament, per allò que et surt l'etiqueta ininterrompudament de sèrie. No. N'ha parlat
0: interrompudament.
2: Però amb molta traça, diguéssim.
1: De fet, hi ha un parèntesi important, és a dir, la capçalera recupera l'any 84, però des del 36 que no sortia, per tenir un lapse aquí
0: de gairebé
1: 50
0: civil,
1: anys.
0: No?
1: Si voleu, per vincular els dos temes, jo a la Montserrat li vaig regalar un exemplar de la revista musical catalana d'abril del 26, és quan ella va néixer.
0: Clar, justament.
1: És a dir, clar, la revista es va començar a publicar l'any 1904 i fins al 36 doncs van sumar 32 anys ininterromputs, no? I després, a partir del 84, es recupera la capçalera amb una mentalitat diferent, no amb la voluntat de fer el mateix producte, ni molt menys, perquè hauria estat segurament una mica fora de lloc. Es recupera la capçalera, però es fa un producte nou, molt més divulgatiu, que el primer era més musicològic, potser, no? Cosa que no li treu mèrit, perquè també quan vam celebrar el 40è aniversari d'aquesta segona etapa vaig estar revisant papers antics d'aquella primera època de la revista musical catalana i d'alguna manera va ser pionera, no només a Catalunya per descomptat i a l'estat espanyol, sinó que s'emmirallava amb revistes europees de molt de prestigi.
0: És a dir, sí, que estava al nivell d'altres...
1: I tant, tenia corresponsals a Nova York, tenia
0: imagina't,
1: a tota Europa,
0: clar,
1: en una
0: clar.
1: Època que no era tan fàcil viatjar, no? No cal
0: no,
1: dir-ho.
0: No. Clar, clar. I tant, quina diferència. Escolta, i tu per què arribes al final? Dèiem abans, tens formació musical, tu em deies, sí, home, però no tinc tampoc. Ets periodista, per on comença tot? Per la música? Pel periodisme? Perquè t'agrada escriure? Per què?
1: No, jo vaig arribar a la música relativament tard,
0: sí?
1: És a dir, no vaig començar a estudiar...
0: No va ser de petit i
1: no,
0: això.
1: No, perquè els pares em portessin a l'escola de música, no. M'hi vaig començar a interessar, que potser ja era adolescent, i sobretot a partir del cant coral, perquè com que no tenia estudis de piano o de cap instrument, doncs la veu és l'instrument que portem tots a sobre, no?
0: Aquí no hi ha problema, l'altens posat, no?
1: Que no dic que sigui fàcil, de cantar bé és molt difícil.
0: No, molt difícil, molt difícil.
1: I jo no he arribat mai a cantar bé, perquè per això estic als cors encara aprenent-ne, no? Però sí que ha estat una manera de seguir en contacte amb aquesta activitat dels músics. Però aleshores, professionalment, jo tenia clar que volia dedicar-me al periodisme.
0: Mm-hmm. Perquè la música et ve de família o no?
1: No, és el que dic. Sí. No.
0: Tu sol, sí, el tema del cant coral i tot això, sí, és una inquietud personal.
1: També, bueno, que tenia amics que s'hi dedicaven, també, això sí.
0: Molt bé.
1: I aleshores, quan vaig acabar la carrera de periodisme, tampoc vaig començar directament fent periodisme musical, vaig fer coses molt diferents, però bueno, un dia va sortir l'oportunitat a Catalunya Música i fins avui.
0: Uh-huh. I content.
1: Molt.
0: Sí, sí, i al final és la teva passió.
1: Exacte. Tinc la sort de poder treballar amb allò que m'agrada.
0: Ja ens passa.
1: I a tots els que us passi, doncs sabeu que...
0: Sabem el que és.
1: S'ha de considerar així, una sort.
0: Un perquè... privilegi.
1: Sí, uh-huh, totalment.
2: I compaginar-ho tot plegat amb els assajos de l'Orfeó, perquè...
1: Sí, he de dir que ara a l'Orfeó estic d'excedència.
0: Sí.
1: Perquè ara i des de fa uns anys, sobretot a partir de la pandèmia, que va coincidir amb la meva arribada a la revista, és que va coincidir tot l'any 2019, va ser un any de canvis.
0: El llibre...
1: Exacte, acabo el treball amb el llibre, entro a la revista, el 20 arriba la pandèmia i...
0: Aquesta no estava convidada, la pandèmia.
1: Aquesta no. Però ens va trastocar tots.
0: Sí, tant i tant.
1: I a mi, en aquest sentit, realment... és a dir, a mi els assajos de l'Orfeó m'ho passo molt bé, encara quan hi vaig, i durant molts anys m'ho he passat molt bé, però has de tenir el temps perquè si no comença a passar allò que falles als assajos i un no passa res, però quan em portes uns quants...
0: Clar, hi ha d'haver un compromís amb els companys i amb tothom.
2: Recordem-ho, perquè clar, l'Orfeó Català és un cor amateur, de gent que és voluntària...
0: Sí, però mític,
2: Mític. Però corren moltíssim. Sí. Els assajos,
0: ho hem explicat
2: quan parlem d'assajos, no estem parlant d'una horeta a la setmana.
1: No, són dos dies a la setmana, dues hores cada assaig, uh-huh, i l'activitat de concerts, que és que realment els últims anys, a més, ha crescut molt. I, per tant, si vols ser-hi al 100% i comprometre't amb el projecte,
0: necessites temps
1: que ara jo no tinc.
0: No en tens, clar, és el que deia ell. Segurament molta gent que ha sentit l'Orfeó Català no es planteja que això, que és un cor amateur, no? És a dir, que no tenen una dedicació plena, que la gent ha de treballar i fer altres coses, no?
1: Exacte.
0: Però té molt mèrit.
1: I tant.
2: Sí, sí, és molt divertit quan comences a veure, doncs, els currículums de la gent que
0: clar,
2: està...
0: Que un és metge, l'altre és, no? Sí, sí, qualsevol cosa, o periodista.
1: Pues és la gràcia, és la màgia.
0: És la màgia.
2: Mm-hmm. I escolti, com és treballar en una institució d'aquest tipus? Perquè el teu despatx és un edifici que és patrimoni de la humanitat.
1: Sí. Bueno, un altre privilegi. Aquí sí que me'n recordo quan no era director de la revista, però ja hi escrivia i anava a veure els anteriors directors, en Jaume Comelles, la Mercedes Conde, i em rebien al seu despatx, uh-huh, i pensava quin lloc més maco per treballar, no? Amb aquella...
0: T'agradava el despatx del lloc on
1: també,
0: t'estava, no?
1: Sí, també, físicament, allà a la sisena planta, amb aquella llum natural, aquella claraboia.
0: Clar,
2: m'alegra que m'ho diguis, perquè sempre m'he trobat una mica malament, diguéssim, perquè...
1: Pensaves el mateix, no?
2: Quan em citaven era com, no, anem al despatx. Quedem per fer un cafè. No, anem al
0: perquè té història, clar.
1: Doncs imagina't, aleshores arriba un dia que et diuen que tu has d'ocupar aquell lloc, doncs un altre privilegi. Imagineu-vos el que és estar sí, treballant i que no fa falta un fil musical perquè la música ja la posen
0: des de sota,
1: des de la sala de concerts, sigui perquè hi ha visites i va sonar l'orgue cada mitja hora, o sigui perquè hi ha un assaig.
0: Un assaig.
1: Però un assaig, no qualsevol assaig, un assaig dels millors del món que han de tocar aquell vespre i al matí estan assajant.
0: I tu estàs al teu despatx i vas sentir, és fantàstic.
2: Perquè la gent es faci la idea.
0: Sí, vinga, va.
2: Quan anem al Palau de la Música i aixequem, estem asseguts, aixequem la vista, veiem aquell...
0: Que maco és el Palau de la Música.
2: Aquells vitralls tan bonics, doncs a sobre dels vitralls hi ha un pis,
0: sí,
2: que són les oficines.
0: Sí, sí, sí.
2: Llavors hi ha com uns balconets que tu t'aboques i veus directament en pla zenital l'escenari,
0: les butaques
2: per
0: i
2: tant,
0: tot.
2: Pot ser que hi hagi la Filarmònica de Viena, tu treus el cap per allà i estàs veient-los allà sota i escoltant-los, clar.
1: Sí, sí, sí.
0: Un privilegi, com
2: no fa nosa, de vegades, que tinguis una trucada de telèfon i està allà la Filarmònica de Viena?
1: No diria tant. Sí que a vegades per escriure per concentrar-te necessites...
0: Sí
1: que treballo millor amb silenci, això és veritat.
0: Cert silenci.
1: Llavors jo faig a casa.
0: Mm-hmm. A casa no tens l'orquestra, no?
1: Exacte.
0: Tocant música.
2: Déu-n'hi-do. Doncs, escolta, Albert, no sé, quan acabi quan passi demà, que tindreu inaugurat l'orgue de Sant Felip Neri, en allà seguiran havent-hi concerts, seguirà havent-hi activitat de l'any Montserrat Torrent fins que acabi el 2026.
1: Sí.
2: Imagino que és el que no ens hauríem de perdre o que podem aprofitar per fer aquests mesos, aprofitant que hi ha tota aquesta commemoració en marxa.
1: Bé, l'agenda de concerts del que queda d'any Montserrat Torrent, lògicament, com que ara ve l'estiu, vindran molts concerts en festivals, tant a Catalunya com a fora, vull dir que pot ser un pretext fantàstic per viatjar o per visitar-los qui no hi hagi estat. La Montserrat Torrent serà, per exemple, el Festival de Peralada, serà el Festival Jordi Savall, vull dir que aquests ja s'han presentat i són públics, i serà... tornarà a viatjar i si tot va bé tocarà, ha de tocar a Itàlia, ha de tocar a Alemanya, ha de tocar en altres països, això a l'estiu.
0: Realment, només escoltant-ho i penso, però és que té 100 anys.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Per celebrar el centenari de Montserrat Torrent us en podeu escoltar-la a Alemanya.
0: A Alemanya, és que és molt fort.
1: Home, per què no? I després, després de l'estiu hi ha concerts encara tota la tardor, ja fins a la Cluenda, que serà el 10 de desembre al Palau Güell. I hi ha, com deia abans, activitats acadèmiques, i aquest simposi a la Universitat Autònoma, que és potser més especialitzat, però de fet és obert al públic, i hi haurà doncs altres activitats que estan publicades a la pàgina web. Hi ha una web de la commemoració.
0: Ho podeu mirar i us podeu informar de cadascuna d'aquestes activitats programades.
2: I aviam si sou capaços de seguir el ritme de la centenària.
0: No crec. No crec.
1: A mi que em fa por l'endemà, quan acabi el centenari, que ens haurem quedat amb les ganes, tindrem el ritme ja aquest de concert d'activitats.
0: Sí, i ara què? I ho trobareu a faltar.
1: No, però hem d'organitzar més coses.
0: Clar, clar, més coses. No, la Montserrat segur que està disposada.
1: Ella s'apunta.
0: Pregunta-li on s'ha de signar per arribar com ella aquests anys. Nosaltres hem d'anar marxant.

0: Col·lega.
1: I tant.
0: I que vagi molt bé tot el que resta d'aquest any, Montserrat Torrent, i a veure, que duri molts anys.
1: Segur que sí.
0: Gràcies.
2: Doncs, Pep, ens acomiadem amb Bach i Juan de la Rubia.
0: Doncs vinga, som-hi. Adéu.

El cajón, que s'utilitza i per ballar sevillanes, no? El flamenco i tot això, però això té un origen del Perú, el cajón peruano. De fet, Paco de Lucía, quan va visitar el Perú, va veure aquest instrument, que és un retablo, en realitat, amb un forat al mig, i té una sonoritat totalment diferent.

0: Per tant, per entendre la música peruana hem d'entendre aquesta visió colonial, aquesta visió històrica imprescindible.
1: Exacte.
0: On es creuen diverses civilitzacions que, sí, de retruc, aquestes civilitzacions arriben també aquí a Catalunya i a Espanya.
1: Efectivament.
0: És molt curiós.
1: És molt curiós i alhora és com molt interessant també veure, perquè la dansa i la música també, òbviament, estan molt interrelacionades. Hi ha un ball que es diu la polca o, per exemple, la marinera, que són vestits molt llargs, es balla amb moviments de les mans, una mica com que recorda el flamenco també, no? Mm-hmm. Llavors té com aquest respir, per dir així, no? també colonial. Aquesta cançó que escoltava més d'Augusto Polo Campos és bàsicament del compositor més important de la música criolla al Perú, i és important el concepte criollo, no? Perquè també existeix el menjar criollo i la cultura criolla al Perú. Què vol dir la paraula criollo, no? Nosaltres, quan parlem de criollo, això neix també de la colonització, de quan els espanyols naixien al Perú, el concepte eren els espanyols criollos, no? Una cosa són els espanyols que naixien aquí a Espanya, llavors eren els peninsulars, i quan naixien al Perú, doncs eren els criollos. Llavors tenien aquest concepte com per diferenciar la part social, però amb el temps ha agafat com aquesta força, però també d'una reivindicació també cultural, no? Perquè òbviament després aquests nens que van néixer al Perú es van casar amb persones peruanes, i aquesta barreja va fer també que sorgeixi tot el que és la música criolla.
2: Déjame que te cuente el himen. Déjame que te diga la gloria.

0: sent un sueño.
1: Dóna molt la sensació que també és una música que es transmet de generació en generació.
2: Totalment,
1: no?
2: Sí.
1: Crec que remet molt a la memòria. Déjame que te cuente, recuerda, no? És molta reminiscència també tota l'estona.
2: Exacte.
1: A una part històrica.
2: Exacte, les lletres de les cançons sempre tenen aquesta part, no?, de record, no? Si escoltem després una miqueta, no?, més aquesta cançó concretament de la Chabuca Granda, que també és molt, molt representativa del Perú, amb la flor de la canela i en unes castanyueles, no?
1: Sí, la sentíem.
2: La sentíem a les castanyueles, sí. No? Llavors, hi ha una guitarra i en unes castanyueles, no? Que això també representa, doncs, aquestes arrels, no? De fet, fins i tot al Perú, fixa't l'important que és la música criolla al Perú, que nosaltres el dia 31 d'octubre, que aquí celebrem, doncs, o la castanyada, o
1: el Halloween,
2: nosaltres, exacte, celebrem el dia de la canción criolla. Llavors, en aquest dia de la canción criolla és tot un festival, perquè tots els carrers s'omplen de cajones peruanos, de música i de tot aquest folclor criollo que s'ha anat passant de generació en generació. De fet, hi ha una ciutat al Perú, a Lima concretament, un barri que es diu Barranco. La gent que visita el Perú, doncs també l'animo a que visiti aquest barri, perquè és on hi ha una essència brutal del que va ser aquella època colonial i es respira aquesta música. Hi ha diferents bars que es coneixen com les penyes criolles. I és increïble veure com qualsevol que està assegut a la teva taula s'aixeca i canta una cançó, no? Que li recorda el seu pare, gent que balla a la marinera... I llavors és tot com molt, molt musical i molt de record, també.

0: Un vals.
1: Un vals, eh?
0: És un vals criollo, sí. Fantàstic. És maco. Sí, sí, els meus avis ho ballen preciós. Els,
1: sí? El,
0: sí? Sí.
1: Clar,
0: sí,
1: jo
0: sí,
1: entenc
0: sí.
1: Que la part important també és la part més de dansa, no?
0: Exacte.
1: Que va acompanyada d'aquesta
0: sí,
1: música.
0: Sí. Perquè és una barreja, quan veus ballar la gent el vals, no? El vals peruano és com una barreja entre un bolero, no? I una mica com una bachata, així com una mica estranya. És molt maco de veure-la. Sí, sí. Mm-hmm.

0: la polca seducía las limeñas.
1: Aquesta sí que dona més, així com per ballar, una mica més alegre.
2: És la polca.
1: No? És la polca.
2: És la polca, sí, sí. És també molt típic de la zona de Lima i algunes zones també del Callao, no? Que també està així tot el Lima. I és, sí, té una miqueta... L'altra potser és més d'enyorança, no?
1: Una mica fins i tot portuguesa.
2: Sí, sí, sí, sí, és que te n'adones de la música, que és brutal.
1: Té aquesta influència d'aquest saudade portuguès, no?
2: Sí, sí, sí.
1: No sé, escolto i a vegades em transporta...
2: Sí, sí, sí.
1: Pot ser Perú o qualsevol barri d'Oporto.
2: Exacte, totalment. És veritat que tu, a més, que viatges molt. Viatges molt.
1: Però
2: és veritat que
1: té un...
2: Com el fado, també, una miqueta, no?
1: Exacte, té un punt fado, de fet, aquesta cançó.
2: Sí, sí, sí, és veritat.

0: et recordo en un viatge, en un free tour, perquè jo tinc la mania de, quan vaig a un lloc que no conec, fer un free tour. Llavors, la guia ens explicava una mica tota aquesta influència musical, atlàntica, mediterrània, i es va posar a cantar un fado.
1: Uau!
0: I mira, encara ho recordo. Tu no sé si... Tu sé que ballar ho domines molt, no sé si la part musical l'estàs treballant
1: també. De cantar
0: no,
1: cantar
0: no.
1: No.
0: Jo sé que balles molt bé.
1: Ja sé que anaves per aquell... Per això sí canta. No, canto fatal. M'has vist
0: venir a 10 quilòmetres, no?
1: Exacte, perquè ens coneixem molt.
0: Sí, sí,
1: però és veritat que m'agrada molt la música, ballo bastant bé, però sí que jo cantar, no, un desastre.
0: Però ara ens parlaves dels teus avis, que ells ballen aquestes cançons i tot això, aquesta cultura que ens explicaves, que també es transmet de generació en generació. A mi em dona la sensació que a Barcelona cada cop hi ha més moviments de joves que intenten recuperar doncs, tota aquesta música que tu ens estàs explicant ara.
1: Sí, perquè forma part de les nostres arrels també, no? I aquestes arrels no deixen de tenir aquest sentit, no? De, també espanyol i també doncs, colonial, no? I és una barreja de totes aquelles migracions, per tant crec que
0: també per ser crítics, no?
1: Sí.
0: Jo entenc que també al final quan parlem també de colonialisme és una oportunitat per revisar-nos i ser crítics, perquè la música ens ajuda a entendre que a vegades bueno, pues aquest colonialisme doncs, bueno, té aquesta influència que a vegades també pot ser negativa.
1: Sí.
0: I és interessant com la música també ens ajuda a fer aquesta reparació, a traslladar-nos des d'aquesta visió.
1: De fet, tot el que és la música afroperuana, no? Hi ha lletres de cançons com molt reivindicatives, no? Amb tot aquest colonialisme.
0: Aquesta identitat.
1: Mm-hmm. I també aquesta part de la negritud no? Al Perú hi ha una ciutat que es diu Chincha, que gairebé el 90% són persones negres.
0: Uh-huh.
1: Llavors, doncs, bueno, també hi ha aquesta part, no?, de reivindicar, perquè al Perú, malauradament, també hi ha molt de racisme, no? I bueno, és com dir... Això forma part també de la nostra música, això també forma part del Perú, i ens heu de reconèixer, no? Ara crec que el Perú s'està treballant molt tot aquest tema del racisme i del classisme que està bastant arrelat.
0: Uh-huh. Crec que, de fet, tenim una cançó afro que ens ajudarà a connectar una mica amb això que ens explicaves i poder entendre aquesta influència.
1: Sí.
0: Aquí hi ha els tambors que deies abans.
1: Els tambors, exacte, sí.

0: fins i tot relaxant, eh, una mica.
1: Ai, a mi m'agrada.
0: És una mica ASMR. Esperem...
1: No ho havia pensat, però
0: és una mica ASMR, eh, la música afroperuana. Però ara s'anima una mica.
1: Menos
0: mal.
1: S'anima.

0: És que no sabia en quin moment molestar aquest senyor, no? està com molt posat amb el tambor, no? No sabia en quin moment interrompre, no? Perquè en qualsevol moment es calla
1: i torna. Sí, es calla i de cop
0: i torna. Llavors, ara estem escoltant música més evidentment, sí. Hi ha una influència afro.
1: Total, sí. Total. A més que es nota molt.
0: I llavors, des del desconeixement, és a dir, aquesta música també forma part de la cultura peruana
1: sí.
0: I està present en el dia a dia.
1: En el dia a dia de les danses, també. El festejo, el negroide. De fet, el concepte negroide és un ball que es balla amb aquesta música, no? Amb la música negra, no? O sigui que hi ha tota aquesta cultura musical i de gènere és molt interessant. A mi és que m'agrada molt. Sí.
0: Continuem insistint que és bastant ASMR, aquesta música.
1: N'hi ha d'altres, potser una miqueta més...
0: Una miqueta més animadeta.
1: Més animadeta, sí.
0: No, però està bé, perquè et connecten... A aquesta hora de la tarda, que la gent, doncs mira, ja són passades les 3 de la tarda, és una hora que, bueno, que tampoc volem despertar la gent d'aquella manera.
1: No, clar.
0: Molt bé, doncs, què més ens expliques de... És a dir, d'aquesta música que ara mateix estem escoltant i d'aquesta influència més cultural?
1: Vale, doncs, d'aquí hauria de dir que de tota aquesta música, no?, afroperuana, sobretot va néixer a partir del segle XV-XVI i es va allargar realment fins al XVIII-XIX. A partir d'allà, doncs, ja van començar a crear nous instruments, no?, perquè la base sobretot és el cajón peruano, però també hi ha un instrument que es diu la quijada. Saps el mentón aquest? Al
0: sí.
1: Perú li diem quijada.
0: El mentón, quijada.
1: Sí, d'una vaca, no?
0: Sí.
1: Llavors, hi ha un instrument que es diu quijada i es toca amb un pal i llavors té, doncs, tota la... És que, clar, costa imaginar-la, però és el cap d'una vaca, no?, gran, la seva quijada, que és tota blanca, os, i llavors amb això vas tocant amb un pal, o sigui, totes les dents, el que queda, i llavors fas un so amb això.
0: Ah,
1: o sigui, llavors, estàs flipant, No, és que la teva cara l'estàs intentant com... Anem a veure.
0: Estic intentant connectar la vaca amb la música.
1: Ho
0: visualitzo bastant.
1: Però té tot el sentit, no?, perquè eren africans que els van portar, no?, de diferents llocs de països d'Àfrica per anar al Perú, i clar, és com de... Com, no?, he de mantenir la meva cultura, o sigui, la seva, per aquesta.
0: Mm-hmm. No, té tot el sentit, té tot el sentit del món. I aquesta música, sobretot, quan se sol ballar?
1: Sempre. La música afroperuana es balla sempre, però també és veritat que quan es balla, o és el dia de la canció criolla, 31 d'octubre, és quan més ímpetu agafa.
0: Ah. Escúchalo.

0: què t'anava a preguntar? Existeixen a Barcelona? A Madrid sí, perquè jo hi he estat algun cop a Madrid, en alguna sala, on fan música en directe peruana. Aquí a Barcelona no sé si hi ha llocs on es reuneixen gent a poder tocar música d'aquest estil.
1: Hi ha una, que hi ha un bar que està per el Born, i de tant en tant es diu Pisco Puncho o algo així, i de tant en tant fan música peruana en directe. Llavors són dos cantants extraordinaris, no? Un d'ells és peruano, l'altre... Ah, no, l'altre també, el que canta també és de Perú. I és molt maco perquè, clar, és tota l'estona sentir, no?, aquesta música i d'aproximar-te. Després, alguns restaurants, sobretot, quan ja comença a apropar-se, no?, o el dia nostre del Perú, no?, que és el 28 de juliol, on celebrem la independència del Perú, que hi ha molts restaurants on posen molta música, el dia de la Canción Criolla, aquí, als restaurants peruans, que podríem anar...
0: Home, seria interessant agafar el micròfon i un dia fer aquesta ràdio immersiva de...
1: Buah, sí, de música. Home, seria super
0: interessant.
1: Hi ha gent que surt, balla i així, ho veus en directe.
0: I això passa a Barcelona.
1: Ah?
0: Perquè jo a Madrid sí, perquè a Madrid hi ha una comunitat també peruana bastant important, i això a Madrid, jo crec que a Lavapiés i algun, algun barri, allà sí que he pogut estar, perquè hi ha pràcticament sambódromos. hi ha sales de salsa a Madrid. Recordo, de fet, un dia que va coincidir amb Eurovisión, crec que l'Eurovisión de fa dos anys, on en lloc d'Eurovisión vaig acabar, no sé per què, en una sala d'allà de Madrid que feien salsa i tocaven també música d'aquesta afroperuana.
1: Ostres, sí. Que guai.
0: Per tant, és una bona notícia saber que a Barcelona també hi ha l'oportunitat.
1: Exacte. I hi ha escoles de ball,
0: Escoles de ball aquí també.
1: Escoles de ball aquí a Barcelona, que ho fan. A l'Hospitalet hi ha una escola que es diu Perú Ritmos i Costumbres. I bueno, està bastant bé perquè et teletransporta, no?, i t'ajuda. No només t'ensenyen. Hi ha nens que ja han nascut aquí perquè els seus pares, no?, han migrat, i que de tan petits ja ballen, o festejo, no?, negroide, marinera, i ja ballen.
0: Però, una cosa també molt curiosa és que això sí que passa més a Barcelona que a altres ciutats que jo he vist a Espanya, és que la gent balla al carrer. És a dir,
1: molt.
0: Tu pots anar, no sé, aquí a Poblenou o altres barris, i veus que hi ha gent al carrer ballant. També a plaça Espanya, ho he vist molt, també.
1: Sí, que hi ha, a la zona barceloneta. Sí, a Glòries, els diumenges, posen música, salsa sobretot, i la gent està allà i balla.
0: Mm. Sí. I un dia els vaig preguntar i em van explicar que preferien fer-ho al carrer que no pas en una zona tancada.
1: En una zona tancada.
0: Doncs escolta, anem a canviar de tercio musical.
1: Totalment, sí.

0: Aquesta...
1: Això dir... què diries que és moja, no?
0: A veure. Vaig a una mica de prejudici, tinc una mica de prejudici.
1: Ja veuràs.
0: I et diré una cosa que no t'esperes. Però em recorda molt a telenovela, aquesta. És a dir, em recorda molt a opening de telenovela.
1: Opening de telenovela?
0: Ja sé que no té res a veure.
1: No, la veritat és que no.
0: Ni por asomo.
1: No.
0: Però sí que t'he de dir que em recorda una mica això. No sé. M'ha transportat aquí.
1: Doncs això és una salsa.
0: Això és una salsa. Una salsa pura i dura.
1: Una salsa a l'ús. El que passa és que aquí, quan sentim Marc Anthony, que és veritat que...
0: Aquest senyor que està cantant és Marc Anthony.
1: No, és un altre. Marc Anthony el coneix tothom quan diu salsa. Diu, ah, sí, Marc Anthony. És com, ja, sí. Però Marc Anthony és del 2000, no?
0: Ja.
1: Aquesta orquestra és de fa molts anys al Perú. És una orquestra peruana de salsa, que és l'orquestra Camagüey, es diu així. La salsa realment origen... Per què he volgut explicar el gènere de la salsa, no? Perquè tot i no sé... que va néixer al Perú, la salsa, perquè la salsa, perquè ho sapiguem, una mica de culturilla musical, va néixer a Cuba i a Puerto Rico. Però és veritat que als anys 70 i 80 a Nova York es va acabar com de consolidar, perquè tu imagina't les voltes que ha donat la salsa i aquest gènere, perquè al final a Nova York s'arribi a consolidar la salsa, no? com a gènere on es balla i es disfruta i es gaudeix, no? Què passa? Que amb totes les migracions... la salsa arriba al Perú, molt concretament a Lima, i ja molt, molt concretament al Callao. I és un barri salsero por excel·lència. Es balla i s'escolta salsa tota la nit, tot el matí. Vas amb els busos i estàs sentint salsa i surten cantants salseros que no han arribat a ser coneguts internacionalment. Però al Perú es coneixen, no?
0: Són com superestrelles.
1: Són com superestrelles al Perú, sí, sí.

0: Amb aquest ambient salsero,
1: crec que tens... Hem de continuar les nostres classes de salsa.
0: Hem de continuar, exacte, correcte. L'altre dia, qui ens segueix a xarxes socials va veure que m'he iniciat a la salsa.
1: A la salsa, a poc a poc.
0: A poc a poc, molt a poc a poc.
1: Però molt a poc a poc.
0: Molt a poc a poc. Sí, perquè sí, cadascú sí. Val per lo que val. Llavors, jo sé que per la salsa no, però no passa res. Tothom té
1: per
0: les seves
1: coses.
0: Per
1: la maionesa. Exacte. La salsa per maionesa.
0: Correcte. Què t'anava a dir? Crec que ens tens una última.
1: Una última.
0: Mira, sí. canviem de tercio cap a la última que ens porta... Això, que és una mica... Això et recorda de Rosé.
1: Ja, aviam. Tira d'estereotips. Tira, m'encanta.
0: A veure, t'he de dir que em recorda una mica a Hotel.
1: A quin hotel has estat tu que et posen aquesta música?
0: No ho sé, jo aquesta música l'escolto molt als hotels. Sí,
1: ah, sí,
0: perquè deu ser la típica... És salsa, també, o què?
1: Això és cúmbia. Això és cúmbia.
0: Clar, llavors hi ha gent ballant cúmbia als hotels... Deu ser molt típic, perquè jo això ho veig. A mi aquesta cançó em remet a hotels.
1: Ostres, de veritat?
0: Sé que
1: ara,
0: deu ser ofensiu i racista.
1: No és ofensiu, però em sorprèn molt.
0: De veritat,
1: molt.
0: Perquè es balla molta cúmbia en aquests llocs. perquè hi ha molta gent gran, a vegades...
1: En aquestes hotels?
0: Sí, perquè això potser és un nou gènere que desconeixies, però jo que sóc de la Costa Brava, aquesta música jo l'escolto i dic, és un hotel.
1: Ah, sí?
0: Potser ara que m'estigui escoltant dirà quina persona més incompetent i ignorant, però que potser l'única cúmbia que ha escoltat és en un hotel. Però escolta, tothom té les seves mancances.
1: No, això... Bueno, és igual. La cúmbia també... No és un gènere que va néixer al Perú, sinó a Colòmbia. Els colombians que ens estan sentint també estaran flipant amb tu.
0: Home, deuen estar al·lucinant, aquest senyor.
1: Direm, aquest senyor què està dient? Dels hotels, no?
0: Jo m'entenc.
1: Sí. Jo hauria d'anar a l'hotel d'aquest que...
0: Vine un dia. Sí. Tu ja has anat a Roses un dia, hauràs de tornar.
1: Sí,
0: aviam, però haurem d'anar a fer una ruta pels hotels i vull demostrar-te que als hotels de la Costa Brava es balla molta cúmbia.
1: Que fort.
0: Sí.
1: Doncs,
0: perquè hi ha molta comunitat francesa. I no sé si a la comunitat francesa li agrada la cúmbia, però no sé.
1: Vale, bueno, queda això pendent.
0: Sí.
1: Aquesta música, no? La cúmbia peruana, també és molt representativa en el nord del Perú. De fet, el Chiclayo, en la ciutat on jo soc, on és el papa.
0: Això t'anava a dir. Tu ets del mateix poble que el papa.
1: Del mateix poble, home, sí.
0: Chiclayo,
1: sí.
0: Chiclayo.
1: Ha
0: sortit una activista social, l'Ana Lucía Olivos, ha sortit el papa, teniu allà... És cuna de talento.
1: És cuna de talento.
0: I a més, si no n'hi ha prou, també ha sortit la cúmbia d'allà.
1: Exacte, que s'escolta als hotels que freqüentes a Roses.
0: No, però Chiclayo sí que... Jo recordo perfectament el discurs del papa.
1: Sí, que ho va dir, sí, i tothom.
0: I de fet, crec que ara deu ser un any, ara mateix deu fer un any d'això, que es va pujar allà al balcó.
1: Exacte.
0: I va dir, quiero agradecer y tener un recuerdo especial a mi comunidad de Chiclayo.
1: Sí, perquè és una ciutat molt petita, perquè allà hi ha un párroco, no?, que era d'Estats Units i va estar molt de temps allà i llavors es coneixien amb el papa d'ara. Llavors, clar, d'allà treu totes les arrels i tota la història. Sí. I se l'estima moltíssim. A Chiclayo tothom el coneix. Bueno, jo no, perquè porto tic aquí.
0: El papa León o el...
1: El papa León el coneix gent, perquè ell ha fet misses, ha bautizat a gent, comunions, tot això.
0: Segur que assistirem una mica fils familiars, segur que trobem algú que coneixia el papa.
1: Segur.
0: De la teva
1: família. Segur
0: que anem estirant.
1: I tant. A més que la meva mare de la congregació de Joventudes Cristianes, no sé, llavors, doncs, segurament alguna cosa...
0: Jo estic segur que un dia estirem i trobem algú
1: que
0: era un amic de la infància del papa, imagina't.
1: Exacte.
0: Ara que ve a Barcelona, doncs mira, podràs reconnectar amb ells amics.
1: Sí, sí.
0: Però crec que això no és el tema que ens portava, sinó que la cúmbia també és un dels llocs de Chiclayo.
1: Exacte, sí. Llavors, a la cúmbia peruana, 70 i 80, sobretot, arriba per les migracions de los Andes, o sigui, de la gent de la part de la muntanya peruana, ¿vale? perquè ens situem. Perú es divideix en costa, sierra i selva. ¿Vale? Llavors, com és un país...
0: Costa, sierra i selva.
1: Llavors, a cada departament, diguem-ne, n'hi ha estils i música diferent. Llavors, tot el que és la selva, no?, i tot el que és la sierra té aquest tarannà i aquest, aquest origen, no, de música. Està la cúmbia amazònica i aquesta que és la cúmbia més com serrana, per dir-ho així, no? Llavors, bueno, és una música que es balla moltíssim en molts concerts, hi ha grans grups de folclore i que venen també cap aquí a Barcelona i han vingut, Grupo 5 és un d'ells.
0: Grupo 5, a mi em sona molt, Grupo 5.
1: Grupo 5, sí, sí, sí, doncs és un grup molt... Mítics.
0: Mítics, sí, sí, sí, Grupo 5. Ah, de fet són els que sonen, no m'està explicant ara l'Irene.
1: Sí, sí.
0: Té campanat, està campanat.

0: Sort que hi ha la Irene, la nostra companya tècnica, que és una mica la meva veu de la consciència, que m'està dient, això que estàs escoltant és grupo 5, sin estar yo muy puesto en la cosa.
1: Exacte, sí.
0: Doncs escolta, crec que ara marxes a classe de dansa.
1: Exacte, de salsa.
0: Ai, de salsa, perfecte. Exacte, i farem un canvi d'estudi, perquè ara ve en Dani Ruiz.
1: Molt bé.
0: Que, és a dir, marxes tu cap a salsa. I ve en Dani.
1: Molt bé.
0: I ho farem amb aquesta cúmbia de Xiclayo que ens has preparat.
1: Exacte, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies per portar-nos una setmana
1: gràcies
0: més.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Interessantíssim, com
1: per
0: sempre.
1: Per mi ha estat un plaer doncs, que la gent que ens escolta doncs, conegui una miqueta més del Perú, que no és només Machu Picchu i ceviche. Hi ha moltíssima més cultura, sobretot la musical, que compartim també amb l'espanyola i que no deixa de ser també una manera d'aquesta reivindicació, no? Tant social, cultural, no? I fins i tot política.
0: Molt bé, per tant, i doncs escolta, interessant conèixer com sempre Ana Lucía Olivo és activista social catalana d'origen peruà. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Moja.
2: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.

0: I marxa l'Anna Lucía i ve un altre salsero, que és Dani Ruiz. Dani, molt bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Moja. Molt bé, molt content d'aquesta secció que et porto avui.
0: Fantàstic. Escolta, deixa'm presentar-te primer. Dani Ruiz, creador de contingut a xarxes socials, amb un projecte on expliques els barris des d'una altra mirada, que és L'Altra Ciutat.
1: Efectivament.
0: Com et podem trobar a xarxes socials, L'Altra Ciutat, així, a seques?
1: Sí, posem l'arroba, L'Altra Ciutat, L-A-T-R-A, Ciutat, L'Altra Ciutat.
0: M'estàs complicant encara més. És a dir, que la gent busqui L'Altra Ciutat.
1: Sí, efectivament.
0: A palo seco, a palo seco.
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, fantàstic. Escolta, crec que avui, tu ara m'ho explicaves, et fa molta il·lusió, perquè la teva secció és una miqueta així random. Tu ens vens a parlar del que sents, no? Una mica del que sents. I crec que ara el cor et batega cap al món del cinema.
1: Sí, efectivament. Mira, jo com sempre, Moja, us vinc a parlar de la Barcelona que no surt a les postals, la que a mi m'agrada anomenar L'Altra Ciutat, una Barcelona feta de barris perifèrics, lluit veïnals, pisos petits, persones migrants, però també de dignitat, identitat i comunitat.
0: Vale. Vale? Quantes coses, eh?
1: Moltes. Home, és que, clar, a les ciutats passen moltes coses.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Mira,
0: sí.
1: La setmana passada vaig anar a veure l'estrena de Corren las Liebres, no sé si tens el plaer
0: no.
1: de
0: haver vist. Que sí que t'he vist a xarxes socials a... Sí. Era la premiere, no?
1: Era la preestrena.
0: La preestrena,
1: sí,
0: que
1: feien
0: que
1: festival, sí, feien el Festival Docs Barcelona, que és el festival de documental de Barcelona, aquesta setmana passada, i vaig tenir l'oportunitat de poder anar a la preestrena de Corren las Liebres, que és una pel·lícula documental de la Lorena Ros, i vaig sortir pensant que hi ha tot un cinema català i barceloní que ens està intentant explicar aquesta altra ciutat, la que a mi m'agrada.
0: I et va agradar el què, el documental?
1: Moltíssim. Sí? Però primer deixo que la seva directora, la Lorena Ros, ens expliqui que va això.
2: La pel·li va sobre els marges de la ciutat de Barcelona i en concret sobre un grup de dones on la protagonista, la Noa, és una dona d'ètnia gitana, transexual, que després d'estar 10 anys a la presó surt i vol recuperar la custòdia dels seus fills bessons que estan tutelats per l'Estat.
1: La Lorena Ros ha estat amb aquestes dones, amb aquestes protagonistes durant 5 anys de les seves vides, seguint-les, fent recerca sobre les seves vides, escoltant-les, aprenent d'elles, i el resultat d'aquests 5 anys de feina és aquesta pel·lícula Corren las Liebres, s'acaba d'estrenar al Docs Barcelona, i la protagonista és la Noa, no? com ens comentava la Lorena. La Noa és una dona gitana trans de 48 anys que surt de presó després d'una dècada i intenta recuperar la custòdia dels seus fills mentre viu sota l'amenaça d'un desnonament, és a dir, que s'embolica la troca, i em va agradar bàsicament perquè és un relat que explica la història de moltes persones de la nostra ciutat i de moltes altres ciutats. Al final és una història universal que barreja identitats invisibilitzades, no? Ens parla de la identitat gitana, identitat trans, ens parla de pobresa, ens parla de marginalitat, parla de l'habitatge també, que és un tema superimportant i que molta gent es pot veure interpel·lada, no? I també mostra, jo crec, una Barcelona molt poc filmada.
0: I també entenc que també reflexiona sobre la inserció a les presons. O no tant. Explica la vida quan surt, és a dir, no l'he vist, el documental, però pel
1: mírala,
0: que expliques...
1: Mírala, no, perquè...
0: Aquest,
1: o sigui,
0: cap de setmana la veuré, si puc, no sé on es pot veure, o encara no es pot veure.
1: La cosa és que encara no es pot encara veure, no es pot faran veure. Més passis a més festivals, però de moment és una cosa com molt petitona, però realment, o sigui, parla del tema de la inserció, de la reinserció... Jo crec que no parla, no utilitza aquestes paraules, però sí que parla de com és la tornada de la presó a la vida real, diguem-ne, o sigui, com la sortida de la presó, no només de la Noa, sinó de moltes altres de les seves companyes que surten no una potser vegada, sinó diverses vegades, no? I com són aquestes diferents sortides i com és aquesta tornada a la realitat, a la societat, tot això, bueno, la búsqueda de feina, bueno, són molts temes que...
0: Va venir la Noa a la preestrena o no va
1: poder? Sí, sí,
0: va ser-hi,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí. Van estar totes les protagonistes, excepte una, però la resta de protagonistes van estar allà i van explicar la seva experiència, i clar, per elles, vull dir, clar, bueno, al final és el que sempre parlem, que sempre s'explica, no?, en aquest cas la ciutat, només una part de la ciutat o només una part de la societat, i al final elles estaven, per exemple, superagraïdes de que la Lorena hagi fet aquesta feina amb elles i poder explicar la seva història, no? O sigui,
0: clar,
1: elles ho deien, en plan, gràcies per contar-nos aquesta història.
0: Clar, a més impacta perquè normalment quan algú té un documental o un projecte davant, el dubte que tens al principi és... fins a quin punt exposes als testimonis, no? I fins a quin punt els testimonis tenen aquesta generositat o se senten còmodes per poder mostrar-se, perquè al final no deixes de mostrar les teves intimitats. Mm. No? Jo crec que aquí és... I també entenc que explica molt aquests 5 anys, perquè també són 5 anys de construir confiança amb el testimoni.
1: Total, sí. És a dir, es veu una feina molt ben feta, al final es veu una història que, tot i la duresa de tots els fets que relaten, està explicada amb molt d'humor, explica, no, el suport mutu, la comunitat, és a dir, però sobretot l'humor i l'amor amb el que està fet.
0: Uh-huh. Molt bé, fantàstic. Doncs, què més ens vols explicar?
1: Abans de continuar, vull posar-te una altra part de l'entrevista que li vaig fer a la Lorena.
0: Ah, val, perfecte. Doncs anem a escoltar la Lorena, que ens explica.
2: És una part de Barcelona que crec que la gent no és molt conscient de que existeix en general. O sigui, i el més fort és que està aquí al Raval. O sigui, amb una Barcelona tan gentrificada, una Barcelona de cara al turisme i con tantos bares cools que ja no saps si estàs a París, a Nova York o a Londres, no? Que hem perdut tant la identitat. Res, a 2 quadres tenim aquesta realitat, no?
0: Mira, escolta. Bueno, crec que ho explica molt bé.
1: Sí, aquesta al final és com la seva, no? Per què algú hauria de veure aquesta pel·lícula?
0: Doncs, Dani, moltes gràcies com sempre a l'altra ciutat.
1: A tu, per convidar-me.
0: Vens molt dinàmic avui.
1: Sí. Sí.
0: Dani Ruiz, @ Dani Ruiz o no?
1: No, @ el Tito Danito, home.
0: @ el Tito Danito, per seguir-te.
1: Efectivament.
0: @ el Tito Danito i a TikTok, sobretot. No? Estàs més a TikTok o a Instagram?
1: No, jo estic a on vulgui, on la gent em vulgui trobar, em poden seguir pel carrer, on vulguin.
0: Deixem-ho en Instagram i TikTok, si vols.
1: Vinga.
0: Fantàstic, doncs Dani Ruiz, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Doncs acabem el programa amb un tema que cada any ens interpel·la i ens agrada molt treure-hi el cap, perquè és una aliança d'entitats, però també de persones, on el que fan és col·laborar perquè joves d'Ucraïna, d'entre 12 i 18 anys, dins d'un programa que es diu Vacances per la Pau, puguin venir aquí a Catalunya i poder, encara que sigui durant uns dies, escapar de la violència i de la guerra i del conflicte. Volem parlar aquesta tarda amb dos de les impulsores, Sor Lucía Caram i Cristina Cabañas, perquè ens expliqui com ha anat, en aquest cas, l'experiència d'enguany. Sor Lucía, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Moltes gràcies per atendre'ns. Sor Lucía, explica'ns, aquest any crec que hi hem participat 255 somriures per Ucrània. Com heu volgut plantejar enguany aquesta experiència?
3: Bueno, aquesta experiència sorgeix també de l'aliança amb la Cristina Cabañas i la Fundació Climent Guitart i altres entitats amb les que hem volgut organitzar uns dies de desconnexió, de connexió, d'una estada amb sol, amb platja, amb llibertat, amb pau, amb tranquil·litat. I la veritat que el resultat ha estat espectacular. Aquest any hem plantejat que poguessin tenir més temps lliure, més temps per descansar, i hem vist com en pocs dies uns joves que van arribar tancats amb por van acabar compartint experiències, creant vincles, intentant recuperar la normalitat, i hem vist com tornaven a somriure. Jo penso que aquesta és el gran èxit d'aquestes trobades, no? Uh-huh. L'hem plantejat més que com unes vacances, com una pausa d'humanitat enmig de la guerra, que els ha robat la infància, no? I hem plantejat tot el temps d'oci que tenien com per ajudar-los a recuperar la seva salut emocional i ajudar-los a reparar la situació que tenen de trencament interior, no? Uh-huh. I penso que, bueno, que entre tots hem aconseguit bastant i han marxat molt contents.
0: Uh-huh. Sor Lucía, ara ens explicaves, parlaves de la Cristina Cabanyes, això és una aliança que feu amb la Fundació. Cristina, jo vaig poder conèixer la complicitat que teniu amb la Sor Lucía a l'hora d'organitzar un esdeveniment d'aquest tipus. Aquest any, des de la Fundació, també com heu col·laborat i quina ha estat, diguéssim, la ruta i quina on han estat aquells llocs on han pogut fer visita a aquests joves infants d'Ucrània afectats per aquest conflicte?
4: Bé, amb Sor Lucía és que tenim un enamorament total. Sor Lucía ens diu, vine cap aquí, nosaltres és allò, si tu me dices ven, lo dejo todo, no? Uh-huh. O sigui, els projectes que Sor Lucía ens diu que hem de fer, doncs allà que estem. Però en aquest cas, a Lloret hi ha una colònia molt gran d'ucraïnesos i també havíem ja rebut peticions abans de venir a respirar de la pau, no? Una cosa molt bèstia, no? Venir a respirar de la pau. I des de l'inici de la guerra, doncs, que estem portant aquests grups, ja va pel grup número 9, són quasi més de 1.300 nois i noies que han vingut, i bé, aquests dies els preparem un programa perquè tornin a ser joves i nens, no? Des d'anar un dia a Port Aventura, anar un dia a Barcelona, a la Sagrada Família i al Museu del Barça, això no pot faltar mai. Mm-hmm. Un dia també amb Rosa dels Vents van a fer tot tipus d'esports aquàtics, també un dia es va a la platja a Tossa de Mar, un altre dia amb una granja escola que també treballen, doncs, tot el tema de la part emocional, amb contacte amb animals, amb la natura. Bé, és un programa preciós que aquest any hem pogut esponjar més, han estat, en lloc d'estar una setmana, han estat 10 dies, i jo crec que el resultat ha sigut molt bo, perquè si no era com tot molt precipitat, i ja que fan l'esforç de venir de lluny i sortir d'aquesta situació tan complicada, per lo menys que ho puguin disfrutar, pues, una miqueta més.
0: Uh-huh. Sor Lucía, tu t'has implicat personalment amb l'ajuda humanitària en aquest conflicte a Ucraïna i has viatjat moltes vegades. De fet, recordo que l'última vegada que vam parlar en aquest programa, lamentablement va ser quan ens va deixar el Papa Francesc, una persona amb qui tenies una relació d'amistat molt important i que, de fet, el Papa Francesc et demanava que continuïs implicant-te amb els infants d'Ucraïna. Sor Lucía, com està ara mateix la situació? Tu que estàs molt en contacte amb les persones que estan a Ucraïna, i aquestes 255 persones que tenen la fortuna de poder tenir aquest respir humanitari, de poder respirar pau, en quina situació es trobaven i es troben?
3: Bueno, precisament els nens que van portar, que aquest any eren adolescents i joves, estar en una situació de molta vulnerabilitat, no tant de la situació de pobresa o exclusió com l'entenem en aquest sentit aquí en el nostre context, sinó el que és en un context de guerra. Són nens que porten 4 anys amb una invasió a gran escala i en la que cada nit estan sentint les alarmes i les explosions i pèrdues significatives. Però la majoria d'aquests nens ja han nascut en la guerra, 2014, 2015, l'annexió de Crimea, la revolució de Maidan. O sigui, ja l'experiència d'ells és un món en guerra, uh-huh. Un món en alarma. Per tant, són nois que, a més, quasi tots venen de zones desplaçades perquè han perdut casa seva. Tots tenen una motxilla molt pesada. Aquest any fins i tot va venir un grup d'un noi més gran, entre 18 i 20 anys, que havien estat ja en la primera línia i, bueno, es notava, i quan parlaves amb ell, l'experiència de lo que havien viscut, i ens havien demanat que poguessin acompanyar als més joves i als adolescents una mica per poder-se refer. Però és que entre el grup de joves que nosaltres teníem, nens de 14 i 15 anys i alguns, havien estat en cautiveri. Mm. Per tant, això marca tremendament. Tots tenen o el pare que ha mort, o està en el front, o està segrestat, però molts dels nois ens han demanat: ajudeu-me a trobar al meu pare, ajudeu-me a trobar a la meva mare, perquè els han perdut. També ens han explicat que molts d'aquests nois, al perdre els pares, es van fer càrrec alguna iaia i no tenien per menjar, i fins i tot alguns, en l'espai d'acollida que els van acollir en el primer moment, van ser maltractats. Per tant, la guerra sempre porta lo pitjor. I la situació d'estrès posttraumàtic de les persones, dels adults, també fa que tot això i el comportament tingui un impacte en els més petits, en els joves, que han d'elaborar no tenint experiència ni fortalesa unes situacions que segurament molts dels adults tampoc no podrien elaborar, no? Per tant, ells veien que era com un somni que es feia realitat, poder viure sense sobresalts, gaudir de la natura, de les emocions en PortAventura, en l'hotel de Cristina, estar en la piscina, pues era tota una aventura i unes rialles que realment feia goig, no? Uh-huh. Volien tornar també. Ells tenen un sentit de pertinença molt gran. El xoc va ser molt gran aquest cop, perquè just el dia que entraven va ser un dels atacs més forts al país, en tot el territori. Uh-huh. Per tant, ells ja, abans de pujar a l'avió, ja havien connectat les alarmes que havien desconnectat durant els dies que estaven de vacances. Uh-huh. I ells avisaven que estaven en alarma en Gemininsky, de d'on venien ells, en Kiev, en el Lviv, i estaven realment preocupats, no? Uh-huh. De cop i volta veus que com una ombra sobre els seus ulls, però després hem de tornar perquè nosaltres ens devem al nostre país, no?
0: Uh-huh. Una de les coses que a mi més em va impactar quan els vaig poder conèixer l'any passat, en l'estada que vau fer, que em vau convidar, va ser precisament això, que en el telèfon mòbil tenien aplicacions connectades per avisar-los en aquell moment, doncs, quan hi havia un atac i havien de refugiar-se. I de fet, m'explicava algun d'ells, no?, com el fet de desconnectar durant 10 dies aquest telèfon doncs era com un miracle, pràcticament, no? Cristina, ens parlaves que Lloret de Mar, hi ha una colònia molt important de persones ucranianes. Em consta que Lloret s'ha implicat també com a municipi. Com és el fet que un municipi com Lloret doncs, sigui receptiu, sigui solidari, en el cas, per exemple, de la teva fundació, acollint-los en el teu hotel durant aquests dies? És a dir, quina ha estat també la implicació del municipi de Lloret de Mar?
4: Bé, a Lloret hi ha més de 100 nacionalitats que conviuen i a l'haver-hi aquesta colònia doncs hi ha persones que es van dirigir cap a nosaltres a demanar ajuda. Des de primer moment el municipi doncs, va dir que ens ajudava amb el que necessitéssim i de fet doncs, han pogut també fer activitats en el propi Lloret on ha intervingut doncs, des de l'alcalde moltes altres persones que han volgut col·laborar. Però bueno, és un poble on hi ha molta diversitat i llavors pues, estem acostumats a que s'ha de fer pinya i si algú té un problema pues, se'l té que ajudar. Uh-huh.
0: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies, Sor Lucía i Cristina, per explicar-nos com ha anat aquest any. Us agraïm moltíssim la feina que heu fet, aquestes 255 persones joves que han pogut estar aquests 10 dies gaudint de Catalunya, i també em consta, no?, aquest sentiment que s'emporten també de la societat espanyola catalana cap al seu país d'origen, que jo recordo parlant amb el cònsol que explicava que són coses que mai oblidaran també, no?, com a poble.
3: Sí, mai oblidaran, sí, els ha quedat un record impressionant. Sí, volia dir-te una cosa, que Lloret de Mar té molta vida pròpia, però tot el motor solidari de Lloret de Mar està activat per la Cristina Cabanyes, que té una capacitat de crear una xarxa impressionant. Per tant, jo penso que quan tens una dona referent que està treballant en un territori, és capaç d'arrossegar a tothom, no? I a mi, aquest any, ja porto temps que ho estic veient, però aquest any, quan veia la quantitat d'empreses i d'entitats i fundacions que van col·laborar i es van sumar, totes tenien el cognom de ser derivades per Cristina i la seva xarxa, no? Per tant, jo penso que és posar en valor de que podem transformar el món amb persones bones que s'impliquen i que saben sumar gent a causes nobles, no? Perquè Cristina m'assenyala a mi perquè l'hàbit és blanc i es nota més, no? Uh-huh. Però jo crec que és important reconèixer com dones fortes enmig d'una societat que sembla que hi ha altres valors que s'estan, o valors autèntics que s'estan perdent, són capaces de remar en contradirecció perquè creuen que l'esperança és possible. I realment puc dir que amb la suma de tots aquests nous amics que tinc arran d'aquesta xarxa dels 255 somriures, és més forta i l'esperança realment no podrà fallar.
4: Molt bé, doncs, però jo només vull afegir una cosa, que la gran capitana és la Lucía. Tots anem darrere d'ella. On ella ens digui, nosaltres anem.
0: Fantàstic, doncs escolteu, aquest exemple vostre. Moltíssimes gràcies, Cristina i Sor Lucía, per atendre aquesta trucada de Ràdio Nacional a Catalunya, i agrair-vos també pel que heu fet per aquests infants durant aquest temps.
3: Moltíssimes gràcies a tu.
0: Fins molt aviat.
4: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
3: Gràcies.

0: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
1: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
0: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
1: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
0: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4, la música clàssica et parla a tu.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori. Ràdio 4.

0: L'altra ràdio, amb Sin Tuniqui.
1: Quan sonen les notes d'aquesta veteraníssima sintonia, significa que comença una nova edició del magazín de la cultura audiovisual i tecnològica des d'aquesta ràdio pública, Ràdio 4, en aquest any que l'emissora compleix, i ho sabeu prou bé si sou habituals de la nostra ràdio, 50 anys. Nosaltres avui us donem la benvinguda a l'edició del dissabte, ja broma en broma, 23 de maig, 9 i 5 del vespre, com sempre, el divendres anterior, al nostre programa accessible a RNE Audio. Edició avui de l'altra ràdio, número 2643.
2: Buenos días, tengan todos ustedes.

0: quieren saber un poco más de qué se trata,
1: ¡arranca y vámonos!
2: Com la setmana passada, pel que veig aquí a l'escaleta, 10 blocs previstos en aquests 53 minuts de genuïna ràdio pública. Repassarem l'actualitat amb les notícies. Enregistrament històric de la ràdio, avui de Ràdio Teletaxi, de l'any 1992. Informació de la ràdio l'Estat espanyol amb Lluís Segarra. Ràdio Afició, que ja volta pel control esperant per entrar. Avui està als estudis amb Miquel Àngel Sáez. Hem de parlar de la fira Mercaham, que mica en mica s'apropa. La gran fira de la ràdio Escolta i de la Ràdio Afició Cerdanyola del Vallès. Serà, però, el mes de juny, però ja estem a prop. Carles Llinàs, també esperant per intervenir amablement la secció de Pensament i Tecnologia amb el degà de la Facultat de Filosofia a la SAI Universitat Ramon Llull. Tecnologia de les Comunicacions amb el doctor Joan Francesc Gras, Quico Gras per nosaltres. La Societat de la Informació de la Comunicació, novetats amb el Jordi Barreda des de societatdelainformació.com. Tecnologia social, ètica, comunitària, això també ens agrada tenir pinzellades d'aquests temes amb Fem Procomuns. El món de les minories culturals, les migracions, la diversitat, amb el doctor Raül Martínez des de la Universitat de Vic. I el món de les audiovisuals, avui amb una passejada pels museus i novetats tecnològiques amb Jordi Álamo de l'empresa Evantic. Aquests són els 10 blocs previstos que avui tornem a fer. Cristian Estanescu, realització tècnica, control de so, i aquest qui us parla, Sintoniqui, a la direcció i presentació.
3: L'altra ràdio vintage amb en Sintoniqui, sempre ràdio 4.
4: L'altra ràdio vintage.

0: I obrim el programa, com estem fent ja d'unes temporades ençà, amb un fragment històric de la ràdio catalana. Tots venen de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, com bé sabeu, projecte col·laboratiu, participatiu, que es pot escoltar en el si d'internet en aquesta adreça, arxiuradio.uab.cat. Per cert, que el passat dimarts, a la sala Cantiana de la seu de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència a la ciutat de Barcelona, molt a prop d'on nosaltres us parlem, a tocar de la plaça de les Glòries, es van lliurar els 25ens Premis Connexió atorgats per FECEMINTE. La Universitat Autònoma de Barcelona va rebre el Premi Connexió a la iniciativa institucional precisament per l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya. El jurat ha valorat el seu impacte en l'àmbit social. Penseu que hi ha més de 15.000 fragments sonors recollits i 1.250 ràdios representades. I també, cal dir, en els últims mesos, la millora que ha tingut el motor de cerca d'aquest arxiu, la presentació de continguts interactius, novetats, per tant, interessants de la Universitat Autònoma de Barcelona en aquest arxiu. Tomàs Fabregat, director de la Biblioteca de Comunicació Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser qui va recollir el guardó. Agrair, evidentment, a FECEMINTE, al jurat dels Premis Connexió, aquest important reconeixement que ben segur ajudarà doncs, a impulsar encara més aquest projecte creat per l'INCOM, la Biblioteca de Comunicació de la Hemeroteca General de la Autònoma, i de la qual aquest qui us parla té la satisfacció de ser-ne el seu director, i també amb dos extraordinaris col·laboradors com són l'Albert Murillo i el Toni Mascaró, que avui casualment també ens acompanya en aquest moment que estem fent l'altra ràdio, que també va poder assistir en aquest acte de lliurament a la ciutat de Barcelona. Dit això, bones notícies per tant per l'Autònoma, bones notícies per arxiuradio.uab.cat. Anem al tall d'avui. No fa gaire dies, Justo Molinero, va ser el dimarts d'aquesta setmana, a Sabadell, va rebre per segona vegada un Premi Nacional de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Escoltem avui un fragment de Ràdio Teletaxi FM i Ole, en aquell moment es deia així, Ràdio Teletaxi FM i Ole, de l'any 1992.
1: Si nos están sintonizando, les rogamos nos llamen al teléfono 588-5300 o bien 588-1888 y nos den su control de escucha. Muchas gracias por colaborar. Sintonizan Radio Teletaxi FM y Olé.

El president de la Generalitat va visitar Plug and Play, empresa que ofereix solucions tecnològiques dirigides a les startups, Microcomputer, que treballa amb centres de dades i intel·ligència artificial, i NVIDIA, que és més coneguda, líder en el desenvolupament d'unitats de processament gràfic i de tecnologies d'intel·ligència artificial. A Los Angeles, Salvador Illa, el divendres dia 15 de maig, va presentar el projecte Catalunya Media City i es va reunir amb directius de Lionsgate i de The Walt Disney Company, entre altres. Va insistir molt en el sector audiovisual, però també va insistir molt en les aliances possibles en el sector dels videojocs. El dissabte, últim dia del viatge, Salvador Illa es va trobar amb els responsables de Higher Ground Productions, una productora audiovisual fundada el 2018 per Barack i Michelle Obama, que es dedica a crear contingut audiovisual de caràcter social. El sector de la robòtica viu un fort creixement a Catalunya, com a la resta del món. En els últims 5 anys, l'ecosistema s'ha més que duplicat i ja genera un volum de negoci de 974 milions d'euros, segons un estudi d'Acció presentat durant la inauguració de l'Advanced Factories 2026 que es va celebrar fa pocs dies a Barcelona. Actualment, Catalunya compta amb 311 empreses especialitzades en robòtica que donen feina a més de 4.600 persones. La major part de les empreses del sector treballen vinculades a l'activitat industrial. Segons l'estudi, el 72% de les companyies desenvolupen aplicacions per a entorns industrials, especialment en àmbits com l'automoció, l'alimentació o el packaging. La cadena de valor combina fabricants de robots, integradors de sistemes automatitzats i empreses auxiliars dedicades a components, programari o bé consultoria. El sector català relacionat amb la robòtica està format majoritàriament per pimes, que són el 87% del total, mentre que un 14,5% són startups. Fa unes setmanes, Laia Planchart, del web report.cat, informava que el juny de l'any passat el New York Times va desenvolupar un sistema d'intel·ligència artificial aplicat al periodisme. Va desvelar ja el New York Times que un dels seus mitjans de la competència, en concret The Washington Post, estava treballant, desenvolupant i provant un programa intern d'intel·ligència artificial anomenat Ember, que actuaria d'entrenador d'escriptura per redactors amateurs per tal de que publiquin articles d'opinió per la capçalera nord-americana de The Washington Post. Segons els responsables d'aquest mitjà, propietat de l'empresari tecnològic Jeff Bezos, l'objectiu és donar accés a un ventall d'opinadors més ampli i divers respecte del que han tingut tradicionalment, per així poder arribar a un públic encara més extens. També argumenten que Ember podria automatitzar diverses funcions que normalment proporcionen els editors humans. És a dir, a més, l'eina pot incloure un rastrejador de forçar la història, de donar-li més interès, de donar-li més sentit, que indica als escriptors, a mesura que ho estan fent, com estan perfilant la seva peça i en una barra lateral presenta parts pràctiques i bàsiques de l'estructura que estan fent i de la història, poden insistir en reforçar la tesi inicial, poden donar punts de suport, poden aconsellar com fer un final memorable, per tant, són ajuts a la persona que està redactant aquell article d'opinió. Finalment, apunten que el programa en qüestió aniria oferint a l'escriptor en directe, com estic dient, mentre escriu suggeriments, preguntes que l'ajudarien al desenvolupament del text final. És a dir, que convida a l'autor a afegir alguns aspectes que el sistema d'intel·ligència artificial considera que pot ser interessant. The Washington Post ha aclarit, però, que la supervisió final d'aquests textos sempre la farà un editor humà, com a mínim de moment, i que s'identificarà quan hi ha hagut la intervenció, l'ús de l'intel·ligència artificial. Hi haurà alguna nota, diguem-ne, que col·locarà article que s'ha fet utilitzant la intel·ligència artificial. Donat que encara és un projecte en vies de desenvolupament, caldrà veure quins resultats dona. I tot i això, aquesta tecnologia

0: tecnologia avança molt de pressa i el periodisme, doncs, es veu immers en una sèrie de debats sobre com incorporar-la. Podeu llegir més sobre el tema a l'article Una IA pels articles d'opinió de Laia Planchart, publicat al web report.cat. Acabem l'informatiu dient que el proper dijous, 28 de maig, el Parlament de Catalunya, Telecos.cat, Graustic i el Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, entre altres entitats, celebraran un acte emotiu del Dia Mundial de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació, que es va commemorar ja fa uns quants dies, el passat dia 17 de maig. Es faran dues taules rodones, una sobre la importància de la sobirania en les comunicacions i l'altra sobre el rol dels sistemes informàtics en una societat digital resilient. La cloenda la farà Josep Rull, president del Parlament de Catalunya.
1: L'altra ràdio, amb Cinto Niki.
0: Després del cop d'ull a l'actualitat, saludo ja el primer especialista del programa. Ens arriba des de Societat de la Informació .com, aquest magnífic portal que impulsa en Jordi Barreda, la col·laboració mensual amb la seva veu. Quin tema ens portes avui, Jordi?
2: L'històric cercador AskGeeves, accessible a ask.com, tanca després de 30 anys de funcionament. Va néixer el 1996 i permetia fer consultes en llenguatge natural, és a dir, com si parlessis amb una persona, en lloc d'utilitzar només paraules clau. El nom i la imatge del lloc feien referència a Jeeves, un personatge de majordom creat per l'escriptor P.G. Wodehouse. La idea era que li demanaves qualsevol cosa i ell buscava la resposta per tu. Creat per Garrett Gwanner i David Barton, a Califòrnia el 1996 competia amb altres cercadors desapareguts ja fa temps com AltaVista o Lycos. El 2005 fou adquirit per IAC. El personatge majordom va ser eliminat i el lloc va passar a anomenar-se simplement ask.com per intentar competir millor amb Google. Però l'actual president d'IAC, Barry Diller, va declarar a The Crunch Disrupt que ask.com no era competitiu amb Google i no tenia valor al mercat d'accions d'IAC. És curiós que ara que amb la IA hem normalitzat parlar amb els cercadors en llenguatge natural, tanqui el cercador que va fer bandera d'aquest mètode de consulta per diferenciar-se de la resta de cercadors.
0: Música potent per entrar en aquesta secció. Ara faré una petita rima de pensament, allò del potent, i tecnologia amb el degà de la Facultat de Filosofia, la Salle Universitat, Ramon Llull. Un plaer, com sempre, tenia l'altra ràdio com a especialista, com a col·laborador habitual ja fa unes quantes temporades, el doctor Carles Llinàs. Benvingut, Carles.
3: Moltes gràcies.
0: I això d'aquesta ràfaga potent que hem escoltat pot tenir a veure amb una de les paraules, podríem dir, del títol d'avui de l'espai que ens portes. Invasió vertical dels bàrbars. Sembla una música així, una mica bàrbara, una música... Però invasió vertical dels bàrbars és una última, a lo millor, producció de cinema que has vist? Algun videojoc que hagi fet algun alumne de la Salle i que també els de filosofia l'heu provat per jugar o no?
3: No ho sé, però estic segur de que la Salle algú li podria treure punt.
0: És que és un bon títol,
3: això,
0: eh? Oi tant? Invasió vertical, això del vertical, és que ara us ho expliques, perquè dels bàrbars encara, però vertical, ganes d'escoltar-te, eh?
3: Segur que arts visuals, per exemple, que tenim en el campus, algú podria fer alguna cosa
0: interessant
3: sobre això.
0: Això en digital els hi acabes de subministrar ja el títol inspirador de l'obra que puguin crear.
3: Això mateix. Mira, jo és un tema que en parlo molt i perquè em va impressionar molt quan el vaig llegir, això sortia a un llibre que ara farà un segle, d'aquí pocs anys farà...
0: Quatre dies. Ràdio 4, que estem als 50 anys, és el doble.
3: Pues és el 100. Doble, exacte.
0: Però dius, déu-n'hi-do, fa 100 anys.
3: Un llibre que va sortir fa 100 anys, sí senyor, que és La rebel·lió de les masses, La rebel·lió de les masses, de José Ortega y Gasset.
0: Sí.
3: Dels llibres, diguem, espanyols, sí, del segle XX més traduïts a altres llengües.
0: Que en algun espai teu ja fa mesos va sortir, però no això com a invasió vertical dels bàrbars.
3: Sí, vés a saber. El que passa és que, diguem, ara preferia agafar-ho directament. En realitat, si jo no recordo malament, Ortega, de fet, cita a un polític alemany que havia usat aquesta expressió. Amb aquesta expressió es referia a una cosa que és molt, bueno, com tu mateix ara deies, no? Quan un pensa en la invasió dels bàrbars, pensa en una invasió horitzontal.
0: Sí.
3: O sigui, els bàrbars, no? La caiguda
0: de
3: l'imperi romà. No?
0: D'alguna manera, sí.
3: Que venen i arrasen amb tot
0: una
3: això.
0: Multitud, grans masses,
3: grans
0: molta
3: masses
0: fortalesa.
3: I que venen d'un món
0: sí,
3: no civilitzat,
0: correcte.
3: O una
0: sí,
3: civilització d'un altre tipus, no?
0: Sí, sí.
3: I que liquiden la civilització existent en l'altre món, diguem-ho així.
0: Correcte,
3: així, no?
0: molt clar i molt ben situats.
3: La invasió vertical dels bàrbars seria una invasió de bàrbars civilitzats, si em permets dir-ho d'aquesta manera. Seria, no seria una invasió horitzontal de gent que ve de més enllà dels boscos, diguem,
0: sí.
3: No? I que acaben amb el nostre món, sinó és un tipus de barbàrie que és específica del nostre món modern, tecnològic i econòmicament molt potent, sens dubte. I que es pot resumir d'una manera molt senzilla, perquè a més em sembla que tots ho haurem experimentat en un grau o altre. Diguem, la invasió vertical dels bàrbars seria una mena de síndrome, no? Una mena de malaltia que podem desgranar una sèrie de símptomes, que seria tractar els productes que són el resultat d'una evolució llarga, lenta, treballosa, dels segles, tractar aquests productes que han necessitat molt temps per madurar, tractar-los com si fossin una pera en el peral, o sigui, com si fossin una cosa òbvia, com si fossin una cosa natural. Per exemple, mira, la meva relació amb el meu cotxe és així,
0: sí, sí.
3: Si vols dir així. Jo no tinc ni idea de mecànica.
0: D'acord.
3: El desenvolupament del motor del nostre cotxe
0: sí.
3: És un prodigi de la inventiva humana dels dos o tres últims segles, des de que doncs, a Manchester o en aquests llocs van començar amb la indústria tèxtil i tal, han anat evolucionant aquests motors, s'han anat diversificant.
0: I ara afegim tot el component elèctric.
3: Efectivament.
0: Que pot ser
3: i
0: només
3: ara...
0: motor elèctric.
3: Exactament.
0: O poden coexistir els dos, que és encara una altra... afegint més...
3: Però això ho pots utilitzar com ho utilitzo jo sense tenir ni idea de
0: clar,
3: com funciona.
0: D'això es tracta, sí. Amb la majoria de casos jo coincideixo també prou per desconeixement de la temàtica tant d'electrònica com de mecànica.
3: Però
0: sí.
3: Clar, llavors el perill que hi ha és que tu menys tinguis el que tens.
0: Ah, d'acord.
3: Que no arribis,
0: valoris, que no posis
3: que no
0: en valor.
3: Que no valoris el que tens, perquè ho dones per tant evident.
0: Sí, sí.
3: Tots, no? Aquí a la nostra ciutat, doncs, tots donem tant per evident els autobusos, els taxis, el nostre cotxe, etc, que la manera d'abordar aquesta realitat pot ser tremendament superficial. No? És com, per posar una analogia, no? És com el turista que baixa de l'autobús, fa quatre fotos a la Sagrada Família o allà on sigui, torna a pujar a l'autobús i se'n va a l'hotel i s'ha acabat el bròquil. No? Això no és aprofundir en res. I això no és adquirir cultura nova.
0: D'acord.
3: No? Això és... invasió vertical dels bàrbars, en aquest sentit.
0: D'acord.
3: Si no? Per exemple, hi ha un altre exemple que no és simplement tècnic, això passa molt en el món tècnic, perquè la tècnica tendeix a afavorir això, hi ha especialistes que sí que en saben, esclar, però aquests especialistes generen màquines i generen instruments que els utilitzem gent que no en sabem i que podem creure doncs, que la serra mecànica aquella o el cotxe... és una cosa tan evident, doncs, com això que et deia abans, no? Com el préssec en el presseguer i ja està, no? I no és així. Però és que això que a vegades ens passa amb la tècnica, ens passa fins i tot amb la política. I això jo em sembla que és una cosa de molta actualitat en aquests moments, perquè una mica el que ens està passant amb certs fenòmens polítics molt, molt cridaners,
0: sí,
3: com el que
0: sí,
3: està
0: sí.
3: passant als Estats Units, amb
0: sí, sí,
3: Trump, etcètera,
0: sí, sí.
3: És, al final... hem arribat a donar per tan òbvia la democràcia parlamentària que és el resultat de segles, per no dir de mil·lennis, de civilització cada cop més subtil.
0: Sí.
3: I quan dones per evident això, t'ho estàs carregant. O sigui, el perill és que llavors...
0: Sí, sí.
3: Llavors pots acabar...
0: No posar-ho en valor en el sentit estricte de la paraula, tal com hauria de ser.
3: I que això necessita un cultiu. Que la democràcia no és simplement que jo, quan em dóna la gana o quan em criden, vaig i poso un paperet a dins d'una urna i s'ha acabat el bròquil. Que aquí hi ha una responsabilitat
0: social, col·lectiva.
3: Efectivament, i que sense això... aquest règim no té sentit, sense aquest sentit de la història, del que ha costat arribar a això, no?
0: Doncs claríssim, ara ja entenem, diguem-ne, aquest concepte, aquest titular, perquè seria un titular d'invasió vertical dels barbes, amb un parell d'exemples aplicats, un en el món tecnològic, l'altre en el món social i polític. Ens ho ha explicat, ens dona aquests punts per reflexionar-hi, per invitar el pensament que des de l'altra ràdio fem cada mes, el doctor Carles Llinàs, el degà de la Facultat de Filosofia de la Salle Universitat Ramon Llull. Fins aquí uns dies, Carles.
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: L'altra ràdio, amb Cint Tuniqui.
0: El doctor en filosofia, Carles Llinàs, deixa aquest locutori. Avui és un programa amb uns quants doctors que coincideixen en aquest, per nosaltres, tercer programa. A més, saludo ara a un altre doctor en Ciències de la Comunicació, Raül Martínez, professor de la Universitat de Vic, espai dedicat al gènere, minories culturals, migracions, diversitat. Per tant, moment, com cada mes, d'establir connexió amb els estudis de ràdio de la Universitat de Vic.
4: Bona, Cinto. Avui, des de l'estudi Carles Capdevila de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, parlem del documental La veïna perfecta. Dirigit per Gita Gadbir, ha estat premiat a Sundance i nominat als Oscars i als BAFTA. Parla de racisme quotidià, violència armada, convivència, però sobretot d'un sistema que converteix un conflicte menor en una tragèdia. Trobareu el documental a Netflix. El documental està construït exclusivament amb imatges reals, càmeres corporals policials, trucades al 911 i gravacions de seguretat. Són en ràdios policials, silencis, murmuris i cops de porta per construir sensacions inquietants. No hi ha narrador ni entrevistes, només fets, i nosaltres som testimonis directes de la tensió. En un conflicte quotidià de convivència entre veïns, imaginem sorolls, nens jugant o petites discussions. En La veïna perfecta tot acaba en tragèdia. La història passa a Florida, en un barri modest amb cases baixes i espais compartits. Allà hi viu Susan Lawrence, una dona blanca. Durant mesos la veiem trucar repetidament a la policia perquè els nens del barri li molesten, sobretot els nens negres. Els policies hi van moltes vegades, escolten les queixes, intenten calmar els ànims i marxen. Però el conflicte continua. Susan assegura que els nens entren a la seva propietat. Els agents comproven repetidament que són infants jugant. En el documental La veïna perfecta som testimonis d'escalades de violència. Els nens del barri comencen a tenir por. Les famílies expliquen que Susan els grava amb el mòbil, els insulta i fins i tot els llança objectes. Els infants li posen un sobrenom molt conegut als Estats Units, la Karen. Aquest terme descriu dones blanques que utilitzen el seu privilegi racial i social per controlar o intimidar altres persones, especialment persones negres. I arribem al 2 de juny del 2023. Allí que Owens, ell i Owens, és una mare afroamericana amb 4 fills. Va a casa de Susan Lawrence per reclamar-li que deixi d'assetjar els nens i, segons alguns testimonis, per recuperar una tablet que havia pres a un dels fills. Ell hi truca a la porta, hi ha crits, i de sobte Susan dispara a través de la porta tancada. Ell i Owens mor davant dels seus fills i dels seus veïns. I el documental ens situa en el focus. Com pot acabar així una situació tan absurda? Per a la directora no és només un crim individual, és un resultat d'un sistema.

0: El documental analitza la llei Stand Your Ground, vigent en diversos estats nord-americans. Permet utilitzar força letal si una persona considera que la seva vida està amenaçada. Alguns exemples. A Kansas City van disparar contra un adolescent negre. Anava a recollir els seus germans i es va equivocar de casa. A Nova York, una dona de 20 anys buscava la casa d'una amiga. Va morir a trets per aparcar a l'entrada del domicili equivocat. Les dades que aporta el documental són contundents. El 45% dels casos en què un agressor blanc mata una víctima negra són considerats justificats. Quan els rols racials s'inverteixen, el percentatge cau fins a l'11%. La Comissió de Drets Civils dels Estats Units ha arribat a definir aquesta llei com una mena de llicència per matar. Susan Lorenz intenta justificar l'homicidi apel·lant a aquesta llei. Diu que tenia por, però el documental mostra que havia buscat informació sobre aquesta legislació abans del crim. La veïna perfecta també parla de negligència institucional. La policia havia rebut desenes d'avisos sobre el comportament de Lorenz, però mai va intervenir de manera efectiva. Després de l'assassinat, les autoritats van trigar dies a detenir-la, mentre estudiaven si el cas podia considerar-se defensa pròpia. I el documental amplia el focus. El 2023 van morir gairebé 47.000 persones per armes de foc als Estats Units. En aquest context, qualsevol conflicte quotidià pot convertir-se en una tragèdia. Tot esclata més ràpid quan hi ha una pistola al mig. Hi ha una escena especialment comentada del documental. Després de ser detinguda, Susan Lorenz es nega a aixecar-se de la cadira durant l'interrogatori. Els policies esperen amb calma. Ningú no crida. Ningú no utilitza força física. La directora, Greta Garbo, expressa: si hagués estat una persona negra, l'haurien tret arrossegant d'aquesta sala. Parla del privilegi blanc i el tracte racialitzat de les institucions. I així, una història molt local acaba parlant de coses universals. La fragilitat de la convivència, la por a l'altre i una violència que un dia explota. I aleshores ja és massa tard.
1: Des d'aquesta ràdio pública tenim espais que no es podrien entendre potser amb altre tipus d'emissores. Som un programa divulgatiu, però alhora som un programa obert a que tots els col·lectius de la societat, això és una de les característiques de 50 anys de Ràdio 4, es puguin expressar per aquesta ràdio pública, moment ara de la tecnologia ètica, social, comunitària, des de Fem Procomuns, secció també mensual. Avui saludo en Gorka Muñoz, des de Fem Procomuns. Ens presenta el projecte medioambiental ERICA, projecte internacional en el qual hi participa, per exemple, la XOIC, la xarxa oberta d'internet de les coses, que vol impulsar aquest projecte ERICA, la ciència ciutadana. A Fem Procomuns, en concret, hi ha un exemple de ciència ciutadana que en alguna ocasió s'ha explicat a l'altra ràdio de Ràdio 4, que és el projecte Bixxo, Bixxo. On hi tenen a veure el món també de les bicicletes en aquell univers, N'hem parlat en edicions passades de l'altra ràdio. D'entrada, en Gorka Muñoz, des de Fem Procomuns, ens fa algunes preguntes sobre contaminació ambiental i ens dona també algunes respostes.
2: Què poden fer els ciutadans que viuen a prop d'una gran indústria fòssil, com per exemple la petroquímica de Tarragona, i estan preocupats per la qualitat de l'aire que respiren? I què passaria si qualsevol persona pogués contribuir a fer ciència i ajudar així a entendre millor l'impacte ambiental del seu propi entorn? A Tarragona, en una de les zones amb més activitat petroquímica del sud d'Europa, aquesta idea ja és una realitat. Sovint, les dades sobre contaminació ambiental són complexes, escasses o difícils d'interpretar. I això fa que, per a la majoria de nosaltres, sigui complicat entendre què passa exactament amb l'aire que respirem o l'aigua que consumim. A més, en molts casos, la informació disponible depèn de les mateixes fonts que generen l'activitat industrial, cosa que pot generar desconfiança o manca de transparència. Per donar resposta a aquest repte, neix el projecte europeu ERICA, en el qual participa la Universitat de Barcelona a través del Departament d'Ecologia, aportant el coneixement científic necessari per entendre i analitzar els impactes ambientals. El projecte promou una idea clau, la ciència ciutadana, és a dir, la participació directa de la ciutadania en la producció de coneixement científic. Amb l'ERICA, persones sense formació tècnica poden aprendre a recollir dades ambientals, analitzar-les i transformar-les en informació útil per a la societat. Un dels espais claus del projecte és Tarragona, on conviuen zones urbanes amb una intensa activitat petroquímica. Aquí, aquest enfocament pren tot el sentit, perquè permet que la ciutadania participi activament en el monitoratge del seu entorn i contribueixi a generar dades sobre qualitat ambiental. En aquest sentit, la implicació del territori és un element clau. Per això cal destacar el paper de la plataforma CelNet en el projecte, a través de la toxicòloga ambiental Neus Roig, que des de fa anys treballa per visibilitzar els impactes de la contaminació al Camp de Tarragona i connectar-los amb la salut de les persones. Aquesta col·laboració entre universitat i societat civil és, de fet, un dels pilars de la ciència ciutadana. A través del projecte, la ciutadania aprèn a utilitzar tecnologies accessibles per a monitoritzar l'entorn, com sensors de baix cost o aplicacions digitals. Això permet recollir dades sobre qualitat de l'aire, l'aigua o el sol i genera informació que complementa les fonts oficials. D'aquesta manera, la ciutadania deixa de ser només observadora i es converteix en protagonista. Un dels elements centrals de l'Erica és la seva plataforma digital d'aprenentatge. A través d'aquesta eina, qualsevol persona pot formar-se en metodologies de monitoratge ambiental, en l'ús de tecnologies i en la interpretació de dades. També és un espai per compartir experiències i construir una comunitat activa al voltant de la ciència ciutadana. L'objectiu final és que aquestes dades es transformin en coneixement útil, és a dir, informació capaç d'influir en decisions reals, des de polítiques públiques fins a accions comunitàries o processos de sensibilització. En un moment en què la qualitat ambiental és una preocupació creixent, iniciatives com l'Erica posen sobre la taula una idea clara, que la ciència ciutadana és una eina de participació que pot exercir una pressió social sobre companyies i institucions suficient per transformar el nostre entorn. Per això, us animem a consultar el projecte Erica, visitar la seva web i la plataforma d'aprenentatge, amb les quals podreu formar-vos i obtenir un certificat de participació.
3: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: D'aquest espai dedicat a la tecnologia ètica, social, avui dedicat també al món de la ciència ciutadana, després de conèixer en detall en què consisteix aquest projecte ERIC, en el qual participa Fembro Comuns, donem pas a un altre dels especialistes del programa, en Jordi Álamo, secció de veu sintètica, secció d'intel·ligència artificial, amb multitud de possibles aplicacions. Jordi Álamo, professionalment treballant a l'empresa Evantic. Quin tema ens portes avui en aquest programa del mes de maig?
4: Avui us parlo de la tecnologia als museus, de com les plataformes audiovisuals i l'streaming directe s'està fent un pas per donar una més àmplia visió de lo que és el museu. És a dir, que la visita al museu no s'acabi al sortir del museu, sinó que pugui tenir una continuïtat des de fora. Això ho reclamen moltíssims centres de formació i els mateixos museus. És a dir, es tracta de donar continuïtat a la visita. Imagineu-vos que una classe d'una escola ha visitat un museu d'art, els alumnes han pogut veure l'art romànic, han escoltat audioguies, han fet preguntes, però quan tornen a l'escola o a casa, la visita, en principi, doncs s'ha fet un punt i final. I tot allò après, tot aquell entusiasme, s'esvaeix en pocs segons o en pocs dies. I aquí és on ens hem de fer una pausa i preguntar-nos per què ha d'acabar. Per què la visita al museu ha de tenir una porta de sortida que ho tanca tot? Sortir del museu no hauria de significar deixar enrere l'experiència. Hauria de ser simplement canviar d'espai per continuar-la. Ara imagineu-vos que no s'acabés, que aquella tarda a casa l'alumne pogués obrir el tablet i seguir explorant allò que li ha cridat l'atenció. Que l'endemà a l'aula el mestre tingués accés als mateixos continguts del museu per aprofundir el que s'ha vist. Que la visita, en comptes d'un parèntesi, fos l'inici d'un fil que continua. Des del sofà, des de la classe, des de qualsevol lloc. Això és exactament el que reclamen cada vegada més els centres educatius i fins i tot els museus. Nosaltres pensem que aplicar plataformes audiovisuals de nova generació poden oferir aquest servei. Parlem de tecnologia, no de ciència-ficció, sinó d'eines que ja existeixen i que estan canviant la relació entre el museu i el seu públic. D'una banda, les plataformes de contingut audiovisual a la carta, vídeos documentals produïts pel propi museu, càpsules de coneixement sobre peces de la col·lecció, visites guiades gravades per conservadors i especialistes, continguts que poden consumir-se en qualsevol moment, com si fos una sèrie, a la velocitat de cadascú. D'altra banda, i aquí és on les coses es posen interessants, els sistemes conversacionals, parlant d'assistents intel·ligents que permeten accedir al contingut mitjançant preguntes en llenguatge natural, que no cal saber el nom de la peça, no cal buscar en cap catàleg. Pots preguntar per què en aquesta època pintaven la mort d'aquesta manera, i el sistema en principi et respondrà amb recursos del propi fons del museu, amb vídeos, amb text, amb imatges i fent-te la guia. Els museus comencen a emetre en streaming inauguracions, conferències d'experts, visites nocturnes, restauracions en directe. Això fa que una escola de Lleida pot seguir en directe una xerrada d'un arqueòleg des del Museu Arqueològic de Madrid. I un alumne curiós pot fer una pregunta al xat i veure la resposta en temps real. I a partir d'aquí apareix la figura del museu com a creador de contingut educatiu continu. Experts del museu que funcionen com a divulgadors, com a referents als quals es pot seguir. Subscriure's, tornar a escoltar, en definitiva, un ecosistema que s'assembla molt al que ja coneixíem en les plataformes educatives de referència. Un Khan Academy o un Coursera, però alimentat amb un patrimoni real, amb les peces originals, amb el context institucional del museu. Això nosaltres li diem el museu des de casa, és a dir, la continuïtat del museu. La tecnologia ha vingut per ajudar els museus i perquè aquella visita no s'acabi al tancar la porta.
1: Aquesta ràfaga ens introdueix a l'apartat de ràdio Afició i en concret saludo Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioaficionats i alhora el director de Mercaham. Avui intervindrà el programa més en aquesta vessant. Avui també tinc la sort que m'acompanyi en aquest locutori de Ràdio 4. Miquel Àngel, benvingut.
5: Hola.
1: Avui podem donar ja unes dades més concretes i precises de l'edició 2026 de la Gran Fira de la Radioafició, la Radioescolta, col·leccionisme radiofònic, que és Mercaham, una de les fires d'aquest sector més importants del sud d'Europa. Recordem, data, parlem a un mes vista, com qui diu, mes de juny.
6: Sí.
1: Quin dissabte?
6: Dia 27, tenint en compte que comencem el muntatge el dia 25 dijous.
1: I però cara, el públic, 27 tot el de juny.
6: Dia.
1: Horari.
6: Un dia, des de les 9 del matí fins a les 7-8 de la tarda.
1: Per tant, des de les 9 del matí obre portes, sí, Mercaham, sí. 7-8 del vespre. Les tancarà dissabte 27 de juny. És una fira sense ànim de lucre. Hi ha una entrada d'uns anys ençà simbòlica.
6: Un euro, sí.
1: Un euro. Per contribuir, sí, a les despeses, perquè aquesta fira també, i cal agrair-ho, compta amb el suport de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que posa a disposició de Mercaham una de les molt bones instal·lacions que té aquella ciutat. Mercaham es celebra, com els últims anys, a quin lloc de Cerdanyola?
6: A l'esportiu Poliesportiu Guiera, de l'Avinguda Guiera número 8. Hem de dir, que és també molt important, que és la 30a edició, és a dir, fa 30 edicions, no són 30, serien 33, però com que va haver la pandèmia pel mig, és edició número 30, i déu-n'hi-do.
1: Que té molt de mèrit, sí, sí, evidentment, perquè, com us dic, les persones que tiren endavant la fira ho fan de manera desinteressada i altruista. Sense que ningú es molestés, si algú no s'esmenta en el programa, li demano de manera improvisada al Miquel Àngel, bé, sense papers, algunes entitats, organismes que tens previstos que participin a 2020 26 Mercaham amb algun estant.
6: Sí, hi ha una entitat que ens ha demanat, que és la primera vegada, s'ha creat ara, que es diu Radio Club Ochentero, que és de Mollet. Volen vindre, aleshores també el Radio Club Lavaells, Selva Mar Notícies, Urcat, etcètera. Quasi bé la majoria de Radio Clubs.
1: Associació de Radioescoltes de Barcelona també, sí, la gent de la DXB.
6: Per supostíssims.
1: Amb en Francisco sempre, Rubio, que sempre. Si tot va bé el tindrem la setmana que ve al nostre programa.
6: A CAR també venen, com
1: la
6: sempre.
1: CAR, l'Associació, sí, sí, Cultural Amics de la Ràdio, sí, sí, del món del col·leccionisme. Aquestes entitats tenen els seus estants. Si visiteu el 27 de juny Mercaham, Poliesportiu Can Griera, val la pena que ho visiteu, que veieu el món que mou la radioafició, la radioescolta, el col·leccionisme, a casa nostra. Hi ha un mercat de segona mà. seguireu igual, no? Les tauletes on tothom hi posa els seus productes.
6: Sí, unes...
1: Mai sabràs qui hi trobaràs.
6: No, unes 80, però hi ha persones que venen fixes de fa molts anys, no? També haig de dir que hi ha dos entitats que venen, evidentment, la Federació Catalana de Radioaficionats, i com no, Xercat també hi seran allà. I la URE de Barcelona, que una mica representa també la URE de Catalunya. Vull dir, per tant,
1: molt bé, doncs, ja dic, ara
6: força gent.
1: Hem improvisat una mica el llistat de noms, si algú no s'ha esmentat i estarà present, ja dic que no s'ho prengui malament, no és la intenció ni del Miquel Àngel ni evidentment d'aquest qui us està parlant. Fareu conferències? N'hi ha alguna que ja ens puguis avançar?
6: Una que ja te la puc avançar, que és el MES. És a dir, és una modalitat de comunicació molt interessant, molt, molt interessant, i tenim un especialista, una persona que havia treballat a IBM, que s'han encarregat d'aquesta conferència i que estan escampant aquest sistema de comunicacions, ja ho explicarem, doncs per tot Catalunya. Vull dir, que estan a punt de crear una associació que es diu Associació de MES Catalunya.
1: Curiós, però això del MES què és? Una modalitat? Què és això?
6: Són comunicacions amb cadena, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, són comunicacions de pequeña potència, molt petita potència.
1: D'acord, URP.
6: Sí, que van interconnectant una amb l'altra i fan xarxa.
1: Com uns repetidors, però via hertziana.
6: Petitis.
1: No via internet.
6: No.
1: Via hertziana, molt baixa potència.
6: No necessiten internet
1: per res. I es van passant els diferents repetidors al senyal.
6: Però que cobrem tot Catalunya ja, eh?
1: Mira, saber què és el mes.
6: Sí.
1: Cap a Merkaham, 27 de juny, des de les 9 del matí fins a l'horari de vespre, pagament simbòlic d'un euro. I tornem a recordar el lloc.
6: El poliesportiu Guiera de Cerdanyola del Vallès.
1: Molts ànims amb els preparatius a Merkaham. Segur que, com els últims anys, serà un nou èxit.
6: Esperem que sí. Gràcies.
3: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Amb la música que esteu escoltant, arriba el moment d'entrar a la penúltima edició del programa. Ja sembla que el servei ja comença a fallar, però no, que ara estem en plena forma. Saludo Lluís Segarra, de Guia de la Ràdio, www.guiadelaradio.com. Visita obligada si voleu estar al dia de l'actualitat de la ràdio tot l'estat espanyol. Lluís, benvingut en aquest mes de maig. Comences parlant de la gala de premis de Ràdio Bilbao.
5: Doncs sí, fa uns dies vam fer la gala dels Premis Excel·lència, que em sembla que ja fa 10 anys que la fan, i va passar una cosa que jo penso que no havia passat mai a cap gala, ni de les de Ràdio Bilbao, ni de cap altra emissora.
1: Carai.
5: I és que 8 dels premiats, 8, no un ni dos, sí, no, 8, van anar directament de la gala al quiròfan.
1: Vaja. I quin és el motiu? Ho trobo molt sorprenent. Déu-n'hi-do.
5: Sí, no va passar res dolent. Resulta que...
1: Eren metges. 8...
5: T'explico. Els 8 són els membres de l'equip de trasplantaments de l'Hospital Cruces de Bilbao.
1: Clar,
5: i enmig de la gala van rebre l'avís de que havia arribat el recanvi que estaven esperant per un malalt i que tenien d'anar cap a l'Hospital del Corrents.
1: Mira, una curiositat, eh? Doncs molt bé. Doncs una curiositat. Cap on ens portes ara?
5: Doncs a Múrcia. Mira, a Onda Regional de Múrcia han presentat, en un acte que van fer a la Universitat de Cartagena, un software que han posat en marxa, basat en intel·ligència artificial, que això pot ser la bomba també. Perquè detecta si quan fan una entrevista, a l'entrevistat diu la veritat o no.
1: Vaja, Déu-n'hi-do.
5: Sí, compara les seves respostes amb la informació que té i doncs, decideix si té... posar la llumeta i dir, aquesta està dient...
1: Tot i que a vegades aquests sistemes que agafen poc gros internet diuen coses que no són gaire precises.
5: Sí, a vegades la pifien, sí.
1: Per tant, s'hauria de posar també una mica en quarantena. Altra cosa és que Onda Regional de Múrcia treballés amb un corpus 100% fiable, no? Però quan s'obre, si no feu la prova, no? La gent que us dediqueu a qualsevol feina, tu mateix, Lluís, no? Poses alguna dada, guia de la ràdio, activitat radiofònica, Lluís Segarra i tal, alguna cosa serà així, però a vegades surten coses bastant inesperades. Bé, però...
5: Te'n podria explicar unes quantes.
1: D'acord, jo crec que tothom ho pot provar, i a vegades ho hem dit al programa, perquè és bo qüestionar a vegades el contingut d'alguns sistemes d'intel·ligència artificial. El cas és que novetat tecnològica a Onda Regional de Murcia ens ho ha explicat en Lluís Segarra. Saltem ara cap a Ontinyent, Ràdio Ontinyent.
5: Doncs sí, de l'emissora de la cadena SER, eren les 8 i 20 del matí, fa uns dies, el Tomàs Martín estava fent l'informatiu aquest en desconnexió local, quan de cop i volta doncs, va passar un terratrèmol allà on tinguem, no massa gran, però que es va notar, el pobre li va agafar en directe, es
1: no,
5: va espantar,
1: diràs, clar.
5: Li va temblar la veu...
1: Home, tremolar, és lògic.
5: I després ho va tenir d'explicar.
1: Tremolaven fins i tot els papers, segons la magnitud.
5: Sí, i les llums, i deuria tremolar
1: sí,
5: tot.
1: Sí, un terratrèmol en directe per la ràdio d'un tinent, tal com es explica en Lluís Segarra. Recordeu, www.guiadelaradio.com, val la pena visitar moltes notícies. Si et sembla, abans de saludar el Quico Gras, anem cap a Andorra en aquest minut final.
5: Doncs sí, resulta que això té relació amb la ràdio una mica allò de rebot, perquè va de la mítica Ràdio Andorra, sí, que ja porta una pila d'anys tancada.
1: La Ona Mitjana, que fins i tot sí, havia tingut ona curta, sí, sí.
5: Sí. Doncs el Cercle du Soleil va estrenar d'aquí a poc una obra inspirada en Ràdio Andorra. Ah, resulta que va la història de bé, dos oients que demanen bé, la mateixa cançó al mateix temps i sí, decideixen sí, juntar-se a Andorra per conèixer-se.
1: Està molt bé.
5: I això s'estrena al Principat d'Andorra el dia 3 de juliol.
1: Cal dir que tenia una gran tradició de discos dedicats a Ràdio Andorra i era molt escoltada a tota la zona nord de la península Ibèrica i, evidentment, al sud de França. Recordar, Ràdio Andorra transmetia fonamentalment en castellà i alguna petita cosa en català. Sud Ràdio, que era l'altra ràdio, és la que transmetia en francès. I tens una segona per tancar d'Andorra.
5: Sí, però de l'altra Andorra, de l'Andorra de Teruel.
1: Ah.
5: Doncs allà l'Ajuntament ha posat en marxa la seva emissora municipal, van demanar a finals d'any la freqüència, encara no li han donat, i han dit, doncs mira, comencem a internet, ja quan se la donguin ja començarem a funcionar en FM, i li han posat un nom una mica llarg.
1: Tanquem amb el
5: nom. Es diu Estación Andorra FM Municipal.
1: Molt bé, doncs una mica llarg ho és. Amb això tanca sí, Lluís Segarra la secció. Fins aquí uns dies, gràcies.
5: Fins ara.
1: Dèiem que avui és un programa amb nombrosos doctors tant disciplines diverses. El tercer doctor que saludo és el doctor Joan Francesc Gras, també doctor en Ciències de la Comunicació, com Raül Martínez. L'univers telemàtic els propers minuts per tancar aquesta edició de l'Altra Ràdio. També seu aquí al meu costat, a Roc Brunat 127. Quico, benvingut.
7: Hola, hola.
1: Segona part del espai que ens vas portar ara fa un mes, d'apagades d'internet, no? Apagades d'internet en països, recordo, vas parlar d'Egipte, vas parlar d'Iran, present, malauradament, encara a dia d'avui amb el seu conflicte amb els Estats Units de Nord-Amèrica i d'altres països limítrofes, per temes polítics. Altres països?
7: Sí.
1: En aquesta llista trista, malauradament?
7: Rússia, recordem que té un historial bastant curiós, recordem que Sant Petersburg va néixer al Telegram i va com va, però hi ha països, Myanmar, Pakistan, Uganda, Venezuela, Tanzània, Iraq, Etiòpia...
1: Que s'han produït talls d'internet
7: s'han
1: per
7: produït
1: decisió
7: talls i es produiran
1: política dels governs.
7: Sí, el més preocupant, potser, és que internet va néixer com una xarxa descentralitzada i oberta, però cada vegada depèn molt més de decisions polítiques centralitzades, perquè ja vam parlar també un dia del tallament d'IPs per part de la Liga, on pots deixar un hospital penjat d'IPs perquè el senyor aquest diu que tallaran totes les IPs d'un servidor concret, no? Llavors, ja havíem parlat també fa 2 anys de la Xina, que té el famós tallafocs, i aquest tallafocs de la Xina és un cas de split internet, que vol dir que tallem internet i la fem a mida nostra. És a dir, una de les conclusions a traure és que com que els països polítics no sabien gaire el tema i ara estan ben assessorats on saben més, han descobert que internet se pot anar tallant. Igual que poses tu el teu router a casa, sí, sí, i fas les teves coses. També hi ha un altre problema, vull dir, tu pots provocar aquests talls indirectament.
1: Home, on és treure la llum? Si es treu la llum, falla tot.
7: Una falla elèctrica. Ui, ha passat un problema elèctric, provoques un estrany problema, fallades...
1: Què és el que va passar, diguem-ne, en el cas de l'estat espanyol aquells mesos, amb la gran apagada elèctrica a la sí, península Ibèrica? Allò d'internet va deixar de funcionar.
7: Totalment.
1: Si algú no tenia algun tipus de grup electrogen, però la majoria de persones es van trobar penjades.
7: Totalment.
1: No? Clar.
7: Pots provocar fallades en cables submarins, pots provocar ciberatacs, que això n'hi ha molts, un error de configuració o apagades elèctriques massives, que ho havies dit tu. La connectivitat moderna és molt potent,
1: sí,
7: però també és molt dependent. És a dir...
1: Vols dir que té una certa fragilitat.
7: Sí, sí, té una fragilitat molt alta. Quan la gent diu, per què no han tornat a la Lluna? Doncs perquè si vas anar a una explosió que van fer aquí, els coets que van anar es jugaven la vida, i ara no volen que això passi. Aquí passa una mica igual. És a dir, tu tens unes estructures molt complexes i sempre s'ha dit que problemes complexos, solucions complexes. Per tant, lo trist és que la norma general és que apagades d'internet i fragilitat digital van juntes i probablement en veurem d'aquestes tallades, perquè cada vegada la temptació del poder. També vam passar del xoc control, estic parlant així perquè ja ens atencem els últims dies de programa, el xoc control, un dels governs més incisius en què es desencripti WhatsApp, és el del Sánchez aquí a Espanya, és a dir, volem desencriptar tots els WhatsApps. O sigui, la temptació del control cada vegada és més alta, si a més li afegim invents de d'intel·ligència artificial, doncs no és que estigui pessimista, però estic bastant realista, no? Vull dir, la Índia acumula des de fa un any moltes apagades regionals i també hi ha un denominador comú. Els països menys desenvolupats o més en guerra és molt evident, però els altres és molt civilí, però aquí també tenim un tipus de control molt alt. O sigui, no només cal posar les notícies i mirar Twitter, quan busques gent de Twitter molt sensata i veuràs que les notícies en segons quin canal o en quin mitjà són molt esbiaixades. Per tant, repeteixo el segon cop, és apagades d'internet i control polític equivalen a molta fragilitat en el que havia estat la xarxa de les xarxes, la llibertat de comunicacions, etc etc.
8: Sap greu?
7: Bastant greu.
8: Sap greu, en aquest cas, que passin aquestes qüestions.
7: Sí. Hi ha alternatives, però en podem parlar l'any que ve. Sí.
8: Avui acabem pessimistes, Quico. Tu tens la culpa que has fet l'última secció.
7: No, sóc bastant realista.
8: Però són coses realistes, amb coneixement de causa, amb fonament. Avui podríem dir una mica un article d'opinió del doctor Joan Francesc Gras a l'altra ràdio, que complet que estiguis al nostre programa i per evidenciar aquestes qüestions que ens saben greu també de fer-ho, però aquest és el paper també del nostre programa de l'altra ràdio, de Ràdio 4, en aquesta ràdio pública. Fins aquí un mes. Quico, a tots vosaltres, fins la setmana entrant.
7: Fins d'aquí un mes.
8: Gràcies per escoltar-nos i, sobretot, molt bona ràdio.

0: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
1: Ràdio 4. Territori clandestí. Amb Consol Sáenz.
2: Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes al nostre territori clandestí. Avui diumenge, dia de biblioteca inflamable. Anava a dir-vos que passeu i relaxeu-vos als nostres sofàs, però em sembla que el llibre que ens porta avui l'Oriol Pujol, diguéssim que no és precisament per quedar-se mig endormiscat a la nostra biblioteca. Ja veureu.

0: Oriol Rossell, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: No hi havia un totxamen, més totxamen, que això que acabaves de portar.
1: Avui to mal, perquè a més...
0: Jo crec que és el totxo més totxo, no?
1: Vols dir?
0: Ostres,
1: portar,
0: no
1: vam
0: sé.
1: Vam portar el K-Punk, eh? Recordo quan va sortir K-Punk,
0: sí.
1: La versió en anglès íntegra.
0: Sí.
1: El vam portar i jo crec que era més totxo, eh?
0: Vols dir? Sí, però bueno, també aquest... era com un altre format, no? No,
1: era si fa no fa. Sí? Això és una edició de butxaca, entre cometes.
0: Va, en sèrio?
1: Bueno, en el sentit de que és una edició econòmica que de tapa tova.
0: Ja. Yeah.
1: Però, no sé, aviam... Què fa això? Sí, clar, és que fa 640 pàgines, aprox.
0: Déu-n'hi-do, li havia posat més, i tot. Bueno, va, anem. A més, és un nom en majúscules.
1: És un nom en majúscules. És un llibre que tothom hauria de tenir ja, però... No, t'explico una història. Tu saps aquestes coses que... tothom en parla i els hi acabes agafant mania. I llavors dius, pues ara no em barrufa i no quiero. Com aquella pel·li que no vas a veure, perquè tothom l'ha anat a veure, tothom en parla i dius, pues no vaig a haver-s'hi anat.
0: Efectivament, cosa que... vale.
1: Sí, bueno.
0: Diguéssim, cosa que ja està bé.
1: Total, aquest és el típic llibre que tothom l'ha lluat tant, en el seu moment el va lluar tant, que jo li vaig agafar mania i mai me'l vaig voler llegir, he de confessar. Pues ara me'n falo i no respiro. Vale? Per A i per B, me l'estic llegint. I estic flipant amb colors, perquè és un llibre meravellós. I faig un mea culpa per totes aquestes dècades sense haver-me llegit England's Dreaming, de John Savage, publicat el 1991 originalment. Jo tinc una edició del 2021. The Sex Pistols and Punk Rock, que dius, ja era aquest on va amb això. Bueno, és per recordar-vos, amiguets i amiguetes que ens escolteu, que el proper mes d'octubre farà 50 anys...
0: No!
1: ...que es va publicar això que ens procedirà a posar el nostre company. Is she really going out with him?

0: Doncs no sé si estic preparada.
1: Home, has tingut 50 anys per preparar-te.
0: Sí, però de vegades deixes allò de mirar enrere i...
1: 50 anys, tu. Mig segle fa que es va publicar New Rose dels Damned, considerat el primer single, el primer disc de punk de la història. Aquí sempre hi ha, tindrem discussions amb això, si van ser els primers, si no van ser els primers, que si Los Estuges, que si MF5 abans, totes aquestes mandangues, ja ho sabem, tota aquesta genealogia, portem anys donant-li voltes al mateix, però la qüestió és que per a mig segle del punk, a l'octubre del 76 es va publicar New Rose, al novembre del 76 van sortir els Sex Pistols al programa del Bill Grundy i allà ja va esclatar tot. I poc després va publicar Anarchy in the UK i ja ho tindríem, això.
0: Vale, o sigui, a l'octubre celebrem el 50 de New Rose. T'haig de dir que Damned venen d'aquí uns dies, precisament. Mira, ja ha canviat la cara per fer-ho. Respira a fons, Oriol Rossell.
1: Vaig explicar-te...

0: vestit de vampiro, de cap a peus, comprant-se una calculadora. Va ser com, hòstia, què fa aquest home aquí? I a més estava jo sols a la papereria. I clar, jo me'l mirava i pensava, és el Dave, o sigui, és el dels Damned. I clar, que jo, pobre de mi, no vaig atrevir a dir-li absolutament res, però clar, a veure, era completament out of context, aquell paio vestit amb la camisa amb xorreres, comprant-se una calculadora al barri del Guinardó. Em va fer molta gràcia. És una imatge que tinc amb unes botes de pirata així fins al genoll. És una imatge que tinc gravada a la memòria que em fa molta gràcia.
1: Servidoreta, que era una mica més gran, sí, va aconseguir sí, entrar a l'Apocalipsi, que per cert va ser un concert bastant curiós i surrealista, perquè crec que va ser l'únic que es realitzà, si més no, que tenia a veure amb aquells sons, amb aquella, recordem-ho, sí, sí, discoteca, que no sala de concerts.
0: Discoteca que abans havia estat el Colacao, la fàbrica del Colacao.
1: Ah, efectivament,
0: allà,
1: sí, senyor.
0: Jo vaig créixer allà.
1: Bueno, qüestió, una vegada ja us hem explicat quina edat tenim,
0: a la que es parla de punt comencen aquí a sortir totes les batalletes. No, anem a pel totxo. Aquest England's Dreaming, que, insisteixo, està traduït al castellà, eh? Jo, com que soc un esnob, me l'estic llegint en anglès. England's Dreaming, de John Savage, és un hipermega clàssic de la literatura rock, jo diria de la literatura d'assaig. Per què? Perquè John Savage escriu com els àngels. És una autèntica meravella, és un plaer poder llegir-lo, i si podeu llegir-lo en anglès, una prosa superfluida, però al mateix temps amb guinyos, un coneixement, un abast intel·lectual absolutament espectacular, com barreja el fenomen juvenil amb la història de Gran Bretanya, amb les grans tradicions britàniques. Ell comença parlant dels Teddy Boys, etc. Bueno, és un autèntic festival. John Savage és un senyor, és una mica, diguem, el gran, no?, de la premsa musical britànica, crec jo, el gran crític, no?, superior inclús a altres que potser són més coneguts aquí, tipus Simon Reynolds, eh? Som molt fans de Simon Reynolds, però John Savage li dona tres patades, ja t'ho dic ara. John Savage és un senyor que escriu un llibre cada 10 o 15 anys, però clar, escriu un totxo de 700 pàgines. John Savage també té un volum absolutament indispensable, em sembla que l'hem mencionat alguna vegada, es diu Teenage, que és una història de la joventut, que és una meravella, aquest llibre, que parla de la història de la joventut al segle XVIII i XIX, fins a mitjans del XX, quan apareix la joventut com a tal, i allà s'acaba el llibre, que és fantàstic, perquè dius, ara que és quan comença el follon, ara el talla aquí, no? I recentment ha tret un altre llibre, no sé si l'he mencionat alguna vegada, crec que el vaig portar un dia o el vaig mencionar algun dia en una antologia d'aquestes que fem, que es diu The Public, no sé quantos, ara no ho feu dir, que és una història del moviment LGTBIQ+, en relació a la història de la música pop, des de Little Richard fins aquí. Que és una meravella, que sé que els drets estan venuts perquè es publiqui en castellà, una altra totxana a 700 pàgines... Me han llegado voces de quina editorial altra vegada, no ho direm perquè no ho puc confirmar.
1: No, aquestes coses no els agraden fins que no estigui al sac i ben lligat.
0: Però se suposa que sortirà. Ja té un parell o tres d'anys aquest llibre, eh? Però que a més traduir un mamotreto així, no t'explico. I traduir a Savage, que insisteixo, treballa, escriu molt, molt bé. Però el que anem, England's Dreaming, John Savage, The Sex Pistols and Punk Rock, un llibre publicat originalment el 1990, com us dic, teniu edició en castellà, diverses edicions en anglès, de tots els preus, amb tapadura, amb tapatova, més car, més barat, aquest és del 2021 i era molt barateta. A més, estan fent, és de Faber i Faber, i estan fent una mena de biblioteca John Savage. Els lloms dels llibres tenen el nom del Savage així, i el de Teenage també és així, també té el cognom del Savage i tal, no? Què té de bo England's Dreaming, a part de la forma, és a dir, d'aquesta magnífica forma d'escriure, manera d'escriure de John Savage? Crec, n'he llegit uns quants de llibres sobre punk, uns quants per no dir molts, i probablement masses, perquè la meitat eren bastant fluixos. Crec que és el llibre definitiu sobre el punk de 1977, 1976, 1977 a Gran Bretanya, i sobretot estic convençut que és el llibre definitiu sobre els Sex Pistols. L'anàlisi que fa Savage, com connecta a Malcolm McLaren, el que va ser el mànager dels Sex Pistols, en gran mesura el responsable, com retrata el grup, en plan...

0: Eren un grup de rock and roll amb un bitxo raro, que era Johnny Rotten. Si no hagués sigut per Johnny Rotten, no hagués sigut ni punks, no haguessin sigut els Sex Pistols, no? Però també hi ha una mica... Tu saps, no?, que hi ha aquesta cosa de... L'Steve Jones i el Paul Cook eren uns monguis...
1: Sí, sí.
0: I l'altre era el bueno i el listo. I, ojo amb l'altre, que ni bueno... O sigui, bueno i listo sí, però també un cretí amb totes les seves lletres, eh? No escatima també de demostrar que el Johnny Rotten, bueno, era un xaval molt jove, que li han passat moltes coses molt ràpid, i per què negar-ho? Una miqueta gilipolles també era. Però bueno, jo què sé...
1: Anem amb més música?
0: Bueno, clar, si són els pistols...

0: Jo t'haig de dir que ha passat molt de temps, però jo, encara quan escolto els Pistols, mira, no sé, és una percepció meva, potser, però no sé... Els trobo encara vigents, tio. Vull dir, o sigui, no em fa aquella sensació cada vegada, segons quines cançons o quins grups escoltes, dius, ostres, com ha passat. El temps no els hi ha fet gaire favors, no? Jo escolto els Pistols i...
1: Jo crec que de la seva generació són la banda que millor suporta el pas del temps, els seus enregistraments. Els Damned, per exemple, els hi pesen els temps.
0: Sí.
1: Els primers àlbums dels Damned, que tenen grans cançons, però jo què sé. A mi una cançó que m'encanta els Damned, que és Love Song, tota aquella intro és una torre inhumana avui dia, en plan, on vas? Els Mash It Up, tots aquests temes sonen, les produccions sonen antics. Els Clash, jo tinc un problema amb els Clash, és que és una banda que mai he suportat. Vull dir, ja sé que a tothom li agraden molt, que és The Only Band That Matters, i no sé què, no sé quantos. A mi els Overstrammen sembla un capullo, però bueno...
0: Eps.
1: No, que a mi m'ho semblava, escolta, que no dic que no tinguin bons discos, però... bueno, no... A mi London Calling em sona un disc sobrevaloradíssim. És veritat, vull dir, a mi aquestes coses rockabilis allà al mig...
0: Hi ha discos amb la història de la música, el Muro de Pink Floyd, el London Calling dels Clash, el Negre de Metallica, que fan que puguis tenir una sobretaula d'aquelles absolutament apassionants, perquè és la trencadissa entre fans que adoraven a les bandes abans,
1: i després.
0: Que se senten traïts després de tots aquests volums.
1: I també tenen la cosa de, en general, aquests que són discos dobles, sí, conceptuals, que dius discos dobles sí, discos dobles no. Llavors ja entres en una espiral de mort i destrucció que és discos en directe.
0: Efectivament.
1: Que han d'existir, no han d'existir, quin val la pena, quin no val la pena, jo per això tinc la solució, perquè sempre hem de dir, qui cal de jam, s'ha acabat la discussió. Vinga. Dels MF5.
0: Ja ho tindríem.
1: Dels MC5.
0: Escolta'm, 26 de setembre, Sala Resmatàs 2 de la ciutat de Barcelona, Damned.
1: Els Damned, o el que queda d'ells.
0: O el que queda, sí.
1: Que ja, doncs, són uns venerables, pobres senyors, vull dir...
0: Sí.
1: És que clar...
0: Si estem parlant de 50 anys de New Rose, doncs posa't a...
1: 70.
0: Comença a fer números.
1: 70 i pico.
0: Bueno, creuem els ditets i conservem les esperances de que ens faci com amb els Crask? No ho sé.
1: Sí, no sé. No sé, ja et dic. La qüestió...
0: Vinga, tira milles amb John Savage.
1: John Savage, England Dreaming. Vàries coses per les que serveix aquest llibre. Primer de tot, per poder veure, i és molt interessant... que hi ha moltes més similituds de les que podem pensar del que va ser el període 75, 76, 77 a Gran Bretanya i el que està siguent el període 24, 25, 26 en l'actualitat. Sobretot quan parla de la recessió econòmica, quan parla del desànim generalitzat, el sentit quasi apocalíptic de la realitat. Per cert, un dia aquests hem de portar l'Au de l'Espluga per l'apocalipsi.
0: Ai, sí, per favor.
1: Aviam si el portem la setmana que ve, miraré de trucar-lo.
0: No, que la setmana vinent ens anem a Literal.
1: Amigo.
0: Després ho expliquem. Segueix.
1: Vale. Fas viatge més que Willy Fogg. qüestió... aquestes similituds, aquestes analogies, jo crec, aquests paral·lelismes, jo crec que és molt interessant llegir. Estic segur que Savage no ho va contemplar. Aquest llibre està escrit l'any 90... Es va publicar el 91, no? Vull dir, ja fa molts anys, fa 25 anys, no? Que mira, 50 anys de punk i 25 de l'England's Dreaming del Savage, no? Però els paral·lelismes, com et dic, són múltiples. És molt interessant observar, perquè llegeixes una mica com era l'ànim, diguem, i tal, i dius... Ostres, no em resulta tan aliè, saps? Podria vincular-me amb això, no? Podria relacionar-ho amb el meu present, d'alguna manera. I, per una altra banda, també crec que, d'alguna manera, John Savage respon la gran pregunta, que és, però què és el punk?
0: Uh-huh.
1: No? Perquè encara avui ens estem barallant de què és i què deixa de ser, no? Que si fer política és punt, si es pot ser punt polític, no punt polític, no. I realment, tal com ho planteja, a mi m'interessa molt com ho planteja Savage, que és el punk és una mena d'extensió apocalíptica del glam, fonamentat essencialment en l'estètica, però també alimentat per un moment sociocultural molt concret, però totes aquestes coses que tenim nosaltres relacionades amb el... Clar, ell se centra molt en la primeríssima escena, que són 40 persones a tot Londres. Que hi ha la Siouxsie, i el Sid Vicious, que aleshores tenia un grup amb la Siouxsie, el bateria, And the Flowers of Romance, un títol que després agafarà Johnny Rotten en un dels grans àlbums de Peel. Joe Strummer encara tocava amb un grup de pub rock, que es deuen el 101, de 100 Wonders. Tony James i Billy Idol encara estaven a London SS, que després es van convertir en Chelsea i després en Generation X. És a dir, tot estava per fer i apareix Malcolm McLaren. Malcolm McLaren, un listo, un tio molt culte, però més cara que esquena i amb una flipada bastant important de... Saps aquesta fascinació petit burgesa pel lumpen?
0: Sí.
1: No? Aquesta cosa d'acostar-se al wild side, no?
0: Des d'una posició de, entre cometes, ser privilegi?
1: Exacte. Una mica turista de lo subcultural, no? McLaren té aquest punt. McLaren, a part... ve de l'escola d'art, ha tontejat amb l'esquerra radical, amb la contracultura underground, però no s'hi ha acabat... És d'aquells que... una mica un flaner, no? S'ha passejat per allà, però mai s'ha acabat d'embrutar les mans amb res, no? Perquè tot això que diuen de, no, King Mob i tot el que eren els grups armats neosituacionistes, no va estar-hi mai. O sigui, va tenir una miqueta de contacte, però va dir ui, ui, ui, ui, no? McLaren té ganes de fer alguna cosa, no? Té una fascinació. Hi ha un aspecte a McLaren, he de dir, que mai l'he vist tractat en un llibre, em sembla molt interessant, que és tota la seva fascinació homoeròtica amb els nois joves i delinqüents, i aquesta cosa, saps? Aquesta cosa de Jean Genet, una mica?
0: Sí.
1: Era molt amanerat, McLaren. Però bueno, està... El que més igual si era heterosexual o homosexual, m'importa ben poc, no? Però crec que allà hi ha un tema que no he vist que s'hagi tractat mai. Era aquesta fascinació quasi eròtica que tenia Malcolm McLaren pels joves subculturals i, a ser possibles, delinqüents, no? Que existeix una cosa com molt El diari del lladre, de Genet,
0: sí, sí,
1: etcètera,
0: sí.
1: No? O Karel de Brest, una cosa molt... Rainer Bender Fassbinder, també, eh? Bueno, la qüestió, aquest paio primer es flipa amb els Teddy Boys, que serien els rockers britànics, molta botiga Let It Rock, no, tu fas to die, too young to live, no sé com... o alguna cosa així. Bueno, i al final acaba amb la seva parella, la Vivian Westwood, a la qual mai se li han reconegut prou els mèrits, crec jo, perquè sempre ha estat una mica ofuscada per l'amic McLaren. Acaben adoptant a un grup de garatge que format per Steve Jones, Paul Cook i Glenn Matlock. Surt el primeríssim... o sigui, al principi hi havia un altre, que també en l'entrevista, el John Savage... una mica el de medio de los pistols, però pues, també surt, i acabaran fitxant a Johnny Rotten, a John Lydon. I aquí és quan es desmadra tot. No? I és molt interessant perquè parla de com aquesta primera escena punk... Bueno, posem una mica de música i t'explico?
0: Sí?
1: Perquè mola molt.

0: Doncs imagina't si tan poquetes cançons han donat per tants i tants temps de parlar-ne, i aquest tuchamen integral de 600 i pico pàgines del senyor John Savage amb aquest English Dreaming. Imagina't
1: sí.
0: Si els pis... Bueno, no, més val que ho deixessin córrer en el seu moment.
1: Jo crec que va ser el que havia de ser. Jo crec que si haguessin continuat hagués anat una mica pel pedregar tot plegat.
0: Sí, més aviat sí.
1: De fet, van durar massa. Vull dir, perdó.
0: Sí.
1: La pel·lícula, que sí, que molt divertida i tal, però clar, era tot una mica estrambòtic. Era allò... Com, van tenir la decència de treure aquell disco estrellíssim que es deia Flogging a Dead Horse, no? D'intentar reanimar un cavall mort. Vull dir, no hi havia res a fer allà. Estaven programats per la destrucció, claríssimament. Sí que és molt interessant, en aquest England's Dreaming del John Savage, aquest clàssic de la literatura punk, diguem, o de la sagística sobre el punk, que marca un punt d'inflexió importantíssim. Que jo crec que a vegades no li donem la transcendència que va tenir. Què és la famosa entrevista amb Bill Grundy? Diu, l'endemà de l'entrevista amb Bill Grundy tot s'havia acabat. Literalment, eh? Diu, tot s'havia acabat. I planteja, per qui no sàpiga què estem parlant, eh? A l'any 76, els Sex Pistols comencen a fer soroll, diguem-ne, EMI els fitxa, la multinacional EMI els fitxa, i el programa Today, presentat per Bill Grundy, un programa molt popular que es feia mitja tarda, un magazín, etc, a la BBC, no, a Times, em sembla, bueno, és igual, a la televisió anglesa, volen entrevistar a Queen. Però aquell dia, i això és veritat, no m'ho estic inventant, aquell dia Freddie Mercury té mal de queixal i ha d'anar al dentista. I llavors EMI diu, doncs com que no podem enviar Queen, enviem aquests que els tenim nous i els volem promocionar. I envien els Sex Pistols. Envien els Sex Pistols con sus colegas. Perquè apareixen els Sex Pistols amb tot el que es coneix com el Bromley Contingent. El contingent de Bromley. Bromley era un barri a la perifèria de Londres, un barri residencial, que és d'on surt la Siuxi. No? Per això està la Siuxi en aquella famosa entrevista. Llavors... I tot és molt delirant, el presentador va bufar, a més ho expliquen, que abans de començar a gravar el tio es va cascar no sé quants conyacs i anava mig taja el presentador, els hi busca les pessigolles, els altres, com deia aquell, no necessiten mans anxoves per tenir set, comencen a dir paraulotes, l'altre els anima a dir més paraulotes, a veure si s'atreveixen, les diuen encara més grosses, bueno, és igual, s'acaba el programa... El pollastre és descomunal, el president el foten fora, la cosa arriba al Parlament Britànic i l'endemà surt la hiper, mega, ultra conegut titular The Filth and the Fury. La mugre i la fúria, que és una referència a el monòleg final de Hamlet. Shakespeareà, que diu el soroll i la fúria. I llavors explica Assaig, diu, allà s'acaba tot i comença tot. És a dir, s'acaba aquest primer punk que ni tan sols tothom feia servir el terme punk, molts es feien servir el terme new wave, que és molt interessant perquè és molt ambigu, molt estrany. És a dir, prima, per exemple, el tema de la roba. No? La importància de la moda és vital. No? De la moda entesa com a distinció subcultural, no que s'apuntin a una moda, sinó que la creen. No? La moda. Els comportaments, la sexualitat, és curiós, no? Perquè tenim una imatge del punk com una cosa com bastant hipoeròtica, no? Amb poca activitat eròtica o poc centrada en la sexualitat, que ve la primera, aquesta primeríssima escena, que a més estava molt relacionada amb tot el que és la comunitat queer de Londres, entre altres coses, perquè vestits així només els deixaven entrar a bars gais i de lesbianes, i llavors aquí és on es comença a gestar tot, no? Aquesta escena, a partir de l'entrevista amb Bill Grundy, l'endemà tothom és punk. Però l'endemà tothom és punk perquè volen aconseguir el mateix que han aconseguit els Sex Pistols a la televisió, que és liar-la. Poder provocar els adults, ser rebutjats... Bueno, lo típic que un busca quan és adolescent, o qualsevol adolescent com Déu mana hauria de buscar, doncs ho aconsegueix la gent imitant una mica el que acaben de veure... Que Tu imagina't, no? Havia de ser algú molt bèstia veure els Pistols a la TV fent allò. Estem parlant de 1976. Això va ser el novembre del 76, sí. Estem parlant del 76, és a dir, no hi havia internet, hi havia, que devia haver-hi dos...
0: A l'hora del Cup of Tea.
1: A quarts de set, sí, a tea time, a les 6 o quarts de set de la tarda. Tota Anglaterra veient la tele, perquè era l'única... Només hi havia dos canals, m'imagino, que ja et surten aquesta colla, no? Dient mig tajes, dient paraulotes, vestits d'aquella manera, amb la Sioux i pintada com una mona darrere, dius, però ¿esto qué es? Clar, és en plan, mama, no m'esperis a sopar. En plan, que salgo a la calle a liar-la. Normal. M'explico? I aquí vam tenir alguna molt, sí, molt light, però quasi similar, que jo vaig viure live, en directe.
0: Quan eres petit.
1: Quan era petit, dissabte al dematí, Caja de Ritmos de Carlos Tena.
0: 12 del migdia.
1: I va i surten les Vulpes cantant Me gusta ser una zorra. I va ser una revelació, va ser en plan... Jo recordo que estava veient allò i va venir la meva mare a la cuina i diu, què estan dient? En plan, que la lletra... Jo vaig
0: lletra que després, l'endemà, va publicar l'ABC per si ningú no s'havia enterat de què anava la cançó, amb la qual cosa ja no va haver-hi més programa del Carlos Tena.
1: No, i va saltar el director, no?, de Ràdio Televisió Espanyola. Sí, sí, va demanar al cap del director, la directora de Ràdio Televisió Espanyola. Sí,
0: de
1: sí,
0: tot,
1: sí.
0: De tot. I uns anys més tard també patiria el mateix la Paloma Chamorro amb Psycho TV.
1: Amb Psycho TV, exacte.
0: I la seva...
1: Amb Jordi Valls, amb el Jordi Valls, sí, i la seva performance com a vagina dentata òrgan. La qüestió que... Un abans i un després de l'entrevista amb Bill Grundy, no?, que és un dels episodis que fa... que, a part, és molt divertit, perquè sempre tenim la imatge de Malcolm McLaren com un cínic que sabia perfectament el que estava fent, i aquí el Savage explica, diu, no tenia ni, perdó, ni puta idea del que estava fent. Diu, anava improvisant, perquè, clar, les coses estan sortint de control. Hi ha una cosa molt, molt curiosa, és com sap transmetre el Savage la sensació de això s'està sortint de control, en plan, ningú, nadie al volante. O sigui, de cop, els Sex Pistols... parar per bé, els hi comencen a prohibir tocar a mil llocs, no poden actuar en directe, però al mateix temps les discogràfiques els persegueixen, els hi fan un contracte milionari que al cap d'una setmana els hi rescindeixen, guanyen un munt d'iners, però un munt d'iners per fer què? Si no poden gravar, no poden tocar... Una cosa molt absurda, no? Molt desesperant, que de fet portarà els Sex Pistols a girar sota un altre nom, que es diran Despots. Despots, que vol dir The Sex Pistols on Tour, SPOT, saps? Una cosa també és fascinant veure, i em recordava una mica, et diré, i entén-me, l'analogia, perquè no vull caure en aquesta comparació, perquè l'he criticada moltes vegades, però totes aquestes crítiques que portem uns anys sentint sobre les músiques llatines, els reggaetons i tot això, clar, és molt bèstia veure quan va sortir el Sex Pistols, quan va sortir el punk, com la música juvenil tenia la capacitat de generar una reacció tan extremament salvatge, tant a favor com en contra. Les bestieses que es van arribar a dir... A part que a Gran Bretanya hem de tenir en compte que tenen aquesta simpàtica tradició que són els tabloides.
0: Sí.
1: Aquests diaris sensacionalistes, que a més la majoria són més fatxes que el cara al sol. Que s'hi van regalar les persecucions sobre els... Bueno, una cosa inhumana. Quatre xavals, dels quals tres volien ser estrelles del rock and roll i un volia destruir-ho tot. Ostres, és molt agobiant, Realment, aquests passatges a England's Dreaming dels On Savage són molt agobiants, de dir, hosti, per favor, que s'acabi això, o sigui, quin horror.

0: Els Sex Pistols, protagonistes de la gran part d'aquestes 600 pàgines d'aquest England's Dreaming del senyor John Savage. I hem avui ens estem posant molt abuelos cebolletes, aquí l'Oriol Rossell, la Menda i la Menda l'Herenda, i clar, és que no anem ni per la meitat del llibre i encara no ha sortit Margaret i no ha sortit Vicious, que m'imagino que formaran part d'algunes de les pàgines d'aquest volum.
1: Bueno, Thatcher en realitat no, perquè clar, Thatcher estaven a l'oposició en aquell moment. Mm-hmm. Thatcher arriba al poder, si no recordo malament, el 79.
0: Ah, és veritat.
1: Que els Pistols ja no hi són. Mm-hmm. Pistols no mor, diguem-ne. Por Pistols no me viene nada, però sí que el tema Sid Vicious apareix, evidentment, retratat, jo crec, amb molta... No, amb molta tendresa, amb molta comprensió de... És un pobre xaval amb problemes, un nano que la vida se'l va emportar per davant, que tenia una fantasia d'estrella del rock, era un fanàtic de Bowie, ell tenia la idea de convertir-se en una altra persona i triomfar com a tal. Crec que és un dels casos més evidents de la història de la música pop de personatge que devora la persona. Mm-hmm. Això ho explica molt el John Lydon, no? The Field and the Fury, el documental del Julian Temple, que inclús es posa a plorar parlant, perquè eren molt amics. Sembla ser que al principi de tot hi havia un grup d'amics que tots es deien John, i els deien els Johns. Mm-hmm. I anaven a la botiga Sex de McLaren, que és així com el van conèixer, el John Lydon, i un dels altres Johns era Sid Vicious, que es deia John Beverly. Mm-hmm. Doncs eren amics de tota la vida. No seria el llapis més afilat de l'estuig, Sid Vicious, pobret meu. I a part això, vull dir, el va devorar el seu propi personatge. Una persona que jo crec, tal com ho explica el Savage, que se sentia obligada a fer coses que potser no hagués fet per gust, però que, clar, per por a perdre l'acceptació dels altres o el reconeixement dels altres en tant que Sid Vicious, doncs, bueno, havia de tirar endavant, no? I fer les bestieses que feia i acabar com va acabar, evidentment. Sí que coincideix Savage amb totes les cròniques havides i por haver de l'època de... l'horrible que era la parella del Sid Vicious.
0: Queridíssima Nancy Spungen.
1: La Nancy Spungen, que havia estat una groupie de Nova York, que havia estat amb el Richard Hell, que havia estat amb els New York Dolls, que d'això coneixia el McLaren, perquè el McLaren en una època va intentar revifar la carrera dels New York Dolls. Jo crec que hi ha una gran història i un gran llibre darrere Nancy Spungen. No sé si hi ha res fet al respecte. Sobre el Sid, sí, hi ha la pel·lícula aquella de l'Alex Cox, no? Sid and Nancy. Bueno, de fet, hi ha el colmo de la ironia, no? Fa pocs anys, Disney va fer una sèrie que es deia Pistol.
0: Ai, sí.
1: Que estava basada en l'autobiografia de l'Steve Jobs.
0: Sí,
1: que no estava mal,
0: I que, per cert, va tenir molt bones crítiques.
1: Jo la vaig veure i no estava gens malament. Sí. Mm-hmm. Evidentment, el Lydon ja ha dit de tot, totes les pestes havies i per haver, però ja el Lydon també és en plan Tomés la pastilla abuela, no?, una mica, però bueno. Però crec que la Nancy Spungen, si és que la història és tan bèstia, la història d'ella, que seria fascinant realment trobar o que algú es decidís a fer un estudi amb profunditat d'aquesta figura, no? Perquè, a més, li ha quedat una mica a l'estigma ser la Yoko Ono dels Sex Pistols, vulguis que no.
0: Sí.
1: I a part, clar, la Yoko Ono té uns talents i una carrera. Aquesta no tenia res, pobreta. Bueno,
0: en fi, serà fi. Escolta'm una cosa, que...
1: Té una cosa com diu l'altra.
0: No, que estava intentant jo buscar unes dates més de concerts, que abans us recordo, ja que estem parlant del tema, que els Damned toquen el 26 de novembre, ai, perdó, no, 26 de setembre,
1: el RAF,
0: a la 2 del RAS Matàs. I què més volia dir? Ah, sí, el nostre bolo, i que nosaltres estarem aquest pròxim dissabte, vale? Pròxim dissabte.
1: Farem New Rose.
0: Exacte, sí, igual cantem i tot, ja
1: sí,
0: veureu,
1: Vull
0: dir, no us ho perdeu, allò del vaixell pel Tàmesi, dels Pistos,
1: sí, exacte.
0: No és res comparat amb la que nos...
1: El jubileo.
0: Exacte, el que organitzarem. Serem a 6:45 de la tarda a la Fabra i Coats, a la ciutat de Barcelona, amb aquesta nova edició de la Fira Literal, de llibres d'idees crítics i radicals, i tindrem amb nosaltres a l'Arantxa Tirado, a l'Aníbal Garzón i també a l'Andreu Navarro.
1: Ja, per parlar aviam en quina samarreta ens ve, perquè l'última vegada ens va venir un samarreta de Judas Priest.
0: Sí, bueno, però li deixem, no? Per bueno, parlar de temps, dius?
1: Parlant de fer el temps.
0: De fer el temps.
1: De recuperar la nostra condició de subjectes històrics. De poder agafar una mica, entomar una mica el rumb de les coses i sentir que participem d'alguna manera en la modulació de la realitat. De que els mercats tenen noms i cognoms. I som les persones que fem els mercats, no els mercats que fan a les persones. Aquesta és una mica la idea de fons. Que se li ho he posat de cop, eh?
0: Sí, sí, no. I l'has deixat anar molt bé.
1: Pim-pam.
0: De tot això i més parlarem el dissabte vinent. Si voleu, veniu. Bé, si voleu, veniu i nosaltres us ho agrairem. 6:45, Fabra i Coats, de la ciutat de Barcelona, dins la programació de la Fira Literal, farem el nostre Biblioteca Inflamable del territori clandestí. Oriol Rossell, fins dissabte, llavors.
1: Fins dissabte proper.

Doncs fins aquí pràcticament hem arribat i ara que l'Oriol ja està sortint per la porta i no ens escolta, tot i que a ell també li agrada el reggaeton. Ja sabeu que ha escrit aquest llibre absolutament recomanable de Matar al Papito, perquè a tus hijos les gusta el reggaeton i a ti no. En fi, parlant de tot això i més, que ja sabeu, la setmana vinent ens visita Bad Bunny. Serà el dia 22 i 23, Estadi Olímpic de la ciutat de Barcelona. Ell s'encarrega de posar avui al punt i final el nostre gran quilombo. Que vagi molt bé, adeu-siau i fins la setmana vinent.

0: Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom, Magalí Sare, Mazoni, Hipnosi. Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2026. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
1: Ràdio 4.

Benvingudes i benvinguts a un nou capítol de Sense Memòria. En aquesta ocasió hem tornat a sortir de l'estudi per anar a buscar un espai i un temps força desconegut, un temps ple d'incògnites i encara amb molts espais en blanc. Estem parlant de la Barcelona de l'època visigòtica. Però hem pensat que la millor manera d'acostar-nos en aquesta història era anar a buscar les restes arqueològiques que encara avui en dia ens poden explicar com era i com es transformava aquella Barcelona tot just quan el món construït pels emperadors romans s'estava desmoronant. Hem hagut de baixar sota terra per trobar palaus episcopals, carrers, domus ricament decorades, clavegueram o fins i tot un centre on feien garum, aquesta salsa a base de peix tan coneguda pels romans. És una història que us explicarem passejant pel subsol de la plaça del Rei, epicentre del Museu d'Història de Barcelona, entrant a la Domus Sant Honorat, gairebé a tocar de Sant Jaume, o en un hotel que custodia el que podria ser la pedra del Fòrum Romà, aquella plaça cívica central on es discutia i compartia la vida pública dels habitants de Bàrquino, o fins i tot unes muralles que segles més tard van quedar camuflades com a residències medievals, però que encara ens deixen observar el seu rastre. Per no perdre el detall i acompanyats de tres arqueòlegs, dedicarem dos capítols de Sense Memòria, el d'aquesta setmana i el de la setmana vinent, en aquesta Barcelona visigòtica. Comencem.

0: La Barcelona Visigoda va existir, però avui és gairebé invisible. Tan invisible que quan pensem en la història de Barcelona o fins i tot de Catalunya en general, passem gairebé directament de l'imperi romà al temps dels carolingis. I mentrestant, què? Doncs, mentrestant, passen moltes coses. Tenim emperadors usurpadors, reis visigots, conflictes religiosos, però sobretot tenim una ciutat que canvia. Una ciutat que desmunta els pedestals de les estàtues romanes per fer créixer les seves muralles o per construir el Palau Episcopal. Així que avui hem baixat literalment al subsol de Barcelona, tot just sota la plaça del Rei, per explicar-vos la història d'una ciutat que un dia va deixar de dir-se Barquinó per passar a ser Barquinona. Daniel Alcubierre, bon dia.
1: Bon dia.
0: Daniel, després d'aquesta introducció, parlar només de visigots després dels romans, a més de poc correcte, no és simplificar, o creus que podria ser simplificar molt el relat històric?
1: Sí, és simplificar-ho en excés, perquè hem de pensar que a Barcelona en aquest moment, o a Barquinó, tenim tant els visigots que acaben d'arribar a la península com tota la població hispanoromana, que ja està a la ciutat amb tota la diversitat també social, tant dins de la societat hispanoromana com a la visigoda.
0: Sí, i una cosa que ja parlarem més endavant, però també un poder episcopal, vull dir, un cristianisme que es converteix en religió oficial i que això, d'alguna manera, també acaba influint molt en les formes de les ciutats. Ho dic perquè mentre intentava documentar-me per aquest programa, és un d'aquests temes que m'ha cridat molt, molt l'atenció. Jo venia buscant visigots i m'he trobat bisbes.
1: Sí.
0: Potser tenen més. Bueno, això entrarem en més detall al llarg d'aquest programa. Daniel Alcubierre és arqueòleg i tècnic del Museu d'Història de Barcelona. Amb ell hem baixat a les profunditats, com deien, de l'antiga Barquinó, a les restes de la ciutat romana visitables que es troben sota la plaça del Rei. Aquí és on arranca avui un capítol especial de Sense Memòria que estem enregistrant en un matí de dilluns i que ens durà, no només ens quedarem aquí al Museu d'Història de Barcelona, com a mínim a la seu de la plaça del Rei, sinó que aquest programa avui ens durà per diferents espais de la Barcelona de l'antiguitat tardana, perquè moltes vegades parlem de visigots, però potser ens haurem de començar a acostumar a aquest espai històric que es diu antiguitat tardana. Què veurem? Veurem el baptisteri de la primera basílica cristiana, entrarem a una domus, la de Sant Honorat, per saber com vivien els barcelonins mentre un imperi com el de Roma s'anava desmembrant a poc a poc. Passejarem per les muralles també d'una ciutat ben fortificada que va ser breument capital del regne visigot i fins i tot ens acostarem a les restes arqueològiques localitzades sota un hotel al carrer Hèrcules 3, un espai que està obligant a revisar o com a mínim repensar com era realment el cor de la Barcelona romana. O sigui que el programa d'avui, més que un programa de ràdio, és gairebé una aventura. Espero que vosaltres també l'agafeu així. I és una aventura en la que també ens acompanyen els arqueòlegs Xavier Maese i Jordi Ramos. Hola, benvinguts tots dos.
2: Hola, bon dia. Bon dia.
0: En Xavier Maese és arqueòleg del Servei d'Arqueologia de Barcelona i en Jordi Ramos, arqueòleg dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I tots dos crec que coneixen molt bé aquesta Barcelona que jo dic que de vegades doncs es queda una mica oculta a les nostres mirades quotidianes, entre altres coses perquè la tenim sobretot al subsol. Vull dir, no, si no tens cert interès és una mica difícil de veure-la. En qualsevol cas, Xavier, Jordi, doncs gràcies també per acollir-nos i Daniel, gràcies per acollir-nos en aquest espai tan meravellós que diria jo que és el Museu d'Història de Barcelona a la plaça del Rei. Creieu que està molt amagat?
1: És difícil de dir, perquè jo crec que sí que la gent reconeix aquest espai, perquè quan sense parlar identifica molt el Museu d'Història de Barcelona amb la presència d'aquest jaciment visitable. Jo crec que a base del treball que s'ha fet durant molts anys amb escoles i amb visites, la gent crec que és un espai que té més o menys present. Ho identifica amb l'època romana de la ciutat, però realment sí que l'època visigoda potser passa una mica amb un perfil més baix.
0: I entre altres coses, perquè jo

0: posar-lo en el calendari, estaríem parlant aproximadament del segle IV, més o menys, IV després de Crist, que és un moment en el que estan passant moltíssimes coses a l'Imperi Romà i que també tenen la seva expressió aquí a Barcelona. A grans trets, a Roma, què és el que està passant?
1: Doncs és un moment de canvi polític. Tenim la pressió del, la pròpia crisi interna de l'imperi, la pressió dels pobles germànics que conviuen fa temps, i això té el reflex també aquí a Hispània i a Barquin, on tenim precisament una figura d'un usurpador, un home de palla que es posa per poder polítics externs, que des de Tarragona i des de Barquino intenta fer una sala al poder. És un reflex d'aquesta època de canvis i alterada.
0: Sí, aquest el coneixem, o jo l'he conegut fa poc, ho he de reconèixer, usurpador màxim, però una de les coses que es destaquen, tot i que va estar molt pocs anys, vull dir, van ser un parell d'anys o així, és que fins i tot van encunyar moneda aquí a Barcelona.
1: Sí, la moneda és una eina de propaganda política i suposo que és una de les primeres iniciatives que es fan quan vols assolir aquestes cotes de poder, de fer-te doncs, aquest element de promoció, però realment sí que va tenir un impacte petit.
0: I aquesta és una història que heu pogut explicar a partir del registre arqueològic?
1: Sí, hi ha també fonts escrites, són molt reduïdes per tot aquest període, i hem de treballar en les fonts escrites escasses amb el material que tenim d'aquesta època, el material arqueològic d'aquesta època.
0: Clar, hem parlat d'això, d'un usurpador, de l'usurpador màxim i d'un moment molt concret, un parell d'anys a la història de Barcelona, però potser un dels grans moviments que sí que passen en aquest moment a l'Imperi Romà, i amb això tindríem el nom de dos emperadors que ho personifiquen, que són Constantí I i Teodosi després, és que tenim un nou moviment, una nova religió que d'alguna manera entra en les estructures del poder, i és el cristianisme. Amb Constantí el cristianisme es legalitza, amb Teodosi el cristianisme es converteix en religió oficial, i d'alguna manera això acaba trasbalsant una mica totes les estructures polítiques de Roma, també de Barcelona. La seva arquitectura ho trasbalsa absolutament tot. És potser el moviment o el moment clau d'aquest canvi?
1: Sí, és un moment clau perquè afecta tant a la societat com a la forma mateixa de la ciutat. De pensar que l'aristocràcia de la ciutat, seguint aquesta moda o aquestes noves idees del poder, adopta aquesta nova religió i es va dotant d'unes infraestructures a la ciutat per manifestar-la físicament, fer les seves reunions i fer el nou culte.
0: Xavier i Jordi, podeu participar, si ho voleu, també. O sigui,
2: escolta, ho feia molt bé.
0: El Daniel llavors. Ho està explicant molt bé. No. Sí, clar, a mi una de les coses que em crida l'atenció és que precisament és en aquest segle IV, i això el registre arqueològic sí que ens ho explica, és que llavors trobem a les elites romanes de Barquino recolzant d'alguna manera aquesta nova religió, que no, ja, no sé si estan per una qüestió, això se l'ho cobra molt, ho reconec, perquè ja no sé si és per una qüestió de fe o per una qüestió d'estructures de poder, que suposo que, o una barreja de totes dues coses.
3: És una estructura de poder i de canvis, en la qual cosa la religió no deixa de ser una eina ja per controlar a nivell polític i econòmic una ciutat o part de l'imperi que està en decadència. I clar, és una via nova d'entrada, no?, a partir de la religió, de controlar, a part d'aquests elits, també a la població, lògicament. I es nota molt en el canvi econòmic i també en l'arquitectònic, lògicament, una ciutat que en principi és petita, doncs hi ha molts canvis sobtats i és una manera nova de fer les coses.
2: S'ha de dir també que en el segle IV encara el fòrum com a tal, les estructures socials del fòrum, encara estan en ús, es mantenen, estan encara ja dempeus. A partir del segle V, a l'entrada dels visigots, que és quan tot canvia, no? Es comença a desmantellar el fòrum, els edificis públics, i llavors es comencen a construir aquests nous edificis religiosos, no?
0: Clar, però aquest desmantellament, per exemple, del fòrum i dels espais públics i el seu reaprofitament en altres obres públiques també, vull dir que...
2: I privades, també, evidentment.
0: És més efecte de l'entrada dels visigots, és més efecte del canvi de l'estructura política romana amb l'entrada del cristianisme en aquestes noves estructures de poder?
2: El coincideix molt al segle V, o sigui que al segle IV encara no hi ha, perquè els visigots estan entrant encara, no? Des d'Europa.

0: dubte, però això sembla cinquè quan justament coincideix, clar, també els visigots són arrians, no són catòlics, i llavors quan entren aquí és quan, bueno, es comencen a fer aquests canvis a la orografia de la ciutat i a fer-se nous edificis amb el nou bisbe, no?, a Arrià, que suplanta el bisbe catòlic, no?, el desplaça, com si diguéssim, i llavors això, pues, comporta construccions de noves edificacions a partir del desmantellament de la resta, no?, de l'anterior. Llavors potser coincideix aquests moments, no?, de l'entrada dels visigots i també aquest canvi de paradigma.
1: Sí, i també és un moment que la pròpia societat hispanoromana està canviant ja. Les estructures que feien servir el fòrum com a espai de representació, que era el poder de l'Estat, han anat minvant en favor dels terratinents, que tenen més poder personal i que ja ho manifesten també en les seves residències, que justament al segle IV, a Barquino és important destacar que és un moment en què aquestes aristocràcies tenen un moment d'esplendor i que tant les domus dins de muralla com les viles fora de muralla creixen, amb la qual cosa és això, el fòrum per una mica també aquest sentit d'espai públic, perquè ja els negocis els fas a casa. Amb la qual cosa és aquesta combinació de que deixa de tenir sentit que es comença a reprofitar per altres usos.
2: Ara fèieu referència a les dues corrents dins del cristianisme que durant, no arriba a un segle, però gairebé conviuen a la ciutat. Són dos punts de poder, l'arrianisme i el que després coneixerem com a catolicisme. O sigui, en aquell moment, en aquest segle cinquè, estem vivint aquí a Barcelona un cisma religiós? O el que sapiguem, perquè igual no sabem, no, també no sé el que ens diuen les fonts i el registre arqueològic.
1: Les fonts escrites són molt, molt reduïdes, com dèiem, per tot aquest període, i el registre arqueològic crec que no permet afinar tant aquest coneixement. Tenim indicis d'aquesta dualitat, però com va ser la convivència, si realment va ser un cisma o van dos corrents apartades que no tenien més conflictes, encara no ho podem saber. Aquí és un... El registre és petit, i el grau de detall d'aquesta mirada és petit, també.
2: Amb el moviment dels pobles germànics, i en el nostre cas, en el que ens ocupa concretament els visigots, el que és cert és que hi ha un capítol, que d'aquest sí que hi ha més registre escrit, que és gairebé cinematogràfic, que de fet nosaltres, sense memòria, vam dedicar fa uns mesos un capítol específic, en aquest cas a la figura de Gala Placídia, però com que part de la seva història doncs transcorre aquí a Barcelona, doncs ara ho haurem de citar, no ho podem passar per alt, no? Vull dir, el gran capítol del que sí tenim fons és aquesta primera arribada, perquè jo crec que és la primera arribada dels visigots a Barcelona, amb el nou rei visigot Ataulf, en Gala Placídia, que originalment, Gala Placídia, que és germana de l'emperador de Roma, originalment ha estat segrestada a Roma, però després, en el camí cap aquí, acaba casada amb Ataulf, arriben a Barcelona. A Barcelona és on neix el seu hereu, l'hereu de la parella reial, és on mor l'hereu de la parella reial i inicialment és enterrat aquí a Barcelona. També és on assassinen a Ataulf. Tot això passa al segle V, sembla gairebé el guió d'una pel·lícula, i tot això passa aquí a Barcelona, aquesta Barcelona de la que estem parlant en aquests moments a sota de la plaça del Rei.
1: Exacte, no, o sigui, realment són uns fets que tenim poc aprofitats cinematogràficament, donaríem per molt de joc. I sí, és un seguit de fets interessants, perquè a més tot el desenvolupament dels fets permet veure també aquesta barreja, el que dèiem al començament, aquesta barreja entre la cultura visigoda, la cultura hispanoromana, com estan barrejades, perquè de fet l'últim capítol d'aquesta novel·la és la processó amb què, quan cop assassinat a Ataulf, fan sortir a Gala Placídia de la ciutat, no deixa de ser un triomf romà. És com els visigots estan fent servir una representació del poder que no és pròpia, sinó que l'han copiada dels romans, en el qual ja et mostra aquesta imbricació i aquesta nova societat que és una barreja de cultures.
2: Sí, jo pensava en Joc de Trons i en Cersei. O
1: sigui, no. Necessitem el pressupost.
0: Sí, sí.
2: No ho podia evitar. No? Tenim els visigots en aquesta primera entrada a Barcelona. Realment és gairebé la primera entrada a la península. És un dels moments en els que podem identificar a Barcelona com a, si es pot arribar a dir, com a capital règia. Però hi ha restes, hi ha evidències d'on s'instal·len? Hi ha algun palau? No n'hi ha? És tot molt...
0: No, inicialment...
2: És tot molt temporal.
0: A nivell arqueològic no s'han localitzat evidències arqueològiques que permetin dir que aquí vivia l'àrea Taulf i la Placídia, igual que també mai s'ha trobat tampoc cap evidència del lloc d'enterrament de Teodosi, del fill de la parella reial, que està fora de la ciutat, però mai s'ha trobat, evidentment. Llavors, poder determinar certificar això és molt complicat. Inicialment hauria d'estar dintre la ciutat, suposem, no? Però...
1: Sí, també hem de pensar que és això, que l'estada dels visigots en aquest moment és relativament breu i prou conflictiva entre ells com per edificar una residència nobiliària. Hem de pensar que, en tot cas, a la ciutat tenim residències nobles tant dins com fora la muralla dels grans propietaris, i hauríem d'imaginar que, havent aquestes relacions també entre l'aristocràcia visigoda i la romana, doncs potser en aquesta primera entrada aprofiten una d'aquestes residències de la ciutat. Hem pensat també que Mataulf, a la Placídia, ve també tota la cort i tota la comitiva del poble visigot, que ve, quasi podríem dir, refugiats des de la Gàlia, i que també és un contingent molt important. Jo crec que no s'ha xifrat en 12.000 persones.
3: Sí.
1: I de fet és això. Jo crec que és més un aprofitament de les estructures que ja té la ciutat que no un moment de monumentalització.
0: O sigui, bàsicament viuríem fora de la ciutat. La ciutat era tan petita, tenia 10 hectàrees, que era bàsicament un centre de poder administratiu i religiós en aquest moment, no? I per tant, tota la cort, tots els companys de la parella reial, evidentment no cabien dintre de la ciutat, havien estat instal·lats fora.
2: Sí, és probable que siguessin potser a residències del suburbi, on el que diem suburbi, que és el que està fora de les muralles.
1: Sí, exacte, el suburbi més proper i tot el territori, pensem que el territori de Barqui, no? Entre el Besòs i tota la vall de Llobregat, que està explotat amb viles i amb residències, cada cop anem coneixent millor, i segurament seria el lloc on es distribuiria aquestes...
3: I el que hem de pensar és que els visigots venen a buscar un lloc per instal·lar-se, és a dir, no cor principalment, i situa el seu palau, no? I el que sí que vol tenir aquelles terres per poder conviure tots aquests homes i dones que van vindre en aquell moment. Clar, l'àmbit que controla Barquino és molt gran, no? Com deia, ara des del Llobregat, tota la vall baixa del Llobregat, que hi ha un munt de viles, i també tota la zona del Besòs i part del Maresme, és molt important, sobretot, per aquest control. I el que hem de pensar, sobretot, és aquesta geopolítica, no? De quan des de l'Imperi Romà el que intenten és tancar el pas, i sobretot als visigots, per el seu comerç, no? I Barquino és el punt essencial per entrada, lògicament, de tot el comerç de la Mediterrània, a la qual cosa és un punt clau, no? És a dir, es va crear en un moment puntual, però és un lloc molt estratègic, a la qual cosa és la entrada gairebé al Mediterrani. I això, per això jo crec que es van posicionar justament el lloc més estratègic que té la Mediterrània una vegada passada als Pirineus.
2: Sí, perquè hem parlat, ara jo he apuntat, és un moment concret, i ja només ha fet uns anys molt concrets, l'episodi que és el més vistós, el més conegut, de Taulf i Gala Placídia, però ens hem d'imaginar que en el moment que estan passant aquestes coses, els visigots més o menys estan instal·lats o s'estan instal·lat al sud de França, però és uns anys després quan un altre grup germànic, que són els francs, perquè aquí, clar, quan parlem del final de l'Imperi Romà d'Occident i dius els bàrbars contra Roma, bueno, no, aquí eren una mica tots contra tots, vull dir, no era un grup unit només contra Roma, vull dir, els francs en aquest moment estan pressionant els visigots, ells perden la guerra amb els francs, i és aquí quan d'alguna manera han de desallotjar les terres que ocupen de la Gàlia, i és quan venen més en massa aquest concepte que apuntaves abans, potser de refugiats, que algun altre historiador ja me l'ha apuntat en el passat, que els visigots es desplacen cap al sud, i abans d'acabar d'ocupar la península ibèrica, doncs clar, el seu pas natural és per aquí, no?
0: I acaben a Toledo, bàsicament la capital nova és Toledo, i Barcelona és puntual, com que sede regia, com que capital reial és episodis molt puntuals, bàsicament el 1415, no? 414-415, i després amb el rei Bàlia, que és un parell d'anys més tard, em sembla, un poc més, i poc més, bàsicament passem a Toledo.
3: I és el moment també on els francs, no, es passen al catolicisme, no? Llavors aquesta pressió també de la religió És a dir, estan al sud de la Gàlia, en els visigots, en una altra religió, també, no? Aquesta presència de la religió, de fer pressió contra un altre poble, en la qual cosa també es venen pressionats per aquest motiu, i el seu, com parlava abans el Dani, de refugiats, no? Això entre cometes, no? D'anar desplaçant aquesta població.
2: Però no eren un grup molt nombrós, els visigots. Vull dir, estem parlant d'uns quants milers de persones. Vull dir, ens hem d'imaginar... Clar, no és que de sobte tota la península s'empleni o s'ompli de visigots. Vull dir, aquí continua havent-hi una societat de cultura, diguem, hispanoromana. Vull dir, al final una mica van fluint totes dues cultures, no? Vull dir, els visigots es queden amb el poder,
1: sí,
2: però
1: sí,
2: no amb el control de la societat, que sí que anirà evolucionant.
0: Són unes elites aristocràtiques, militars, en aquest cas la casta militar, que arriben aquí. Són poquets en comparació amb la població civil que havia aquí, hispanoromana, evidentment, però clar, venen aquí amb els seus soldats i bàsicament es ocupen el territori, i, però clar, evidentment, són minoria.
1: De fet, el control de facto de la ciutat, en el cas de Barquino, es fa molt des de la jerarquia eclesiàstica, aquest buit de poder que les lluites internes que dèiem abans, polítiques, han generat i han desfet l'estructura de l'estat romà, si podem dir-ne estat en aquest moment, el supleix la jerarquia eclesiàstica. Ja té una organització que és el que permet assolir el control més directe de la ciutat, mentre els visigots, amb la seva aristocràcia, gestionen la part... política a una altra escala, més la gestió urbana del dia a dia queda assumida per les jerarquies de l'Església, justament. També aprofiten per ocupar aquest poder i representar-se amb les noves edificacions que ho simbolitzen.
2: Bueno, doncs ja que esteu parlant de jerarquies de l'Església, ja que hem fet una mica així com la mena d'una classe d'història senzilla perquè tots ens ubiquem en quin moment històric i som, i a partir d'aquí hem de començar una visita molt interessant en diferents espais d'aquesta antiguitat tardana a la ciutat de Barcelona. Clar, jo he d'explicar on som, perquè és que estem aquí asseguts al subsol, estem sota de la plaça del Rei, però és que estem al costat del que seria un espai reservat pel bisbe. Ho dic perquè estàvem parlant de la jerarquia eclesiàstica i potser estem asseguts al costat d'un dels espais que més simbolitzen o expliquen aquesta jerarquia eclesiàstica. Aquí tenim una base de mármol darrere nostra. Però primer, què és, què significa i què és el que ens explicaria aquest espai?
1: Doncs sí, mira, justament ara estem asseguts ben bé a on seuria el bisbe, perquè estem a que anomenem l'aula episcopal. És una aula de representació que forma part del conjunt episcopal de Barquino, que era un complex format pel palau episcopal, la basílica i aquesta aula de representació, que seria l'espai on el bisbe exerciria aquestes funcions d'administrador i de contacte amb altres membres de la societat. I justament on estem ara seria on estaria aquest sitial on s'hauria per a aquestes tasques de representació i d'administració. Seria un lloc de representació important d'aquest poder que tenien els bisbes a la ciutat.
2: Perquè els bisbes, perquè ens fem una idea, administraven civilment també la ciutat? Tenien tant de poder com el poder civil? Hi havia un poder civil?
1: El poder civil jo crec que queda en mans dels bisbes, no hi ha una alternativa. Més endavant sí que hi ha la figura del comes civitatis, que és una figura, una representació del poder visigot a la ciutat, però jo crec que gestiona una altra escala, i la gestió més directa, més administrativa de la ciutat, sí que queda en mans de l'Església. De fet, hi ha un document de finals del segle VI, que és el de Fisco Barquinonenqui, que és un exemple, és una correspondència que sí que posa de relleu com som la jerarquia de l'Església, la que s'encarrega de recaptar impostos no només a Barcelona, sinó al territori proper, fins a Tarragona, a Girona, si no m'equivoco.
0: I Empúries també.
1: Empúries també, el qual demostra la potència d'aquesta jerarquia i les tasques casolers que van molt més enllà de les religioses.
2: Doncs jo, Daniel, Xavier i Jordi, ja que hi som aquí, us proposo una cosa. Deixem aquests microauriculars tan magnífics que tenim, els deixem a banda, agafem una gravadora i ens anem a visitar un parell d'espais d'aquesta època d'antiguitat tardana o d'època visigoda que podem identificar o que teniu identificats aquí al Museu d'Història de Barcelona, i m'expliqueu una mica aquesta història. Crec que tenim un baptisteri, el baptisteri de la primera basílica paleocristiana aquí.
1: Exacte, aquí tenim el primer baptisteri, que el visitem des del museu, però és important veure també que el tenim sota la catedral. És un passeig interessant perquè travessem els fonaments i ens posem sota la catedral.
2: És que la gent no sé si es fa una idea de el que és anar passejant per aquests passadissos d'aquesta ciutat de fa 2.000 anys. Doncs deixem microauriculars, agafem gravadora i anem a explicar la història des d'un altre espai. I així decidim endinsar-nos en els camins soterrats de l'antiga Barquino. Tan sols uns metres per sobre dels nostres caps, a la plaça del Rei, hi ha un formigueig constant de persones, però aquí sota hi ha silenci. Només el so de les nostres passes, les dels arqueòlegs i les meves, resseguint les passarel·les metàl·liques que connecten restes d'un passat que pocs podem imaginar. Ja hem explicat que el cristianisme havia arribat a Barquino a principis del segle IV. Inicialment va ser un culte privat de les classes populars, però quan es va estendre i el van adoptar les elites, va propiciar la construcció d'edificis religiosos propis. Però abans de tot això, els primers espais de reunió van ser les mateixes domus, i això és precisament el que anem a buscar, una domus, la de Saniu, el lloc on més endavant es construirà la primera seu episcopal de Barcelona. Daniel, on hem arribat?
1: Doncs hem arribat al subsol de la plaça Saniu, que és un punt que és molt interessant perquè podem veure l'evolució d'aquesta transformació del cristianisme a la ciutat, perquè tenim restes d'una domus que interpretem que seria un dels primers espais de culte cristià de la ciutat, i a sobre seu directament tenim les restes del Palau Episcopal, i encara que no ho veiem, de la primera basílica de la ciutat.
2: El que s'interpreta o el que se suposa o el que es creu és que aquesta domus hauria estat, clar, després Palau Episcopal, però la primera seu episcopal o la primera seu del cristianisme oficial aquí a Barcelona?
1: Sí, no sé si tant una seu oficial o episcopal en aquest cas, però és un moment molt inicial, però sí que interpretem que és un espai domèstic on aquesta aristocràcia que havíem dit que s'havia convertit al cristianisme començaria a fer les seves reunions. Hem de pensar que les residències de l'aristocràcia són les que tenen grans espais disponibles per fer reunions de gent, també amb uns elements de prestigi com aquesta decoració de mosaic que tenim aquí, i són les que van reservant aquests espais que després el que es va transformant i es va bastint i construint amb espais ja dedicats al culte.
2: El mosaic, a més, és força visible, vull dir, hi ha un espai important de mosaic que s'ha pogut recuperar aquí.
1: Sí, exacte, aquest mosaic, en aquest cas és un mosaic del segle I, no sabem si en aquest moment del segle IV, V, en què la ciutat ja és cristiana, estaria transformat, però sí, és interessant perquè el que demostra és la potència d'aquestes elites que tenim a la ciutat, de com poden fer aquestes inversions en la decoració de les seves residències, i que, com dèiem, justament al segle IV, començaments del V, es potencia encara més. Aquestes elites encara tenen més poder del que tenien al moment de fundació de la ciutat.
2: Som en un extrem de l'espai excavat i visitable dins del museu. De fet, som molt a prop de la catedral, no? Vull dir, perquè des d'aquí sota no ho podem veure o interpretar, però si haguéssim de buscar el seu equivalent a la superfície, ja estaríem molt a prop de la catedral.
1: Estem a tocar, estem a la plaça Sant Lluís, just davant de la façana de la portada de la catedral, en aquesta placeta. Estem a escassos 10 metres de la catedral.
2: I tot aquest espai, hem d'entendre que hi ha molt d'espai aquí que era seu, o va ser en el seu moment, seu episcopal. Anem a buscar un punt que a mi m'interessa també molt i que té el seu encant, a més és molt bonic, que és el baptisteri. Els principals edificis del grup episcopal estaven connectats per passatges. Alguns d'ells eren passadissos coberts, passadissos que connectaven la residència del bisbe amb la sala de recepció o amb l'aula episcopal, passatges interiors que permetien al bisbe circular al marge dels espais públics destinats als fidels. En el nostre recorregut hem vist alguns d'aquests espais privats del bisbe i dels seus col·laboradors més directes, però no anem a buscar cap espai privat, Ben al contrari, el baptisteri, la piscina destinada al bateig dels fidels cristians, és una de les restes arqueològiques més destacades que ens trobarem aquest matí. De fet, aquesta piscina pel bateig dels primers cristians la van fer servir tant arrians com catòlics o nicens abans i després de la conversió. Per això, al llarg de gairebé dos segles, es va haver de reformar en diferents ocasions. Al final, el que podrem veure és una piscina octogonal amb esglaons i ara sí, retallada per donar-li forma de creu.

0: Fa un moment estaven davant del que hauria estat la Domus de Sant Iu, que se suposa que després va ser seu del Palau Episcopal, i parlaven de que érem gairebé sota de la catedral. Ara sí que hi som, sota de la catedral, no gairebé? No sé, Daniel o Jordi?
1: Doncs sí, ens situem encreuat el fonament de la catedral i ens situem sota.
0: Això és el baptisteri de la primera basílica paleocristiana. És correcte identificar-lo així?
2: Sí, sí, és correcte. És el primer baptisteri que es va transformant des del segle V i el segle VI, es va modificant i es va ampliant. També seguint a la celebració de concilis a Barcelona, són moments que s'aprofita, doncs, aquesta jerarquia eclesiàstica que va guanyar un poder per modificar, ampliar i fer més impressionants les seves edificacions que les representen dins de la ciutat.
0: Baptisteri, m'acostaré una mica més, que en si és com una petita piscina esglaonada. Qui es batejava aquí?
3: Bueno, aquí no sé si eren tots els cristians o només les elites, això no sabria dir-te. Jo crec que no, que bàsicament potser serien les elites. Sincerament no sabria dir-te.
2: És difícil de dir perquè és el que comentàvem abans. Les fonts escrites en aquest moment són molt, molt limitades i no sabem si aquesta basílica, per tenir un caràcter privilegiat, estava reservada a l'aristocràcia o a les elites i algun altre equipament o un altre edifici es batejava la gent, les classes més populars, no ho tenim clar. Però, bueno, sí, realment, és com dius, és una piscina esglaonada, perquè hem de tenir present també que el bateig en aquest període es feia per immersió. No és el bateig com es fa habitualment, sinó que és un ritual diferent i per això té aquestes dimensions que són més grans de les que tenim presents. A més, és un espai important perquè està decorat en marbres, és un espai de representació en el qual està associat a una elita amb un cert poder.
0: De fet, us volia preguntar, perquè estem parlant del baptisteri de la primera basílica paleocristiana, però aquest baptisteri o aquesta primera basílica paleocristiana, i això tornem una mica a part de la conversa que hem tingut abans, hi ha un moment que coincidim amb dos seus episcopals.
3: Sí, sí, sí, inicialment sí. A partir del segle VI, bueno, cinquè i sisè és quan es trasllada els catòlics, es traslladen a Sant Just, on ja hem trobat allà restes arqueològiques d'un edifici basilical, triabsidial, també amb un baptisteri, també una tomba singular. I llavors, inicialment, clar, a partir del segle V, VI, doncs hi ha aquesta dualitat de culte, i a partir del 1560-80, em sembla que amb el rei Recaret és quan l'heretisme desapareix i adopten el catolicisme. I, per tant, tornen aquí els catòlics, i segurament hi ha aquest canvi en el baptisteri a forma de creu, no?
0: És llavors quan aquest baptisteri canvia, vull dir, de quina època seria llavors? Perquè, vull dir, per ubicar-me jo en el lío aquest entre dos corrents religioses i diferents seus episcopals.
2: Sí, aquí hi ha diverses modificacions. El primer baptisteri és del segle V, no podem acabar de precisar ben bé el moment, i sí que es transforma al segle VI i sobretot a començaments, a finals del segle VI, amb el concili de Barcelona, el segon concili de Barcelona. Sembla que és el moment en què les elites s'aprofiten per modificar tant el baptisteri com per crear una nova església implantada de creu que veurem més endavant.
0: Per això aquest baptisteri té ja forma de creu, o sigui, entre els esglaons.
3: Sí, el baptisteri de Sant Just és a forma de creu, perquè és catòlic. Llavors, bueno, podria ser una opció.
0: No passa res, que m'esteu dient amb això és que aquí hi ha un camp d'investigació encara molt obert, o sigui, hi ha molta feina per fer per endavant i això també el fa molt més interessant.
2: Sí, sí, sí, no, de fet, una de les avantatges d'aquesta disciplina d'arqueologia és l'aparició constant de noves dades que et permeten revisar hipòtesi i tenir més informació. És un factor al que hem d'estar oberts i disposats, doncs, a fer aquests canvis i anar actualitzant el relat, tant des de, sobretot per la part del museu, que fem aquesta tasca final de difusió a la ciutadania.
0: Doncs on anem ara?
2: Anem a veure una església del segle VI, que és interessant perquè com conjuga i com mostra aquests canvis del món clàssic romà al món visigot.

0: seguim buscant les pistes d'aquesta seu episcopal. O és que la seu episcopal, doncs, església, tota una sèrie d'instal·lacions, construccions relacionades amb aquesta introducció del cristianisme dins de les estructures polítiques de la Barquino romana. I hem vingut a un espai eclesiàstic, però que a més només una de les seves restes és una imatge molt potent precisament d'aquest canvi de societat. Daniel, tu m'ho explicaràs millor. De què estic parlant perquè els oients m'entenguin?
1: Doncs, seguir el que veiem, estem veient els fonaments d'una església que es construeix a finals del segle VI, coincidint amb aquest concili que es fa a Barcelona. I és una nova església que es basteix, una església gran, important, i aquells fonaments els que podem veure és com aquestes construccions cristianes reaprofiten les construccions romanes que ja no tenen servei. Els edificis públics ja han deixat de servir i el seu material reprofita. Aquí justament el que veiem és com una d'aquestes columnes i un capitell decorat que devia ser d'un edifici públic romà important es reprofita cap per avall com a fonament d'aquesta nova església. Llavors és una peça molt, molt icònica que mostra molt bé aquest canvi de mons i que ho permet visualitzar d'una manera molt, molt gràfica.
0: Perquè, a més, de fet, això ho heu trobat en diferents espais, aquesta manera de reaprofitar el material constructiu, fins i tot el que ara consideraríem art o material artístic, però que no deixa de ser material constructiu. Clar, s'ha trobat en diferents àmbits i afecta també als pedestals de les mateixes estàtues, com dèiem al principi. Tot element gairebé decoratiu públic es reprofita com aquest.
1: Sí, hi ha dos moments en aquesta època de la ciutat que trobem aquest reprofitament. Un és el reforç de la muralla a finals del segle III, on tots els monuments funeraris que hi ha al voltant s'aprofiten, en aquest cas per un tema d'emergència i d'aprofitar recursos en una situació una mica, en un moment una mica delicat. I un altre és en aquest moment de transformació de la ciutat per la influència del cristianisme, en què totes les pedestals que hi havia al fòrum, que ja no tenen un servei, ja no tenen la funció política de representació que tenien abans, es reprofiten per construir aquesta seu episcopal. I tant, d'una banda, suposa un abaratament de costos, perquè és un material que tens tallat a peu d'on estàs construint, i d'altra banda, sembla que també fer servir aquests materials de l'època clàssica dona un cert prestigi i encara estàs com perseguint aquesta herència d'aquest passat clàssic que encara es vol demostrar.
0: Clar, jo de fet la primera pregunta que em venia al cap mentre t'escoltava era si aquest canvi era ideològic o funcional.
1: Jo crec que es barregen les dues situacions. Sí que hi ha fons que comenten que potser aquest aprofitament en edificis eclesiàstic, que a més per fer aquest aprofitament es necessita un permís de l'autoritat, sí que busca una mica fer-se com hereus d'aquesta aura del poder tradicional. Però evidentment no podem negar que també reprofitar unes columnes que tens tallades a pocs metres doncs també influeix en aquest sentit.
0: Una cosa, i en aquest moment de transformació també apareix una necròpolis a dins de Barcelona. Això no ho teníem abans. Realment sembla una cosa petita, però jo crec que no, crec que socialment sí que és un canvi important.
1: Sí, tot el món de les necròpolis i dels rituals funeraris pateix un canvi en aquest moment i és interessant, perquè és el que dèiem, en món romà tots els enterraments es fan fora ciutat per una qüestió de tant d'higiene com de simbolisme, de tenir present els difunts quan arribes a la ciutat. I en aquest moment sí que es comencen a situar a tocar dels espais de culte, tant en aquestes esglésies com en les esglésies o a les parròquies o que tindríem al territori de la ciutat. Totes les viles, que de fet es van transformant en llocs de culte per la influència de l'aristocràcia, van tenir aquestes necròpolis i dins de la ciutat també ho tenim. Ho tenim tant aquí, a tocar d'aquesta església on estem, tenim una zona de necròpolis que es va excavar als anys 60 i que ja es va estudiar. I sí, és un fenomen interessant perquè és un canvi de mentalitat molt, molt important respecte al món romà.
0: I qui s'enterra dins de la ciutat? Hi ha diferències socials de qui pot enterrar-se dins i fora?
1: No sé dir-te si hi ha diferències socials, però sí que hi ha un fenomen que és interessant, que és que a partir d'uns enterraments destacats, que sí que podem identificar que són de personatges privilegiats, la gent busca enterrar-se al seu voltant. Busca aprofitar com aquesta aura de santedat, podríem interpretar, i les necròpolis van creixent a partir d'aquestes tombes destacades, com el cas que tenim a la plaça Antoni Maura, a restes d'una vila, sí que es va localitzar un enterrament destacat, decorat amb una lauda de mosaic, i al voltant seu doncs, va creixent una zona de necròpolis que la gent buscava acostar-se als enterraments d'aquestes persones destacades.
0: Es va entendre bé en aquell moment? Va haver sectors, per exemple, que es van oposar? Ho dic perquè, clar, estem parlant de moments de canvis i transformació, costums... Clar, els canvis normalment no arriben sempre sense conflicte. I jo no sé si el referent als rituals funeraris, el traslladar d'una manera com aquesta l'espai funerari de fora cap a dins, donar-li un altre ús, si això també, igual no tenim registre i no ho podem documentar, però no sé si tenim registre sobre si això va significar algun tipus de conflictivitat social.
1: De fet, com és un moviment que sembla que va associat a la jerarquia de l'Església, entenc que en aquell moment tenia el poder, no hi hauria gaire oposició, però ja et dic, en aquest cas les dades són molt, molt, molt reduïdes.
0: En qualsevol cas, hem parlat fins ara molt de les estructures eclesiàstiques, de diferents espais que es poden visitar en aquest subsòl del Museu d'Història de Barcelona. No són els únics espais, el que passa és que ens hem dedicat en aquest període històric. Però hi ha més canvis, més transformacions, i aquestes transformacions afecten a més àmbits de la ciutat que no només el religiós. Vull dir, passen moltes altres coses, com per exemple que es comencen a ocupar també espais públics, vull dir, les cases i les construccions, ja sigui per tallers o ja sigui per habitatge, ja comença a ocupar espais que abans eren vies públiques, afecta també el clavegram o la conducció de les aigües, afecta fins i tot a la mateixa distribució o ús que es fa de les domus, de les residències. Estem parlant en aquesta època que va dels segles IV al VI, VII de la nostra era, ja a l'antiguitat tardana. Jo us proposo, anem a parlar una mica més de l'espai civil, d'aquest espai públic, també de l'espai privat però civil, el que serien les domus. Jo no sé, voleu que mirem alguna cosa específica aquí, a dins del museu, que ens guiï, ens doni pas en aquest camí, o voleu que sortim ja al carrer?
2: Home, Sere Marco i els tres podem veure aquesta evolució de l'espai, transformació, a segle V i VI, que hi ha dos punts molt concrets que permet veure com el fòrum deixa de funcionar i construeixen a sobre, a l'època visigòdica, a segle V i VI, i jo crec que directament, bueno, un altre domus que és molt interessant, que és l'arxiu administratiu, però aquesta és on hi ha una ocupació a segle V i VI, a partir d'una domus anterior, però que és a nivell per entrar i no és tan fàcil, per tant aniríem a la domus Sant Honorat.
0: Doncs, si us sembla, sortim, que ens tenia una mica a veure la llum del dia, i anem cap a la domus Sant Honorat. Tinc la sensació que la Barcelona visigòtica es van cuinar històries que farien les delícies de molts guionistes de sèries d'embolics d'avui en dia. Dos bisbes intentant governar a pocs metres de distància, un nou poder militar, el d'uns visigots desplaçats des del sud de la Gàlia, uns aristòcrates hispanoromans que no estan disposats a perdre la seva influència, si més no la influència econòmica. En qualsevol cas, nosaltres, de moment, aparquem el nostre relat aquí, quan tot just estem a punt de sortir de les profunditats de la plaça del Rei del Museu d'Història de Barcelona i deixem tot l'entramat de passatges i dependències de la primera seu episcopal de Barcelona enrere. Hem de tenir en compte que el que va començar al segle IV com una petita seu cristiana a la Domus de Sant Iu i la primera basílica paleocristiana de la ciutat s'anirà ampliant i tan sols dos segles després acabarà ocupant gairebé una quarta part de la ciutat emmurallada, el poder d'un nucli religiós que està anticipant la futura Barcelona medieval, però no avancem aconteixements.
3: I en el proper capítol...
0: La setmana vinent, l'antiga colònia romana deixarà de dir-se Barquino per passar a ser Barquinona. Veurem com, coincidint amb l'arribada dels visigots, s'aixequen literalment les lloses del fòrum per construir nous edificis. Xavier Maese.
2: Si et permets, si us fixa, als teus peus, veus que hi ha el paviment a les lloses, però hi ha algun punt on hi ha lloses que estan espoliades, veus que hi ha forats on no hi ha llosa? Això és un expoli. No de fa quatre dies, sinó un expoli de fa 1700 anys, val? Això és el moment precís, aquest canvi, aquesta transformació, quan arriben els visigots, que és justament a l'inici del segle V, quan arriben els visigots, que arriben aquí i què fan? Reutilitzen aquestes lloses per construir les seves cases o els seus edificis. I aquí és una mostra fefaent d'aquest expoli, aquesta transformació, aquest desús del fòrum, i s'acaba abandonant.
0: Amb en Jordi Ramos buscarem els vestigis de la ciutat fortificada per una segona muralla.
4: Els visigots, quan arriben, ja se la troben feta. Per això el centre de poder queda dintre de Barquino. És a dir, és una muralla molt consolidada en l'espoli d'edificis públics, monumentals, funeraris, que s'aprofiten totes les pedres per donar aquesta cuirassa a l'antiga fortificació d'Agús.
0: I descobrirem com Barquino es transforma i, lluny de decaure, esdevé un centre de poder polític i econòmic fins al punt de treure a Tàrraco l'empenta de la capitalitat.
5: Quan hi ha un declive, sobretot a nivell comercial també en Tarragona, no?, i l'auge que té Barquino, lògicament la capitalitat i en tot el poder se centra en aquesta ciutat.
2: També s'ha fet l'usurpador Màxim. Quan ell viu a Tàrraco, com deia en Saldani, però clar, fan la seca aquí per fer monedes a Barcelona. Per tant, és un fet bastant clau en el sentit de la importància de Barcelona com a ciutat i com a capital del territori.
0: Però ja sigui la Barquino original com la Barquinona futura, Barcelona és en aquest punt de la història una ciutat petita, habitada principalment per unes elites aristocràtiques o comercials, que dominen un territori molt gran entre el Besòs i el Llobregat. I ara, en aquest moment, en aquesta època de nous bisbes, visigots i un imperi que es desmembra a poc, en aquesta ciutat de grans residències aristocràtiques, les grans domus comencen a semblar petits blocs d'apartaments. Les riques residències dels notables de la ciutat s'acaben convertint gairebé en cases de veïns. I encara, avui en dia, sabem molt poc dels seus nous ocupants. Xavier Alcubierre.
1: O sí que pots intuir que hi ha un canvi social important de la manera de fer i dels usos dels espais, però sempre encara arrosseguem el dubte de què passa en l'aristocràcia de la ciutat en aquest moment. Si només, si desapareix, marxa de la ciutat, o és que canvia la manera de fer i s'adapta als nous temps, i si abans feia els negocis a les seves residències amb els seus clients, ara continuen fent aquesta activitat d'una altra manera, perquè sí que és cert que la ciutat, l'economia de la ciutat continua molt activa, perquè tenim mostres d'intercanvis comercials amb el nord d'Àfrica durant tot aquest període força intensos.
0: Avui acabem aquí, però tornem la setmana vinent. Ho farem amb el segon capítol de Sense Memòria, que m'han registrat passejant entre els vestigis de la Barcelona visigòtica, amb el suport tècnic del Raúl Hernández i la producció d'en Pedro Blázquez.
6: Sense Memòria. Ens agrada la història.

0: Radio 4. L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Hora Clàssica. Avui ens fixem en una figura fonamental per entendre el naixement del romanticisme musical, Carl Maria von Weber. Es tracta d'un compositor, com veurem, amb moltes habilitats més enllà de la composició, i aquest any tenim una bona excusa per tornar-lo a escoltar o per descobrir-lo, i és que aquest 2026 es compleixen 200 anys de la seva mort. Durant el programa anirem veient que, tot i que Weber sovint queda amagat darrere els grans noms del segle XIX, és qui va obrir les portes definitivament per passar del classicisme al romanticisme. Sense ell no s'entenen ni les òperes de Wagner ni l'orquestració de Berlioz, per exemple. Ja ho veureu a continuació, perquè parlarem d'ell i també escoltarem la seva música. I ho farem perquè a l'altra banda del vidre tenim els nostres companys tècnics, Tomàs Smith i Elena Ramos.
0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Doncs aquí el tenim, el Pep Gorgori, com estàs?
2: Ai, doncs amb moltes ganes de parlar d'aquest compositor que el tenim...
1: Et fa il·lusió, eh?
2: Pobre, el tenim com
1: una mica oblidat, no?
2: Sí, el tenim allà en un racó, només parlem de la seva òpera més coneguda, Der Freischütz, el caçador furtiu.
1: Si t'anava a dir, digue-m'ho en un idioma que jo pugui, eh? El caçador furtiu, sí.
2: I clar, sembla que no hagi fet res més que això, que estaria molt bé, perquè el caçador furtiu està molt bé com a òpera,
1: sí.
2: però és que a més de fer allò, va fer moltes altres coses.
1: Moltes coses.
2: I és un compositor que val molt la pena apropar-se i descobrir-lo. Ara fa 200 anys que va morir, per tant,
1: Déu-n'hi-do,
2: va morir el 1826. Va viure 39 anyets.
1: Molt jovenet,
2: Molt jovenet.
1: Molt jove. Però va fer moltes... Les va aprofitar aquest any.
2: Molt ben aprofitats, però clar, sempre parlem de Mozart, que total... És que va morir amb 41 anys.
1: Sí.
2: Allò del nen prodigi i tal. Hi ha uns quants més que van morir joves.
1: Clar,
2: sí que van deixar
1: jove.
2: Un llegat molt, molt interessant. I aquest, precisament, és el que, d'alguna manera, explica el pas, o obre la porta, o va una mica més enllà de Mozart, Haydn, i deixa el terreny abonat ja per al post-Beethoven, en realitat. Beethoven mor una mica abans que ell, i ja obre les portes al romanticisme, tot el que serà després el que deies, Berlioz, Richard Wagner, i tota l'òpera alemanya de finals del segle XIX. Té una influència bestial, aquest home.
1: Doncs potser que ho recordem en aquest programa, no?, al llarg dels propers 55 minuts aproximadament, de per què doncs té aquesta influència i perquè val la pena escoltar la seva música, i no només el caçador furtiu, sinó moltes altres.
2: Exacte, aprofitem aquest 2026 per descobrir-lo una mica, i així el seguirem escoltant el 27, 28 i 29, perquè estic convençut que us agradarà moltíssim tot el que fa. Ell va néixer l'any 1786.
1: 1786.
2: Que això vol dir va néixer 5 anys abans que morís Mozart, per exemple.
1: Ah, mira.
2: I quan estava viu Franz Joseph Haydn, i quan ell era adolescent, diguéssim, quan va fer entre els 15 i 20 anys, és quan Beethoven comença la seva gran revolució de la música. Per tant,
1: quin context,
2: viu en aquest moment.
1: Heu vist el context per situar una mica la figura, perquè a vegades parles 1700, quin any has dit?
2: 86.
1: 86, i no et fas una idea. Però musicalment el panorama era aquest, no?
2: Exacte.
1: Que tu expliques.
2: Tenim el Mozart de maduresa, el Beethoven de l'inici de la seva etapa més revolucionària, i Papa Haydn, que ja sabem que va viure moltíssims anys.
1: Aquest sí, eh? Aquest
2: estava allà, de fons de pantalla, anava fent.
1: Veient
2: com passava Mozart, com passava un, l'altre.
1: Sí, entraven i sortien,
2: entraven
1: però
2: i sortien,
1: ell es quedava.
2: Papa Haydn, que al final ja era avi Haydn.
1: Ah, sí, o besavi.
2: Seguia allà. Doncs va néixer en un poble del nord d'Alemanya, però tal com va néixer va començar a viatjar perquè el seu pare regentava una companyia de teatre.
1: Ah, que bonic,
2: i
1: no?
2: I viatjaven, saps allò? Clar, en aquella època no ho deien.
1: Eren viajes, de la faràndula.
2: Viajes más que el baúl de la Piquer.
1: Sí, perquè encara no viatjava
2: no
1: el baúl de
2: la Piquer. Llavors no ho deien, però si ho hagués... Si no,
1: quadrava.
2: El nen viaja más que el baúl de la Piquer.
1: I per tant va viure des de ben petit al món de la faràndula, no? El món de l'escena i del teatre.
2: Aquesta
1: i tot això.
2: Aquesta és la gràcia de Weber, que no entén el món pràcticament
1: sense
2: el teatre. Des
1: curiós.
2: De ben petit ha vist doncs, actors, actrius, com es munta un escenari quan riu el públic, quan plora, quan s'emociona, quan hi ha tensió, quan no. Ha vist moltíssim teatre, que Maria von Weber.
1: I ha conviscut amb tots els elements del teatre, no? Humans i no humans.
2: Això és el que explica que sigui un grandíssim compositor d'òperes i que quan li arriba el moment, s'ha format musicalment i pot començar a compondre, de seguida comença a fer òperes que funcionen molt i molt bé en general. Algunes vegades ens ho pega també amb el llibretista, que amb els llibretistes ens ho peguen tots.
1: Clar, perquè tu pots fer molt bona música, però hi ha la segona part, no?
2: Sí, clar, però, clar. De vegades les músiques ho arreglen, eh? Jo sempre parlo la sonàmbula de Bellini, a mi que no em diguin. Sort de la música de Bellini, perquè aquell argument no s'aguanta per
1: enlloc. No hi ha per on agafar-lo. Hi ha molts arguments que no hi ha per on agafar-los.
2: Sí, però la sonàmbula s'endú bastant la palma, Això de la dona que va caminant dormida i que... Va, tornem a lo nostre.
1: Tornem a on estàvem, que és a... Carl Maria von Weber.
2: I no només va veure el teatre des de dins a nivell artístic i a nivell creatiu, sinó que també va veure com el seu pare gestionava el teatre, perquè al final s'han de cobrar entrades, s'ha de pagar els cantants...
1: Sí. Hi ha tota una part darrere l'escenari, no?
2: I això és el que fa que Carl Maria von Weber també fos un empresari musical en aquest sentit. No content amb això, va voler fer de director d'orquestra, també va
1: li
2: ser...
1: Li sobrava el temps.
2: Sí, es veu que sí, els seus dies no sé quantes hores tenien. Va ser bastant revolucionari com a director d'orquestra perquè fins Weber, de fet, els directors d'orquestra feien poc més que marcar el compàs.
1: Ja, o sigui, no tenien un paper destacat.
2: Eren un metrònom vivent, pràcticament. Ell comença a reclamar, primer, que es facin més assajos i, segon, comença a treballar les partitures amb molt més detall. No només marcant allò el temps de pam, pam, pam, hem d'anar tots junts, sinó hem de fer aquest lligat, hem de fer aquest picat, ara hem de fer més fort, ara hem de fer més fluix, ara hem d'anar... El que fa un director d'orquestra avui en dia...
1: Avui en dia, doncs, perquè aleshores no ho feia.
2: S'hi va posar a fer-ho a Anton Weber. I amb el temps que li sobrava, de les 48 hores que tenien els seus dies, es dedicava, per una banda, a fer de crític musical i, a una altra banda, a escriure assajos sobre música. Per tant, tenim un llegat documental també d'escrits seus.
1: No, és increïble, va viure 39 anys, però va tenir temps de fer totes aquestes coses.
2: El que et dic, compten com si hagués viscut 78, perquè els seus dies tenien 48 hores, està claríssim.
1: Totalment.
2: I el resultat, doncs, una música interessantíssima, excepcional, amb una orquestració, una manera de tractar l'orquestra amb una saviesa increïble, unes sonoritats especialíssimes, una manera molt interessant de fer servir els instruments de vent, tant de fusta com, sobretot, de metall, i tot un seguit d'elements que obren les portes al que dèiem, a la manera d'orquestrar que té Berlioz i la manera que té d'entendre l'òpera Richard Wagner, que és aquesta creació d'atmosferes, de misteri, d'anar recreant la psicologia dels personatges, que sí que és veritat que ho trobem en Mozart, però és que tal com ho trobem en Weber no ho havíem vist mai abans.
1: Aleshores no ho havíem vist mai.
2: I bé, escolta'm, després d'explicar tot això...
1: Que hauríem d'escoltar música,
2: sí,
1: no?
2: Sí, anem a escoltar. Comencem per lo més obvi, que és Die Freischütz,
1: el caçador furtiu.
2: Aquesta òpera meravellosa de Carl Anton Weber. Anem a escoltar un petit fragment, a veure com sona, perquè ens fem la idea. Escoltem una escena molt celebrada, que és l'escena de la gola del llop, dit en alemany sona d'una altra manera.
1: Sí, sí, però queda molt bonic, la gola del llop.
2: En què precisament és un dels moments que es veu com recrea aquest ambient. El protagonista de l'òpera en aquest moment es troba en un indret que s'associa a forces sobrenaturals on ha de fondre unes bales màgiques i en aquell moment doncs la música sembla que abandoni qualsevol pretensió de ser bonica i es concentra únicament en crear molt

0: Doncs així hem començat musicalment l'hora clàssica. Ja sabeu que avui us estem parlant de Carl Maria von Weber en els 200 anys que fa aquest 2026 de la seva mort. L'estem redescobrint d'alguna forma i hem començat per la seva òpera més famosa. A veure com ho diré això, Der Freischütz, una cosa així, com els freixits.
1: Fantàstics, fantàstic, sí, com, no? Com els freixits.
0: Els freixits que tenim aquí.
1: Sí, tu, vaja.
0: Dona'l.
1: Fetent.
0: El caçador furtiu, que és com el coneixem en català. Hem escoltat aquesta escena de la gola del llop.
1: Mm-hmm. Aquesta escena en què es barreja la màgia, la realitat, i que Carl Maria, no Carl Anton, com he dit abans, sí, confonent-lo amb Anton Webern, que és un senyor que va viure un segle més tard,
0: però
1: i també va revolucionar molt la música.
0: Sí, també.
1: Però Carl Maria von Weber, doncs això, recrea aquests paisatges, aquesta tensió, i ell concep l'òpera com una narració contínua. En Mozart encara trobem aquesta manera de fer òpera en què hi ha doncs, un ària, un recitatiu, un cor, un duet, un ària, un recitatiu, un cor, i a cada moment queda d'alguna manera el discurs interromput. Uh-huh. I aquí Weber ja comença a buscar un discurs una mica més continu que...
0: Un fil conductor.
1: Que és el que Wagner acaba ampliant i fa que les òperes doncs, sigui tan difícil de tallar perquè no tenen una ària ben clara i ben definida, uh-huh, sinó que tot flueix
0: que
1: molt
0: música,
1: més.
0: No?
1: I no es distingeix molt entre els moments en què es parla, en què es canta, bé, és una manera diferent i molt teatral de fer música. Doncs bé, Weber té la llavor d'aquests detalls que són els que faran servir doncs, Wagner, per una banda, per fer les seves obres, i Berlioz per fer les seves orquestracions. Uh-huh. Realment, esclar, què passa? Anton Weber, Carl Maria von Weber...
0: Se t'ha posat l'Anton aquí.
1: Haurem de fer un programa sobre Weber,
0: sí, perquè ara ja
1: llavors
0: sí,
1: li diré que el Maria.
0: Sí.
1: El que fa Carl Maria von Weber amb els metalls té una explicació, que és que precisament en la seva època es comença a poder treballar el metall d'una manera diferent amb les aleacions de ferro, de coure, de tots els materials que fins llavors no es treballaven amb, uh-huh, amb les foneries de la mateixa manera, i és quan comencen a aparèixer, uh-huh, els instruments de metall, sobretot de vent.

0: i de seguida ell ho adopta, comença a escriure per al clarinet, per la trompa, és francament interessant, i tot això és el que després aprofiten, doncs, Mahler i Berlioz per fer les seves sinfonies d'una manera tan diferent i tan personal.
1: Mm-hmm. Al final sempre hi ha un origen de tot, no?
0: Exacte.
1: I tot comença d'alguna forma amb ell.
0: On es veu també molt bé aquesta voluntat que té d'escollir de fils narratius i de descriure música, accions, que això, recordem-ho, és el pas entre el segle XVIII i el segle XIX, mm-hmm. que a finals del XIX i principis del XX ja és una cosa molt, molt vista, mm-hmm. però en aquell moment...
1: Clar, era novetat.
0: Weber és una absoluta novetat. Doncs bé, és en una altra obra de música incidental, d'aquesta música que es fa per encàrrec habitualment i per acompanyar alguna altra manifestació artística que mm-hmm. no és estrictament musical. Habitualment, obres de teatre.
1: Obres de teatre, sí.
0: Es feien...
1: A les que ell estava tan acostumat.
0: A les que ell estava mm-hmm. tan acostumat i que coneixia suficientment bé com per haver escollit com a argument d'una obra seva, d'aquestes incidentals, mm-hmm. L'obra La Gitanilla, una de les novel·les exemplars de Cervantes.
1: De Cervantes, que fort, no?
0: Imagina't.
1: O sigui que aquesta composició està basada en aquesta obra literària.
0: Exacte.
1: De Cervantes.
0: Obres sobre el Quixot, obres mm-hmm. musicals sobre el Quixot, n'hi ha moltes.
1: Sí.
0: Richard Strauss, per exemple, té
1: un poema simfònic
0: que és meravellós. Però, és clar, sobre les novel·les exemplars ja no és tan habitual. Mm-hmm. I això només ho pot fer algú que està tan vinculat al món del teatre que algú que està muntant aquesta obra de Cervantes li faci l'encàrrec de la música incidental. Uh-huh. I bé, amb l'obertura, que és la part més coneguda, Weber no es limita a escriure una música per separar les escenes o acompanyar uns moments de l'acció, sinó que el que vol és construir el món sonor propi d'aquesta gitanilla de Cervantes. L'obertura es diu Preciosa.
1: Preciosa, perquè és preciosa.
0: I es diu Preciosa, o sigui, no és que dius, no, ho heu traduït i la versió en alemany és alguna paraula.
1: Es diu Preciosa també en alemany.
0: Sí. Ah,
1: perquè, clar, és una, al final és una obra de Cervantes. Suposo que per això ho fa en castellà,
0: sí.
1: no?
0: No es diu La Gitanilla, però no. Es diu Preciosa.
1: Deu ser que La Gitanilla era preciosa.
0: Segur, seguríssim que ho era, i els va fer gràcia aquesta paraula, i pam, Preciosa.
1: A mi em sembla molt bé, és fàcil de pronunciar.
0: Oi que sí? Doncs mira, podem dedicar-nos un dia a fer una secció de compositors alemanys que han fet títols en castellà.
1: En castellà.
0: I així ens facilitem una mica la vida.
1: Doncs jo t'ho compro.
0: Preciosa, apuntem Preciosa. Anem a escoltar aquesta obertura de Preciosa, música incidental de Carl Maria von Weber, per acompanyar la novel·la exemplar, la versió teatral de la novel·la exemplar La Gitanilla de Cervantes.

0: Escoltàvem l'obertura d'aquesta peça de música incidental escrita per al nostre protagonista d'avui, que és Karl Maria von Weber, aquest compositor alemany que ara fa tot just 200 anys que va morir, i aquesta obra inspirada en la Gitanilla de Cervantes, com ens explicava el Pep Gorgori, que es diu Preciosa. I que és preciosa, no, Pep?
1: Sí, com tota la música, de Weber, que veu directament del classicisme. Recordem el que dèiem al principi, neix quan encara està viu Mozart, 5 anys abans de la mort de Mozart, i viu, doncs, 39 anys fins al 1826.
0: Ara fa 200 anys.
1: Que enguany celebrem el 200 aniversari de la mort, commemorem, en tot cas. I viu aquest moment, no?, de transició entre el classicisme i el romanticisme. I la seva música, doncs, inclou aquests dos vessants, però decantant-se molt cap al romanticisme, com a mínim amb la manera d'entendre l'òpera, per començar, i la música en general. Potser perquè de nen va viure amb la companyia de teatre del seu pare, ell gairebé no concep la música si no hi ha algun relat per explicar.
0: Hi ha d'haver un argument, hi ha d'haver una història, no?
1: Al darrere. Fins al punt que quan es posa a compondre altres coses que no són òpera, doncs també ho fa. I això també és una novetat molt i molt gran, no? Compondre una obra per piano, per exemple,
0: amb un argument.
1: Pensant en un argument. Això és el que després, un segle més tard, seran els poemes simfònics,
0: per exemple,
1: agafen un argument i fan una obra de 20 minuts per orquestra inspirada en el que s'explica en aquell text. Richard Strauss en té sobre Així parla Zaratustra de Nietzsche, en té sobre El mite de Don Juan, en té sobre El Quixot de Cervantes, i sobre això creen una música simfònica sense veus, sense cap
0: sense
1: text,
0: cantar, no canta,
1: però que allà al darrere hi ha això. Doncs bé, això, dels primers que ho va fer...
0: Ho va començar ell.
1: Va començar-ho Weber, que en un moment donat va voler escriure una obra per piano, per exemple, que es diu Invitació al ball.
0: Això en català, fer... Això en català.
1: Sí, perquè en alemany va, fem-ho.
0: Vinga, va.
1: Aufordrung zum Tanz.
0: Veu, si ho fas molt bé.
1: Fantàstic.
0: Invitació al ball.
1: Invitació
0: queda
1: al ball.
0: Queda clar, no?
1: En què ell s'imagina una escena sencera. Un cavaller que s'acosta a una dama durant una festa, la saluda i la convida a ballar. Ell adopta uns instants, tenen una petita conversa, que sí, que sí, no, que sí tal, que sí qual. Finalment accepta, comença un vals, tots dos entren a la pista, ballen un vals, i durant la dansa la música es va transformant contínuament fins que arriba al final. S'acaba el ball, cavaller porta la dama al seu lloc i tots dos se separen.
0: I a vegades és que segurament quan escoltes la música t'estàs imaginant, no?, aquest cavaller i aquella dama quan entren a la pista, quan ballen,
1: però
0: tot
1: que
0: això,
1: fixa't,
0: no? Et fas la idea.
1: És el que passa al concert d'any nou, que mentre hi ha els valsos ens posen aquells vídeos de gent ballant...
0: Que allà es veu que ballen.
1: Que allà també fan moltes vegades historietes de noi coneix noia, s'enamoren, ballen, se separen, no sé què, ploren, li demanen... Tal. Doncs un segle abans de tot això, una altra vegada, Karl Maria von Weber ja ho estava fent. I aquesta obra, que originalment era per piano, s'ha acabat popularitzant en la versió per orquestra simfònica que va fer Héctor Berlioz, un altre dels que tantíssim admiraven i valoraven la música de Weber.
0: I que tenen la seva influència, no?, de la música de Weber.
1: Anem a escoltar aquesta versió orquestral d'aquesta Invitació al ball de Karl Maria von Weber.

0: Doncs esperem que, escoltant aquesta música aquí a l'Hora Clàssica de Ràdio 4, us hagi convidat a ballar, perquè és així com es diu, invitació al ball. Per tant, esperem que l'hàgiu gaudit també, potser, per què no, ballant. És una música del nostre protagonista d'avui, del fil conductor de la nostra història, que el Maria von Weber, però, com ens deies, Pep, no és la versió per piano, que és la que ell va escriure primer, sinó que un dels seus, podríem dir, deixebles en la distància, diguéssim, no?
1: Bé, sí, no
0: sé,
1: admirador. Perquè, clar, no va deixar molts deixebles, el pobre.
0: No, clar, perquè va morir amb 39 anys, però vull dir que alguna cosa va deixar en l'ambient, que va arribar fins a Berlioz, en aquest cas.
1: És que, clar, va deixar moltes coses en l'ambient. Berlioz el coneixia perfectament, Wagner sabia perfectament qui era i de fet, d'aquest coneixement és el que ens serveix doncs, per entendre exactament quina és la influència i la dimensió. Carl Maria von Weber era un gran experimentador.
0: Ah, sí? Provava coses noves.
1: Provava coses noves, com tot el que hem vingut explicant, però també els nous instruments que anaven perfeccionant-se en aquell moment. Hem deixat enrere el barroc, el classicisme encara fa servir molts instruments del barroc, però on hi ha la gran eclosió és precisament el pas entre el segle XVIII i el XIX, en què es comencen a treballar d'una manera diferent els materials i, sobretot, el metall que s'incorpora en els instruments de l'orquestra, amb un treball molt més precís, que és el que permet, per exemple, en els clarinets moderns i en les trompes, doncs, fer millor les clavilles, els pistons, i permetre que estiguin molt millor afinats i que siguin que es toquin d'una manera diferent i que sonin molt més empastats dintre de l'orquestra. En aquest context, doncs, Carl Maria von Weber descobreix el clarinet, que el fascina, i té una relació d'amistat que es mantindrà tota la curta vida que va tenir amb Heinrich Baermann, que és un dels grans virtuosos del clarinet del seu temps. Gràcies a Baermann, Weber descobreix les possibilitats expressives de l'instrument, que anaven molt més enllà que de fer, diguéssim, de farcit en l'orquestra, que no el feien servir gaire per més coses.
0: Ja, es feia servir poquet, no?
1: I Weber diu, escolta'm, això sona molt bé i se li poden fer més coses del que estem fent. Per tant, agafa el clarinet i agafa sobretot el clarinetista i comença a escriure-li coses per mostrar la seva versatilitat, el virtuosisme que pot tenir també aquest instrument, que, a més, té aquesta capacitat lírica, no? S'assimila tantes vegades
0: a la veu.
1: A la veu,
0: no? A la veu humana.
1: És un instrument de vent que té aquesta sonoritat tan bonica. Doncs, bé, això li devem també a Carl Maria von Weber, que té un concert per clarinet, el seu concert per clarinet número 1 en fa menor, que és una absoluta virgueria, fruit de la col·laboració, precisament, amb aquest clarinetista. Si et sembla, anem a escoltar el primer moviment.
0: Vinga, som-hi.

0: En aquest concert per a clarinet número 1, el que hem pogut comprovar doncs, és el talent a l'hora de compondre de Carl Maria von Weber i el virtuosisme al clarinet Heinrich Bergmann, aquest doncs, amic, no?, que va tenir fins que va morir, però que a més li va ensenyar com podia ser de maco i de gran nivell aquest clarinet.
1: Una relació d'aquestes tan creatives, no?
0: Que funciona perfectament.
1: Realment, les obres que té Weber per clarinet són meravelloses. Té un gran duo concertant que és interessantíssim, té concerts, té música de cambra per clarinet. La veritat és que els clarinetistes sí que aprecien molt Weber.
0: Sí que el coneixen bé, no?
1: Els va deixar un patrimoni molt interessant per al seu instrument.
0: Clar, potser no hi ha molta gent que els hagi deixat tanta música per clarinet.
1: Hi ha grans compositors que no han escrit
0: mai a la vida per un clarinet.
1: Per exemple, Johann Sebastian Bach, que clar, en aquell moment doncs, no tenia a mà aquest instrument que avui sí que disposem. Bé, la vida de Carl Maria von Weber va transcórrer amb altibaixos, va tenir problemes econòmics, de vegades li va anar molt bé, l'èxit de Der Freischütz li va obrir moltíssimes portes, després també va tenir algunes castanyes bastant sonades,
0: també.
1: I ell va morir pràcticament fent els retocs de la seva última òpera, Oberon, basada...
0: Però es va arribar a estrenar abans de morir ell.
1: Es va arribar a estrenar, sí, el que passa és que després
0: després
1: de l'estrena fa quatre panyos d'aquells, i fent els quatre panyos, doncs, patapam, va morir. Sempre havia estat amb una salut bastant feble.
0: O sigui que no era una persona amb una salut forta,
1: no,
0: diguéssim.
1: I va acabar amb una tuberculosi del copón i...
0: A l'època era complicat.
1: D'allà cap a la tomba directament, pobre.
0: Llàstima.
1: Quan havia, doncs això, acabat Oberon i estava fent els últims retocs. Es va estrenar a Londres l'any 1826, poques setmanes abans de la seva mort. I una vegada més, fixa't, ens trobem en escenes com trobàvem el caçador furtiu de Freischütz, amb escenes de fades. És el món d'Oberon, Titània, tot aquell món de la nit de Sant Joan de Shakespeare. I ve un univers que encaixa perfectament amb l'estètica de Weber i amb els interessos del romanticisme, no? Aquests boscos, aquesta foscor, aquesta llum de la lluna, aquests components màgics de fades, però també d'introspecció. És que ja està tot en Weber, ja està tot, i el tenim oblidat, pobre
0: oblidat.
1: Home.
0: Per això hem fet aquest programa, que ja arriba a la seva part final, encara hem d'escoltar música, lògicament, per, com dèiem al principi, si el coneixeu, doncs cal redescobriu, i si no, que ja sabeu qui és i quantes coses ha fet per la música.
1: Doncs sí, ens acomiadem, si et sembla.
0: Vinga,
1: amb l'obertura d'Oberon.
0: Oberon, clar que sí. L'última òpera.
1: L'última.
0: A punt de morir la van estrenar.
1: I una obertura, doncs, com es fan les obertures ja en el romanticisme. No és música per esperar que la gent acabi de seure al teatre, sinó que és part de la funció.
0: Clar.
1: És per escoltar-la amb atenció, perquè aquí ja estableix l'atmosfera, algunes de les melodies que se sentiran, d'alguna manera és una introducció el que després vindrà al llarg de tota l'òpera. Per tant, obertura d'Oberon per recordar Carl Maria von Weber, que aquest any 2026 es compleixen 200 anys de la seva mort l'any 1826.
0: Doncs aquí ho hem commemorat i us deixem amb la seva música, i com sempre tornem amb altres temes la setmana vinent. Adeu, Pep.
1: Adeu.
0: Adeu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, diumenge de ressaca esportiva amb bones i males notícies. La positiva, la quarta Copa de Campiones per al Barça. La mala notícia, el Girona jugarà a segona la temporada vinent. Ho explicarem al temps dels esports. Ara us expliquem que un informe de l'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, al qual ha tingut accés Radio Televisió Espanyola, situa l'expresident Rodríguez Zapatero i les seves filles com els principals beneficiaris finals dels fons de la companyia aèria Plus Ultra, rescatada pel govern durant la pandèmia. Segons l'informe, diversos implicats en la causa van intentar frenar la investigació judicial segons unes converses intervingudes per la policia. El Pròxim Orient sembla a prop un acord entre l'Iran i els Estats Units. El president nord-americà Donald Trump així ho ha reconegut aquest dissabte, tot i que en el seu estil ha dit que es troba entre l'acord i dinamitar el país àrab. L'acord suposaria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el lliurament de l'urani enriquit iranià als Estats Units. Segons The New York Times, l'Iran hauria acceptat lliurar l'urani. Pel que fa a l'estret d'Hormuz, la República Islàmica diu que en continuaria tenint la sobirania, però amb altres condicions. L'acord suposaria la fi de les hostilitats durant 60 dies. El ministre de Cultura i membre del Sumar, Ernest Urtasun, reclama a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals patides pels membres de la flotilla capturats per Israel. El ministre ha rebut els activistes aquest dissabte a la seva arribada a l'aeroport de Barcelona i ha assegurat que aquest comportament no quedarà impune. Els activistes han relatat els maltractaments de què han estat objecte, però denuncien que els presos palestins ho pateixen encara més. Sentim el testimoni de la cineasta i activista Miho Ali.
2: Vuelvo a otra persona después de haber sido apalizada, de haber sido golpeada, regolpeada y regolpeada, electrocutada, obligada a ver cómo torturaban a mis compañeros también y totalmente humillada y amenazada todo el tiempo que hemos estado, tanto en alta mar, en nuestras aguas del Mediterráneo, como en una prisión con una orden de arresto totalmente falsa.
3: Final. El Barça, campeón de Europa por cuarta vez en su historia.
0: Així narrava Ràdio Nacional la gesta de les jugadores del Barça a la Champions, la quarta en 6 temporades, 4-0 contra l'Olímpic de Lió, 2 gols de Bapayor i 2 més de Salma Parayuelo. Una nit per a recordar, Pere Romeu, entrenador blaugrana.
4: Superfeliz por el staff, por las jugadoras, por el equipo, por el club. Temporada brillante, creo que hemos jugado una grandísima final, somos merecedores de este título.
0: Avui toca celebrar. A les 7 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina, a la plaça Espanya de Barcelona, s'ha organitzat una festa per oferir a l'afició els 4 títols aconseguits aquesta temporada. La Champions, la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa. Els que no tenen res a celebrar són els jugadors del Girona, que ho van intentar però no va poder ser. Van empatar a 1 amb l'Elx, un marcador insuficient per poder mantenir-se a primera, Germà García.
5: Bon dia i bona hora. No va poder ser ahir a Montilivi. El Girona, 4 anys després, torna a la segona divisió. Necessitava una victòria imperiosament contra l'Elx i al final del partit el resultat va ser d'empat a 1. Es va avançar l'Elx als 39 minuts de la primera part amb un gol d'Álvaro Rodríguez i a la represa als 2 minuts marcava el capità del Girona, Arnau Martínez, després d'un refús del porter. Després també va haver una jugada important i és de Thomas Lemar, que va entrar en la segona meitat en el minut 35, que va estavellar una pilota al travesser que podia haver donat la victòria al Girona i l'hagués salvat la categoria. No va ser així, al final empat a 1 i com deien, 4 anys després torna a la segona divisió. El mateix desenllaç de 2019 en la promoció aquella d'ascens en la que l'Elx també va aconseguir guanyar-li al Girona. La imatge del partit al final del mateix, els crits de la directiva d'emissió amb alguns jugadors demanant perdó a l'afició des de la gespa. Alguns aficionats van marxar molt molestos i el tècnic Mitchell estava molt decebut al final del partit.
0: Gràcies, germà. Decepció a Girona, la pròxima temporada jugarà a segona. Tampoc l'Espanyol va aconseguir la fita de jugar a Europa la temporada vinent, després d'empatar amb la Reial Societat, però acaba la temporada satisfet per mantenir-se a primera. L'entrenador Manolo González diu que està fort per continuar a la banqueta blanquiblava. I el Barça, campió de Lliga, acaba el campionat amb una derrota 3-1 contra el València. A la primera ref, el Nàstic ha aconseguit la permanència després d'empatar 1 al camp de l'Hèrcules i l'Europa entra al play-off per pujar a segona en guanyar l'Eivissa 3-2. Javier Ambrosi i Javier Calvo, els Javis, han guanyat el Premi a la millor direcció al Festival de Cannes amb la seva segona pel·lícula, La bola negra, sobre Federico García Lorca.
6: Com un sueño, o sea, como si no fuera real, como que me tengo que tomar un segundo para digerirlo, porque claro, es que es mejor director, es un premio muy contundente.
7: Las personas del jurado no nos conocen de nada, no saben quiénes somos, no nos tienen fichados, no saben si pero simpáticos no. És a dir, que tengo la tranquilidad de que es el trabajo el que ha hablado.
0: Els Javis comparteixen premi amb Pavel Pajlikovski per Fatherland, mentre que el romanès Christian Mongio ha guanyat la Palma d'Or de Cannes amb Fjord. I acabem amb la previsió del temps. Emet Juan Carlos Piña.
8: Bon dia, què tal? Aquest diumenge a Catalunya les temperatures se mantenen amb poques variacions, encara que són significativament elevades per aquesta època de l'any a la depressió de Lleida. Arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, avui dia d'ambient assolellat, encara que al Pirineu durant la tarda creixeran núvols d'evolució, sense descartar ruixats dispersos que podran anar amb tempesta. Així mateix, bufa vent fluix de direcció variable tendint al migdia a la component sud-est. És una informació d'EMET.
0: Ho deixem aquí. Més notícies a les 10.
1: Ràdio 4.
9: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
10: Acció comunitària. Col·lectiva. Drets culturals.
9: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
11: Idees que cremen. No sé si m'explico.
9: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Saenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
12: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
13: Coneixeu el concepte d'evolució?
12: Sota sospita.
13: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
12: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
13: Podien parlar a través dels oceans.
12: Amb Laura González.
13: Impossible.
14: Per què la volen capturar?
13: És més intel·ligent que la majoria.
15: A Ràdio 4.
12: La millor companyia.
1: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Molt bon dia, companyia. Benvinguts al Són quatre dies d'aquest diumenge 24 de maig, un diumenge més de ràdio de cap de setmana. És un diumenge de ressaca emocional pel nostre cinema. Javier Ambrosi i Javier Calvo, els Javis, han triomfat al Festival de Cannes. La seva pel·lícula, La bola negra, ha obtingut el premi a la millor direcció ex aequo amb el polonès Pavel Pawlikowski per Fatherland. Javier Calvo agraïa el premi d'aquesta manera.
2: Nuestra película habla de humanidad, habla de ver al otro como un ser humano, entenderle, comprenderle, amarle. Y creo que el arte nos hace ser mejores, nos hace cambiar por dentro. Nosotros hemos cambiado mucho haciendo esta película y espero que cambie también a la gente que la ve y que pueda entender cosas y tomar decisiones.
1: Qui també està feliç és el Barça. Les jugadores de l'equip femení de futbol van imposar-se per 4-0 a l'Olímpic de Lió. És el quart títol continental per a l'equip blaugrana. I l'altra cara de la moneda és pel Girona. Després d'empatar una casa contra l'Elx, ha confirmat el seu descens a segona divisió. Un diumenge, per tant, de reflexió, de calma i d'anàlisi de totes aquestes emocions. De ben segur que molts de vosaltres estareu escoltant-nos des de la platja o des de la muntanya. Molta precaució i ànims a totes les persones que demà hauran de fer cua en l'operació tornada de la segona Pasqua. Unes cues que, per exemple, ens estalviarem tots els que treballem en cap de setmana. Sempre s'ha d'intentar veure el costat positiu de les coses. Recordeu que la vida són quatre dies i dos d'ells cap de setmana.

Benvinguts d'aquest diumenge. Tot seguit entrevistarem Laura Campos, activista, membre de la Global Summit Flotilla i exalcaldessa de Montcada i Reixac. Van tornar ahir a casa després d'haver segrestats durant setmanes per part

0: Galeria ens parlarà d'una qüestió força interessant, les habitacions femenines en la cultura. I amb la tercera hora, l'Edu de Vicente, parlarem de la pel·lícula Corredora, ho farem amb la Laura García Alonso, directora de la pel·lícula, i l'actriu protagonista, Alba Sáez. Anirem fins a... Farem la prèvia, de fet, de l'Acústicament Fest amb la nostra companya Irene de Zumbila i acabarem, com és habitual, amb l'Iker Mons superant a la ficció avui amb el problema dels tres cossos. Tot plegat des d'ara i fins a les 12 del migdia. Els participants de la Global Summit Flotilla van arribar ahir al migdia a l'aeroport de Barcelona. La vintena d'activistes aterraven en dos vols procedents d'Ankara i al voltant d'un centenar de persones els van rebre a la Terminal 2. Allà es van retrobar amb amics i familiars. Saludem a aquesta hora Laura Campos. Ella és activista, és una de les membres de la Global Summit Flotilla, també exalcaldessa de Montcada i Reixac. Laura, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies de Ràdio 4.
1: Bon dia.
0: El primer que et vull preguntar és com estàs a nivell físic i a nivell emocional?
1: Bé, a nivell físic bé, estem descansant, hem aprofitat per descansar i recuperant-nos una mica de les diferents lesions, no, de diferents gravetats que tenim tots i totes. A nivell físic això és com deia, recuperant lesions, i a nivell emocional doncs encara païnt tot el que hem viscut en aquests darrers dies.
0: Mm-hmm. Parleu, ahir us escoltàvem, parleu de segrest il·legal, de brutalitat policial per part d'Israel. Posa'ns alguns exemples.
1: Sí, bé, quan tan bon punt vam ser interceptades i segrestades il·legalment en aigües internacionals per part de les forces d'ocupació israelianes, ens van portar el vaixell presó, aquesta pseudo-presó que van construir per ficar tots els activistes de la Global Summit Flotilla, i allà és quan va començar l'escalada de violència i de brutalitat per part de les forces d'ocupació israelianes. Bueno, estem parlant de tàsers, estem parlant d'intimidació amb gossos, de cops, de trets amb aquestes boles de goma, però que tenien també part de metralla. Estem parlant de cops i d'una brutalitat, d'un sistema de tortures i d'una violència injustificable cap a civils desarmats que anàvem en una missió humanitària per intentar portar ajuda a la ciutat de Gaza i trencar el bloqueig.
0: Uh-huh. A nivell emocional, que durant tots aquests dies, mentre esteu patint aquests fets, què sentiu, què se sent?
1: Bueno, se sent molta por perquè és una situació que és aterradora, sincerament, i molta indignació. O sigui, davant aquesta impunitat que té l'estat d'Israel per fer i per actuar de la manera que ho ha fet. I això ho ha fet amb nosaltres, en plena llum del dia, el que demostra la confiança que té no només Ben Gvir, sinó l'estat genocida d'Israel per fer tot allò que creu, estan envalentonats, i això és indigna moltíssim. I si ho han fet amb nosaltres, com deia, plena llum del dia, què no estaran fent i què no estaran passant als 10.000 palestins i palestines que a dia d'avui continuen detinguts en aquests centres de tortures i de detenció israelianes. I entre d'ells, centenars de nens i nenes que s'estan jugant 20 anys de presó per tan sols llençar pedres. Per tant, és aterrador, hem viscut moments de por i també, com deia, doncs, aquesta indignació davant d'aquesta complicitat per omissió per part de moltes institucions internacionals i de molts governs.
0: De fet, Laura, ara ho apuntaves, una de les denúncies, de les moltes que feu, és que els assalts es fan a plena llum del dia.
1: Sí, aquesta vegada, en aquesta flotilla, enguany, ho han fet a plena llum del dia. Els ha donat igual que portéssim les càmeres en els vaixells, que poguéssim gravar i enregistrar totes aquestes intercepcions amb els nostres propis mòbils. Sempre s'havia fet durant la nit, jugant amb aquesta complicitat, no, de la foscor, però ara ja ho fan en plena cara, plena llum del dia, com deia, el que demostra aquesta confiança que tenen davant de la impunitat, perquè ningú els hi para els peus i ningú està fent res i està mirant cap a una altra banda.
0: Uh-huh. I Per què? Per què ningú... És una pregunta potser molt òbvia, Laura.

0: Però per què ningú, després de... No és la primera vegada que veiem aquestes interceptacions d'aquesta manera a plena llum del dia, per què encara ningú para els peus aquestes accions?
1: Bueno, doncs això és la pregunta que s'haurien de fer molts governs, la comunitat internacional i la Unió Europea. O sigui, jo crec que Israel està ensenyant la seva veritable cara i que ha ensenyat la seva veritable cara, i és el que passa quan poses a un psicòpata com Ben Gvir de ministre de Seguretat, no? Que fins i tot el propi exèrcit israelià el va rebutjar per extremista. Bueno, això és una reflexió que han de fer els diferents governs i que ha de fer la comunitat internacional i que ha de fer la Unió Europea, perquè la primera intercepció va passar sota la mirada dels drons de Frontex, és a dir, la Unió Europea era testimoni directe de la primera intercepció del 30 d'abril i va mirar cap a una altra banda, no va decidir deixar-ho passar i deixar-ho córrer.
0: Uh-huh. Per tant, la Unió Europea què ha de fer a partir d'ara? Perquè si ara ha estat aquest testimoni directe, com explicaves, què hauria de fer? Hauria de reaccionar d'alguna manera, entenc.
1: Sí, bueno, la Unió Europea el primer que hauria de fer és una condemna explícita i immediata de l'assalt israelià a la flotilla en aigües internacionals. Hauria de suspendre ja d'una vegada l'acord d'associació preferent amb Israel. És una cosa que des de la flotilla portem demanant des de fa molt temps. Hauria d'haver sancions europees als responsables polítics i militars de l'assalt i, sobretot, deixar de ser còmplices per omissió i obrir una investigació. S'hauria d'obrir una investigació internacional completa i independent de l'assalt i portar els responsables, doncs, al Tribunal Penal Internacional. És a dir, la Unió Europea té part de responsabilitat, està sent còmplice, ja no només del tracte rebut als activistes de la flotilla, sinó també d'un genocidi. Per tant, hauria de començar a actuar ja.
0: I què hauria de fer el govern central, Laura?
1: Bueno, el govern central el que li demanem és que lideri aquesta oposició dins de la Unió Europea, i encara, tot i que sí que és veritat que ha estat pioner en moltes actuacions i moltes que s'ha fet, no, per la causa palestina a la Unió Europea, encara es pot fer molt. Per exemple, no volem que cap port espanyol serveixi al genocidi. Nosaltres, mentre estaven en la missió en mar, vam fer una acció en un vaixell de càrrega de l'MSC Maya, que porta components per continuar alimentant el genocidi i continuant bombardejant la ciutat de Gaza. Doncs no volem que cap port espanyol serveixi al genocidi del poble palestí. Trencament total de totes relacions econòmiques i comercials amb l'estat genocida d'Israel, i també trencament de totes relacions culturals i esportives. És a dir, el que es va fer amb Eurovisió està bé, però no és suficient. I després, doncs, les sancions individuals als responsables de l'assalt, i després obrir una investigació amb la fiscalia, doncs, d'aquests responsables de l'assalt.
0: Precisament, Laura, li volia preguntar sobre aquesta qüestió. Ahir el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, afirmava, o crec que demanava a la fiscalia que investigués aquests fets. Crec que serà així.
1: Jo espero i desitjo, i hauria de ser així. És una demanda que es fa des de la Global Summit Flotilla i hauria de ser així. És a dir, aquesta brutalitat a la que hem estat víctimes no pot quedar impuna. Uh-huh. I, per tant, el govern espanyol hauria d'obrir aquesta investigació per part de la fiscalia, evidentment, sí. I depurar les responsabilitats.
0: I una última qüestió, Laura. Hem vist aquests mesos com les missions humanitàries, doncs, malauradament, acaben de la mateixa manera. Quines són les properes accions que teniu en ment de cara als propers mesos?
1: Bé, ara, a dia d'avui, el que toca, com deia, és recuperar-se. N'hi ha companys i companyes que tenen lesions encara molt greus, que van estar fins i tot a l'hospital a Istanbul. Recuperar-nos i denunciar pas a pas. Ara és la denúncia i mirar a nivell jurídic i legal, denunciar, com deia, totes aquestes tortures, aquests cops, aquestes violacions i agressions sexuals que han patit companys i companyes per part de l'exèrcit i de l'estat sionista d'Israel. i depurar responsabilitats. I ara per ara jo crec que aquest ha de ser l'objectiu, és el nostre següent pas i ja s'anirà veient. Però ara és depurar responsabilitats i aconseguir que legal i jurídicament es depurin responsabilitats.
0: Doncs Laura Campos, recordem, ella és membre de la Global Summit Flotilla. Gràcies per acompanyar-nos avui aquí en directe al Són 4 Dies de Ràdio 4. Una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies. Una abraçada.

0: I anem amb les recomanacions aquesta hora, 9 i 21 minuts del matí, de la Mònica Pavón. Mònica, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, David.
0: Avui ens desplacem ben a propet d'aquí de la ràdio, a la Fundació Brossa, per parlar d'una obra de teatre que té un nom, un títol que pot significar més d'una cosa, Concrete Matter.
1: Sí, David, Concrete Matter, aquesta és només una de dels significats, perquè és matèria concreta. Concrete Matter també ens remet al llatí, que, en què mater significa mare, i de nou també ens remet al català, en què concret, a més de formigó, David, significa allò que és precís.
0: Com ho és allò, Mònica, d'estructurar l'obra en tres parts, modus aristotèlic, podríem dir convencional, dividida en tres actes. També hem de dir que el fil argumental de l'obra està inspirat en les tres germanes d'Anton Chekhov, el dramaturg rus, i que retratava aquelles tres dones que desitjaven quelcom que no arribava mai, que era Moscou.
1: Sí, David, aquesta és la base en què la companyia Los Detectives porta a l'escenari a tres actrius i a les seves mares, que no són actrius. Però totes plegades pugen a l'escenari per parlar de com ens projectem en altres, de sentir o no si ens realitzem, i d'allò, David, que desitgem. Mm-hmm. I en aquesta versió de les tres germanes ja no és ben bé Moscou.
2: Què és Moscou? Moscou és...
3: Moscou és...
0: El que acabem de sentir és un tros d'aquest Concrete Matter, recordem, matèria concreta, que interpreten la Maria García, la Mariona Naudín i la Marina Colomina, acompanyades de la Montserrat Lorda i la Pepa Martínez. Dues de les temeràries mares, podem dir, Mònica, que pugen a escena.
1: Sí, sí, m'agrada que diguis temeràries, perquè ho són, i si escoltem a la Mariona, la Marina i la Maria, que són les filles, entendrem per què.
4: El primer acte, nosaltres, les filles, manem, dirigim a les mares que fan d'actrius perquè facin aquestes versions de les tres germanes de Chekhov com a nosaltres ens agrada, que és amb llenguatges que tenen més a veure amb lo plàstic, amb la dansa, amb la coreografia, i les fem anar de cul. És d'alguna manera com a través del cos de l'altre tu acompleixes els teus desitjos.
5: Compartíem moltes coses, no? Un vincle creatiu molt fort amb les companyes, però compartir les nostres mares va significar traslladar tot a un altre nivell, no? De mares compartides, filles compartides.
6: De fet, va ser un procés creatiu en el qual nosaltres les convidàvem a formar part de la creació, a entendre el nostre univers, a entendre com creem. Va ser més aviat compartir les eines amb elles i jugar juntes, amb un espai per fer, un espai creatiu, que potser la majoria d'elles a nivell escènic no havien tingut així.
0: I, Mònica, te n'has anat a parlar amb les mares, que entenc que van començar els assajos de l'obra l'any 2021.
1: Sí, David, i des de... Sí, sí, i som al 2026.
0: 5 anys,
1: Sí, i aquestes dones, des d'aleshores que no paren de fer bolos. I si tu vas i els dius que n'hi ha 3 a la Fundació Joan Brossa els dies 28, 29 i 30 de maig, s'hi apunten, David. Elles són la Montse Lorda i la Pepa Martínez.
7: Jo pense que jo, personalment, no sabia que era capaç d'eixir davant de tanta gent i que m'agradara formar part de l'espectacle, de que em sentira a gust, de que tinguera la sang freda de dir fora nervis, que així estem fent alguna cosa en equip i sense més.
8: I vam tindre molts assajos, moltes trobades amb les nostres filles, ens vam fer de tot, ens feien fer ballar, ens feien fer cantar, fer exercicis, preguntes íntimes també sobre el sexe, sobre les nostres vides, com havia estat. Era un tercer grau, vaja.
0: Un tercer grau, Diu, això t'ho va explicar la Montse, mentre es movia, feia de tot, que ja podem notar que no para quieta. Però una cosa, Mònica, l'obra, com sol passar la vida, la truita gira... I no és cap spoiler el que estem explicant.
1: No, no ho és, David. El que passa és que les filles, diguem-ne, que sucumbeixen als desitjos de les mares. És a dir, ara les mares fan de directores de les seves filles. Sí, la Marina, la Mariona i la Maria.
9: Si quieres seguir mi consejo, cásate con un varón muy lindo.
10: No m'agrada aquest. Això guarda que convença, ara que convença amb tota la força que tingui. Cásate con el varón. És tu solució. Cásate. Por favor, pero cásate.
5: En el segon acte és a la inversa, no? Nosaltres ens posem al seu servei.
6: La mare mana quan tu és jove, després tu et fas més gran i l'has de cuidar. Tota relació és complicada i la de la mare-filla és especialment complicada.
4: Hi ha aquest xoc intergeneracional entre la generació de les nostres mares i la nostra, que la generació de les nostres mares són una generació que va néixer i va créixer en dictadura i que va ser molt difícil per elles assolir els seus desitjos, no? Han sigut les primeres en treballar d'Espanya, no? Les primeres generacions, dones que entren a la vida laboral, però també han hagut d'assumir tota la càrrega de la vida reproductiva sense cap mena de qüestionament feminista, no? Com el que tenim nosaltres ara. Llavors, sí que hi ha una mica de retret, no? Per part de la generació de les mares.
1: David, digue'm. Aprofito aquest moment que expliquem. Pregunto, a tu, que t'agrada fer teatre, sí, no? A més d'anar al teatre, tu pujaries a l'escenari amb la teva mare?
0: Pujaria encantat de la vida. El que passa que ella, per exemple, crec que no pujaria tan encantada de la vida, perquè no, li és tímida, aleshores jo crec que no, potser no li vindria de gust, però jo pujaria ara mateix. Demà.
1: Ara mateix.
0: Ara mateix.
1: Molt bé, molt bé. M'ho imagino, l'entenc, la teva mare, però tu ja saps què he fet, oi?
0: Parlar un altre cop amb la Montse Lorda, potser, i la Pep Martínez.
1: Sí, efectivament, ara toca la versió de les mares.
3: Clar, aquí el xip canvia. Ens vam posar, doncs, a fer de directores, entre cometes. Això sí, amb un paper davant, eh? I, bueno, també està bé manar-les una mica, perquè si no van molt soltes elles, saps? Sí, que també està bé aquest paper. Es tomba la truita una mica. Ara manen elles, després manem nosaltres. Tot era un joc.
11: Apropis. Com? Aquí hi ha el focus, sisplau.
12: L'hem vist diverses vegades baixant la mirada.
11: No s'ha d'anar inside of the public.
12: Ara està tota l'estona mirant al públic.
11: No al terra, al públic, sisplau.
12: Farem l'exercici de sostenir la mirada.
0: El que és cert, Mònica, és que en l'obra el públic riu, ho escoltàvem ara, aquestes mares que no són actrius, sense complexos, aconsegueixen que tot això passi.
1: Sí, i potser la clau de vida ha estat en la manera en què han construït l'humor aquestes mares i aquestes filles. La Mariona, per exemple.
4: L'humor, històricament, en el nostre país sobretot, ha estat l'agència de l'humor la tenen els homes, no? Hi ha hagut molts humoristes homes, ara sí que n'hi ha més de dones, però no fa tant d'això. L'humor en el cinema, l'humor en el teatre, ha sigut propietat dels homes. I nosaltres intentem fer un humor que no estigui sotmès a aquesta mirada masculina. Llavors, allò masculí està present en tota l'obra, perquè precisament nosaltres el tenim molt present per no sotmetre'ns a aquesta mirada.
0: I segurament hi ha un camí a recórrer amb el tema de l'humor, també, així que tant de bo continuem coneixent més dones humoristes, Mònica.
1: I més comèdia escrita per dones, i que tothom pugui sentir com a pròpia aquesta manera de fer humor. I que rigui, ja hem vist que en l'obra la gent reia amb aquestes dones.
0: I de la conversa amb les mares, Mònica. Escolta, tu, d'aquesta conversa que has mantingut amb les mares, amb què et quedes?
1: Jo em quedo, David, en el que elles recorden de què volien ser de petites, de les persones que elles volien ser. Pensa que en l'obra aquest és el gran tema. Per exemple, a la Montse, a ella li agradava molt ballar i ballava a l'Esbar Montseny fins que es va casar. Esclar, era l'any 1978.
3: En aquells moments tenia de treballar, tenia de tirar endavant, com molta gent a la vida, i els desitjos els deixes en un segon terme, potser, val? Llavors, aquest desig de que m'ho passava molt bé quan ballava a l'Esbar. Tot això, bueno, agafes una responsabilitat, et cases. En aquells temps, jo, clar, ara tinc ja una edat. Això eren els anys 70-78 que em vaig casar. I ja agafes un altre xip a la teva vida i tot allò que potser t'hagués agradat seguir fent-ho, doncs ho deixes. Llavors, al cap d'uns anys tens fills i la vida ja et canvia completament.
0: I la Pepa Martínez, què t'ha dit?
1: La Pepa Martínez no ha estat mai una persona de desitjar només una única cosa. Ella volia ser artista, volia ser cantant, ella volia...
7: Recorde que la família em pujava damunt la taula i em deia canta. M'agradava fer-ho i veure com aplaudien i les cares contentes que posaven. També volia ser dissenyadora de moda, escriptora, psicòloga. Davant de tant de desig, els pares digueren o mestra o res. I els dono les gràcies perquè, clar, he sigut feliç exercint de mestra, ja que m'ha permès cantar, escriure, dissenyar, empatitzar, ajudar. Per això crec que el meu desig és i era viure el moment.
1: Després d'aquest carpe diem d'una mestra, només us recordem que Concrete Matter, matèria concreta, només serà els dies 28, 29 i 30 de maig a la Fundació Joan Brossa i que potser farem bé d'aprofitar el moment.
0: Doncs ho farem, sens dubte. Sempre va bé aprofitar aquests moments. Recordem, 28, 29 i 30 de maig a la Fundació Brossa. Mònica Pavón, gràcies.
1: Gràcies, David.
13: No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12 al Són 4 dies. Amb David Gallac, Gesto.
14: Si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no tienes problema.
15: Vamos a estar menjant allà uns petits sangus.
16: ¡Al loro!
15: De partido a partido.
17: Qué gran pregunta, ¿eh? ¿Es tuya?
18: Que me con la suya.
19: Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
20: Si no tinc raó, me la tallo en faig monja.
21: Película favorita, Torrente.
20: Bon Nadal a tothom.
22: El futbol és així. O no?

0: Doncs som-hi amb la tertúlia esportiva, tertúlia de futbol, Luis Mimendizábal. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, David.
0: També ens acompanya avui el periodista Joan Cebrián. Què tal, Joan? Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Què tal, vosaltres?
0: Molt bé. Aquí, avui un dia d'anàlisi de balanç. A final de temporada...
2: Equilibrisme, no?
0: Sí.
2: Al final.
0: El yin i el yang, no? Sí. Són les dues cares de la portada, dèiem... Alegria i tristesa, a vegades. Sí. Depèn de com s'ho miri un i de quin equip sigui, al final. El Xavi Gamper, net de fundador del Barça, Joan Gamper, ens acompanya també aquí a l'estudi. Què tal, Joan?
3: Molt bon
0: Xavi,
3: dia.
0: Perdona, bon dia. I el periodista Àlex Matabosc. Què tal, Àlex?
4: Molt bé, però a les 12:30 potser ja la meva opinió canvia.
0: Per què?
4: Perquè juga al Vilanova.
0: I tenim què?
4: Tenim partit de tornar a play-off descens.
0: I està complicat?
4: Hem de remuntar un 1-0.
0: Ah.
4: Bueno, fàcil. Bueno, depèn.
0: Si preguntes a Cornellà, igual no us agrada que li mandari, no?
4: Estimant molt a Leo Messi, avui no és el dia, Leo.
0: Avui no cal.
4: Avui no toca.
2: Cornellà és molt més que Leo Messi.
4: Sí.
0: Són més coses, engloba més aspectes. Va, escolteu, comencem per la final de la Champions femenina. El Barça es va imposar per 4-0. Doblet de Bapajor, Salma Parayuelo aconsegueix la seva quarta Champions. Deixeu-me saludar, que la tenim ja al telèfon, a la nostra companya, la Sara Gutiérrez. Sara, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, què tal?
0: Escolta, com vas viure el partit, Sara?
5: Doncs mira, sobretot a la primera part patint perquè sembla mentida que el resultat fos un 4-0 tenint en compte els primers minuts del Barça. Jo no ho vaig veure gens clar, però gens ni mica, perquè em va sorprendre veure un Barça que no era el Barça habitual. És a dir, jo vaig veure molt més insistent, un equip molt més potent, l'Olímpic de Lió, en els primers minuts de partit que no pas el Barça. I, sincerament, l'any passat que vam viure la final... contra l'Arsenal en directe, allà in situ, jo... És que, inevitablement, el cap se me'n va anar cap allà i vaig pensar, no, home, no, un altre cop no. O sigui, aquest no era l'any. Però sí que és veritat que, aviam, saps d'entrada que l'Olímpic sempre pot plantar cara, és un rival complicat. Ara, segona meitat, on el Barça ja va tenir el segell blaugrana 100%, no hi havia ningú que el pogués aturar, i aquest era el Barça que volíem veure en una final.
0: Jo coincideixo amb tu, Sara, perquè els primers minuts de la primera part del partit deia, ai, que això, que patirem. Ai, avui que patirem, Sara.
5: Sí, perquè a més, jo crec que el Barça va jugar a ser algú que no és. I és un molt mal escenari una final provar certes coses. Sí que és cert que una miqueta Pere Romeu defensava allò de que havien de conservar una miqueta més a l'inici, però el perill que té conservar davant d'un equip que és tan vertical, tan ràpid com un Olímpic de Lió, és que en dues, tres arribades, doncs, parlant així, clar, te la poden liar. De fet, la podrien haver liat molt. Crec que els hi va anar molt bé, mira què et dic, el gol que va marcar l'Olímpic, que els hi van anul·lar, perquè va ser com aquell primer toc d'atenció, de dir...
0: Alerta, no? Atenció.
5: Sí, no està anant com hauria d'anar. I per mi, una jugadora que sí que és cert que Eva Pajor, supermerescudament, va ser la MVP de la final, però per mi, la jugadora clau va ser Cata Coll, amb unes aturades de mèrit, i a més, ja no per les aturades, que sí, però sobretot per en quin moment es dona a terme aquestes aturades i el que significa pel Barça. Van ser les dues jugadores clau, jo crec, juntament, òbviament, amb Salma Parayuelo, que també va marcar dos gols, i, escolta, i Patrick Guijarro, que en parlem molt sempre sona, no?, quan hi ha una llista de futures pilotes d'or, ella sempre hi és, de moment no l'ha guanyat, però per mi és clau que el 2021 actua com a central, el 2023 i 24 com a interior... aquest any com a pivot, i sempre la tenim com una de les jugadores clau d'aquest Barça.
0: De fet, Sara, feies referència a Pere Romeu. Anem a escoltar a un dels moments en roda de premsa posterior al partit.
6: Molt content, molt orgullós. Com bé deia anteriorment, crec que hem fet coses molt ben fetes durant tota la temporada. És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general.
0: Coincideixes amb ell, Sara?
5: Coincideixo 100%, i al final jo crec que els hi hagués quedat una temporada a mitges, una temporada penjada sense aquesta Champions. Ho deien ahir les jugadores, al final és el que totes aspiren, no? Sense anar més lluny, Eva Pajor, que endú tota la vida pràcticament buscant aquesta Champions, que pobreta se l'havia tillat d'agafe perquè arribava, mai l'aconseguia, anava canviant d'equip, mai l'aconseguia, i per fi jo crec que ahir la sensació d'ella era de ara ja sí. Ara ja no sóc gafe, ja l'he aconseguit. I a més, escolta'm, això com dèiem, sent la MVP de la final, doncs més que merescut, i me'n vaig alegrar especialment per ella, perquè quan dus tant de temps perseguint aquest somni, moltes de les jugadores del Barça ja havien viscut el que era guanyar una final, doncs escolta, jo me n'alegro especialment per ella.
0: Sara Gutiérrez, com sempre, molt, molt agraït de que ens acompanyes aquí al Són 4 dies, i també una abraçada forta, cuida't.
5: Igualment, que vagi molt bé.
0: Ho dèiem abans, alegria pel Barça, en aquest cas Barça femení. El Girona va empatar a un a casa, a Montilivi, contra l'Elx, i va baixar a segona, Joan.
1: Per mèrits propis, ha baixat a segona per mèrits propis.
2: Sí, per mèrits propis. I a veure, ara que el Girona no sigui un Leicester aquí al futbol estatal, sobretot perquè, bueno, fa dos anys estaves a la Champions, el caramel de jugar a la Champions amb el Girona és un caramel, és difícil dir que no, no? Però és que la planificació esportiva des de fa dos anys porta sent un absolut desastre. I a veure...
3: Totalment d'acord.
0: Sí? Ho comparteixes?
3: No. Sí, perquè, a veure, se'n recordeu qui hi havia en aquella època? Hi havia el Savinho, el Dovich, hi havia tres o quatre jugadors claus que el Girona no els pot mantenir, però no hi ha hagut un relleu.
2: A veure, que el relleu de Dovich sigui Miovski
4: o Abel Ruiz.
2: O Abel Ruiz, sent un jugador que no és el... O sigui, que no és mal jugador, però potser no és el tipus de jugador que saps que et fotrà 17 gols per temporada i dius, bueno, amb això em duré algun 1-0, que seran 3 punts que em serviran de cara al futur. Buah, es fa duríssim.
0: Hi havia ahir, a la sortida de Montilivi, moltíssima gent, que, bueno, crec moltíssima, potser molta gent, carregant contra la planificació esportiva.
4: Home, normal.
0: És a dir, posaven el focus molt, posaven èmfasi, no, de fet, de dir... És que això...
3: El que dius tu.
0: És a dir, es veia venir, en certa manera, perquè és que en un moment no hi ha hagut aquesta planificació, no?
4: És que jo crec que el Girona, vull dir, ha confeccionat una plantilla digna de videojoc, no? Però amb molt poca sinergia dintre del terreny de joc. Tinc la sensació que han anat arreplegant noms, no? Velles glòries, com per exemple Daley Blind, Van de Beek en el seu moment, no? Però que, ostres, a l'hora de la veritat, trobo que ha estat un equip molt poc coral, a diferència d'equips com, per exemple, el Rayo o el Getafe, que han quedat 7 i 8, però que tu els veus jugar, no? I, ostres, que dona gust, i segurament per nivell, per plantilla, lo normal hauria estat que el Girona hagués quedat 7 i 8, i aquests dos equips són els que haguessin lluitat per no baixar.
0: El Getafe, tiro de memòria, crec que jugarà a la Conference.
4: Sí.
0: El Getafe...
1: Jugarà la Conference.
0: No faré comentaris.
1: Qui ho diria?
4: Però jugarà la Conference... Home, comentaris, podem felicitar perquè s'ho han guanyat. Sí, perquè amb la dia que tenen cada setè... Home,
2: de ostres, fet, de fet amb el Getafe ja està l'asterisc de Luche. A veure si han falsejat el fair play o no pel tema del Crystal Palace, però deixant això a banda, si va fer el que hauria d'haver fet el Girona, que és un gran mercat d'hivern.
0: Perquè es va
2: reforçar bé, sobretot endavant, li va canviar la cara a l'equip, ja, i a més, quan tens un entrenador com Bordalàs, que, bueno, una altra cosa no sé, però tranquil no et deixarà. Com a jugador, com no estiguis al 100%, com a mínim, tranquil no et deixarà, no? I el Girona és que també que és un equip amb la mandíbula de vidre.
4: Sí.
1: O sigui, hi ha una manca de gol molt evident.
2: Manca de gol, però és que, a més...
3: Ahir no em va agradar gens el Girona.
2: No, perquè només té una cara, saps?
0: Gens? Per què?
3: A veure, t'està jugant la vida. Has de mossegar. Jo els veia que no mossegaven, no anaven a totes les pilotes, molts d'ells. Potser els hi passava la responsabilitat, però haurien d'haver anat a molt més, hòstia. Com es diu? Ja tenen aquell sud-americà que em va exasperar.
4: L'Echeverri.
3: Aquest tio em va exasperar.
4: Hi ha una jugada al final, no? que està sol per rematar a Bocajarro i li fa un passe al porter. No? Però jo crec que sobretot el problema del Girona ha estat que, clar, dels 6 partits contra Mallorca, Oviedo i Levante, que crec que no n'ha guanyat cap. Cap. I aleshores jo crec que això resumeix una mica el motiu pel qual han baixat a segona. I també el que dèiem, una mica de la planificació esportiva. Cresci, sabeu, el jugador que... Sí. Que fitxant del Girona, fa una bona temporada i el malvenen als Wolves.
2: Quan és una part de
4: 15
2: la
4: milions,
2: vertebral.
4: Em sembla. Sí. I era el millor, i al final la solució o l'alternativa quina era? Alejandro Francés, que és molt bon jugador, però ostres, saps?
2: No, però no és que sigui una cosa d'Alejandro...
4: No, ni
2: molt menys. És que és una cosa del perfil.
4: Planificació esportiva...
2: El que no pot ser és que Blind, ara tiro de memòria, crec que són 34 per 35, estigui sent dels millors jugadors del planter. És una vergonya. A més, quan és una gran oportunitat com per exposar-te i tot, per exemple, una cosa que sí ha fet Unagi, que va aprofitar i es va per exposar-se, per mostrar el seu millor futbol quan les lesions li han respetat, no? I també que només té com un pla aquest planter, i a més, si no has encertat i no tens actuacions determinants, perquè no és només de cara a porteria, també és a la teva pròpia porteria, que ja s'ha ajuntat absolutament tot, perquè genuïnament, sense ser un gran defensor de Ter Stegen aquests dos últims dos anys, crec que Ter Stegen t'hagués millorat bastant una mica el percal, i et plantes amb això.
0: Recordem les paraules de Mitchell després del partit, que deia això.
7: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador, i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent, jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
0: Culpa i responsabilitat, parla Mitchell. Luismi.
1: Pues sí, bueno, té raó, perquè ho tenia a la mà, no? Simplement, només havia de guanyar l'Els. I no van ser capaços.
4: I poques declaracions capaços, més sinceres després d'una situació així he vist jo, perquè al final la majoria d'entrenadors, quan passa això, que si l'àrbitre, que si no sé què, i Mitchell el primer que fa és, en comptes de treure pilotes fora, assumir responsabilitat.
0: Una autocrítica.
4: És culpa meva.
0: Total.
4: Sí, sí, sí.
1: Està fora Mitchell, eh? jo pregunto, està fora Mitchell?
0: Clar, seguirà?
1: No seguirà?
4: Depèn.
2: Parla que s'anirà a Holanda, a l'Ajax.
0: La setmana passada recordo que aquí en aquesta tertúlia es va parlar d'això, que gairebé estava fet amb l'Ajax.
4: I ves, la meva pedrada és que Ferran, l'entrenador de l'Andorra, ves que no acabi al Girona. Ei.
0: Ah?
4: No?
0: Ah,
4: sí? La meva pedrada personal.
0: El veus allà?
4: Bueno, sí, perquè ho va fer molt bé al Sabadell, i ara a l'Andorra també ho ha fet bé, no? I jo crec que pot ser un projecte que li pot encaixar a ell.
0: Recordem, el Girona acompanyarà el Mallorca, que també baixa a segona, l'Oviedo, que ja havia certificat el descens fa unes jornades, la Lliga que acaba, Barça campió de Lliga, el Real Madrid segona posició, Villarreal Atlètic de Madrid, que juguen avui, recordem-ho, i el Betis, que se'n va en la Champions, el Celta a l'Europa League, i el Getafe, com dèiem, Conference, i el Rayo, que també ha de jugar una final.
1: De totes maneres, això que parlàvem de la planificació esportiva del Girona, a segona divisió, haurà de ser, és molt diferent que la primera, perquè tindran menys pressupost, tindran menys... serà una situació totalment diferent, i va ser molt complicat tornar a primera,
4: si
1: no fan una bona planificació.
3: Ja ho és, perquè tots són les primeres.
1: Sí.
3: El 70-80% són les primeres que volen tornar a la primera divisió.
4: Sí, hi ha un tema amb el tema del pressupost, que és que tu quan puges a primera divisió per primera vegada, si baixes, em sembla que et mantenen el pressupost de la temporada de primera divisió. Aleshores, el primer any que baixes és l'any més fàcil que tens per pujar. Sí. Aleshores, el segon any que baixes, perquè si puges i tornes a baixar, ja no et mantenen aquest pressupost, sinó que no sé si te'l baixen un 50% o alguna cosa així, i el Girona no sé si porta 3 ascensos, pot ser, a segona. Vull dir, ara jo crec que el pressupost que tindrà no és el mateix que el primer any que va baixar. Vull dir, serà molt menys.
0: Doncs estarem pendents a veure com evoluciona. Escolteu, també d'aquests dies, Real Madrid, hi haurà eleccions.
2: M'agradaria preguntar-li a The Economist el nivell de qualitat democràtica d'aquestes eleccions del Real Madrid.
4: Sí.
0: Hi haurà eleccions?
1: Pregunta-li a Riquel.
0: La pregunta és, hi haurà eleccions, però hi haurà eleccions? O sigui, no sé si m'enteneu.
2: Sí que hi haurà.
1: Votaran els socis?
0: Clar, a veure...
3: No estic ficat en el Madrid.
0: Sembla que Enrique Riquelme es presentarà amb un... ens posa com a prioritat els socis. Clar, que hi ha el tema de Mourinho pel mig.
1: I quina és l'aposta de Riquelme com a entrenador? Perquè no s'ha parlat d'això tampoc.
2: Clar, aquí és un altre tema. Clar, quin projecte té Riquelme en aquest cas, però sobretot, jo ho sento molt per Real Madrid, ara el Real Madrid per mi passa a ser secundari. Jo el que vull dir és, com pot ser que la planificació esportiva de l'Sport Lisboa i Benfica depengui de les eleccions del Real Madrid? Què és això d'estar esperant a les eleccions del Real Madrid per veure si Florentino s'emporta a José Mourinho, o veure si guanya Riquelme i fitxen un altre entrenador? No, o sigui, o te'l quedes i te'l creus, o bon venir Barcanova i fitxes ja a Mauro Silva del Fulham. Però és una vergonya que Rui Costa, que era un jugador elegant, que tu el veies amb els cabells llargs, que deies, quin goig de veure, boníssim, a més jugador que no corria. És important, no corre. No, perquè el futbol és molt físic. No, els bons són els que tracten bé la pilota.
0: Amb calma.
2: Ara és...
3: Això ho deia el Reixac,
2: El pitjor president que... Oh, de veritat. Què és això de dependre d'unes eleccions de Real Madrid per al teu projecte esportiu?
4: Com veieu? Ja està. Que va treure Mundo Deportivo...
0: Dit queda,
4: va treure Mundo Deportivo fa uns dies que el nom d'Enrique Riquelme per la banqueta és Jürgen Klopp.
0: I Jürgen Klopp acceptaria...
4: Bueno, jo no ho veuria... O sigui, jo soc del Barça, però jo, si fos aficionat del Madrid, no ho veuria amb els ulls, tampoc. Vull dir, saps?
3: Ja va sonar.
1: Li deixarien treballar a Jürgen Klopp?
2: Clar, aquí està el tema.
4: Espero que sí.
2: A veure, però creiem que sí, creiem que... Jo, o sigui, sé com una cosa que no coneixes o no vius en primera persona tant la massa no. social, a mi em fa... M'apura més dir si encaixaria o no. Jo crec que, veient com està el sidrado del club, a curt termini, per remuntar la situació, i sobretot des de fora el que dona la sensació és que han de resoldre el tema de la planificació esportiva com el Girona, en un altre nivell, evidentment, en una situació totalment diferent, no? Però que és, Vinícius i Mbappé ja han demostrat que són incompatibles, però el més important no era... en aquest cas aquests dos, perquè el fitxatge de l'Mbappé ara és molt fàcil dir que s'ha carregat el vestuari, no, però és que el Real Madrid en la seva posició l'havia de fer, partint d'aquesta base. A partir d'aquí ja sortirà millor o pitjor, però l'havia de fer. El tema és, des d'un principi, que tu sabies que Toni Kroos se n'anava a retirar, que tu sabies que Luka Modric no volies fer una excepció amb ell amb la política de renovar només un any a partir dels 30, són, si no m'equivoco, eren els 30, sí. I clar, Luka Modric ara està... vale que està a la Sèrie A en hores baixes, però està al
1: Milà. Però ha fet una bona temporada,
2: està
1: eh?
2: Està sent el capità d'aquell vaixell, Toni Kroos està tranquil·líssim, i tu, el que per com va guanyar a França el Mundial del 2018, has pensat que tot aniria a ser més físic, més músculs sí. i tal, i te n'estàs adonant que no tens cap dels quatre del mig centre que toqui bé la pilota. I llavors, a veure com defineixes a Bellingham, si t'encaixa en el projecte o no, i has necessitat que un jugador li trenqui la cara a un altre per sí. adonar-te'n que has de vendre algú, perquè més enllà d'aquest episodi extrafutbolístic ja vèiem que no eren compatibles a llarg termini.
4: Sí, jo el que deia el Joan m'agradaria afegir, que a mi em fa gràcia, no? Que se te'n van Kroos i Modric i la teva alternativa és portar Tchouaméni i Camavinga, i quan veus que no funciona fiques a Fede Valverde al mig.
2: I a més, una cosa que hem comentat sembla, aquí...
4: No sé.
2: Una cosa que hem comentat aquí també, que és que no és només el qui fitxes, perquè que m'avinga quan el fitxes també té sentit, sinó que de quan el fitxes a quan està ara, no hi ha hagut evolució, sinó...
1: involució.
2: Ha involucionat. Com pot ser que Camavinga, que era un jugador que sempre, en plan anècdota a França fotent passades de 50 metres de canvis d'orientació que se t'anava als ulls, de quin goig de veure, ara no sàpiga fer una passada rasa a 5 metres per donar sortida a pilota. Què ha passat aquí?
0: Escolteu,
1: jo auguro una temporada molt exitosa del Barça, una etapa molt exitosa, perquè li va costar al Madrid, li costarà molta, té molta feina per endavant.
3: Bueno, sí, però sí. Nosaltres molta també ens hem de renovar.
0: Clar, anava a dir, el Barça...
1: Però és un equip jove. El Barça és un equip jove en aquest moment.
3: Però tenim posicions clau a cobrir, eh?
0: Deixant de banda, ara per la planificació de la temporada vinent, ahir el partit va acabar València 3, Barça 1. No sé... Com el val veure aquest partit? Un partit de... Hem acabat ja la Lliga, anem a passejar...
1: De costellada.
0: Anem a passejar una estona per Mestalla, estem allà... Passem el dia...
3: Hansi Flick, aquests dos últims partits de fora, no, el de casa va valdre la pena, va ficar més bons jugadors, però a més ens jugava amb allò de guanyar tots els partits
0: clar,
3: de casa.
0: No volien arribar...
3: Em va fer molta il·lusió.
0: No volien arribar als 100 punts. A veure, no hi havia el tema d'arribar als 100 punts.
3: Pues semblava que no us ho va... No us
0: perquè
3: ho
0: a mi, des de
3: serio,
0: fora, perdoneu, ja sabeu que sóc un desconeixedor absolut del futbol, però em semblava que moltes ganes no hi han posat ni el dia de l'Alavés ni el dia del València. Ganes d'arribar al 100 tenien les mateixes que tinc jo de llevar-me a les 5 del matí, és a dir, poques.
4: A mi m'agradaria un nom propi que crec que està absolutament sentenciat, que és el de Roni, perquè crec que si ahir no li dones cap minut, vull dir, jo no sé quan jugarà aquest noi. Vull dir, un partit on no juga res, amb la Lliga sentenciada on el rival tampoc juga res, un partit de poca exigència, 0 minuts per ell, vull dir, no sé. Aleshores, jo crec que Flick li està obrint les portes de... perquè surti del club. La meva teoria és que sortirà cedit, o almenys és el que jo faria amb ell.
0: Una sessió.
4: Sí.
1: El Betis, sí, o la Real Societat.
4: Un pont, no?, entre...
0: Frenkie de Jong?
2: Fora, venta.
0: No, fer una a mica més, que em féssiu el llistat d'altes i baixes.
2: Frenkie de Jong també... Parlem-ne del tema. Frenkie de Jong va fer una entrevista aquesta setmana a l'Esport. Sí. Per cert, molt bona per part de Didac. O sigui, el que és a la conversa com a tal, molt bé. Però jo ja l'intent aquest de dir és que a mi la gent no em valora tan bé perquè jo no tinc un equip de màrqueting enrere perquè, clar, perquè el Barça de Xavi jugava un o dos tocs i jo no sóc així. I és com... és que no, ho sento, però és que no me la colaràs. Com que el Barça de Xavi, a l'època de Xavi jugador, em refereixo de Guardiola, sí, jugava a un o dos tocs. O sigui, senyor, només quan Andrés Iniesta feia una croqueta o quan Xavi es girava amb la pilota per orientar el joc, només amb això ja eren tres tocs. Què m'estàs dient? No, el que et passa a tu és que fas els tocs més innecessaris quan no toca, que pretens conduir una pilota per trencar línies quan tens l'equip defensant en bloc baix, que és 10 tios a la seva pròpia ara, i ara m'estàs dient que, clar, que el problema el tenia jo de quan et veia l'Ajax, perquè, clar, perquè no havia entès el teu joc i pretenies que el teu joc fos igual que el del Barça de Guardiola. No, en cap moment, però no em facis gaslighting, si us plau. No em tractis d'idiota, simplement digue'm, mira, pues no ha funcionat tan bé com voldríem, o espereu coses diferents, però no em tractis d'idiota, per l'amor de Déu.
0: Xavi, deures pel Barça.
3: No, jo el que veig, sobretot, esteu parlant de moltes baixes, que estic d'acord, amb molts dels jugadors, però clar, quines altres hi hauran? Quines alternatives tenim? Què està estudiant el Deco i el Flick com planificació?
1: Julián Álvarez, sí. Julián Álvarez, no.
3: A veure, això és el que jo vull saber.
1: Perquè està el PSG darrere,
3: no? Sí que trauria Val de Jong. Estic d'acord, però bueno, quina alternativa tenim? M'entens això?
4: Bernardo Silva.
3: Necessitem un davanter centre, entre altres coses.
2: Bernardo Silva, preu a cost zero, entraria també.
4: Home, gratis.
1: Però es veu que l'Atlètic de Madrid també ha pujat.
2: Cosa que em sorprèn, aquest tema, que el vulgui l'Atlético de Madrid, perquè va ser el mateix Bernardo Silva quan Joao Félix va fitxar per l'Atleti, dient, és molt bo, va fer el que havia de fer, però va patir per no mirar les seves característiques de joc, anar-se a un equip com l'Atlètic de Madrid. Em sorprèn ara que tenint aquesta imatge d'aquestes declaracions ara es plantegi l'Atlètic de Madrid.
4: Home, podent anar els dos, o sigui, tenir les dues ofertes damunt de la taula, jo, o sigui, molt poc t'ha d'agradar el futbol per preferir anar a l'Atlético del Cholo que anar a jugar al Barça.
2: Però també ell ho ha guanyat.
4: L'últim gran contracte, no?
2: Sí, però també ell ho ha guanyat tot. O sigui, jo puc arribar a entendre el que, en el sentit d'ell ho ha guanyat tot al Manchester City, potser el tema de seguir guanyant absolutament tot és un argument, però també té com la cosa d'aquesta persona ell de dir, doncs prefereixo a un club que està buscant aquesta primera Champions o consolidar-se com el City ho va fer a Anglaterra. Sí. Puc aportar això, jo ho puc arribar a entendre.
4: El fet de dir que ha jugat al primer equip del Barça, clar, és que això és només gran.
2: Al final tot acaba tornant.
1: En el Barça faria un paper similar al de Gundogan,
4: sí.
1: Jo crec.
3: Sí, Gundogan ha sigut vist i no vist.
4: O Lewandowski.
2: Més que Gundogan, perquè el Bernardo Silva és un jugador que seria etiqueta ara mateix, que no té físic ni res. I a veure,
4: acabaria sent titular, ja ho veureu.
2: Escolteu, a mi em sembla que sí.
0: Parlem d'incorporacions, però Joao Pedro, que no l'heu esmentat. Què fem? El veieu,
4: sí,
0: no el veieu?
4: Sí, però no per 100 milions, com diuen, ni de broma.
0: Un tema econòmic important de calés.
4: Molts diners, és que porta una temporada bona al Chelsea, aleshores realment el Barça s'ha de gastar. És que jo prefereixo, t'ho dic, gastar-me'ls en Harry Kane. Abans que amb ell.
2: Aquest seria... Oh,
1: sí, jo també.
2: Que és escena, per diuen els anglesos.
4: Ja, però és una...
3: Perdó, Julián Álvarez hi queda descartat?
2: No, jo per mi ha de ser Julián,
3: Però sí,
0: s'ha de fer un esforç. Considereu que el Barça s'ha de fer un esforç per Julián.
1: Però també són 100 milions o fins i tot més,
4: de 100 milions. Un nou que tu ja coneguis, que porti una jove, relativament jove, que porti ja 3 o 4 temporades a l'élite. Quins noms n'hi ha? Julián Álvarez, Harry Kane... Que no. Joao Pedro porta una temporada, gastaràs 100 milions en ell?
0: Mireu si no hi entenc, que ja porto poques tertúlies i sempre us dic Rashford.
4: A mi m'agrada, jo soc defensor, m'hi trobareu.
2: Una persona que té tatuada a Luther King, és impossible que et caigui malament.
0: Per tant, amb Rashford, què? Tu dius, Àlex, que sí.
4: Home, per 30...
0: Jo
4: vaig dir l'altre dia, Sergi, és que per 30 milions no trobaràs un jugador que et garanteixi 30 gols d'assistència en una temporada, amb els preus que estan al mercat, perquè fa 2 anys et demanarien 70 a United. Jo, per 30 milions, trobo que si no aconsegueixes portar Jean Virgili, Abde o algun d'aquests, jo trobo que és una opció més que vàlida.
0: Xavi, fas que sí amb el cap?
3: Jo la contemplaria, perquè resulta que... A veure, si és per 20 o 30 milions, sí. Perquè, a més, és un home, si us fixeu, que ha d'afrontar-lo contra 1. I ell ho fa. Ell no té cap problema en fer-ho, igual que el Rafinha, a la mitja no cal dir-ho, però vull dir, per això et dic, ens fa falta tios que veritablement puguin trencar defenses. Jo volia incidir, sobretot a mi, que aquest any... ho sento, dir-ho, que m'ha caigut fatal amb el sentit que ha fet una temporada horrible, és el Koundé, hòstia. Jo no sé què aporta.
0: Koundé, aquest any...
3: És que, perdoneu, mira, jo veig...
1: Però Koundé té valor, té un valor,
3: però
1: encara...
3: Marca 50 metres, i davant tenim la sort que, esclar, està a la banda de l'Alamin, que li tapa els defectes. Clar, l'Alamin és l'Alamin.
0: La temporada de Koundé ha sigut
3: horrible.
0: Bastant horrible. En comparació amb els anteriors, no? Joan, bueno, bastant...
4: La temporada passada també, l'únic que la cortina del gol a la final de Copa potser ho tapa una mica.
2: No compro gens. La temporada passada va fer l'any que... No, la temporada passada va jugar absolutament tots els partits i va... i va jugar per dos perquè la Minya Mal en aquell moment, en aquell pressió post pèrdua, feia el que havia de fer, però el que era recuperar no ho feia tant, i Koundé havia de jugar per dos moltes vegades, i el... A veure, aquest any ha sigut dolent, sí. Jo li donaria un vot de confiança, també. I ara també, a nivell de confeccionar el planter i tot, el que abans del tema del Julián, a mi em sorprèn perquè jo el tinc claríssim que ha de ser el Julián. Mm-hmm. Perquè, o sigui, entenc que el Joao Pedro un any a l'elit pugui generar dubtes. Jo sóc dels que crec que si tens talent, m'és igual el que estiguis a l'elit perquè ja se't veu a l'Eguas, no? No és amb el cas amb el Joao Pedro, però sobretot que tot gira al voltant del Lamine, o sigui, tu al final, el Barça amb més èxits de la història ha anat configurat al voltant del Messi, no? Llavors tu has de fer el mateix amb el Lamine, i amb el Lamine, que és el que estem veient des de que ha esclatat a l'elit, que li va millor, que és un davanter molt mòbil. Qui és aquesta persona? Julián Álvarez. Mm-hmm. Ja que Harry Kane, per desgràcia, doncs és impossible portar-lo.
1: I a més, Julián Álvarez, jo crec que vol venir al Barça, que, sí, que li fa, sí, li fa gràcia, sí, venir.
2: Se li planten 100 milions, sí, i ja està. Sí?
4: I a més, és el típic jugador que, per exemple, en partits com, per exemple, la Champions al Metropolitano, on potser el partit està una mica trencat, que al Barça no li estan sortint les coses, t'agafa una falta directa i te l'enxufa.
0: Soluciona.
4: Quan apareix al Barça, i és el perfil que necessita el Barça. I, no? Un jugador que de la resa tregui petroli.
2: A 25...
1: 23, pot ser, o 23...
4: És el 2000, és el 2000, ell.
2: Pues té 25 per 26.
3: Sí, 26 anys.
4: Sí. Sí. Sí, sí. Que porta,
3: no, molt bona edat. Molt bona edat.
4: Va arribar al City potser fa 5 anys, ell. Sí, no? A la pandèmia, més o menys.
2: Sí, va arribar el primer any i guanyar-ho tot el primer, sí, any, que és una cosa també,
0: doncs,
2: bastant...
0: A veure si realment, però posarà fàcil l'Atlético, això?
4: Bueno, al final és com tot, si pagues, és teu.
1: I el PSG també volia,
4: té clàusula,
1: no?
4: El PSG volia,
2: no? En teoria, al principi, però després no. La clàusula la té, però...
4: 500, no, eren? Sí, no,
0: 26 anys, no. Clar. Ara ho dèiem. 26. Sí.
4: 26, per clar. Tant... És que si no té clàusula, si has de negociar amb l'Atlético, és que l'Atlético te'l ven abans al Madrid que al Barça.
0: Clar, és que, és a veure, que... les relacions, a veure com estan entre els dos.
2: Bueno, Enrique Cerezo potser el convidem a dinar amb, sí, amb el Jan. I
0: clar, d'allà, que solucionem dinar.
2: D'allà et surt dient que Julián és Menotti i ja està, no?
0: Tot acaba bé.
4: I no ficaria ningú a l'operació per baixar el preu? Creus que l'Atlético ho acceptaria, això?
0: Això,
4: un jugador,
0: no ho sabem.
4: Marc Casador, potser.
0: Però ho debatrem la setmana vinent.
4: Vale.
0: Àlex, què et sembla?
4: Sembla bé.
0: Àlex Matabosc, Xavi Gamper, Joan Cebrián i Luis Mimendizábal, com sempre, s'aprèn molt de vosaltres. Un plaer haver analitzat aquest final de temporada. Ens queden moltes coses pendents encara.
2: Ah, sí, tenim un Mundial.
0: Tenim play-offs, tenim un Mundial.
3: El bàsquet.
0: Tenim 30.000 partits encara per comentar, però avui acaba la...
2: Vols dir que aquest estiu no t'entra un República Democràtica del Congo, Uzbekistan, a les 3 de la matinada?
0: Fantàstic. El millor planazo, Joan. M'ho acabes de dir? Fantàstic. Vinga, que vagi bé.
8: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia. L'Iran i els Estats Units apropen posicions per assolir un possible alto el foc durant 60 dies. Les converses i la via diplomàtica guanyen terreny a l'Orient Mitjà, amb un president Donald Trump fidel al seu estil que adverteix pot signar l'acord o dinamitar-lo. Aquest consens contemplaria per part de Washington aixecar el bloqueig als ports iranians i, per la seva banda, l'Iran obriria l'estret d'Hormuz, tot i que mantenint la seva sobirania. I encara de l'exterior, se superen els 200 morts per Ebola a la República Democràtica del Congo i els casos sospitosos s'apropen als 900, quan es compleixen 9 dies del brot detectat a la província d'Ituri, que fa frontera amb Uganda i Sudan del Sud, dos països que també registren els primers possibles casos i, en el cas d'Uganda, també víctimes mortals. El missioner Francisco, des de la regió d'Ituri, en una entrevista al Canal 24 Hores, parla de la situació que viu el país i de la manca de consciència entre alguns ciutadans del Congo.
9: Hay personas que están muy preocupadas, pero hay mucha inconsciencia y no ven la gravedad de esto, con lo cual pues se manifiestan ante las medidas que se están tomando, que son por su propio bien.
8: La soca que ha provocat aquest brot és la Bundi Bugio i la mortalitat se situa entre el 30 i el 50%. No hi ha vacuna ni tampoc tractament específic, segons l'Organització Mundial de la Salut, que ha declarat l'emergència internacional. Aquest virus es transmet per contacte directe dels fluids corporals de persones o animals infectats i causa febres hemorràgiques, vòmits, diarrees i també hemorràgies internes. I primera nit a casa per a la vintena d'activistes catalans de la flotilla humanitària que van tornar ahir després de passar indies capturats il·legalment per Israel. Denuncien vexacions, abusos, agressions i violacions comeses pels soldats israelians. Laura Campos, membre de la flotilla, confia que la Fiscalia Espanyola obri una investigació. Són declaracions al programa Són 4 dies d'aquesta casa.
10: Aquesta brutalitat a la que hem estat víctimes no pot quedar impune. I per tant el govern espanyol hauria d'obrir aquesta investigació per part de la Fiscalia, evidentment, sí. I depurar les responsabilitats.
8: A més, els activistes demanen a la Unió Europea que deixi de ser còmplice per omissió del genocidi i que, en primer lloc, se suspengui l'acord d'associació amb Israel. I de la crònica cultural, dos noms propis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, s'han endut el guardó Ex Aequo a Canes a millor direcció per La Bola Negra. Soldadito español. Comparteixen la distinció amb el polonès Pawlikowski per Fatherland. Els Javis, amb aquest guardó a millor direcció, se sumen a la llista d'Almodóvar i Buñuel. La Palma d'Or ha estat per Fior, del romanès Mungiu, la segona de la seva trajectòria. El Barça conquereix Europa. Les blaugranes van endur la final de la Lliga de Campiones davant l'Olímpic de Lió 4-0. Això sí, cuinada a foc lent. La primera part va acabar amb empat a 0 i la segona recital blaugrana amb dos doblets, el d'Eva Pallor i el de Salma Parayuelo. Amb un bon desplegament de joc van enterrar els fantasmes de l'any passat a Lisboa quan van perdre la final davant l'Arsenal. Ho posa en valor Aitana Bonmatí.
11: L'any passat va ser dur a Lisboa. Va ser una final i un dia bastant dur. Vam dir que tornaríem. Hem tornat. I de quina manera, no? Contra l'Olímpic, segona vegada de la història que guanyem a l'Olímpic. I bé, la quarta, per més.
8: La quarta Lliga de Campiones de 7 finals disputades. S'estrena amb la primera el tècnic Pere Romeu, que diu l'èxit va més enllà del títol.
12: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general.
8: Aquest diumenge, comunió entre equip i afició, l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona serà l'epicentre de les celebracions a partir de les 5 de la tarda. És la cara de l'esport, la creu, el descens a segona del Girona 4 anys després. Anit els de Mitchell no van poder remuntar el gol inicial d'Álvaro, només empatar a un gràcies a l'encert d'Arnau. El tècnic, però, lloa la capacitat de refer-se del club.
7: Crec que Girona ha donat motius per pensar que aquesta capacitat per tornar a primera divisió, que penso que ara mateix és l'objectiu que hem de tenir.
8: Una lliga que l'Espanyol va tancar amb un empat a 1 a casa davant la Reial Societat i el Barça amb una derrota 3-1 al camp del València. I ara el que fem és interessar-nos per la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Aymed Juan Carlos Piña, bon dia.
13: Bon dia, què tal? Aquest diumenge a Catalunya les temperatures se mantenen amb poques variacions, encara que són significativament elevades per aquesta època de l'any a la depressió de Lleida. Arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, avui dia d'ambient assolellat, encara que al Pirineu durant la tarda creixeran núvols d'evolució, sense descartar ruixats dispersos que podran anar amb tempesta. Així mateix, bufa vent fluix de direcció variable tendint al migdia a la component sud-est. És una informació d'EMET.
8: És tot. Tornem a més notícies al punt de les 11 aquí a Ràdio 4.
14: Ràdio 4.
15: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
16: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
17: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
18: Irrepetibles.
19: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
20: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
18: Irrepetibles. Amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
21: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una f***a. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
22: Bon dia i bona sort.
21: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
23: Podríem llevar-nos a les 8.
21: Però per què, si ens encanta?
24: Badó, no puc més.
25: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
24: Badó, em passo el programa de tardes.
25: Ei, Badó, que tinc molta tos,
21: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
26: Bon dia i bona sort.
27: Bon dia i bona sort.
26: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.
28: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Passen 7 minuts de les 10 del matí, ho dèiem a l'inici del programa. Los Javis han estat un dels protagonistes del Festival de Cannes. Li hem demanat a la Conxita Casanovas, enviada especial d'aquesta casa de Ràdio Nacional a Cannes, que ens faci un repàs i un resum de la gala de clausura d'aquest festival.
2: Hola, David, molt bon dia. Quina emoció. Els Javis es van endur el premi als millors directors per La Bola Negra, una pel·lícula inspirada per García Lorca que ha impactat aquí a la premsa i al jurat. Van empatar, va ser un ex aequo amb el director polonès Pavel Pelikowski, que ha fet una magnífica pel·lícula, Fatherland, basant-se en el personatge de Thomas Mann, l'autor de Muerte en Venecia o de La muntanya màgica. Dos vintanyers molt entremaliats, sobretot Valentín Campany i Emmanuel Macchia, van endur-se també en un ex aequo el premi als millors actors. Ells són dos soldats enamorats a la pel·lícula Coward de Lucas Daun, un director al que aquí s'havia apreciat molt des que va fer Close i que té una sensibilitat exquisita per plantejar aquesta història d'amor. Les millors actrius, dues també, Virginie Efira i la japonesa Tao Okamoto, són les protagonistes de Southern, de Ryuichi Hamaguchi, dues dones que es connecten i milloren les seves vides. És una pel·lícula que us farà venir ganes de cuidar-vos i de fer una mica de reflexologia, és a dir, de tocar-vos una mica els pauets, perquè d'això també s'ha fet molta broma durant aquests dies al festival. És una pel·lícula deliciosa, també de les que ha agradat molt. Però arribem a la Palma d'Or, és clar, Christian Mungiu per Fior, la segona que aconsegueix aquest director romanès tan bo, que va ser descobert aquí en 4 mesos, 3 setmanes, 2 dies. I Fior és una pel·lícula molt interessant, de l'estil de Los Domingos o Tardes de Soledad, que ofereix diferents punts de vista sobre un tema tan important com l'educació dels fills i deixa espai a l'espectador perquè decideixi amb qui va, si és que vol anar amb algú. Més bones pel·lícules premiades han estat, per exemple, Minotauro, del rus Yaginsev, que no va dubtar en enviar-li un missatget a Putin i parla de la descomposició del seu país a partir de la crisi d'un matrimoni que fa aigües. És un remake d'una antiga pel·lícula dels anys 60 de Claude Chabrol. The Dreamer Adventure, ambientada a Bulgària, no està malament, i la que és molt avorrida és la molt francesa Nuestra Salut, que ha guanyat el premi al millor guió. I no us amoïneu, els Javis no se sap

0: I ja m'acompanya per aquí el Jordi Nutó. Què tal, Jordi? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Molt, molt esportius aquest diumenge.
0: També hi ha cursa avui, eh?
1: Sí,
0: aquí al voltant.
1: Sí, jo faig esport, perquè sí. Tinc que deixar la moto 2 quilòmetres abans d'arribar aquí, però bé, bé, està bé.
0: Julià, què tal? Julià, net valiente.
2: Pensava que anava a dir en Jordi que venia fent la cursa.
0: Jo també. Ara pensava que anava a dir, no, he vingut fent la cursa, he aprofitat que passava per aquí al voltant
1: sí, i he acabat. Quan deixin inscriure motos...
0: Va, no seria... És cursa de motos, Jordi, aleshores. No, no és de cursa esportiva.
2: És que t'imagino, en plan, a cavallet d'algú, saps, venint fins aquí, fent la cursa. Tu no, evidentment. Tu a cavallet d'algú, saps?
0: Sempre pots fer...
1: Gràcies.
0: Pots fer, Jordi, d'agafar, sortir, agafar el metro, per exemple,
2: clar, i fas aquí,
0: i aleshores fas els últims metres. No?
1: No, doneu-me idees.
0: Doncs va, idees donades. Jordi Nutó.
3: Televisió Espanyola. Presenta...

0: Saber y Ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado.
1: I no és el Jordi Hurtado, sinó el Jordi Nuto, qui ens porta...
2: Aviat l'igualaré.
1: Sí? Vas camida? O sigui, vas...
2: No, ja m'agradaria.
1: T'anava a dir, jo crec que
2: bueno,
1: no.
2: Amb anys de professió...
1: Però, clar, amb anys de professió, segurament sí, no?
2: Si no l'igualo, el supero, eh? Vull dir que, cuidao, eh?
1: Esteu allà, freca, freca els dos.
2: Sí. Ara, les carreres diferents.
1: Però professionalment, anava a dir, professionalment, sí, sí. Ens vas prometre una segona part, Julià, l'altre diumenge, que era el dia d'internet, el 17 de maig, i en Jordi va aprofitar per portar-nos programes que parlaven dels inicis d'internet.
3: Ah, molt bé.
1: Entre d'altres. I avui em va dir, fem la segona part, tot i que, clar, avui ja no és el dia d'internet.
2: No, avui no és el dia d'internet, però...
3: Però internet hi ha cada dia.
1: Ara, molt bé. Molt bé, molt bé, Júlia, molt
2: I
1: bé.
2: I a més, és que havia fet tants talls que en tenia masses, i dic,
1: clar,
2: bueno...
1: Pues, digue-m'ho clar, tenies molt material.
2: S'ha d'aprofitar.
1: I vas dir, David, mira, farem dues parts, perquè ja està.
3: Molt bé.
2: De fet, en el primer dia només vam parlar d'un programa que es deia PC Addictos, que és de 1997, i un que es deia Càmera Abierta de l'any 14, del 2014, eh? No... Però avui en repassarem...
1: No, 1914.
2: No, avui en repassarem tres més i ens avançarem fins i tot als moments més antics, quan encara no havia arribat internet, i altres moments de la història de televisió. Ens anem primer al 1995, mes de setembre, i s'emetia un programa que es deia Bit a Bit, que estava enfocat a introduir els joves en aquest nou món que naixia aleshores, que anava associat a l'ordinador.
4: De mi consola.
5: Busca el videojuego que a ti te mola.
4: Seguro que es

0: És la versió del Leti Rap, que és Letícia Sabater, que també feia aquest tipus de raps als 90.
1: Però fixa't,
0: sí, jo creus, perdona, jo he crescut amb aquesta, amb Letícia Sabater de fons.
1: Anava a dir que es nota, però és igual.
0: Ara entenc coses, no?
1: Bueno, va.
0: Tornem. Bit.
1: Us heu fixat que ja parlava dels nanos enganxats a les pantalles, que no, ni sopaven perquè estaven amb els ordinadors.
0: Però, així ho deia.
1: Això ja era un abast. Bueno, però jo també, aprofitant i parlant de sintonies, volia recordar que s'havia dit que potser aquesta secció tindria una sintonia nova algun dia. Jo aquí... I aquí ho deixo anar.
0: Ens poses deures.
1: Jo aquí ho deixo.
0: Ai, Jordi, ara estic pensant, clar, i com ho fem, això? Hem de renovar. D'acord, prenc nota, renovar sintonia.
2: Hauràs de cantar tu, David.
0: Jo de cantar?
2: Però si cantem... Jordi Nutó.
0: Vols un rap? Fem un rap com el 8 a 8 entre
2: els 3. Jordi Nutó. Jordi Nutó. Ens està portant aquí.
0: Ens porta talls de l'arxiu.
2: Sí, exacte. Una cosa així.
0: De TVE. Sí, fem-ho així.
1: Sí, algú. Vinga. En la variedat està el gust.
0: Perfecte.
1: No?
0: Júlia, tenim deures, eh? També estàs involucrada en aquest projecte.
1: Renovar-se o morir.
2: Vámonos.
1: Bé, com podem comprovar, les coses es van fent velles en pocs anys i les idees i les seccions en pocs mesos ja queden fora.
0: Caducades.
1: Per exemple, el codi postal. Vosaltres potser us sona normal això de posar el codi postal a les cartes.
0: Sí.
2: Bueno, a les cartes no, però poso el codi postal a les adreces que em demanen les webs.

0: Exacte. O sigui, el codi postal, jo el vaig veure néixer. Bueno, clar, abans les cartes tu posaves Barcelona i ja t'espavilaràs el carter i l'adreça, no? Va ser un gran canvi, això de fer distribuir Barcelona en districtes, i tots els pobles de Catalunya van tenir el seu codi postal i cada referència, que facilitava molt les coses, una distribució racional i lògica. Però, com bé ha dit la Júlia, poca gent ja ho fa servir per cartes, perquè abans era quan escrivies una carta o una postal, de... típiques de recuerdos des de Mallorca.
1: Exacte.
2: De Vietnam.
1: Quin codi postal posem, no?
0: Clar, llavors, i si no arribava el codi, quan posaves el codi anaven més ràpid, acabaven. S'ha de dir la veritat que Correus va tenir molta paciència amb molta gent i van enviant les cartes. Però, com dic, doncs existia això que se n'hi deia, abans del correu electrònic, el codi postal.
3: Bit a bit.
4: Bueno, ya sabes que cualquier duda o descubrimiento que quieras compartir con nosotros puedes dirigirlo a las señas de siempre, al 4415-28082, Madrid, programa Bit a Bit. Bueno, también o a estas direcciones de Fido, Subnet e Internet, si prefieres el correo electrónico.
0: Ja començava a sortir això del correu electrònic i una altra xifra que havia un número molt llarg, que això coincidia amb el que se n'hi deien els apartats de correus.
1: L'apartat de correus.
0: Que encara, és veritat. Encara existeix, em sembla. El que passa que això, per qüestions de seguretat i per qüestions quasi d'anonimats, perquè en teoria tenies una adreça on te rebies cartes i era mig oficial, mig no. Suposo que es va anar complicant la cosa.
1: Però escolta, Jordi, és un programa, recordem, Bit a Bit, que parla d'internet, estem parlant. Sí. Entenc que, clar, era molt incipient tot, però a mi m'ha sobtat que per posar-te en contacte no utilitzis internet. És a dir, és un programa d'internet que es fa des de la tele, però escriu una carta. O sigui, és com tot molt englobat d'una manera
0: com
1: començava, si no tens internet, a contactar amb un programa que va d'internet amb un codi postal?
2: Clar.
1: Molt bé. Ara falta fer un programa de codis postals en què contactis per internet.
2: Per internet.
0: Exacte.
1: Sí. Avui parlarem de codis postals. Envieu-nos un correu a tal. Clar. El programa són 4dies@rtve.es, per exemple.
2: Per exemple. Bueno,
0: com he dit, avui anirem amb uns salts temporals amunt i avall.
1: No passa res,
0: Jordi,
1: no passa
0: res. I ens anem ara al 2012, on explicaven, o millor dit, ens feien memòria precisament d'això, de la implantació del codi postal.
5: El código postal, un sistema de identificación que permite trabajar con ordenadores, se implanta por fin en nuestro país. Cada ciudad tiene ya asignado un número que desde mañana es aconsejable conocer para remitir una carta.
6: En vez de estar basado esa operación de clasificación en la memoria y en los enormes conocimientos de geografía postal de nuestros funcionarios, digamos que se automatiza o se mecaniza en parte.
7: Facilita la labor, pues sobremanera, se mecaniza, se simplifica y supone un ahorro de trabajo y de tiempo fenomenal.
0: Aquí una llança pels carters.
1: I tant.
0: Perquè
1: una salutació als carters i carteres que
0: ens escoltin. Als carters de Solera. Perquè jo recordo que jo vivia a Castelldefels quan no era tan gran, i el carter et coneixia i et trobava i et deia: et portaré una carta, o et deia...
1: La proximitat, el que té la proximitat.
0: Una cosa, la veritat, era molt d'agrair. Dit això, he parlat de 2012, que ningú es confongui, el codi postal es va introduir el 1984, i primer només es va posar a les ciutats grans, Barcelona, Madrid, i em sembla que poca cosa més.
1: A poques ciutats més.
0: Bé, que lluny sona això de 1984. Ara em ve a la memòria aquell crític que es deia M. Rajoy, literari, que no sé qui era, però va descobrir que George Orwell, el 1984, havia escrit un llibre des de la tomba, perquè ja era mort, no? O sigui, aquestes coses de la cultura que tenim amb les...
1: Surt del jardí.
0: No, és que ho he de dir. O sigui, ens estem posant amb les imputacions i tocar la pera en els expresidents, i l'examen bàsic de batxillerat potser els hi hauríem de fer passar amb alguns. Però bueno, deixem-ho... Sí, ja no surto.
1: Surt del jardí.
0: Surto del jardí.
1: Busca la sortida, Jordi, busca.
0: Anem ara cap a... El que seria anar cap al futur, ja que he entrat en 1984, que és una novel·la de 1949, que ja avisava del que podia passar en el futur, el futur. Doncs ara nosaltres també anem a mirar el futur amb l'evolució del que va ser el telegrama.
2: La carta estava bien, però la gente quería algo más rápido. Por eso pronto llegaría el telegrama.
1: El telegrama.
0: El telegrama... Això ja sona... Això no sé allò de...
8: Jo ni l'he vist.
1: Sona a la prehistòria.
8: Sí.
0: I a més es feien servir frases i stop per avisar perquè era...
1: A pel·lícula, sí, a pel·lícula sí que heu vist.
0: Perquè
1: sí,
0: això arribava amb una cinta de paper i cada stop era el punt on te tenies que anar tallant i enganxant que s'enganxava. És que és...
1: Els fragments de
0: els
1: paper,
0: fragments
1: no?
0: de paper. Mm-hmm. És que són dignes de tenir un museu de com van, es van fer aquests telegrames. El telegrama és un invent molt anterior, que és el telègraf, i que ens hauríem de remuntar, i aquí podríem fer ja quasi una tesis doctoral dels sistemes de difusió.
1: De telecomunicacions. Estem fent un...
0: Jo no ho vull dir, però jo sóc molt, sé molt de tot. Però,
8: no. Ja ho sabem, això.
1: No ho dubtem, això, Jordi, nosaltres, per què?
0: No, ho dic perquè m'agrada allò, com que la meva àvia és morta, doncs vull allò dir alguna cosa a favor meu, no? Doncs bé, ja dic que podríem estar molta estona, però ens anirem a fer servir documents com els que ens facilitaven el Nodo l'any 1945 i un altre del 1970. Uh-huh. Però anem-los a veure. Com veurem, la telefonia ja era un tema en què calia veure com... es practicava aquella política que s'havia mantingut durant el franquisme. Les empreses es creaven, s'inflaven, es feien funcionar, tota la part de despesa l'assumia la part pública, uh-huh. i quan funcionaven i hi havia pela, passava a ser...
1: A fora.
0: A mans privades.
1: A mans privades, sí, a fora del sistema públic.
0: Primer s'inverteix i després es privatitza.
9: En España se cursan al año más de 80 millones de telegramas, con destino, claro, es a todo el mundo. Y hay también instalados equipos telegráficos múltiples capaces de transmitir hasta 24 comunicaciones telegráficas a través de un único hilo.
10: Los servicios españoles telegráficos, conscientes de las necesidades cada vez más apremiantes de urgencia y seguridad que la sociedad actual exige en las comunicaciones, ha sufrido en muy poco tiempo una profunda transformación. La renovación técnica y la modernización llevadas a cabo en ellos han transformado nuestros servicios en uno de los más progresivos que existen en el mundo.
1: En el mundo.
0: Sí, aviam, el Nodo, diguem-ne, molt objectiu no era quan em posava adjectius amb les coses. I llavors,
1: això no ho tenien molt.
0: No ho sé si érem els millors del mundo o amb el sistema. Però sí que es va fer una inversió important, mm-hmm. i com sempre ja dic, aquesta empresa arribaria a les parts que funcionaven a privatitzar-se. Però bé, això és un altre tema.
1: És una altra qüestió, Jordi, això.
0: Anem al 1970.
1: Som-hi.
0: On ja ens venien allò dels plans de desenvolupament. Després ho comento, però ja deien com vindrien les coses. El 1970 ens venien la pell abans de caçar l'ús.
11: Y es nuestra intención, si en el cuarto plan de desarrollo se nos facilitan medios económicos para ellos, desenvolver también el servicio de retransmisión de mensajes por ordenador que facilitará y agilizará el servicio teles, el servicio gentes y el servicio de telegrafos.
0: En el 1970, un senyor extret del Nodo ens explica tot el que faran en el quarto plan de desarrollo.
1: El quarto plan de desarrollo. I això va arribar?
0: No.
1: No, ah.
0: No es va acabar ni el tercer. Però bueno, les coses com són, eh?
1: És un desenvolupament a mig termini. Sí, és a dir, fem quatre plans, però si arribem al tercer,
0: nosaltres
1: l'acabarem.
0: En el quarto plan de desarrollo, perquè està ja tot a punt.
1: Posa noms, a dir, primer, segon, tercer, quart, però és igual, no passa res, que si els acabem bé, i si no els acabem, com que ningú se'n recordarà després en quin pla estàvem.
8: Total.
0: Al final, tu no
1: m'hi...
0: Mira, a mi em van dir una cosa. Mai diguis quantes coses vols fer en concret. No diguis, vull destacar tres punts. No. Vull destacar uns punts. No diguis mai quina candidata...
8: Clar, perquè si no arribes...
0: Clar. Dius el primer, el segon i el tercer. Dius, i ara què dic? No, clar, no. Te l'inventes. No?
1: Pues... Jo dic sempre, entre els continguts del programa...
0: Exacte.
1: Si tindrem... Així no, dius, tindrem dues entrevistes, tindrem... dues seccions, però no, entre els continguts del programa...
0: No ho concretis mai.
1: I això, i així també fas una mica de que la gent... Escolta,
0: llavors,
1: clar, el claim, escolteu-nos.
8: Totalment.
0: El que sí que es pot concretar és quan parles d'història. Clar, perquè només n'hi va haver tres. El primer va ser de l'any 64 al 67, el segon del 68 al 71, i l'últim, que era del 72 al 75, ja es va veure afortunadament troncat per la desaparició del dictador, no? Mm-hmm. Però... aquí queden.
1: On vols anar a parar, Jordi?
0: Vull anar a parar.
8: On anem ara? On viatgem?
0: Anem a...
1: La televisió,
0: com
1: no?
0: La televisió va fer servir internet...
1: Per educar-nos una mica.
0: Per educar-nos i racionalitzar aquest ús.
12: Las comunicaciones informáticas requieren cierta paciencia. Deberemos pensar en hacerlo en los momentos en que la tarifa telefónica es reducida, a partir de las 10 de la noche y creo recordar que los sábados y domingos.
0: Aquí diverses coses.
1: Com que... nosaltres, dissabtes i diumenges.
0: Dissabtes i diumenges, tarifa reduïda per escoltar la ràdio. Som més gratuïts que...
1: Escolteu-la sempre. No és que siguem nosaltres amb tarifa reduïda, però...
0: Clar,
1: és un altre moment, el cap de setmana.
0: Ja vaig comentar al seu dia que aquesta empresa de Telefònica havia passat de pública a privada,
1: ho vas
0: i que, per tant, s'estava, diguem-ne, també promocionant que la gent fes i utilitzés aquest sistema de...
1: Pagament.
0: Pagament.
1: Paga. Si vols aquest servei, paga'l.
0: Si vols... I la tarifa plana, i així que... Doncs... Penso que és un engany a bubos. Acabem comprant coses amb tarifes que després resulta que no fem servir. I tenim... Així, tenim tarifa plana. I dius, bueno, i de què em serveix si no ho utilitzaria tant? Si fes servir més o menys, pues, seria varietat. Anem a un altre programa, 1995. El presentaven uns joves que es deien Anna Baleires, Guillem Cavaller i Mauro Bravo, dels que n'he fet una mica el seguiment de a què s'han dedicat. L'Anna Baleires ha fet doblatge especialment per videojocs i pel·lícules, en algun cas. El Guillem Cabré és de l'any 71 i que... està, doncs, fent especialitzat com a locutor de ràdio. No? No sé ben bé on treballa, sé que estava per les comarques de l'Ebre. I el Mauro Bravo, no en sé res.
1: No sé,
0: li desitjo el millor, no sé què...
1: Sempre va bé desitjar a tothom el millor.
0: Què se n'ha fet, Anem, doncs, amb aquest programa de 1995, que ens parlava d'una cosa inquietant, l'edició d'imatges.
13: El mundo del vídeo está a punto de dar un salto comparable al que se dio cuando la máquina de escribir fue sustituida por el procesador de textos.
14: Ahora las imágenes podrán ser manejadas con absoluta libertad.
13: Se podrán mover, cambiar, copiar, crear un hueco dentro de una secuencia, insertar otras...
15: En fin, que se acabó la pesadilla de muchos montadores tradicionales.
1: L'edició.
0: L'edició.
1: L'edició de les imatges dels vídeos.
0: Fent una ràpida història, però no em vull enrotllar molt. Els muntadors eren analògics i tenies que tallar i empalmar. O sigui, que tenies que marcar el punt on estava la cosa...
1: On i volies fer el tall i d'aquí recuperaves i enganxaves amb l'altre.
0: I amb les tisores i fer-lo anar enganxant. O sigui, quan dic tisores i fer-lo...
1: Literalment.
0: Literalment, no?
8: Per mi tot això és un món, O sigui, jo tot el tema analògic... Em costa imaginar-m'ho.
0: Això jo penso...
8: Però heavy,
1: Imagina't un reel, Júlia, fet
8: així. No. Tallar és que no... jo avui en dia encara no sé ni com funciona el cinema. O sigui, el cinema, la pel·lícula de cinema, Vull dir, jo és una cosa que flipo. Flipo com es podien fer, o sigui, com es podien fer pel·lícules tan ben fetes amb un tros de paper químic, no? Però flipo.
1: Doncs eren bones, i estava molt bé.
8: No, per això ho dic.
1: I era artesanal i molt ben fet.
0: El que s'equivoquen és que ganaremos libertad no és precisament el que guanyarem.
1: Això no, aquí...
0: En el tall ho diuen,
1: Per això, aquí no coincidim
0: tant, perquè...
1: Van guanyar molta.
0: I, a més, hem aconseguit que, clar, sigui tan perfecta aquesta edició que ja confonem la veritat amb la mentida i estem veient unes coses absolutament increïbles. I en l'aixeitor de la intel·ligència artificial estem veient el Felipe González amb un yate vivint com un rei i no sé què, que això m'imagino que és mentida tot. Vull dir que no crec que sigui veritat. Això és intel·ligència artificial. Tot
1: qui sap, aquest... qui sap, Jordi?
0: Tot és intel·ligència artificial. Però, bueno, anem a... Abans de que existís el que ara tots ja fem servir, que és el WhatsApp...
1: Clar, anava a dir un telegram, el WhatsApp, no? Clar,
0: hi havia
1: és el més comparable.
0: Altres sistemes, com l'SMS, que encara me n'arriba algun, sobretot de cosa oficial.
1: Sí, algun arriba. Ja, però abans...
0: Però, per què es feia servir aquests mètodes de comunicació? Hem parlat del telegrama. Queda lleig, i ho he de dir, que hi ha gent que trenca relacions per WhatsApp.
1: Ui, aquí has obert
0: un front. Això és lleig.
1: Dóna la cara, però, sempre.
0: Lleig.
1: Sempre.
0: Però no és nou.
1: Ah, no?
0: Abans també es feia per telegrama.
16: No podemos seguir juntos, stop. Tengo que dejarte, stop. No, sí, he conocido a otro, stop.
17: O sea, que se va con otro, así por la buena. Me lo dice con un telegrama.
0: Això era una simulació que feien amb un programa que un senyor deia, parava pel carrer, dius, és que estic molt nerviós, m'acaba d'arribar aquest telegrama, seria tan amable de llegir-me'l. I llavors, clar, la gent te'l llegia, no? I llavors, clar, el contingut era aquesta animalada de tallar.
1: Però ho explica el telegrama, és una recreació, però ho explica bé. Lo dejamos porque...
0: No, he conocido otro.
1: No eres tú, soy yo. No, pues,
0: és que hem de parlar.
1: Hem de parlar, ens hem de donar un temps.
0: Sí, no cal.
1: Que arriba un punt, mira, lo dejamos, he conocido a otro, ja està.
8: El telegrama tenia un límit, no?
1: Suposo que sí.
0: Sí, pagaves per, em sembla, no sé si per caràcters o per paraules. Era qüestió de buscar paraules llargues. Llavors...
8: El telegrama, en plan, de debò jo no he vist mai un telegrama, ¿vale? En plan, no he crescut amb el telegrama. Aleshores, no sé ni què és. No sé ni com funciona.
0: El telegrama, físicament, era una targeteta blava d'uns 15 centímetres d'això per 20 d'ample. I allà s'hi anaven enganxant aquestes tiretes de paper, que és on s'havia imprès, perquè la senyal arribava amb còdic Morse i llavors es passava del Morse al format teletip, que és una altra cosa que també us sonarà a xino.
1: El teletip?
0: Però ja no n'hi ha.
1: D'agència? No, arriba ni un així, arriben físics.
0: Fa 4 dies n'hi havia aquí a la redacció.
1: Però hi havia fins no fa gaire aquí quan es rebien...
0: I el teletip anava missatges escrits.
1: A mi m'arriben per aquí, per exemple, a l'ordinador... perquè estem fent ràdio per aquí. A mi m'arriben per la pantalla que tinc al davant a l'ordinador i em van arribant, que no m'arriba una màquina, m'arriba un text.
8: Una notificació.
0: Òbviament, i a més, clar, és lògic, ha evolucionat.
1: Ara m'he llegit el primer que m'arriba perquè no té res a veure amb el tema i no s'ha de contextualitzar tot i no té res a veure amb el que estem parlant.
0: Però és que
8: sí. Fort,
0: no,
8: no,
0: no m'imagino ningú ara a la redacció retallant teletips i enganxant-los. Vull dir, és que clar... Això...
8: És molt
1: ui!
0: Llavors això es feia i es passava. Llavors a locució el que s'havia tallat. Amb els telegrames anava dirigit a una persona i per això sempre s'havia de posar aquest stop al final de cada...
1: Per saber on continuava el següent text, no?
0: La següent frase. O sigui, tu tenies... pagaves per paraules i llavors on t'arribava aquesta màxim llarg 20 centímetres, que no sé si arribava, de text escrit. Uh-huh. Això s'anava enganxant i això t'arribava. També la mitologia dels telegrames estarien a l'època franquista amb els motoristes, que deien, que era que els cessaments, i també dir de trencar relacions, el Franco els comunicava amb un telegrama, enviava un motorista amb un telegrama que li devia dir més o menys dejas de ser ministro, stop, porque me sale de los...
8: Del huevo.
1: També serveix, punto, he conocido a otro, és a dir, ja està.
8: Claro,
1: deja de ser ministro porque he conocido a otro, ja està.
0: Serviria...
1: Va, Jordi, seguim, bueno, vinga, va. Fins aquí el parèntesi coses. Amb Jordi Nutó.
0: Hem trencat la relació amb el telegrama, anem a més coses i estem parlant d'un programa de fa tot just 14 anys. I és on veiem l'evolució que va haver-hi una mica entre la carta e internet.
18: Un recorrido por los programas de televisión española puede mostrarnos a través de los años cómo aquellas cartas enviadas por los telespectadores han ido evolucionando hasta internet.
0: En els programes, el que veiem, hi havia diversos espais on primer es demanava la col·laboració, que això no fa ningú per carta, i ara ja actualment tothom demana adreça electrònica
1: i
0: ja
1: no tenim. Ara em fas dir el correu, ara quedaré fatal, però em fas dir el correu postal d'aquí de la ràdio i ara no sé, 08028?
0: És igual, hi havia... Bé,
1: 27,
0: és igual.
1: Diu l'Albert Vaques, 27 pot ser.
0: Les cartes...
1: Segur el sap que truqui.
0: No et preocupis, perquè tot això ja ha passat a la història i és una cosa que ja ha anat agonitzant.
19: Un estudio realizado en 1.700 empresas de 17 países europeos nos dice que durante el 2005 enviamos y recibimos el doble de emails que el año anterior.
20: Es que los españoles somos más adictos que los europeos. En España gastamos diariamente alrededor de 3 horas leyendo correos electrónicos, escribiendo correos electrónicos.
0: Això són dades de 2005.
1: De 2005. I per llegir segons quins correus... Que com que no tens una... Que sí que aniria bé tenir una, un límit de caràcters, d'extensió.
0: Sí, sí.
1: Ja estàs a vegades llegint un correu que dius, però no has arribat encara al final i dius, no sé què m'ha explicat, no sé què m'està dient.
0: Són tècniques de crear suspens.
1: Sí, sí, doncs a mi em crea avorriment, Jordi. Jordi, avorriment.
0: 2012. Doncs hi havia molta gent que es dedicaven a les hores de feina. Això dic al passat, eh?
1: Sí, sí.
0: Això ja no passa. Durant les hores de feina es dedicaven a escriure, a llegir...
1: Això no passa, no passa.
0: No passa, no. Ja no, no correus no, no, i no, no, això. No. Però la tele ja ens advertia i no ha canviat gaire. L'ús principal de la xarxa no era precisament el treballar.
3: Más de 200 millones de personas utilizan las redes sociales como Facebook o como MySpace para comunicarse con su gente, para colgar fotos y vídeos y para hacer amigos o algo que se le parezca a lo largo y ancho del planeta.
0: Algo que se le parezca.
1: Digau, lligar, ja està.
0: Sí, sí.
1: Conocer gente o algo que se le parezca. Temps, pregunta, lligar. Ja està. Accelera.
0: Si hagués mirat informatius, programes de debat que es van fer... Ui, era
1: estaríem hores i no tenim temps.
0: No tenim temps i me'n vaig amb un programa que feien Torres i Reyes, que era sí. la Mara Torres
1: i el Joaquín Reyes,
0: Reyes que tenia una part de debat. I ara anem a 2013, on gràcies a aquest programa hauríem de descobrir coses i una síntesi del que es pot fer amb un vídeo. Diguem-ne, la homeopatía de la imatge.
21: Por fin tenemos Vines en el programa. Me encantan los Vines. ¡Viva los Vines! A una isla desierta solo me llevaría Vines. No tengo ni zorra idea de lo que son los Vines.
22: Los Vines son unas pequeñas películas que duran solamente 6 segundos.
21: ¿6 segundos? Pues, jolín, lo que mejoraría las películas de García y aún así alguna sería lenta.
1: No el recordava. Tu, Júlia, el recordaves?
8: Jo és la meva... Sí, són els meus primers contactes de xarxes socials. En plan, jo aquí tenia 12 anys i ja, Vine era... Uf, o sigui, era la meva vida.
0: Jo ho he tingut que buscar, perquè no sabia què era això del Vine.
1: Això, els teus 12 anys no eren, Jordi? No.
8: Que després els van allargar com fins a 12 segons, o així, en plan, rotllo...
1: Era una bogeria.
8: No. Però la gent era mazo creativa, eh? Sí, tu te'n reies amb un vídeo de 6 segons. Era una puta bogeria. Podríem... Ai, he dit un taco.
1: Ara posem el petit duc. Això quan ho pensem al web, posem el... No passa res, Júlia. Què anava a dir? Eren els inicis dels pares i mares dels Reels.
8: Els Reels, sí, sí, dels TikToks, literalment. Sí, els Reels són
1: els fills i filles del Vine. Sí, què més, Jordi, va?
0: Va,
1: anem acabant.
0: Anem a un consell útil, perquè en els debats es servia i va haver-hi un expert que es deia Francisco Canals, que l'hem d'escoltar el que ens diu.
23: Yo siempre digo una cosa que os digo a toda la audiencia y también a vosotros. Hablad de vosotros en Internet, porque si no será Internet quien acabe hablando de vosotros.
0: Jo aquesta frase la trobo...
8: Bueno, vale.
0: Una reflexió...
1: No està malament.
0: Interessant. Sí. Tot el debat estava entorn al que seria... el que hem posat a la xarxa, el que ens han posat a la xarxa i el que podem esborrar de la xarxa i el que no podem esborrar de la xarxa. El programa s'entrava en unes tecles que els informàtics sabran entendre, que era el control Z, que és, vol dir, esborrar que acabes de fer, però, malauradament, ni amb aquest programa podem fer això del control Z.
22: Necesito un control Z. ¿Podemos controlar o borrar lo que Internet publica sobre nosotros? ¿Podemos cuidar o modificar nuestra reputación digital?
1: Jo no faria mai un control Z de la teva secció, Jordi, perquè sempre aprenem coses.
8: Totalment.
1: Sempre aprenem.
0: Bueno, jo no.
1: No?
8: Com que no?
1: Si vols fer tu, Jordi Nutó, un control Z de Jordi Nutó, allà tu. És a dir, aquí... Nosaltres, ni la Júlia ni jo direm res. Ara.
0: No ho farem.
1: Bueno, i la setmana vinent?
0: Ja que dediquem el dia quan coincideix amb alguna cosa.
1: Coincidirà el dia amb alguna cosa?
0: Coincidirà amb una efemèride.
8: Ah? Quina?
0: I una efemèride que crea addicció i el programa...
8: Va, Jordi, que me queda la meva secció. Vamos.
1: Accelera, Jordi. On vols anar a parar?
0: Que traurem fum pels queixals. Ja no dic res més.
1: Doncs,
8: Hòstia, és que em puc esperar qualsevol cosa.
1: Júlia,
8: ja ho escoltaré.
1: Escolta-ho i si no, podem recuperar sempre al web. Jordi, gràcies.

0: cara a la galeria.
1: I amb la Júlia Net Valiente, com sempre, de cara a la galeria, i avui ens porta un tema que a mi m'ha agradat, sempre m'ha agradat, però m'ha agradat i m'ha encuriosit molt, Júlia.
2: És que és una bomba, eh?
1: Molt.
2: És una bomba. Doncs sí, l'altre dia em va sortir un vídeo per Instagram, un Reels, ara que xerràvem del bany i tal, no?
1: Sí.
2: Sobre el fenomen que té la cultura pop amb les habitacions femenines.
3: Escoltem la habitació femenina. Desde la mirada melancòlica de Sofia Coppola hasta las fotografías de Petra Collins o la estética de Olivia Rodrigo o Sabrina Carpenter, Madison Beer. Desde Tumblr hasta TikTok, la habitación aparece no solo como una forma de construir identidad, sino como un refugio, como un símbolo y como una declaración. ¿De dónde viene todo esto? En su libro Girls and Subcultures, las sociólogas Angela McRobbie y Jenny Garber analizaron las contraculturas post-Segunda Guerra Mundial y se hicieron una pregunta clave. ¿Dónde están las chicas? Lo que notaron es que mientras los chicos ocupaban las calles, los bares y los escenarios, las chicas estaban excluidas de estos espacios por razones culturales y económicas y creaban cultura desde sus habitaciones. En un mundo donde tenían poco poder político y económico, las cuatro paredes de su habitación era el único territorio donde realmente podían tomar decisiones por ellas mismas. Y también es esa primera curaduría de identidad. A esto lo llamaron bedroom culture o cultura de habitación.
2: Doncs en el cas del vídeo, la noia fa palesa sobretot a com, el que he dit, no? Com la cultura pop s'ha obsessionat amb la representació de l'habitació femenina com aquest espai de creació d'identitat i refugi. Per aquest motiu, avui m'agradaria, David, estirar una mica més aquest fil, rascant en el que és el tema de les habitacions, però sobretot en quant a la història de l'art, perquè tot i que pugui semblar que és una cosa més contemporània, més pop, no?
1: A partir de la Segona Guerra Mundial,
2: exacte, seria? Tal com diu també aquesta noia, aquesta cosa de les habitacions femenines té presència ja també en altres moments de la nostra història.

0: I Júlia, per on comencem, doncs?
1: Doncs mira, seguim el testimoni d'aquesta noia i mencionem a les dues sociòlogues que citava. Quina és aquesta part sociològica d'aquest fenomen, no? Doncs deia Angela, citava Angela McRobbie i Jenny Garber, que són les dues investigadores que menciona el vídeo, les quals van fer un estudi anomenat Girls and the Subcultures, a mitjans més o menys del segle 70, en el que apunten que les noies tendien a crear subcultures dins l'espai domèstic, sobretot a les seves habitacions. Això passava perquè en el moment que està fet aquest estudi, és a dir, a la dècada dels 70, tenen lloc totes les revoltes, o sigui, és un estudi fet als 70 agafant la influència de totes les revoltes i totes les querelles que va haver-hi durant els anys 60, sobretot al nord global, i que ens han marcat tant.
0: Que hem arrossegat, que després ens han condicionat i marcat, com deies, aquest tema de la lluita dels drets civils, per exemple, parlem, Júlia, dels moviments antiracisme i els moviments feministes, oi?
1: Sí, sí, exacte. O sigui, tots aquests moviments són els que van eclosionar d'alguna manera en els anys 60 i en els 70 es van començar a crear moltíssimes manifestacions artístiques, moltíssimes teories, la segona onada del feminisme, neix la cultura pop, tot això passa gràcies a aquestes revoltes dels anys 60. I el que sobretot aglutina una mica aquests anys és una voluntat per la regulació dels drets civils, com bé anomenaves, també, que se suposa que lideraven sobretot aquestes manifestacions. Però la veritat és que les dones, i evidentment també les persones racialitzades, seguien tenint un paper bastant minúscul en l'àmbit públic, sobretot.
0: No estaven representats, de fet.
1: Això feia que tot allò privat, tot allò on la política no hi entrava, entenem la política en aquest cas com aquest domini del poder públic o la sobirania i gestió
0: d'un estat,
1: de l'estat, vale? Doncs això veia que tot allò privat, o tot allò on la política no hi entrava, fossin espais de refugi, com bé es menciona en el vídeo.
0: Sí.
1: I d'aquí apareixen processos identitaris i de creativitat que ha obsessionat a la cultura pop.

0: Així que, Júlia, podem dir que l'habitació en aquella època, aquesta habitació de la que parlem, podia ser entesa com un espai de resistència.
1: Totalment. Al final, jo crec que la cultura pop ens serveix per donar visibilitat a aquests espais, des d'una estètica molt concreta, però la realitat de tot això, realment, és la importància política i sociològica que hi ha al darrere i que té arrels més llunyanes que aquesta post-Segona Guerra Mundial que es menciona en el vídeo i que nosaltres ara mateix ens estem referint. Per exemple, marxem a un dels casos més importants, en aquest cas és un text que és dels més crucials per al desenvolupament de les lluites feministes, sobretot a cavall entre la primera onada i la segona, que és el text de Virginia Woolf, tan conegut, que jo crec que a tots ens sonarà, que se titula Una cambra pròpia, una habitació pròpia, sí. Que va revolucionar el que és tot el tema de les teories feministes. Doncs aquest és un llibre que apareix d'unes conferències que va donar Virginia Woolf a la Universitat de Cambridge, on va exposar, potser per primera vegada, la importància que era per una dona, inclús per una persona, podríem dir, però sobretot per una dona, tenir una habitació pròpia des d'on pogués escriure.
0: Aquest espai propi, aquesta zona de confort, no?
1: Podem
0: dir, de subterfugi, potser, de recolliment, com a espai de creativitat i de realització personal en un moment
1: on no existia
0: fora i doncs, si surts d'aquest espai de confort no pots ser tu.
1: Exactament. Ella, a més, ho acompanyava d'una idea que ens pot semblar molt simple, però alhora en aquella època era quasi un disbarat, també, la de tenir un ingrés propi.
0: Ui, o sigui, que siguis per tu mateixa, no?
1: Clar,
0: una dona que pugui, arrel dels teus ingressos, mantenir una vida. Un Wolf, per exemple, Júlia, parla, no?, potser de l'elefant de l'habitació, no?
1: Si
0: no?
1: Sí, clar, mai més ben dit, no? És una mica aquesta cosa d'estar allà però no en xerrem, no? Ella ens fa veure que la dona no té cap bé material, ni tan sols una habitació, perquè recordem que al final el més segur és que la casa fos del marit, o propietat del marit o de la família.
0: Que no tingui res per ella mateixa al seu nom, per tal que no pugui desenvolupar-se, que no pugui subsistir per ella mateixa.
1: Aleshores el que fa és doncs, reivindicar, no?, aquest espai familiar, on la dona pugui tenir inclús en aquest espai familiar una cosa que sigui seva, que sigui un petit espai, un petit racó, on poder... Ser ella mateixa.
0: Desenvolupar-se com a persona fi, ella,
1: no?,
0: mateixa, no?
1: Vull dir, no sempre en disposició dels demés, perquè al final, per molt que la dona doncs, sigui la llevadora de casa i estigui sempre com confinada, no?, en casos més radicals, no és propietat de la dona, al final.
0: Per això, Júlia, que estem explicant, potser podríem dir una idea força burgesa i d'algú, com a mínim, d'algú que tingui diners, de persones adinerades.
1: Clar, a veure, sí que és veritat que Woolf parlava des d'aquesta posició més benestant. Aquí hem de concretar, però en aquest cas el que ella vol dir amb tot aquest text, és a dir, el subtext del text, podríem dir, bàsicament és que les dones no poden ser autònomes si no tenen una habitació pròpia on puguin explotar aquesta creativitat, aquesta comprensió lectora, aquesta capacitat crítica per la vida. És una idea molt revolucionària que avui en dia ha variat inclús en la defensa o... Aquí tinc apuntat pels usos del temps, però m'han dit sociòlegs del meu entorn que he de dir pel dret als usos del temps, que no és
0: dret,
1: el mateix.
0: Clar.
1: El dret als usos del temps.
0: Dret als usos del temps.
1: Sí.
0: És a dir, dret a disposar
1: de l'ús
0: del temps.
1: Exactament.
0: No? Seria?
1: Que és exactament el mateix que feia Virginia Woolf, dret a una habitació. Avui en dia estem reclamant dret a ús del temps, a fer servir el temps com un bé que tenim,
0: un bé del que hem de disposar i que nosaltres puguem decidir de quina manera l'utilitzem i per a quina finalitat, no?
1: Tot i que ja em poso molt més progre, i avui en dia també seguim reivindicant habitacions pròpies, i no de lloguer,
0: no,
1: però bueno.

0: Parlem, de fet, de Wolf, de la reivindicació d'aquesta habitació com a espai creatiu, però a nivell artístic, Júlia, hi ha alguna obra que converteixi literalment aquesta habitació femenina en un objecte d'art?
1: Evidentment, vull dir, en l'art contemporani existeix
0: tot
1: absolutament tot.
0: Representar.
1: Tu t'ho imagines? Ja existeix. No pateixis, que alguna obra d'art sobre allò existeix.
0: I trobarem.
1: I en aquest cas parlem de Tracy Amin, la qual fa un exercici molt interessant. Ella, a través de posar el seu llit en un museu, en tot ple d'objectes que la identifiquen, cigarros, roba... Suposo que també hi havia casets, ara tinc la imatge al cap, però hi havia molts objectes que l'identificaven amb ella com a persona. Aquesta cosa de posar-ho tot en un museu, en una sala institucionalitzada, fa que subverteixi el significat de la seva privacitat i la fa un bé públic. Uh-huh. És un reclam de que aquesta intimitat de les dones ha de ser també protegida perquè existeix, tot i que no se la vegi.
0: Clar, és un espai, entenc, Júlia, que no es veu, que no és visible, perquè és un espai íntim, que protegeix o està dins de l'esfera personal, però que és reivindicat a nivell de la... No sé si vaig encaminat,
1: sí, sí, sí.
0: Aquesta era una de les conclusions, no, que podem
1: veure. Al final, tot el que comença a passar a partir dels 70 és posar tot lo privat, tot lo privat al servei públic.
0: A l'esfera pública.
1: A l'esfera pública, perquè la gent se n'adoni de tot allò que no existeix. Ja parlem d'habitacions, com parlem també d'identitats, de cossos dissidents, de persones que fins ara havien estat completament marginades. Uh-huh. Aleshores, és un exercici... bastant contemporani, però també et diré, David, no és nou. O sigui, evidentment, el que dic, l'art contemporani posa la culladrada radical i transgressora, no?, en aquest cas, que ens fa sacsejar les opinions, que ens fa donar-nos a parlar de temes que fins ara doncs, no s'havien tractat. Uh-huh. Però això de representar la intimitat femenina a través de les habitacions ja ho feien algunes artistes a finals del segle XIX, per exemple. Poso el cas de la impressionista Berta Morisot, que era la cunyada d'un dels grans pares de la modernitat a nivell pictòrica, com era Eduard Manet. Uh-huh. Ella té nombrosos quadres on pintava a dones, de vegades també eren autorretrats, a l'habitació, i mostrava una intimitat única, mentre els artistes impressionistes, mai millor dit, pintaven en plein air, o sigui, al carrer. O sigui, és una representació completament... literal del
0: literal
1: que està passant, del que estava passant,
0: sí,
1: i del
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Passa inclús post Segona Guerra Mundial, no? Les cases i les habitacions en aquest cas funcionaven com aquest límit geogràfic on les dones, sobretot les artistes, doncs convertien en territoris de creativitat.

0: Però crec que, Júlia, encara podríem marxar més enrere.
1: Sí, de fet, jo diria que després del que expliqui ara, també podríem marxar més enrere, però per temps he volgut limitar-ho
0: aquí. Deixar-ho aquí.
1: Sí, això ja podríem recuperar-ho, perquè també el tema dels convents, clar, de les monges...
0: Fes una per dos.
1: No arribarem a època medieval,
0: no, però... No ha fet el Jordi una per dos al dia d'internet, sense ser el dia d'internet. O sigui, tu vols... No intentis buscar un motiu. Tu vols una segona part d'això. Avui per temps no ens dona... Fes-la!
1: Ja veurem, ja veurem. No, sí, sí. De fet, vaig estar pensant de... Va, poso els convents de monges d'època medieval, no, saps? Vull dir, aquesta cosa de... També tot...
0: També és igual.
1: Si arribem, ja arribarem.
2: La segona part és que jo la veig molt necessària, eh?
1: Sí?
2: Jo tinc coses al cap aquí.
1: Ai, vale, doncs va, l'haurem de fer.
0: Vinga, va.
1: De moment, ens quedem en època barroca i rococó, podríem dir, a principis del segle XVIII, sobretot, per parlar dels salons i dins dels palaus i cases senyorials, típiques d'una estètica, com bé he dit, barroca i rococó, sobretot a la França del segle XIX.
0: Del segle XVIII,
1: en les quals tot hi havia cambres, no, tant per homes com per dones, anomenats salons, que aquests, quan es tractava de la part dels homes, és a dir, les cambres dels homes, era per tractar temes de política, filosofia, estratègies militars, es reunien personalitats burgeses i aristocràtiques del moment, i els salons de les dones...
0: No es tractaven aquests temes, oi?
1: En canvi, se suposa que existien com espais una mica més d'oci femení.
0: Un refugi.
1: Deixem-ho així, no? Com a oci femení, un refugi aristocràtic, mentre els homes estaven
0: decidint el món,
1: exacte.
0: Les dones feien oci, perquè no poden decidir el món.
1: Ni idea què feien, no? Vull dir, ningú ho ha documentat, això. No, sí que està documentat. Vull dir, que en aquell moment, què més dona que facin, però allà quietecites.
0: Allà, que tinguin el seu espai d'oci, però que no manin, eh? Era aquesta visió molt
1: sí, enhorabona. Sí, era una mica així.
0: Era història, és que quines perles.
1: Sí,
0: a veure, Júlia, entenc que aquests salons van ser, podríem dir, una de les primeres cambres, no?, on es creava
1: aquesta cosa més íntima.
0: Més íntima, més femenina.
1: Això, podríem dir-ho així, sí.
2: Sí, però digues, és que seria molt interessant la distribució de les cases burgeses en aquestes sales de visita i després el despatx, que aquest sí que era terreny acotat totalment a l'home només. I per posar un punt d'humor fora de to, l'habitació homogènia de la dona, la cuina.
1: Clar, no, evidentment, és que per això Virginia Woolf també reivindica un espai propi que s'allunyi del que havia de fer la dona, o se suposava que havia de fer la dona.
2: I quan era molt rica tenia l'habitació de planxar, també.
1: Ah, mira!
0: Apa, tens la cambra, o sigui, tens la cambra d'oci, la cuina i la de planxar.
1: Toma, i després te quejas, eh?
0: Que bé! És que a sobre voldrem manar, no? O sigui, la història està plena de disbarats. O sigui, clar, tenim la cuina, tenim l'habitació i tenim un espai d'oci. Com que? Però no maneu, però teniu uns espais. És que la història...
1: Aquí està lo xulo, realment, que tot això, al final, aquestes cambres, ara estem, concretem un altre cop en aquests salons, no? Es van convertir en espais per consumir cultura. O sigui, es feien servir com a galeries, es feien servir com a clubs de lectura, inclús es reunien les dones dels aristocrates a llegir, a consumir cultura, a debatre inclús de temes que amb elles també les apel·laven en aquella època. De fet, aquestes festetes, diguéssim, culturals, no?, s'anomenaven saloniers, vull dir, ja hi ha un nom on se'ls hi posa per tal d'anomenar aquestes activitats. I eren dones que estaven excloses dels circuits culturals oficials, com eren, doncs això, les primeres galeries, les universitats, en aquests, vull dir...
0: No formaven part d'aquests àmbits, però crec que una de les coses més heavies de totes és que van ser molt importants durant el període de la Il·lustració per la qüestió la difusió i del coneixement, no, Julia?
1: La difusió del coneixement passa en part, o sigui, la cultura ens arriba en part gràcies a les activitats femenines. Vull dir, és una cosa molt heavy. Podríem dir que actuaven com a divulgadores culturals i socials del moment, quasi més que alguns homes i tots. O sigui, podríem dir, i amb això ja recullo, que el que gestaven les habitacions femenines i el que es gesta ha sigut des de temps enrere molt valuós i imprescindible per la nostra evolució cultural. Tot i que aquests espais fossin principalment com a llocs on aixoplugar-se de l'opressió patriarcal, Al final, sempre han trobat la manera de fer-se un ús a través de la subversió del mateix significat. Hem vist Virginia Woolf reclamant una habitació per la creació. I avui en dia som els primers que el nostre contingut i les nostres idees sorgeixen precisament d'allà.
0: Ara estava pensant que aquesta és una molt bona reflexió final. És a dir, l'origen de molta cultura és aquesta habitació.
1: Sí, sí.
0: És a dir, la cultura del nostre.
2: Jo deixo'm escombrar cap a casa.
0: 20 segons, Jordi, va.
2: Ràpid.
0: Ràpid.
2: S'ha d'estudiar.
0: No tornis al telegrama, ara. Ah, programacions... Em sembla que tornaves al telegrama. Dic, no, no, no.
2: Programacions de ràdio, stop. I programacions i programes dedicats a la dona a la televisió, stop. Vull dir...
1: Però això ho has de fer tu amb un programa, no? Entenc.
2: Sí.
1: Ah, vale.
0: Ara, clar, ara que també estava com la Júlia dient, però això és que vols que ho fem o ho faràs?
1: Ho faràs tu.
2: Ho podem parlar, sí.
1: Ah, vale, vinga.
0: Fantàstic.
2: Penso que és interessant veure com...
0: Com l'evolució, o com es definia, o...
2: Els programes femeninos que hi havia. Sí,
0: trobaràs
2: que,
0: cada...
2: És que aquesta parcel·la d'habitació...
1: És que encara passa, això, eh?
2: Aquesta parcel·la d'habitació...
0: Si estigués superada aquesta visió, m'anava a dir, si estigués superada, però malauradament no està superada i s'ha de fer tant camí per recórrer en l'àmbit del feminisme... En fi, no parlo més perquè, si no, encara tindrem aquí algun disgust. Júlia Net Valiente, com sempre, moltíssimes gràcies.
1: A tu, David.
0: Jordi Nutó, també, moltíssimes gràcies.
2: Tornem a ser aquí diumenge vinent.
0: Diumenge vinent, tornes aquí en 15 dies,
1: en 15
0: Júlia,
1: dies.
0: I si hi ha una cursa... Crec que no hi ha més curses al calendari, per tant, no patiu, que crec que tindreu el carrer...
1: Lliure.
0: Lliure per
1: córrer jo.
0: Notícies, tornem. Fins ara.
3: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia. Ràdio Televisió Espanyola ha tingut accés als informes de l'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia, en els quals es basa el jutge Calama per citar l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, com a investigat per un presumpte delicte de blanqueig de capitals i tràfic d'influències. Són 400 pàgines que situarien Zapatero al capdavant d'una xarxa d'influència que es va organitzar per rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb una ajuda pública de 53 milions d'euros. La investigació assenyala dues vies per aconseguir el rescat a través de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i a través de l'expresidenta socialista amb intervenció de Delcy Rodríguez. Zapatero, recordem, està citat a declarar el proper 2 de juny. I repassem en format breu informacions de la crònica internacional. Ho fem amb la Laura Zurriaga. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Possible acord entre l'Iran i els Estats Units per assolir un possible alto al foc durant 60 dies.
4: Les converses i la via diplomàtica guanyen terreny a l'Orient Mitjà amb un president Donald Trump fidel al seu estil que adverteix pot signar la acord o dinamitar-lo. Aquest acord contemplaria per part de Washington aixecar el bloqueig als ports iranians i, de la seva banda, l'Iran obriria l'estret d'Hormuz, tot i que mantenint la seva sobirania.
3: Al Pakistan, almenys una trentena de víctimes mortals i un centenar han resultat ferides arran d'una explosió en un tren que tornava a una zona militar.
4: Hi viatjaven militars i les seves famílies i, segons els efectius d'emergència, diversos dels ferits estan en estat crític. El ministre de Ferrocarrils del país titlla l'atac de terrorisme, tot i que, de moment, ningú s'ha atribuït l'explosió mortal.
3: I foc creuat entre Rússia i Ucraïna.
4: El Kremlin ataca per una zona residencial de Kiev com a represàlia a l'atac perpetrat per Ucraïna contra una residència d'estudiants a Lugansk. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, lamenta que els atacs s'hagin convertit en una constant i que Rússia actuï amb total impunitat.
3: Gràcies, Laura. I la flotilla humanitària Global Summit no va poder trencar el bloqueig israelià a Gaza després de ser interceptada per Israel en aigües internacionals, però sí que ha exposat al món la brutalitat i la impunitat amb què actua l'estat hebreu. Ahir tornaven a casa una vintena d'activistes catalans, han relatat les vexacions i agressions a la que han estat sotmesos durant la seva captivitat. És Laura Campos, en declaracions al programa d'aquesta casa, són 4 dies.
5: Estem parlant de tàsers, estem parlant d'intimidació amb gossos, de cops, de trets amb aquestes boles de goma, però que tenien també part de metralla. Estem parlant d'una brutalitat, d'un sistema de tortures i d'una violència injustificable cap a civils desarmats que anàvem en una missió humanitària per intentar portar ajuda a la ciutat de Gaza i trencar el bloqueig.
3: Els activistes confien que la Fiscalia obri una investigació davant l'Audiència Nacional per les tortures i es pregunten què farà Israel amb els palestins empresonats si han actuat amb aquesta impunitat amb ells. Demanen als governs i a la Unió Europea que trenquin tota relació amb Israel i deixin així de ser còmplices per omissió del genocidi. I us parlem ara de la jornada reivindicativa que s'està celebrant aquest diumenge a Vic contra el Plater, el Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica i Eòlica. Consisteix en la implantació d'energies renovables per arribar a la sobirania energètica i aconseguir la descarbonització. Les entitats ecologistes alerten dels riscos que pot comportar aquest pla, no només a nivell de natura, sinó a nivell de model de vida. Eix en Lluita, organitzadora d'aquesta jornada, no rebutja les renovables, però sí com s'ha plantejat la seva instal·lació, sense tenir en compte les necessitats reals del territori ni consultar-ho amb la gent que hi viu. Jordi Guiu, membre d'Eix en Lluita.
6: A dia d'avui, amb com vivim, que necessitem energia per tot, però sí que nosaltres creiem que també és cabdal i quasi bé podríem pensar que és més important, o el primer de tot és puguem tenir un plat a taula, no? I si passem per sobre, doncs la sobirania energètica, si podem tenir energia per, jo què sé, encendre els fogons, està molt bé, però si no hi podem ficar menjar dintre de l'olla, pues no servirà gaire de res, no?, que tinguem energia.
3: I de la cultura, Luis Buñuel, Pedro Almodóvar i ara els Javis s'afegeixen a la llista de guardonats a la categoria de millor direcció al Festival de Cannes. Javier Ambrosi i Javier Calvo se l'han endut per la seva pel·lícula La bola negra.
7: Igual en otra época no se lo hubieran dado dos directores jóvenes queer un premio a mejor director. Pero hay algo que se quiere que se cambie. Hay algo que se quiere que las voces nuevas exploren su camino.
3: El premi dels Javis ha estat Ex Aequo, compartit amb el director polonès Pavlikovski per Fatherland. La Palma d'Or ha estat per Fior del romanès Montguiu, la segona de la seva trajectòria. En esports, el Barça conquereix Europa. Les blaugranes van endur la final de la Lliga de Campiones davant l'Olímpic de Lió 4-0. Això sí, cuinada a foc lent. La primera part va acabar amb empat a 0 i la segona recital blaugrana amb dos doblets, el d'Eva Payor i el de Salma Parayuelo. És la quarta Lliga de Campiones de 7 finals que han disputat. S'estrena amb la seva primera el tècnic Pere Romeu, que diu l'èxit va més enllà del títol.
8: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general.
3: Aquest diumenge a la tarda, celebració a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. És la cara de l'esport, la creu al descens a segona del Girona 4 anys després. A nit, els de Mitchell no van poder remuntar el gol d'Àlvaro, només empatar a un gràcies a l'encert d'Arnau. El tècnic parla del futur més immediat.
9: Penso que el Girona té sempre a mirar cap endavant i lo farà, ho farà. I hem de parlar per a veure el projecte que és i només.
3: Una lliga que l'Espanyol va tancar amb empat a 1 a casa davant la Reial Societat i el Barça amb una derrota 3-1 al camp del València. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 12 aquí a Ràdio 4.
10: Ràdio 4.

0: musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio
1: 4. El Més que Esport de Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
2: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto. Passen 7 minuts de les 11 del matí i ja tenim aquí el Edu de Vicente. Què tal, Edu? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui comencem parlant d'una pel·lícula.
1: Molt adient, molt el dia. Adient. Em tenen ja fins als nassos.
0: Nen. Us anava a dir, heu també hagut de creuar una cursa. Suposo, com tots els col·laboradors sí. i convidats d'aquest programa presencials, crec que us vaig avisar, Edu, la setmana passada.
1: Crec que és el cinquè diumenge.
0: La setmana vinent hi ha una cursa que passa per a dos carrers de la ràdio.
1: Sí, sí,
0: sisplau, vinguin amb antelació.
2: La febre de les curses, la febre del córrer.
1: És que ara ja és més habitual que hi hagi una cursa que no la hi hagi.
0: Quins diumenges no hi ha, és més fàcil trobar-nos al calendari que els que sí que n'hi ha.
1: Per una raó o per altra.
0: Però van, parlem del que toca, que és d'aquesta pel·lícula corredora.
3: Guanyaré. Faré història.
4: Sí, sí. I a Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
5: Ah, molt bé.
3: Però normal. Guanyaré. Per història. Ho diuen els atletes.
4: Quins? El company?
3: No, ells no. Estan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent.
2: Què m'estàs parlant?
5: Bona.
3: Guanyaré.
0: És, Edu, aquesta corredora, aquesta pel·lícula que arriba als cinemes.
1: Exacte, Corredora, que és un drama català i en català sobre la salut mental, que va ser molt ben rebut al Festival de Màlaga fins al punt que va guanyar el premi a la millor òpera prima. El film segueix les passes, mai millor dit, de la Cris, una jove atleta d'elit que treballa sense parar a un centre del rendiment i s'esforça diàriament per intentar superar-se a si mateixa i guanyar el màxim de competicions. Però què passa? Que tot canvi quan es descobreix que pateix un brot psicòtic i pensa que tothom li vol fer mal. Aquesta situació l'obliga a aturar-se contra la seva voluntat i sotmetre's a un tractament que l'allunyarà de les pistes per un temps indeterminat. Malgrat les recomanacions dels metges, s'obsessionarà en trobar la manera d'entrenar-se per tornar a córrer el més aviat possible. És un retrat molt realista, tant de la malaltia com de la fixació de la noia en reprendre la seva carrera sense pausa, perquè, clar, has de tenir en compte que van passant els anys i les seves oportunitats cada vegada
0: es van minvant.
1: Quan coneixes el seu problema, et planteges si no està corrent, en el fons, per fugir de si mateixa. Compta amb una sorprenent i commovedora interpretació de l'Alba Sáez, actriu i ballarina, amb gran experiència teatral, que ha fet fins ara papers secundaris al cinema, a sèries com El dia de mañana i films com Desmontando un elefante, i que, la veritat, apunta a gran promesa. El capçala el repartiment, on també hi figuren Marina Salas i Àlex Brendemühl. Ha estat dirigida per la madrilenya Laura García Alonso, que va treballar com a ajudant de direcció amb realitzadors com, pren nota, Ridley Scott, un tal Ridley Scott,
0: que déu-n'hi-do,
1: a Exodus, i Almodóvar, a Julieta. Es va formar a l'escola SCAC, és docent, i ha destacat en el format del curtmetratge amb títols com Àlex o Tormenta de Verano.
0: Doncs les saludem perquè les tenim aquí a l'estudi, molt contents i contentes que estiguin amb nosaltres. Laura García Alonso, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: I Alba Sáez, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Quina gran pel·lícula, escolteu.

0: tractes una mica.
1: Sí, està clar que em preocupava ja des de feia un temps.
0: Però per què?
1: Perquè tinc al meu voltant una persona molt estimada. Uh-huh. Va passar per un procés molt semblant. De fet, hi ha moltes coses que al·ludeixen a aquella experiència. I quan li va passar ja fa uns anys vaig pensar però això és molt fort i molt complicat i està travessat de moltes problemàtiques i això, i trobava que, bueno, que no s'havia retratat d'una manera... Bueno, veia que era molt més complexa del que solem pues, retratar-ho al cinema, que sol ser molt més simplificador o inclús morbós i manipulador, bueno... Hi ha grans pel·lícules, que podria citar que sí, que ho fan, que han sigut referent per la nostra, però bueno, sí que tenia aquesta voluntat de retratar-ho així.
2: Digues.
0: Alba, i fer aquest paper no és com fer qualsevol altre. Imagino que t'has hagut d'entrenar, preparar-te, explica'ns una mica com ha anat tot això.
3: Efectivament, sí, ha sigut un procés molt intens. Per preparar-me aquest personatge he estat un any sencer entrenant tres cops per setmana en una pista d'atletisme amb un entrenador meravellós que es diu Andreu Novakovski, que és un entrenador que està especialitzat en 800 metres, que és el que es dedica a la Cris. I paral·lelament amb la Laura també vam treballar moltíssim com tota la psicologia, vam fer tota la construcció del deliri durant tot aquest any. O sigui, no és tan habitual els tempos que hem tingut per poder preparar aquest personatge.
2: Clar, ara m'entrenava a preguntar per això, Alba. Entenc que això requereix una preparació molt més, ja no exigent, sinó de llarga durada. És un llarg recorregut a nivell físic,
3: sí,
2: i a nivell de conèixer doncs, molts àmbits, com és l'esport d'elit, el que és l'àmbit de la salut mental i el que engloba la salut mental dins d'aquest tipus d'esport d'elit, no?
3: Sí, totalment. Vull dir que ha sigut com un procés... llarg, però que cada passa que fèiem jo crec que anava com sedimentant, no? Que generava un pozo que després jo crec que a la pel·lícula s'ha vist, no? Perquè sí, necessitàvem també com anar avançant a poc a poc, però passos en ferm, per així dir-ho.
2: No, deies que s'ha vist, es veu. És a dir,
0: sí,
2: és que es veu. És a dir, es veu, és una feinada que veus, jo crec que traspassa a la pel·lícula les teves la interpretació en el sentit de com es transmet, però com es transmet inclús aquest patir, el fet de córrer. Mm. És a dir, no estàs veient una actriu fent l'acció. Mm. Estàs amb ella fent l'acció.
3: Bueno, és que una de les coses també que vam treballar molt amb la Laura era que hi ha tantes seqüències que són corrent que havien d'estar plenes del que li estava passant al personatge més enllà de l'estètica de córrer, no? De fet, és un personatge protagonista, ja ho he dit en alguna entrevista, però que no té rèplica, té poca rèplica. Té rèplica, però poca, no? Mm. Quan per ser un protagonista. Llavors, havíem d'assegurar-nos que l'espectador pogués arribar al personatge des de la mirada, des del cos, més enllà del córrer, sinó també com corporalment, com camina aquest personatge, de quina manera està. Les mirades havien d'estar molt plenes. Jo crec que també connecta l'espectador amb la Cris des d'un lloc com molt sensorial i jo, és una cosa que és complexa i és difícil com d'interpretar, però crec que hem sortit victorioses.
2: Sí. I permet-me, molt breu, dir-vos els silencis.
3: Sí. Sí.
2: És a dir, els silencis estan tan ben cuidats per part de direcció, per part d'interpretació, que amb aquest silenci... Sona tòpic, potser això, però és que es diu tanta cosa.
3: Sí.
2: Es diu tanta cosa.
1: Sí, a part és una pel·lícula on, bueno, la Cris guarda alguna cosa dins seu, no? I llavors, clar, hi havia d'haver-hi molt silenci. És el que diu l'Alba, no? A mi m'agrada molt el Menos és Más, I és un personatge doncs molt hermètic. També és que li anava molt bé el personatge. Els esportistes és gent robusta i amb, bueno, i que tenen un control de la seva ment molt alta. Per això aquí m'interessava aquesta contraposició d'idees, no? Algú que té una ment tan forta que també es pot trencar, no? Llavors, els esportistes, bueno, no puc parlar molt generalment, però amb els que he conegut i el que hem observat és gent que, bueno, que tendeix a fer una cuirassa perquè les... Si

0: entren les emocions dins de la seva feina, doncs això repercuteix en la
1: un
0: seva...
1: Un blindatge.
0: Clar, els seus resultats, vull dir, clar, cuanto más duro y seas, no? Potser més possibilitats de guanyar una cursa. Llavors la Cris havia de tenir aquesta cosa de mirada dura, potent, no? I quan corre, i sembla que vagi a menjar-se la càmera i corre sempre diferent, no? A la pel·lícula a vegades corre des d'un lloc una mica més plaent, altres una mica més enfadada, altres amb el resultat al cap... Mm-hmm. I bueno, ja em fa molta gràcia perquè els periodistes que coneixen a l'Alba diuen ostres, no s'assembla gens al personatge.
2: És que és molt oposat a mi, el personatge. És una cosa que realment em fa molta il·lusió, saps? Perquè ara, en general, sí que és veritat que, bueno, que potser t'arriben personatges que ja té, el personatge ja té algo teu, no? Mm. Evidentment, la Cris té coses meves també, perquè al final ho passo a través del meu cos i això és inevitable, però realment és un personatge que està molt allunyat a mi. O sigui, soc bastant oposada a la Cris. Tenim coses en comú, però...
0: Ets més dolça.
1: Majoritàriament no ets. Sí, no ets així.
3: No. Volia també insistir una mica en això, perquè és curiós, perquè el personatge de la Cris no és un personatge agradable. Reconeixem-ho. És un personatge que no té per què caure't bé. És una noia que està molt obsessionada amb el seu tema. Però, malgrat això, aconseguiu que t'entendreixi. Que diguis, ostres, voldria abraçar-la i ajudar-la perquè, pobreta, l'entenc. No és com a mi m'agradaria que fos, però l'entenc.
0: Mm. Bueno, és que al final està molt sola. I el seu esport ja és solitari. Mm. Ella viu en un entorn que és el CARC, bueno, que tendeix, bueno, que té amics, però bueno, pot l'aïlla molt del món real. El CARC és com una bombolla. Mm. I després la seva pròpia malaltia també la va aïllant paulatinament al llarg de la peli, inclús quan es desvela el problema, no? Perquè és que el que li passa només a ella i ella sent que ningú l'entén. Llavors jo crec que des d'aquí, i evidentment des de la vulnerabilitat que per fortuna té l'Alba, que ha sapigut, no, dins d'aquella cuirassa de personatge, doncs, deixar entreveure aquesta fragilitat i aquesta vulnerabilitat, jo crec que des d'aquí és on empatitza l'espectador. Perquè és cert que és una tia dura, tossuda, que té les coses clares, que això ja... Quan la gent té les coses tan clares, no sé, ens fa una mica de... però tu no dubtes mai? No?
1: A priori em sembla com molt estrany, no? De dir, sí. En cap moment, per què estàs tan segura?
0: Sí, clar.
1: Tot, per què ets tan ferma?
2: Bueno, sí. Jo crec que també quan el personatge comença a escardar-se una mica, allà és quan comences a com a espectador a entreveure com la fragilitat que hi ha dins d'aquesta persona. I és quan l'espectador comença a empatitzar una mica més, no? Perquè entens per què és així el personatge.
0: I també perquè
2: i és
0: potser...
2: bonic, això.
0: I també penso ara, mentre parlo, perquè no tot ho tens elaborat, que potser sí que l'espectador és capaç d'identificar que la Cris també és una mica víctima d'una pressió que tots sentim, saps?
1: Que ens ve condicionada.
0: Clar.
1: A vegades no potser a nivell d'un esportista d'elit, però sí que ens ve condicionada pel dia a dia.
0: Exacte.
1: És a dir, que inclús a nivell familiar necessitem la importància també a la pel·lícula de la Cris amb la seva germana, que és fonamental, amb el pare... És a dir, el context que té, d'on ve la situació amb la mare... És a dir, tot el conjunt de peces, l'engranatge, que dius, ostres, tot i no viure una situació similar, però la puc entendre. Mm.
2: Sí, bueno, és una part fonamental de la peli, no? Com la xarxa que té al voltant, que és la seva família, és una família amorosa, que fan el que poden... Tots fem el que podem, nois. O sigui, fem el que podem i fins on arribem. I clar, la Cris no arribaria tampoc al lloc on arriba sense la seva família, no? A més, la germana justament és una figura que no la infantilitza, li dona una entitat com a persona adulta que és, no? I deixa com a una banda les seves pors per no incapacitar-la, no? Perquè normalment quan hi ha conflictes o quan hi ha situacions d'aquesta mena, sí que és veritat que tendim com per la nostra por de que succeeixi alguna cosa que potser no volem que succeeixi, tendim a incapacitar la persona que tenim davant, i llavors a vegades pot ser contraproduent, no? Uh-huh. I crec que això és de vital importància a la pel·lícula.
3: Esteu d'acord amb el que he mencionat abans, de que potser es dedica a córrer per fugir de si mateixa?
0: Sí, sí, sí, evidentment. De fet, és una de les imatges origen de la pel·li, i que comparteix, i que sense jo saber-ho comparteix amb Tormenta de Verano, que comença amb un pla de la Lola Dueñas, de la mare corrents, despavorida. Sí, sí, sí. Per mi té una relació... Bueno, per mi és una imatge ambivalent, el córrer. És vida i és mort per la Cris. És allò que més l'apassiona i que més necessita per poder viure, justament, i per poder silenciar aquest cap que té. Però també és en la seva perdició, i la part més competitiva del córrer, bueno, doncs pot suposar, és un detonant claríssim del que li passa. No és l'única causa, perquè no crec que això... A la pel·li s'explica, que, i ella ho defensa molt, no? Això que m'ha passat podia haver passat a qualsevol lloc. El pare està més en desacord, però no és l'únic causant, no és un burnout que pot tenir un esportista. Ho hem vist molts casos, Michael Phelps, no? Simone Biles, tots aquests esportistes que han dit, ostres,
1: he d'aturar-me.
3: A l'Araujo no, fa 4 dies.
1: Araujo al Barça, per exemple, és a dir,
2: és veritat.
1: Que són potser miralls, no? A vegades que per persones que es puguin identificar referents, no? La Cris pot ser un referent a la pel·lícula, o aquests esportistes ja diuen, no, és que em passa alguna cosa similar i crec que ho estic identificant ara.
0: Sí, passa que el problema de la Cris evidentment té la causa del context, però no és l'única.
1: L'única,
0: no?
1: Que té.
0: Clar, hi ha una cosa allà latent de la seva malaltia que potser ja estava abans o no. Després està clar que si la Simone Biles no s'atura, doncs potser estarà millor. La crisi s'atura, estarà millor, però potser necessitarà una ajudeta extra, teràpia psicològica, teràpia farmacològica, en fi, coses que explora la pel·li, que tampoc vull fer molt spoiler.
3: Que al final, el desenllaç a mi em sembla preciós.
1: És molt maco.
3: Dic, no l'explicaré, però
1: No l'explicarem, perquè el que hem d'encoratjar que vegin la pel·lícula. Ha estat un grandíssim plaer, escolteu, Laura García Alonso i Alba Saez, corredora, recordeu aquesta grandíssima pel·lícula, de la que estic ben segur, Edu, que ens sentirem a parlar.
3: Sí, perquè jo la veig...
1: Molt.
3: Jo la veig a la cursa de premis.
0: Tant de bo, tant de bo.
3: I l'Alba m'encantaria que, com a mínim, els Gaudí, com a mínim, que ens la trobem per allà.
1: I que ens la trobem i que vingui aquí amb una entrevista per explicar-nos-ho i que la tornem a retrobar aquí.
2: Tant de bo us escoltin.
1: Laura García Alonso, Alba Saez, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
4: ¿Por qué no acabas la tarea? ¿De qué te sirve eso?
5: Con arreglo a lo que usted predica, de nada. Pero según la creencia del Comanche, sin ojos no puede entrar en las praderas del espíritu. Ha de vagar eternamente entre los vientos. ¿Se entera, reverendo? Vamos, muchachos.

0: I dijous d'Imprescindibles, avui amb un gran clàssic.
1: Oh, i tant, perquè aquest any 2026 compleix 70 anys un dels grans westerns de la història del cinema. Centauros del desierto, The Searchers. Mira, igual el títol, eh? Centauros del desierto, The Searchers. Una de les obres mestres de John Ford, amb un esplèndid repartiment, amb un protagonista mític del gènere com John Wayne, però també trobem altres actors importants com Jeffrey Hunter, que va ser Jesús, el rei de Reyes, Vera Miles, protagonista de Psicosi, un secundari de luxe com Ward Bond, o una adolescent, Natalie Wood, que encara no era una estrella i ho aconseguiria poc després amb Esplendor en la hierba.
0: O West Side Story.
1: O West Side Story, que ens agrada molt. Wayne dona vida a un home que torna de la Guerra de Secessió al seu Texas natal, on rep la notícia de que la seva neboda ha estat segrestada pels Comanches i es posa al front d'una expedició que vol trobar-la. Però hauran d'afrontar-se amb múltiples perills i a situacions inesperades. Mm-hmm. És un clàssic immortal, amb vista visión, que destaca per les espectaculars imatges del Monument Valley, rodades en un meravellós Technicolor.
0: I quan la podem veure, Edu?
1: Doncs mira, aquest dijous, a partir de 8:45, 20:30 hores, a la sala 1.
0: A la gran!
1: A la gran!
0: Som-hi!
1: Perquè podeu gaudir-la en tota la seva grandiositat. El preu és un regal, ja sabeu, 4,90 euros, 3,90 pels amics del Verdi, com sempre, en presentació i col·loqui, on participarà també el periodista Pere Vallcarçunque, que ha treballat durant anys com a redactor en cap de Fotogrames, col·labora al programa La Claqueta de Pepe Nieves o amb el Marc Giró a Vostè Primer.
0: Regalem entrades?
1: Sí, vinga, va.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va.
0: 900-454-455. 900-454-455. I d'aquí a aquest clàssic, a un festival?
1: Sí.
0: Vinga, va, un minut, som-hi. Un minut per proposar una proposta de jazz.
1: Sí, perquè l'edifici de la Pedrera inicia una nova edició de Talents Jazz, un festival de música que combina el millor jazz emergent amb un escenari incomparable com el Terrat
0: Magnífic.
1: De la Pedrera i que es perllongarà fins a finals de juliol. L'experiència comença amb una visita lliure a les golfes de la Pedrera, on es pot descobrir l'univers creatiu de Gaudí. A continuació hi ha el concert en directe al Terrat amb una copa de cava inclosa.
0: Oh.
1: La programació d'enguany s'obre amb la Big Band Talents Jazz, formada per alumnes de l'ESMUC, el taller de músics i el Conservatori del Liceu. Durant el mes de juny podrem gaudir amb les actuacions de qui estem escoltant ara, l'Ara Martí Quartet, que versiona estàndards, un homenatge a Charles Mingus, el jove Peñarán de Garrido Quartet i el quintet Eclipse Group, nascut a Amsterdam. I ja al juliol trobarem els...
0: El Joles, no?
1: El Joles, projecte de músics d'Euskadi i Catalunya, el G-Day Group, liderat pel saxofonista Jonas Díaz, el multiinstrumentista i compositor Edu Caballero, la combinació de piano i veu de Mrs. Floristan amb New Soul, Hip Hop i Jazz, i tancar aquestes jornades al Barcino Quartet amb joves sortits del Conservatori del Liceu.
0: Doncs Edu de Vicente, com sempre, moltíssimes gràcies.
1: Un plaer.

0: Júlia Colom, aquí estem escoltant amb aquest Camí amunt, serà una de les protagonistes de l'edició d'enguany de l'Acústicament Fest, un festival que se celebra dijous vinent, 28 de maig, a partir de les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. I ens acompanya l'organitzadora del festival, també directora i presentadora de La Barrera del So a Ràdio 4, que s'emet, recordem, dissabtes i diumenges a les 11 de la nit. Irene de Zumbila, què tal? Molt bon dia.
1: David, què tal? Com estàs?
0: Escolta, tot a punt?
1: Tot a punt, molt contenta a més de compartir micròfon amb tu, sí, perquè ara ja feia un temps.
0: Com els vells temps, eh?
1: Com els vells temps, quina il·lusió, eh?
0: Ai, sí, sí,
1: fa molta gràcia.
0: Sí, sí.
1: I novament parlant de música, perquè realment quan hem compartit micròfons moltes ocasions ha estat per parlar de música, i ara novament, perquè el proper dijous, dia 28, a la Sala La Nau de la ciutat de Barcelona tindrem una festa, un festival, una conjunció astral una mica, perquè ens trobarem tots els oients també amb els responsables del programa, que doncs fent aquest festival, que són quatre actuacions meravelloses de quatre dels millors artistes que han passat pel programa, i alhora també podràs veure en directe una cosa que és bastant curiosa, que és veure com es fa un programa de ràdio i un programa de tele.
0: Exacte, recordem, perquè s'emetrà per Ràdio 4 i també s'emetrà per la 2CAT. És a dir que...
1: Per la 2CAT, i farem un streaming també en directe, que podreu seguir a través del web de Ràdio 4 i de l'RTVE Play, i aleshores doncs allà podràs, si no pots venir, que jo el que et diria és sisplau, vine, perquè, home, no hi ha res millor que veure una cosa amb els teus propis ulls i no a través de pantalla. I vine a la nau, no? És molt fàcil, només has d'anar al web de Ràdio 4, allà hi ha un formulari amb una pestanya que hi diu Acústicament Fest, allà t'hi pots inscriure, rebràs dues entrades, una entrada doble, dues entrades, i pots venir fins al festival, i si no, doncs ho segueixes per l'streaming.
0: Quina promoció, més ben feta. Eh?
1: Ara,
0: per favor,
1: que...
0: escolta.
1: Ara ja porto algunes entrevistes, clar, ja ho tinc una mica
0: més. Dir, però per favor, dic...
1: Tot clar, no? Totes les dades,
0: que pregunto,
1: clar.
0: Que pregunto, perquè si ho acabes de dir tot... No, escolta, crec que és la quarta edició, oi?
1: La quarta edició...
0: Festival. A tu què és el que més et sorprèn a l'hora de preparar i d'organitzar un cartell?
1: Hosti, t'haig de confessar que organitzar aquesta moguda és una muntanya russa emocional, t'haig de dir, eh? Perquè comença al principi, i de fet ja des de la primera edició va ser una mica com de... I si féssim... Espera't un moment... I si en comptes d'estar en l'estudi de ràdio anem a una sala de concerts i venen els artistes, sense què, va ser una mica allò flipadeta... I ho hem aconseguit, però realment es passa tot un procés, un art de personatge que va amunt i avall, perquè clar, ja no és fàcil organitzar una cosa així. A vegades hi ha coses que potser voldries fer i no són possibles, i llavors al principi vas amb moltíssimes ganes, després dius, ai, que no sortirà,
0: ell
1: vas cap avall, quin patiment, després un altre cop, ei, que ha confirmat que vindrà la Júlia, que vindrà la Magalí, vindrà el Jaume, vindrà, i hipnosi increïble, i llavors tornes cap amunt, i bueno,
0: puja l'emoció, baixa l'emoció, sí. que bé, que malament, canvia, corregeix, és a dir, canvia convidats i mou tota la moguda, no?
1: I al final molt contents, molt contents. A més, és la quarta edició i realment tots els anys ha sigut meravellós.
0: Irene, la Júlia Colom és una de les artistes convidades, com estem escoltant. Com definiries el seu esperit?
1: Bé, és increïble la Júlia, perquè mira, la Júlia està publicant el seu segon treball discogràfic, du per títol Paradís, amb ell ha guanyat el Premi de la Música Independent a millor àlbum en català, també el premi a millor disc de cançó pop, els premis de la crítica d'Enderrock, i és un disc meravellós on hi ha un pop lluminós, però sempre amb aquesta arrel mediterrània que conserva ella de la seva Mallorca, no? I aquesta fusió de tradició i modernitat amb l'electrònica. És una proposta increïble, sobretot també per aquesta veu que m'encanta, que és una veu, és que ara l'estàvem escoltant, al principi ha sonat la cançó i sonava la guitarra i tal, i quan ha entrat la seva veu, o sigui, jo no sé vosaltres, però a mi és com que m'inunda l'ànima, saps?
0: Et transporta a una altra dimensió.
1: Em sembla absolutament fascinant, i aquesta cosa greu que té ella és com si d'alguna manera tingués una força telúrica que la connecta molt amb l'arrel, amb la terra, aquella vell de Mallorca, no? I tal, i a més també doncs, ha investigat moltíssim amb la música tradicional, i és com si d'alguna manera connectés amb totes les seves ancestres, i tot això ho porta ella en la seva veu i quan escoltes una cançó, i això em sembla fascinant, i ho podrem veure també allà en directe.
0: Ara ens explicaves així el cartell, però una altra de les protagonistes serà Magalí Sare.

0: estem escoltant un dels temes inclosos en el seu treball Descasada. El disc, crec que tu l'has definit com a vibració pura.
1: Sí.
0: De quina manera ens farà vibrar, Mali Sare?
1: Bueno, és increïble. Ella també és una altra artista, que és d'aquestes artistes que investiga moltíssim. Du 3 anys recorrent països d'arreu del món, intentant descobrir doncs, quina forma té el matrimoni en molts d'aquests indrets. Mm-hmm. I realment és bastant sorprenent, perquè el que és el matrimoni com el coneixem ara nosaltres, que és casar-te per amor, diguem-ne, no? I convençut, és una cosa que és un privilegi, que passa en molts pocs països. En realitat ens en faríem creus. Per exemple, als Estats Units mateix, hi ha molts estats on les dones es poden casar amb una edat molt, molt, molt jove, i això fa que hi hagin molts matrimonis amb una diferència d'edat molt exagerada. Vull dir que a vegades estem parlant de països de primer món, i no primer món, sinó primera
0: països,
1: potència.
0: Exacte, que els tenim en casos com el que explicaves, a països on potser no ens imaginaríem a priori.
1: Exacte. I aleshores ella ha fet tota una cerca. És increïble i ha traslladat, perquè ella sempre té una consciència feminista molt, molt clara, i sobretot un compromís amb la música, en la qual ella no ho entén d'una altra manera, ha de plasmar algunes realitats mm-hmm. socials doncs, que va descobrint. No? I ho ha fet amb un disc que és excel·lent. És un disc que canta amb 12 idiomes, que reuneix 90 músics, que té moltíssimes sensibilitats diferents, mm-hmm. i que ens traslladarà doncs, una part d'aquest disc allà a l'Acústicament Fest, i ens fa molta il·lusió.
0: I un registre completament diferent el trobem a un altre dels protagonistes, que és Mazzoni.
2: Cada espurna de l'aïllament aconsegueixes aixafar-la. Cada gri que canta content.
0: Aquí, després, crec que escoltem Ja no em lliguen les cadenes. Mazzoni crec que torna després de 2 anys.
1: Sí,
0: d'una aturada.
1: Va fer una aturada de discogràfica de 4 anys i d'escenaris de 2 anys. I va fer una mica de vèrtic, això, perquè no sé, no sabríem quan tornaria i què passaria. I aleshores ha tornat amb un disc increïble que es diu Banderes per Daltònics, que a mi, jo sempre ho dic, que és un títol que m'agrada molt, perquè és un títol que expressa una mica com de despistadets estem en general, no? Aquestes banderes per Daltònics, banderes que ningú pot llegir quasi. I em sembla un encert, i en ell ha tornat al pop infal·lible dels inicis, i això és meravellós, perquè si a tu t'agraden els Beatles, i encara no conec cap persona que no li agradin els Beatles a la meva vida, de fet conec moltes persones, i les persones, pràcticament fins i tot aquelles que no són molt fans de la música, se'n recorden de la primera vegada que van escoltar els Beatles.
0: Els Beatles.
1: I amb ell li passa una mica això, també. I és un animal compositiu, el Mazzoni, i és capaç de fer cançons meravelloses en català, doncs, que ens recorden els Beatles, els Kings, i serà un moment doncs, de rock i de pop que serà fantàstic. I a més ja saps que el festival sempre el pensem una mica, doncs, una mica en augment, no? Perquè sigui una festa. Comencem amb el pop molt íntim i
0: que vagi creixent, que vagi...
1: Exacte, anem augmentant.
0: Anem animant.
1: Exacte, i al final és una
0: festa. I al final, clar, tenim els Hipnosi.
2: Sap greu riure dels funerals dels meus amics, però és que no puc evitar...
0: Amb els Hipnosi crec que, Irene, que ens portaran al deliri.
1: El deliri total. O sigui, ara estàvem escoltant això. Em sap greu riure dels funerals dels meus amics. Estan bojos, o sigui, comencen a fer lletres. Ells es reuneixen. I llavors al local comencen a dir una frase, llavors l'altre diu l'altra frase i l'altre el segueix, i així van composant una cançó. Uh-huh. I surten cançons totalment delirants, com aquesta, o l'atracador del poble, que és un tio doncs, que va atracar un banc, i després potser s'ho repensa una mica perquè resulta que hi ha un segurata de 2 metres a la porta amb una pistola i diu, no ho sé, saps?
0: No és bona
1: potser,
0: idea.
1: Potser que reculi. Però vaja, que són, és això, són rars, són apoteòsics, uh-huh. són estranys, i el que a mi més em fascina, i també em fa patir com a conductora de l'esdeveniment.
0: De l'esdeveniment, què?
1: És que, clar, aquesta gent està una mica sonada. I
0: són imprevisibles.
1: Són imprevisibles.
0: Com vindran?
1: Clar.
0: De quina manera? Com vindran, vull dir, vestits?
1: Clar, perquè te'ls pots trobar vestits o d'astronautes o
0: una
1: de...
0: síndria.
1: O amb una síndria, o com es diu això, gent amb banyador i amb gorro de natació, no ho sé, plens de gomets, de dalt a baix, una vegada que van agafar fins i tot una infecció, perquè clar, si tu et poses tot de gomets, vas al basar i compres tot de adhesius i te'ls poses per sobre de tot el cos, doncs potser et passa alguna cosa a nivell de salut, vull dir que si juguen fins i tot al coll.
0: El tipus. Doncs haurem de veure-ho. Per tant, haurem de veure tot aquest grandíssim cartell, recordeu, 28 de maig, maig, dijous vinent a les 8 del vespre, sala La Nau de Barcelona, quarta edició d'aquest Acústicament Fest meravellós. No us ho podeu perdre. Irene Desumbí, l'organitzadora, directora i presentadora de La Barrera del So, i també amiga, diguem-ho.
1: Totalment diguem-ho amiga, sí.
0: Gràcies.
1: Quina il·lusió.
0: Gràcies, molta David. Gràcies per estar amb nosaltres.
1: Una abraçada gegant, David, i gràcies per fer sempre la ràdio, doncs, una alegria. Gràcies.
0: Gràcies.

0: Informació, entreteniment i bon humor, perquè són 4 dies a Ràdio 4 amb David Callat Festa. Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells caps de setmana.
1: Iker Mons, bon dia.
2: Bon dia, què tal?

0: A veure, Iker Mons, com superarem avui la ficció?
1: És que em ric perquè serà tan absurd el que viurem avui.
0: Que estrany.
1: Mira, he fet una tasca de manufactura, vale? Però només es pot utilitzar en un moment determinat de la secció. Llavors, ho vaig a treure i tu de mentres expliques què estic traient.
0: A veure, atenció, perquè ara Iker Mons es dedica a obrir la motxilla. N'està traient... No. Ai! Per favor, o sigui... Ha tret, o sigui, són aquests embuts...
1: Són barrets,
0: barrets
1: contra,
0: sí, clar, embuts,
1: contra els aliens.
0: En forma d'embuts, aquests barrets que es posen de paper de plata.
1: Exacte, de paper de plata, d'alumini.
0: D'alumini, sí.
1: Exacte. Doncs, això, jo t'aviso quan te l'has de posar...
0: Ah, que me l'he de posar. Ah, perfecte.
1: Sí, porto dos,
0: sí,
1: un és per mi, un altre és per tu.
0: Ens el posarem, bé, sí,
1: home,
0: cap problema.
1: Llavors, preparat. Preparat, perquè
0: vinga.
1: La secció que ens espera és surrealista.
0: El deixo per aquí al costat.
1: Però comencem primer parlant de notícies reals, notícies normals. Comencem mirant cap al cel, perquè un equip internacional liderat per l'Institut Max Planck acaba d'aconseguir una fita històrica gràcies al telescopi espacial E-Rosetta, instal·lat a una nau russo-alemanya. El que han aconseguit és netejar la contaminació de raigs X que genera la Terra per observar amb més precisió el fons còsmic de l'univers. És a dir, ara podem veure amb molta més definició el que està passant a l'univers. Per entendre-ho, doncs això, ara estem veient una pel·lícula sense el vidre entelat del cotxe.
0: Ha desaparegut aquest vidre. I aquests raigs X, què són exactament, Iker?
1: No et sabria dir exactament, però jo faré l'esforç d'explicar-vos-ho. Hi han dos tipus, els tous, que són menys energètics, i els durs, que són més potents i penetrants. Totes les estrelles, les galàxies, els cúmuls tenen aquesta radiació. La clau és que aquest telescopi treballa a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra. És tan lluny que evita la geocòrnia terrestre. Tots els cossos planetaris tenen aquesta radiació. El nostre planeta també. Llavors, com està fora d'aquesta capa, poden treure aquests raigs X que puteixen a la visió de l'univers.
0: De l'univers.
1: I ara tenim aquesta foto tan maca de l'univers.
0: Sí, que maco.
1: I de l'espai saltem a com comunicar-nos. Sí. Ja veus per on va, la
0: sí,
1: cosa?
0: Sí, sí, sí. Crec que estic veient... Ara estic entenent els barrets de paper d'alumini que ens haurem de posar després.
1: La Xina. La Xina continua liderant una altra revolució, que és les comunicacions quàntiques. L'any 2017 ja ho van aconseguir amb el satèl·lit Mozi, que envia per primer cop un missatge quàntic des de l'espai.
0: Des de l'espai.
1: És a dir, això és ciència-ficció portada a la realitat. El sistema utilitza partícules de llum entrellaçades, això vol dir que dues partícules a dos llocs completament separats, a milers de quilòmetres de distància, es connecten. Si algú intenta interceptar el missatge, doncs la mateixa física ho acaba destruint.
0: Ho destrueix tot.
1: És literalment impossible interceptar-ho sense deixar rastre.
0: No deixa rastre.
1: I clar, la novetat és que aquest 2025 la Xina ha batut el seu propi rècord. I gairebé 13.000 quilòmetres de comunicació quàntica segura entre Pequín i Sud-àfrica.
0: 13.000 quilòmetres de comunicació quàntica. Estic prenent nota.
1: Molt bé, per veure... molt bé. No, fas bé perquè la Xina
0: sense
1: està
0: deixar rastre,
1: a l'última.
0: Comunicació quàntica, 13.000 quilòmetres.
1: I nosaltres aquí busquem... Mentre nosaltres busquem aquí internet, així, alçant els telèfons per veure si aconseguim una ratlleta més, aquests estan parlant de l'internet quàntic.
0: Clar, anava a dir, nosaltres aquí barallant-nos per tenir una trista... mica més de cobertura al telèfon quan ens desplacem dos carrers.
1: Això ja és 800G, pràcticament.
0: Va, això és molt... 13.000 Gs.
1: Clar, tots aquests avenços científics, molt del camp de la ciència-ficció, en comencen a advertir-nos d'una cosa.
0: Ai.
1: I ara, estimats amics, oients, prepareu el cono d'alumini perquè saltem a la conspiració. Posa't
0: el
1: cono.
0: Poso, poso el
1: tot
0: cono.
1: El que puguis, posa't el que... Bueno,
0: ai, clar, és que amb els cascos,
1: quin plànol més estúpid.
0: Mira,
1: És un plànol fantàstic.
0: Per favor, això ho heu de... Ja ho recuperarem.
1: Això ja ho recuperareu a les xarxes.
0: A les xarxes, perquè aquest moment...
1: mira passarà a la meva història i
0: sí,
1: a la teva.
0: Sí, a la meva també, Iker. He fet força coses en aquesta casa, però no m'havia posat
1: això no
0: mai...
1: Això no t'esperaves, eh?
0: Mai un cono... alumínic al cap.
1: Passant per seguretat avui...
0: Com has justificat això?
1: Pues bàsicament em diu, posa les coses al torno de seguretat, i dic, mira, abans de que em preguntis, obro i t'ho ensenyo.
0: Alguna cosa a declarar? És com quan vas a l'aeroport? Sí, un moment, ara t'ho explico.
1: S'ha descollonit. Efectivament, no és una cosa que ningú s'esperava, ni jo mateix.
0: Per algun motiu, que no s'esperaven, per algun motiu.
1: Però té un motiu, és que saltem a les conspiracions i passem a parlar de la quantitat d'avenços científics que s'han vist truncats per la desaparició, l'assassinat, la mort sobtada dels científics que estaven al càrrec. Ai. Des del 2022, als Estats Units, almenys 12 científics vinculats a programes espacials, nuclears, tecnològics, molt sensibles, han mort. O han desaparegut.
0: 12 han mort o han desaparegut?
1: Sí, en estranyes circumstàncies.
0: Des del 2022?
1: Exacte. Dius...
0: I això?
1: No...
0: Però no se sap.
1: Aquí ja suscita aquestes teories conspiratives, per això portem els barrets, i fins i tot alguns congressistes nord-americans han demanat a l'FBI, al Pentàgon i al Departament d'Energia que collons
0: que
1: està passant.
0: Què passa, no? Per què desapareixen? Clar, per què moren?
1: Entre els casos hi ha investigadors de la NASA, experts de fusió nuclear, científics aeroespacials i especialistes en materials molt avançats. Per posar uns exemples, el Michael Hicken, científics de Jet Propulsion Laboratori de la NASA, que va morir el 2023, el Frank Maywall, que expert en exploració espacial, que va morir el 24, la Mònica Reza, científica de materials vinculada a motors de coets, també desapareguda després d'una excursió.
0: Ostres.
1: El William McClant, general retirat de la Força Aèria relacionat amb programes aeroespacials, també desaparegut misteriosament. I és que això continua provocant i suscitant problemes, perquè el també Carl Grimman, astrofísic de Caltech, el sentim, va ser assassinat davant de casa seva.
0: Assassinat?
1: I així una sèrie i una altra, eh? La majoria de casos no tenen explicació o les explicacions són independents entre elles.
0: No tenen res a veure, no estan entrellaçades.
1: Home, no et diran que estan entrellaçades, perquè si no alimentem el foc de la conspiració.
0: Clar, però és molt estrany això, i potser... que m'estàs explicant.
1: La més polèmica de totes és la Amy Catherine Hetheridge. I això es complica. Aquí hi ha...
0: Com que no estava complicat... tot això recordem amb aquest barret al cap d'alumini, aquest con...
1: El conito cada cop té més presència.
0: Sí.
1: La Amy era una científica d'Alabama, especialitzada en propulsió avançada i, ojo esto, antigravetat.
0: Ui...
1: Ella afirmava haver aconseguit avenços reals en la tecnologia antigravetat, i segons ella, els ovnis no eren extraterrestres, eren éssers humans del futur.
0: Ai.
1: I aquí comença la ciència-ficció, efectivament.
0: Clar, recordem la ciència-ficció, però els ovnis no serien extraterrestres, sinó humans del futur.
1: Sí, uns humans evolucionats...
0: Hola, vinc del futur...
1: Uns humans que estarien evolucionats després d'una catàstrofe global... sota terra, de desenes de milers d'anys en el futur. Són els famosos grisos, aquells bitxos de pell pàl·lida,
0: uns caps grans, també,
1: no?
0: Sí.
1: L'Aime assegurava que aquests ultraterrestres, que els anomenava, viatjaven pel temps utilitzant tecnologia basada en l'antigravetat.
2: There's multiple parties looking at each other like, didn't we tell this 3 years ago that we kill people for this? Is she not listening? What is she doing? She's still doing it? What? We told her we were gonna kill her 3 years ago.
1: Sentim a la Amy en una entrevista que va donar, l'última que va donar, apuntant que l'haurien amenaçat feia 3 anys enrere perquè deixés de ficar els nassos en certes investigacions.
0: La van amenaçar perquè estava descobrint coses relacionades amb la gravetat.
1: Que si no la mataria, doncs mira... I la cosa és que l'últim missatge que va fer la Amy a una amiga seva va ser que si algun dia diuen que m'he suïcidat, no és veritat. Jo no tinc instints suïcides. Pocs dies després va aparèixer morta a casa seva. La versió oficial, suïcidi.
2: My hair's still burned because there's damage, but it's like my body relaxed when we barricaded the shit, and it was like, oh, like relief, like immediately.
1: La Amy encara explicava, no, en aquestes píndoles, aquests vídeos, que l'estaven vigilant a través de la seva finestra, que treballava amb un ordinador no connectat a internet i que, d'alguna manera, l'estaven atacant amb armes d'energia dirigides.
0: Armes d'energia?
1: I cada cop que apropava les mans al teclat, li cremaven les mans.
0: Ai.
1: Fins i tot afirmava que algú escanejava el seu ordinador des de fora, no? Provocant això,
0: clar,
1: les cremades.
0: La cremó aquesta. Ai, per favor.
1: Bueno, ara bé, aquí ja, mira, fem un favor a l'audiència.
0: Ens podem treure el conito d'alumini, sisplau?
1: No,
0: gràcies.
1: Podem treure'ns, no,
0: el deixo,
1: no
0: aquí,
1: preocupis.
0: Eh?
1: Ho deixem aquí.
0: Te'l torno per un altre dia, si vols.
1: Per un altre dia, exacte.
0: O per alguna altra persona, el podem guardar aquí a l'estudi, no passa res.
1: Una de les coses importants, tota aquesta informació que he dit... No existeixen proves verificades que demostrin...
0: Importantíssim. Molt bé.
1: Cap conspiració oficial. Que després es demostri... Mira, tornem a aquesta secció i ens riureu una estona. Però no hi ha res que estigui demostrat. Per si de cas, jo diré que tampoc tinc instints suïcides, que sóc molt feliç, que estic feliçment casat en un videojoc i tinc dos fills. Vale? Ara bé, doncs aquesta científica, el seu pare, que és ex-enginyer de la NASA, uh-huh, sempre havia defensat que la seva filla patia algun problema de salut mental. Vale? La veritat és que l'entrevista no és el paradigma del seny humà. He de dir que, diguem que parla d'aliens que són humans del futur, que viatgen en el temps per entorpir les investigacions científiques de l'actualitat, uh-huh, fent desaparèixer gent, home, no és que sigui una fumada gaire plausible. Això sí, me la crec.
0: Te la creus?
1: Però me la crec. En la ficció.
3: Ya han muerto unos 30 científicos en un par de meses. Dios santo. Otra cuenta atrás.
4: ¿La ha visto alguien más?
1: Estem parlant de El problema de los tres cuerpos, el problema dels tres cossos. Mm-hmm. Sentim ara mateix la sèrie de Netflix, que van fer,
0: sí,
1: és de l'autor xinès Liu Xiuxing, que és una de les obres més influents de la ciència-ficció contemporània. Uh-huh. Està composta per tres novel·les que exploren el primer contacte de la humanitat amb una civilització extraterrestre i les conseqüències científiques, polítiques i filosòfiques que se'n deriven. Molt bé, doncs Xiu Xin...
0: Què podríem dir de l'autor?
1: Doncs que va néixer el 1963, uh-huh, a la Xina, i va treballar durant molts anys com a enginyer en una central elèctrica. Llavors, més o menys sap del que està parlant.
0: Sap del tema.
1: El seu estil es caracteritza per escales molt àmplies, no? Sovint còsmiques, no? D'aquí aquests tres volums. I amb una visió de la humanitat bastant vulnerable. És a dir, fins a un punt que... podem estar a l'extermini complet. El primer volum...
0: En aquest extrem estem?
1: Bueno, almenys en la seva obra sí.
0: Que són vulnerables? Sí.
1: Vinga,
0: no,
1: vale.
0: Això, però extrems? Fins a l'extrem?
1: Doncs el
0: tan
1: primer...
0: malament estem com a civilització? I
1: t'acabo d'explicar que una decena de científics han mort en estranyes circumstàncies.
0: Sí, clar. Però igual no té res a veure, això. Igual, mira, són coincidències.
1: Bueno, coincidències com que...
0: És casualitat.
1: Sí, també podríem dir que és casualitat que els dos jutges que estaven amb la causa de Netanyahu també són casualitat les seves morts.
0: Ai, entrem en debats molt profunds.
1: Espera, que em torno a posar el cono. Ai,
0: no. Deixa el cono quiet.
1: A veure, parlem del problema dels tres
0: cossos.
1: El primer llibre comença durant la Revolució Xinesa, cultural xinesa, uh-huh, en un context històric doncs, marcat per moltíssima repressió política. Uh-huh. En aquest entorn, una jove astrofísica viu l'assassinat del seu pare, que la porta a treballar en un projecte secret de comunicació espacial. Aquest projecte acaba enviant un missatge a l'espai, que rep resposta, establint el primer contacte confirmat amb una civilització alienígena. I aquí parem perquè les conseqüències, les podem imaginar, són prou problemàtiques. Ai. El segon volum de Dark Forest, o el Bosc Fosc, introdueix aquesta teoria, no? La teoria que ens diu que l'univers no és un espai buit i tranquil, sinó que està ple de civilitzacions
0: que no estem sols,
1: que intenten sobreviure. Però com ho fan? passant desapercebudes, amagant-se. En aquest context, qualsevol forma de comunicació pot ser perillós, ja que reveles la posició del teu planeta a civilitzacions que potser estan molt més avançades que tu i venen a... fer-te pessigolles. Aquesta idea transforma completament la manera de com entenem, doncs, l'exploració,
0: el contacte interestel·lar. Aquest contacte, sinó que és com això, una amenaça.
1: Clar, ho veiem pràcticament com una qüestió ja pessimista. I parlem de pessimisme,
0: vinga,
1: perquè el tercer volum... Vinga, ja. Ja nos vamos por las ramas.
0: A tope, de pessimisme.
1: Death's End és ampliar encara més l'escala històrica i porta la narrativa, doncs, aquests nivells còsmics, no? L'humanitat s'enfronta a escenaris on les lleis físiques esdevenen, doncs, variables dins d'un sistema molt més gran que es pot que es pot comprendre fàcilment i que es pot manipular a la lleugera. El llibre combina exploració científica amb reflexions filosòfiques sobre el destí de la civilització i de la vida intel·ligent a escala, doncs això, universal.
0: I a nivell audiovisual és una obra que ha tingut diferents adaptacions.
1: Sentíem Netflix, la sèrie de Netflix titulada El problema dels tres cossos, estrenada del 2024 i produïda per David Benioff, D.B. Weiss i Alexander Hu, que són noms bastant importants de la indústria. De fet, l'elenc d'actors és bastant prometedor. Aquesta adaptació es centra principalment en el primer llibre, però... Bueno, adaptar coses perquè l'audiència general ho entengui, perquè ens entenguem, el primer llibre es centra justament en aquesta revolució cultural xinesa, però agafa coses del segon llibre per tal de que, per exemple, l'assassinat de científics, ho sentíem al principi del tràiler, es veu que certs científics de sobte morien en estranyes circumstàncies perquè veien un comptador al mig de la seva visió. I aquí deixem d'explicar perquè aquesta trentena de científics diran molt de per què estan morint ells i per què aquests camps d'investigació estan quedant obsolets. El problema de les tres coses és una obra indispensable de la ciència-ficció moderna, extremadament pessimista, quan l'exploració espacial parla.
0: Què va?
1: Què va? Què va?
0: Què va? Què va?
1: Què va? No, estamos de puta madre.
0: Avui la secció és d'un optimisme...
1: Venga.
0: D'un optimisme... Vaja, que per acabar el cap de setmana va estupendo.
1: Et donen ganes, no?,
0: sí?
1: d'anar-te'n a l'espai.
0: I tant.
1: Abans ho comentàvem. Sí. Què, t'aniries a Mart?
0: Ara quan surti d'aquí, per la porta de Recbornat, mira, agafo el tramvia i vaig cap a l'espai, també.
1: No, truques a l'Elon Musk i dius, vinga, va, vaig amb tu, amb la colònia.
0: Germons, per favor.
1: Quina secció.
0: Ara t'anava a dir, amb què em quedo? No ho sé.
1: No, jo la veritat és que tampoc ho sé.
0: No
1: perquè,
0: ho sé.
1: Mira, torna't a posar...
0: Que t'anava a dir, i si ens tornem a posar els aparells aquests? Acabem la secció així.
1: No et sembla poètica que baixi al cap de setmana?
0: Sí, perquè...
1: Com putos bojos.
0: Hem vist... ens hem interessat per aquest llibre, que vulgui, doncs el pot llegir, pot veure la sèrie. Per nosaltres, la nostra. Acabem així amb el con d'alumini... i que passi el que hagi de passar.
1: Em veig ridícul amb això,
0: No, jo també, no ho he volgut dir, però és igual.
1: Tu també, no et preocupis.
0: Iker Mons.
1: Hem compartit les
0: penes. La ridiculesa.
1: Exacte.
0: Gràcies, Iker, com sempre.
1: A tu, que vagi molt bé.
0: I amb aquestes pintes acabem el cap de setmana i el diumenge. Ja ho sabeu, l'Albert Vacas, el Luis Mimendizaba, la Mònica Pavón i un servidor han fet possible aquest programa. Tornem dissabte vinent a les 9 i 6 minuts i 7 minuts del matí per explicar-vos més coses al llarg del cap de setmana vinent. Nosaltres hi tornem. Ja ho sabeu, que passeu una molt bona setmana. Sigueu feliços o, com a mínim, intenteu-ho. Que vagi bé. Adéu.
5: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia. Radio Televisió Espanyola ha tingut accés a dos informes de l'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, que situarien l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, al capdavant d'una xarxa d'influència que es va organitzar per rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb una ajuda pública de 53 milions d'euros. Seria el principal beneficiari, juntament amb les seves filles, a través de l'empresa que tenen. El jutge Calama només ha citat a declarar Zapatero, serà el proper 2 de juny i s'ha basat en aquests informes de l'UDEF. UDEF. La investigació assenyala dues possibles vies per aconseguir el rescat de l'aerolínia, o bé a través de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, o a través de l'expresident socialista amb la intervenció de Delcy Rodríguez. I el conseller de Seguretat del País Basc lamenta els aldarulls d'aquest dissabte a l'aeroport de Bilbao durant l'arribada dels membres de la flotilla amb l'Ertzaintza, assegura que investigarà els fets i els motius pels quals els agents van carregar contra alguns activistes. És Vigens Upiria.
6: Los responsables de la Ertzaintza habían hablado con los responsables de seguridad del aeropuerto. Se había hablado con los representantes de las personas que se habían concentrado y, por lo tanto, no tenía que haber sucedido lo que sucedió.
5: També primera nit a casa per a la vintena d'activistes catalans que denuncien vexacions, abusos, agressions i violacions comeses pels soldats israelians. Laura Campos, membre de la flotilla, confia que la Fiscalia Espanyola obri una investigació. Són declaracions al programa Són 4 dies d'aquesta casa.
7: Aquesta brutalitat a la que hem estat víctimes no pot quedar impune. I, per tant, el govern espanyol hauria d'obrir aquesta investigació per part de la Fiscalia, evidentment, sí. I depurar les responsabilitats.
5: A més, els activistes demanen a la Unió Europea que deixi de ser còmplice per omissió del genocidi i que en primer lloc suspenguin l'acord d'associació amb Israel. I encara de l'exterior, possible acord entre l'Iran i els Estats Units per assolir un possible alto el foc durant 60 dies. Les converses i la via diplomàtica guanyen terreny a l'Orient Mitjà amb un president Donald Trump fidel al seu estil que adverteix pot signar l'acord o el pot dinamitar. Aquest consens contemplaria per part de Washington aixecar el bloqueig als ports iranians i per la seva banda l'Iran obriria l'estret d'Hormuz, tot i que mantenint la seva sobirania. El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, parla de bones notícies en les properes hores.
8: I believe, maybe more news coming out a little bit later today on this topic.
5: Bones notícies, matisa, però no definitives, perquè encara hi ha molt a fer. Si confirma que en cas d'acord serà el president Donald Trump qui faci l'anunci. Afegeix Rubio, per signar un acord de pau definitiu hi ha una condició inamovible: l'Iran no tindrà mai accés a una arma nuclear. És el principal objectiu que persegueix el president dels Estats Units. Declaracions de Rubio des de Nova Delhi durant un viatge institucional. L'Ajuntament de Barcelona ha atès prop de 50.000 persones migrades des que va començar el procés de regularització extraordinària el passat 16 d'abril. Segons dades del consistori, prop de 30.000 persones han rebut el certificat de vulnerabilitat i s'han tramitat 77.000 certificats d'empadronament. L'atenció al públic continuarà a Fira de Barcelona entre setmana i a la Monumental els dissabtes fins que acabi el termini per presentar les sol·licituds el 30 de juny. A l'Estat ja són 550.000 les persones estrangeres que han presentat aquesta documentació. I també us expliquem que mor un motorista de 56 anys a Brull, a Osona. És la primera víctima mortal d'aquest pont de la Segona Pasqua. Els fets van tenir lloc ahir a la tarda i els Mossos ja investiguen les causes del sinistre. No hi hauria cap més vehicle implicat en aquest accident. Des que va començar l'any, han mort 43 persones a les carreteres catalanes, 17 de les quals són motoristes, un dels col·lectius considerats vulnerables juntament amb ciclistes i vianants. En esports, el Barça tanca una temporada rodona aconseguint els 4 títols, l'últim la Lliga de Campiones després de superar l'Olímpic de Lió 4-0 a Oslo. És la quarta corona continental de la història de 7 finals disputades. A nivell individual, la primera del tècnic Pere Romeu. Ras i curt.
9: Crec que té molt, molt mèrit el que m'ha aconseguit.
5: Aquest diumenge, comunió entre equip i afició. La celebració començarà a les 5 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. La Creu dels Esports, el descens a segona del Girona 4 anys després. Anit els de Mitchell no van poder remuntar el gol d'Àlvaro, només empatar a un gràcies a l'encert d'Arnau. Una lliga que l'Espanyol tanca a casa amb un empat a un davant la Reial Societat i el Barça amb una derrota al camp del València per 3-1. I un darrer apunt, en bàsquet a l'ACB, ara a les 12 ha començat el Bilbao-Girona i en mitja hora mal comptada serà el torn del Lleida-Andorra. És tot per ara, jo us avant, tornem amb més informació al Punt de la Una aquí a Ràdio 4.
10: Ràdio 4.
11: Europa és pobles que tenen la possibilitat de contacte, de discutir els seus interessos, de fer resolucions comunes, d'establir un lligam solidari que els permeti superar qualsevol dificultat.
12: Aristide Briand a l'Assemblea de Nacions. Ràdio 4 us ho explica a tot Europa. Cada diumenge a les 14 hores, amb Marina Fernández i Vicent San Clemente i les col·laboracions de Teresa Carreras i Albert Garrido. Us esperem.
10: Ràdio 4.
13: Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4, així que encetem la coartada perfecta. Som al Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
14: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
15: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
16: Què hi vols dir?
17: No sé res de tu.
18: Ho descobriràs.
19: Els bons llibres us han d'incomodar.
20: A tu què et sembla, això?
21: No ho sé, no sé què pensar.
22: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
13: Sota sospita, amb Laura González. Doncs vinga, comencem el nostre pla d'entreteniment cultural per a ments inquietes. Al Sota Sospita som Esther Bages a la realització tècnica i Laura González al micròfon. I avui és el torn, com cada setmana els diumenges, de la nostra terapeuta, la psicòloga i sexòloga Sílvia Catalán. Amb ella ens agrada aprendre a gestionar emocions, conflictes i de més. També serà, arribant al final del programa, el torn del Carles Novelles, amb el seu recorregut cultural setmanal, pel·lícules, sèries, exposicions i tot aquell oci d'interès que el Carles ha degustat durant els darrers dies. Com no, la frase del dia, les commemoracions, les novetats musicals de l'escena en català, i ens acompanyarà en uns minuts l'Elisabet Anglerill, periodista d'aquesta casa, autora de Los malos muertos. És una novel·la que combina thriller i ambientació històrica en un escenari molt particular com són les restes d'Empúries. Bé, enmig d'una excavació arqueològica en dues línies temporals, s'han de resoldre molts misteris. Et descobrim en una estona aquesta lectura apassionant. I ara, vinga, comencem. Avui hem anat a l'antiguitat, ja que anirem també a les restes d'Empúries. D'homes és errar, de bèsties perseverar en l'error. Això ho va dir Ciceró. I la veritat, no sé si suavitzar-ho, perquè la frase, en el fons, fa un mal que pica, no? Perquè no parla d'un error puntual, parla del que fem després. Equivocar-se és normal, passa. Tothom pren decisions que amb el temps igual veus diferent o penses ho hauria d'haver fet d'una altra manera. El punt delicat no és aquest. A més, ja ho hem explicat moltes vegades, equivocar-se no és fracassar. El punt delicat és quan ho veus, saps que allò no funciona, però t'hi quedes, continues. I això ens passa molt més del que voldríem admetre, per orgull, per por, per no voler assumir que ens hem equivocat. Quanta gent no ho admet mai. Ens quedem on no tocaria. No perquè sigui el millor lloc, molt lluny d'això, sinó perquè marxar seria reconèixer que potser hauríem hagut de marxar abans. Ciceró no parla d'intel·ligència, en tot cas, parla de conducta. Tothom s'equivoca, insistim. Però aquesta tendència humana a justificar el que ja no se sosté, a allargar situacions mortes només per no tallar-les, doncs això, el problema no és equivocar-se, és convertir l'error en un hàbit, fer-lo rutina, persistir-hi. Això sí que parla malament de la nostra intel·ligència. I també hi ha una altra lectura, menys dura, però igualment clara, que és canviar de direcció, que no és fracassar, és reaccionar, és veure, és ajustar. Tot i que això moltes vegades costa, perquè vivim en una cultura on rectificar sovint es confon amb perdre. Però no, perdre és quedar-se exactament on saps que no hi ha res de nou, on no hi has de ser-hi. Ciceró, al final, des de ben antic, ens està posant un mirall bastant directe, no? La diferència no és equivocar-se o no, sinó què fas quan ja ho has entès. I això és aplicable a moltes altres qüestions, no només a la nostra vida quotidiana, no només a les relacions socials, familiars, etc., sinó també a la col·lectivitat. Què som com a societat? Quins errors estem repetint? A on no volem mirar per no fer les coses d'una altra manera? Podríem enllaçar aquesta frase de que sí que equivocar-se és d'humans, però perseverar, doncs ja és un altre tema, amb allò de la història sempre es repeteix, perquè van bastant lligades i potser sí que ens ho hauríem de fer mirar. Bé, que sàpigues que avui, 24 de maig, tot el dia, celebrem el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament. És una jornada que vol posar al centre la necessitat d'incorporació de dones als processos de pau mundial. És una celebració que va sorgir el 1982. Un grup de dones europees vinculades al campament de dones per la pau de Greenham Common van mostrar la seva oposició a l'OTAN. Actualment la presència de dones en els exèrcits és molt minoritària. Hauria de ser minoritària la presència de les persones en general en els exèrcits, però vaja, és veritat que sí que representen en contra el gran gruix de víctimes en els conflictes, i en tenim uns quants repartits pel món. Bé, es tracta de reivindicar també la necessitat d'incloure les dones, en definitiva, en el procés de pau, no?, per evitar l'estereotip que les mostra com a silencioses, pacífiques i només víctimes. Pacífiques sí que ho som, evidentment, però vaja, es tracta de tenir un paper clau en la reconstrucció després dels conflictes, tot i que en un món ideal es tractaria de que aquests conflictes deixessin de ser la raó de ser d'alguns homes i d'alguns sistemes. El 24 de maig també se celebra el Dia Europeu dels Parcs. Aquesta data s'instaura en un dia com avui, ja que fa més de 100 anys, era el 1909, es va declarar a Suècia el primer dels parcs naturals d'Europa. A Catalunya, la xarxa

0: la metàfora dels escacs, no? Amb aquest escac i mat, per parlar d'estratègia, de moviment definitiu, de mort, en realitat està parlant de l'amor i el dolor del vincle quan se li ha de posar a fi.
1: Pots dormir amb un estrany que fa tants anys que coneixes. El meu cor és aquí, però...
0: I amb aquesta peça, doncs, anem coneixent a poc a poc la cara més delicada i vulnerable, no?, de l'artista, de Diana Moore, i va també, doncs, desvetllant alguns dels misteris del que serà Destronada, que és un treball conceptual que està preparant.
2: Em toca a mi fer escac.
0: Seguim, Carles Casellas, Romàntic Dimoni i l'Escorpí.
3: No t'oblidaràs de mi, sóc un escorpí. Cada dia m'ha valgut la pena, però no em demanes més que ho torni a intentar. Vull volar, vull volar.
0: Carles Casellas, que bé, ha estat el cantant de Smoking Souls, no?, i que inicia una nova i ambiciosa etapa artística amb la identitat de Rodi, Romàntic Dimoni, el seu disc debut. Primer moviment inclou, entre d'altres, aquesta cançó, l'Escorpí.
3: Tu sempre t'has sentit.
0: És un disc farcit d'influències de rock, post-punk, anglosaxó, on la tendresa es converteix en revolució, l'amor en resistència col·lectiva contra un món individualista. Primer moviment és això, eh? És reivindicació de l'amor contra la màquina.
3: Encara estàs buit, t'has cregut el rei de la verbena. Quan et baixa, pensa en mi, torna a ser feliç. Puja-li, puja-li.
0: I després de l'Escorpí de Carles Casellas, anem amb Cantem en un paper, cançó de l'àlbum La vida és bonica, de 19.

La vida és bonica és l'àlbum debut de 19, un projecte de celebració. Va definint el seu so, s'aproxima evidentment al pop urbà, però té també bastanta sensibilitat melòdica. A la seva primera etapa estava més marcada per l'exploració sonora i d'alguna manera doncs bé, va definint aquesta identitat amb La vida és bonica. Vull tornar quan estava... Aquesta cançó, en tot cas, Cantem en un paper, és una de les que baixa pulsacions en l'àlbum i construeix doncs bé, una història íntima. De fet, és una cançó sobre allò que només sabem dir quan escrivim o quan ho convertim en música, però que en el tracte de tu a tu, no, en directe, doncs ens costa molt més d'expressar.

0: I com a darrera proposta de la música en català d'avui, tenim repartit una de les cançons de l'àlbum L'Encant, de Reinaldo i Clara.
1: Repartit por ahí.

L'encant, el cinquè treball de la banda. Combinació de pop, d'electrònica, hi ha molts instruments també orgànics. La Clara Vinyals, la veritat és que s'ha consolidat com un dels grans noms de l'escena catalana, no? I una de les compositores més sòlides.

I ja ho escoltes, eh? Hi ha bastants instruments orgànics perquè trobaràs en aquest àlbum guitarres, pianos, violoncel, flauta, travessera, bateria i baix, sintetitzadors i aparells electrònics com més primitius, com l'Omnichord, i un univers doncs, amb

molts matisos, podríem dir, no? En aquest cas, repartit, té com un aire soul, funk, favela, bastant interessant. Com un tròpic suau, no? Bé, amb Renaldo Clara repartit aquest tastet de l'àlbum L'Encant, tanquem les novetats musicals, estem al Sota Sospita de Ràdio 4.

0: Què tal, Sílvia Catalán? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Anem a fer teràpia, com sempre, amb la nostra psicòloga i sexòloga de referència. I avui anem a parlar de criança i allò que li diem sobre protecció infantil, que és un terme que m'agradaria que em definissis i m'expliquessis per començar, perquè és veritat que quan es parla de les generacions, dels adolescents, no, els alfa, etc., se li diuen, i els zetes, generacions de vidre, perquè en principi es trenquen fàcil.
1: En principi, sí.
0: No?
1: Sí, sí, sí. Clar, és una generació que hem d'entendre una mica del context social, no?, en el que sorgeixen, i sorgeixen del nostre propi context social. Parlo del nostre com en la nostra generació.
0: Com la generació dels pares i mares, diguéssim, d'aquestes criatures.
1: La generació dels pares i mares d'aquestes criatures, que són les persones que més o menys estem sobre els 40-50 anys, més o menys, vale? Una miqueta abans, potser 30-35, depèn de l'edat que hagis sigut mare, venim d'un context educatiu, no?, cap a nosaltres, que en molts casos va ser molt estricte. És a dir, hem crescut, doncs, amb unes restriccions moltes vegades emocionals. Per què? Perquè els nostres pares també són fills del temps que són. És a dir, venim d'una història on no se li ha donat importància o se li ha donat molt poca importància, per exemple, el tema emocional. Ho poso sobre la taula, el tema emocional, perquè és com el tema on més crítica hi ha, no? I part de la gent que diu això, no?, de la generació de vidre, parla d'això, no?, de persones com molt connectades emocionalment, que de seguida comuniquen, no?, doncs que una cosa els molesta, que una cosa els hi sap greu, i de més. I jo crec que té a veure, jo crec, i els estudis que s'han fet diuen que té a veure amb precisament això, no? És a dir, nosaltres com a pares el que hem fet ha sigut com donar-li la volta a tot això. De sobte som uns pares, unes mares, van, uns progenitors, que hem connectat molt amb tota aquesta part emocional. Hem vist que això, en molts casos, en la nostra generació ha sigut una carència, no? No hem tingut espai per expressar-nos, no s'han validat moltes vegades les nostres emocions, no perquè hagin... No perquè haguem tingut mals pares, ojo, que no estic aquí acusant a ningú.
0: Però jo crec que a generacions anteriors no se li donava importància, a, com tu bé deies, a la gestió emocional i a l'educació en general. Vull dir, simplement el pare o la mare eren una figura d'autoritat, et deien què havies de fer, si deies que no, perquè ho dic jo, i ja està.
1: Tal qual.
0: I a més ells, per sort, d'altra banda, tampoc no tenien aquesta culpabilitat que sentim ara els pares i mares cada vegada que fem alguna cosa que creiem que no l'hem fet bé, que aquesta és una altra.
1: Exacte, per això et dic, no? Eren com unes, un estil de parentalitat molt més despreocupat en aquest sentit, perquè realment no tenien eines per preocupar-se d'això.
0: Sí.
1: No tenien la informació, no tenien els coneixements.
0: Bueno, i ara hi ha moltes teories. Ara tots som terapeutes en potència.
1: Clar, d'això ja n'hem parlat moltes vegades, dels efectes nocius que tenen les xarxes socials, que és que al final tots sabem de tot, no? I sembla que ara, tu ho deies, no?, aquesta culpabilitat per no estar fent bé les coses és tan bèstia, no? És que, clar, li he dit al meu fill que això es fa així perquè jo mano i em sento fatal. Bueno, és que hi ha vegades que cal dir-los això als nens. I hi ha vegades que, evidentment, no som progenitors perfectes. Quan parlem de sobreprotecció infantil, jo sempre parlo que darrere de la sobreprotecció infantil hi ha parentalitats insegures. Perquè quan no tenim clar si estem fent bé, si no, si ens estem plantejant cada petit pas que fem, com afectarà això a la nostra criatura, al final el que fem és no fer res, és una paràlisi per anàlisi totalment. Jo quan faig tallers amb famílies i de més, normalment els tallers que jo faig són orientats, no?, a com educar en la sexualitat a la canalla, però sempre els dic el mateix, al final els pares i mares hem d'assumir que els nostres fills tindran traumes i els nostres fills necessitaran anar al psicòleg probablement perquè l'haurem cagat en coses i no passa res, vull dir. La parentalitat, la marentalitat, si es fa ben feta, és una feina a temps complet. Molt llarga, molt llarga, molt llarga, molt dura en moltes ocasions i molt ingrata en moltes ocasions. Per tant, és normalíssim que hi hagi moments en què perdem els nervis i li diguem al nen o a la nena, en plan, això es fa així perquè ho dic jo, i prou de discutir. I s'ha acabat. I m'és igual si t'agrada o no, però s'ha de parar a taula. M'és igual si et ve de gust o no, però t'has de dutxar. Perquè hem de donar unes indicacions.
0: Clar, però ara dius, no, has estat a per a taula, t'has de dutxar, vull dir, són coses que qualsevol entén que formen part de les rutines que s'han de complir. Jo no parlaré pas de mi, però el que veig amb moltes mares i pares, d'una banda, que quan tenen algun conflicte amb el fill, allò de matí, perquè anem tard, perquè no hi ha manera de que es vesteixi, perquè no hi ha manera de que tal, i acabes, per exemple, fotent un crit, tu et sents fatal, perquè el nen ha entrat a l'escola i se n'ha oblidat completament.
1: Total.
0: I tu estàs tot el matí amb un sentiment de culpa tremendo. I després una altra cosa és que moltes vegades no volem renyar-los, no volem dir-los que no, i tot és assertivitat i argumentació, cosa que d'una banda està molt bé, però que de l'altra requereix d'un, no sé, d'una intel·ligència contínua que jo crec que és impossible.
1: I donar paciència. I hi ha dies que tenim més paciència i hi ha dies que menys. Vull dir, hi ha dies que tu li podes argumentar a la teva canalla, escolta'm, encara que no et vulguis dutxar o que no vulguis fer això o que no et vingui de gust anar a l'aniversari de la tieta, doncs és una cosa que hem de fer perquè som família, perquè és igual, tu li pots argumentar i de més. Però hi haurà dies en què tu surts al matí estressat de casa, has d'arribar a l'escola, has d'arribar a la feina i de més, hi haurà un moment en què aquesta paciència se t'acabarà, hi haurà un moment en què l'argumentació s'acabarà, i no podem oblidar que la nostra feina com a pares, com a mares, és que la canalla estigui a dintre, o sigui, entengui que viu a dintre d'una societat. Clar, no els estem criant enmig del bosc sense ningú al voltant. Si els criéssim enmig del bosc sense ningú al voltant, doncs
0: ja,
1: no passa res.
0: Però a veure, ens diuen, compte quan has de dir-li que no al teu fill amb maneres suaus i assertives. Cada vegada t'has de jupir, parlar-li a la seva alçada, els ulls, tal. Vull dir, una sèrie de performance que estan molt bé a la teoria, perquè no parem de rebre tots aquests inputs, però que després en el dia a dia són difícils d'aplicar en algunes ocasions. Què passa si diem que no? D'una banda estem posant límits.
1: És que dir que no és una eina molt poderosa. Dir que no és posar límits, és ensenyar-li a la canalla que existeixen els límits i que els límits s'apliquen a tothom, que aquest és el problema. És a dir, gran part d'aquesta idea de la generació de vidre ve perquè, que no m'agrada massa aquesta paraula, però perquè ens entenguem, però ve d'aquesta cosa, no? És a dir, hem ensenyat a la canalla a que ells poden posar límits i és important que tu diguis que això no t'agrada i de més, però quan els hi posem a ells, és com que no ho accepten i no toleren la frustració. O sigui, hi ha una gran manca de tolerància a la
0: aquest
1: frustració.
0: Aquesta és una de les conseqüències d'aquesta sobreprotecció.
1: Exacte.
0: No sé si forma part d'aquesta sobreprotecció. A veure, anem a posar exemples, no? El fet de que ara a les escoles, o en algunes, o en moltes, no sé, no es pot fer servir el bolígraf vermell perquè, clar, els estàs corregint d'una manera agressiva. Es frustren i es desmotiven. No estem filant massa prim, no estem fent un gran massa de tot plegat. No ho has fet mal, no ho has fet bé, a la propera te'n sortiràs, o jo què sé, però...
1: Al final,
0: jo veig els exercicis i ara careta somrient aquí...
1: Perquè és veritat que o sigui, hi ha una base molt bona en aquí, que és que, evidentment, tal com es feia l'educació fa 50 anys... completament restrictiva i sense tal... Vale? Però sí que la meva opinió, això és opinió personal, és que ens hem passat de frenar amb moltes coses. Amb això del boli vermell, de fet, jo que soc profe de la universitat, també ens ha arribat a la universitat. I jo em nego a corregir amb un boli que no sigui vermell, perquè si jo he de marcar als meus alumnes on estan, es veu molt millor que amb un boli de
0: qualsevol... Bàsicament, és una qüestió pràctica.
1: Al final la cosa és això, no? Com aquesta mancança de la frustració i del fer les... O sigui, tothom la caguem. Tothom fem coses malament. Estem aprenent. Jo això és una cosa que, per exemple, al meu fill li dic moltíssim. En plan, bueno, xato, és que estàs aprenent. No pretenguis fer-ho tot perfecte el primer dia. L'hauràs de cagar, t'hauran de corregir, t'hauran d'explicar com es fan les coses. I hi ha persones que tenen autoritat per explicar-te les coses. I tu pots discutir en el sentit de preguntar per què et diuen això o l'altre, però tu no pots portar-li la contrària o no pots qüestionar contínuament una autoritat d'una persona que t'està dient que has de fer els deures de castellà o els d'anglès.
0: El que sigui.
1: No? Llavors, si ens n'hem anat com a aquesta part de qüestionar-ho tot, de l'esperit crític mal entès, i clar, ha arribat un punt en què qüestionem absolutament tot. Nivell que jo, quan vaig a fer tallers amb adolescents, a mi m'han arribat a preguntar, i tu com saps això? I és com, bueno, pues sé això
0: perquè ho he vist a TikTok, no te
1: clar, dic, bueno, dic perquè ho he estudiat, perquè he llegit molts llibres, perquè he llegit articles científics, vull dir, clar, llavors és com, sí, hem de qüestionar i hem d'ensenyar a la canalla, evidentíssimament, a tenir esperit crític, però allà on toca. És a dir, després veuen un vídeo de TikTok d'un senyor que diu que no sé què i s'ho creuen tot. Llavors, uh-huh, estem com anant una miqueta així. Però al final, tornem a la manca, no?, de la gestió de la frustració. Clar, quan nosaltres sobreprotegim a la canalla, i torno, tu deies, és important dir que no, per suposat. Primer perquè li estem dient, els límits existeixen cap a totes bandes. I jo, com a mare, també tinc límits. I jo, com a mare, també t'he de dir que això, a mi així no em contestes. En aquesta casa no ens parlem d'aquesta manera, en aquesta casa no ens insultem, per tant, això no t'ho permeto. I és un no claríssim. Uh-huh. I és un no claríssim quan, jo què sé, la canalla diu, em vull quedar a veure una pel·lícula fins a les 11 de la nit. És un no claríssim,
0: sí,
1: perquè
0: sí, no,
1: s'ha de dormir. Llavors, hem d'ensenyar-los que hi ha unes normes socials, per una banda, i després que nosaltres en sabem més de la cura.
0: Mira,
1: no?
0: Estic mirant aquí en una pàgina de guia infantil 5 idees per dir no als nens de forma positiva. Mm-hmm. És a dir, en lloc de fer servir la paraula no, fer servir unes altres, cosa que ja, vull dir, has d'estar mentalment treballant tota l'estona, saps?
1: Clar, per això et deia
0: no
1: que...
0: No peguis al teu germà. Doncs no li has de dir no peguis al teu germà. Si pegues al teu germà, el teu germà no voldrà jugar amb tu. Ja, però no és aquest el sentit del fet.
1: Mira,
0: és no peguis.
1: Saps què
0: independentment
1: passa?
0: De que ell ho accepti o no ho accepti, no peguis.
1: Saps què passa?
0: No trenquis aquesta joguina. Has de cuidar les teves joguines si vols després haver de jugar un altre cop. Ja, però és que després plorarà perquè se li ha trencat i li compraràs una de nova.
1: Vale, mira, saps què passa, Laura? Que això no és incompatible una cosa amb l'altra.
0: A veure.
1: O sigui, s'han de fer les dues coses. Sí, el meu fill, és igual, si qualsevol nen està pagant a un altre, tu en aquell moment no pots entrar a explicar-li que no pot pagar. Tu el primer que has de fer és separar-los perquè no segueixin fent mal.
0: Evidentment.
1: Per tant, aquí haurà de ser, no peguis al teu germà, el separes. Per què? Perquè un nen que està pagant a un altre, un nen que s'està comportant malament, un nen que no està fent cas, és un nen que en el seu cervell, permetem que em posi un moment en plan neurociència, vale? Anem a dividir el cervell en dues parts. N'en té més, però per donar-nos
0: sí,
1: molt
0: sí,
1: lluny.
0: Sí.
1: La part prefrontal, que és la que tenim sobre els ulls, vale? Que és la part de la racionalitat, és la que ens ajuda a entendre les coses, a entendre les normes socials i a posar-nos límit. Mm-hmm. L'altra part, vale? Que en té moltes, però ens centrarem només en la part emocional, és la que ens porta a ser més impulsius, per dir-ho d'alguna manera. Un nen que està pagant a un altre està connectat amb la seva part impulsiva.
0: Sí.
1: Per tant, per molt que tu li expliquis, és que si tu li pegues, no, el nen no voldrà jugar... La seva part racional
0: no està,
1: està desconnectadíssima. Per tant, no serveix absolutament de res que tu li diguis en aquell moment això. Què és el que serveix? Que en aquell moment separis, li diguis, això no es fa, i aquí has de marcar un no molt rotund,
0: ja,
1: perquè no paguem, perquè no
0: insultem.
1: Perquè no ens portem malament. Això no es fa. I llavors, quan el nen es calmi, al cap de l'estona, l'acompanyem amb la ràbia, això sí que ho podem fer, no? I jo crec que això és una cosa que m'ha après molt. El protegim, li diem, vale, tens raó, estàs enfadat, normal que estiguis enfadat, però no pots fer mal a ningú, llavors, jo què sé, pues, fot-li cops de puny a un coixí, m'invento. No ho sé,
0: el racó de pensar, com es deia abans.
1: Ja, però el racó de pensar al final és contenció, que tampoc
0: ja
1: no ens ajuda. Vull
0: okay
1: dir, quan estan amb la ràbia, necessiten, bueno, pues, jo què sé, pues, vés a fotre dos carreres pel pati, saps?
0: Ja,
1: i desfogat.
0: Ja. O plora, que no passa res perquè
1: exacte
0: plorin tampoc, eh?
1: Exacte. I llavors, quan això s'hagi calmat i hagin recuperat la seva connexió amb el seu cervell prefrontal, amb la seva part racional, és llavors quan els hi hem d'explicar això. Mira, escolta'm, saps què passa? Que quan tu pegues al teu germà, quan tu pegues al teu amic, quan tu li fots una mossegada a no sé qui, o quan tu insultes a no sé quantos, aquesta persona segurament acabarà per no voler jugar
0: amb
1: tu.
0: Oi que a tu no t'agrada que et peguin, ni que et mosseguin? És que no es fa. Vull dir, és una qüestió de normes socials.
1: Clar, aquí és quan podem entrar en l'empatia. Però quan estan alteradíssims... O sigui, jo he vist fer això. Canalla amb una rabieta, amb una marranada d'aquestes brutalíssimes enmig del carrer, i la mare o el pare, el que deies tu, ajupint-se, intentant mirar els ulls, va, carinyo, que no n'has d'entendre que això no serveix absolutament per res. Perquè la canalla està en aquell moment... O sigui, ni escolta, ni entén, ni sent, ni res.
0: Que difícil, de totes maneres, quan te la lien en un espai públic. No sé, estàs en el súper, estàs... Què fas? Perquè, clar, hi ha gent que mira... Saps? Ells
1: gent
0: saben.
1: Que opina.
0: Ells saben que hi ha gent que mira i que tu, per aturar-ho, li acabaràs comprant allò que t'ha demanat o el que sigui. És una situació complicadíssima.
1: Molt complexa.
0: Complicadíssima. Sí, sí, sí. És una manipulació. Tot diuen, no, els nens no manipulen. Va, m'és igual el que em diguis, estimada terapeuta. No manipulen.
1: Tenen les seves estratègies.
0: Home, i tant. I llavors, clar, em poso a plorar aquí a tope perquè vull aquella llaminadura... I llavors, al final, la meva mare, per la vergonya pública que està passant, i perquè calli, me l'acabarà comprant. I clar. Si no me la compra, i m'agafa del braç, i m'agafa, i jo patalejo, i se m'emporta, i haurà que dir, ai, aquesta senyora...
1: Mira, diverses
0: difícil
1: coses aquí.
0: Difícil sortir-se d'aquí, eh?
1: És complicat, però...
0: I reconec que a mi no he tingut la gran sort que no m'ha passat.
1: A mi sí m'ha passat alguna vegada, però realment molt poquetes. Però és veritat que, tu dius, o sigui... Evidentment, no manipulen d'una forma conscient per fer-nos mal, sinó que aprenen estratègies, evidentment, per sortir-se amb la seva, perquè és el que volen. Llavors, què passa? Que si fan això una vegada i se'n surten, a la següent vegada ho tornaran a fer.
0: Home, i tant.
1: Aquí sí que hem de posar un límit claríssim. I aquí hem de tenir molta feina feta nosaltres mateixes de dir, escolti'm, senyora, si vostè m'està mirant, faci-ho vostè. Vull dir, hem de... alienar-nos una mica del que pensin els altres. Al final, la canalla és canalla. I tots els crios, en un moment o un altre, tenen aquestes marranades, tenen crits, se surten de mare. És que això és normalíssim. Llavors, la gent que ho critica és gent que realment o no en té ni idea de la maternitat, o bé fa tants anys que l'any passada que... o han tingut aquesta sort, és que jo sempre he tingut un nen superbo. Bueno, hauríem de veure-ho.
0: Sí, sí, sí. No, tots són bons, mentre no es demostri el contrari, no? Vull dir, bons
1: llavors,
0: són tots, però clar.
1: Com a idea, si passa això, no? Estàs en un lloc públic, el crio fa una marranada, tal, no sé què, hi ha d'haver conseqüències en això. No càstigs, evidentment, i molt menys càstigs físics, aquí sí que no hi hem d'entrar, però sí... explicar-li, quan hagi baixat amb això, és explicar-li, mira, la propera vegada que passi això, doncs jo què sé, aquella tarda no anirem al parc. O, si és més gran normalment ja no fan marranades, però si és més gran, doncs jo què sé, no miraràs els dibuixos a la tarda. Vull dir, hi ha d'haver unes conseqüències en una conducta que volem modificar. I la volem modificar no perquè vulguem portar els nens, que això és una crítica que fa moltes vegades, així els neo-hippies que dic jo, que és la crítica de, és que vols que el nen sigui un xaiet, no? Que vagi... Bueno, no és que vulgui que vagi pel ramat, és que, evidentment, no podem liar-la perdíssima enmig d'un supermercat perquè hi ha unes normes de convivència. Llavors, m'està molt bé que tu necessitis això. Evidentment, aquí sí que diria, si l'està liant perquè vol una llaminadora perquè tal, no comprar-li. O sigui, si tu li has dit que no i te la lia amb això, encara que tu diguis, bueno, li podia haver comprat... Ja està, tu
0: no,
1: has dit que no.
0: Un cop aquí, has dit que no, has de mantenir-te.
1: Aquí has de mantenir-te. I després tu repenses i penses, bueno, doncs el proper dia que hi anem, si em demana una llaminadora, doncs li compraré, que no n'hi ha per tant. Vale. Però serà el proper dia. Val? Llavors, en aquell moment, això, no? Sostenir la rebequeria, si de cas... Si és petitet, jo, per exemple, recordo una que va tenir el meu fill, que era molt petitet, el vaig agafar en braços, me'l vaig endur... i adeu-siau, ja està.
0: Jo ja ho he explicat aquí alguna vegada, la meva filla ho va fer una vegada. Al mig del carrer, es va estirar a terra, perquè ella ho havia vist fer, saps?
1: Clar.
0: Es va estirar a terra, va començar a pedalejar i a cridar, i jo me la vaig mirar, vaig passar per sobre, saps? Mm-hmm. Com qui esquiva un obstacle, i vaig continuar caminant tot recte cap a casa. Per dintre m'estava morint, eh? Llavors, clar, ella em va mirar com dient la meva mare passa de mi, es va aixecar corrents i va venir darrere. I ja no la va ja fer està. Mai més.
1: Clar,
0: però mira, aquell dia em vaig en sortir, però podia no haver-me n'en sortit. Vull dir, és que també... no hi ha manual d'instruccions. De totes maneres, deixa'm preguntar-te, d'això n'hem de continuar parlant, perquè tot just hem fet una introducció. Quines són les conseqüències? Estem parlant de petites anècdotes, no? Però sobre protegir a la criança, que té a veure a la canalla, que té a veure amb no posar límits, en convertir-los en el centre de tot, en parlarem d'això, en justificar totes les seves actituds amb ai, és que són nens, mm-hmm. en donar-los tot el que volen perquè igual a nosaltres ens ha faltat. És a dir, a intentar compensar el que creiem que són les nostres carences. Quines conseqüències té això en els nens, doncs, en principi?
1: O sigui, com a conseqüències, bàsicament, és això, no? Creixen sense límits, per tant, tenen aquesta sensació de ser tot poderosos, de tenir, com sempre, la raó, de que el món els deu coses. De fet, la setmana passada parlàvem de narcisisme i de més, no? I moltes vegades, no dic que això sigui la causa del narcisisme, eh? Mm-hmm. Però moltes vegades estem educant a la canalla com en aquest sentiment de superioritat, perquè clar, si a mi m'han posat en el centre, sóc el rei del món, no m'han posat mai límits, i jo dic A i tinc A, B i C, sense esforçar-m'hi, què passa? Que després arriben a la universitat, i això passa allà on faig jo classe, que arriben a la universitat i es pensen que els profes, el centre els hi deu coses. És que m'has suspès. No, és que has suspès tu.
0: Uh-huh.
1: Anem a veure, qui ha fet l'examen ets tu. Jo només t'he corregit i t'he posat la nota que t'has guanyat. I llavors, clar, tenim aquesta idea, no, d'éssers totpoderosos, que al final ens dificulten moltíssim la vida.
0: Ara que has dit això de la universitat, sí, però és que hem adaptat el sistema educatiu a ells, en el sentit en què no, és que el nen decidirà, ara ja ho estan revertint això, si vol avui fer mates o vol fer el projecte de no sé què, com que el nen decidirà, no farà mai mates. Perdona.
1: Bueno, sí, n'hi haurà que sí, perquè bueno, hi ha els agrada.
0: Hi haurà
1: però...
0: que sí, però hi haurà molts que no. Clar. I hi ha un mínim de coneixements que s'han d'adquirir, per
1: exacte.
0: Favor. O jo què sé, o estàs en una taula amb gent, no, els nens són nens, mengen quatre coses, s'aixequen i vinga a córrer. Mm. No, perdona, vull dir, estem en una taula...
1: Per això dic,
0: et quedes quiet fins al final del dinar. Ah, no, és que s'avorreix, li dono el telèfon. No, perdona.
1: Bueno, és que si s'avorreix...
0: Treu-li una llibreta i que dibuixi, que pinti o que miri el sostre.
1: O escolta'm,
0: no sé,
1: també
0: dir...
1: dic, Laura, que això també és una cosa important. Si s'avorreix, igual és que no és un lloc per ell. I llavors hem d'assumir que...
0: Mira, no passa res. Jo anava a veure a tietes que no coneixia i m'estava tota la tarda allà a Segudeta, et donaven unes galatetes d'aquelles ben mones i tu amb allò feies. I tu amb allò feies, m'entens? I et passaves la tarda fins que la teva mare... I només amb una mirada tu ja sabies que no havies fet aquell comentari. Entre poc i massa, no? Potser.
1: Exacte. Per això et dic, però que també hi ha com aquesta política ara mateix, no, dels nens poden anar tot arreu, i sí, evidentment, si el nen està bé i se'l pot portar arreu, doncs fantàstic. Però és que hi ha llocs que no són per crios, vull dir, emportar-te el nen a una exposició de Cézanne a mirar a quart, doncs igual...
0: Bueno, doncs pots estar mitja hora,
1: exacte.
0: En lloc d'estar hora i mitja. Jo ho veig
1: adaptar-ho.
0: Així, vull dir, s'han d'adaptar.
1: Sí.
0: N'hem de continuar parlant,
1: sí,
0: perquè aquests problemes de la sobreprotecció, jo crec que també a l'adolescència es comencen a veure els efectes, o bastants,
1: totalment.
0: I després a la vida adulta també. Sílvia Catalán, fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent.
2: Coneixeu el concepte d'evolució?
3: Sota sospita.
2: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes. Podien volar, com ho fan les àguiles. Podien parlar a través dels oceans.
3: Amb Laura González.
4: Impossible.
5: Per què la volen capturar?
6: És més intel·ligent que la majoria.
7: A Ràdio 4.
0: Avui hem convidat una companya de la casa, l'Elisabet Anglarill, per parlar de la seva primera novel·la, Los malos muertos, que ha publicat amb Ciruela. És una novel·la que va a cavall de dos gèneres, el gènere negre, el thriller, fins i tot podríem dir, no?, la investigació policial i la novel·la històrica. Benvinguda al Sota Sospita, Elisabet, moltes gràcies.
4: Hola, moltes gràcies a tu.
0: Explica'ns quin és el punt de partida d'aquesta història amb dues línies temporals. Comencem pel present, si et sembla. Què succeeix amb l'Àlex Sabell a l'inici d'aquesta història?
4: Un dia a l'entrada, ben a l'entrada de la temporada d'estiu, i això és important, en un lloc com l'Escala, no?, en plena Costa Brava, a les ruïnes d'Empúries, que és una de les fites turístiques més interessants de la zona, es troben unes restes òssies que no corresponen al que s'hauria de trobar en un jaciment grecorromà. I l'agent municipal, Àlex Sabell, un agent local que més aviat es dedica a posar multes i a acotar zones perquè els turistes circulin quan fan la festa medieval i aquestes coses, doncs s'hi veu involucrada d'una manera molt intensa. I no sé, fins aquí.
0: Clar, estem a les restes d'Empúries, en aquest jaciment arqueològic tan important a casa nostra, i clar, trobar uns ossos fins aquí podria ser tot normal, però clar, aquests ossos no són grecoromans.
4: No.
0: Aquí hi ha el què. No. Vull dir, són molt més moderns. De fet, es troba alguna cosa que, al costat d'aquest cos, que ja dona una indicació. I llavors, tot i que no sigui la seva feina, perquè en principi succeeixen altres coses que porten a la policia de cap, però com és l'Àlex que diu, no, jo això ho haig de descobrir, jo he de saber quina és la veritat, també amb aquestes restes òssies?
4: L'Àlex és una persona que per la història familiar que té, que ella mateixa ha bloquejat en alguns aspectes i que té ombres, parts fosques, està molt interessada en descobrir la veritat. És una cosa que rebutja moltíssim la mentida i aleshores doncs, no entén que quan apareix unes restes òssies, és a dir, una persona, un ésser humà, la resta de cossos policials li donin l'esquena perquè no els compet per antiguitat o perquè no estan al lloc on havien d'estar, perquè tenen altres cabòries i altres preocupacions i altres delictes molt més urgents que resoldre. I això, ella, que té un punt rebel, fins i tot diria borde a vegades, doncs decideix que no pot ser i que ho ha de fer.
0: Clar.
4: Que ho ha de fer ni que sigui pel seu compte.
0: Clar, és que aquests ossos, vull dir, no són del patrimoni històric, diguéssim, no és quelcom que hagin d'estudiar els arqueòlegs perquè són massa recents, però tampoc són de l'interès de la policia en aquests moments perquè hi ha aparegut un altre cadàver, que aquest sí que és molt més recent i que aquest sí que han d'intentar saber què i perquè, a més és una persona important de la regió, perquè li han fet un tret, vull dir, és una cosa que és el cas principal en aquells moments de la policia.
4: Sí, està fresc, diguem-ne.
0: Està fresc, i aquí és on ha de col·laborar l'Àlex.
4: Exacte. En un moment donat, per les circumstàncies que tenen a l'Escala, pel coneixement fins i tot que ella té del paisatge i del paisanatge, que es diu...
0: Bueno, sí, no sé si, i de la gent.
4: I de la gent, etcètera. Doncs el que li demanen és que reforci la policia judicial, la brigada de la policia judicial que s'està ocupant en aquests moments de la investigació. I com que ella ja tenia això pel cap, ja li ronda que és ambiciosa, que vol fer una passa més en la seva carrera professional i que li encantaria ser policia judicial, ho accepta amb moltes ganes.
0: Coneixerem a la família de la víctima, coneixerem a la mare de la Sabell, coneixerem a una de les persones que està doncs en el jaciment arqueològic, no?, i que, bueno, tindrà una relació especial amb ella, diguéssim, no?, de complicitat. I ens n'anirem al passat, que és on també transcorre gran part de la història de los malos muertos, i coneixerem el Mateu Mercader.
4: Sí, el Mateu Mercader és un personatge del que crec que t'enamores, vulguis o no, perquè és un idealista, és una persona plena de bones intencions, ambiciosa, però amb les ganes de transcendir, de formar part de la història, suposo que per això es va fer arqueòleg, direm, i de sobte té l'oportunitat a toc de mà de poder participar-hi sent ajudant del cap de l'expedició arqueològica a Empúries el 1912, que és el moment d'eclusió d'aquestes ruïnes, mm-hmm. quan ja s'ha oficialitzat que això és patrimoni allà i que volen continuar excavant, i quan estan a més apareixent peces d'incalculable valor, mm-hmm. i que estan una mica configurant aquesta antiguitat que després hem adoptat com a pròpia, no? O sigui, nosaltres aquí a casa nostra doncs ens posem l'etiqueta de que venim d'aquest món grecorromà doncs d'una manera orgullosa, no? I allà això es pot copsar d'una manera molt,
0: sí,
4: clara.
0: M'agrada molt també com descrius l'escala no només en el present sinó en aquest 1912. Clar, res a veure el no. paisatge
4: i tant.
0: El paisatge de fa un segle.
4: I tant. Primer que paisatgísticament era molt diferent perquè evidentment no hi havia doncs tota l'explosió urbanística que hi ha enguany, però d'altra banda també perquè era un poble molt pescador, però també agrícola amb moltíssimes vinyes, que ara és un paisatge que no veus allà en aquest moment en els camps. Els camps tenen altre tipus de cultius,
0: conreus, sí.
4: Però no pas vinyes, i a més tenien molts problemes amb les dunes. Ara es volen preservar i en aquell moment el que es volia era reduir-les al màxim,
0: sí.
4: perquè s'estaven menjant les terres de conreu i això era un problema. De fet, és un clàssic a tot el litoral mediterrani que la terra de la costa era la terra que ningú volia o la que li tocava no a l'hereu sinó als altres descendents, no? I allà passava el mateix. Aleshores, doncs, paisatgísticament és molt diferent. A més, és un poble de pescadors, per tant, que arribin aquesta gent de ciutat, uh-huh. no, arqueòlegs, amb una formació cultural diferent, etc., doncs ja també fa que xoquin una mica, sí. dos mons, no? I allà la gent el que estava és a intentar guanyar-se la vida, pescaven, tenien tot el que era el salaó de l'anxova, que era rellevant, no? La indústria de la sal, etc. I clar, eren dos mons que també contrastaven una mica. Aleshores, ha estat fascinant entrar, saltar a dintre d'aquest món com a l'altra banda del mirall, no? De l'Alícia al País de les Meravelles i formar part d'això durant una bona temporada.
0: Clar. A més, haurem de veure, de llegir aquestes dues històries fins al moment que veurem o no com de quina manera l'Elisabet les fa connectar amb aquest escenari, com són les restes d'Empúries com a annex comú i l'arqueologia també com a tema de rerefons. Hi ha molts temes que no tractarem perquè apareixen ben avançat al llibre, que tenen a veure amb relacions familiars, que tenen a veure amb passats que tornen, que tenen a veure amb traumes personals, no? amb herències, diguéssim, que van més enllà d'allò material. Vull dir, tot això ho deixem pels lectors i lectores de Los Malos Muertos, però sí que m'agradaria parlar breument del fet això d'ubicar una història en un moment arqueològic molt característic, que això també et permet, diguéssim, eixamplar el conflicte, no? En un moment en el que, si on tenia una terra que colindava amb el que s'havia marcat, que era el jaciment, i, no sé, havies de plantar el que sigui, i et trobaves...
4: un capitell, per exemple.
0: Un capitell, clar, doncs el senyor que era l'amo d'aquella terra, això és meu, però no, això no és teu. Vull dir, estava en construcció aquesta idea de protegir el patrimoni.
4: Totalment. No existia una legislació com existeix ara, que és molt explícita, mm-hmm. i molt detallada, i està molt marcat quan és un delicte. En aquell moment això no existia, no era així. Només el que intenten des de l'expedició, des del que és el jaciment, és conscienciar...
0: Clar, divulgar, no?, la importància,
4: exacte.
0: De tot això.
4: Sí, és un moment en el que estan comprant les terres. De fet, les dimensions del jaciment en aquells moments eren molt més petit del que coneixem ara. Estan comprant terres al voltant perquè saben que allà sota hi ha alguna cosa. Vull dir, de fet, primer es va descobrir el que era la polis grega i després es va arribar a la romana, no? Aleshores, doncs, és el moment en què van avançant, però clar, és perquè allà les vinyes, a la que llauren una mica, els hi salta,
0: clar.
4: Qualsevol cosa, no? Allò, que un àmfora o el que sigui. I no sempre la gent tenia la consciència que allò era tenir algun valor, igual que moltíssimes de les pedres amb les que es van construir, no només al voltant d'un jaciment com el d'Empúries, sinó a tots els jaciments de casa nostra. Aquestes pedres moltes vegades han anat a construir esglésies o fins i tot les pròpies cases dels veïns, perquè, bueno, necessiten una pedrera, mm-hmm. si allà hi ha quatre pedres tirades...
0: Doncs les agafo.
4: Clar, exacte. Clar. I això, en aquell moment, doncs, evidentment, era una qüestió més de supervivència, i ara, doncs, ho veuríem d'una manera completament diferent. Clar. Però aquesta mentalitat ha necessitat molts anys per fer el canvi.
0: Clar, i aquí també hi ha el conflicte, et pots imaginar, no? Us podeu imaginar, perquè si una persona es troba quelcom que pot ser de valor i s'ho ha trobat a la seva propietat, doncs diu, home, doncs això o m'ho quedo jo, o ho venc jo, o... I llavors els personatges, diguéssim, sobretot aquells que estan relacionats amb el jaciment en aquest passat de 1912, tenen aquesta tasca de no només recuperar aquest patrimoni, sinó explicant la importància de protegir, perquè al cap i a la fi és memòria i és identitat del país, i en aquestes estem. I a més apareixen personatges reals com Puig i Cadafalch o Caterina Albert.
4: Sí,
0: per nodrir la història, no?
4: Exacte, de fet són els dos únics personatges reals amb veu, amb paper, diguem-ne, perquè hi ha un tercer que sí que s'esmenta, però que no apareix mai, que és Josep Esquirol, sí. que és el fotògraf que va fer com una crònica visual de totes les excavacions d'aquells anys. I són unes fotografies que uh-huh. recomano a qui pugui buscar-les, ja sigui online, que deu haver alguna cosa, com si va a l'Escala, al Museu de l'Anxova, o fins i tot alguns locals, en bars o restaurants, tenen algunes fotografies de Josep Esquirol penjades i són fantàstiques.
0: Tindran molta importància, eh? A la història, a les fotografies.
4: Moltíssima. Aleshores, és un personatge real, que va existir realment, però no actua, diguem-ne,
0: a la novel·la. No actua, però és veritat que la seva obra, podguéssim, diríem,
4: sí,
0: no?
4: Doncs té un valor.
0: Té un paper. Valor i un paper important. Sí,
4: sí. I en canvi, en Josep Puig i Cadafalch sí que apareix en un parell d'escenes. Josep Puig i Cadafalch, doncs, el polític, arquitecte, una mica constructor d'aquesta
0: mecenes,
4: identitat.
0: Etcètera, sí.
4: Exacte, i Caterina Albert, que totes la coneixerem, perquè sota el pseudònim de Víctor Català, doncs, va escriure aquesta novel·la brutal,
0: estic
4: impressionant.
0: Pensant, les
4: solitud.
0: Dones són potents aquí, vull dir, les dones són molt particulars, no només la protagonista del present, diguéssim, no? Sinó també les dones que formen part d'aquest paisatge humà del passat. Vull dir, són dones avançades fins i tot a la seva època.
4: Sí, algunes sí. Alguna perquè té el privilegi de que ha pogut rebre una determinada educació. I a banda, doncs, s'assuma la seva inquietud, doncs pot una mica desviar-se d'aquests raïls que estaven tan marcats per les dones, sobretot en aquella època, no? A principis del segle XX, que diguem-ne que la moralitat i la urbanitat marcava un sender del que no et podies desviar, no?
0: Més enllà, vull insistir en aquesta idea, tot i que no hi entrarem gaire, però més enllà de que es tracti d'una investigació amb diferents branques, són diverses coses les que s'han de descobrir, d'investigar, no? Diverses històries, cadascuna amb la seva incògnita, que has de resoldre a través de la lectura de Los Malos Muertos. Crec que tot el tema emocional que té a veure, i més enllà de tot el tema del patrimoni històric, el tema emocional que arrosseguen alguns personatges, els vincles familiars, tant en positiu com en negatiu, amb els traumes i tot això, jo crec que formen part del centre, al cap i a la fi, de la història, no? No només de la construcció dels personatges, sinó del desenvolupament i l'evolució fins al final.
4: Sí, jo crec que el que és la construcció de la memòria i la construcció del relat estan presents a la novel·la en lo macro i en lo micro.
0: Això,
4: és a dir,
0: molt bé.
4: Qui construeix la història, o la història és quelcom reconstruït, i qui reconstrueix la memòria familiar amb absències i presències, amb allò que s'explica i el que no s'explica, qui escolleix què s'explica i qui no s'explica, tant a la història d'un país com a una història familiar. I això suposo que és una cosa que projecto jo, que m'ha interessat sempre molt, perquè l'altre dia explicava, no?, que a mi quan a les pel·lícules de thrillers hi ha un judici i va al fiscal i li pregunta el testimoni, vostè què estava fent el 23 de març de l'any passat a les 6 de la tarda? jo no sabria contestar.
0: Ja, no sé ni què estava fent ahir.
4: Exacte.
0: No sabia que estava fent el no sé què.
4: I aleshores aquell senyor o senyora es veu obligat a dir, doncs miri, jo crec... I va veure algú en aquell tren que vostè va agafar, que li va cridar l'atenció, i dius, tu te'n recordes de qui vas veure al metro ahir?
0: No.
4: No. Aleshores, això sempre m'ha fet com molta por i penso que un mateix fet explicat per diferents veus que van viure el mateix no són coincidents necessàriament.
0: Llavors
4: això m'ha angoixat bastant sempre, perquè dius, quina és la realitat? Al cap i a la fi, la realitat és la teva o la memòria és una reconstrucció.
0: Clar, tu tens una part d'aquella veritat, sí. La que has reconstruït, la que has completat amb aquells, no?, aquells moments que no sabien, i després la que tu has viscut.
4: Clar.
0: Que pot ser diferent de la de la teva mare, que de la teva veïna, que la del teu no sé què.
4: I quina és la de veritat?
0: Doncs tot això apareix com a tema central. Personatges profuns, ben treballats, context històric, descripció de paisatge, calor...
4: Sí, se'n passa una mica.
0: La pròpia de l'escala també, però la veritat és que és una lectura molt recomanable. Elisabet Anglerill, moltíssimes gràcies per aquests minuts sota sospita i per aquesta primera novel·la que n'esperem moltes més, eh?
4: Gràcies, espero que sí, he estat encantada d'estar aquí.
0: Igualment. Tanquem la primera hora del Sota Sospita amb Easy, Face No More, de seguida la informació de la una i tornem en uns minuts amb més Sota Sospita a Ràdio 4 amb el Carles Novelles i el seu recorregut cultural. Fins ara.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Radio Televisió Espanyola ha tingut accés a dos informes de l'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, que situaria l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero al capdavant d'una xarxa d'influència que es va organitzar per rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb una ajuda pública de 53 milions d'euros. Seria el principal beneficiari juntament amb les seves filles i ho haurien fet a través de l'empresa que tenen. El jutge Calama només ha citat a declarar Zapatero, serà el proper 2 de juny i s'ha basat en aquest informes de l'UDEF. La investigació assenyala dues possibles vies per aconseguir el rescat de l'aerolínia, o bé a través de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, o a través de l'expresident socialista amb la intervenció de Delcy Rodríguez. És el terrabastall que ha sacsejat la setmana i ho continuarà fent. Des del PSOE, Patxi López, portaveu al Congrés, incideix en la presumpció d'innocència i en la necessitat de presentar proves.
2: Que nosotros necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero y Zapatero, conversaciones de Zapatero muy poquitas, ¿eh? Y reuniones muy poquitas. Queremos ya que la justicia actúe como tiene que ser, haciendo justicia, investigando y poniendo pruebas.
0: Declaracions de fa tot just uns instants des de Granollers durant la Festa de la Rosa, també a Catalunya, a Mataró, el portaveu al Congrés dels Populars, Miguel Tellado.
3: Somos el único partido que representa una alternativa seria y de verdad al socialismo y al nacionalismo. Valga la redundancia, porque el PSC está completamente entregado y vendido al separatismo.
0: I l'habitatge ens costa, la vida és el lema de la manifestació que en aquests moments recorre als carrers de Madrid en contra de l'augment dels preus del lloguer i la dificultat per accedir-hi. Convocades pel Sindicat de Llogateres amb el suport de Comissions Obreres i la UGT i també representants polítics, reclamen polítiques precisament que millorin el dia a dia de la ciutadania i assegurin un dels drets que recull la Constitució, com és l'accés a un habitatge digne. Preocupa l'habitatge i també preocupa el territori. A casa nostra, entitats ecologistes rebutgen el plantejament del Pla Ter, el Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica i Eòlica. Consisteix en la implantació d'energies renovables per arribar a la sobirania energètica i aconseguir la descarbonització. Les entitats ecologistes alerten dels riscos que pot comportar aquest pla, no només a nivell de natura, sinó a nivell de model de vida. Jordi Guiu és membre d'Eix en Lluita, l'entitat organitzadora d'aquesta jornada reivindicativa a Vic.
4: Una contestació en contra del Plater, a la vegada que intentem pensar en com fem aquest canvi a les renovables en el nostre territori, però d'una manera participada i amb tots els agents afectats, que no només és la pagesia, també és la societat que gaudeix d'aquells camps, de la població d'un territori, no? Com poder fer participar de diferents maneres la ciutadania per poder, això, pensar en realment com ha de ser aquesta transició.
0: De l'exterior, possible acord entre l'Iran i els Estats Units per assolir un possible alto al foc durant 60 dies. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, parla de bones notícies en les properes hores. Bones notícies matisa, però no definitives, perquè encara hi ha molt a fer. Afegeix Rubio que si la República Islàmica de l'Iran vol signar un acord de pau definitiu, haurà de renunciar a tenir accés a qualsevol arma nuclear. És el principal objectiu que persegueix el president dels Estats Units, si confirma que, en cas d'acord, serà precisament Donald Trump qui faci l'anunci. Declaracions de Rubio des de Nova Delhi durant un viatge institucional. És una demostració que les converses i la via diplomàtica guanyen terreny a l'Orient Mitjà, tot i que el president Trump, fidel al seu estil, advertia que pot signar l'acord o el pot dinamitar. Aquest consens contemplaria per part de Washington aixecar el bloqueig als ports iranians i, per la seva banda, l'Iran obriria l'estret d'Hormuz, tot i que mantenint la seva sobirania. En esports, el Barça tanca una temporada rodona aconseguint els 4 títols, l'últim, la Lliga de Campions, després de superar l'Olímpic de Lió per 4-0 a Oslo. És la quarta corona continental de la història en 7 finals disputades. A nivell individual, la primera del tècnic Pere Romeu, ras i curt.
5: Content perquè crec que té molt, molt mèrit el que hem aconseguit.
0: Aquest diumenge, comunió entre equip i afició. La celebració començarà a les 5 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. La creu al descens a segona del Girona, 4 anys després. En Itals de Mitchell no van poder remuntar el gol d'Àlvaro, només empatar a 1 gràcies a l'encert d'Arnau. Una lliga que l'Espanyol va tancar amb empat a 1 a casa davant la Reial Societat i el Barça amb una derrota 3-1 al camp del València. I en bàsquet a la CB tenim en joc 2 partits, el Bilbao-Girona, a punt de començar el tercer quart amb un marcador ben ajustat 42-41 pel conjunt basc i també s'està disputant el Lleida-Andorra, minut 6 del segon quart, 30-46, perd de moment el conjunt de Lleida. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, ara a partir de 2:15, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
6: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
7: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
8: Sóc aquí per complir els teus somnis.
1: Sota sospita.
9: Això és surrealista.
1: Amb Laura González.

0: sota sospita des d'ara i fins a 2:15, i el que acostumem a fer i no volem deixar de fer-ho és rebre el Carles Novelles i parlar d'actualitat i de cultura, sobretot. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé.
1: Primaverals, eh? Quasi estiuents,
0: home,
1: eh?
0: Home, a mi ja m'agrada.
1: Sí, ja ho sé,
0: sí,
1: ja ho sé.
0: Jo ja sé que hi ha molts, ja us esteu començant a queixar,
1: sí,
0: aquests rondinaires del temps.
1: Sí.
0: És que fa fred a l'hivern, és que fa calor a l'estiu, doncs esclar, què vols? Què vols?
1: Jo a l'hivern no em queixo, eh?
0: Jo sóc de les que sí que es queixa a l'hivern, però a l'estiu no.
1: No
0: sóc de les poques.
1: Vull dir que no sóc rondinaire de mena, només rondino quan fa moltíssima calor.
0: Ja, però...
1: Si no, jo
0: no rondino.
1: Tinc una màxima.
0: I si no haguéssim cuidat el planeta, m'entens? No haguéssim fet l'acceleració aquesta del canvi climàtic i tal qual.
1: Jo tinc una màxima des de fa molt de temps, que és que... això ho vaig llegir, que ho deia Fermín Muguruza, em sembla, en una entrevista, que queixar-se després dels 18 està lleig. És una exageració, però m'agrada com a axioma, saps? Com a idea. O sigui, queixar-se, no. I els quejiques, molt lluny, sisplau.
0: És que cansa molt.
1: Cansen molt. Són molt
0: cansen molt, molt, saps? Molt.
1: Una altra cosa és protestar. Protestar, sí.
0: Sí, home, protestar, evidentment, no sé, en contra de les injustícies d'aquest món, per exemple.
1: O per uns sous i unes condicions dignes de treball.
0: Dels mestres.
1: Per exemple. Per exemple, és només un exemple que m'ha vingut al cap. No sé per què m'ha vingut aquest al cap, però... Però queixar-se, no. Els quejiques són el pitjor, o sigui, no puc amb ells.
0: Ja. Yeah.
1: Per tant... Jo intento també, això m'ho deia molt la meva ex, que em queixava molt a l'estiu, intento l'estiu no queixar-me gaire.
0: Ja, clar.
1: Però sí que pateixo, o sigui, no puc deixar
0: clar,
1: de patir.
0: Clar, jo ho entenc, hi ha molta gent que pateix, jo pateixo l'hivern, jo a l'estiu sempre penso, a veure un moment, si, fa calor, sí, és una mica insuportable de vegades, sí, però estic al xiringuito amb una cervesa al davant de la platja. A veure, Laura.
1: Ja.
0: A veure, Laura.
1: Deixa de queixar-te, clar, clar.
0: Deixa de queixar, vés a l'aigua, si vols, clar. Vés a l'aigua cada 5 minuts, si cal... Però no...
1: Fins i tot més a l'aigua amb la cervesa, si cal.
0: Això mateix.
1: Posats a fer.
0: Llavors, queixar-se quan un està de vacances o quan les tens a tocar, no? Què és el pitjor que et pot passar? Que no tinguis aire condicionat. Llavors, bueno... al cap i a la fi són problemes de primer món, no?
1: Sí, sí,
0: tot
1: sí,
0: això.
1: Total, sí, sí, sí.
0: Bé, què tenim avui? Parlant de queixar-se?
1: Parlant de queixar-se, és que m'ho lliguem, eh?
0: Som,
1: portem molts anys ja amb això. Conflicte sèrio entre el món del cinema francès, bàsicament, el món industrial, el món de la indústria del cine, coincidint, a més, en aquests dies amb el Festival de Cannes. El món del cinema francès i Vincent Bolloré, hi ha una guerra cultural entre aquest home, que ara parlarem d'ell, i els actors que han firmat una carta contra ell. Bolloré és un multimilionari francès,
0: sí,
1: ideològicament molt proper a l'extrema dreta, per no dir que directament és un feixista, i s'ha fet amb el control de Canal Plus, que és la productora i distribuïdora central del cinema al país, la més important. És com una mena de Rupert Murdoch, que controla, té un imperi mediàtic conservador, inclou editorials, canals de notícia, diaris i també Canal Plus. El detonant ha tingut lloc aquests dies en el marc del cinema de Cannes, quan més de 600 actors, directors i professionals de la indústria del país i també d'altres països, per exemple Sergi López és un dels signants de la carta, han publicat aquesta carta denunciant aquesta presa de control cultural de Bolloré i la concentració extrema de poder mediàtic a Canal Plus i el fet de que això pugui comportar una pèrdua clara d'independència creativa. Juliette Binoche, Sergi López, Arthur Harari, que és guionista de com es deia aquella pel·li que va guanyar Cannes fa poc, Anatomia d'un assassinato, i que també presenta aquests dies pel·li al festival. I bé, per donar...
0: Anatomia d'una caïda, no era?
1: Anatomia d'una caïda, no d'un assassinato.
0: Era aquella alemana, no? Que sí.
1: Sí. La pel·li francesa,
0: val.
1: És una pel·li amb l'actriu alemanya, sí,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: Que el marit cau per un...
0: Al principi ha caigut i llavors anem a veure què ha passat.
1: Anem a veure si ha sigut incidental o si ha sigut ella que ha fet,
0: sí, sí,
1: que l'ha ajudat una miqueta.
0: Ah, això.
1: Bé, doncs quina ha estat la resposta de Canal Plus davant d'aquesta carta? Doncs donar la raó als actors, però no donar la raó dient teniu raó, sinó directament... publicant o advertint que vetaran a partir d'ara a tots aquests actors, directors i artistes que han signat aquesta carta.
0: Que fort, eh?
1: han dit
0: clar,
1: que...
0: Ells denunciaven això, no?, de deixar el cinema francès en mans d'aquest tipus, d'aquest senyor de l'extrema dreta, hi havia un risc gran d'homogeneïtzar la producció, les pel·lícules, del control feixista...
1: Clar, la distribució, la producció...
0: I condicionar així l'imaginari col·lectiu.
1: Clar, totalment. Si tu tens el control cultural, al final...
0: Sí.
1: Controles la societat, directament. Doncs que el Plus ha decidit, a través del seu CEO, Maxim Sada, que és la de su amo, òbviament, que deixaran de treballar amb els signants d'aquesta carta. O sigui que un càstig ideològic i una estratègia d'intimidació política molt
0: absoluta,
1: clara, i que demostra, doncs, exactament el poder que denunciaven els artistes que la van signar. Hi ha una guerra oberta molt forta ara mateix a França al respecte d'aquest tema.
0: Clar, això lliga bastant, també escoltàvem fa uns dies, entre d'altres, a Javier Bardem, que és bastant actiu en aquest sentit, que no es mossega la llengua cada vegada que el pregunten, i que ja vam veure com en els Oscar també defensava, no?, a Free Palestine i tot això. Aquesta actitud que són dels actors o persones del cinema que són també activistes, i el perill que pot haver-hi o no en funció de si per la seva ideologia i pel seu activisme acaben formant part del que es coneixen com a llistes negres, que, com sabeu, això, per exemple, en els anys 40 i 50 de Hollywood va ser literal, vull dir, llistes literals.
1: Amb els comunistes, sí.
0: Això mateix, sí. I avui dia el que diuen és que no són llistes

0: córrer per dir el que creu que s'ha de dir. Has dit abans, aquestes llistes no són escrites, no sé jo si estan escrites, eh? És possible.
1: Bueno, és el que diuen, no? Que ara, o sigui, no hi ha una llista, posa aquests, però...
0: És possible,
1: però
0: sí, que... és possible que sí que hi hagi algunes... En alguns grans estudis o en alguns departaments de cultura del govern de Trump, no sé si hi ha cultura al govern de Trump, no sé si fins i tot no hi deu haver ningú que controli la cultura, no, algú hi deu haver, segur.
1: El que em porta a fer una altra reflexió, perquè recorda que no sé si va ser l'edició passada, bueno, en alguna edició anterior a Cannes, Wim Wenders, que tant ens agrada...
0: Sí, a Berlín.
1: Li van preguntar per temes polítics i va dir, deixeu de parlar de política i de preguntar-me per política perquè això és cinema i això no és política. I a mi, que m'agrada molt Wim Wenders, no puc estar més en contra.
0: Clar.
1: Tot és política. Vull dir, on compres tu cada dia és política. No és el mateix una gran superfície que un mercat que una botiga de barri. No és el, quines pel·lícules veus és política.
0: Clar, clar.
1: Perquè generen consciència, perquè sacsegen a través de temes profuns. Si una pel·lícula parla de l'eutanàsia, si una pel·lícula et proposa, no sé, una dona que està preguntant-se si avorta o no avorta. Tot és política.
0: De fet, el propi festival...
1: L'art és política.
0: Crec que el propi festival de Berlín van... No sé si va ser Berlín o Venècia, van projectar La voz de Hind, que era la pel·lícula sobre aquesta nena que va morir en el conflicte de Gaza.
1: Sí.
0: Per tant, hi havia una contradicció molt gran entre uns i altres. I, de fet, a França...
1: Aquell Loach, sí, que el cinema no és política, clar, per exemple.
0: Clar. No, és que més qualsevol, que qualsevol cosa és política.
1: Saps?
0: I vaig veure un meme l'altre dia a internet, molt interessant, que una noia que deia, diu, tu et penses que ets apolític? No ho ets. Et penses que ho ets? Doncs no ho ets. Dir que ets apolític és com dir que ets allúbico.
1: Com?
0: Allúbico vol dir que la pluja no et mulla. Pensar que surts i que la lluvia no te moja. És el mateix, o sigui, tu dius que ets apolítico...
1: Tu ets com un impermeable, saps? No? Tu ets una capelina,
0: que no ets allúbico, doncs no ets apolític.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, és una idea bastant interessant.
1: No, clar,
0: sí.
1: Però és veritat, fins i tot...
0: Una manera divertida d'ell.
1: Clar, sí. Tu mires Thelma i Lluís, que dius, què passa, Thelma i Lluís, 90, és política, i és tant. Absolutament política.
0: Que és la del cartell aquest any de Cannes, precisament.
1: Sí, acabes per això,
0: de
1: per això la
0: cito. Sí, sí, sí. I, de fet, el festival de Cannes, no sé si va ser a través del seu director o d'aquí, però o del director, crec que va ser fins i tot a través del director de... És a dir, del director del jurat, que és Park Chan-wook, aquest any.
1: Exacte.
0: Que van dir que no, que ells...
1: Que
0: no seguien la doctrina aquesta del Festival de Berlín. Clar, s'ha de tenir en compte que el que va dir Wenders ho va dir en el context d'un festival en un país en el qual no accepten el genocidi o que estan defensant a Israel per un tema de culpa històrica. O sigui, sí. Realment Alemanya és un cas que s'ha d'analitzar...
1: Sí, molt... Ah, potser per això Hansi Flick va dir el que li va dir a Lamin Yamal.
0: Clar, també. Sí, sí, perquè Hansi Flick és un entrenador alemany. Si fos un entrenador francès no li hagués dit això, probablement.
1: Clar.
0: Hi ha un sentiment de culpa tan arraigat en tan arrelat en la cultura alemanya,
1: sí,
0: que són incapaços de dir Free Palestine.
1: De ser crítics, o sigui, amb Israel, eh?
0: Això ho vaig parlar jo amb un amic meu que viu a Berlín.
1: Doncs precisament per això, jo el que no entenc és com un poble que ha patit un intent de genocidi pot executar-ne un altre. O sigui, basta, prou, no puc entendre-ho.
0: Bé, doncs el Festival de
1: Cannes... Veus com tot és política? Sí. Aquí parlem de pel·lis i acabem així.
0: No, totalment, sí. Ara parlarem per això d'una pel·li que a la seva manera també és un al·legat polític, però que ho fa des d'un altre punt de vista. Escoltem un tràiler i de seguida t'explico quina pel·li és.
2: Ja està.
3: ¿El qué ya está?
2: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine se acabó. Quiero montar una pizzería.
3: ¿Cómo que una pizzería, por
2: pizzería
3: favor?
2: Pizzería temática de cine.
3: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
2: Ah, ¿te parece mal la idea?
3: Malísima.
4: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
5: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
6: He puesto que...
2: Eres italiano.
6: De Albacete, pero tengo familia.
2: Le voy a pedir dinero a Joaquín Reyes.
7: Yo creo que hay que ser subnormal para abrir una pizzería.
8: Jo dibujo pizza, serà que dius igual que
1: l'idiota? A més, és que ja estem reconeixent les veus, no?
0: Home, sobretot la d'Alberto.
1: La d'Alberto, la de la Judit...
0: Jo crec que la veu de la Judit és menys reconeixible, però...
1: Bé, perquè sempre l'escoltem interpretant algun personatge, no?
0: Sí, jo crec que hi ha menys gent que la coneix, potser.
1: I ja, perquè l'escoltem sempre en català, també.
0: Sí, en canvi, Alberto el tenim ja molt assimilat des de fa molts anys. Aquesta pel·li és Pizza Movies.
1: Pizza Movies,
0: m'encanta. Està dirigida per Carlo Padial, crec que és la tercera pel·lícula que fa, Miloko Erasmus, després en va fer una altra amb Alberto, que era un deliri, una cosa estranyíssima, i ara aquesta pel·li, que també torna a ser un altre deliri. És una pel·li super desajustada, que hi ha moltes coses que funcionen, hi ha moltes

0: No, és que no, és una pel·li que no és...
1: Irregular, eh?
0: És irregular, ni no és rodona en absolut, no és perfecta gens ni mica, tampoc ho pretén, em sembla.
1: Ja.
0: Però és una pel·li superlliure, i això ho va dir en el col·loqui de la projecció que jo vaig anar a veure fa uns dies, fa una setmana ara mateix, als Cinemes Girona, va haver-hi un col·loqui després, estava en ell, la Desi de Fez, que és la seva parella i coguionista de la pel·lícula i crítica de cinema, el personatge de la Judit Martín, que és crítica de cinema i que ho vol deixar, està molt basat en el personatge de la Desi, o en la persona, en les experiències de la pròpia Desi.
1: Sí.
0: I Padial deia que la pel·lícula s'havia rodat amb absoluta llibertat i que havien fet el que els havia donat la gana, que no hi havia una productora per sobre, que eren quatre productores petites que s'havien ajuntat i que havien decidit fer la pel·li com ells volien fer-la i que no havien rebut cap mena de pressió externa. I es nota molt veient la pel·li.
1: D'acord.
0: Perquè es nota molt que hi ha xascarrillos, coses que són seves o que són ocurrències, coses divertides i coses que...
1: Hi ha una part que no estan interpretant, que estan sent ells.
0: Estan sent ells,
1: no?
0: Sí. Surt el Miguel Noguera fent d'advocat, per exemple. Ja. Només de veure el Miguel Noguera i et poses a riure, no? Hi ha moltes situacions que són com... Com se us ha ocorregut fer això aquí al mig? Però si no té cap mena de sentit. És igual.
1: És igual.
0: És igual. I això fa que aquesta pel·lícula sigui realment entranyable i que sigui del tot recomanable, més enllà de si és una pel·li excel·lent o no. Mm-hmm. Va per una altra onda, diguéssim.
1: És un altre
0: camí el que segueix aquesta pel·li. I ell deia també, Padial, en aquest... Bueno, jo he vist en altres entrevistes, però també ho va dir en el col·loqui, que el que volien, bàsicament, ell i la Desi, era filmar i tenir en pantalla tota l'estona la parella de Berto Romero i Judit Martín.
1: Ahà, molt bé. La intenció era aquesta,
0: sí, que estan fascinats amb tots dos, que són dos dels millors còmics que hi ha en aquest país. En Berto ja havia treballat, Padial, en altres ocasions, i el que volien era ajuntar-los i crear la parella feliç perfecta, perquè la pel·lícula ells dos són feliços i que això és un acte revolucionari també, perquè és una pel·li que va en contra de les...
1: Bé, sempre que parles de les relacions de parelles a través del cinema, de qualsevol proposta artística, sempre parles de les dificultats de la comunicació,
0: exacte,
1: dels conflictes, dels traumes, de com superar-ho, de tal...
0: Dels gelos...
1: O, si no, de l'enamorament, no? Del moment de l'inici, com després aquest canvia i quan arriba la realitat.
0: Sí, però sempre hi ha una decadència, sempre hi ha com un cinisme, a vegades, també, no? I com una mirada, no sé, com
1: desencisadora al final respecte a l'amor.
0: Sí, estava buscant una paraula però no em surt, és igual. Aquesta cosa d'anar en contra o de pensar que es fracassarà, no?
1: Sí.
0: I aquí no, aquí és un cant a l'amor d'una parella madura que estan en crisi absoluta, que tenen un fill que a més és un fill autista que es diu Hermes i que toca la bateria, o que aconsegueixen que es torni una mica a agafar interès per alguna cosa tocant la bateria. Bé, moltes coses molt delirants,
1: molt bé.
0: Però molt, molt divertida.
1: Pizza movies.
0: Sí, he de dir jo, personalment, que la pel·lícula em va agradar bastant. No vaig riure moltíssim tota l'estona, en alguns moments sí.
1: Bé, però t'ho vas passar bé.
0: M'ho vaig passar bé.
1: Ja està.
0: I que a mi no m'acaba de fer gràcia la Judit Martín, no sé què em passa.
1: No
0: del tot. Però, en canvi, ell em sembla un actor increïble.
1: Alberto.
0: Em sembla un actor fabulós.
1: És molt bo, Alberto.
0: Fabulós.
1: Sempre ho ha estat. Vull dir,
0: no només...
1: quan estava aquí a Ràdio 4,
0: sí,
1: que ja ho era.
0: Amb el cansancio i tot això, fa molts anys que el coneixem i que el seguim.
1: Amb el Rafael,
0: sí. Però ja no només com a humorista i no només amb els seus programes, sinó com a actor.
1: Com
0: em sembla
1: actor
0: un actor
1: també,
0: fabulós, realment, sí. Trobo que clava molt aquest paper d'home normal, no? Diguéssim,
1: sí.
0: de tio normalíssim, que aquí, a més, és que va, fins i tot, com repentinat i sense barba i no, com un tio normalíssim.
1: Sí.
0: També m'agrada molt la sèrie que va fer, que va dirigir ell mateix.
1: Aquella que era de ufologia...
0: Sí, la sèrie aquella que...
1: No me'n recordo com es deia.
0: Jo tampoc. L'altre lado o...
1: No me'n recordo. Sèrie Berto Romero... Mira lo que has hecho no era, no?
0: No,
1: El otro lado del 23.
0: Sí, aquesta, el otro lado. Sí,
1: sí, el otro lado.
0: Que també estava molt bé ell, que sortia... Aquí sí que sortia amb una barba i feia com d'investigador acabat d'ufologia.
1: Jo d'Alberto sempre recordo, no sé si existeix, si està gravat per internet, però jo havia anat a veure diverses vegades un monòleg que feia amb aquell disco que havia tret, que eren cançons també delirants, una dedicada al xandall, per exemple, xandall, i jo el anava a veure i combinava monòleg amb música, i jo, ostres, tu, era tan terapèutic, sortia, reia tant.
0: Amb el tema no sé si et passa tu amb el tema de l'humor, que hi ha humor que t'enganxa i que sí, i hi ha humor que no, i no saps ben bé per què, no?
1: Sí.
0: I sempre és una mica arriscat l'humor, perquè no saps mai si...
1: Bé, com qualsevol disciplina, al cap i a la fi, artística, no? Que és com et fa sentir,
0: sí,
1: llavors de vegades connectes o no.
0: Sí, però l'humor té una finalitat molt clara.
1: Ja.
0: Que és que t'ha de fer riure.
1: Correcte, si no és, et fa riure no...
0: És una pel·li, una pel·li
1: és un fracàs.
0: Un drama et pot fer pensar, o et pot fer portar llocs, no sé...
1: O emocionar, o plorar, el que sigui.
0: I tu pots triar una mica, però l'humor sembla que no, només pot fer-te riure. No?
1: Clar.
0: En aquesta pel·li rius a les estones, però és igual si no rius totes les estones, perquè va més enllà, també.
1: D'acord.
0: No? O sigui que sí, molt recomanable, realment. I què et sembla si parlem una miqueta de cinema infantil, així molt ràpid?
1: Ah,
0: perquè no ho fem mai, i tu i jo que tenim fills i segurament
1: doncs mira,
0: molts oients
1: sí,
0: també.
1: Així no tinc excusa, d'acord.
0: Un parell de recomanacions.
2: ¡Profe! Tiene que ayudarme.
3: Mabel, estamos en plena clase. Una clase en la que estás matriculada.
4: ¿Qué pasa, Mabel?
3: Acompáñame. Los métodos tradicionales para entender a los animales no estaban funcionando, pero lo hemos conseguido, Mabel. Hemos desarrollado una tecnología revolucionaria que nos da un acceso nunca visto al mundo animal. La llamamos Hoppers.
2: Hola, ¿qué fue?
0: Hoppers és la nova pel·lícula de Pixar. Als cinemes actualment ja fa unes quantes setmanes que està. Jo la vaig anar a veure fa relativament poc amb la Candela, amb la meva filla. Ens va agradar, vam riure, ens ho vam passar molt bé. Però tinc sempre la mateixa reflexió amb les pel·lis infantils.
1: Quina és?
0: Que és que hi ha un moment en què es tornen massa boges. Passen masses coses, hi ha massa acció, massa ràpides,
1: massa estímuls
0: masses
1: en general.
0: Estímuls. Exacte, exacte.
1: Però això passa no només amb les pel·lis, passa amb les sèries, passa en tot. Vull dir, després no m'estranya que es diagnostiquin no sé quants TDAH i no sé quantes històries, perquè tu compares qualsevol pel·lícula d'ara amb la Heidi, que era un dibuix fixe, que no hi havia ni slow motion, ni motion, o sigui, no, ni slow...
0: I que parlaven abuelito...
1: Extra slow, tal, ja, sí. Però hi havia vegades que la càmera passejava per un dibuix completament estàtic i no hi havia cap moviment.
0: Sí, sí, és veritat, és veritat.
1: Clar, tu compares allò amb...
0: És que van a tota pastilla, és increïble. Aquesta pel·li, per exemple, hi ha una part, la part cap al final, que hi ha...
1: A mi fa mal de cap, això.
0: Hi ha com una revolució als animals, hi ha un que agafa el tro del rei dels animals i llavors es converteix en una persona i comencen a haver-hi explosions i cauen coses. I és com, epa, tranquils.
1: Prou, sí.
0: Calma, no? I ara estava pensant en aquesta frase que has dit, no? No m'estranya que després es diagnostiquin TDAs i tal, no? No sé si fan les pel·lis, perquè hi ha TDAs perquè fan les pel·lis.
1: No ho sé, jo
0: que és una mica, no sé si escolto Joy Division perquè estic fet pols, o estic fet pols perquè escolto Joy Division,
1: ja.
0: Saps? Una mica? Que és aquesta cosa que es mossega la cua, no? El peix que es mossega la cua. Una altra pel·li,
1: com
0: aquesta...
1: Que, em penso que és a High Fidelity, no? Que diu, què fue antes, la música o el dolor?
0: Sí,
1: es que
0: bueno,
1: estabas triste porque escuchabas canciones pop.
0: Exacte.
1: O escuchabas canciones pop porque estabas triste.
0: Aquesta,
1: o
0: és, la, aquesta és la idea, aquesta és la idea, sí, sí. Aquesta està al cine, Hoppers, està molt bé, però té aquesta cosa. I després una altra que vam veure fa relativament poc, aquesta Plataformes, que ens va agradar potser encara una mica més.
1: Ah, aquesta ja sé quina és.
5: Bueno, otro año más, otro puñado de locuelos de Quinto.
6: Acabemos de una vez.
7: Espero que ya hayáis conocido a nuestras mascotas, Leonardo y Squirtle.
8: No pienso tocarlos.
9: Comen, duermen y hacen caca en el mismo
0: aquesta
9: sitio.
0: Aquesta és Leo.
1: És molt tendra, aquesta.
0: És molt tendra i molt maca. Sí. També al final se'n va una mica. No sé si te recordes que hi ha un moment en què la tortuga es perd.
1: Jo l'he vist de trossets, però la Jana l'ha vist no sé quantíssimes vegades,
0: és molt
1: aquesta
0: bona.
1: Peli.
0: Ens la van recomanar. Jo tenia un dia a la tarda que no sabia quina peli veure. No volia tornar a veure Frozen l'altre cop, com per 25a vegada.
1: Sí.
0: I em van recomanar aquesta i la van posar. Està produïda per Netflix, està a Netflix, i és interessant perquè està doblada en la seva versió original per Adam Sandler, però que també va intervenir en el guió. Sandler és cofirmant o cosignant del guió d'aquesta pel·li. Una mica això, una mica jaleo al final, però molt entretinguda, molt divertida, i ens va fer moltíssima gràcia el paper de la nena, que no calla mai. Hi ha un moment en què hi ha uns cocodrilos que estan a punt de menjar-se la tortuga i la professora li diu Sandy, no es diu Sandy, però és igual, Sandy, dile coses. I surt la nena i comença a parlar i el cocodril col·lapsa, se li creuen els cables. Em va fer molta gràcia perquè, clar, la gent que parla molt a vegades et provoca això, no? que et deixa totalment estar.
1: Segurament, si et preguntessin quina és la pel·lícula que has vist més vegades a la teva vida, diries una infantil, no?
0: Ara, en aquestes alçades, potser ja sí.
1: I no de la teva infantesa,
0: potser
1: precisament.
0: Potser ja sí, ara sí. És veritat, sí, sí. Frozen estaria allà, eh?
1: Frozen és una de les que...
0: Seria
1: sí.
0: Una, eh? I Wall-E també, durant un temps, va ser de les... Sí, sí, de les més vistes a casa, sí, sí.
1: En fi.
0: Ho hauria de pensar, però sí, sí, segurament.
1: Coses de progenitors.
0: Com sempre, deixem-lo de l'Expo de Godard ja per la setmana que ve, o per l'altra.
1: Per quan sigui possible.
0: Com que tenim temps fins a l'octubre, sempre la vaig deixant per un altre programa. Ja en parlarem.
1: D'acord. Doncs, vinga, va, tanquem. Avui ho fem amb... Deixa pensar. Mira, ja està. Breaking News, amb Michael Jackson, suposadament. Fins aquí al Sota Sospita. Adéu-siau.
0: Adéu.
4: lives to destroy Michael Jackson.
6: As the story unfolds...
4: If you thought there was nothing more to say about Michael Jackson, just wait.
10: Unauthorized biography.
4: The paparazzi would not leave him alone.
11: Made against the performer. And what they did find was a series of lies
12: about Michael Jackson.
4: Here we go again. Another lawsuit on Michael Jackson.
13: Numerous violations.
14: Unauthorized.
15: Just in by more allegations made against the performer.
6: As the story unfolds, there will be a lot more to say about Michael Jackson.

0: Som 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
2: Final! El Barça, campeón de Europa por cuarta vez en su historia.
3: Siempre he dicho que el responsable de lo que pasa al camp es el entrenador y en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa.
0: Bon dia. La cara i la creu d'un diumenge de ressaca esportiva. Una de freda i una de calenta. La freda no ha pogut ser, el Girona baixa segona. I la bona notícia, la quarta Copa de Campiones per al Barça, que avui oferiran l'afició, juntament amb els altres tres títols aconseguits aquesta temporada. A les 7 de la tarda, festa grossa. Hi ha més motius de celebració, com la permanència del Nàstic a primera ref i que l'Europa entra al play-off per pujar a segona. Moltes notícies esportives que repassarem al tram final d'aquesta edició cap de setmana amb el Germà García. Bon dia.
4: Bon dia. Efectivament, tot el focus està destinat precisament amb el que succeirà aquesta tarda a les 7 a les Fonts de Montjuïc, a l'Avinguda Maria Cristina. L'equip femení està viatjant en aquests moments des d'Oslo fins a Barcelona. A les 5 de la tarda començarà la festa, però a les 7 hi haurà els parlaments de les jugadores, molt atentes, molt atents tots, també el que pugui dir Alexia Putellas, la capitana, sobre el seu futur. I l'altre vessant, la negativa en aquest cas, va ser el descens a segona divisió del Girona. Després de 4 temporades a primera divisió, ahir va empatar a un a Montilivi i, per tant, perd la categoria. Pel que fa avui, els altres partits que es disputaran són els de segona divisió, sense cap representació catalana, i atents també al poliesportiu, amb molta activitat aquest cap de setmana.
0: Gràcies, Germà. Fins després.
4: Fins ara.
0: I abans d'entrar en matèria, repassem els mapes del temps i del trànsit. Servei català, Sílvia de l'Amo. I la previsió.
5: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments, a migdia de diumenge, hem de dir que la situació viària presenta alguns punts de lentitud, en aquest cas a la P7, entre Parets i la Roca en sentit Girona i entre Sant Sadurní i Subirats en sentit Girona també. Pel que fa a altres vies amb mobilitat, sobretot a la Costa Brava, destaquem a la zona de Llagostera, on a la C35 cap a Palomós hi ha un parell de quilòmetres, i cap a Santa Cristina, a la C65, n'hi ha 3. També amb mobilitat en altres punts, com Argentona, per exemple, també a la zona de Tordera i Palafolls, a la C32, i per això demanar-vos que no baixi la guàrdia. Molt bona tarda.
0: Cap de setmana d'estiu i de problemes a les carreteres, la previsió meteorològica continua parlant de calor. A EMET, Juan Carlos Piña.
6: Avui a Catalunya les temperatures se mantenen amb pocs canvis, amb valors significativament elevats per aquesta època de l'any a la depressió central lleidatana. Arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 27 a Barcelona, 26 a Tarragona. Durant les pròximes hores al Pirineu creixeran núvols d'evolució amb possibles ruixats dispersos que podrien anar amb tempesta, sobretot al Pirineu més occidental. És una informació d'EMET.
0: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, el Jaume Bernet a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: La flotilla humanitària Global Summit no ha pogut trencar el bloqueig israelià a Gaza, en ser interceptada per Israel en aigües internacionals, però sí que ha exposat al món la brutalitat i la impunitat amb què actua l'estat hebreu. La vintena d'activistes catalans que han tornat a casa denuncien les vexacions i agressions a què han estat sotmesos per part dels soldats israelians durant la seva captivitat. Laura Campos, membre de la flotilla, en declaracions al programa Són 4 dies de Radio 4.
7: Bueno, estem parlant de tàsers, estem parlant d'intimidació amb gossos, de cops, de trets amb aquestes boles de goma, però que tenien també part de metralla. Estem parlant d'una brutalitat, d'un sistema de tortures i d'una violència injustificable cap a civils desarmats que anàvem en una missió humanitària per intentar portar ajuda a la ciutat de Gaza i trencar el bloqueig.
0: L'exalcaldessa de Montcada i Reixac confia que la Fiscalia obrirà una investigació davant l'Audiència Nacional per aclarir aquestes tortures. Denuncien els activistes que la situació dels presoners palestins és encara molt pitjor que la que han patit ells, amb tota la impunitat per part d'Israel.
7: Si ho han fet amb nosaltres i a plena llum del dia, què no estaran fent i què no estaran passant als 10.000 palestins i palestines que a dia d'avui continuen detinguts en aquests centres de tortures i de detenció israelianes, i entre ells centenars de nens i nenes que s'estan jugant 20 anys de presó per tan sols llançar pedres. Per tant, és aterrador.
0: Els membres de la flotilla insisteixen a demanar als governs i a la Unió Europea que trenquin tota relació amb Israel i deixin així, diuen, de ser còmplices per omissió del genocidi. Més coses. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, assegura que el nou sistema de finançament tirarà endavant, tot i que el Partit Popular el rebutgi. En una entrevista al Periódico, el ministre ha anunciat que convocarà el Consell de Política Fiscal i Financera abans de l'estiu per tractar amb les comunitats el nou model de finançament autonòmic. Pel que fa a l'assumpte Zapatero, la imputació de l'expresident per la seva mediació el rescat a l'aerolínia Plus Ultra, el ministre d'Hisenda no hi veu motius per avançar les eleccions. Arcadi Espanya reitera la presumpció d'innocència de Zapatero i la confiança en la justícia. També s'hi ha referit en els mateixos termes des de Granollers, Patxi López, que defensa també la presumpció d'innocència de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Que nosotros necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero y Zapatero, conversaciones de Zapatero muy poquitas, y reuniones muy poquitas. Queremos ya que la justicia actúe como tiene que ser, haciendo justicia, investigando y poniendo pruebas.
0: Patxi López acusa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de fer una oposició destructiva. Doncs el Partit Popular celebra avui reunió de la seva junta directiva a Catalunya amb l'assistència del secretari general del PP, Miguel Tellado. Laura Zurriaga.
9: Sí, des d'allà Miguel Tellado també s'ha pronunciat sobre l'assumpte Zapatero. El Popular no només dona per fet que l'expresident era el cap d'una trama de comissions internacional, sinó que l'acusa de blanquejar capitals al servei del govern de Venezuela.
10: Y parece que también blanqueaba dinero, dinero manchado de sangre, procedente de una dictadura que era la de Maduro. Según el auto, el ideólogo de la Alianza de las Civilizaciones se transformó en el cerebro de una macro trama de comisiones internacionales.
9: Segons Tellado, hi ha una vinculació clara entre la col·laboració amb l'actual president del govern, Pedro Sánchez, tot i que no ha transcendit per ara en l'informe de la Policia Nacional.
10: El soci de Zapatero se llama Pedro Sánchez, porque Zapatero no habría podido delinquir si las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros que presidía Pedro Sánchez.
9: Tellado ha assenyalat com a sospitós el pagament d'una hipoteca de 500.000 euros en 11 mesos, fet pel que l'entorn de l'expresident defensa que es va liquidar amb la venda prèvia d'una casa. L'expresident en tot moment ha defensat la seva innocència i assegura que sempre va actuar dintre de la llei.
1: Edició cap de setmana.
0: El Pla Territorial d'Implementació de les Energies Renovables a Catalunya, el Plater, ha encès les alarmes a moltes comarques. La pagesia i els ecologistes es revolten davant aquests macroprojectes. Les queixes de molts alcaldes han fet que el govern ara es comprometi a ajustar-lo per minimitzar-ne l'impacte als municipis afectats. Joaquim Calvente, bon dia.
11: Bon dia. Del total de l'energia produïda a Catalunya, tan sols un 20% és d'origen renovable i hauria d'arribar al 50% el 2030, segons la Llei Catalana de Canvi Climàtic. Per accelerar la transició energètica, el govern compta amb el Plater, que planifica on s'instal·laran els parcs eòlics i fotovoltaics i la quota energètica que s'ha de produir en cada comarca i municipi. Un pla qüestionat arreu del país en considerar que s'ha dissenyat sense tenir en compte les necessitats reals del territori ni consultar-ho amb la gent que hi viu i treballa. Jordi Guiu és membre de la coordinadora Eixen Lluita, que engloba diverses entitats de les comarques centrals.
12: Directament s'ha dibuixat Catalunya amb tot de camps que es volen fer servir per ficar energies renovables i ja està, sense pensar més enllà amb el territori, ni ben bé com són aquells camps, ni què suposen per la zona, que és un pla com poc aterrat. Vull dir que s'ha fet molt des de despatxos, per dir-ho d'alguna manera.
11: Impugnen que es prioritzi la sobirania energètica per sobre de l'alimentària.
12: Si podem tenir energia per, jo què sé, encendre els fogons, està molt bé, però si no hi podem ficar menjar dintre de l'olla, pues no servirà gaire de res, no?, que tinguem energia.
11: Ja són més de 180 alcaldes que demanen aturar aquest pla i reformar-ho. I el govern es compromet a ajustar-lo al màxim amb els ajuntaments perquè la petjada sigui la menor possible. Tot i així, la intenció de l'executiu és aprovar definitivament el pla a finals d'any.
0: Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida posa de manifest els problemes de salut que pateixen els treballadors i treballadores immigrants temporers, tant físics com mentals. Precarietat, llargs horaris laborals i habitatges inadequats hi són al darrere. Joana Cendra.
13: La recerca, publicada recentment en la revista Public Health, analitza variables com el gènere, la edat, la situació administrativa i el consum d'alcohol i de quina manera influeixen en la salut percebuda d'aquest col·lectiu especialment vulnerable. L'Erika Briones és una de les principals investigadores.
14: Més d'un 5%, ara un 23%, percebeix la seva salut com regular, mala o molt mala. les dones senten que la seva salut és pitjor i després també l'edat, no? Que això té lògica perquè quan més gran ets la teva salut pot empitjorar. Després també una variable que està involucrada és la situació administrativa. Si no tenen permís de residència i treball, els comporta una incertesa.
13: L'estudi s'ha fet a partir de 623 enquestes a homes i dones magrebines i d'Àfrica subsahariana a Andalusia, Lleida i La Rioja. La majoria dels temporers encara no han arribat a Ponent, ho faran els propers dies. A partir de l'1 de juny, l'Ajuntament de Lleida posa en marxa el dispositiu d'atenció als temporers al recinte, on precisament aquest cap de setmana s'hi celebra l'Aplec del Caragol.
0: Cultura versus guerra. Sota aquest títol s'han celebrat aquest cap de setmana a Barcelona unes jornades en què s'ha analitzat el paper de la cultura en temps de guerra i l'anomenada diplomàcia cultural. L'ha organitzat l'Associació Ambaixada dels Arts d'Ucraïna, una entitat cultural fundada per una gestora cultural ucraïnesa que va sortir del seu país i es va establir a Barcelona arran de la invasió russa del Donbass l'any 2014. Victoria Tissot és fundadora, presidenta de l'Associació Cultural Ambaixada de les Arts d'Ucraïna. Bon dia.
15: Buenos días. Bon dia.
0: Se puede construir la paz desde la cultura y desde el arte, ¿no? También es posible hacerlo.
15: Bueno, esperamos siempre que cultura nos trae algo más bonito y cultura es una herramienta de la paz. Esto es importante.
0: Aquest cap de setmana s'està celebrant Cultura versus Guerra, que es tracta de potenciar el que és la diplomàcia cultural i la presència de l'art i de la cultura precisament per evitar i per solucionar conflictes i treballar per la pau. Què és exactament Victuart?
15: Es un ciclo de películas que cuentan unas historias maravillosas de artistas que se han ido al frente para proteger su país. Entonces son historias inspirantes, pero historias donde se entiende bien la resistencia ucraniana. Y es un proyecto que está hecho dentro de estos 4 años con un amor tremendo a la tierra, al patrimonio cultural y a la literatura y poesía ucraniana. Los cineastas de Ucrania, Asociación Divis Ukrainske, ellos han creado con apoyo de muchísima gente de su alrededor y son la gente que hacen... Para promover la fuerza de Ucrania y crear la posibilidad de entender cuál es el futuro de este país y llegar a la paz, construir de nuevo el país, yo creo que es un mensaje buenísimo de parte de ellos.
0: Des de l'Ambaixada de les Arts d'Ucraïna heu treballat per la cultura, heu treballat per les arts, però no només per això, no? Teniu un dels projectes per donar suport a persones refugiades ucraïneses.
15: Exactamente. Nuestra asociación hemos creado en 2022, cuando se ha empezado la invasión masiva en Ucrania, que era para todos un choque inmenso. Ucrania es Europa, un país europeo con la cultura muy, muy bonita y muy rica. Claro, un conflicto militar que ha llegado a ser tan largo en Europa es terrible. Entonces, nosotros hemos recibido aquí artistas refugiados en Cataluña y estamos muy agradecidos a cada una persona catalana, a cada familia en Cataluña que han abierto sus casas, que han dado tanto apoyo y amor a los refugiados, porque es muy importante siempre este parte humano. Es buenísimo. Moltes gràcies.
0: De vegades tenim la sensació que no ens acaben d'arribar bé les notícies del que està passant a Ucraïna o en altres llocs en conflicte. Com estan les coses ara mateix al seu país? Quin és l'impacte de la guerra sobre la població? Perquè de vegades hi ha silencis, no?
15: Por desgracia están bombardeando cada día y todo el país está sobre bombardeos. Estamos hablando a través de películas qué está pasando, que los no paran bombardear poco y hacer ataques por drones, mueren civiles. También hay una situación terrible con los drones, están matando la gente civil, los gente mayor, la gente joven, los niños, mujeres embarazadas. Todo que está pasando de atrocidades de la guerra.
0: Sentiu que ara hi ha com una mica de silenci mediàtic, de que no se'n parla tant del que està passant al vostre país?
15: Por desgracia es un eclipse ahora mediático porque, claro, es verdad que en el mundo hay muchísimos conflictos, pero nosotros intentamos más que nada atirar atención a la Ucrania, explicar que es una guerra muy cercana, que está en Europa y que es muy importante cada uno aportar un grano de arena por la paz para que podamos acabar esta guerra y que el agresor ruso retire sus tropas de Ucrania y se puede restablecer la vida normal en Ucrania.
0: Víctor Tissot, molta sort.
15: Moltes gràcies.
0: Al recinte de la Fàbrica Oatxa a Barcelona se celebra aquest cap de setmana la Fira Literal de Pensament Crític, on es donen cita a editorials i autors que reflexionen sobre els problemes i les qüestions del món que ens ha tocat viure. Per exemple, a 3:45 de la tarda hi ha prevista una xerrada entre l'artista saharaui Aziz Abrahim, que acaba de publicar el llibre de poemes Cantos en Silencio, i la periodista Pilar Sampietro. Una conversa que hem fet primer aquí.
16: Los saharauis tenemos la esperanza de que algún día podemos retornar y de que realmente se resuelve este conflicto, porque ya son muchas generaciones que han nacido en la Hamada y que no han conocido nunca su tierra, y creo que no hay derecho a que un pueblo entero se le condene al olvido más absoluto y a vivir siempre entre refugiados y apátridas.
17: Per mi, tots els pobles de la Mediterrània tenen una història per explicar que els identifica i que els fa ser pobles. Allò que altres poders els han negat. I un d'aquests casos és el poble saharaui. És un deute pendent que tenim, que té aquest estat. Ja seria hora que os reconegués y que os retornés al que es seu, que es la seva terra.
16: Somos un pueblo que tenemos una identidad propia y tenemos un territorio. Nos pertenece ese territorio. El deseo generalizado de los saharauis es obtener su autodeterminación.
0: El Palau de la Música ha estat escenari aquest migdia d'un concert ben especial, el de Deliciós Fiscorn, dedicat als nadons. Agnès Vallent.
18: Visualment pot semblar una trompeta amb un tub més ample i cònic. Aquesta diferència és precisament la que defineix el seu caràcter sonor. El so del fiscorn és càlid, suau, melòdic, com a vellutat. Davant la potència de la trompeta, el fiscorn té un timbre més íntim i envolvent. És un instrument típic de la cobla catalana. Tot i que es fabrica a Alemanya, Catalunya n'és el principal i únic mercat. Ara el Palau de la Música l'ha posat al centre del seu espectacle per a nadons. Gemma Canadell és la directora del Servei Educatiu del Palau.
19: El Deliciós Fiscorn és un concert per a nadons recents nascuts, nadons que encara no caminen, que s'ha creat des del Servei Educatiu del Palau de la Música per apropar la música d'arrel tradicional als més petits. De fet, la veu cantada dels intèrprets sovint es barrejarà amb la veu cantada dels propis nadons i dels seus acompanyants.
18: A través d'un intercanvi artístic del Palau a Leiria, Portugal, van conèixer la companyia portuguesa Musicalmente, liderada per Paulo Lameiro, tot una autoritat en concerts per a nadons. D'allí va sorgir la idea de fer un homenatge a aquest instrument de metall tan arrelat a Catalunya. I van recórrer tot un mestre del fiscorn, Pep Moliner, de la Cobla Sant Jordi i professor de l'ESMUC.
20: No n'havia fet mai cap per nadons i això d'entrada em va sorprendre. Em va generar els meus dubtes també. Està clar que després de l'experiència del 2024 ho tinc claríssim, és un espectacle preciós, els nadons participen plenament en l'espectacle, corren per l'escenari, és un escenari rodó.
18: El programa, des del Salt de Plens de la Patum, la Balanguera, el Ball de Sant Ferriol, sardanes, una polifonia del Llibre Vermell de Montserrat o melodies tradicionals de Romania o Portugal, en plena llibertat de moviments i deixant que flori l'emoció. Només avui al Palau de la Música, Deliciós Fiscorn, dedicat al públic de 0 a 14 mesos.
0: I la nit, el que va ressonar al Palau de la Música és la veu inconfusible i mediterrània de la Maria del Mar Bonet, que va presentar el seu nou disc, L'aigua no cansa. Un recital per celebrar 60 anys de carrera i un altre aniversari, 50 anys de la mítica actuació a l'Olímpia de París, que es repetirà enguany.

0: Ho hem dit en començar aquest informatiu, cara i creu en el futbol, la cara l'equip femení del Barça que guanya la seva quarta Champions i la creu el Girona que baixa a segona divisió, Germà García.
1: Bona tarda, Olga. Sí, efectivament, així estan les coses amb l'equip femení del futbol del Barça, que està volant en aquests moments des d'Oslo fins a Barcelona, i un Girona abatut que torna després de quatre temporades a primera divisió a la categoria de plata del futbol espanyol. Però ens centrem amb l'alegria, amb el que va assolir ahir l'equip femení, l'equip d'en Pere Romeu, amb aquesta victòria contundent per 4-0 a Oslo, amb 2 gols d'Eva Payor i 2 més de Salma Parayuelo. Una final que és la quarta que aconsegueix el Barça en els últims 6 anys, i això davant del rei d'aquesta competició, que és l'Olympique de Lió, que té 8 títols en aquesta Champions League. Cata Coll, la portera del Barça, va ser considerada la millor jugadora d'aquesta final. Va haver plors de la capitana Alexia Putellas en ser substituïda i en aixecar la copa. El seu futur continua sent incert. I minuts també per Aitana Bonmatí a la segona meitat. De tot plegat, el tècnic Pere Romeu deia que consistia en un premi al treball i a la constància que ha fet aquest equip.
2: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
1: Com deien, la portera balear, Cata Coll, va ser la considerada millor jugadora d'aquesta final i tenia també unes bones paraules cap al seu tècnic, cap a Pere Romeu.
3: Òbviament, li vaig dir que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip, i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
1: Minuts també a la segona meitat per Aitana Bonmatí, que volia posar en valor la feina que es fa a la Masia.
4: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviment, però hi ha algú que mai se'n va, i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: En la mateixa línia anava la davantera noruega Caroline Graham Hansen, tot parlant de la Masia.
5: El club hace cosas correctas para ayudarnos. Sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: I com dèiem, aquesta tarda vespre, festa grossa a l'Avinguda Maria Cristina, davant de les Fonts de Montjuïc. Començarà a les 5 de la tarda amb l'actuació dels Figa Follower, i a les 7 de la tarda tindrem tot el que serà la cerimònia de celebració per aquest quart títol de Lliga. Allà caldrà escoltar atentament el que diu la capitana Alexia Putella sobre el seu futur. Això era la cara i la creu, la van viure ahir a Montilivi, on el Girona no va passar de l'empat contra l'Elx. Empat a 1, es va avançar l'equip il·licità amb gol que marcava Álvaro Rodríguez, i empatava, això sí, a la segona meitat el capità de l'equip gironí, Arnau Martínez. Va ser insuficient, més de 14.000 espectadors a Montilivi, la millor entrada de la temporada. Després de 4 anys a primera, torna a segona divisió. El mateix desenllaç a Marc del 2019, quan l'Elx va superar els gironins en el play-off d'ascens a primera divisió, i al final hi van haver crits també a la graderia de directiva dimissió. El tècnic Michel Sánchez estava totalment abatut, se sentia responsable.
6: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador, i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent, jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
1: No va voler parlar, però, Mitchell, de quin serà el seu futur. Es parla molt de que podria estar a Holanda, concretament amb el Ajax d'Amsterdam, o bé continuar una temporada més al Girona. No ho deixava gens clar.
6: Hay que hablar, no sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
1: Tampoc el president del club, Delfí Geli, volia aclarir ni el futur del tècnic ni el del club.
7: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí, no es tracta avui de... d'assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
0: S'acaba així la temporada de la primera divisió de futbol. Ha quedat tot definit pel que fa als descensos i també a competicions europees, Germà.
1: Amb aquests resultats, Girona 1, Elche 1, València 3, Barça 1, Espanyol 1, Reial Societat 1, Betis 2, Llevant 1, Reial Madrid 4, Atlètic Club de Bilbao 2, Alavés 1, Rayo Vallecano 2, Getafe 1, Osasuna 0, Celta 1, Sevilla 0 i Mallorca 3, Oviedo 0. D'aquesta manera tenim que avui es disputarà l'únic partit en el que no hi ha res en joc. A les 9, Villarreal Atlètic de Madrid amb la tercera plaça en joc. Jugaran la Champions Barça, Real Madrid, Villarreal, Atlètic de Madrid i Betis, jugarà l'Europa League el Celta, la Conference League al Getafe i pendents del que pugui fer el Rayo Vallecano que dimecres juga la final de la Conference League a Leipzig contra el Crystal Palace. Baixen a segona divisió el Mallorca, el Girona i l'Oviedo. Pel que fa a l'Espanyol, el seu tècnic Manolo González, després de l'empat ahir a Cornellà al Prat a 1 contra la Reial Societat, deia que el que vol és quedar-s'hi.
8: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
1: El Barça amb la seva derrota 3-1 a Mestalla. Ahir l'últim partit de Robert Lewandowski, que va marcar el seu gol 120 en 193 partits com a blaugrana. Va jugar de porter Chesney i Joan Garcia va guanyar el trofeu Zamora al menys golejat. L'equip ja està de vacances fins al proper 15 de juliol. Gerard Martín, el central del Barça, diu que encara està il·lusionat en que el cridi Luis de la Fuente i vagi al Mundial.
9: Ojalá que sí. Yo, pues eso, yo estoy contento con mi temporada. Evidentemente pues me siento preparado porque en el Barça al final compites al máximo nivel y creo que estaba al nivel, pero bueno, pues tocará esperar a ver el lunes y nada, tener la tele encendida.
1: Caldrà esperar, evidentment, aviam aquesta llista que facilitarà demà el tècnic o el seleccionador, Luis de la Fuente, per anar en aquest Mundial. També hi va haver molta emoció a la fase d'ascens, o millor dit, també als play-off i també a l'última jornada de la primera divisió, de la primera federació. Tenim que l'Europa va guanyar per 3-2 l'Eivissa i, per tant, es classifica pel play-off, jugarà contra el Celta B. El Sabadell va guanyar 0-2 al camp del Tarassona, també es classifica, jugarà en aquest cas contra el Reial Madrid, que Castilla, i el Nàstic de Tarragona, després d'empatar a un, el Rico Pérez contra l'Hèrcules, conserva la categoria. I d'aquesta manera s'expressava el seu tècnic, Pablo Alfaro, exjugador del Barça, per cert.
10: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4 o 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
0: I en el poliesportiu tenim una mica de tot. Futbol sala sense el Barça a la final de la Copa, bàsquet amb el Madrid a la final de l'Euroliga, waterpolo amb l'inici del final de la Lliga i hoquei patins amb els play-offs.
1: Sí, anem a pams amb futbol sala. La final a 4 de la Copa del Rei que es disputa a Càceres. Ahir amb les semifinals, Cartagena 5, Valdepeñas 2 i Barça 2, Jaén 2. Van haver d'anar als penals i una vegada més el Barça va perdre en aquests llançaments de penal. Per tant, no hi serà la final d'avui, que es disputarà a les 6 de la tarda entre el Cartagena i el Jaén. Pel que fa al bàsquet, a l'Eurolliga, Atenes, avui a partir de les 8 es disputa la final a 4 entre l'Olympiacos i el Real Madrid. Es repeteix la final de l'any 95 a Saragossa, on va guanyar l'equip madridista. I a la Lliga ACB, 33a jornada, estan en joc i amb els següents resultats. Bilbao, bàsquet 77, bàsquet Girona 80, són el quart, bàsquet Saragossa 64, Eucamp Múrcia 67, Força Lleida 64, Morabanc Andorra 91 i recordem que a les 6 de la tarda jugarà el Joventut de Badalona contra el San Pablo de Burgos. Això pel que feia al bàsquet. També s'està disputant en aquests moments el primer partit de la final del play-off final de la Lliga de Divisió d'Honor de Waterpolo. S'està disputant a la piscina Barceloneta. De moment el resultat, quan estem ja en l'últim quart, és de Club Natació Atlètic Barceloneta 13, Club Natació Sabadell 9. Recordem que els mariners són els que porten més títols, 26 en total, dels quals 21 d'ells són consecutius. En hoquei patins també dic que es disputaran els tercers partits dels play-off de quart de final després d'aquests resultats d'ahir. Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Queda eliminat el Lleida a mans del Liceu. I per últim, recordar que avui es disputa a partir de les 10 de la nit el Gran Premi del Canadà de Fórmula 1, la cinquena prova d'aquest Mundial.
0: Gràcies, germà.
1: Fins ara.

0: Són les dues. Un informe de l'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, al qual ha tingut accés a Ràdio Televisió Espanyola, situa l'expresident Rodríguez Zapatero i les seves filles com els principals beneficiaris finals dels fons de la companyia aèria Plus Ultra, rescatada pel govern durant la pandèmia. Segons l'informe, diversos implicats en la causa van intentar frenar la investigació judicial segons unes converses intervingudes per la policia. Des del PSOE defensen la presumpció d'innocència de l'expresident del govern i des del Partit Popular acusen Pedro Sánchez de ser el soci de Zapatero, Maria.
1: El portaveu socialista al Congrés, Patxi López, recorda que cal demostrar la culpabilitat de les persones i no la seva innocència i que, com en qualsevol procés, calen proves que incriminin o no.
2: Que nosotros necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero y Zapatero, conversaciones de Zapatero, muy poquitas, y reuniones muy poquitas. Queremos ya que la justicia actúe como tiene que ser, haciendo justicia, investigando y poniendo pruebas.
1: Des de Granollers, durant la festa de la Rosa, López també acusa el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, de fer una oposició destructiva. La verbalitza el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, que assenyala el president del govern, Pedro Sánchez, com a soci de Zapatero.
3: El soci de Zapatero se llama Pedro Sánchez, porque Zapatero no habría podido delinquir si las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros que presidía Pedro Sánchez.
1: Declaracions durant la cloenda de la reunió de la Junta Directiva del Partit Popular celebrada aquest diumenge a Barcelona.
0: Primera nit a casa dels membres de la flotilla humanitària Global Summit que volien trencar el bloqueig israelí a Gaza però van ser interceptats per Israel en aigües internacionals. No els han permès complir l'objectiu principal però sí han exposat al món la brutalitat i impunitat amb la que actua l'estat hebreu.
1: Els activistes denuncien les vexacions i agressions a les que han estat sotmesos per part dels soldats israelians durant la seva captivitat. Laura Campos, membre de la flotilla, en declaracions al programa Són 4 dies d'aquesta casa.
4: Bueno, estem parlant de tassers, estem parlant d'intimidació amb gossos, de cops, de trets amb aquestes boles de goma, però que tenien també per de metralla. Estem parlant d'una brutalitat, d'un sistema de tortures i d'una violència injustificable cap a civils.
1: Els activistes confien que la Fiscalia obri una investigació davant l'Audiència Nacional per esclarir les tortures i es pregunten què farà Israel amb els palestins empresonats si amb ells han actuat amb aquesta impunitat. Demanen als governs i a la Unió Europea que trenquin tota relació amb Israel i deixin així, asseguren, de ser còmplices per omissió del genocidi.
0: El Pla Territorial d'Implementació de les Energies Renovables a Catalunya, el Plater, ha encès les alarmes a moltes comarques. La pagesia i els ecologistes es revolten davant aquests macroprojectes i les queixes de molts alcaldes obliguen el govern a treballar perquè l'impacte sigui el mínim possible.
1: I a Vic, jornada reivindicativa i de denúncia perquè acusen l'executiu de plantejar el Plater sense escoltar el territori i sense tenir en consideració el model de vida de la pagesia. Jordi Guiu és membre de la coordinadora Eix en Lluita, que engloba diverses entitats de les comarques centrals.
5: Directament s'ha dibuixat Catalunya amb tot de camps que es volen fer servir per ficar energies renovables i ja està, sense pensar més enllà amb el territori, ni ben bé com són aquells camps, ni què suposen per la zona, que és un pla com poc aterrat. Vull dir que s'ha fet molt des de despatxos, per dir-ho d'alguna manera.
1: Impugnant també que es prioritzi la sobirania energètica per sobre de l'alimentària.
0: Cultura versus guerra. Sota aquest títol s'han celebrat aquest cap de setmana a Barcelona unes jornades en què s'ha analitzat el paper de la cultura en temps de guerra i l'anomenada diplomàcia cultural. L'ha organitzat l'Associació Ambaixada de les Arts d'Ucraïna. Hem parlat amb la seva fundadora i presidenta, Víctor Tissot, a l'edició cap de setmana.
6: Cultura és una herramienta de la paz, esto es importante. Y llegar a la paz, construir de nuevo el país. Estamos hablando a través de películas qué está pasando, que no paran bombardear, hacer ataques por drones, mueren civiles.
0: I acabem amb la previsió meteorològica. Emet Juan Carlos Piña.
7: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya les temperatures se mantenen amb pocs canvis, amb valors significativament elevats per aquesta època de l'any a la depressió central lleidatana. Arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 27 a Barcelona, 26 a Tarragona. Durant les pròximes hores al Pirineu creixeran núvols d'evolució amb possibles ruixats dispersos que podrien anar amb tempesta, sobretot al Pirineu més occidental. Demà dilluns les temperatures continuaran amb pocs canvis en general, encara que pujaran lleugerament al litoral de Girona. S'aprevouen màximes de 35 graus a Lleida, 33 a Girona, 28 a Barcelona i 26 a Tarragona. A més, esperam un dia d'ambient assolellat, encara que durant la tarda al Pirineu tornaran a créixer núvols d'evolució sense descartar ruixats dispersos. És una informació d'EMET.
0: Ho deixem aquí. Més notícies a les 3. Bona tarda.
8: Edició cap de setmana. Ràdio 4. Tota Europa.
9: Bona tarda, europeus i europees.
10: Aprendimos a quererte.
9: Cuba està al punt de mira dels Estats Units. Una intervenció a l'illa és el desig de la potència. I més després de la imputació de l'expresident cubà Raúl Castro per l'abatiment de dues avionetes de germans al rescat l'any 1996.
10: Se queda la clara.
9: Mentrestant, el poble cubà es troba immers en una crisi econòmica amb limitacions de llum i de menjar. Avui, dos europarlamentaris, Leire Pagín, dels socialistes, i Raúl de la Hoz, dels populars, ens porten les claus d'aquesta situació. A més, els parlem de la flotilla a Gaza, recentment aturada en la seva totalitat per Israel. Més de tres dècades després, els Estats Units presenta càrrecs criminals contra l'expresident cubà Raúl Castro per fer caure dues avionetes civils de l'organització anticastrista Germans al Rescat, on van morir quatre persones, tres d'elles nord-americanes. En parlem amb Raúl de la Hoz, europarlamentari del Grup Popular. Bona tarda.
11: Muy buenas tardes.
9: Quina valoració fa d'aquesta notícia?
11: Bueno, evidentemente, fruto de la situación que en este momento se está viviendo en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y la presión que Estados Unidos ha decidido ejercer para acabar con la situación de este país, Cuba. Por nuestra parte, seguimos manteniendo que la vía democrática es la alternativa mejor para todos para acabar con la dictadura castrista. Y lo que esperamos del gobierno castrista es que cuanto antes, y evidentemente ahora más que nunca, ante la amenaza de los Estados Unidos, comience de una vez por todas una transición democrática que permita acabar con la situación de dictadura que vive ese país y pase, lógicamente, por la liberación de presos políticos, la reunificación nacional, la desmilitarización del gobierno, el desmantelamiento, por supuesto, de Gaza y el inicio de un proyecto para entregar a los ciudadanos la soberanía que durante tantos años les ha sido arrebatada.
9: Durant anys els Estats Units no ha impulsat seriosament, no, aquest cas per motius diplomàtics, no deien. És ara aquesta una motivació real o una justificació per intervenir la illa?
11: Vamos a ver, motivos para actuar en Cuba existen. Nosotros, por ejemplo, aquí en el Parlamento Europeo estamos solicitando de la Comisión la suspensión del acuerdo de cooperación con Cuba ante los continuos incumplimientos por parte de Cuba de sus compromisos. Evidentemente, la situación en Cuba es hoy insostenible. Los Estados Unidos están actuando como actúan los Estados Unidos bajo esta administración. Nosotros, repito, preferimos la vía diplomática y preferimos que antes que esto pueda terminar con una intervención violenta o no ajustada al derecho internacional o con dudas sobre su repercusión jurídica, se asuma la responsabilidad por parte del gobierno castrista y, repito, se inicia ese proceso de transición democrática tan necesario.
9: ¿Creo que la soberanía de Cuba es troba en perill?
11: Nosotros entendemos la soberanía en un Estado de Derecho, que no existe en Cuba, como aquella que reside en los ciudadanos. La soberanía en Cuba hoy no reside en los ciudadanos libres de Cuba, porque no hay ciudadanos libres en Cuba. Nosotros lo que precisamente abogamos es porque la soberanía se devuelva a los ciudadanos cubanos. Por lo tanto, no es una cuestión de que a Cuba, al gobierno cubano se le arrebate nada, sino que el gobierno cubano lo que debe hacer es devolver lo que ha arrebatado a los ciudadanos. Primero la libertad, segundo los derechos y tercero la soberanía.
9: Més enllà de les disputes diplomàtiques que parlàvem al principi, òbviament Cuba està patint una crisi econòmica a gran escala. Com valora vostè aquesta situació ja humanitària?
11: Pues el colapso del régimen castrista. La expresión máxima de cómo se ha estado utilizando a un pueblo en beneficio de unos pocos y las consecuencias están aquí. Uh-huh. Un gobierno que es incapaz de suministrar a su pueblo los servicios básicos y fundamentales, la luz, el gas, la electricidad, los alimentos más básicos, medicinas, evidentemente absoluto colapso. Pero lo que está haciendo el gobierno castrista es impedir siquiera que los pobres cubanos se manifiesten pidiendo algo tan básico como es tener luz o tener pan. Y aquellos que se manifiestan y se les ocurre lanzar alguna consigna crítica al modo de entender del gobierno cubano, pues se le detiene y se le mete en prisión. Las prisiones cubanas están más llenas de presos políticos que nunca. Estamos viendo que hasta se encarcelan a menores de edad, sencillamente por reclamar en la calle lo que estamos reclamando todos, libertad y cobertura de los derechos básicos y fundamentales. Lo esencial que debería de tener un pueblo, y que, repito, la situación de colapso de el gobierno cubano impide que se cubra.
9: En aquest sentit, el Marco Rubio s'ha dirigit al poble cubà en castellà, exculpant-se una mica, no, d'aquest bloqueig que pateix la illa, i culpant, no, com tu dius, a Gaesa. Com valores les seves paraules?
11: Bueno, todo el mundo sabe qué es lo que está ocurriendo con Gaesa y de qué manera se está enriqueciendo unos pocos en la isla. Marco Rubio no descubre absolutamente nada que no se sepa en su declaración. A partir de ahí, pues es muy fácil por parte de algunos hacer responsable a los Estados Unidos de bloqueo económico. Evidentemente nadie va a reconocer o ningún comunista va a reconocer la responsabilidad de los años de dictadura, pero la realidad está ahí. Repito, un gobierno que es incapaz de suministrar electricidad a su pueblo no puede responsabilizar a los Estados Unidos de su incapacidad y su bloqueo, mientras algunos se enriquecen vilmente a través de Gaesa.
9: ¿Y qué podría hacer la Unión Europea a banda también ayuda humanitaria?
11: Bueno, la Unión Europea, nosotros lo estamos. La Unión Europea lleva, en primer lugar, lleva años aportando ayuda humanitaria a Cuba. Lo que algunos tenemos dudas es de cómo se gestiona esa ayuda humanitaria que llega a Cuba y nos falta la garantía de que efectivamente llegue finalmente a quienes lo necesitan. Pero desde la Unión Europea lo que estamos reivindicando algunos, y ayer mismo tuvimos la ocasión de reiterarlo en el Pleno, es la suspensión del acuerdo de cooperación con Cuba, repito, por incumplimiento de las obligaciones que asumió el gobierno cubano, y en segundo lugar la presión democrática para que se abra un proceso de transición democrática en ese país.
9: I quin creu que és el futur de Cuba? Jo ja sé que és molt agrosarat dir-ho i és molt difícil, però quin podria ser per vostè?
11: ¿El futuro? ¿Cuál podría ser el futuro de Cuba? Yo sueño con un futuro de Cuba, creo que todos los demócratas soñamos con un futuro de Cuba que sea el que decidan los cubanos y no el que decida nadie por ellos.

0: Ara passem a l'estona de l'anàlisi i ho fem amb el professor Albert Garrido. Endavant, Albert.
1: S'atribueix a Deng Xiaoping la frase següent. Xina haurà canviat per complet abans de que ningú se'n recordi de nosaltres. Se non è vero, è ben trovato. Després de la mort de Mao el 1976, Deng va posar en marxa un conjunt de reformes que van rescatar l'economia xinesa de la irrellevància fins a convertir-se en el que és ara. Quan Deng va morir el 1997, s'havia guanyat el sobrenom d'arquitecte de la Xina moderna. El partit seguia el pont de comandament, però la Xina ja era gairebé la fàbrica del món. Avui tots els camins condueixen a Xina. En menys de dues setmanes han passat per Pequín Donald Trump i Vladimir Putin. El cas és que abans de que el 2026 compleixi mig any, han visitat la ciutat prohibida tots els membres permanents del Consell de Seguretat de l'ONU. Però el Regne Unit i França són dues potències declinants. Tallen el bacallà, Estats Units i Xina, que, per arrodonir la jugada, manté una aliança estratègica amb Rússia per garantir-se el subministrament de petroli i gas. És a dir, Xi Jinping surfeja la cresta de l'onada i disputa sense embuts l'hegemonia als Estats Units. Mentrestant, els europeus ens ho mirem, formulem les preguntes essencials i ens envaeix certa depressió. Qui som? D'on venim? On anirem a parar? A principis del mil·lenni, Susan George es preguntava si era versemblant un món diferent al desitjat pels poders globals. I contestava: no crec que sigui possible sense una Europa conscient del seu paper indispensable, disposada a mantenir-se fidel a les seves arrels. Sembla que l'Europa política està lluny de poder representar aquest paper corrector per neutralitzar les escomeses contra la cultura democràtica. Sense autonomia estratègica és impossible que assumeixi el paper indispensable del que parlava Susan George fa més de 20 anys. Però l'autonomia estratègica obliga a una disciplina unitària amb un pressupost i programes concrets que contrarresti al mateix temps el dinamisme de l'economia xinesa i dels oligarques estatunidens. Res de tot això és imaginable a curt termini. Ens ho hem de fer mirar abans de que la malaltia esdevingui crònica i el paper europeu sigui només de mer vassallatge.

0: Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Avui diumenge, ja sabeu, segon programa de la setmana del Més que Esport, com cada cap de setmana fins a les 3 en punt, i amb l'Helena Ramos al control de so. Avui us parlem d'esport adaptat a través d'un prestigiós torneig de tennis en cadira de rodes que es disputa aquesta setmana vinent a Barcelona i que enguany ascendeix de nivell a la Federació Internacional de Tennis. El torneig català, que arriba a la seva novena edició, serà aquest 2026 el primer i únic de l'estat espanyol de categoria ITF 1000 i es disputarà del 27 al 30 de maig. És el tram Barcelona Open. El Real Club de Polo de Barcelona serà a partir del pròxim dimecres 27 de maig, seu d'aquesta novena edició del tram 2026, el principal esdeveniment esportiu adaptat que se celebra a la capital catalana i que reuneix alguns dels millors tenistes del món de més de 20 nacionalitats diferents de les categories masculina, femenina i quad. Es tracta del torneig més important de l'estat espanyol i l'únic de categoria ITF 1000, abans anomenat Supersèries, el grau màxim que atorga la Federació Internacional de Tennis més enllà dels 4 grans Slams. En aquesta edició, el torneig presenta un cartell immillorable amb la participació de top 3, tant en categoria masculina com femenina, a més de molts jugadors i jugadores situats entre els 10 millors del món. Entre ells, cal destacar Martín de la Fuente, número 1 del rànquing espanyol i tercer millor jugador mundial, o la valenciana Lola Ochoa, una de les pioneres i referents del tennis en cadira de rodes, amb 4 Jocs Paralímpics i un gran palmarès. A més de la competició, el tram manté un fort compromís social i té l'objectiu de donar a conèixer aquest espectacular i dinàmic esport adaptat a la ciutadania i donar visibilitat a uns esportistes que transmeten els valors de l'esport adaptat, superació, esforç i constància. I com és habitual, el torneig està obert a la ciutadania i és gratuït pel públic.
0: Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Doncs un any més parlem del tram, ho hem fet en altres ocasions i ho hem fet amb el nostre convidat aquí als estudis, el José Coronado, és tenista en cadira de rodes, però també és el director del Tram Barcelona, un torneig que organitza juntament amb la Fundació Cruyff, on també treballa. Què tal, José? Bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, Marga, molt
1: bé. Un any
2: bé.
1: Més, eh? Com passa això, eh?
2: Passa massa ràpid.
1: Massa ràpid. Diu, fa 4 dies estàvem allà i ara, sí. Apa, en plena feina, per això t'agraïm que hagis vingut avui a parlar amb nosaltres, perquè estem a 3 dies del torneig. Com està tot?
2: Doncs a punt.
1: A punt, a punt. A punt, no? Ja... Mal aniria que no estigués a punt,
2: sí, sí.
1: No?
2: Demà ja fem els últims muntatges, a la vegada que els jugadors ja estan entrenant, i ja dimarts sorteig, conferència d'obertura, i dimecres comença la competició.
1: Que comenci l'espectacle, no?
2: Que comenci l'espectacle, així.
1: Perquè al final és, ho hem parlat altres vegades, el tennis en cadira de rodes és un dels esports adaptats amb més tradició i segurament dels més espectaculars, no? Perquè a més, sempre ho hem dit, és que és igual que el tennis, només hi ha alguna petita norma com que la pilota pot botar dues vegades, això encara és així.
2: És l'única,
1: de fet.
2: És l'única,
1: tota
2: sí.
1: La resta és igual.
2: Tota la resta és exactament igual. Exactament. I com ben dius, és un esport... molt espectacular, superprofessional i bueno, i aquest any fa 50 anys.
1: 50 anys, sí, és cert, que he vist que fareu una commemoració també. Ja ens explicaràs, José, tot el que fareu. 50 anys de tennis en cadira de rodes.
2: Correcte.
1: Uh-huh. I tu quants anys fa que jugues a tennis en cadira de rodes?
2: Però els tinc, els faré. Faré 50.
1: Faré 50, justament.
2: Faré 50, sí, sí, justament.
1: Aquest
2: sí,
1: any?
2: Sí. Pues mira, en 2 setmanes.
1: Felicitats! O sigui que tu vas de la mà del tennis.
2: Jo vaig de la mà del tennis.
1: És
2: curiós, és supercuriós. Quan em vaig assabentar, vaig dir, ostres, quina casualitat.
1: Quina casualitat.
2: El tennis es va crear...
1: Quan tu vas néixer?
2: Al 76, i jo vaig néixer al 76.
1: Al 76, que va néixer també aquesta casa, Ràdio 4. 1976, fa 50 anys, el 13 de desembre. Per tant, tot encaixa. Va ser uns anys després, i ja hem explicat a vegades la seva història, tornarem a fer que el José Coronado va començar a jugar a tennis en cadira de rodes. Però, si et sembla, saludem a una de les participants prestigioses que tens al teu torneig, no?
2: I tant.
1: Ella és la Lola Ochoa, valenciana, encara a València, d'aquí poc segur que la tenim a Barcelona. Què tal, Lola? Com estàs? Bona tarda.
3: Muy bien, bona tarda, muy bien. Encantada d'estar aquí.
1: Encantada nosaltres de que ens acompanyis, perquè déu-n'hi-do el palmarès que tu tens. Ets una de les veteranes i de les pioneres d'aquest esport. Has estat en 4 Jocs Paralímpics. Bé, tota una història. No sé si sabies que aquest any, com ens explicava el José, fa 50 de que va començar el tennis en cadira de rodes. Ho sabies?
3: Sí, lo sabía. Yo empecé hace tiempo parece, a nosotros nos parece poco, pero ya hace mucho tiempo. Entonces es un deporte que decíamos hasta hace poco relativamente nuevo, pero ya no es tan nuevo, o sea, lleva mucho tiempo ya.
1: Mig segle, no? 50 anys d'un esport que ens deia el José que és dels més professionals a nivell d'esport adaptat, no? El tenis i el que més s'assembla al tenis, no en cadira de rodes, no?
3: Sí, yo creo que sí. Hay un calendario de torneos durante todo el año. Se juegan torneos a la vez que Grand Slams. Luego hay torneos de la categoría como el Tram, que es de los torneos más importantes del mundo. Y los deportistas son súper profesionales, entrenan lo mismo que la gente de pie y, bueno, es un deporte espectacular.
1: La Lola Ochoa, com deien, valenciana, va ser una de les dues primeres dones espanyoles que va participar en uns Jocs Paralímpics en tennis en cadira de rodes, a Atenes 2004, en aquesta modalitat, i després doncs, ha participat en altres 3 Jocs Paralímpics consecutius, a més de tenir, com dèiem, un gran palmarès. Per tant, José és una de les estrelles, que n'hi ha moltes, que has portat al teu torneig, al vostre torneig.
2: Doncs sí, la Lola ja és una tradicional al nostre torneig, i jo crec que algun any igual ella se'n recordarà, s'ho ha perdut per lesió, però la resta d'anys ha estat al torneig. Aquest any doncs el nivell és superpotent, tenim a les 15 millors jugadores del rànquing.
1: Les totes. 15 millors? Totes, una per una. Salta cap...
2: Una darrere de l'altra, les
1: 15... Genial, no?
2: Sí, és molt fort per nosaltres, perquè a més el quadre masculí és exactament el mateix. Bueno, al quadre masculí n'hi ha hagut una baixa d'última hora.
1: Això passa així que ha, les millors famílies.
2: Sí, llavors n'hi ha els 14 millors homes, les 15 millors dones, i la Lola doncs, ha rebut una invitació per participar al torneig, un wild card, que sempre intentem donar a algun jugador espanyol, i qui millor que la Lola, no? Que és tota una institució del tenis femení espanyol.
1: Segur, la pots saludar, eh?
2: Què tal, Lola, com estàs?
3: Muy bien, muy bien.
2: ¿Estás lista
3: encantada,
2: ya?
3: nerviosa ya para empezar el martes a calentar y ya el miércoles empezaré el torneo.
1: Ens deia el José que no sap si t'has perdut algun per lesió, però són 9, aquesta és la 9ª edició. ¿En quantes has estat, Lola?
3: 2, creo que me he perdido 2.
1: Dos.
3: Una seguro por lesión y el año pasado, el año pasado no participé después de no clasificar a los Juegos de París, descansé un poquito y bueno, esto es lo que tiene, ¿no? Que el tenis es un deporte súper profesional, que en este torneo vamos a tener a las 15 mejores del mundo.
1: Es fuerte,
3: y luego,
1: eso, ¿eh?
3: Luego iré yo, o sea que para mí es un honor recibir la invitación y nada, intentar pues primero agradecer pues eso a todo el equipo del Trump, porque ya siempre lo he dicho que para mí es el mejor torneo internacional, al que ya no solo en España, de todos, creo que hay un equipo profesional increíble, un equipo humano y bueno, más las instalaciones, lo tiene todo. Y bueno, pues yo pues a intentar disfrutar, ya como soy una veterana y no sé cuánto tiempo más podré jugar.
1: Tens
3: un torneo de
1: 47 anys. O sigui que sí, estàs a prop del José, que farà 50 aquest any.
3: Molt a prop.
2: No t'agafarà.
1: Però déu-n'hi-do, no? 4 Jocs Paralímpics.
3: Sí, bueno, si lo comparas con las que están allí, que bueno, que desde aquí invito a todo el mundo a que vaya a verlo, porque se van a quedar impresionados. Bueno, sí, llevo muchos años, con lo cual al final pues vas sumando y vas contando cosas, y sí, muy contenta de toda la carrera y que se ha conseguido que ahora mismo en sus inicios no era así, y ahora pues la gente que está empezando a jugar y que está jugando ahora mismo tenga muchísimas más oportunidades, claro, y sea un deporte como es ahora.
1: Molt més professional, i aquí torneixos com aquest serveixen per donar-li visibilitat. Mira, anem a posar una mica de música, si et sembla, Lola.

0: És Titanium, amb Sia, que ens ha demanat, i David Guetta també, que ens ha demanat la Lola, perquè ja sabeu que ens agrada que els nostres convidats ens posin la seva música. I jo et demanava, Lola, i em deies, aquesta me la poso o me la posava, no sé si abans dels partits és així?
1: Sí, sí, sí, es una, bueno, es una canción que me parece que transmite muy buen rollo, me te anima, y bueno, es un poco para, me la pongo como para un poco para calentar, soltar, y bueno, me la ponía, es una canción de hace mucho tiempo, pero me la ponía mucho antes para cuando hacía preparación física al principio y demás, y entonces, bueno, es una canción que sigo teniendo ahí. Como referente para una vez entro en pista, pues como soltar un poco todos los nervios.
0: Clar que sí, la música té sempre un paper important, no? A la vida en general, però els esportistes veig que molt, no sé si ets molt d'escoltar música, Lola.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sobretot antes de los partidos, sí. Porque es un poco, bueno, te evade y pues eso, necesitas también un poco, pues depende de cómo estés, o pues relajar, en este caso pues es para como animar y tal, y soltar, así que sí, siempre está presente conmigo.
0: Segur que estarà també a Barcelona aquesta cançó quan comenci el tram. Escolta, ens deies que les jugadores més joves que han començat més tard, doncs ja tenen unes oportunitats que algunes com vosaltres, que vau començar ja fa molt més temps, no teníeu, no? Volem conèixer una miqueta la teva història. Crec que et vas quedar en cadira de rodes quan tenies 14 anys, és així?
1: Sí, sí, exactament.
0: I per tant, des dels 14 anys que portes aquesta vida, quan vas conèixer el tennis? No sé si tu abans, clar, eres una nena, no sé si havies jugat a tennis o no alguna vegada.
1: Sí, havia jugat al tennis com a activitat extraescolar, jugava, crec que dos tardes, pues después del colegio, y bueno, y a mí siempre me ha encantado el deporte, pero bueno, el tennis era uno de los deportes que practicaba y que me gustaba. No empecé enseguida porque no existía aquí en Valencia el tenis en silla de ruedas. Claro. Y bueno, yo siempre cuento la anécdota que al principio pues era un deporte, pues eso, para mí desconocido completamente. Y que, bueno, tuve que llamar buscando en las páginas amarillas. Sí, cosa que ahora...
0: Ahora ya las páginas amarillas, no, como que nadie sabe qué es, ¿no?
1: Todo súper a mano y con internet y todo.
0: Sí, qué fácil es ahora, sí.
1: Sí, y llamando pues a la Federación Catalana, que bueno, que siempre ha sido...
0: Pionera, ¿no?
1: Pionera en el deporte adaptado y en el deporte, buscando sitios, si existía... Y bueno, hasta que, bueno, pues con 16 años empecé a jugar, encontré una monitora que se animó y empecé con mi silla de calle, o sea que bueno.
0: ¿Ah, pues sí? O sea, no era una cadira especial, ¿no? Era la cadira que tú andabas por carrer.
1: No, luego me dejaron una porque había un equipo de baloncesto, pero ya te digo, no existía como tal, no, nadie estaba. Y había muy poquita gente en España.
0: Déu-n'hi-do. Aquí la història també s'assembla a la del José, no?, que ja ens ha explicat altres vegades. Tu et vas quedar en cadira més gran, amb 30 anys, no?
2: 31, sí.
0: En 31 anys, sí. Amb un accident de moto. Per tant, gairebé 20 anys que portes a la cadira, no?
2: Sí, encara no, perquè faràs 50.
0: Però t'apropes. Però tu crec que ara m'explicaves que tu no havies jugat a tennis.
2: No, però al contrari que la Lola, jo no recordo haver agafat una...
0: Mai a la vida una raqueta abans d'això. En la vida anterior tu no havies agafat
2: No, en la meva altra vida no havia agafat una raqueta mai.
0: Ni t'ho havies plantejat.
2: No, és que no tinc el record. Home, igual alguna vegada sí fent el tonto amb algun amic o alguna cosa, més de xaval. Però no,
0: o les pales de platja.
2: O les plaies de platja, no, això sí, això segur. Sí, eh? Això sí. Però no, allò de no em visualitzo jo en cap moment de la meva vida anterior dintre d'una pista de tennis.
0: Per tant, el tennis per tu va ser un descobriment, com també lògicament per ella, perquè sí que coneixia el tennis, però no el tennis en cadira de rodes, però també va ser un element de rehabilitació, no?
2: Per mi sí.
0: A la Woodman.
2: Sí, per mi va ser un element de rehabilitació física, emocional, psicològica...
0: És el que té l'esport.
2: És el que té l'esport, al final. Sí. És una eina d'inclusió superpotent. Quan tu estàs practicant esport després d'una situació com aquesta, t'oblides que estàs assegut en una cadira, estàs practicant esport, tu passes bé, pateixes també, ja quan t'ho prens més seriosament i més professionalment, i al final és el que acabes de dir tu, com tothom. Al final és el que et dona l'esport, no? Aquesta inclusivitat. A més, el tennis és un esport Hòstia, jo diria que el més inclusiu que n'hi ha, perquè tu pots jugar amb una altra persona a l'altra banda de la pista,
0: sí,
2: que vagi d'empeus, i pots jugar de tu a tu, en la teva banda pot donar dos vots, en la de en
0: d'ell
2: la seva
0: només un.
2: Sí, només faltaria.
0: Només faltaria, algun avantatge havíeu de tenir, no?
2: I ja està, no? I practiques ja esport i t'ho passes bé i sense més.
0: I suposo que et sents reflectida, Lola. És veritat, això, a tu també l'esport, en aquest cas el tenis en cadira de rodes, et va ajudar, doncs, potser a la rehabilitació, a la introducció a aquesta nova vida, que és passar de caminar, doncs, estar en una cadira de rodes, i aquest fet de que el tenis s'assembli tant i tant al tenis de peu?
1: Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, para mí el tenis, pues, es un pilar súper importante de mi vida. Y bueno, ya no solamente a nivel físico, que bueno, pues te mantiene, haces un ejercicio, pero uh-huh, creo que a nivel emocional, psicológico, uh-huh, es fundamental. Creo que las personas con algún tipo de discapacidad, el deporte sí, ya de por sí es importante para la gente,
0: sí,
1: para todo el mundo,
0: sí, sí,
1: con
0: sí,
1: la gente con algún tipo de discapacidad, los beneficios que aporta son increíbles y bueno, me ha permitido pues desde viajar por todo el mundo a hacer una serie de cosas que seguramente si no hubiese hecho deporte, vamos, no lo hubiese hecho nunca.
0: Clar, perquè tu només tenies 14 anys, eres petita, quan doncs aquest canvi de vida, però no sé si t'haguessis plantejat ser esportista professional com ho has estat, no? Perquè quan un està en Jocs Olímpics o Paralímpics, en aquest cas, hi ha competicions arreu del món i viatja, i no sé si viu d'això, perquè no sé si dona per viure, Lola.
1: No, desde luego, no, yo, a ver, con 14 años no te plantea, no, ya
0: claro,
1: era
0: claro,
1: muy mayor
0: claro,
1: como para ser profesional del tenis o no, siempre ha sido el deporte, o sea, siempre ha sido, pues eso, no podía estar quieta y el deporte siempre me ha gustado, pero no aspiraba a ser deportista profesional, ni uh-huh, mucho menos.
0: Uh-huh.
1: Se me ha ido la pregunta.
0: No, que si això, clar, tu tens raó, normalment els esportistes professionals comencen de molt petits i cada vegada més petits, no sé, abans potser als 14 anys encara hi eres a temps, ara no, però vull dir que ara tens una vida, o has tingut una vida, ara ja estàs més a la recta final de la teva carrera, doncs de viatjar, de conèixer, de fer grans competicions i coses que potser no t'haguessis plantejat en una altra vida.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Uh-huh. Bueno, el recorrido es completamente distinto, uh-huh, no sé lo que habría hecho pues
0: claro,
1: la otra Lola,
0: petita,
1: pero
0: claro,
1: sí, pero uh-huh, pero bueno, me ha aportado muchísimo el tenis. Sin el tenis hubiese sido mucho más complicada mi
0: Més
1: vida,
0: difícil,
1: o sea,
0: ¿no?
1: Que me ha aportado muchísimo.
0: Uh-huh. A tu també. José, el tenis t'ha portat moltíssim.
2: Tot al final la meva segona vida, no?, que dic jo,
0: sí,
2: tot el que tinc és gràcies al tenis, uh-huh, no? Per una banda, el que deia la Lola, no?, la possibilitat de dedicar-te professional o mig professional, almenys en el meu cas, a l'esport, viatjar, viure experiències, però després tindrà tota aquesta possibilitat que ha vingut de la mà de la Fundació Johan Cruyff, d'estudiar un màster en gestió esportiva, uh-huh, que la Lola també l'ha estudiat.
0: Ah,
2: ara,
0: sí?
2: Ara sí, el mateix, ara li preguntes,
1: sí,
2: ara li preguntes. De crear el torneig, uh-huh, de veure com creix, bueno, i de totes les experiències que ha anat visquent paral·lelament al torneig, doncs tot això és gràcies a la cadira de rodes, tot això és gràcies al tenis. Si jo aquí estic avui parlant amb vosaltres és per això, no? Llavors, jo sempre dic que el que al principi semblava, no?, una situació dolenta, no?
0: Clar,
2: que miraves la cadira...
0: Sí, una desgràcia, no?
2: Sí, que dius, ostres, la cadira aquesta, doncs ara... Ho penses i dius, ostres, pues tot el que tinc és gràcies a la cadira,
0: que
2: perquè
0: sí,
2: com diu la Lola, l'altre José, no sé, que bueno,
0: què hagués fet?
2: Bueno, pues continuaria amb la seva vida,
0: clar, perquè
2: suposo.
0: Tu ja tenies 30 anys,
2: sí,
0: vull dir,
2: sí,
0: 31,
2: clar, clar,
0: que ja tenies una vida muntada, no?
2: Clar, però
0: d'alguna
2: jo, per exemple,
0: forma,
2: sempre havia somiat en ser esportista professional.
0: Ah, sí? Tu sí que ho havies somiat.
2: Jo sí, jo quan era petit o
0: i
2: així...
0: I esportista de què? Perquè el tenis dius que no havia jugat?
2: A l'edat de la Lola, futbolero, jo era futbolero.
0: Tu eres futbolero.
2: Sí, jo era futbolero, i després de més gran moto.
0: motos.
2: No, doncs clar, clar, clar. Ah, llavors, poder dedicar-te, ara amb el transport, en aquest cas el tenis, però clar, poder tenir una vida de dedicar-te, d'entrenar, de viatjar, de competir, de tenir objectius...
0: Ostres, és el que havia somiat.
2: Clar, és supersatisfactori.
0: El canvi ha estat una mica diferent, però...
2: Sí, d'una altra manera.
0: És d'una altra manera. Escolta, mira, Lola, encara ens quedem una estona amb tu, però abans li posem música, si et sembla també a tu, al José Coronado.

0: Antes de que cuente 10, Fito Páez, es la canción que ens ha demanat el José. Antes de que cuente 10, ¿qué?
1: Antes de que cuente 10, 9.
0: Que
1: són les edicions que porta...
0: Perfecte, t'ha quedat rodó. Escolta, t'ha quedat rodó, eh?
1: Improvisat.
0: I això que no tenies pensat,
1: no.
0: Eh? Però per què aquesta cançó?
1: Bueno, és la meva cançó.
0: Cançó.
1: És la meva cançó de cadira de rodes.
0: De cadira de rodes.
1: De cadira de rodes. Ah. Aquesta cançó l'escoltava jo a l'hospital, quan estava a l'Institut Goodman.
0: Sí.
1: I, bueno, és una cançó que a mi em donava forces a nivell de superació, no? Hi ha un moment que Fito diu a la cançó... he aprendido a derrapar y a chocar contra la pared.
0: Sí.
1: Y bueno, es una mica de dir, bueno, pues m'ha passat això, no?
0: Tu derrapes amb la cadira de rodes.
1: Derrapem tots amb la cadira de rodes. Lola, també és
0: Lola,
1: molt bé. Sí, sí.
0: Tu derrapes amb la cadira de rodes.
2: Bueno, alguna anécdota tenemos por
0: sí,
2: ahí.
0: Sí,
2: bueno,
0: sí, va, explica, explica.
2: No,
0: pots
2: no,
0: explicar,
2: no
0: es pot, no es pot.
2: Madre mía, menudo embalado.
0: No es pot explicar, no passa res.
2: Otra ocasión.
0: Molt bé. Però sí que és veritat que són dues vides diferents i vides que ara mateix doncs, us uneixen a través del tennis. Em diu que tu també has estudiat a la Fundació Cruyff, Lola?
2: Sí, sí, bueno, una de las cosas que tiene el torneo Tram es, bueno, que está junto con la Fundación Cruyff
0: sí.
2: Y una de las cosas va a los deportistas, había un sorteo para un máster en gestión deportiva.
0: Uh-huh.
2: Y bueno, yo estudié administración y dirección de empresas y
0: sí.
2: Bueno, el deporte es mi pasión y entonces uh-huh. Dije, venga, va, no sé si lo voy a poder compaginar todo. Y la verdad es que súper contenta de haberlo hecho, me parece una formación súper interesante. Y bueno, y tenía ahí el aliciente de que José, pues, gracias a ello había hecho como trabajo final el organizar un torneo uh-huh. internacional de la categoría del Tram y bueno, pensando en pues eso, en futuras posibilidades con esto de que bueno, lo hice hace 3 años y que va pasando el tiempo, pues uh-huh. ver un poco qué podía aportar yo después de la competición uh-huh. y siguiendo con el tenis.
0: Clar, perquè de moment continues jugant, no sé si tens pensat doncs, quan ho deixaràs o no, i si realment després et vols dedicar a l'esport d'una altra manera.
2: No lo tengo, pero no tengo plazo.
0: No
2: yo creo
0: plazo.
2: Que hasta que el físico
0: aguante.
2: Y ya, bueno, pues depende de... Bueno, pues ya, lógicamente, pues llegará un momento en el que, bueno, tendré que bajar las expectativas mucho y tal, pero mientras el tenis me siga divirtiendo, me siga aportando... todo lo que me aporta si no es jugando bueno, intentando pues eso, contribuir de alguna forma y hacer pues dar yo lo que a mí el tenis en silla de ruedas me ha aportado, uh-huh. podérselo facilitar a gente que empieza
0: uh-huh.
2: Tras un accidente o una... Sí, creo que, uh-huh. que es súper súper importante, pues eso, que la gente tenga la oportunidad de hacer deporte con algún tipo de discapacidad y si ya hacen el tenis y lo prueban y les gusta, pues que mejor que poder ayudarles a que lo hagan y no tengan las dificultades que, bueno, José también en sus inicios también, ¿no? Porque ya te digo, esto ha cambiado muchísimo hace 50 años. Pero digamos que en los últimos 15 años ha sido cuando ha habido más boom y más...
0: Sí, s'ha donat a conèixer més i a més gent que s'hi dedica i tot plegat,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Molt bé. Lola, doncs, quan debuta la Lola al torneig?
1: Dimecres. Sí, tots.
0: Que és el dia que comença, clar.
1: Sí, arrenca dimecres i arrenca amb els 3 quadres, amb el masculí, femení, quad.
0: I el quad.
1: Així que Lola li tocarà jugar sí o sí el dimecres al matí.
0: Encara no sap l'hora, no? No, ser,
1: no,
0: que
1: dimarts,
0: no està feta l'ordre de joc.
1: Dimarts per la tarda és el sorteig, es farà el quadre i l'ordre de joc.
0: Sí, no tens rival, tampoc tens rival, Lola.
1: No,
0: ja veurem, a veure. Aquí et tocarà. Escolta, Lola, un plaer parlar amb tu. Ens quedem els últims minutets amb el José. I res, bon viatge de València a Barcelona i que vagi molt bé el torneig i la vida en general. D'acord?
2: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu. Adéu. Adéu, adéu.
1: Adéu, Lola.
0: José, ens deia la Lola que ha estat un plaer per ella de, doncs, estudiar gràcies al Tram a la Fundació Cruyff, perquè al final tu i a la Fundació Cruyff, i tu també treballes a la Fundació Cruyff i aneu de la mà, no?
1: Sí, anem de la mà. Jo. Uh-huh. Tot aquest torneig va néixer gràcies al Johan, al final, uh-huh. no? Indirectament, evidentment.
0: Clar, sí.
1: Però quan jo vaig conèixer el vaig conèixer i em va donar l'oportunitat de posar-me en contacte amb la Fundació, doncs allà va començar una relació al principi més d'ambaixador, més de donar un cop de mà.
0: Això quin any va ser, quan tu vas conèixer aproximadament?
1: No? Pues això seria el 2011...
0: Ara fa 10 anys, ha fet 10 anys
1: sí,
0: que va morir.
1: Sí, aquest any, aquest any ha fet 10 anys. Jo crec que seria l'any 2012.
0: 2012 o així.
1: Sí,
0: uh-huh.
1: Sí, sí, més o menys.
0: Conèixer Cruyff a tothom, per una cosa o altra, l'impacta, eh?
1: Bueno, a mi em va canviar la vida.
0: Et vas dir, a tu et va canviar la vida.
1: Si aquest senyor, quan jo vaig anar a parlar amb ell allà al club de pàdel de Collbató, que n'hi havia un esdeveniment de pàdel solidari, no hagués sortit, que estava dinant i va deixar de dinar i va sortir per parlar amb mi...
0: Que fort.
1: Sí, molt fort. Si no hagués sortit... Doncs la meva vida igual ser... no,
0: seria
1: igual, no.
0: Diferent.
1: No, igual no, seria diferent, que segur. Fort, segur. Llavors, a mi em va canviar la vida i la veritat és que és un orgull, no?, formar part d'una entitat com la Fundació Johan Cruyff per tot el que fa. La Lola no l'han comentat, però la Lola és ambaixadora, la van fer ambaixadora de la Fundació Cruyff, precisament per això que diu, no?, perquè és important que ella deia que és important que els nens i les nenes tinguin referents reals, no? Uh-huh. Llavors, que una persona com la Lola, amb 4 paralimpiades, que ha arribat a ser número 14 del món, doncs pugui parlar-li, pugui dir-li, escolta, ostres, feu això, tal, al final el nen és supermotivador,
0: clar,
1: no?,
0: clar
1: i tota aquesta feina que fem amb la Fundació Johan Cruyff és brutal i t'enriqueix moltíssim, moltíssim.
0: I aquest també és l'objectiu del tram, evidentment ser un torneig prestigiós i a més ara de supercategoria, perquè ja només falta el Gran Slam, no?
1: Bueno, Gran Slam no podrem ser mai, no?
0: No podem ser mai, però bé, ja esteu al sostre.
1: Ja estem al top del top.
0: Clar, però clar, és un dels millors del món, perquè crec que només hi ha 4 o 5 més al món d'aquesta categoria.
1: Sí, correcte, només n'hi ha 5 al món d'aquesta categoria.
0: I després els 4 Gran Slams.
1: I després els 4 Gran Slams, i bueno, per nosaltres al final és un orgull formar part d'aquesta elit i sobretot escoltar el jugador, no? I a la jugadora que et diu que el Tram Barcelona Open és el millor torneig del món per sota dels Grand Slams. És un somni, és
0: clar
1: un somni,
0: sí.
1: Perquè així va començar tot, no? Pensant en gran i dient, ostres, volem tenir el millor torneig del món aquí a Barcelona.
0: Doncs ja el teniu, 9a edició, comença dimecres, és gratuït. Qualsevol persona que ens escolti, digueu ràpid perquè ens acaba el temps.
1: Vinga, és gratuït, ha d'anar a la pàgina web barcelona-migopen.com,
0: sí.
1: Descarregar quantes entrades vulgui. Que vingui el dissabte 30, sobretot, perquè els dies laborals és més complicat, dissabte clar. 30, les finals.
0: Femenina,
1: masculina i 4, que comença a les 10... al·lucinaran.
0: Clar,
1: un espectacle esportiu
0: brutal, és un espectacle, eh?
1: Que vinguin amb la família, que vinguin els nens,
0: els nens
1: els encanta.
0: Sí.
1: Després darrere n'hi ha un treball, un foment de valors important, que jo crec que les famílies poden aprofitar, però els amants de l'esport, els amants del tennis i la gent que no sàpiga què fer un dissabte al matí el dia 30, que vinguin al Real Club Polo de Barcelona.
0: Al Real Club Polo de Barcelona, portes obertes per veure tot un espectacle i per donar visibilitat al que és l'esforç i la, doncs, constància de tots aquests esportistes, com de la nostra convidat d'avui, del José Coronado, és que tots sou uns campions. T'acomiadarem amb aquesta cançó de Queen, que és tot un himne i que sona molt a aquest programa. Que vagi molt bé, que sigui un èxit. Espero que tingueu bon temps. Això ho tens controlat, ja?
1: Sí. Bueno, controlat no.
0: Home, sí, s'ha de controlar,
1: això. Ho tinc vigilat.
0: Vigilat.
1: I marca molt bon temps, així.
0: Fantàstic.
1: Que tot...
0: Estiuet, pràcticament.
1: Però,
0: no?
1: Sí, farà caloreta, que ja feia temps que no la teníem, molt així bé. Que anem a gaudir.
0: Tothom al polo. Moltíssimes gràcies, José.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat.
0: Bona setmana, que veieu el tram, I tornem dissabte vinent. Adéu.
3: Són les 3.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, seria el principal beneficiari de la causa Plus Ultra, juntament amb les seves dues filles. És el que es desprèn dels dos informes de l'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, als quals ha tingut accés Radio Televisió Espanyola. Zapatero lideraria una xarxa d'influència que es va organitzar per rescatar l'aerolínia amb una ajuda pública de 53 milions d'euros. El jutge Calama, de moment, ha citat a declarar a Zapatero, serà el proper 2 de juny, i s'ha basat en aquests informes de l'UDEF. És el terrabastall que ha sacsejat la setmana i ho continuarà fent. Des del PSOE, Patxi López, portaveu al Congrés, incideix en la presumpció d'innocència i en la necessitat de presentar proves.
6: Que nosotros necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero
4: Y Zapatero, conversaciones de Zapatero muy poquitas, ¿eh? Y reuniones muy poquitas. Queremos ya que la justícia actue como tiene que ser, haciendo justicia, investigando y poniendo pruebas.
5: Des del Partit Popular, el seu secretari general, Miguel Tellado, amplia la presumpta xarxa de corrupció.
6: El socio de Zapatero se llama Pedro Sánchez, porque Zapatero no habría podido delinquir si las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros que presidía Pedro Sánchez.
5: Segons Tellado, és l'escàndol més gran de la legislatura. I concentració a Figueres per condemnar l'assassinat de la Quim presumptament a mans de la seva exparella a principis d'aquesta setmana i en ple carrer. Els assistents convocats per l'espai LGTBI parlen de feminicidi i també de cas de transfòbia. Vanessa Apablasa és la presidenta de l'Associació Trans de Girona.
7: Un feminisme hauria d'incloure a totes i no amb discriminacions. Les dones trans som dones al final.
5: Durant la concentració s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci i s'han encès espelmes en record de la víctima. El presumpte autor dels fets està en presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi dolós i trencament de condemna des de divendres. I Bilbao clama contra les càrregues de l'Ertzaintza durant l'arribada dels activistes de la flotilla aquest dissabte a l'aeroport. Han recorregut el centre de la ciutat sota el lema Ertzaintza i govern basc còmplices del sionisme a alliberar Palestina. Uns fets que seran investigats i que ha lamentat el conseller de Seguretat del País Basc, Biguen Zupiria.
8: Los responsables de la Ertzaintza habían hablado con los responsables de seguridad del aeropuerto. Se había hablado con los representantes de las personas que se habían concentrado y, por lo tanto, no tenía que haber sucedido lo que sucedió.
5: I una altra mobilització a la capital, a Madrid, en contra de la pujada del preu del lloguer i la dificultat per accedir a un habitatge digne. És el que demana la Mari Carmen, un sostre. Als seus 87 anys serà desnonada, si res ho impedeix, el proper 3 de juny. Serà el segon intent. L'octubre passat el van poder aturar.
9: Es que dejen ya en paz los desahucios, que nos dejen vivir tranquilos. Porque yo con 87 años, yo ya estoy cansada. Yo lucho, porque es mi vida la que estoy en juego. Pero creo que es injusto la situación que este gobierno nos está haciendo vivir a todas las personas que estamos de alquilados, las personas que las ponen en la calle, que no sabemos nada más que los que se oyen, pero hay muchísimos desahucios diarios sin que nadie lo sepa.
5: Una manifestació convocada pel Sindicat de Llogateres, que han tingut també el suport de Comissions Obreres i la UGT i representants polítics. I aquest és el so de les gralles que aquest diumenge han sonat a la Vall d'Avui. Els castellers de Vilafranca, els Verds, han unit tradició i patrimoni en una actuació inèdita perquè per primera vegada s'ha carregat un castell a la vall, en concret a l'església de Sant Climent de Taüll, la més emblemàtica del conjunt romànic. Els Verds han fet parada i font de Taüll. Aquest dissabte ja van actuar els municipis de Vilamòs i Viella. En esports, Barcelona s'engalana per rebre les campiones d'Europa, el Barça, que ahir va aconseguir la quarta corona continental de la seva història. L'avinguda Maria Cristina serà l'epicentre de les celebracions, que començaran aquesta tarda amb concert de Figa Flowers inclòs. Una festivitat que contrasta amb la resignació més que la decepció que aquest diumenge s'ha respirat a Girona. L'equip jugarà la temporada vinent a segona divisió.
10: Tornarem a pujar segur. Ara, el que no es pot fer és aquests dos últims anys la planificació que portem de temporada.
11: Un cop dur, però ja estem acostumats aquí, eh?
12: L'Estuani, el penalti que va fallar a Sevilla, el gol de l'Oviedo aquí l'últim minut, 4 punts.
13: Però s'ha de seguir animant i s'ha de seguir defensant els colors.
5: I en bàsquet, dura derrota del Lleida a casa, 88-116 davant l'Andorra, i també ha perdut el Girona a la pista del Bilbao, 86-80. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, les notícies tornen al punt de les 4, aquí a Ràdio 4.
14: Ràdio 4.
15: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
16: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
17: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
18: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
19: Des que va arribar el streaming, hem perdut molta independència.
20: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
21: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
22: La música és una creació humana única.
21: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
22: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
21: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
23: Un dispositiu d'alliberació sònica.

0: amics del cine, molt bona tarda. Com esteu? Us parlem encara des de Cannes, on a nit es va tancar el festival, que ha estat molt i molt intens. Bola blanca per la bola negra dels Javis. El cinema espanyol s'apunta a un nou superèxit en aquesta edició tan especial i històrica. Entusiasme generalitzat al voltant del premi a la millor direcció, que només havien conquerit abans Almodóvar i Buñuel. Javier Calvo i Javier Ambrosi han aconseguit en un ex aequo empatar amb el polonès Pavel Palikowski, autor de la magnífica Fatherland. Vàrem estar parlant amb els Javis quan encara estaven reaccionant.
1: Com un sueño, o sea, como si no fuera real, como que me tengo que tomar un segundo para digerirlo, porque claro, es que es el mejor director, es un premio muy contundente.
2: Las personas del jurado no nos conocen de nada, no saben quiénes somos, no nos tienen fichados, no saben si pero simpáticos no. Es decir, que tengo la tranquilidad de que es el trabajo el que ha hablado.
0: Total, que el romanès Christian Mungiu va aconseguir la seva segona Palma d'Or en Fjord la nit dels Javis, que van ser acompanyats per una molt emocionada Penélope Cruz i per part de l'equip de La Bola Negra. Una pel·lícula inspirada per García Lorca, que defensa de manera contundent l'homosexualitat i la llibertat d'acció. El Gran Prix va ser per la russa Minotauro, estupenda. El Premi del Jurat per The Dreamer Adventure, sorprenent. I el de guió per la francesa Nuestra Salut, una mica avorrida. En actors, més exequos, millor interpretació masculina pels meravellosos protagonistes de Coward, de Lucas Daunt, i millor interpretació femenina per les brillants protagonistes de Sodain, de Hamaguchi. Isabel Huppert va glossar a Barbara Streisand, que va rebre la palma honorífica online, original, perquè havia tingut una lesió que li va impedir desplaçar-se fins a Cannes. I tancant la cerimònia que havia obert la catalana Carla Simón lliurant el premi al millor curt, el dient el va posar Gina Davis, la meitat de Thelma i Lluís, que semblava sortida del cartell. Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4, encara amb tots els ressons al cap del Festival de Cannes, però no abandonem ni la cartellera ni els nostres estimats oients, pensant en que s'han estrenat moltes pel·lícules aquests dies, com per exemple Un hijo, i Dafnis Valduz li fa Diana. Ah, bona tarda, Dafnis.
3: Bona tarda, com estem? Hola, Conxita, i moltes gràcies. Doncs aquí estem per fer-li Diana aquest cop a un actor espanyol, Lugo Silva, un dels actors més estimats de la televisió i del cinema espanyols, tant pel seu talent com pel seu carisma, que és totalment indubtable. Va començar la seva carrera amb la mítica sèrie Al salir de classe, que va ser trampolí de moltes actrius i actors que segueixen al peu del canó a dia d'avui. I va consolidar la seva popularitat i també el seu saber fer, protagonitzant la sèrie Los hombres de Paco, on va aconseguir conquerir els espectadors amb la seva autenticitat i professionalitat. Al llarg de la seva carrera ha aconseguit guanyar-se l'afecte del públic dins i fora de les pantalles, i això està bé remarcar-ho perquè no passa sempre. Jo crec que Hugo Silva, també per la seva manera de ser i el seu sentit del companyerisme, és una persona realment molt estimada. L'actor, que ara mateix porta més de 40 títols cinematogràfics, que em sembla una barbaritat per l'edat que té, 40 títols cinematogràfics i més d'una vintena de treballs televisius a les seves espatlles, és nascut a Madrid l'any 1977. Rafael Hugo Fernández Silva va créixer al barri de San Blas, de Canillejas. Des de molt jove va mostrar interès per la interpretació i va començar els seus estudis a l'Escola d'Art Teatral Ángel Gutiérrez, al Teatre Cambra de Madrid i a la Real Escuela Superior d'Arte Dramático, la RESAT. Tot i que no va acabar la seva formació acadèmica en aquesta última institució, el seu talent li va permetre ja triomfar a la televisió, recollint èxits des dels seus primers treballs televisius, èxits que el van portar a tenir una fama bastant inconmensurable, i més en aquells moments on, recordem, només teníem les televisions generalistes i encara no havien entrat les plataformes, és a dir, que les televisions, les sèries del moment tenien moltíssima més audiència de la que podrien tenir avui. He trobat una anècdota que ell mateix explica. Diu: quan la fama de sobte arriba, és una cosa molt exagerada i molt bèstia. És difícil gestionar tot això. Aquesta sensació li posa un exemple molt gràfic que també he volgut recollir. Diu: Estant rodant a Osca, havia de marxar a Madrid i de canviar l'hotel per recollir les meves coses i hi havia com 100 persones allà esperant-se. Llavors els de producció els vaig dir que no podrien passar. Al final em van haver de ficar al maleter d'un cotxe per sortir ràpidament i només en arribar una benzinera que hi havia per allà a la vora vaig poder sortir amb la conseqüent sorpresa del treballador de la benzinera. Bé, tot i que la seva gran passió és l'interpretació, el madrileny va demostrar que té un gran amor a la música. Amb formació en cant i guitarra, va formar part del grup de thrash metal i Nordem, que va deixar per dedicar-se plenament a la seva carrera com a actor. Però, abans de dedicar-se al món de la interpretació, durant la seva època d'estudiant, també cal dir que Hugo Silva va treballar com a venedor de colònies en uns grans magatzems. És que, al final, tots hem fet una mica de tot, eh? Fa molts anys que l'actor treballa ininterrompudament, al mateix temps que ha format la seva pròpia família. És pare de dues criatures, de dos nens. En relació a la família, ell mateix opina: em sento molt afortunat per tenir la família que tinc i aquests amics. Sempre dic que són ells els que em posen els peus a terra. Sempre em dediquen els mateixos encerts i els mateixos menyspreus, comenta ell mateix divertit enmig d'una entrevista de ràdio que va fer. I diu: és que la meva família i el meu entorn són referents, simplement per ser-ho. Els he vist actuar, són així, tal com diuen ser. Per això, la manera com t'han estimat és la que transcendeix. Em vigilo diàriament pel retrovisor per no perdre de vista la meva humilitat. Valoro molt la humilitat, és l'eina fonamental. Hugo Silva ve carregat de projectes. Tenim l'estrena de la peli La Buena Suerte, de Gracia Querejeta, i també el trobarem a la pel·lícula Cada dia nace un listo, d'una altra directora, Arantxa Echevarría. Ara mateix està rodant la sèrie policíaca Rojo sobre Blanco, per aquesta casa, Radio Televisió Espanyola, i té pendent d'estrena també la sèrie d'època Los Tres.

0: Sí, exacte. És canviar el cowboy habitual per el cowgirl, no?
1: Sí, sí, sí, jo crec que... Clar, cowboy estem molt acostumats ja des de ben petites, no? Sentir aquesta... I associar-lo, a més, amb una figura molt concreta d'home, damunt d'un cavall, ahir a l'estepa, enmig del desert. I cowgirl, de cop, dius, no t'entra, no? En el... És com un poc... Te passa a tu també que és com una miqueta com contradictòria a la imatge?
0: Sí,
1: d'entrada sí.
0: D'entrada.
1: Luego, la pel·lícula en concret, si veus la peli, l'has vista?
0: Sí, i tant.
1: Una vegada vista la pel·lícula, ja situes el cow girl d'una altra manera, no? Un joc de miralls més de cow, vaca, girl, però d'entrada és xocant.
0: Sí. Clar que l'he vista, perquè la vam seleccionar pel Barcelona Film Fest, on la pel·lícula va tenir la seva premiere.
1: Exacte.
0: Què tal et vas sentir en el festival?
1: Pues jo personalment i tot l'equip que ho vam parlar totes, molt, molt a gust. O sigui, veníem, perquè era, bueno, va ser l'estrena mundial de la pel·lícula, veníem amb molta inquietud per saber com es podria rebre esta pel·lícula. I va ser una acollida des del primer moment en el festival, però des del minuto cero d'arribar a Barcelona, l'equip de direcció, jo ja estava per aquí, però quan ens vam trobar va fer les entrevistes al dematí, després al passe a les nits, acollides des del primer moment, molt ben organitzat, van sentir un amor per el cinema que de cop... Tots els nervis se posen en un racó i estàs en una disponibilitat de plaer, de compartir, molt bonica.
0: Isabel, tu vius a Gràcia, has vist la que hem muntat? El barri de Gràcia?
1: Totalment. És que, a més, tot el barri està molt enfocat al festival. O sigui, passaves per botigues que tenien els vidres, els vitralls, els escaparates,
0: sí?
1: Que surten en castellà.
0: Els aparadors.
1: Els aparadors enfocats i amb l'alfombra vermella, amb la catifa vermella, els que eren de moda, alguns, òbviament, però... Entressis a una cafeteria on tal, tenien el llibret del festival amb totes les pel·lícules, tot el menú, per dir-ho així. El festival està present en tot el barri. És com una... Bueno, jo el vaig veure i amb la gent que parlava de botigues i dels bars, com una senya d'identitat. És algú nostre, deien, no? I a tothom li agrada formar part d'algun aspecte cultural, no?
0: Tornant a la pel·lícula Cowgirl i el contingut, és una història d'amor madur? Podríem definir-ho així, no? Una història d'amor madur de les que no abunden a les pantalles, no?
1: Sí, sí, és una història d'amor madur, però esta és una de les històries d'amor. Hi han diverses. Cristina, la directora, junt amb el Miquel Llorenç de la pel·lícula, de vegades la define que és una pel·lícula de diferents amors. És una pel·lícula que parla d'amores i entre ells està l'amor madur, l'amor entre dos persones passades ja als 60 anys en què demostrem realment que mentre hi ha vida tenim desig, tenim necessitat d'estimar, necessitat de que ens estimen, necessitat de cuidar i de ser cuidats. Molt bonica, és una història molt tendra, sí.
0: Carmen Maura ho deia, que no se li ha de tenir por, no?, a l'edat, ni a les arrugues, ni a les canes. Hem d'abandonar aquests prejudicis?
1: Jo crec que sí, totalment. Jo almenys ho estic vivint així. Conforme vaig fent-me gran i m'escolte més, també, estic acostumant-me, estic aprenent a estimar-me a mi mateixa, que crec que és de les coses que més... Parlo en general a les dones, més ens costa, perquè estem molt educades des de petites a cuidar cap a fora, a l'exterior. Però el cuidar-se a nosaltres és algo que hem après, almenys parlo ara de mi mateixa, de la pròpia experiència, ja de gran, no? I ahir, com que jo me sent i continuo tenint vitalitat i una vitalitat encara apassionada per la vida encara em traspassa, em trobo

0: amb ànim de fer, de continuar fent moltes coses. No tinc una sensació d'envelliment en res. Això sí, se van trencant globus d'il·lusions, però se va quedant com el cel més net de núvols. Hi ha més pau, hi ha més silenci, més tranquil·litat, però les coses que m'agraden i en les que me vuelco a treballar o a fer o a participar, consten i sóc molt més conscient de la passió, de lo que m'agraden, saps?
1: Clar, per això s'ha de parlar de maduresa, no? Per això està bé parlar de maduresa i associar-la a la serenitat, no?
0: Jo crec que sí, de tot te l'has de currar, eh? No et ve per la... Jo no sóc de les que pense que només pel fet de fer anys van sumant-se serenitat, equilibri... És algo que ens hem de currar, eh? Les persones, vull dir, el treball personal de neteja, de coneixement personal, és algo que hem d'anar practicant poquet a poquet.
1: I parlar potser més del que guanyes que del que perds, també, no? Començar a valorar tot el que es guanya amb l'edat, no?
0: Sí, totalment. Tot el que es té, realment. Jo crec que de les descobertes interessants o bones que trobem en l'edat, és que de cop... Però, senzillament, això sí que ho considero que és per edat. Ara et situo. Lo que sí que tens l'edat és, si pots dir, esto que jo li tenia tanta por, un aspecte X, i tiro enrere, i una vegada, dos vegades, tres vegades, o sigui, hi ha com una suma d'experiència que no ha passat això o que hi ha alguna cosa que es manté. Vull dir, que a millor quan tens 20 anys, a millor no ets conscient d'una o qualitat o un aspecte que posseixes, perquè tampoc tens una experiència tan gran com per a recordar que durant diverses vegades lo tens associat a que allò ho has reaccionat de tal manera o això ho tens, i conforme te vas fent gran, de cop dius, carai, si això, quan era petita això, després en l'adolescència també, pues agradezco, tengo esto, acepto que sóc així o que tinc aquesta qualitat, no? Jo crec que més que de lo que hem guanyat, descobrim allò que ja som, allò que som, que estem, que ho tenim.
1: Jo crec que Cowgirl també és una pel·lícula de segones oportunitats. Tu també ho veus així?
0: Totalment, totalment. Però per a tots els personatges, per a tots en la pel·lícula. Està guiada per en Park, i jo estic encantada que sigui una dona de més de 60. Poques vegades passa això, que t'ofereixen una cosa així.
1: A no ser que siguis Meryl Streep, oi?
0: Exactament. No. I per a tots els personatges, guiada per la mà d'en Park, que és, podríem dir-ne, la història central o el tronc central, però d'ahir surten diverses branques, sempre lligades de la mà d'en Park, però a tots els personatges arriba un moment que veus un procés de... Hi ha una possibilitat, hi ha una altra possibilitat de fer les coses d'una altra manera. Hi ha un punt de llum, d'anar cap a una lluminositat.
1: Sí. Pep Moné i Carlos Cuevas.
0: Oh, que ben acompanyada que
1: sí,
0: estat.
1: Eh?
0: Que ben acompanyada que estat, sí.
1: Escolta, i això de treballar amb una vaca, o amb diverses vaques? Perquè no sé si n'hi havia una només.
0: Una, Canelita.
1: Això no deu ser fàcil, eh? No?
0: Pues... Després ho va ser. Bueno, en el procés ho va ser. D'entrada, no, si ho penses...
1: Tu ets animalista?
0: Bueno, jo soy animalista. Jo no soc animalista. A veure, jo estic a favor de tot ésser viu i que hi ha que cuidar i que considera tot ésser viu. Ara, jo no havia tocat mai una vaca. Mai de la vida. No. I sí, vaig pujar... Abans de començar el rodatge vam estar uns quants dies... en el que dèiem feina de campo, no? d'anar a les localitzacions i de trobar-se a veure la relació amb la vaca, però vam tenir la gran sort que els propietaris, per dir-ho així, no? de la vaca estaven constantment amb nosaltres i ens indicaven com. I realment Canelita, Tona, en la pel·lícula, era una vaca molt dolça, molt tranquil·la. Era una vaca que l'havien cuidat, l'havien criat en biberó, a diferència de la resta de vaques de la zona, perquè situo també que esto també narrem, és de les coses que es narra en la pel·li, no de les més òbvies, però està ahí de fons, l'ecosistema on passa totes les històries. És una zona on la, tant l'agricultura com la ganaderia és, no és intrusiva, sinó que és expansiva. Això vol dir que tots els animals, les vaques, estan lliures, mengen herba, les recullen, no estan com en granges, aficades en granges, sinó, i per tant són molt més salvatges. Canelita, tot i que forma part d'aquestes vaques salvatges, era la més mansa de totes. I realment, en el moment que saps com apropar-te, això sí, amb molt de cuidado sempre, perquè, clar, estem parlant de quasi 500 quilos, una patada sense voler, perquè no tenia cap intenció, sí, però clar, te podia trencar un peu, no?
1: Isabel, aquest accent valencià que t'acompanya, sí, és que m'encanta sentir-lo. Hem de potenciar més els accents, no trobes?
0: Jo trobo que ara, i estic encantada amb això, s'està obrint en general tot, Parle de, inclús quan treballo en teatre aquí a Barcelona, últimament estic treballant amb l'accent fonètica valenciana, se'm demana que sigui en valencià, i m'encanta aquesta apertura, perquè no et penses que fa tant, que ja... Però últimament sí que hi ha aquesta abertura a reconèixer la diversitat, perquè tenim una llengua preciosa i molt diversa. I si la història ho permet, per què no utilitzar diferents fonètiques i accents en una mateixa pel·lícula, en un mateix escenari, no? Sí, sí.
1: Isabel Rocati, protagonista de Cowgirl, que bé que aquesta pel·lícula ens hagi donat l'oportunitat de convidar-te al Va de Cine a Ràdio 4 i de conversar, perquè t'he de dir que quan jo obria les guies d'actors i d'actrius que donava l'Associació de Directors Professionals de Catalunya fa molts anys, sempre apareixia Isabel Rocati i pensava, i aquesta dona per què no fa més cinema? Perquè tenies el teu teatre, no? Segurament.
0: Bueno, sí, sí, bueno, sí. He fet cinema, he participat en pel·lícules molt interessants.
1: I últimament també,
0: Sí, mira, jo he estat en pel·lícules importants. Mira, per exemple, L'arbre de les cireres a Marretxa, la vaig fer l'any 98. He estat en Tres dies amb la família, amb la Marcoll. He estat en Estiu de 1993.
1: En Carla Simón.
0: He fet pel·lícula en Les hores del dia, del Jaime Rosales. He fet poc cinema, però pel·lícules,
1: no?
0: Interessants, molt interessants. Luego hice una con Claudia Pinto Emperador, que ara està fent bastant cinema, bueno, que és meravellosa,
1: sí,
0: que la vaig fer amb Carme Elías, La distància més llarga, que aquí es va veure molt poc per... Bueno, qüestions internes.
1: I amb Alfredo Castro, no? També, diria. O era la primera, la Claudia Pinto?
0: Era la primera.
1: Sí,
0: la primera,
1: sí,
0: de Claudia
1: la primera.
0: Pinto.
1: La primera. Sí,
0: aquí
1: sí.
0: Només es va poder veure en festivals.
1: És veritat.
0: La distància més llarga, que la vam rodar tota en Venezuela.
1: És veritat, coses que passen.
0: Meravellosa, coses que passen en aquest món. Però vull dir que he fet pel·lícules molt... que tinc, guardo un record molt bonic, amb molt bons directors i directores, i espero continuar. És una passió. A més, també me fascina el cine. Espero poder fer més. Sí.
1: Doncs espero que torni a ser ara el teu gran moment. Isabel Rocati, moltíssimes gràcies. I animem el públic a que vagi a veure Cowgirl.
0: Gràcies a tu. Gràcies a tu, Conxita. I sí, sí, encantada que pugueu veure aquesta pel·lícula que gent... que respecte molt el món de cinema l'ha qualificat de molt bona pel·lícula i deliciosa. Això me va encantar.
1: Gràcies, Isabel.
0: Gràcies, Conxita.
1: Estàs escoltant el Va de Cine a Ràdio 4. Entra en acció, so de claqueta, Borja Hernández amb Cinema a la xarxa, que aquesta setmana ha anat bullint, durant tota la setmana les xarxes, el Festival de Cannes ha acaparat el centre d'atenció i tota la informació. Bona tarda, Borja.
2: Bona tarda, Conxita. Aquesta setmana ha estat una de les setmanes amb més contingut cinèfil de l'any, probablement, amb aquesta edició del Festival de Cannes. Un festival on sembla que ara totes les pel·lícules s'han d'aplaudir, perquè absolutament totes les premiers han acabat amb ovació. I això ha estat un objecte de crítiques. En aquesta línia, l'usuari Haltuti deia el següent. Hi ha alguna pel·lícula que s'hi hagi projectat al Festival de Cannes que no hagi rebut una ovació d'en peus per diversos minuts? L'usuari Vicente Monroy també criticava la deriva del Festival de Cannes en el tuit següent. No s'ha macut major humiliació que participar en un d'aquests aplaudiments cronometrats del Festival de Cannes. La cosa és que sembla que el públic dels festivals s'està començant a comportar una mica com a robots, i això s'està percebent i les xarxes ho estan criticant, com l'usuària Mademoiselle Tzu, que deia això al respecte a la xarxa social X. Estic molt confosa amb el tema de les ovacions al Festival de Cannes. Crida l'atenció també que una de les pel·lícules més aplaudides ha estat una de les pitjors rebudes. Estem parlant de Her Private Hell, de Nicholas Winding Refn, que va rebre ni més ni menys que 12 minuts d'ovació. Altre moment viral del Festival de Cannes aquesta setmana ha estat la roda de premsa del Ser Querido. La pel·lícula de Sorogoyen es va estrenar i el seu protagonista, Javier Bardem, com de costum, es va mullar i va parlar de cinema i política, criticant el moment actual del món degut, a segons ells, a una masculinitat tòxica dels dirigents. Les seves paraules han despertat la crítica i els aplaudiments a xarxes com el de l'usuari Mitch, que l'aplaudia i deia el següent: Javier Bardem, sempre seràs guapo i famós. També ha tingut crítiques com la de Drew Pavlov, que el criticava amb ironia dient quins pensaments més profuns. El que està clar és que entre Berlín i Cannes aquest any està sent l'any en què més s'està debatent aquesta intersecció entre cinema i política. També ha estat molt viral, d'altra banda, Jacob Elordi, que recordem que hauria d'haver estat membre del jurat de Cannes, però va dir que tenia una lesió a última hora i que no va assistir. Doncs ara sembla que l'han enxampat de vacances amb Kendall i Kylie Jenner i Timothée Chalamet. I la gent a xarxes, veient això, s'ha enfadat molt, com per exemple l'usuari Amec, que deia el següent a Twitter: a mi personalment em dona igual si vol sortir amb les Nepo Baby. Però quina decisió més dolenta renunciar a ser jurat de Cannes perquè t'has trencat el peu i després que t'enxampin mentre estàs de vacances amb la teva nòvia. També s'està parlant molt de com Cannes aquest any està tenint molta representació LGTBIQ+, en totes les seccions, i es va parlar molt de l'anomenat Dia Gay, amb les estrenes de La Bola Negra i Coward de Lucas Dont. L'usuari Will Tonon comentava el següent sobre això a Twitter: com m'agradaria haver estat allà. I per acabar el cinema a la xarxa d'aquesta setmana, no el puc acabar d'una altra manera que posant de manifest que les xarxes també han donat molt de suport al cinema espanyol en aquesta edició del Festival de Cannes, com per exemple el comentari de l'usuari Plano de Palomitas, que exclamava el següent a la xarxa social X: viva el cinema espanyol. I sincerament crec que no hi ha millor manera d'acabar la secció d'aquesta setmana que amb això. Fins la setmana vinent.
1: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4 i ara obrim la porta a un món nou, a un món diferent, perquè el cinema es renova i passa per les experiències immersives. Frederic Sans, representant dels Estudis Univers, bona tarda. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás?
3: Muy emocionado.
1: Expectante.
3: Más emocionado que expectante, para decirte la verdad. Pero es cierto que es, claro, estar ahí en Cannes con una de nuestras producciones en un subidón muy importante.
1: ¿Cómo ha sido esta jugada de billar? Vamos a ver, ¿cómo entra de repente vuestro universo en Cannes?
3: Bueno, lo interesante es que Cannes se está abriendo a estos nuevos formatos, ¿no? Y yo creo que con buen criterio, porque ahí en este mundo inmersivo pues empiezan a suceder cosas muy, muy, muy interesantes. Algunos muy optimistas o muy lanzados dicen: no, esto es el futuro del cine. Bueno, o será otra cosa que no sea el futuro del cine, pero sí que es un nuevo formato que tiene que ver con el audiovisual, en el cual no se cuentan tanto historias como que se viven historias. Y esto abre la puerta a cosas muy, muy interesantes. Entonces estamos en el inicio de esto. Puede parecer un poco primitivo lo que se hace todavía, de la misma manera que si observamos ahora las primeras pelis de los Lumière o los primeros videojuegos, ahora diremos, oh, que bueno, tampoco había para tanto, era como todo esto como muy, muy primitivo. Pero sí que estamos explorando el potencial que ofrecen estos nuevos formatos, y que son apasionantes porque ya dejamos de contar historias para colocar a los espectadores, que ya no son espectadores, sino que son, viven, ¿no? Están, son los protagonistas de estas historias, están metidos ahí dentro, pueden interactuar, pueden cambiar el curso de las historias, pueden compartir lo que están haciendo, lo que están viviendo con otras personas, con sus familias, sus amigos, etc. Y claro, esto es como un cambio de paradigma total, ¿no? En relación a lo que, lo que conocemos del mundo del cine.
1: Claro, como tú decías, el Festival de Cannes está orgulloso de su patrimonio y muestra estos días en redes, ha ido mostrando, ¿no?, un catálogo de imágenes de toda esa trayectoria, sus 79 años de Cannes, que han dejado imágenes imborrables, pero a la vez mira al futuro. Yo creo que se garantiza su futuro y ahí entráis vosotros en juego también, ¿no? El cine tiene que reinventarse y por ahí pasa la experiencia inmersiva de la que estamos hablando. Yo bueno, te lo digo porque, por ejemplo, en el IMAX, en su momento, fue también un cambio y igual que apareció, desapareció, ¿no? O las experiencias en 3D, no sé si han acabado de cuajar estas experiencias. ¿Tú cómo lo ves?
3: A ver, yo creo que el IMAX todavía no está muerto. Es decir, Christopher Nolan ha rodado su última película, La Odisea, en formato IMAX, como Dunkirk, como otras. Y a pesar de que las salas IMAX pesan apenas el 1% en comparación con todas las salas en el mundo, consiguen atraer a más espectadores proporcionalmente que las salas tradicionales. Entonces, sí, bueno, tienen su qué. Lo que ocurre es que yo no lo compararía con lo inmersivo, porque el IMAX no deja de ser el cine de siempre llevado a una dimensión un poco más envolvente, ¿vale? Lo que hacemos, a pesar de que lo inmersivo tiene como es un paraguas debajo del cual cabe muchas cosas que veremos un poquito más adelante si tenemos tiempo, pero al menos lo que hacemos nosotros se asemeja más a los videojuegos, es decir, lo que llamamos 3D a tiempo real. Es decir, que estamos sumergidos en entornos que son entornos creados en 3D, con los cuales podemos interactuar y las cuales las cosas suceden y por lo tanto no están grabadas. ¿Vale? Por lo tanto, si yo veo una manzana que está puesta sobre un mueble, puedo coger esta manzana y esta manzana puede estar en mi mano, cosa que no puedo hacer en una película y cosa que no puedo hacer en el IMAX, ¿vale? Y es ahí donde se abre otra dimensión, ¿no?, en relación a lo que es el cine. Es decir, de ser espectador a ser protagonista, haberme envuelto en una historia y poder tener poder de decisión sobre algunas cosas. Entonces, es un cambio de paradigma, ¿vale? Entonces, claro, nosotros, el que nos cuenten historias, estamos hechos de historias. Es decir, nacemos y no nos cuentan cuentos para dormirnos. Y luego, pues los que hemos crecido un poco en la televisión, pues veíamos dibujos animados, nos contaban historias, ¿no? Y luego el cine, y luego las series. Es decir, yo creo que nunca en la historia la humanidad ha consumido tantas historias, tanto audiovisual, ¿vale? Pero nos cuentan las historias y nosotros decidimos si estas historias nos atrapan o no, ¿no? Lo que los anglosajones llaman la suspension of disbelief, es decir, ¿me lo creo o no me lo creo?, ¿no? Y entonces,
1: ¿entro o me quedo fuera?
3: Exactamente, es decir, atraveso
1: o desconecto, incluso
3: atraveso esta frontera invisible que es la pantalla para meterme en la historia, pero esta historia no deja de ser una cosa 2D proyectada o en una pantalla, pero me puede hacer llorar, me puede hacer gritar de terror, ¿no? me puede emocionar o me puede dejar indiferente.
1: Era la sábana blanca, ¿no?, de toda la vida.
3: Exactamente, de ahí el impacto de la primera película de los Lumière, ¿no?, de este tren que no era más que un tren entrando en la estación de la Ciutat, ahí en Francia, pero la gente salía despavorida, porque me va a atropellar este tren, ¿no? Y ahora lo que sucede es que podemos dar un paso y vernos envueltos en la historia. Y la historia está alrededor nuestro. Entonces no nos la cuentan, sino que, insisto, la estamos viviendo. Por lo tanto, para nosotros es una frontera muy importante entre lo que es el storytelling, otra vez, como dicen los anglosajones, y lo que nosotros llamamos el story living.
1: Historias que se viven. La camiseta.
3: Claro. Claro, es decir, y esta camiseta pone, es la era del story living. Es decir, se está empezando una nueva era en la cual vamos a poder vivir historias. Entonces esto se asemeja a cosas que hemos visto en películas de ciencia ficción, en lo cual nos colocamos un dispositivo en la cabeza y podemos vivir vidas de otras personas como si estuviéramos dentro. Pero bueno, esto lo estamos haciendo. Entonces, con unos recursos un poco limitados, de la misma manera que eran limitadas las cámaras de los Lumière, pero es bastante fascinante. Y la gente sale, no sé, tú que lo has vivido,
1: me gustaría
3: preguntarte, ¿qué has sentido cuando te has encontrado ahí?
1: Que fue impactante y divertido a la vez también, ¿no? Yo que era un poco reacia, tengo que reconocerlo, yo soy reacia. Y sin embargo, al final acabas jugando, ¿no? Es divertido.
3: Claro, te pareció como, bueno, estoy ahí dentro, ¿no?
1: Estás dentro de otro mundo, sí. Formas parte del juego, en cierta manera, ¿no? ¿Quién hace los guiones de estas historias? ¿Cómo...?
3: Pues los hacemos en casa. Tenemos un equipo bastante, bastante pluridisciplinar que no son guionistas convencionales. Es decir, hay algunos que proceden del mundo de los videojuegos, otros que proceden, bueno, hay otros que crean series que están en Netflix, pero que tienen en común el deseo de explorar esta nueva frontera narrativa. ¿Vale? En la cual las cosas no suceden porque las cuento, sino que las cosas te suceden a ti porque las estás viviendo. Entonces, parece un matiz que no es muy relevante, pero si en un guión pongo, bueno, el sujeto sube un ascensor que sube 3 plantas, etc. Bueno, pues vemos un plano, un ascensor, el tipo en el ascensor mirando su teléfono. Cuando te sucede a ti, en una experiencia de realidad virtual, que subes un ascensor y a través de los cristales de este ascensor ves como cambia tu punto de vista sobre la ciudad y sientes vértigo, hay una parte de tu cerebro que entra como en shock, porque una parte de tu cerebro racional te dice, no, a ver, esto, yo tengo los pies en el suelo, esto no existe. Y hay otra parte de tu cerebro que te dice, no, tío, estás subiendo.
1: Que se deja llevar.
3: Y estás cada vez más arriba, ¿no? Ajá. Entonces, claro, porque lo estás viviendo en tus propias carnes, ¿no? Entonces, este matiz del story living se puede aplicar a muchísimas cosas. Entonces, no hace falta hacer una experiencia inmersiva para sentir claustrofobia. Es decir,
1: y te has quedado encerrado, has de encontrar la salida.
3: Exacto. En Pulp Fiction, cuando está ahí Uma Thurman dentro del ataúd que están clavando, uh-huh, y oyes los clavos y Elia hiperventilando ahí dentro, tengo claustrofobia, me agobié mucho, lo sentí mucho. Pero claro, si tú estás metido realmente dentro de una caja y mires donde mires, ahí está la caja, la sensación es como bastante diferente. Entonces, esto es lo que se siente ahí dentro. Pero bueno, luego hay también el marco narrativo, es decir, ¿qué estás haciendo ahí dentro, ¿no? Y qué es lo que hemos querido contar con esta historia de Black Mirror, ¿no? Porque ahí está el punto de partida, que es esta experiencia nace de esta serie mítica de Netflix, que tiene un mundo muy peculiar y muy, muy, muy definido, ¿no? Siempre hay por ahí una tecnología que va a cambiarnos la vida, pero luego no resulta ser así. Y la cosa se vuelve bastante más oscura, bastante más distópica y bastante más inquietante, ¿no? Y esto es lo que quisimos hacer. Y nos pareció que era un marco y un universo que le venía que ni pintado a una experiencia de realidad virtual. De hecho, la presentamos a gente a nivel internacional que vinieron a nuestro despacho y alguien dijo, el hecho de que exista una experiencia virtual de Black Mirror es muy Black Mirror.
1: Claro.
3: Entonces, me parece que ahí había como se juntaban cosas que venían a punto para construir una cosa bastante, bastante llamativa.
1: De repente salta la noticia de que unos estudios de Barcelona van a participar y van a cortar bacalao en el Festival de Cannes, ¿no? Estos estudios, ¿cómo se montan? ¿Desde cuándo existen? nos haces una pequeña historia de los estudios Univers.
3: Empieza un poco como me
1: gusta. Estáis en la calle Pujadas,
3: ¿eh? Sí, sí, sí, kilómetro cero.
1: Ajá.
3: Me gusta decir que empieza un poco como un chiste porque es un húngaro, mi socio, y un francés, yo mismo, que se juntan en Barcelona para vender cosas que no existen, realidad virtual, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho. Entonces, compartimos con David Bardós, mi socio, esta pasión por esta nueva tecnología y estos nuevos formatos. Y lo que nos pareció, ya hace 6-7 años, etcétera, era que faltaba, hasta ahora las experiencias de realidad virtual eran sobre todo experiencias individuales. Tú te colocabas tus gafas, estabas y vivías tu experiencia. Y nosotros decíamos, es que esto se tiene que poder compartir. Tienen que poder vivir varias personas una misma experiencia y darse la mano y caminar juntos por unos pasillos y asustarse todos a la vez si se hace falta o emocionarse todos a la vez. Y bueno, ahí fuimos desarrollando ahí una tecnología para permitir esto y nos pusimos a crear contenidos y tuvimos la oportunidad de trabajar con gente importante aquí en Barcelona. Y bueno, llegado a un punto, decidimos desarrollar nuestros propios títulos, ¿no? Nuestras propias producciones. Y tuvimos la suerte que se cruzaron se cruzó en nuestro camino un grupo francés muy, muy importante dentro del sector audiovisual y que quiere entrar en este mundo de la realidad virtual. Y entonces estaban observando el mercado, que es potente en París, que también es potente en Canadá, y se fijó en que del otro lado de los Pirineos ahí había una gente en Barcelona que lo estaba haciendo bastante bien. Y entonces empezamos a hablar y les dijimos, oye, ¿sabéis que dentro de vuestro catálogo tenéis Black Mirror? Y que es fantástico para hacer una experiencia de realidad virtual. Y así, bueno, ¿cómo lo veis? ¿En serio? Tal. Y entonces empezamos a hablar y nos lanzamos en esta aventura de producir la primera experiencia inmersivas jamás creadas sobre Black Mirror.
1: Entonces, ¿cómo va a funcionar el tema de la clientela? Es decir, los que nos están escuchando y dirían, yo quiero vivirlo esto, ¿tienen que venir al estudio, toc, toc?
3: No, es decir, nadie va a casa de Steven Spielberg a pedirle, bueno, Steven Spielberg no me estoy comparando con él, por supuesto, pero nadie va a la casa o de un, bueno, un estudio a decir, oye, enseñarme vuestra experiencia. No, lo que hay, como otras cosas que se pueden ver por ahí fuera, pues hay promotores, que es gente que alquila una sala, que llega a un acuerdo con nosotros para explotar el contenido, para hacer el marketing, para vender los tickets y sobre todo para montar esta operación bastante importante que es la experiencia Black Mirror, porque claro, hemos puesto el foco mucho en la parte virtual, pero la experiencia Black Mirror es una experiencia en la cual hay una parte de inmersión física y una parte virtual. Es decir, que la gente llegará, espero que pronto, a Barcelona, ahí con su ticket, y entonces entrarán en una tienda de una marca de tecnología que ha desarrollado lo más avanzado en IA robótica. Y su producto estrella se llama el Life Agent. Y este Life Agent, que es un robot así monísimo y muy, muy poderoso, y tú te encontraste cara a cara con él, pues estará aquí para ayudarte a que alcances todas tus metas en la vida. ¿Quieres fama, gloria, riqueza, espiritualidad? ¿Quieres cambiar el mundo? Tu Life Agent trabajará para ti. Y entonces en esta tienda, y habrá personal también, podrán configurar su Life Agent, y en un momento dado se les entregará gafas de realidad virtual, que no son realmente gafas de realidad virtual, son dispositivos neurales conectados a nuestro cerebro, y entonces ahí vivirán la parte siguiente de la experiencia. Entonces
1: vosotros seríais como los distribuidores, pero nada tradicionales en este caso.
3: Bueno, en el fondo es que estamos hablando de un sector emergente, es decir, cuando empezó el cine no existían distribuidores, casi no existían salas. Entonces todo esto se fue haciendo como en paralelo. Entonces hay gente que decía, oye, esto mola del cine, mira, pongo una sábana, cuatro bancos, un piano y tal, vamos ahí. Y este Chaplin hace cosas buenas. Oye,
1: los feriantes también, ahora...
3: Y entonces
1: se fue montando el negocio.
3: Se fue montando el negocio. Entonces estamos en este momento un poco inicial de esto. Entonces, no hablamos de salas con bancos y una sábana y un pianista. Hay cosas bastante más profesionales, pero en el cual todo este sector se está poniendo en marcha. Entonces, te pongo un ejemplo. El 16 de junio abrimos en Nueva York. Black Mirror se estrenará en Nueva York, en Manhattan, en una de las salas más increíbles que hay en Manhattan, que se llama The Shed. Entonces, wow, ¿sabes que en Nueva York una sala de este calibre acoja la experiencia Black Mirror? Es que son muy conscientes de que es un imán para el público y que tienen entre mano algo muy poderoso para que venga mucha gente a comprar muchos, muchos tickets. El 6 de junio abrirá en Madrid también, en el espacio Delicias, de la mano de unos promotores que se llaman Let's Go, y en un espacio también de 1.200 metros cuadrados. Es decir, no estamos hablando de una salita con cuatro bancos y un pianista, uh-huh, etcétera, como las primeras salas de cine. Entonces, yo creo que poco a poco la gente que está en este sector del espectáculo, de los eventos, etcétera, los que montan exposiciones, que traen aquí la exposición de Tim Burton o Harry Potter, etcétera, se dan cuenta que estos nuevos formatos son muy poderosos. Y aquí, por ejemplo, se ve claramente en Barcelona con la Sala Ideal, que lleva también muchos, muchos años de la mano de Jordi Sellas y su equipo, y que se ha consolidado pues como un referente en el sur de Europa de programación de experiencias inmersivas de otro tipo, pero bueno, han colocado Barcelona y luego Madrid, uh-huh, y luego Valencia en el mapa.
1: El futuro ya está aquí. Frederic Sans, director de Estudios Univers, muchísimas gracias por haberte acercado a nuestros estudios y habernos contado todo lo que pudimos vivir en primera persona el otro día. Muchas gracias y seguimos en contacto. Esteu escoltant el Badacine a Ràdio 4. Estem aterrant pràcticament ja baixant del Festival de Cannes, encara que és difícil baixar d'aquest núvol, però aterrem directament a la cartellera també, perquè sabem que teniu ganes d'anar al cinema aquesta tarda, i Carles Martínez de Genjo ens ajudarà amb la seva secció Cine i Art. Hola, Carles, bona tarda.
4: Molt bona tarda, com has dit, recent, amb totes aquestes emocions que ens ha portat al Festival de Cannes. Quin huracà, però
1: processant,
4: més enllà...
1: Encara,
4: exactament, sí, processant, sí, tot el que ens ha donat, però més enllà del palmarès, doncs la cartellera aquest cap de setmana ens arriba ben carregada.
1: Renovat, i com s'ha renovat.
4: Exactament.
1: A més, amb un cinema explosiu, no?
4: Sí, ara ho has dit, explosiu.
1: De grans pel·lícules...
4: Sí, a més, podríem parlar més que d'estrenes, de superestrenes, no?
1: Exacte, superestrenes. Em sembla fantàstica,
4: sí, perquè
1: aquesta definició.
4: The Mandalorian and Grogu és l'spin-off, la nova entrega que ens dona la saga de Star Wars, que des dels anys 70 no ha parat de multiplicar-se, no? En aquest cas, doncs, recuperem les aventures del famós guerrer del casc platejat, caça-recompenses Din Djarin, que interpreta, doncs, interpreta el que no em surt el nom, Pedro Pascal, o sigui, amb aquest bigoti que...
1: Pedro Pascal, per favor.
4: L'hem vist d'Home Xiclet als Quatre Fantàstics, a la pel·lícula Eddington i a tantes altres pel·lícules, però clar, aquí té una particularitat, i és que, clar, no ensenya la cara, perquè va sempre amb el casc posat, no?
1: Saps que dubto de que sigui el seu nom real, ara, després d'haver vist Los Náufragos del Destino,
4: sí,
1: la primera pel·lícula que es va projectar als Verdi, i el protagonista es deia Pedro Pascal.
4: Fixa't.
1: Era un pintor. Ara dubto fins i tot.
4: Los Náufragos del Destino.
1: D'aquí ha plagiat, aquí, no?
4: D'aquí l'ha plagiat, que a més la tenim fresca pel Barcelona Film Fest, i justament la cartellera d'aquest cap de setmana també apunta cap al Barcelona Film Fest, però ràpidament resumeixo, acabo de tancar el que estàvem explicant de The Mandalorian en Grogu, aquesta nova entrega de la saga Star Wars.
1: Ja té molts seguidors.
4: Molts seguidors. I tenim a Sigourney Weaver en el repartiment, Martin Scorsese, el famós director de Goodfellas, posa la veu en un dels personatges fantàstics de la pel·lícula, i ens situem, perquè moltes persones ho pregunten, quan arriba una nova pel·lícula de Star Wars, on la situem? Entre quina saga i quina trilogia? No? a grans trets, de Mandalorian en Grogu, la situaríem després del retorn del Jedi i abans del despertar de la força, no? És a dir, l'Imperi Galàctic ja s'ha derrotat, aquest Darth Vader i Darth Sidious, i doncs la Nova República s'intenta refer després d'aquesta gran batalla, no?
1: Que de hecho, tenia el Jean Marqués, a l'altra banda de l'estudi, molt interessat en el que estàs explicant. A la Irene Moreno no tant, eh?
4: Bueno, això va com va. Hi ha gent que li agrada, hi ha gent que no. I després hi ha gent que és més de Star Wars i gent que és més de Star Trek. I escolta, i tant amics.
1: Les coses són com són,
4: no? Exactament. Del Barcelona Film Fest arriben aterrant també unes estrenes molt interessants.
1: ¿Me lo dices o me lo cuentas?
4: És que, clar, les portem, les tenim més que vistes interioritzades. Assassinato en la tercera planta, que va tancar el Barcelona, però també el Festival de Rotterdam. Dos cares molt conegudes del cine francès, Laetitia Casta, Gilles Lelouch, i aquesta parella de vida monòtona que interpreten, formada per un escriptor de novel·la criminal i una professora de la Sorbona, experta en Hitchcock, doncs la cosa va de que comencen a sospitar que el seu veí ha matat a la seva dona. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, Hitchcock cobra una importància molt interessant a la pel·lícula, es reescriu d'alguna manera, Assassinato en la tercera planta, amb un clàssic del mestre de la intriga, que és La ventana indiscreta. Clar. És a dir, realment hi ha alguna cosa d'això en aquesta nova versió francesa, però també recordem aquell clàssic de Woody Allen amb Diane Keaton, Misterioso Assassinato en Manhattan, on també sospitàvem que el veí havia matat a la seva dona. És molt diferent, és una pel·lícula molt diferent, aquests referents, però és molt interessant com treballa l'humor, escenes que semblen una versió paròdica de James Bond, aquesta parella en crisi, doncs, que de sobte protagonitza tota una sèrie de situacions la mar de divertides, i amb Hitchcock, més que al cap, al cor.
1: De René de Sanson, del director de la pel·lícula.
4: Exactament, sí. Amb un futur molt prometedor per endavant, el de René de Sanson, després d'aquesta pel·lícula tan interessant.
1: Nosaltres l'hem fidelitzat, eh? Ja va passar pel festival per presentar a la Biblioteca de los Libros Rechazados fa uns anys, i ara ha tornat, ens el quedem.
4: Sempre benvingut.
1: A la nostra escuderia.
4: Exactament, sí. Escuderia Barcelona.
1: Alguna cosa més?
4: Love Me Tender, aquesta mare que no vol renunciar a la custòdia del seu fill, però tampoc a la seva orientació sexual. Una lesbiana interpretada per Vicky Creeps en un context d'intolerància molt conservador. És una pel·lícula,
1: a l'Europa d'avui en dia.
4: Exactament, eh? I a l'Europa d'avui en dia. I Love Me Tender cal avisar que és una història que abans que pel·lícula va ser novel·la, una autoficció del 2020 de l'escriptora parisenca Constance Debré, que justament doncs, tractava sobre com ella havia deixat una carrera d'advocada i també havia deixat a banda la seva heterosexualitat per començar una nova etapa com a lesbiana, no? I va acabar perdent la custòdia del seu fill. Estem parlant de l'escriptora Constance Debré, que va publicar un llibre, Love Me Tender, que ara passa a ser pel·lícula amb Vicky Creeps, doncs, en la pell d'aquest alter ego. Gran protagonista, que recordem de L'Hilo Invisible, La Isla de Bergman, La Emperatriz Rebelde, i que aquí doncs, ens parla d'aquests absurds de la burocràcia, aquesta desprotecció d'una mare davant la llei, que només pot veure el seu fill una hora cada 15 dies.
1: Que trist.
4: Que trist. I el ressentiment d'un patriarcat que sobrevola no només aquesta història, sinó tantes altres d'injustícia contra les dones. Doncs Love Me Tender, gran recomanació d'aquest cap de setmana, perquè parla de temes dels quals s'ha de parlar.
1: Aquí està el cinema per trencar estructures injustes. Exacte. Carles Martínez Agenjo, moltes gràcies i fins la setmana que ve. Ja estem acabant el mes de maig, te n'has adonat?
4: Ja estem acabant, ja estem acabant.
1: Se'ns acaba i se'ns acaba el programa, també. Fins aquí aquest Va de Cine de Ràdio 4, que t'agraeix la teva fidelitat i t'acompanya al cinema cada diumenge. Avui encara des de Can, abraçada gran d'Irene Moreno, a la realització tècnica i control de so de Joel Sevilla, a la producció, i Argimiro Lozano, que és el nostre guionista i crític assessor. Ja saps que et parla Conxita Casanovas, que cada diumenge va de cine aquí a Ràdio 4, la que fa 50 anys que és amb tu i et parla en català. El cine

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Continuen arribant reaccions a l'informe de la Policia Nacional al que ha tingut accés a aquesta casa que situa l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero al capdavant d'una xarxa d'influències per rescatar l'aerolínia Plus Ultra. Laura Zurriaga, bona tarda.
2: Bona tarda. Des del Partit Socialista defensen la presumpció d'innocència de l'expresident Zapatero i confiant en el procés judicial. Pachi López, portaveu socialista al Congrés, ha recordat que la culpa s'ha de demostrar.
3: Que nosotros necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero y Zapatero, conversaciones de Zapatero muy poquitas, ¿eh? Y reuniones muy poquitas. Queremos ya que la justicia actúe como tiene que ser, haciendo justicia, investigando y poniendo pruebas.
2: López ha acusat el líder del PP d'orquestrar una oposició, diu, destructiva. Més contundents amb Zapatero han estat precisament els populars. El secretari general del partit, Miguel Tellado, dona per fet que Zapatero és el líder d'una trama de comissions internacionals i assenyala la implicació del govern de la trama corrupta, tot i que a l'informe de l'UDEF no se'n fa menció.
4: El socio de Zapatero se llama Pedro Sánchez, porque Zapatero no habría podido delinquir si las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros que presidía Pedro Sánchez.
2: Declaracions de Tellado durant la cloenda de la reunió de la Junta Directiva dels Populars celebrada aquest diumenge a Barcelona.
0: Gràcies, Laura. I amb tot plegat, un dels socis clau del govern central, el Partit Nacionalista Basc, demana més explicacions. El PNB adverteix que la majoria de la investidura tremola i assenyala la conveniència d'un avançament electoral. Aitor Esteban és el president dels Jeltzales.
5: Y el gobierno español no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: Més assumptes. A casa nostra, perdó, els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Badalona, han detingut un dels quatre ocupants del cotxe robat que van vestir un cotxe d'una patrulla policial de paisà quan van donar-los l'alt. Els fets van tenir lloc a una bencinera de Badalona aquest divendres. Malgrat que els agents van disparar 13 dissuasoris, tres dels ocupants van fugir a peu i el conductor va aconseguir escapar al volant. Els fets es troben sota investigació. I també en plena de successos, en el marc del Pla Campai contra la multireincidència, els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones que acumulen 141 antecedents policials en un dispositiu dijous passat contra els robatoris violents a Barcelona. Les detencions es van produir en els districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí. També han denunciat 4 persones més amb 105 antecedents i han identificat 52 persones més amb 661 antecedents. I en esports, bàsquet, jornada 33 de la Lliga ACB, Girona ha caigut a la pista de Bilbao per 86-80. Escoltem el tècnic, Moncho Fernández.
6: Creo que hemos entrado muy bien en el partido y hemos sido un muy digno rival, ¿no? Cuando vienes a jugar contra un equipo que se juega tanto, ¿no? Que sabemos que va a salir con mucha intensidad. Yo creo que esa primera parte del partido la hemos igualado, cuando menos, ¿no? La intensidad de Bilbao. Hemos hecho, yo creo que un buen trabajo en todo lo que tiene que ver con el esfuerzo.
0: I contundent derrota de Força Lleida davant Andorra per 88-116. Mala imatge de l'equip lleidatà en l'últim partit de la temporada al Barris Nord, però ja amb la permanència assegurada. Gerard Encuentra és el tècnic.
7: Si no juguem amb la energia o amb la tensió competitiva, com podia passar avui, perquè no teníem un objectiu clar a la vista, i l'altre equip sí, pues, nosaltres som, sense aquesta actitud o sense aquesta energia, pues, som un equip justet. I avui l'Andorra ha tingut més energia i jo crec que té un punt més de talent que nosaltres.
0: I a les 6 tornarà Joventut Badalona, que rebrà Sant Pablo Burgos, i aquesta tarda l'atenció es centrarà en la celebració del triplet aconseguit pel Barça femení. La Lliga de Campiones, conquerida ahir a Oslo, se suma a la Lliga i la Copa. La festa començarà d'aquí a una hora a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Tinguin en compte que hi haurà afectacions a la mobilitat. I és moment ara de mirar cap al cel. Juan Carlos Piña, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya les temperatures se mantenen amb pocs canvis, amb valors significativament elevats per aquesta època de l'any a la depressió central lleidatana. Arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 27 a Barcelona, 26 a Tarragona. Durant les pròximes hores al Pirineu creixeran núvols d'evolució amb possibles ruixats dispersos que podrien anar amb tempesta, sobretot al Pirineu més occidental. Demà dilluns les temperatures continuaran amb pocs canvis en general, encara que pujaran lleugerament al litoral de Girona. S'aprovauen màximes de 35 graus a Lleida, 33 a Girona, 28 a Barcelona i 26 a Tarragona. A més, esperam un dia d'ambient assolellat, encara que durant la tarda al Pirineu tornaran a créixer núvols d'evolució sense descartar ruixats dispersos. És una informació d'EMET.
0: La informació torna al punt de les 5 aquí, a Ràdio 4.
2: Ràdio 4.

0: gran aparador de l'escena musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio 4,
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
2: Alicia, per què has portat Joana E. de Maria Antònia Oliver?
3: Doncs perquè és un llibre que em va impactar bastant, potser també en el moment que el vaig llegir, que era bastant joveneta.
2: Sí.
3: Per l'impacte de les relacions de les persones, comença també amb el tema homosexualitat, tema de guerra, amors trencats per la guerra...
2: Sí.
3: I, bueno, t'afecta molt les vivències molt profundes i una mica també situacions, diríem, quasi extravagants de que passen, no?
2: Ja.
3: Entre relacions, però entre persones.
2: Tu eres molt jove.
3: Jo era molt jove.
2: Llavors t'estava explicant coses que havien,
3: sí,
2: de passar encara. O t'havien, bueno, passat moltes coses.
3: No, era potser una miqueta... veus una mica de vivència de la història,
2: sí,
3: dels temps de la Guerra Civil i tot això... I de temes, per exemple, d'homosexualitat, que no tenies en mente,
2: sí,
3: i desconeixies, i com les relacions entre persones de diferents generacions. Bueno, era una mica peculiar.
2: Et va descobrir
3: peculiar.
2: Tot un món.
3: Sí.
2: Avui la nostra irrepetible és l'enginyera Alicia Casals.

0: Alícia Casals, benvinguda a Irrepetibles. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Així que recomanem Joané, de Maria Antònia Oliver.
1: Per exemple.
0: Recomanable.
1: N'hi ha molts més, però...
0: Sí. Enginyera industrial, catedràtica de robòtica a la Universitat Politècnica de Catalunya, presidenta de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, pionera en el camp de la robòtica mèdica i la bioenginyeria, camps en què has contribuït a integrar la tecnologia i la medicina, creant sistemes robòtics orientats a la millora de la nostra qualitat de vida. Un referent internacional en la investigació i la innovació tecnològica en robòtica. I, per tant, t'has passat la vida estudiant, Alícia, perquè sí, el teu és un àmbit molt canviant, canvia constantment.
1: De vegades és un dels elements que tenim els tecnòlegs, no? Penses, dic, mira, un historiador cada vegada sap més i va acumulant coneixement. I tu, a la mínima que et despistes, ja estàs obsoleta, no?
0: Clar, clar, queda desfasat de seguida.
1: És un gran repte, no?
0: Sí. Un àmbit, el de la robòtica, que forma part de les nostres vides més del que pensem, Alícia, no?
1: Perquè cada
0: vegada
1: més
0: tenim una imatge distorsionada de la robòtica, no? Potser sí, perquè normalment ho relacionem amb humanoides, però els robots estan, formen part de la nostra vida.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí. Ara menys directament en molts casos, però...
0: Per què?
1: Perquè no ho tens a mà i no ja jugues, no? Però, clar, en tots els processos dels projectes, dels objectes que tu utilitzes i tal, doncs molts hauran passat per mans d'un robot, no? I no directament. Ja cada vegada més, bueno, ja sí que hi ha molta gent que el tindrà el seu robotet a casa seva, no? Però vull dir que en el seu... Bueno, com deies, no? És tan ampli que pots tenir des d'una joguina robot fins a, com deies, un humanoid que és ja una altra història, no?
0: Has ocupat diferents càrrecs de rellevància a organitzacions internacionals, Alícia, però també has creat dues empreses. Uh-huh. Amb tot el que això implica, clar, científica, però d'alguna manera també has estat empresària. Uh-huh. Haver de lidiar també amb pressupostos, no?
1: Sí, sí.
0: Que no tenen res de creatiu.
1: Que no tenen res de creatiu. Bueno, sempre hi ha, al final, el pressupost que el fa un altre,
0: ja,
1: però
0: sí,
1: t'emboliques amb reunions i amb coses que dius, uf, això i em fa mandra, no és el meu.
0: Ja.
1: Però, bueno, és un pas, si vols veure la teva ciència ja, o tot el treball de la teva vida portat en un altre lloc, no?
0: Però
1: portat realment a la pràctica.
0: Molta
1: realment
0: burocràcia, no?
1: És burocràcia, i, sí, és buscar diners per poder tirar endavant.
0: Sí.
1: Bueno, i és, sí, moltes vegades parlar en termes que per tu no són els que t'agraden, no?
0: Clar, però això és el més complicat de la ciència, no?
1: Uh-huh. Sí.
0: El finançament.
1: El finançament
0: al final,
1: és ara, no? Cada vegada és més difícil,
0: clar,
1: eh? Vull dir que estem passat èpoques més bones de creixement de les universitats, etc. Però ara estic jubilada i en aquest sentit...
0: Sí, sí, sí.
1: En aquest sentit ja vinc una miqueta més tranquil·la.
0: Tu mires amb distància, no? Clar.
1: Però, clar, has passat i veus que cada vegada, bueno, jo potser hi ha més gent o menys diners, i les convocatòries per obtenir projectes són molt competitives. De vegades és desanimador, perquè dius, si tens una probabilitat d'un 5% que te'l donin, has de fer tota aquesta feinada, no? Un projecte estant
0: que perds molta energia, també, no?
1: Sí,
0: sí. Hem d'explicar moltes coses. Alícia, tens una trajectòria impressionant, però per començar, retrocedim en el temps. Alícia Casals Gelpí. Vas néixer a Barcelona el 27 de gener de 1955. Situa'ns en aquells anys, anys 50, 60... Com va ser la teva infantesa, Alícia?
1: La meva infantesa va ser, bueno, dels col·legis d'aquella època,
0: sí,
1: col·legi de nenes.
0: De nenes, sí.
1: Quatre germanes, per tant, a casa,
0: nenes. Déu-n'hi-do,
1: això,
0: eh?
1: Completament un entorn molt feminitzat, no?
0: Sí,
1: tenia un germà,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: ja va néixer quan tenia uns anys, i per tant...
0: Quin ordre
1: és...
0: ocupaves tu? Primera, segona, tercera? La tercera.
1: La tercera.
0: I què tal?
1: Bé. Bé.
0: Sí.
1: Sí. Veus una mica les característiques de la primera més sèria, la segona més boja, la tercera torna a ser una mica més sèria.
0: I després arriba la petita.
1: I després la mimada.
0: Clar. Un col·le, només de nenes.
1: Només de nenes.
0: Quins records tens d'aquest col·legi?
1: El primer, maco, bueno, tens records molt vagos, ja fa molt temps d'això.
0: Ja, ja.
1: Recordo el pati, jugant a pitxi, recordo algun llibre.
0: Ens hi fem recordo... els anys 50-60, eh?
1: Sí,
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Temps molt complicats, també.
1: Sí. anava a un col·legi que parlava en català clandestinament.
2: Ja.
1: I després ja, bueno, passa a col·legi de monges, ja per fer el batxillerat, i ja era una altra història.
0: I amb els pares, quina relació tenies?
1: Bueno, una relació bona, molt bona, bé, però amb molta llibertat.
0: Amb molta llibertat.
1: De vegades penses que

0: Sí, era filla d'enginyer i
1: El teu
0: si hagués
1: avi?
0: sigut home hagués sigut enginyer,
1: Clar,
0: clar.
1: clar, clar.
0: I anava amb l'avi, amb el seu pare, a
1: Sí.
0: visitar fàbriques i coses,
1: Sí.
0: Molt interessada, però la mentalitat de l'època era ja no tocava.
1: Clar, clar.
0: I jo vaig estar d'un pèl, també,
1: encara
0: arrossegant
1: I
0: amb aquesta
1: tu recordes
0: llei.
1: el teu avi enginyer?
0: Sí, el meu avi es va morir quan jo era bastant... Bueno, era una nena, de potser 11 anys o una cosa així. Un senyor molt seriós.
1: Sí, i suposo que no et va ensenyar res, no, d'enginyeria?
0: No, clar, que va.
1: Ni et feia, no sé, desmuntar un cotxe, per exemple, un cotxe de joguina.
0: Era molt tan enginyer que quasi tenia molt oblidada la família, no?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí.
1: A tu no t'ha passat això, no?
0: No, que va. que va.
1: Es pot fer tot al final.
0: M'ho passo molt bé amb els nets.
1: Ja.
0: Sóc al revés.
1: I tu de gran volies ser professora?
0: M'agradava ser professora, sí. Bueno, ho pensava quan estava al col·legi i anàvem amb la fila del
1: sí.
0: pati a la classe. I
1: però això és perquè devies tenir bones professores, bones senyoretes, no?, que es deia abans.
0: Sí, la senyoreta. La senyoreta. Sí, més que professora, pensàvem ser senyoreta.
1: Senyoreta, clar, sí.
0: I de col·legi, no imaginar-me a la universitat ni pensaments, no? Però era el que vivia, no? Que agafes com a referent el que vius.
1: Clar. I com eren aquelles senyoretes?
0: Bueno, hi havia de tot. L'autoritària, que m'agradava, perquè feia por.
1: Ah, t'agradava l'autoritària?
0: Sí, bueno, més que autoritària, tenia autoritat. Seria autoritat. I després hi havia altres, doncs, que... Clar, doncs, més serà a la classe, doncs, perquè no m'entenien, no? I l'autoritària... Sí, l'autoritària en el sentit de tenir autoritat sèria, però bé, no autoritària en el sentit negatiu, sinó, doncs, de... Bueno, al col·legi primer, doncs, eren tres germanes i era molt particular, no? I ara més aviat parvulari, però...
1: I què et va portar a estudiar enginyeria industrial? Perquè crec que vas decidir-ho quan feies el COU.
0: Sí, o sigui, l'últim moment,
1: molt tard.
0: Molt tard.
1: I perquè vas tenir una conversa, diguem que improvisada, amb un dels teus tiets, que era enginyer, també.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Com va ser allò?
0: No, jo, de fet, la primera vocació va ser... O sigui, quan vaig pensar, m'haig de decidir ja.
1: Sí.
0: Era enginyer industrial, però, clar, com era dona, ho vaig descartar.
1: Clar,
0: i, per tant,
1: no pot ser.
0: Vaig
1: no
0: estar
1: toca.
0: Donant voltes i voltes. Sí que de tant en tant sortia una miqueta i potser va ser una conversa de dir... Doncs m'agrada la física, m'agrada l'enginyeria i tot això. Ah, doncs si t'agrada l'enginyeria, fes enginyer industrial, no? Aleshores és com dient... Bueno, potser no cal que em posi aquest mur, no?
1: O sigui, tu meditaves molt, no?
0: Sí,
1: tenies molts
0: sí.
1: dubtes...
0: Però quasi tenia...
1: I el teu
0: tiet
1: t'ho va donar com una cosa natural.
0: Natural.
1: T'agrada, fes-ho.
0: Sí,
1: ja està, encara que siguis dona.
0: Sí,
1: no?
0: sí.
1: I què van dir a casa?
0: A casa molt bé.
1: Sí?
0: Satisfacció.
1: També?
0: Sí.
1: Per aquesta llibertat que deies, no?
0: Sí, i bueno, també era un orgull, com dient... En aquella època, ser enginyer...
1: Ja.
0: Vull dir, també per les dones, és casar-te amb un enginyer era tenir la vida solucionada, perquè era una categoria, eh? Ara, un enginyer és molta gent, però abans de ser enginyer, llavors, clar, era una cosa molt sèria. Jo recordo una de les... Primer, jo que vol ser orgullosa, anar al metro a primer amb el llibre de càlculo infinitesimal, però que es vegi,
1: que es vegi bé el títol.
0: Que és càlculo infinitesimal. Perquè, bueno, m'impactava de dir això.
1: Sí, sí.
0: És cosa sèria, no?
1: Sí. Crec que quasi tots els teus companys de classe eren homes.
0: Sí.
1: Quantes dones éreu?
0: Doncs mira, el primer de... Hi havia les aules grans i les petites, no? Les grans, bueno, les grans que eren 200, però el curs eren uns 1.000 de noies.
1: 1.000?
0: De noies érem unes 8.
1: Déu-n'hi-do.
0: Llavors, les classes, les de 200, doncs, potser érem 2, potser una vegada 3, però algunes, a les classes més petites de pràctiques, que eren uns 50 o així, doncs,
1: eres
0: normal
1: única.
0: Era que anava sola.
1: Clar.
0: Uh-huh.
1: I comences la carrera el 1972.
0: Uh-huh.
1: En un moment, crec... en què el sector estava en creixement.
0: Sí.
1: No?
0: Sí. El veig tan diferent amb ara... Sí.
1: Clar, ara sabem molt més, no?
0: Sí.
1: Però en aquell moment estava... Sí, en creixement, però estava començant, per dir-ho així, no?
0: Bueno, sí, quan jo explico a nivell tecnològic, quan explico el meu currículum, per dir d'alguna manera, sí. Dius, segons qui t'escolti, diu, aquesta ve de la prehistòria, no? Parles dels teus primers programes o de començar a treballar els càlculs a la universitat amb la regla de càlcul, perquè ordinadors no existien. A clar. Mitja carrera apareix el primer ordinador que té la Universitat Politècnica, que fas els programes que és fer una ratlleta amb una...

0: fitxa, i després saltes de tres profundades, clar, parles d'això i dius...
1: I després
0: ha sigut un continu de com enfoques la recerca al començament, amb equips molt cars i grans, i després, com arribes, pues, a tenir el teu portàtil, l'ordinador al despatx, després el portàtil, després compres de tots els components, doncs, molt més barats, i pots fer molta més cosa, no?
1: I referents femenins ja ni en parlem.
0: No.
1: Cap, cap ni un.
0: Sí, no. Tampoc se'n plantejava, eh?
1: Ja.
0: Vull dir, que clar, ara d'això se'n parla, però no... Vull dir, l'únic és no toca perquè ets dona i aquesta carrera no és de dones, però no hi penses, no?
1: Clar,
0: ara és un tema que és viu i penses i dius, realment és bo perquè no hagués tingut aquests dubtes si hagués sigut normal o si se'n parlés ara, no?
1: Clar. I fent la carrera vas poder entrar com a becària en un laboratori.
0: Sí.
1: Sota la direcció de Josep Amat.
0: Sí.
1: Com va ser allò? Com ho vas viure? Què hi feies?
0: Bueno, doncs vaig començar amb un full de pràctiques de circuits electrònics i fes aquest muntatge i prova i com funciona i anar fent una mica així de provat amb altres becaris que hi havia allà.
1: Però era habitual, no?, entrar a un laboratori mentre feies la carrera?
0: No, sí, no molt. Però
1: no molt.
0: Sí, no molt, però sí. De fet, allà n'hi havia uns quants. Però vaig pensar... Bueno, m'ho veia jo molt difícil després d'acabar i trobar feina.
1: Sí.
0: I dius, si acabes la carrera i no has fet res, ningú et voldrà, no?
1: Ja.
0: Aleshores dius, vés en cap, encara que sigui sense cobrar, i comença a agafar pràctica i ja pots dir alguna cosa, no?, amb el currículum que tens, una mica de feina, no?
1: Clar.
0: Que ja saps d'alguna cosa. I això em va portar ja a quedar-me a la universitat, perquè llavors es va obrir la facultat d'informàtica, que va començar llavors, per tant, estic dintre dels primers...
1: Sí. Tu la inauguraves, aquesta facultat.
0: Sí.
1: Si et sembla, perquè és una figura primordial a la teva carrera, escoltem el professor Josep Amat quan va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona el 2022.
2: La robòtica submarina és un camp que vam agafar no perquè haguéssim tingut una idea genial un dia dormint, sinó perquè ens ho vam proposar. I és un tema que després, quan hi vam començar a entrar, el primer cas de fer és documentar-te i vam trobar que és un tema que té llarga història. Una història que comença quan la humanitat no coneixia res del fons del mar, i aquest fons del mar doncs estava ple de llegendes, i es deia que els vaixells doncs tenien monstres que sortien del fons del mar i que produïen grans desgràcies a la navegació. I a vegades no només desgràcies a la navegació, sinó que venien atractives sirenes que desviaven els rumbos dels vaixells. Doncs tot això era degut a la ignorància que hi havia del que hi havia en el fons del mar.
1: I crec que amb ell has après contínuament.
0: Sí.
1: Des dels inicis, quan la robòtica era una completa desconeguda fins avui mateix. No?
0: I de fet, ja dius, has dit abans, no?, que siguem pioners en robòtica.
1: Sí,
0: per la seva visió de que això seria alguna cosa important.
1: Clar.
0: Perquè aquí no se'n parlava.
1: I els dos heu aconseguit ser uns referents
0: en
1: robòtica.
0: Sí, ens hem anat reforçant mútuament.
1: El professor Amat és qui després et dirigiria la tesi, la tesi doctoral.
0: Uh-huh.
1: El títol de la tesi, complicat, i m'has d'explicar una miqueta. Descripció de contorns d'imatges bidimensionals mitjançant successions de curvatures d'aplicació al reconeixement d'objectes en robòtica.
0: Bueno, ara fa riure. Ara fa riure. Quan la veus, era amb un objecte... amb una càmera, agafar, veure un objecte i anar a extreure el contorn de l'objecte i anar seguint els punts. I segons la forma, la curvatura, això et definia els paràmetres amb els que havies de caracteritzar quin objecte era, no?
1: Ahà. I entre els membres del tribunal de tesi, Gabriel Ferrater, que va ser el primer rector de la UPC.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: És maco parlar perquè dius, mira, el Josep Amat ha sigut com el meu pare, el Gabriel Ferrater ha sigut com el meu avi, no? De professionalment, de tirar endavant, i també un personatge molt, molt impressionant.
1: Important, sí. La qüestió, i continua amb la teva trajectòria, et vas llicenciar el 1977, i el 83 et vas doctorar en informàtica. I tot plegat en un temps en què això de la tecnologia, Alicia, era quasi de ciència-ficció, la tecnologia i els ordinadors, la informàtica.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, aquesta tecnologia, realment. Bueno, aquesta evolució tan ràpida que hem tingut aquests anys et fa que tot és canviant, no? I de vegades ens sorprèn a nosaltres mateixos,
1: ah, sí?
0: No? Que de vegades comentàvem que dius, això que expliques a classe que és impossible, després resulta que sí que és possible, no? Perquè ha aparegut una altra manera de construir aquest xip, de construir aquest xip i de fer i de tal, o de, bueno, de, vull dir que es van descobrint coses i de vegades, doncs, mira, veus que tot l'avanç de la robòtica i la intel·ligència artificial és gràcies a totes altres tecnologies que ajuden a que prosperi, no? Mm-hmm. A vegades dius, el mèrit, moltes coses no és pròpiament de la robòtica, sinó doncs, perquè han sortit aquests sensors, perquè hi ha perquè evoluciona això, que has pogut construir
1: interdisciplinar,
0: això,
1: no?
0: Que has pogut miniaturitzar aquests components, sí, perquè si no, no t'hi caben, i vull dir que hi ha coses que dius, cada cosa té els seus, cada component, no? Té els seus característiques, no? La mida, el pes, a part de dir, fa això, sí, fa això, però realment està mesurant en els rangs de mesura que a tu t'interessen, t'hi cap per incorporar-lo al robot, etcètera, etcètera. Mm-hmm.
1: L'any següent de llicenciar-te, el 78, ja vas començar a treballar com a professora a la UPC, a la nova Facultat d'Informàtica, mm-hmm, com deies, feies l'assignatura de circuits electrònics. Mm-hmm. Què recordes de les primeres vegades com a professora, Alicia?
0: Bueno, va ser una mica fort, perquè, clar...
1: Perquè estaves fent una miqueta el que volia aquella Alicia petita, no?
0: Sí, sí, però clar, amb uns nens més grans dels que jo em pensava, no? Fins i tot més grans que jo, perquè es va donar el fet que per començar la universitat, la Facultat d'Informàtica, es va començar només el segon cicle, és a dir, a partir de quart i cinquè, diguem, no el primer, segon i tercer. Per tant,
1: venien alumnes ja més grans.
0: Venien alumnes que tenien nocions d'informàtica perquè treballaven a l'empresa o eren enginyers que s'hi volien introduir, però ja tenien algun bagatge, perquè no entraven a primer amb les bases, no? Amb la qual cosa, doncs, els alumnes eren més grans que jo, en general, no? I clar, i entre això, novata, bueno, té lo seu, no?
1: Però devia ser apassionant, també, no?
0: Sí, sí, sí, no, molt maco.

0: Som a Ràdio 4 a Irrepetibles conversant amb una de les nostres grans científiques, l'enginyera industrial i catedràtica de robòtica a la Universitat Politècnica de Catalunya, Alicia Casals. El cant de la senyera, amb l'Orfeó Català, t'emociona molt.
1: Emociona molt.
0: Per què?
1: Per la sonoritat. Bueno, és la sonoritat i una mica el que et representa com a catalana, no?
0: Ja.
1: Però, clar, els cors, aquestes veus diferents, uns i els altres. Recordo un dia que vam anar al Palau de la Música, que estava assajant, no? Perquè normalment el sents que el cantem nosaltres malament o que el canten altres, no? Però,
0: sí.
1: Estan al Palau de la Música. També l'has viscut molt en l'època més del procés més fort, que, és clar, és com un símbol, un cridar a la llibertat, un tot.
0: Perquè tu ets absolutament catalanista,
1: sí,
0: Alicia.
1: Sí, i tant.
0: Per què?
1: Bueno, perquè és la meva llengua, perquè sí. És el meu país i perquè me l'estimo.
0: Sí.
1: I, a més, s'ha de defensar perquè ens l'ataquen, no?
0: Ja. Uh-huh. I t'has implicat políticament, també.
1: M'he implicat, sí. Uh-huh. Sí, sí. Ho veus com una necessitat. I això és el que he après també dintre de la carrera. I abans en parlaves de la infància,
0: sí.
1: En què veia... Bueno, vivies la família, vivies un entorn i hi havia els que manaven, no? A la universitat pues, seguia igual. Jo era un estudiant, després vaig ser professora i hi havia els rectors i rectorat i tot l'equip de govern. I, bueno, ja decidiran, no? I llavors, amb el temps, amb companys, vas descobrint que tu també tens alguna cosa a dir, no?
0: I que tu també pots decidir,
1: fer.
0: Sí.
1: I, clar, quan veus coses que no t'agraden, i el fet, bueno, també dintre la universitat, en el procés, et vas trobant, doncs, que ara et toca fer això, ara et toca tenir aquest càrrec, que no el busques, però, bueno, surt que en un moment donat toca... doncs, bueno, vaig anar involucrant primer una miqueta a la universitat i després, doncs, quan vas veient i com més entres, més te n'adones de lo malament que funcionen tantes coses, no? I
0: yeah.
1: De les injustícies. I llavors ens dius, bueno, pots quedar-te sense fer res, que és una manera còmoda,
0: sí.
1: O pots actuar. I, bueno, doncs a mi la cosa em diu, no et pots estar queixant i no fer res. Aleshores, bueno, doncs tinc... Mm-hmm. Sempre em tatxen de molt optimista, és a dir, si no ho proves no ho aconsegueixes,
0: ja.
1: No?
0: Però la política funciona bé?
1: No, jo sóc política però dintre, sí,
0: ja,
1: fora una
0: ja,
1: mica de
0: ja.
1: Vull,
0: però dic, es poden
1: no,
0: aconseguir
1: no
0: coses
1: bé.
0: Amb la política?
1: Sí, clar, però
0: sí.
1: Fent una política com cal.
0: Ja.
1: Fent una política com cal.
0: Que potser no és la que es fa, no?
1: Exactament, no hi ha com cal, no, les lleis de com es fan els partits i tot el que hi ha, doncs ja, això ja no funciona.
0: Mm-hmm. Avanço. I clar, amb el pas del temps, el focus de la teva recerca es va anar ampliant, Alicia, i el 1987 va rebre el premi a l'invent més social de la revista Món Electrònic per un sistema pioner d'automatització i control adaptat per a persones amb discapacitat motores greus, que funcionava amb la mirada. No sé si m'ho pots explicar, això.
1: Doncs, bueno, és algo que ara també és de riure, perquè ho fa tothom.
0: Clar, però en
1: però
0: aquell moment no.
1: Però era movent els ulls o
0: sí.
1: Movent la cara que poguessis... una càmera t'està veient i els teus moviments dels ulls...
0: Sí.
1: Ara hi ha el famós eye tracking, no?
0: Seguiment
1: dels ulls,
0: sí,
1: és una
0: sí,
1: tècnica
0: sí.
1: I fins i tot mèdica, no? De veure el comportament de les persones. Però llavors hi ha una mica amb alguna persona invident o que vam començar una miqueta a fer dispositius per discapacitats, doncs vam entrar una miqueta en el món també aquest més d'ajut a persones, i en aquest cas això era una persona que no pot moure les mans o no pot controlar
0: sí,
1: el ratolí,
0: sí.
1: Doncs, però sí que pot moure la cara o pot moure els ulls, doncs que controli el cursor a la pantalla i, per tant, pugui treballar amb l'ordinador manant a través d'un menú i a través de...
0: Això en aquell moment una fita importantíssima, no?
1: En aquell moment una fita importantíssima.
0: Clar,
1: que després
0: clar.
1: Ens va copiar per enviar missils.
0: Ja.
1: Temes de la tecnologia.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara
0: la tecnologia
1: dual.
0: Sí, que podem aplicar d'una manera positiva o negativa, no?
1: Exactament.
0: Com tot, com tot. I vas aconseguir les teves primeres fites importants, per exemple, el primer robot assistencial el 1992, que va rebre el Premi Internacional de Tecnologia de Barcelona, i el primer robot que assisteix en cirurgia operant a quiròfan, el 1995. Per tant, des de fa molts anys encaminada a la robòtica intel·ligent amb aplicacions mèdiques.
1: Sí.
0: Això deu ser molt satisfactori,
1: sí.
0: Alicia.
1: Sí.
0: No?
1: I una de les situacions... Sí, és satisfactori, primer, treballar en aquest camp.
0: Sí.
1: I després, a nivell personal, també, clar, comences amb enginyeria, vam començar amb robòtica, però clar, robòtica a l'inici era a la fàbrica, fabriquem, produïm, mentalitat productiva,
0: sí, sí, sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I després...
0: De fàbriques de cotxes, no?
1: Exacte, fàbriques sí. de cotxes, el que sigui, fer sistemes de control de qualitat,
0: sí, pom, sí, sí.
1: tot el que vulguis. I després, clar, entres en altres mons, que et relaciones amb metges, amb neuròlegs, i vas veient altres... I, bueno, el camp d'aplicació és tan infinit i tant d'allò que t'obre nous mons, no?
0: Clar.
1: I ara, clar, últimament... Pues, el tema de salut i tecnologies mèdiques doncs, està en el centre de la meva vida, no? També.
0: Clar, clar. Mm-hmm. I tu has après d'altres disciplines, no?
1: Clar.
0: Quasi sense voler-ho.
1: Sí, sí, sí. Tu prens amb la mesura que necessites per poder interaccionar, no?
0: Clar.
1: Les primeres converses amb els metges eren... La primera vegada que vaig sentir colicestectomia, però no ho sabia dir, ja em va costar. Però després va ser, bueno, ja entres en coses, clar, no saps ben bé, però bueno, veus una mica els mecanismes, les tècniques, i és
0: sí,
1: molt interessant.
0: Sí.
1: I també vius aquest altre món, no?
0: Què és el Vitrac?
1: Vitrac.
0: Què és?
1: Un robot.
0: Un robot.
1: Un robot.
0: Que és conegut com el Da Vinci català, veritat?
1: Sí, exacte.
0: Sí, li diuen.
1: Exacte.
0: Què és?
1: Doncs un robot com el Da Vinci català.
0: Sí, a veure. És
1: una columna amb quatre braços
0: sí.
1: que aguanten els instruments que s'utilitzen en cirurgia laparoscòpica.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, els braços substitueixen els braços del cirurgià, però sí que tens el cirurgià darrere d'una cònsola que està teleoperant, que està manant els moviments. I el que vols és que els moviments del cirurgià, que fa amb dues mans, puguin ser realitzats amb quatre mans a l'altra banda d'una manera ergonòmicament millor, amb més precisió, amb moltes millores que pot introduir la informàtica, la computació entre mig, no?
0: Uh-huh.
1: El tractament d'imatges, etc. I llavors doncs, es tracta de millorar la qualitat de la cirurgia
0: uh-huh.
1: i poder fer intervencions que abans no es podien fer. Perquè, doncs, perquè eren massa complicades o difícils o impossibles de manegar.
0: Uh-huh. Un robot que té ambició internacional, Alicia.
1: Sí, sí.
0: Evidentment.
1: Evidentment. Sí, té ambició internacional i bueno, estem molt esperançats perquè bueno, és diferent dels altres que existeixen.
0: Que és des de la teva empresa, eh?
1: Sí, sí.
0: Per això ho dic, per això ho dic.
1: Sí, sí.
0: I hem de dir també que va ser directora del programa de robòtica de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya entre els anys 2009 i 2015.
1: Sí.
0: Com recordes aquells 6 anys?
1: Bueno, també entrar en un altre món, perquè
0: sí.
1: aquí era un torn més, més bio. Perquè doncs, jo era una mica la de màquina gran, perquè els altres doncs, eren tots amb nanotecnologies, amb bio... aspectes, parlant de proteïnes i parlant de nano, inclús de nanorobòtica, no?
0: Sí.
1: Clar, un món també nou en aquest sentit, no? I llavors és una mica veure doncs, també com la robòtica pot incidir en aquests àmbits.
0: Durant aquell temps, per exemple, vau desenvolupar un sistema robòtic de baix cost d'ajuda a la rehabilitació de la marxa per a nens amb trastorns greus.
1: Uh-huh.
0: Escoltem, si et sembla, la doctora Julita Medina, experta en medicina física i rehabilitació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, any 2014.
2: El projecte consisteix en dissenyar i validar un aparell per assistir en la reproducció de la marxa en nens en patologia motora greu, principalment lesions cerebrals o lesions medulars, que d'una altra manera no podien reproduir aquest patró de marxa. I fent-ho d'una manera que sigui assequible per les famílies perquè l'aparell tingui un baix cost.
0: I una altra vegada satisfacció per veure que podeu fer millor la vida dels altres.
1: Mm-hmm. Sí. En aquest sentit, bé, el problema és com arribes al
0: Clar.
1: Final al mercat i és on es queda moltes vegades la recerca que queda ja... Aquesta s'ha quedat encallada per no haver-hi o una empresa darrere o ja no ànims nostres de
0: posar-se. Això passa moltes vegades?
1: Sí, sí, majoritàriament.
0: I això deu ser frustrant.
1: Sí, i és una mica un dels problemes de tot el sistema de recerca, no? Que es comencen coses, com que no hi ha un finançament continu, sinó que vas treballant per projectes, clar, doncs, treballes un projecte, avances molt, generes coneixement, que sí. Això és una part, i per sí. Tant no aprofiten els altres, també.
0: Sí.
1: Però, clar, de vegades tens, doncs, ja s'ha quedat, no? I ara tenim un equip molt maco ja al laboratori, i, però està allà, està allà, esperant, doncs, algun moment una oportunitat, no?
0: Ja.
1: I, per tant, és animador, satisfacció, però de vegades també és frustrant, no? Com veus que els potencials usuaris estan tan il·lusionats, no? I tant en veus aquella perspectiva i
0: que no bueno, els hi arriba.
1: D'aquí no arriba. Clar. Perquè, clar, és també és complicat perquè és una tecnologia molt cara per un col·lectiu limitat. Per tant, en el moment que l'empresa no té beneficis o no li veu una sortida econòmicament així, si no hi ha una implicació institucional que es diu això és una cosa social o guanyarem per aquí i ens estalviarem amb ajuts a la dependència, etc. Si no hi ha aquesta política més global d'ajuda, a nivell econòmic, per les empreses costa molt de tirar endavant.
0: Tot i això, cada cop seran millors els procediments quirúrgics.
1: I tant.
0: Alicia.
1: Sí, sí. Els quirúrgics i de rehabilitació, com comentàvem.
0: I de rehabilitació, clar.
1: Això és que està avançant amb totes les marxes, no? Ja la intel·ligència artificial ja està posant també de la seva.
0: Clar. I tu deixes sempre molt clar que a l'àmbit mèdic, a l'àmbit de la cirurgia, per exemple, el robot és un complement.
1: Exacte.
0: Mai és un substitut.
1: Mm-hmm.
0: Sí, és a dir, sí, la mà humana és la que prima.
1: De fet, encara que li vagis posant intel·ligència i tot, la intel·ligència la generem amb les dades, i si ens hem de fiar de
0: clar.
1: Les que ja hi ha i no progressen, doncs
0: clar.
1: No tirarà més endavant.
0: I les dades
1: no?
0: Les fiquem nosaltres,
1: sí, sí.
0: No?
1: Clar, i a nivell hi haurà moment en què la intervenció es podrà fer automàticament.
0: Clar.
1: Però, clar, si vols anar avançant a poder-ne fer més, sempre darrere el coneixement i la creativitat nostra, no? La intel·ligència artificial no és creativa, i per tant si no som si nosaltres no hi posem la nostra, no? I només es va alimentant del que ja hi ha, doncs no avançarem, no?
0: Com observa l'Alicia Casals la intel·ligència artificial?
1: Bueno, com
0: que sembla el tema més de moda dels darrers anys.
1: Perquè
0: no?
1: Ha sigut un gran impacte que ens ha impactat a tots,
0: clar,
1: també,
0: però estem
1: no?
0: Preparats?
1: Bueno, aquest món està preparat per no sé què.
0: Ja.
1: Ja, vull dir que si fóssim tot persones civilitzades, honrades i
0: ja.
1: Tot això, jo crec que no hi hauria problema, no? Sí, i sí, a més, amb l'educació suficient per saber-la utilitzar i utilitzar-la correctament.
0: Clar.
1: Perquè ara, a part d'utilitzar-la amb fins que no són desitjables, a part de vegades doncs, per ignorància o per creença massa de que ja la intel·ligència artificial t'ho soluciona, et dona solucions errònies, no? Com ja s'ha anat constatant.
0: Sí, sí.
1: Ara, és una ajuda potencial, com tots els avanços tecnològics, és una ajuda potencial impressionant, que en el camp, bueno,
0: en el camp mèdic, de la medicina, per exemple, és meravellós.
1: Sí, clar, sí, sí. És meravellós si no és algú que es diagnostica a si mateix
0: ja.
1: O que no hi ha una supervisió mèdica adequada o professionals mateixos que se'n refiïn massa, no?
0: Clar.
1: Vull dir que cal saber-la
0: com s'ha d'acotar i s'ha de legislar sobre la intel·ligència artificial, no?
1: Com amb totes les tecnologies. Però és complicat també, perquè com que no se sap molt bé com funcionen per dintre, doncs ara, per exemple, nosaltres estem treballant en posar intel·ligència artificial al robot, però amb el que costa certificar, hi ha un producte que es toca, que es veu, que
0: sí.
1: D'allò, clar, el que no saps que està fent la màquina...
0: Ja.
1: No, mentre no hi hagi una mica seguretat de que el resultat que et doni sigui bo i que ho puguem demostrar, doncs no es pot certificar i per tant podem fer al laboratori grans demostracions molt xules de que el robot opera sol,
0: clar.
1: Però d'aquí a passar a operar una persona
0: i després les implicacions ètiques
1: exactament
0: no? Clar, que això encara complica més la cosa
1: sí, sí, sí, sí.

0: rambling along down in New Orleans.
1: Per què t'agrada aquesta de Bob Dylan?
2: Doncs altre cop diria la melodia i el missatge, no? Aquesta o melancolia o tristesa d'una persona desgraciada, no? Que amb una vida difícil, que s'ha embolicat per una cosa o altra amb les drogues i bueno, tens el problema que significa, no? Que ja també és un altre vessant d'aquest món que vivim. Mm.
1: El teu coneixement l'has posat a l'abast dels altres, Alícia, ja jubilada, però des del 91 catedràtica d'Arquitectura i Tecnologia de Computadores del Departament de Sistemes Automàtica i Informàtica de la Facultat d'Informàtica de la UPC a Barcelona. Abans recordaves com van ser les teves primeres classes i ara et pregunto què t'ha donat la docència.
2: Bueno, aprendre. Abans dèiem d'estudiar. I hi ha moltes vegades que dius... Hi ha coses que no aprens fins que les has d'explicar.
1: Ja. Yeah.
2: Perquè et penses que ho entens i a la que el vols explicar veus que alguna cosa
1: no
2: falla.
1: Tant.
2: I com dèiem abans, no? M'ha fet passar tota la vida estudiant, no? Quan acabes la carrera que dius ara ja està, ja he estudiat, sí. Doncs no, segueixes estudiant tota la vida. I després, doncs, un contacte sempre amb gent jove, no? Bueno, vaig començar amb gent més gran que jo, però al final ja dic que
1: ja
2: aquest
1: no.
2: És més petit que els meus fills. I bueno, això també dona vida i és maco, no? I explicar, de vegades, quan vas a tabalar de temps, doncs és una carga, eh? Vas parlant de la carga docent, però quan pots explicar bé és fantàstic, m'agrada molt.
1: Dèiem al principi que la tecnologia ha canviat les nostres vides i la gran pregunta que ens fem tots sempre és si la tecnologia està creant i crearà més feina o farà el contrari, la destruirà.
2: Les dues coses, no? Les dues coses, crea més feina. Bueno, amb tota la història de la humanitat, la tecnologia ha fet que haguem de treballar menys. Podem anar més o menys estressats, però abans la vida era treballar tots els dies o, bueno, segons quines feines, tots els dies a la setmana. Abans treballàvem i anàvem al col·le fins i tot dissabte al matí i de vegades dissabte a la tarda. Ha permès que puguem tenir més vida personal, que no sigui sempre treballar, no? I, per tant, en aquest sentit... ens fa pensar i és bo, no?, de poder viure-ho.
1: Ja.
2: L'altra cosa és...
1: El que passa és que molts sectors desapareixeran.
2: Sí, per tant una de les coses...
1: En una altra cosa.
2: Una de les coses que necessitem ara és que la gent estigui molt preparada per anar-se adaptant a tots els canvis. I això necessita coneixement. I això, per tant, és tan important ara també que l'educació, que està tan en crisi també,
1: sí,
2: aquí,
1: sí,
2: doncs l'educació vagi bé, perquè hem d'estar... la gent que estudia ara... no saps el que es trobarà d'aquí un temps, no? Bueno, ja parlo jo de la meva vida, com ha canviat des de que vaig començar a treballar ara, que han anat canviant moltíssimes coses, però és que ara encara va més de pressa, no? I per tant, s'ha de saber tenir coneixement i capacitat d'adaptar-se, no? Perquè el que coneixes ara potser no és el que necessitaràs després, però sí que és una base perquè puguis anar aprenent el que cal en cada moment.
1: I tu dius, a més, que quan soluciones un problema en sorgeix un altre.
2: Exacte.
1: Encara més complicat.
2: Exacte, sí, perquè ara, bueno, en cirurgia, en medicina en general, no? Dius, bueno, quan els robots ho sàpiguen fer, ja no necessitarem els metges. Bueno, però no saben fer, però ara t'estan dient aquesta malaltia és incurable. Això no es pot operar. Bueno, doncs moltes que ara, gràcies a la robòtica o gràcies als avenços tecnològics, la imatge, es poden operar, fa uns anys no es podien operar. Per tant, surt problema nou, i amb tot surt problema nou, no? Igual, amb l'astronomia, l'univers, amb
1: sí,
2: més
1: sí,
2: coneixes,
1: amb tot.
2: Més t'adones que no coneixes, que no saps. No?
1: Com deia
2: infinit.
1: Al principi, ets presidenta de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, des d'on es promou la recerca, l'estudi i la divulgació mèdica. La ciència té el pes que mereix dins la nostra societat, Alícia?
2: No.
1: No.
2: Jo crec que no. Sempre em queixo de que inclús doncs, els mitjans de comunicació no estan més polaritzats amb la cosa més mediàtica, no?
1: Ja.
2: Un exemple és quan donen uns premis, no sé si és Montoriol o el que sigui, que donen en moltes especialitats diferents. el que surt per la tele, el que surt per la ràdio, el que surt a la premsa, és el mediàtic de turn, no? Ja. Que si és l'artista, que si és d'allò. I un científic que ha fet una gran cosa no apareix. Amb la qual cosa, vull dir, a part de dir no reconèixer les persones, el que estàs transmetent a la societat
1: és que no té
2: la
1: valor.
2: Ciència no existeix, no té valor, no? No? I no ajuda pues, a crear equacions, a crear interès per determinades matèries. No?
1: Caldria una aposta pública més clara per la ciència, no? I a llarg termini.
2: Evidentment, a llarg termini, sí, perquè ha de començar des de l'inici. No? Si a l'escola només has vist teatre i temes i futbol i esports...
1: també està molt bé.
2: Doncs, sí, però clar... Tu pots triar i entre tot, i tot és molt apreciable, però si tries això perquè no saps que l'altre existeix, aquí és on rau el problema, no?
1: Clar. I clar, la cultura, l'entorn social és clau per crear vocacions també.
2: Exacte.
1: No? I una altra de les coses que han canviat al llarg del temps, aquestes dècades que tu has viscut també, és la presència de les dones a l'àmbit científic. Uh-huh. No sé si hem millorat en finançament, però sí hem millorat que hi hagi més dones a les carreres STEM.
2: Sí. Això és... Ara, per exemple, quan vaig començar a dir que enginyeria era menys de l'1 per mil. I ara, doncs, hi ha un 20-30%. Bueno, ja està. Costa de que creixi més, sí. Hi ha informàtica encara més. Ja. En informàtica n'hi ha menys, el percentatge
1: està més masculinitzat.
2: Sí, passa això. I una cosa les carreres, i l'altra cosa és l'evolució professional, també. És una altra història, també, del tema que encara es va fent més gran aquesta diferència.
1: Clar. Arribar a llocs de responsabilitat costa més, no?
2: Mm-hmm.
1: Sí. Al principi, com dèiem, la robòtica eren cotxes, eren màquines industrials, i això ha anat evolucionant molt en el temps. La robòtica ha sortit de les fàbriques i ha arribat a la nostra vida quotidiana. Això és una peça del Nodo, just l'any en què vas néixer, any 1955.
3: En Puerto Chico, Santander, se efectúan pruebas definitivas de un submarino de bolsillo ideado por el bufo Agustín Bermúdez y construido en Bilbao por don Genaro Legarra. Puede quedar fondeado entre dos aguas o a la altura que quiera el piloto y ser dedicado especialmente a la exploración del fondo del mar. Está construido con planchas de acero y su coste aproximado es de 250.000 pesetas. Su dotación se compone de dos hombres que en estas satisfactorias experiencias han sido el inventor y su hijo Agustín.
1: ¿Qué te sembla, Alicia?
2: Sí. No, de vegades, quan veus la tecnologia d'ara
1: sí. I
2: veus coses que s'havien construït en una època, dius, uau, quin mèrit, no?
1: I tant.
2: Perquè ara sí. Tenim instruments, eines de tot tipus, i veus això, i els menhirs, i dius,
1: com et
2: podies anar imaginant i descobrint i fent.
1: Ara quasi no hi ha límits,
2: sí,
1: no?
2: Sí. És...
1: Tot el que doni la imaginació.
2: Exacte.
1: Moltes vegades.
2: Sí, i el que puguis veure, no? Sentir, mesurar...
1: Sí. I la sensació també és que ara tot és molt més ràpid.
2: Aquest és...
1: La tecnologia avança molt més ràpid que abans,
2: aquest
1: no?
2: Aquest és un problema, sí.
1: És un problema per què?
2: Doncs perquè costa més adaptar-s'hi, com deies abans, la regulació també costa... O sigui, sempre ha anat... Clar, per principi la robòtica deien el robot ha d'estar en una gàbia perquè és una cosa que es belluga automàtica i pot ser perillós.
1: Yeah.
2: I els robots estaven amb reixes a dins de la fàbrica. Clar, nosaltres hem començat a treballar en robòtica mèdica. Si ens posem rigorosos amb el que és la pròpia la regulació, no podem fer res, perquè
1: clar,
2: per exemple,
1: clar.
2: El robot t'ha de tocar.
1: Sí.
2: O està molt a prop o t'ha de tocar, no? I per tant les normatives s'han anat evolucionant, però clar, han anat sempre darrere de la realitat, però si això avança més, encara més desfasament, i és el que passa amb la intel·ligència artificial, que ens ha agafat una mica així de sorpresa aquest salt que ha fet aquest darrer any. I clar, ara sí, tothom corrent, però mentrestant van passant coses, no?
1: Sí.
2: I no només amb la regulació, sinó amb la gent capaç d'adaptar-s'hi per el que dèiem abans, de feina n'hi haurà, però serà diferent. I si es reparteix bé, doncs vol dir que podrem treballar menys hores, i per tant viure més feliç i compaginar més la vida familiar amb la vida laboral. L'altre problema que hi ha és que, clar, la tecnologia també és poder, no? Perquè permet, doncs, produir més i guanyar més diners, tu, i llavors, clar, si no es reparteixen equitativament, torna a haver-hi una bretxa, o es pot eixamplar la bretxa, no?
1: Clar. Escoltem un fragment de la pel·lícula L'home bicentenari, any 1999.
4: Hola, Andrew.
5: Hola, señor. ¿Desea oír las tres leyes de la robótica? Dicen que es una presentación muy entretenida.
4: De acuerdo, sí.
5: ¿Puede retirarse para maximizar la presentación?
4: Bien.

0: ley de la robótica. Un robot no puede hacer daño a un ser humano ni provocar por pasividad que un ser humano sufra daño alguno. Segunda ley. Un robot debe obedecer todas las órdenes humanas, excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe protegerse a sí mismo siempre que al hacerlo no contravenga las dos primeras leyes.
1: Nunca más vuelvas a hacerlo.
2: Claro que no, señor. Es de difusión única.
3: ¿Qué te sembla? No sé si lo has visto la película.
4: No, no l'he vist. Però ara m'ha vingut i dic, mira, no faràs mal a un ser humà. I m'han vingut els drons. M'han vingut els drons.
3: És veritat, sí. Fins a quin punt els robots s'assemblen a la ciència-ficció?
4: Doncs, bueno, que el rebat que em dèiem és tan ampli, però...
3: Els humanoides,
4: si poden,
3: dic, eh?
4: Si
3: els
4: poden, humanoides. Si van apropant cada vegada més.
3: Ja.
4: I, de fet, ja hi han hagut reptes una mica de crear aquesta ambigüitat de si sóc jo o és el meu robot, saps?
3: Ja, sí, sí.
4: Per tant, i si li anem posant intel·ligència, doncs... Perquè és una mica el que falta ara, no? Que tingui un comportament, perquè a nivell físic el pots fer assemblant-se, no?
3: Sí,
4: hi ha
3: inclús
4: els androids, no? Que ja tenen fins i tot la cara amb silicones que tenen una aparença
3: molt
4: humana. Sí, sí, que
3: sembla pell de veritat, sí.
4: Aquest cas s'ha rigut algunes que ja... Si t'hi fixes bé, es nota diferència.
3: Fa una mica
4: però,
3: de por, eh? Fa una
4: però
3: mica
4: d'entrada
3: por.
4: Pots sortir enganyat, no? I si li anem aplicant intel·ligència artificial, que el comportament sigui més semblant al comportament humà, doncs...
3: Clar, clar.
4: Sí, sí. Que és el que trobo que no té sentit, perquè no necessitem un robot que ens emoli a nosaltres si no és per ajudar-nos, no? Sempre
3: clar.
4: Dic que el robot és una eina. Aleshores...
3: Bueno, perquè volem més humans,
4: perquè
3: no?
4: Perquè vols més humans, no?
3: Alicia, tu t'has sentit o et sents suficientment reconeguda per la feina que has fet al llarg de tots aquests anys?
4: Jo em sento, sí, suficientment reconeguda. L'altra cosa és que veig altres que potser no tocaria.
3: Ja.
4: I, per tant, comparativament, potser
3: sí,
4: una mica com el que dèiem
3: coses,
4: abans,
3: no? Ja.
4: Es dona més pes a algunes coses que a altres, però jo estic satisfeta, tampoc tinc aspiracions de ser la més important del món.
3: Escoltem una de les coses que vas dir quan rebies la medalla de la xarxa Vives d'Universitats, ara fa 4 anys, a la Universitat Autònoma de Barcelona.
5: Estic molt contenta de rebre aquest premi i convertir-lo amb la Maria del Mar Bonet. Jo no tinc la seva veu, però haig de dir que cada dilluns a la tarda, a les 8 de la nit, ens trobem i cantem un grup al poble, com passa en molts barris i en moltes ciutats, per reivindicar les llibertats i el final de la repressió. Cantem, desafinem molt, però hi posem convicció. En tot cas, espero que la meva veu, no molt bona, hagi arribat. I com dèiem abans, entre la meva i la de molts altres, aquesta projecció del coneixement ajudi a fer el món una mica millor. Moltes gràcies.
3: Això m'ho has d'explicar bé.
4: No, home, de vegades petites coses fan canviar i mira, no renuncio a que la nostra lluita quotidiana faci canviar el món, perquè hi ha moltes coses que es propaguen, no? Hi ha molta gent que lluita o que no lluita però està amb un sentiment i de vegades una petita llavor fa que això augmenti, l'altre també i entre tots poden haver canvis.
3: Aquesta...
4: Hi ha alguna teoria de que hi ha més persones bones que dolentes al món, no? I jo m'ho crec.
3: Sí,
4: el que passa que
3: fan
4: menys soroll perquè no el fan o perquè no tenen possibilitats, no? I per tant és qüestió de revolucionar el món, perquè canvi.
3: Sí. Està sonant de fons Què volen aquesta gent, Maria del Mar Bonet, una cançó que et posa la pell de gallina, crec, i que malauradament no pot estar més d'actualitat.
4: Evidentment, sí. I quan la sents que la canta ella, és... Sí.
3: Clar.
4: Hi ha moments que dius, uau.
3: I jo deia que m'ho havies d'explicar bé, però no em referia a això de canviar el món o no. Em referia a que tu cantes.
4: Ah, no, no, va, no.
3: Bueno.
4: Ens fem unes trobades al grup de l'ANC per reivindicatiu. No
3: podem
4: és que,
3: retirar
4: no és que
3: la Maria del Mar Bonet i cantes tu o no?
4: No, cantem un grup, o sigui, ens trobem un grup de gent des del 2017 cada dia per reivindicar les llibertats i la independència
3: I
4: de Catalunya
3: canteu.
4: I sempre cantem un parell de cançons desafinant, evidentment, perquè algunes ni les sabem.
3: Ja.
4: I cantem dues cançons i acabem amb els Segadors.
3: Meravella.
4: Sí.
3: Continues anant amb bicicleta i caminant per la muntanya?
4: Vull bicicleta, ja fa molt temps que no.
3: I això?
4: Caminant, sí. Bicicleta vaig... Bueno, fèiem bicicleta per la muntanya una mica, però no era la gran cosa. Va sortir amb els nens i tot... Ja. I, bueno, he anat canviant i...
3: Bo, ja. Ho dic perquè, a més de la tecnologia, t'agrada el contacte amb la natura.
4: Això sí, eh? Això sí. I excursions. A caminar ho faig molt. Sí, sí.
3: Alícia Casals, pionera de la robòtica al nostre país, Premi Ciutat de Barcelona el 1996, Premi Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya 1988, Medalla d'Honor de la Xarxa Vives d'Universitats, com dèiem, i d'altres guardons. Mil gràcies per acompanyar-nos. Avui ha estat un plaer escoltar-te. I marxem amb Coti-Coti de The Tyets, perquè crec que la vas escoltar per primera vegada anant amb furgoneta per Austràlia amb els teus nets.
4: Sí.
3: Això també m'ho expliques.
4: I m'encantà, perquè creava un ambient allà dintre d'apoteosi i, mira, em va entrar molt bé, no?
3: Viatges molt amb els nets?
4: No, però vam fer el meu fill, que va anar tota la família a fer una estada a Austràlia, doncs vam aprofitar l'estiu per anar de vacances a Austràlia i llavors vam fer un recorregut de 10 dies amb ells. I va ser molt maco.
3: Moltes gràcies, Alícia. Moltes
4: gràcies.
3: I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera. No puc.

0: Son les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Avui han enterrat en la intimitat la Kimberly, l'última víctima de violència masclista assassinada presumptament per la seva exparella dimarts passat a Figueres. En paral·lel, un centenar de persones s'han concentrat a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim, denunciar la falta de protecció i també en rebuig de la transfòbia que es deriva d'aquest cas, en tractar-se d'una dona trans. Els col·lectius LGTBI defensen que les dones trans són dones. Vanessa Apa Blasa, presidenta de l'Associació Trans de Girona, i Laia Cruanyes, membre de la mateixa entitat.
2: Un feminisme hauria d'incloure a totes i no amb discriminacions. Les dones trans som dones, al final.
3: Que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de feministes de Catalunya que el fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un feminicidi, o sigui, que tenim un problema molt greu, les dones trans.
0: Centenars de persones han manifestat a Bilbao contra l'actuació de la policia basca ahir a l'aeroport de Loiu durant la rebuda als activistes de la flotilla. L'acte va acabar amb cops de porra dels agents. El conseller basc de Seguretat, Bingen Supiria, ha lamentat les càrregues al mateix temps que ha criticat el que considera provocacions d'algunes persones.
4: Lamento lo que sucedió ayer y además lo lamento por partida doble. Lamento los sucesos y las cargas y las situaciones que se produjeron, y lo lamento especialmente porque estaba palabrado cómo se tenía que haber desarrollado aquella situación.
0: Més tranquil·la va ser la rebuda a Barcelona per a la vintena d'activistes catalans que van tornar a casa ahir. Denuncien les vexacions i agressions a què han estat sotmesos pels soldats israelians durant la seva captivitat. Laura Campos, membre de la flotilla, en declaracions al programa Són 4 dies, de Ràdio 4.
5: Bueno, estem parlant de tàsers, estem parlant d'intimidació amb gossos, de cops, de trets amb aquestes boles de goma, però que tenien també per la metralla. Estem parlant d'una brutalitat, d'un sistema de tortures i d'una violència injustificable cap a civils desarmats que anàvem en una missió humanitària per intentar portar ajuda a la ciutat de Gaza i trencar el bloqueig.
0: Els activistes confien que la Fiscalia obrirà una investigació davant l'Audiència Nacional per les tortures i es pregunten com tractaran les autoritats israelianes als presoners palestins. Demanen als governs i a la Unió Europea que trenquin tota relació amb Israel i deixin així, diuen, de ser còmplices per omissió del genocidi. I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que les negociacions amb l'Iran avancen de manera constructiva, però recalca que les parts han de prendre el seu temps per tancar l'acord de pau de 60 dies. Laura Zurriaga.
6: Sí, hi ha contradiccions, però, entre ambdós relats. Pel que fa al trànsit marítim Hormuz, el text contemplaria per part de Washington aixecar el bloqueig als ports iranians i l'Iran deixaria passar tots els bucs. Trump manté que el trànsit seria com abans de la guerra, però l'Iran recalca que mantindria el control sobre l'estret. El principal escull continua sent el programa nuclear. Als Estats Units, recorda el secretari d'Estat Marco Rubio, reclamen que l'Iran no tingui armes nuclears.
7: The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon.
6: Però Teheran nega que hagi accedit a entregar l'urani enriquit i ho deixa per negociacions futures. Iran no es refia dels Estats Units i posa les seves condicions, que s'aixequin les sancions, un pacte de no agressió i que s'aturin els atacs al Líban.
0: I el titular d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha condemnat l'atac que Rússia ha llançat aquesta matinada sobre Kiev i altres zones del país.
6: Un atac massiu a una zona residencial amb 600 drons i una centena de míssils balístics que deixa almenys 4 morts i una seixantena de ferits. S'ha llançat després que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky alertés del possible ús del míssil rus Oreshnik, un míssil hipersònic de mitja distància. El Kremlin assegura que l'atac és en represàlia al perpetrat per Ucraïna contra una residència d'estudiants de Lugansk.
0: I en esports, Barcelona acull la celebració del triplet aconseguit pel Barça femení aquesta temporada en conquerir ahir a Oslo la Lliga de Campiones. Per cert, que Alexia Putellas ha estat nominada com a millor jugadora de la competició europea. A hores d'ara està previst que comenci la festa al voltant de l'Avinguda Maria Cristina, tot i que no serà fins les 7 de la tarda quan les jugadores pugin a l'escenari. I en bàsquet, jornada 33 de la Lliga ACB, derrota contundent i mala imatge de Força Lleida davant Andorra per 88-116 en l'últim partit de la temporada al Barris Nord. El tècnic Gerard Encuentra només troba explicació en què han jugat amb la permanència assegurada.
8: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
0: I Girona ha caigut a la pista de Bilbao per 86-80, tot i que també estan salvats. El tècnic de l'equip gironí diu que encara tenen objectius. Moncho Fernández.
9: Todos nos jugamos mucho. Para nosotros queremos hacer la mejor temporada de la historia de Básquet Girona en la Liga CB. Necesitamos una victoria más. Nos queda una oportunidad el próximo viernes o jueves cuando juguemos. Y luego también nos jugamos pues nuestra profesionalidad y, bueno, y el respeto por nuestro trabajo y por nosotros mismos, ¿no?
0: Y de aquí a una hora, Joventut Badalona rep a San Pablo Burgos. De moment és tot per part nostra. Tornem al punt de les 6 amb més informació aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
10: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
11: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
12: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
13: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses en imatge.
14: Des que va arribar al streaming hem perdut molta independència.
15: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
16: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
17: La música és una creació humana única.
16: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
17: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
16: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
18: Un dispositiu d'alliberació sònica.
1: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.
19: Catalunya Express amb Joan Arenyes.

Amb CH hem obert aquesta nova edició del Catalunya Express. La cançó es diu Tres Estius i ha estat la nostra benvinguda aquest diumenge a la tarda aquí, a l'FM de Ràdio 4.

0: Què tal? Salutacions des de Ràdio 4. Avui és diumenge i com cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda estem al teu costat per explicar-te tot allò que és actualitat en el món de la música en català. I ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants a la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, tindrem nosaltres a La Pegatina. Acaben de publicar un disc titulat Fuegos de Barrio, un disc amb aroma mexicà, perquè el productor ha estat un productor de gran prestigi en aquell país i l'han volgut incorporar en el seu discurs musical. Venen aquí per explicar-nos una mica el seu retorn als escenaris en aquesta temporada de concerts que iniciem ara aquestes setmanes d'inicis d'estiu. Els de La Pegatina són una banda consolidadíssima que porten més de 20 anys a la carretera i acaben de firmar un disc interessantíssim que avui venen a compartir amb nosaltres. Fuegos del Barrio. Això, però, serà a la segona hora, perquè en aquesta primera coneixerem una banda barcelonina, un projecte de tres músics de diferents llocs de Catalunya que s'han ajuntat a Barcelona per fer un EP homenatge a la ciutat i al barri de l'Eixample, bàsicament perquè l'àlbum es diu Xamfrà i està tot ambientat a l'ambient de l'Eixample. Ens ho explicaran. Són els Cel Obert, els convidats d'aquesta primera hora de Catalunya Express, una primera hora que hem obert amb CH, però que continua amb el duet que ens porten Pojoli i Lluc. La cançó és Xecs.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen bif, bistec. Jo només vull

0: Aquesta cançó és part de l'Eixample, és una de les tres cançons que acaben de publicar els nostres convidats d'aquesta hora, que són el Cel Obert. Saludem a la Laia, a Miquel i a Martí. Com esteu?
1: Molt bé, bona tarda.
2: Contents d'estar aquí.
0: Tres cançonetes, eh? Escolta, que poca cosa.

0: Sí, és que això ho farem estirat tot el 2026 i estem preparant un disc conceptual per del 2027.
1: Perquè em sembla que és la primera part d'una trilogia, d'una cosa d'aquestes. Com anirà això?
2: Doncs de moment és com el primer avançament d'això, d'una trilogia que després conformarà un disc, i és un petit EP com un tastet que després en sortirà un segon també de 3 temes i un tercer de 3 temes, i llavors ja sortirà el disc, de manera que ja és anar fent a poc, anar construint això. Sí.
1: La temàtica és urbanística, diguéssim, no? Perquè l'EP es diu Xamfrà, aquesta cançó és dedicada, doncs, a un indret molt concret, a un bar de l'Eixample. Què hi havia en aquest bar? Què explica aquesta història?
3: Doncs aquesta història va néixer una mica com una reivindicació de l'amor quotidià, perquè a vegades ens estem molt cansats de les històries d'amor romàntic, superexplosives, no?, en què tot és molt intens, i també ens agrada això, reivindicar les coses que es fan al dia a dia, el cafè amb llet que et prens cada matí, no? I ens va semblar molt idoni, doncs, també emmarcar-ho en un bar de l'Eixample com a símbol, diguéssim, de resistència davant la gentrificació que estem patint en aquesta ciutat ara mateix, no? com aquest símbol d'una cosa que resisteix al pas dels anys i que continua siguent allà després de 20 anys o després de 7 anys de que es coneguessin els protagonistes de la cançó.
1: De fet, l'Eixample no, tampoc és que sigui un indret com molt glamurós, a qui li dediquin moltes cançons i moltes obres musicals. Vosaltres ja heu centrat aquest treball, no?
0: Sí, és un teló de fons, al cap i a la fi. No estem reivindicant la bellesa de l'Eixample, tot i que també ho podríem fer, però d'alguna manera Barcelona per nosaltres és el teló de fons dels nostres dies, ara que estem vivint a Barcelona, i d'alguna manera també ens sembla raonable que s'emmarqui en aquest context aquesta història.
1: Per tant, no sou barcelonins de soc arrel, diguéssim? Sou nouvinguts?
3: Sí, per sort.
0: Bueno, jo sí, 50-50... La meva mare és nascuda a Barcelona, el meu pare no. Jo sóc nascut al Pallars.
1: Al Pallars,
0: es nota per l'accent.
1: Sí, és que ara estava esperant i ara pensant, aquest accent d'on és? I bueno, dic, no em tiré a la piscina perquè ja li preguntarem. Del Pallars, ja ho has dit.
0: Pallars,
1: eh?
0: Pallars, ho sap.
1: I molt temps a Barcelona, visc que n'hi ha o no?
0: Sí, ara ja farà 7 anys.
1: 7 anys, bueno.
0: Sí, sí.
1: I el Miquel?
2: Jo sóc de Vacarisses.
1: Ah, mira, al Vallès. Jo sóc de Matadepera.
2: Ah,
1: estem,
2: mira.
1: Som mig veïns, gairebé.
2: Sí, i tant.
3: I jo de Cassà de la Selva, Girona. Vull dir que sí, sí.
1: I com es vau conèixer? Com vau coincidir que Barcelona?
2: Ens vam conèixer aquí a Barcelona estudiant a l'ESMUC. Ens vam conèixer que tots vam entrar a primer de carrera a l'ESMUC, cadascú fent carreres diferents, i mira, va sorgir.
1: I d'on és aquesta obsessió per la quotidianitat urbana que expresseu en aquest EP?
2: Jo crec que ve una mica del fet d'aquest trobar-nos a Barcelona, d'aquest també explorar una cosa que pels tres, per tots tres, era algú, bueno, sona com molt pueblerino, no? Però com aquest espai de la ciutat, a més quan estan passant tantes coses, com ha dit en Miquel, en aquest sentit, doncs, de reivindicació social també, de gentrificacions, d'una realitat que s'està coent, doncs, molt. I llavors també, doncs, buscar aquest espai d'habitar la ciutat des del nostre punt, que és també, doncs, des de dir, no som d'aquí, però alhora ens hi sentim, no? I llavors també és veritat que amb Cel Obert hem anat utilitzant molt el paral·lelisme del cel obert literal d'un edifici, com l'espai aquest, el que en castellà es coneix com a Patio de Luces, no?
1: Sí, que la gent sortia a criticar les veïnes,
2: exacte,
1: i penjar la roba.
2: Sí, sí, sí, penjar la roba, tot això, no? I llavors hem explotat com molt aquesta idea, i amb això que anirà venint ara, de moment tenim aquest primer capítol que és el Xamfrà, que és la zona com per on es construeix, no? I per on és un punt d'unió més d'aquests dos carrers, però ja podem dir també que els següents EPs aniran sortint per anar construint aquest edifici on el centre és aquest cel obert.
1: I al final serà un bloc de pisos, això.
2: Efectivament.
3: Exactament.
1: Ah, està bé. Si això fos una cadira, la pota que falta seria Nil Canals, oi?
0: Nil Canals.
1: Que és el productor de tot això, que de fet ja és un habitual del vostre
3: sí,
1: projecte.
3: Sí, sí. Mm. I ja és un mes de la casa.
0: Sí. Ens ha ajudat molt a construir aquest so de cel obert. Creiem que de mica en mica l'hem anat trobant. També ens hem anat trobant musicalment entre nosaltres, però ha sigut una peça molt important per trobar-lo.
1: Aquest estil que heu anat trobant el defino com a pop-rock elegant i sensible.
0: Sí, exacte. Ens agrada recórrer sempre aquest plan més emocional i parlar de la quotidianitat, però sempre des d'aquesta perspectiva d'obrir-nos i deixar-nos mullar.
1: Amb qui us haurien de comparar? Amb quins sacos han de posar el cel obert? Més clar, perquè la gent no us tingui ubicats, eh?
0: Miquel, aquesta és per tu.
3: Ostres, quins nervis ara, no ho sé. Últimament, sí que estem dintre d'aquest pop rock, però també ens sentim una mica identificats amb potser aquest element més folk, una mica folk pop. No sé, a vegades pensem potser en grups més com Ginestar, fins i tot tirant una mica de vella referència a Manel o no sé, o la Ludwig Van, evidentment salvant les distàncies, no? Perquè són gent que admirem i respectem molt, però no sé.
0: Sí, exacte. Potser quan vam començar també volíem marcar-nos en un pla més de pop festiu, entre cometes, però potser no és el que ens escau millor o amb el que ens sentim més còmodes, i sí que ara ens emmarquem dins d'aquesta escena que diu el Miquel.
1: Jo tinc una mica la impressió, veient una mica la gent que passa per aquí, que el foc ha tornat a agafar certa fons, sí. Força, no? Després d'aquesta tongada de música urbana que ho ha envaït tot, ara comencen a haver-hi, doncs, això, propostes de folk, podem citar les Alós i unes quantes més, i gent que, com vosaltres, doncs, també una mica s'hi acosta. No sé si també noteu que hi ha una mena de ressorgiment o torna a florir una mica el folk.
2: Sí, totalment. Jo crec que sí. Sí. Tu, Miquel, saps més la vessant...
3: Ui, jo...
2: com històrica, comparativa...
3: Bueno, també. aviam, tampoc es tracta de fer aquí una lliçó. No, però sí, jo crec que està tornant, però és una cosa que ja fa anys que es cou, no sé, potser ja ve això dels 2000, quan va començar a sortir Coetus i tota aquesta tropa, però també, no sé...
1: Sí, però això és una onada anterior,
3: sí, sí.
1: Eh?
3: Però jo crec que això ha anat com tenint el seu romanent, jo què sé, amb la Sílvia Pérez Cruz i la Judith Niederman. Jo crec que la meva generació ara estem com redescobrint aquesta música des d'un lloc de dir, ostres, això no com allò que descobreixes algo que no vas poder viure, i crec que em passa amb molta gent del meu voltant de dir, ostres, Coetus, ostres, la Judith Niederman, la Sílvia, i que s'estan convertint una mica com uns referents que la gent d'ara, les noves generacions, estan prenent com a model, no? Potser.
1: Parlant de referents, ara escoltarem una cançó que compartiu amb en Sergi Carbonell, de les ànimes de Charango, amb qui m'agradaria saber quin és el vincle que us hi uneix, o no, o el vau trucar així a porta freda i va dir, ei, volem que col·laboris, com va anar això?
2: No.
0: La veritat que tenim una manera d'entendre les col·laboracions com un procés orgànic. És a dir, encara no hem tingut cap col·laboració que hagi sigut així a porta freda, dir, ei, tenim aquest tema per tu, t'encaixa. I amb el Sergi, per qüestió de sensibilitat de la cançó, era una cançó que ens encaixava, amb el Sergi ens havíem conegut anteriorment, havíem tingut algun contacte, ens havíem conegut personalment, i va ser molt natural enviar-li un primer missatge, proposar-li, després trucar-nos i poder tancar la proposta.
1: Doncs, si us sembla, escoltem aquesta cançó que es diu Niu. Qui me la posa en context? De què va aquesta cançó?
2: Va, és el meu moment.
0: Moment, Laia.
2: Doncs mira, aquest estiu passat estàvem component aquestes noves cançons i altres que aniran sortint al Pallars, allà a casa en Martí. I jo als migdies, mentre ells no sé què feien, jo m'estirava a prendre el sol i m'encantava mirar les orenetes. N'hi havia un munt, era una passada. I recordo que jo un dia que vaig anar allà, quan ja ens tornàvem a trobar després d'així una mica de pausa del migdia, i dic, nois, hem de fer una cançó que parli d'una oreneta. I de cop va com començar a sortir tot molt orgànic, musicalment, la lletra, tot, i rapidíssimament ho vam lligar amb crec que un sentiment que tots tres portàvem dintre des de feia temps, envers a tot el genocidi que està venint a Palestina, a Gaza, i amb totes les guerres que es viuen com a Ucraïna, i el fet aquest d'haver de marxar, aquest fet del marxar de casa teva, d'haver d'emigrar cap a un lloc, cap a una incertesa, no? I com aquesta onada migratòria constant que tenen les orenetes, doncs ens portava aquí també, i en lo bèstia que és, no? Que un ocell visqui això permanentment, i que hi hagi tantes persones que ho hagin de viure a marxes forçades, no? I, bueno, la veritat és que va ser molt orgànic, i que crec que els tres necessitàvem treure una mica tot això que duíem dintre des del nostre aportació, que és la música.
1: Doncs va, som-hi, escoltem aquesta cançó que es diu Niu, i que el Celobert comparteixen amb en Sergi Carbonell.

0: Niu, el cel obert, el seu EP Xamfrà, que és una primera part, una primera mostra del que aniran construint en els pròxims mesos. Això ja té dates ja més o menys clares de com anirà sortint això o què?
1: Tenim dates aproximades.
0: Tardor?
1: Tardor, efectivament. El següent EP segurament serà a la tardor, després de l'estiu. No tenim una data clara, però sí. I llavors el tercer EP seria finals d'aquest any, principis del següent, allò hivern.
2: No ens estem mullant gaire, ja ho veus.
1: No. És una cosa a foc lent.
0: Al final això serà un àlbum sencer fet a miquetes i fet a pedaços. Dues coses molt terrenals abans de seguir, perquè m'ho justifica molt bé aquesta cançó de Niu, però jo m'he quedat amb la història de les oronetes. Jo pensava, abans hi havia més d'oronetes. Algú té alguna pista sobre això? Pot ser o no? O és una impressió meva?
2: Pot ser.
1: No sé, l'ornitologia no és el meu fort, la veritat.
2: No ho hem tocat encara.
0: Algun ornitòleg aficionat aquí?
3: No ho hem tocat. Jo sí que és veritat que a casa d'un dels meus millors amics hi ha uns nius d'oronetes que cada any hi són.
0: I encara hi són?
3: Encara hi són. Llavors, per mi també, és veritat que potser no tinc la visió global, però clar, jo penso en l'Euge, en casa seva, que hi ha com tots aquells nius d'oronetes, que de fet quan va sortir la cançó em va dir «Uala, i quina passada, just ahir van arribar les oronetes a casa».
0: Clar, jo és que tinc l'exemple de casa de la meva mare, que abans hi havia moltes i ara no en veig de nius oronetes. I dic, alguna cosa està passant. Igual que els insectes. Si us fixeu, ara, quan a l'estiu, al capvespre, tornaves en cotxe i quedaven les matrícules plenes de cadàvers, d'insectes que havies matat. I ara n'hi ha la meitat o menys de la meitat. I això sí que és una cosa que s'està estudiant i els científics diuen, no, què està passant amb els insectes que els estem matant? Però bueno, dèries meves, ho sé.
3: Endavant.
2: Ostres, ara estic amb la inquietud de saber.
3: Sortirem i buscarem l'onada migratòria de les...
0: Exacte.
1: Canvi climàtic, contaminació, suposo que igual va per aquí.
2: Segur.
0: És probable. Que tampoc no cal confondre els falciots amb les orinetes.
3: No.
0: Que són molt semblants, però no és el mateix bitxo.
1: És exactament aquí on s'acaba el meu coneixement de mitologia.
0: Vull dir, no seguim per aquí perquè ja acabaríem ràpid. Però una cosa que no m'ha quedat clara d'abans. El Parc de l'Eixample existeix, de veritat?
3: No.
0: Hi ha un lloc físic?
3: No. No, és fictici. Era la imatge aquesta com d'un bar que resisteix tot i tot el que pugui anar passant, com típic bar Manolo que hi ha el senyor de sempre i que, bueno, saps?
0: Sí, típic bar de l'Eixample, que ara són xinesos, bàsicament, no hi ha Manolos, ja, com es diguin, però no són Manolos, ja.
2: Bueno, però sí que és veritat que no és un bar, però jo, per exemple, escoltant Bar de l'Eixample i parlant de la idea de Bar de l'Eixample, sí que m'imagino petits llocs com el supermercat del barri, que entre coneixes el nom de les persones que hi treballen, saben com et dius, a què et dediques, no? I és maco, no?
1: A mi m'evoca també una mica el Bierzo, que és un bar-restaurant que queda al cantó de l'Esmuc, i que en Toni, clar, coneix a tothom que ha passat per allà i sempre et saluda.
0: Jo, per mi, és una franquícia, perquè bars Bierzo n'hi ha molts a tot arreu, eh?
1: Jo diria que aquell no.
0: No, segur que no. El bar Bierzo em sona molt.
3: El bar Bierzo està al costat de l'Esmuc, allà de l'Auditori, hi ha el Toni, que és un Què passa, majete? És meravellós, però és que jo no l'he vist cap com aquell, de Bar Bierzo.
1: Sí? No, autèntic.
3: Molt autèntic.
0: Higiene, la justa.
1: Exacte.
3: I és la gràcia.
0: No dic el Bierzo, en general.
1: No, també. No?
2: Sí.
0: Un bar que, bueno, hi entres, però tampoc no esperis aquí la pugna
1: màxima. No, però de cop et porten un codillo a l'horn i dius, ostres.
2: I les truites de patates.
3: Bueno, i de tot el que no és patata, tot.
0: Mireu si dona per parlar un bar de barri. Per cert, que no ho hem dit, però en aquesta cançó, a part del Sergi Carbonell, hi ha la Sílvia Bel, també, recitant, i l'Ibrahim Beissani. O sigui que ha fet un pack aquí.
3: Sí,
0: una cançó, doncs, una mica que suposo que simbolitza tot el que voliu expressar sobre aquest tema, no? Imagino.
2: Sí. Sí. També és veritat que ara, quan l'escoltem acabada amb els versos, és molt més obvi de saber de què parla. Però també hem de dir que abans que hi haguessin aquests versos recitats de la Sílvia i l'Ibrahim, era molt més ambigu, realment. Havíem deixat d'escoltar la cançó a persones del nostre voltant i no era tan clar que realment volgués dir això i tenia aquesta vessant una mica més poètica i subjectiva.
1: Sí, els hi vaig posar als meus pares allò que clar, per nosaltres era claríssim que parlava d'una oreneta i un em va dir que si era algú que havia marxat de casa, una altra persona que si algú era d'algú que s'havia mort, l'altre no, és una oreneta. Sí. S'agrada una mica també aquesta ambigüetat.
0: Està bé. El que queda clar és que en aquesta cançó, i suposo que en d'altres, no defugiu els conflictes socials i la crítica. Creu que el pop en català ha perdut aquesta càrrega de denúncia social que vosaltres intenteu recuperar?
2: Sí i no. hi ha persones que se n'han anat, com aquesta idea de la noia catalaneta, que moltes vegades es critica, però també hi ha grups que estan a dalt, com Ginestà o Oques, que s'han pronunciat moltes vegades, i nosaltres ens alineem completament amb aquesta postura, que es pot fer pop emocional, parlant d'emocions, parlant d'amor i de tot el que vulguis, però també hi pot haver espai per reivindicar i dir les coses ben dites.
3: Totalment.
0: Veig que teniu el concepte cel obert del trio bastant treballat, no? Vull dir que no és només un nom que pot tenir més o menys gràcia, però sinó que per vosaltres doncs, defineix una mica el projecte, entenc, no?
3: Sí. Sí, la veritat és que jo crec que quan vam començar i vam començar doncs, a fer entrevistes i tot això, que per nosaltres era algo molt nou, i per explicar ben bé què era aquest projecte, no? Nosaltres reivindicàvem moltíssim constantment que cel obert no només era un projecte musical, sinó que era com un espai real alhora que abstracte, però que la gent visualitzés aquest espai de cel obert, aquest espai com comunitari, perquè creiem també doncs, que és important dotar d'una entitat real d'allò que estàs explicant, no? Que a vegades ens perdem en coses molt abstractes quan una imatge a vegades val més que mil paraules, no? Que es diu tant. I sí, hem treballat molt aquest concepte i l'hem explotat molt, perquè llavors el tema Llums, doncs, que era el nom del primer disc, després hi va entrar una època que es deia Ombres, no? I tot això que al final conflou a tants llocs de la vida, no? Però en aquest cel obert, i ara doncs, també aquest nou disc que sortirà el 2027, no deixa de ser històries que es narren de vides que conflueixen, tot i no estar compartides, no? De persones que estan confluent i visquent en un mateix cel obert, per exemple, en un mateix bloc de pisos, tot i que potser no tinguin més a veure que això, no? I,
0: sí. Des d'aquell 2023 que va passar per aquí i presentar aquell àlbum,
3: efectivament.
0: Llum, què creu que ha canviat o com ha evolucionat el vostre so i el vostre projecte?
1: Jo crec que una mica hi ha influït el fet de ja haver fet tots els passos i estar-los començant de nou. És a dir, quan vam començar a compondre temes i tal, no havíem fet concerts, era la primera vegada que entràvem a l'estudi tots plegats, encara no ens coneixíem potser de com ens coneixem musicalment ara. I després de 2 anys, pràcticament, més, d'haver estat fent concerts, fent cançons, veure què ens queda bé, què ens queda malament, què ens surt bé, què no, jo crec que ens fa agafar una mica de perspectiva, no? I de dir, ostres, mira, a vegades és que ja no és ni conscient de dir això és el que ens funciona, anem per aquí, sinó que és el que t'acaba sortint. I no sé, crec que és això, una qüestió sobretot de perspectiva i d'haver currat ja molt junts. Sí, sí.
0: Aquest concepte de fer 3 EPs i amb això crear al final un àlbum sencer, què us aporta a vosaltres? Què creieu que... Per què heu optat per aquesta via?
2: És el relat, és a dir, nosaltres ho volíem fer per relat, no és estratègia de anem a segmentar i anem a propiciar que tot ens vagi el millor possible, sinó perquè creiem necessari que volíem explicar aquesta història, construir aquest edifici que tindrà en comú aquest cel obert que hi haurà al centre, on aquestes vides paral·leles conflueixen, com explicava la Laia, i a més ens semblava molt assertiu comunicar-ho d'aquesta manera, anar bastint aquest edifici en 3 parts i de mica en mica.
0: Les altres parts estan ja fetes o només hi ha les bastides o com està ara mateix l'edifici?
1: Sí, sí, estan bastides.
0: S'han d'aixecar parets i acabar de...
2: Ens queda alguna juntura d'últim pis.
1: L'enllumenat.
3: Sí. Que també jo t'he de dir que crec que el que deia el Martí és totalment això i crec que també una mica el fet de que potser amb el primer disc i amb el que hem anat traient crec que en cap moment ha sigut allò de ho hem de fer ja i s'ha de treure ja, però sí que la immediatesa aquesta constant tampoc és una cosa que ens moli gens, llavors poder dir, vale, calma, anem fent, anem veient com respira, anem veient com es rep, anem veient com ho defensem en el directe i com llavors això ho portarem a les següents cançons, crec que és algo que també té molt de sentit. Sí, sí, sí, sí.
0: Vol dir que amb només 3 cançons d'aquest disc, que teniu d'anteriors, evidentment, no esteu fent directes, esteu reservant de cara l'any que ve, tenim tot això completat, o es podrà veure en directe aquest any?
1: Doncs sí, sí, tenim algunes dates ja que poden veure en el nostre Instagram, @somcelobert, i que anirem actualitzant, però ara mateix, així de bones a primeres, en tenim 3 en banda completa, que ens fan molta il·lusió. Una d'elles és el Festival Microclima a Camprodon, l'1 d'agost, que més compartirem escenari amb els Pets i els Amics de les Arts.
0: Carai, tu!
1: Que són, evidentment, grans referents nostres. L'altre és el Festival Àurea a Montblanc, el 20 de juny, que a més també hi haurà Oueses, hi haurà molta altra gent xula. I un altre serà a Cornellà de Terri el dia 17 de juliol. Ho estic dient de memòria, així que espero que estigui tot bé.
0: El Miquel ho té tot el cap, ja ho veig, eh?
3: Sí.
1: Estudiat.
2: Tu en saps de solfa.
0: Fantàstic. Acabem per... ens hem escoltat tot l'EP, tranquil·lament, així, com qui no vol la cosa. I acabem amb Preterit Plus Quan Perfecte. Qui me'l presenta? De què va aquesta cançó?
2: Doncs aquesta cançó parla de dues històries, de dues persones que són completament diferents, aparentment, però que realment tenen aquest sentiment en comú d'enyorança. És una cançó que realment parla de l'enyorança que tens quan et fas gran. Entres a la vida adulta, òbviament som adults, tenim responsabilitats, però també hi ha aquest cert dol després d'haver marxat de casa, inclús després d'anys d'haver marxat, d'enyorar aquest temps amb els germans, amb els pares, i tot i que tornis a vegades, saps que mai tornarà a ser el mateix.
0: Com us repartiu la feina compositiva? Hi ha algú que porta la veu cantant amb això? O us encuida de les músiques, les lletres? Com va?
3: Pregunta molt interessant, perquè estem molt, molt contents de poder dir que tot el que ha sortit ara nou i tot el que anirà sortint és composat entre els tres al 100%.
0: Al 100%.
3: Ens posem els tres amb la guitarra, el piano, tal, i anem fent. I va sortint tot... conjuntament, o sigui, entre els tres, però a més no és allò de dir fem la música per un costat i la lletra per l'altre, sinó que el procés és com molt orgànic sempre, no? De dir de què volem parlar i llavors anem buscant fins que algú ens encaixa. Sí.
0: I aneu treballant les cançons fins que surt alguna cosa que us està bé a tots, diguéssim.
3: Sí,
0: i us costa molt de posar-vos d'acord o què?
3: Doncs menys del que pensàvem, jo crec, perquè o sigui, al final no deixa de ser un passar tres filtres constantment.
0: Clar.
3: I alhora també mola com ja a nivell personal i intrapersonal, no, de dir-nos, tio, això no mola prou.
2: Yeah.
3: Hem de trobar alguna cosa que ens encaixi, no? I de cop xoquem fins que algú diu, i sí, i diu allò que dius, és això.
0: És això. Sí. I el fet de compartir això, estudis a l'SMUC, suposo que també us ha ajudat, no? A parlar el mateix llenguatge, d'alguna manera.
1: Mira, no sé què dir-te.
0: No?
2: Sí.
1: O sigui, en part sí, eh? Però jo crec que, sobretot, En aquest sentit, l'SMUC ens ha ajudat molt quasi com una agenda de contactes, de dir, hosti, tenim aquí un munt de persones increïbles a qui podem recórrer quan necessitem alguna cosa. I també és veritat que potser el llenguatge de la música que estem fent és un llenguatge, no vull dir un llenguatge simple, pues un llenguatge, diguéssim, molt de... que pot entendre bastant tothom, vull dir, no estem fent jazz ni estem fent coses super elaborades, i que, evidentment, l'SMUC ens ha ajudat, però jo crec que sobretot en aquest cas, en el cas de Cel Obert específic, jo crec que és bastant això, un punt de trobada i un punt d'agafar gent i de dir, jo et pull a tu perquè sé que ho fas molt bé.
0: Fantàstic, doncs ja ho sabeu, són la Laia, són en Miquel, són en Martí, una banda que es diu Cel Obert i que acaben de publicar Xamfrà, que és una part d'una cosa més completa que anirem veient en els pròxims mesos. Gràcies per venir a parlar-ne, per explicar-nos una mica això, i us esperem amb els següents capítols d'aquesta història que s'ha de completar.
3: I tant.
2: Genial.
0: Ens quedem amb aquest Pretèrit Plus Quan Perfecte. Fins una altra.
3: Fins una altra.
1: Gràcies.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique noire en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalan.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: dies que vindran.
1: Una cançó dels Catarres que és una fotografia dels instants previs a un retrobament molt esperat. Aquesta cançó, que és l'última novetat que ha llançat la formació d'Aigua Freda, es diu Diumenge sense drama. És un dels temes dels Catarres, que dona pas a una altra novetat, que en aquest cas ens arriba de la mà d'en Tito Martí. La cançó és Si no fos un covard.

Tito Martí, si no fos un covard, arribarem al punt horari amb una de les noves cançons dels Pets, una nova versió, la versió 40 aniversari de Jo sóc el teu amic, perquè aquesta banda, liderada per en Lluís Gavaldà, com algunes altres de la seva mateixa generació, com els Lacs en Busto o Sopa de Cabra, aquest any estan girant per celebrar els seus 40 anys als escenaris. Ells ho fan amb aquesta cançó. Amb ells arribem a les notícies de les 6. Jo sóc el teu amic.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: El territori es revolta davant el Pla Territorial d'Implementació de les Energies Renovables a Catalunya, el Plater. Ja són més de 180 els municipis arreu del país que demanen aturar-lo. El govern, en canvi, proposa ajustar-lo al màxim en col·laboració amb els ajuntaments per minimitzar-ne l'impacte. Diverses entitats socials i de la pagesia rebutgen el pla tal i com s'ha dissenyat, sense tenir en compte, diuen, les necessitats reals del territori, ni consultar-ho amb la gent que hi viu i hi treballa. Jordi Guiu és membre de la coordinadora Eix en Lluita, que engloba diverses entitats de les comarques centrals.
2: Directament s'ha dibuixat Catalunya amb tot de camps que es volen fer servir per ficar energies renovables i ja està, sense pensar més enllà amb el territori, ni ben bé com són aquells camps, ni què suposen per la zona, que és un pla com poc aterrat. Vull dir que s'ha fet molt des de despatxos, per dir-ho d'alguna manera.
0: Tot i així, la intenció de l'executiu és aprovar definitivament el pla a finals d'any per tal de pujar la producció d'energia renovable com a mínim al 50% del total el 2030, tal i com contempla la Llei Catalana de Canvi Climàtic. I els usuaris de la línia R11 de Rodalies, que connecta Barcelona amb Portbou, han iniciat una campanya de recollida de signatures per denunciar el deteriorament del servei. La plataforma Ja n'hi ha prou reclama que el viatge sigui gratuït fins que es resolguin totes les incidències que asseguren pateixen diàriament des de fa gairebé 2 anys i es garanteixi un funcionament digne i eficient. Els promotors consideren inacceptable continuar pagant per un servei que qualifiquen d'ineficient i que, segons denuncien, altera constantment la vida quotidiana dels usuaris. De l'exterior, l'acord de pau de 2 mesos que estan a punt de tancar els Estats Units i l'Iran ha provocat crítiques dels republicans al president estatunidenc Donald Trump. Laura Zurriaga.
3: Sí, companys de partit assenyalen que les concessions de la Casa Blanca enfortirien Teheran i qüestionen la inversió milionària en l'ofensiva militar que cercava derrocar el règim persa. En 3 mesos no hi ha hagut canvi de govern, com Trump prometia, els Estats Units tampoc han estat capaços de restablir el trànsit a Hormuz. Els republicans s'oposen frontalment a la sobirania iraniana sobre l'estret perquè consideren que li atorga poder internacional en un futur, però sobretot critiquen el fet que el debat sobre el programa nuclear persa es deixi per més endavant, tal com han assenyalat alguns mitjans locals. Sobre aquest fet, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assenyalat que l'acord inclourà el desmantellament de les instal·lacions nuclears iranianes i l'entrega de tot l'urani enriquit.
0: I continuem a Israel, perquè el president Isaac Herzog ha assegurat que la societat del seu país travessa un procés de deshumanització i ha qualificat els colons violents de la Cisjordània ocupada com a una gentalla sense llei.
3: L'escoltem. Herzog ha assenyalat que hi ha parts de la nostra societat amb prou feines escandalitzant per la violència, diu, ha recalcat que s'ha normalitzat aquesta violència i fins i tot que hi ha qui se'n vanta en referència als assassinats diaris a les persones àrabs. Reacció del ministre radical que va humiliar la flotilla, Itamar Ben-Gavir ha assegurat que Herzog no mereix ser president. En paral·lel, al Líban, l'exèrcit israelià continua atacant al sud del país. Avui a Nabatieh hi ha hagut 14 morts a zones residencials. La xifra total s'eleva als 3.100.
0: I en esports, en marxa la celebració del triplet aconseguit pel Barça femení a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Tot i que no serà fins a les 7 de la tarda quan les culers pugin a l'escenari i ofereixin els trofeus a l'afició, la Lliga, la Copa i la Quarta Lliga de Campiones, conquerida ahir a Oslo amb Alexia Putellas nominada com a millor jugadora del torneig. I en bàsquet, jornada 33 de la Lliga ACB, tot just ha començat el Joventut Badalona San Pablo Burgos, en aquest moment minut 3 del primer quart amb 2-7 al marcador. I derrota dels altres 2 equips catalans que han jugat avui amb la permanència assegurada en supegada del Força Lleida davant Andorra per 88-116 en l'últim partit de la temporada al Barris Nord. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
4: La setmana passada va ser, jo crec, un esclat d'alegria al aconseguir la permanència i, bueno, pues al final jo crec que la nostra mentalitat d'inici era bona, però bueno, ja sabeu, jo crec que hi ha jugadors que han sortit desconnectats i l'Andorra ho ha aprofitat i després la dinàmica, pues, ha sigut anar remolc tot el partit.
0: I més ajustat ha estat el marcador del Bilbao-Girona, 86-80. Escoltem el tècnic, Moncho Fernández.
1: Pues ha llegado a, usando el símil ciclista, a la escapada buena, ¿no? A ver quién la cogía. Y bueno, pues yo creo que la ha cogido Bilbao. Nuestros últimos lanzamientos, en los últimos tres minutos, se han ido fuera y sin embargo Bilbao ha tenido el acierto para hacerlo. Hemos tenido errores durante el partido, claro que sí, ofensivos y defensivos, pero a nivel, yo creo que esfuerzo y lucha y demás, yo creo que el equipo está muy bien.
0: I tan sols recordem que el Barça-València va quedar ajornat fins al pròxim diumenge. De moment és tot bé per nostra, la informació torna al punt de les 7, aquí a Ràdio 4.
5: Ràdio 4.
6: A Ràdio 4 cada setmana descobrim com la ciència i la tecnologia formen part de la nostra vida.
7: Vols entendre millor el món que ens envolta?
6: Digue-li Ciència és el programa que apropa la ciència als ciutadans.
7: Donem visibilitat a científics, universitats i centres de recerca, a les investigadores i les tecnòlogues que estan canviant el futur.
6: Perquè ho tenim clar, sense ciència no hi ha futur.
7: Escolta Digue-li Ciència, Ràdio 4, cada dissabte a les 7 del matí
6: i diumenge a les 8 del vespre.
7: I si no arribes, descarrega'l quan vulguis a la plataforma RN Audio.
6: O al web de Ràdio 4.
7: Ciència per entendre,
6: tecnologia per avançar
7: i coneixement per a tothom.
5: Digue-li Ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll. Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

0: més. No em cal res més.
1: Una meravellosa balada d'en Roger Pedrós que obre aquesta segona hora. Es diu No em cal res més. Avui aquesta segona la compartim amb la Pegatina, però abans tenim novetats per compartir amb tu, com per exemple que aquesta que ens porta Erzo, que es diu Des de lluny.

Ivet de Nadal torna de la mà del Petit de Calaiut, que li ha produït aquesta cançó, que és un avançament del que serà ben aviat el seu nou disc. La cançó és Mai les ales. I des de l'Empordà, en Miquel Abres diu una cosa que ja sabia en Miquel: el meu país és l'Empordà.

0: Aquesta cançó es diu Brinca i és l'única cançó en català de la Pegatina que es diu Fuegos del Barrio. Tenim en Rubén i l'Adrià de la Pegatina aquí amb nosaltres. Un honor tenir-vos aquí al programa.
1: Gràcies. Què tal?
0: Que consti que sou l'únic grup que canta pràcticament sempre en castellà que ve al programa, perquè aquesta... Això que teniu molt clar des de fa 20 anys, de que sou un grup català que canta en castellà, us ho aprecio molt.
1: O sigui, no, jo considero que som un grup que canta en bastants idiomes.
0: Bueno, sí, és veritat.
1: Hi ha discos que tenen molt més castellà, altres discos que van fer algun EP només en català.
0: Sí.
1: Hi ha discos que hi ha hagut èuscar, italià, tal, una mica de tot. És veritat que en aquest disc les cançons que s'han quedat, perquè hi ha una en francès, una en català i deu en castellà.
0: Però a mi personalment m'ha costat molt assumir que vosaltres, la Pegatina, sou això, un grup català que canta en molts idiomes.
1: Sí. Bueno, però això és com ho rep cadascú, no?
0: Ho he tingut clar des del primer moment i jo ho he acabat assumint i interioritzant. I per això esteu aquí avui.
1: Sí, sí, sí.
0: Per cert, si mai aneu a Montcat i Reixac i entreu per no sé quina entrada és... Per la C-17. Tot plegat, passareu un pont i a mà esquerra veureu un tros de mural que us han fet al vostre poble. Una façana pintada de la Pegatina espectacular. Com ha anat això? Què ha passat aquí?
1: Bueno sí. Ens van escriure uns veïns de Montcada que deien que tenien doncs, aquest edifici, aquesta façana, no? que feia temps que l'estaven intentant vendre per fer publicitat a algú. I ens van dir, bueno, però com que portem molts anys i no hi ha manera de que
0: ningú... O sigui, ni ho pagueu, això, us ho han regalat.
1: Ens van dir, pues fem un servei al poble perquè som fans i creiem que us ho mereixeu, sí. I els, com quan us posen un carrer o algo al poble, doncs mira, aquí teniu això i feu el que vulgueu.
2: No, i lo guai és que en aquest disc, que sobretot fem tota Montcada, els videoclips, tornem al barri, tornem a casa nostra, de cop i volta, que surti aquesta... proposició de fer aquest mural és genial.
1: No, i aleshores vam parlar amb el Rei de la Ruïna, que és un noi que fa moltes coses a Madrid que ens agrada molt, i que resultava que a més era de Cornellà, i aleshores va venir una setmana aquí i va estar doncs, fent el mural, i després clar, l'Ajuntament de Montcada també ens va ajudar, perquè una de les empreses de pintures més conegudes a Espanya, que és Valentine, és de Montcada també, i aleshores ja vam fer això, no? I, bueno, i d'aquí a fer el pregó de la Festa Major, la setmana que ve...
0: Clar, és que... d'alguna manera, vosaltres heu posat Montcada en el mapa. O sigui, Estopa és Cornellà, no? I la Pegatina és Montcada i Reixac.
2: Sí, sí, o jo què sé, o Vallecas és Escape,
0: exacte.
2: No? Bueno, també hi ha gent a Montcada, com el Carlos Cuevas, la Dilla Rusa, no? Hi ha Penya, o la Clàudia Pina, la jugadora...
0: Però no fan tan poble com vosaltres,
2: no, però,
0: diria jo.
2: No
0: sent d'allò, no?
1: Sí, sí.
2: Nosaltres sempre començàvem els concerts de vienen des de Montcada, la Pegatina ja està aquí, no? Sempre hem reivindicat al barri, al poble, i sempre estem orgullosos, no, de ser de Montcada.
0: I veig que Montcada us torna aquest amor, eh?
1: Sí, sí, sí. Bé, ha costat, eh?
0: Ha costat?
1: Ha costat molts anys, sí, sí, sí. Sí, vull dir que fins ara no se'ns ha reconegut d'aquesta manera.
0: Ho dius de veritat?
1: Sí, però a vegades depèn molt de...
0: Però sempre heu fet bandera, tal com tu dius.
1: Sí, però dic que a vegades depèn de la persona que hi ha a l'Ajuntament, no? Independentment dels partits que passin per allà, però que hi hagi algun alcalde o alcaldessa que diguin, doncs anem a fer alguna cosa amb això.
0: El cas és que vosaltres veniu d'un any d'any sabàtic, d'aturada de l'activitat, després de 20 anys gairebé de no parar en cap moment de gires i discos per tot el món. Què va passar? Va arribar un punt de saturació o ens deu parar? Per què vau decidir?
2: Bueno, pensa també que estàvem sempre gravant, composant durant la gira, gravant quan en teoria teníem vacances, que era durant un mes o dos, aprofitàvem per gravar el disc i ja tornàvem a la carretera un altre cop. Llavors, al final, de descans de veritat mai hem tingut, perquè també al treballar a l'estiu no hem tingut estius, no hem tingut un juliol o un agost de poder anar un
0: tu el
2: mes
0: sol no toques gaire, eh?
2: Eh?
0: El sol no toca gaire, tu, per exemple.
2: No, tampoc. Per això, per això.
0: Nit, eh?
2: Per això. No, i llavors volíem això, també alguns han sigut pares, alguns volíem parar una miqueta, no?, de disfrutar de l'entorn, de la família, no? I era una manera... Teníem una miqueta de por al principi, no?, perquè com que va tota la indústria, tot tot tan atabalat, pensàvem, ostres, al millor a la tornada ningú torna
1: a nosaltres.
0: Però si us fan murals i tot.
2: Sí, sí, sí. Però bueno, però això, jo crec que, per exemple, durant aquest espai de temps que hem estat parats, una de les coses que, per exemple, jo he notat és aquesta estima de la gent del barri, del poble, no? Moltes vegades, com que arribàvem sempre atabalats, arribàvem, desfèiem la maleta i muntàvem un altre cop la maleta i piràvem, molta gent del barri al final no volia molestar, no? I estar un any i mig voltant per el teu barri i que al final la gent et digui, hòstia, et trobem a faltar, de que volem que torni la pegatina, no? Aquesta estima ens l'han retornat ara, després de molts anys, que sempre hem sigut estimats, però ara la gent s'atreveix a dir-nos.
1: Mm-hmm. Saps que vam fer al poble? Com que vam posar cartells de l'empremta, que toquem el 29 de maig, i els es van donar com una espècie d'ordre que tots els cartells que es posessin a sobre intentessin no tapar el nom de la pegatina. I és com... O sigui, ara s'estan passant.
2: No? Però bueno, guai.
0: Val a dir que això, que l'Adrià i el Rubén són una mica el nucli dur, les cares visibles del projecte de la pegatina fa 20 anys, però que al final és un col·lectiu de 9 persones,
1: sí.
0: I que suposo que també no ha de ser fàcil... que tothom vagi a una, que hi hagi harmonia amb tanta...
1: No, més o menys, sí, jo diria que sí. Que, o sigui, aviam, jo crec que ja estem en un moment que, bueno, que ja s'allarga uns quants anys, però que nosaltres el que fem és que cadascú pot tenir la seva opinió musical, o sigui, cadascú potser faria un disc superdiferent del que hem fet.
0: I com us poseu d'acord, doncs?
1: Ja, exacte, perquè creiem que hi ha una veu pròpia de la pegatina, en la qual que s'ha anat decidint o durant molts anys, no? I és el lloc comú on ens trobem. I aleshores sabem que potser cadascú faria uns arranjaments superdiferents, que faria uns altres patrons rítmics o no sé què, però sabem que la pegatina és això. Mm-hmm. I és aquest tipus de música, i és aquesta forma de parlar. Vaig intentar fer alguna cançó que la lletra fos d'un altre estil diferent al que fèiem,
0: i
1: el Ferran, el baixista, em va dir, és que clar, això no som nosaltres. I dic, bueno, jo volia fer la prova aviam, perquè sempre m'havien dit que fos més explícit, no? I més no tan rebuscat, i dic, bueno, anem a provar aviam si teniu raó. I després va dir, és que això ja no és pegatina.
0: Clar, és important, saber qui ets i mantenir l'essència de qui ets, el que t'ha fet durar 20 anys.
1: Clar, realment. Clar, per això, i és com que hi ha aquesta veu en comú, i això que deies i a vegades sí que hi ha moments de tensió, així, i de cop i volta fem, bueno, anem tots a una, no? Decidim això entre tots, sí, vinga, i aleshores anem tots a fer la mateixa cosa i amb la mateixa intenció.
0: I ara, tots amb les piles cargades, amb ganes de tornar a la carretera?
2: Sí, amb moltes ganes, sí. Amb moltes ganes de la gira... Bueno, hem vingut dels Estats Units, de Mèxic, hem fet algunes dates també a Madrid, ara farem les dates a Barcelona i per Catalunya, i després anirem a Holanda, a França, però moltíssimes ganes, no? De moment, la rebuda del disc ha sigut molt bona, la gent... Una de les coses que ens... Hem volgut tornar als nostres orígens, no? Però també a l'hora d'escoltar aquest disc, molta gent ens diu que és com el primer disc de la pegatina, al carrer, era un disc que era per escoltar sencer, no? De dalt a baix. I molta gent ens diu que en aquest disc ha tornat a aquesta visió de poder escoltar un disc sencer de dalt a baix, que és molt agradable. Abans, moltes vegades, amb la indústria que vas traient singles, moltes vegades les cançons entre elles no tenen un nexe d'unió. Uh-huh. Però en aquest disc, jo crec que una persona que escolti el disc de dalt a baix veurà reflectit tota l'univers sonor que hem fet.
0: És el disc més mexicà de la pegatina, aquest?
1: Sí, clar. Bueno, sí. Només tenint una mica de Mèxic ja és bastant mexicà. Sí, és veritat que també la portada té, no? Aquests punts, sí, perquè al final l'ha fet el doctor Alderete, que és un artista argentí, però que porta 20 i pico anys a Mèxic, però també perquè, clar, el productor és Camilo Lara, que és mexicà, hi ha una cançó sobre el Dia dels Morts, hi ha una altra que és també és com un corrido així i tal... I poc més, en realitat, no? Però bueno, ja això ja és molt mexicà, llavors sí diríem que és el més mexicà.
0: Ara expliqueu qui és en Camilo Lara, però abans volia explicar quina relació teniu vosaltres amb Mèxic, perquè gairebé tinc l'impressió que és la vostra segona casa, això.
1: Sí, ho és. O sigui, sí? Portem des del 2014 o per ahí tocant allà a Mèxic, i cada any creix el públic, i cada any i hem fet els festivals més grans, hem anat ja 2 i 3 vegades, o sigui, ara venim de fa poc de tocar de taloners de Guns N' Roses a un festival.
0: Estan grans, eh?
1: Sí, bueno.
0: La veritat és que, l'Axel Rose,
1: que va sonar una mica...
0: És un senyor gran.
1: Sí, clar.
2: Bueno, però encara omplen, eh?
0: Això sí, això segur.
1: Sí, la gent està una mica enfadada pel repertori que va escollir, però bueno, perquè és que els mexicans són molt, molt fans i aleshores necessitaven... Bueno, clar, nosaltres vam tocar amb tota gent...
0: Aquest és el nivell, Guns N' Roses, la pegatina.
1: Clar, Mèxic, què et sembla?
0: Hòstia.
1: No, i clar, llavors, a banda de que hem viscut allà molt de temps, moltes setmanes, ja ens coneixem com totes les zones, tenim els llocs preferits per anar a fer-te cosa aquí, no sé què, tot això, i tenim molts amics... també tenim un club de fans, clar, aquí no tenim club de fans,
0: no?
1: Però allà tenim un club de fans que ens segueix, que ens recolza, i si fa falta doncs va fer promoció del nostre disc a jo que sé, als festivals, amb flyers o el que sigui, o sigui que som molt estimats, i sentim que hi ha una passió per la música des del públic mexicà molt forta, llavors és com ostres, que nosaltres sentim que som una mica com ells, que ens agrada molt la música, ens agradaria estar tot el dia anant a veure concerts i així, i ells són així. I després hi ha una cosa que també que m'agrada molt, que és les radio, estaciones de ràdio, les emissores de ràdio. Clar, aquí al final a la majoria de ràdios comercials sona exactament el mateix, no?
0: Però aquí la ràdio és una merda.
1: Bueno, però sí. anava a explicar sense criticar els d'aquí, anava a explicar allò d'allà.
0: Bueno, aquí és molt diferent que altres llocs, deixem-ho així.
1: Sí, però és veritat que tenen doncs la seva ràdio de rock, la seva ràdio de reggae, la seva ràdio de ska, no sé què, la d'indie, no sé qual, i llavors tenen per estils, i totes són emissores gegants, on cada persona pot escoltar, no?, l'estil de música que li agrada, així, i clar, hi ha públic per tothom. Mm-hmm. O sigui, l'únic que necessites per triomfar a Mèxic és insistir, i en algun moment, quan la gent que t'hauria d'escoltar t'escolti i li agradi, doncs...
0: Entrarà en aquella emissora.
1: Clar, no? I portem 12 anys, doncs en algun moment esperem petar-ho més.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, i això és com... Penso en aquell bolero del corazón loco, diguéssim,
1: sí,
0: no? Tenir
1: fans
0: a banda i banda de l'oceà, diguéssim. Uh-huh. Com ho porteu vosaltres, aquesta dualitat?
2: Jo crec que bé, no? Perquè al final pensa que com deia l'Adrià, són públics diferents, però a la vegada disfruten i gaudeixen de la mateixa manera, no? Que és amb la pegatina. I a nosaltres ens agrada viatjar, ens agrada liar-la allà on anem, i si hem d'anar a Llatinoamèrica, doncs pues, genial, i si hem d'anar a Europa, genial, si hem d'anar a Tarragona, genial, i si hem d'anar a Andorra o a Galícia, genial. Jo crec que al final a nosaltres ens agrada moltíssim tocar, portem més de 30 països...
0: 30 països diferents?
2: Sí, 34, 30, així.
1: Sí, 34, 35.
0: Déu-n'hi-do.
2: I més de 1.500 concerts en 23 anys. Ens agrada això, no? Ens agrada més... més que gravar, ens agrada tocar-lo, no? Per exemple, aquest disc volíem que fos un disc que es pogués tocar, no? Moltes vegades, si està molt editat, està molt retocat a l'estudi, és molt difícil portar-lo al directe, no? Uh-huh. I aquest disc, de totes les cançons, només s'ha quedat una fora perquè... Bueno, però no ha entrat, però al final hi ha 11 cançons que estan dintre del directe, a part dels hits, i això diu que és un disc molt, molt de directe.
1: Això que deies de cuidar la gent és molt complicat, en el sentit que al final tens les xarxes socials, no? I aleshores t'enfoques en la gira que estàs fent, i llavors sembla que tot ho fas en l'horari d'aquí, a més, perquè clar, hi ha 8 hores de diferència amb Mèxic, i llavors a la gent, quan vas a Mèxic, només la cuides la setmana abans d'anar a Mèxic i quan estàs allà. I aleshores estàs descuidant a la gent d'aquí durant aquell temps, i després, quan tornes, l'has de recuperar, i és com que sembles interessat d'alguna manera, entre cometes, no? De que només els hi fas cas quan has d'anar cap allà.
0: O sigui, tenen una doble vida, diguéssim.
1: Sí, sí, sí. El corazón loco, tal qual.
0: Tal qual. Explica'm qui és el Camilo Lara.
1: Camilo Lara és, bueno, és presentador d'aquesta casa també, de Ràdio 3. Té un programa...
0: Sí?
1: Es diu Dilo Camilo.
0: Dilo Camilo?
1: Sí, sí. Llavors també li feien bromes.
0: Ah, no, no ho sabia.
1: Li feien bromes de tant en tant. Quan deia alguna cosa, deien Dilo Camilo. Així, com, bueno.
0: Per tant, què vols dir? Que està fincat aquí?
1: No, no, està a Mèxic.
0: Uh-huh.
1: Bueno, a Mèxic i a Los Angeles, crec que era. Sí. No, però és un productor que porta molts anys, que és la cara visible d'un projecte que es diu Instituto Mexicano del Sonido, que a nosaltres ens agrada molt, però també ha estat el supervisor musical de la pel·lícula Coco, ha estat treballant amb Norah Jones, amb Damon Albarn, en l'Àfrica Express aquest, ha fet moltes coses i ha treballat amb tothom. I aleshores, fa uns anys, ens va demanar si ens podia fer un disc de cúmbies dels nostres hits.
0: Hola, soc Camilo Lara i sí. Vull treballar amb la Pegatina.
1: Clar, però ja ens coneixíem més o menys, o sigui, ens teníem vistos, havíem coincidit també en algun festival, sí. Així, uh-huh. Però no havíem xerrat d'aquesta manera. I aleshores, quan vam començar a fer aquestes cançons, vam dir, potser és el moment de dir-li al Camilo que vingui cap aquí, i ens el vam endur a Tarragona, a la Casa Morada, i vam estar allà amb ell un mes, tancats, fent això.
0: Clar. Un mes a Casa Morada, que això és un luxe,
2: és un luxe
0: per uns músics.
1: Sí, sí, sí.
0: Això es feia abans, però ara no, hi ha poquíssima gent que pugui permetre's això.
2: I nosaltres, encara que volguéssim, no podíem, perquè al final, per temps, no podíem. I això...
1: No teníem 3 setmanes ja, sí. Per fer-ho. Sí.
0: I el disc es va cuinar allà? Va sorgir de la Casa Morada? Ja veniu amb els deures fets? Com
1: no,
0: això?
1: Nosaltres sí havíem fet les maquetes aquestes a guitarra i veu, abans de trobar-nos l'1 de setembre. Ens trobem l'1 de setembre i el dia 3, 4, així, ens escoltem totes les cançons que tenim com ideades a guitarra i veu i ens posem a tocar-les una per una, muntant tota la instrumentació amb la banda. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, cadascú aporta el que sigui i creem una estructura de cançó i anem guardant, i quan en tenim 20, 22, diem, vale, fins aquí, anem a veure quines són les escollides que ens agradin a tots.
0: Com es fa aquest procés de triar les cançons?
1: S'escriuen en un paper a la paret i es van posar en vots.
2: Una.
1: I la que té més, aquelles que tenen més, ja dius, vale, és segur perquè li agrada la majoria.
0: Però potser en deus haver alguna que dius, ai, aquesta vols dir que l'hem de...
2: Bueno, hi ha algunes que estan en dubte, per exemple, pues, al final el productor diu, jo crec que li puc treure suc, no sé què, o i llavors al final la fiques encara que no li agradi a tot el grup, però si ell li veu un futur, pues és una forma també de
0: participar. Però ja al revés, millor cançó és que descartes, però que qui l'ha fet, aquesta era boníssima, perquè
1: això passa, ja juguem amb això.
0: Tu has de menjar una mica.
1: Clar, clar.
0: Escolta, Adrià, clar, tu fas lletres que semblen molt senzilles, però són denses.
1: A mi sí m'agrada fer-ho.
0: Vull dir, dius moltes coses a les cançons.
1: Sí, i tant. I per mi cada frase podria ser una cançó.
0: Un desplegable. I això segurament és una mica el teu segell, també, no?
1: Sí, jo crec que sí. A mi m'agrada molt jugar amb els jocs de paraules, no? I que tinguin moltes interpretacions i que cadascú pugui entendre coses diferents. I que siguin metàfores. Després la gent pregunta, i això què vol dir? Doncs mira, ho vaig fer en aquell moment, i en aquell moment tenia jo com una visió molt clara del que volia escriure, però ja ho feia amb la intenció de que en el futur, doncs, tingués diverses interpretacions, que considero que l'art al final ha de ser això, no? Que cadascú interpreti, doncs, a la seva manera, perquè és un reflexe, no?, de com ets tu, allò que veus, no? Mm-hmm. I sí, a vegades hi ha algunes més complicades, i a vegades hi ha alguna cançó que no me'n recordo ni de què va. No, d'aquestes encara sí. Però
0: si hagués de fer una foto panoràmica, diguéssim, i fer-nos una idea de la temàtica de les cançons d'aquest disc, quina seria?
1: Ostres, sí, em sembla complicat, també, perquè hi ha cançons que no són meves, també. Però trobo que és una... bueno, hi ha una oda a la bogeria.
0: Oda a la bogeria.
1: Que és ben paià. Hi ha Lupita i Silvino, que tracta una mica dels pols oposats i com es poden trobar, no?, i fer alguna cosa que funcioni. Hi ha el Siempre nos tienes aquí, també, que, bueno, pues al final l'hem adaptat com a cançó d'inici d'aquesta tornada al projecte. Con este fuego, clar, és que és una mica, a vegades, l'angoixa, l'ansietat aquesta de què estic fent jo aquí, per què em preocupa això si la vida és molt més fàcil. Llavors és una mica és molt vital, eh? Vull dir que no hi ha cançons d'amor, no és... És com de coses d'anem a fluir, anem a viure, anem a...
0: Bueno, és el teu segell, també, de... no?
1: Sí, ens agrada el carpe diem, no? Això, que està molt trillat, però sempre jo crec que hi ha formes de dir-ho diferent.
0: La primera cita és de Poble Espanyol. Quin dia és això, exactament?
2: 29 de maig.
0: 29 de maig. Anoteu aquesta data perquè serà una mica el tret de sortida de...
1: Sí, a més, d'entre totes les dates que farem a Catalunya, que hi ha més a festivals, una a cada província...
0: El Festiuet, Empordà Music Festival, Pau Paterres, sí, Empremtes...
1: Exacte, hi ha una a cada província. Crec que els festivals serà més difícil que ens deixin fer el repertori sencer, però l'Empremtes serà tot el show tal i com l'hem planejat, i a més potser hi ha alguna sorpresa i coses d'aquestes.
0: Ah, està bé. Trobo que aquest any hi ha una tendència entre els grups que estan preparant gira que tot ha de ser més gran. Bigger,
1: i
0: tot més pirotècnia i més inflables i més
2: sí,
0: de tot.
2: Al final,
0: I crec que vosaltres també aneu per aquí.
2: Sí, anem per aquí perquè al final, com dius tu, l'estàndard del show...
0: Ha de pujar cada vegada, no es podeu permetre baixar, no?
2: I també nosaltres veníem de parar un any i mig sense concerts i volíem venir amb tot, no? I sobretot en aquest any i mig també hem estat veient altres concerts, no? I al final et quedes amb coses, no? Per exemple, en aquest directe portem realització en directe amb un Steadicam a sobre de l'escenari, portem inflables, portem foc, que encara
1: tot
2: no...
1: Tot el que has dit, t'ho fas tot.
2: Tot.
1: Sí, a tot.
2: Sí.
1: Bé, és que és complicat, vull dir, al final, què passa? Que ara, si algú en un rider d'un festival demana una pantalla, tots tenim pantalla. Llavors, el que no la fa servir... Clar, està perdent...
0: Queda per sota els altres
1: clar,
0: i no es pot permetre,
1: exacte.
0: Clar.
1: I aquestes coses, vull dir que al final depèn una mica de les tendències.
0: Però això no trobo espontaneïtat als concerts? Vull dir, quan hi ha tanta tecnologia, tot ha d'anar tan cronometrat, tot es converteix en molt mecànic?
1: Sí, hi ha un punt d'això, perquè sí? Al final vas amb un codi de temps que has de seguir i tothom va amb la claqueta aquí. O sigui, hi ha grups fins i tot que, això ja no ho faríem mai, però que porten...
0: Ordres.
1: Ordres d'entre el solo en 3, 2, 1, ara. I clar, això és com, a veure... És que clar, llavors ets només...
0: Això, però en cantant, doncs,
2: I parla la lletra, no? Diu la primera paraula.
0: Ah, sí?
1: Això hi ha gent que ho fa. Bueno, hi ha teleprompters també, però bueno... Clar, la qüestió és que jo entenc la música d'una altra manera, que és a dir, anem a gaudir i anem a... I m'agrada el fet de memoritzar, no? I tocar moltes vegades la cançó fins que tots ens la sapiguem, no? Al 100% i la puguem tocar bé i la sentim i tot això. I sempre he estat en contra del metrònom. Però, clar, ara el metrònom ha d'anar lligat amb les visuals i amb les llums
0: clar,
1: i no sé què, i llavors t'obliga també.
0: Ets esclau
1: Et porta cap allà. I llavors, fins ara també havia dit, bueno, doncs porteu metrònom vosaltres. I jo vaig sense metrònom. El Roman, l'acordionista, també. Però ara, com que em toca començar alguna cançó, doncs ara també he de portar metrònom. Però el porto molt fluixet, dic, no vull saber.
0: Però tot va a favor de l'espectacle, al final,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i jo crec que... Sí, pensava com tu, que es perdia espontaneïtat, però d'altra banda també estàs fent com el show perfecte, no?, tots els dies. Uh-huh. I llavors saps que allò, independentment de l'energia que tu puguis tenir, que em sembla que és molt important també, el show funcionarà. I estarà tot perfecte, tot a lloc, i és el millor que podem fer en aquell dia. Després, l'espontaneïtat, la frescura, les ganes que tu tinguis, llavors és un plus que crec que nosaltres s'hi posem sempre, també.
0: Tal com deia a l'inici, per vosaltres és una mica retorn als orígens de la Pegatina, no? Aquell, el carrer de 20 anys. Per tant, aquí no hi ha lloc per l'electrònica ni grans experiments,
2: no.
0: Eh?
2: De moment, no.
0: Què vol dir, de moment?
2: No, perquè mai se sap, no?
0: Vol dir que hi ha alguna cosa que...
2: No, mai se sap. Al final, sempre experimentem, no? I sempre, quan portem les cançons, a vegades sorgeixen coses, no? I per què no es pot ficar electrònica, no? Però, bueno, però de moment, aquest disc, hem volgut tornar als orígens, hem volgut tornar a aquestes sobretaules, no?, de treure la guitarra i de fer música amb rumba, amb reggae, amb ska, i crec que al final és el que hem aconseguit. Si més endavant hi ha electrònica, doncs benvinguda, sí.
1: I m'agrada perquè és un disc que està molt poc editat, o sigui, si hi ha errades, els vents comencen una mica més abans, més després, si la veu està més o menys clara... O sigui, jo recordo que els dies que gravava La Casa Murada no estava amb la meva millor veu, perquè era el novembre, però tocava gravar. Uh-huh. Doncs és un reflex d'això i no... i no és allò de venga, anem a retocar-la fins que estigui perfecta perquè no sé què, no, doncs està com estava i al principi em vaig ratllar una mica i ara és com ah, bueno, però és que això som nosaltres. Exacte. En aquell moment nosaltres érem això.
0: És que a més del dia, ara, a l'era de la IA, l'error humà té valor ara.
1: Sí, sí, exacte, la imperfecció, és el que ens distingeix com a humans.
0: Exacte. L'última pregunta, en els vostres textos i les cançons que feu, la paraula barrio és molt recurrent.
1: Sí.
0: Què és barri per vosaltres? Què representa barri?
1: Jo no sé si és tan recurrent, no sé
0: bueno,
1: si
0: he escrit mai... Aquí sí,
1: però dic que no sé si jo he escrit en alguna cançó barrio.
2: Jo sí, a Candela.
1: Ah, tu sí. Però jo dic, jo crec que no he posat barrio en cap moment, però el disc sí, es diu Fogos del Barrio. El barri, doncs per mi significa la comunitat, la família, el conèixer la gent, conèixer els veïns, conèixer la gent que es dedica als negocis locals, no?, d'això. I també significa... una mica reivindicar uns espais que no són per la gentrificació, no? Diguéssim que al final, en el moment en què estem, que les ciutats deixen de tenir aquesta ànima, que els barris estan perdent també doncs, tot aquest caràcter, crec que és un moment de reivindicar això una mica el sentit de comunitat, d'anem a fer construir coses junts, i bueno, per mi el barri és això, d'ajuntar-te un amb l'altre, i jo què sé, me'n recordo doncs, quan entrenava, era entrenador de bàsquet dels nanos del Montcada o de l'Elvira Cuyàs, doncs era com et trobes pel carrer i xerraves amb tots i els coneixies i els has vist créixer i això és el barri.
0: Mm-hmm. Creieu que heu contribuït a un cert orgull de pertànyer a això a Montcada, la pegatina, el que heu fet i tal com heu portat el nom del vostre poble pel món?
1: Home, jo crec que hi ha molta gent orgullosa de ser de perifèria.
0: Mm-hmm. Sí?
1: Sí. Sí, perquè sempre ha estat com molt barcelona-centrista, no?, tota la cultura, i llavors crec que tot l'extraradi sempre queda una mica fora de tot això, inclús et diria les altres províncies també ho deuen sentir molt més encara, però crec que sí que hi ha un orgull de perifèria, de fer les coses diferents i de no formar part de la corrent cultural sempre una mica més cool, no?, i més moderna i més tal, sinó que hi ha una altra cultura, doncs que pot ser la sortida a tocar al carrer, que són coses que estan prohibides a Barcelona, però a altres pobles no, no? Llavors, bueno...
0: Doncs avui hem fet una tertúlia amb en Rubén Ladrià de La Pegatina, han tornat després d'un recés que ja tocava, amb aquestes cançons de Fuego del Barrio, un disc que presentaran el 29 de maig en concert del Poble Espanyol de Barcelona, anunciant sorpreses. Per tant, si podeu, no us ho perdeu. Adrià i Rubén, un plaer tenir-vos aquí.
1: Moltes gràcies a tu.
0: I fins la pròxima, ja ho sabeu. Gràcies. Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
3: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
3: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
3: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
3: Musique nur auf katalanisch.
0: Catalunya Express.
3: Solo la música en catalan.
4: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
5: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
6: Sí, tio.

0: Calla, calla, que m'han etiquetat un reel de sa meva. Hoy se come.
1: És en Lluc Rajola i el seu famós català, acompanyat per qui? Pel Sexeni, que estan acompanyats ara per Svetlana amb Josep Maria.

I així queda el nostre podi. En el 3 hi ha Saxeni més Svetlana, la cançó Josep Maria. El 2 és per Marcos i Festuc. I el número 1 és per ells, per Siderlan i Tutu Turu. Amb ells marxem. Fins la pròxima setmana. Adéu-siau.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Novetats sobre les negociacions per un acord de 60 dies entre Washington i Teheran. Els ministres d'Exteriors d'Oman i l'Iran s'han reunit per abordar el restabliment de la lliure circulació a l'estret d'Hormuz d'acord amb la llei marítima internacional, segons assenyalen mitjans humanites. Però els Estats Units, els companys de partit de Donald Trump, temen que les concessions de la Casa Blanca enforteixin el règim persa. Per ara, Trump refreda l'eufòria de líders internacionals que havien aplaudit la possibilitat d'un acord imminent. Assegura que les negociacions avancen de manera favorable, però diu que les parts hauran de reflexionar abans de signar l'acord. Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will not. Escoltem a Marco Rubio, que referma la idea del president Trump. Diu que l'Iran no pot tenir cap arma nuclear i aquesta és la línia vermella del seu govern. Requereix l'entrega de l'urani ja enriquit. Però segons mitjans perses, l'Iran estaria disposat a pactar el restabliment a canvi de debatre el programa nuclear en negociacions futures. En plan econòmic, Espanya, amb quatre països europeus, han reclamat a la Comissió Europea mesures per protegir la indústria comunitària, assenyalant pràctiques deslleials d'alguns socis comercials que imposen, diuen, barreres, i reclamen la creació d'un ens europeu de defensa comercial. A curt termini, reclamen que s'agilitzi en concret la tramitació d'expedients de casos d'antidàmping, i a mig termini proposen eines per igualar les condicions al mercat, com revisar aranzels als països que evadeixin les tarifes de duaneres europees. Són propostes que arriben una setmana abans de la reunió de comissaris sobre les relacions del bloc amb la Xina, país del qual la Unió Europea té un dèficit comercial de més de 360.000 milions d'euros. I a Lleida, a plec del Cargol, tanca una edició de rècord amb l'assistència de 200.000 persones. Joaquín Calvente, bona tarda.
2: Bona tarda. 17.000 aplequistes de 124 colles que han pogut degustar 14 tones de caragols en 3 dies de fira. El punt final aquest diumenge amb el dinar de germanor.
3: Ens organitzem tots nosaltres, ens cuinem nosaltres, distribuïm taules, esmorzem, sopem, dinem i fem molta festa. Amb motiu de l'aplec, el que aconseguim, a més, és coincidir un cop a l'any tots els amics amb qui vam fer la carrera.
4: Aquest aplec ha anat fabulós, com tots els aplecs, perquè és la millor festa del món.
2: El recinte dels Camps Elisis ha estat el centre neuràlgic d'aquesta fira gastronòmica que enguany també ha estat marcada per la calor. Ferran Perdrich és el president de la Federació de Colles, la FECOL.
5: La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
2: I una de les novetats d'aquest any ha estat l'ampliació de la carpa central per acollir més visitants, però, segons Perdrich, continua creixent, serà complicat perquè l'espai ja està tot aprofitat i les colles, diu, plenes.
0: I d'una celebració a una altra, perquè està en marxa la celebració de les Blaugrana del triplet aconseguit pel Barça femení a l'Avinguda Maria Cristina. És previst que ofereixin els trofeus a l'afició, el de la Lliga, la Copa i la quarta Lliga de Campiones conquerida a Oslo aquest dissabte. Connectem en directe amb el nostre company Jorge Agüero. Com està l'ambient a aquesta hora?
6: Què tal? Molt bona tarda, Laura, des de l'Avinguda Maria Cristina, on les jugadores ja són sobre l'escenari improvisat sota els ròtols campiones al nostre camí present i futur. Han presentat ja el tècnic Pere Romeu i, de fet, ara qui està sortint a escena és Carla Julià. Centenars d'aficionats, molt de color blaugrana, com us podeu imaginar. Pancartes com aquesta va por ti, papà. Gràcies, nois, gràcies, noies, d'aquesta aficionada, imagino que és un moment molt especial per tot aquell que sigui del Barça, oi?
7: Doncs sí, el meu pare era el seguidor número 1 de les noies i segur que està molt feliç en el cel.
6: Bueno, doncs, com heu escoltat, doncs aquesta és una petita demostració del que s'està vivint aquí aquesta tarda, des d'ara, des de les 7 fins les 8, amb les campiones d'Europa, les campiones de Lliga, de la Supercopa d'Espanya i també de la Copa de la Reina. Pòquer de títols aquesta temporada per al Barça femení.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Jorge. Connectarem amb tu també a les 8 per saber com s'està vivint la festa des de Maria Cristina. Més qüestions, el Joventut de Badalona s'enfronta a aquesta hora al San Pablo de Burgos en la jornada 33 de la Lliga de Bàsquet ABC. Aquesta hora, al quart 3, el marcador és de 53 a 41 a favor del Badalona. Ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 8 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
8: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
9: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
8: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
10: Podríem llevar-nos a les 8.
8: Però per què, si ens encanta?
11: Badó, no puc més.
12: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
11: Badó, em passo el programa de tardes.
12: Ei, Badó, que tinc molta tos,
8: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
13: Bon dia i bona sort.
14: Bon dia i bona sort.
13: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
1: Ràdio 4. Territori clandestí. Amb Consol Sáenz.

0: Bueno, molt bona tarda. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Som la gent del territori clandestí de Ràdio 4, un programa especialitzat en donar-li la volta a la cultura fins allà on puguem arribar. I els diumenges tenim un espai que dirigeix l'Oriol Rossell, aquí present, que anomenem la Biblioteca Inflamable i que es dedica a parlar de llibres d'assaig, d'idees crítiques i radicals, i per tant hem pensat que havíem de tornar amb aquesta fira literal que considerem una mica com la nostra casa, no?
1: Bueno, de fet ja som una miqueta part del mobiliari.
0: Avui parlarem del temps, fem el temps i que el temps no ens faça, ja sabeu, és el lema d'enguany d'aquesta fira literal, el temps que ens està caient a sobre, el temps que probablement no... Com diu allò del final de Blade Runner, jo he vist coses que vosaltres nunca creiríeu, se'ns està caient a sobre amb una sèrie d'informacions, de circumstàncies que no acabem d'assimilar del tot. No ho solucionarem avui amb aquesta xerrada,
1: sí.
0: Això ja us avanço,
1: o sí,
0: vols
1: sí.
0: Dir?
1: Bueno, aquí hemos venido a jugar, no?
0: Hem de fer més programes.
1: Dale.
0: Ah, vale. I hem convidat a l'Arantxa Tirado, ella és politòloga, professora associada de la UAP, ha viscut a Mèxic, Venezuela, Costa Rica, ha escrit llibres com ara Venezuela, Más allá de mentiras y mitos, la qual cosa li ha fet guanyar grans admiradors i moltes simpaties. Sí. També La classe obrera no va al paraíso i el Lawfare, Golpes de Estado en nombre de la ley, llibre d'absoluta vigència, com podreu comprendre. Tenim també a l'Andreu Navarra, escriptor i historiador, ha publicat assajos com ara Prohibido aprender, un recorrido por las leyes de la educación y la democracia, La revolución imposible, Vida y muerte de Andreu Nin, també ha escrit novel·les com ara El prostíbulo i Poemaris com ara Suicidio súbito o Canciones del bloque. Com que sembla ser que té molt temps, a més, ell és docent i portaveu dels professors de secundària.
1: I a més el vam tenir l'any passat també al programa parlant de Razón y demolición, l'assaig sobre l'assaig, el metassaig.
2: Sí, correcte.
0: Sí. També ens acompanya l'Aníbal Garzón, és llicenciat en Sociologia, ha treballat en projectes de cooperació a Àfrica i Latinoamèrica, redactor, locutor, camarògraf, ha rentat plats i també ha fet llit, hotels diversos, i finalment va decidir fer-se docent perquè, com ell mateix diu, el que vale, vale, i el que no, pa professor, cosa que segurament compartirien els nostres tres convidats avui. Ha publicat i triomfat BRICS, la transició hacia un orden mundial alternatiu, editado por Acal y publicitado por Donald Trump. Molt bona tarda.
1: Más estrellas que en el firmament. Això sembla la Metro Goldwyn Mayer, tu.
0: Molt bona tarda a tots tres. Ho comentàvem. Voldríem que fos una conversa. Intentarem que sigui una mica lleugera. Intentarem riure també perquè crec que ho necessitem. I parlem, Oriol, del temps. Estem reflexionant darrerament molt amb l'Oriol Rossell. Si no estan dedicant molt el nostre temps a defensar-nos de tots aquests atacs que ens arriben a nivell polític, social i cultural, i no fem pausa per crear estratègies i crear alternatives precisament per tirar endavant. Vaja, si no estem caient en un parany.
1: Jo, si em permeteu, de totes maneres, per començar, us volia llegir el text que hem preparat, perquè hauria de ser l'eix transversal d'aquesta conversa, que la farem el més divertida possible, tot i la que està caient, com bé diu la Consol. I diu així, diu, fem el temps i que el temps no ens faça, deia Vicent Andrés Estellés, perquè la història no ve donada, és el resultat de les nostres accions i, sobretot, de l'absència de les nostres accions. En una època on sembla que els esdeveniments succeeixen fora de l'abast de la nostra voluntat, és hora de recuperar la nostra condició de subjectes històrics, d'intervenir en la realitat sabent que som tots i totes els qui la construïm. I aquesta és una mica la idea amb la que m'agradaria arrencar. Cadascú de vosaltres treballa d'alguna manera en un àmbit d'actuació en el qual s'investiga, s'aprofundeix en la possibilitat d'alternatives als poders hegemònics, polítics, econòmics, fins i tot culturals, en el cas de l'Andreu. Jo, la primera pregunta, donada l'actualitat, sí que li volia fer a l'Arantxa, i és que arrel del teu darrer llibre, Lawfare, Golpes de Estado en nombre de la ley, i les coses que estan passant per tot arreu del món, d'alguna manera, les persones en l'Occident capitalista ens hem convençut de que el nostre marc únic d'acció és la democràcia, no?, i l'acció de votar cada 4 anys, no? Però, clar, com podem seguir creient en el sistema democràtic quan el mateix sistema democràtic genera els dispositius per atacar-lo a si mateix? És a dir, aquest poder judicial que adquireix un rol polític evident i que interfereix en les decisions que ha pres la ciutadania a les urnes.
2: Bé, doncs...
1: Molt divertit, no sé si serà el programa, però bueno, comença.
3: L'assassinat d'Andreu Lleida. Sí,
2: hem començat.
1: Què podria salir mal, tu?
3: Un dissabte de rialles.
2: Moltes expectatives d'aquí de fer com una cosa lleugera, però no sé. Bé, jo volia dir, en primer lloc, agrair la vostra invitació de ser aquí amb els companys i dir que, a veure, a mi un cop a la ràdio em van dir que això de Loafer era un tema d'ovnis, era com estudiar els ovnis, no? És a dir, jo podria estar perfectament al costat de l'Iker Jiménez, no amb vosaltres, però malauradament sembla que la ufologia, no?, entra a l'agenda mediàtica, per dir-ho amb certa ironia, i que efectivament ens trobem amb aquesta paradoxa de que les suposades democràcies, fins i tot les democràcies consolidades, pateixen un exercici que va molt més enllà de la politització de la justícia i de la judicialització de la política, que són fenòmens que estan de rerefons d'aquest fenomen específic del Loafer, que és una gran paradoxa, perquè, com tu has dit, Oriol, efectivament tracta de fer servir mecanismes que estan dintre del marc de l'estat de dret per acabar amb aquest estat de dret. Mm-hmm. Però jo crec que si tenim una mirada crítica que va molt més enllà del paràmetre d'aquesta democràcia liberal capitalista, ens podem adonar de les limitacions precisament d'aquestes democràcies a l'hora d'admetre la possibilitat de ser transformades per forces polítiques i socials que vulguin transcendir els seus models, no només canvis institucionals o constitucionals, sinó transcendir el model econòmic, o sigui, no es toca, no? I bé, i això és el que veiem, no? Com reacciona el sistema com si fos un organisme davant allò que interpreta com un element forani, com una malaltia que pot ser conceptualitzada en la forma d'un actor polític outsider, sigui independentisme català, sigui forces polítiques transformadores, ni que sigui dintre d'un marc socialdemòcrata, però que qüestionen els consensos al règim de 78, per parlar de l'estat espanyol, però podem anar a l'Amèrica Llatina i veure com es substitueix el colpisme clàssic d'assassinat, fins i tot de caps d'estat, i a més, tot i que ara torna aquesta moda, no?, d'anar i segrestar presidents a països i que no passa res, estic pensant...
1: Sí, torna a ser tendència, eh?
2: Sí, torna a ser tendència, veurem què passa també amb Cuba, per fer una reconfiguració geopolítica, no?, per part dels Estats Units, amb un colpisme molt més subtil. Aleshores, sí, tenim, si ho mirem com des de la ciència social escèptica, un fenomen a estudiar al laboratori, però el problema és que ens afecta, no és només un tema d'ovnis, és un tema que ens afecta la vida quotidiana i la gent que si es creu els valors de l'estat de dret i el liberalisme i tal, cosa que els marxistes potser som una mica més descreguts o descregudes, doncs té uns grans problemes a l'hora d'argumentar i defensar per què està passant això, no?
1: Bueno, d'entrada, agrair-te, perquè has dit podria estar l'Iker Jiménez, però malauradament pensava que anaves a dir, estic aquí.
2: No, malauradament no, però no. Vull dir que tinc un espectre
1: sí.
2: ample, versàtil, i podria contemplar també dedicar-me a l'espectacle, no? Sí.
1: Tu, Aníbal, per la teva banda, també treballes una qüestió molt interessant al teu llibre Brics, no?, que és la desdolarització de la política global.

0: va dir Donald Trump que Espanya estava dintre.
1: Dels BRICS.
0: Dels BRICS. I jo vaig dir, hòstia, ha estat aquí investigant 6 mesos i no m'he enterat de res. He fet una merda d'escrit, no? I de sobte després diu l'Ayuso, no, el que passa més és que el govern sí que és dels BRICS i Pedro Sánchez, però nosaltres no. I jo deia, però bueno, com pot ser això? No? És a dir, un són de la Unió Europea, tu pots ser de la Unió Europea, però jo no. I ella diu, bueno, jo no sé què he fet aquí, jo crec que el llibre ha sigut una, no sé, pues un rotllo, no?
1: I clar, el tema... El BRIC de Schrödinger, eh?
0: Sí, sí, era BRIC d'aquest tal, que semblava això, no? Que era BRIC, era no, no? Un nom en anglès, no? Ladrillo, no? Ladrillo que he hecho, no? I bueno, ja estàvem allà i de sobte, pues, bueno, era veure de com el tema va entrar, i bueno, és un tema que han de parlar, és un tema que han de parlar. I el tema de desdolarització, complexa, no? A veure, la història complexa i tal, però és un tema que, si diem algunes dades, està passant alguna cosa. Y aquí arribem y decimos, Putin, te quitamos los dólares. Bueno, pues vendo con los chinos otra cosa. I estem en un moment, no?, que hem de tenir en compte que a vegades n'hi ha processos, i el dòlar del pacte Bretton Woods, però si mirem, s'està reduint la seva relació en el tema internacional, tot i que encara és hegemònic, eh? Encara és hegemònic. I hem de tenir en compte que el dòlar és un paper, és un paper. Lo important és també el que n'hi ha darrere. I el típic, no, soy rico porque tengo dólares. Són papers. Lo important és la matèria prima que tu tens. I de sobte, si comencem a fer trueque com fan països o fer amb monedes locals la seva confiança, pues el dòlar perd hegemonia. I n'hi ha coses que estan passant al món. El que passa que jo crec que estem donant poca atenció, i és veritat també, i jo a mi que també sin el cachondeo tal, però Xina és un país que té molts dòlars. Està clar. Rússia sí que ha fet una terrorització més important perquè encara depèn moltíssim. No? Jo crec que és un fenomen que s'ha d'estudiar, que es parla poc, i més nosaltres, els europeus, que van crear la nostra moneda de l'euro, no? Que fue muy guapo, no? Jo encara tinc la llorança de la peseta, no? Les peles, no? Les perles aquestes que dèiem, no? Perquè, bueno, la inflació que va produir. Però el tema de l'euro, encara tens una dependència respectiu al dòlar molt important. I per això va ser el gran pacto que tuvimos, que Donald Trump va dir, bueno, pues yo os pongo un arancel del 30%. I va, finalment ho va posar del 15 i nosaltres del 0. I diu, bueno, ¿esto qué es? Un partido de fútbol que uno juega con el 2-0 y el otro empieza, ¿no?, con el 2-0. Yeah. Crec que va ser una miqueta aquesta relació. En general, jo crec que és un tema que s'ha de parlar, és un tema molt nou encara, no coneixem. I l'últim, així tantes sense allargar-me, no?, i a donar al company també la veu, lo important, i és una miqueta també el que parlava, i això sí que va ser com un estudi, no?, sociològic. Clar, el tema aquest dels BRICS, sempre diem, no, és que la gent no té... Tu parlaves al meu barri de classe treballadora, jo sóc de les afores de Terrassa, soc fill d'immigrants de Segòvia, el meu pare treballador del tèxtil de Terrassa, la meva mare és un treball que és el treball més dur, 4 fills, pis de 70 metres quadrats, i els meus col·legues i els meus amics són classe treballadora i jo també. El electricista, el fontanero, Paquito, Manolo, tal, tal, el que diem de barri. I parlaves del BRICS i era... Aquesta penya no té ni idea. Ja, però és que després a l'autònoma, com a sociòleg, jo vaig estudiar perquè m'agradava més estudiar que treballar a la fàbrica. Sociòlegs, politòlegs i tal, i jo faig un màster a UA de no sé què, i a Harvard i tal, i quedàvem després a sopar, què són els BRICS? Però no tinc ni idea. Pues tu i mi col·lega Manolo estàs igual d'ignorantes en aquest tema, no? És un tema que va ser ignorància completament, i jo crec que és important perquè està passant alguna cosa al sur global, i no és la solució, però estan passant coses, i a vegades no tenim aquesta atenció perquè els mitjans de comunicació sembla que el món no existeix, solament és Occident, i al centre molt cops oblidem cosetes que passen a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.
2: Llavors, per una banda tenim, ens explicava l'Aranxa, no?, una certa limitació del sistema polític de l'Occident capitalista, no?, amb aquestes eines que ell mateix, ara m'ha agradat molt la imatge que feies del cos que repel, no?, la intrusió. Per una altra banda, hi ha aquest domini econòmic, hi ha un apunt de possibilitats, i per una altra banda, m'ha fet molta gràcia que l'Aníbal comentava, diu, és que el dòlar només és un paper, no? I m'ha recordat que és una de les hipersticions de la CCRU a parlar dels diners, i abans estàvem parlant amb l'Andreu, que està llegint a Nick Land, Ixigne Mahara, però que la clavó, malauradament... Què està passant amb la cultura, també? La cultura sempre ha estat una suposada eina d'emancipació. Tu, com a persona que vens al món de la cultura, que a més treballes l'arma, diguem, de la cultura en gran mesura, que és l'assaig, no? M'estàs fent por veient tot el que tens apuntat.
1: Jo apunto,
2: home, clar. Què hi ve lo tuyo?
1: De la cultura...
2: I de l'ensenyament ja posats, ja sé que no tens ganes de parlar,
1: no,
2: estàs una
1: no,
2: mica saturat del tema, però...
1: avui no. Avui parlem, si voleu parlem d'educació, però penso que ja em repeteixo, no? Ja tindré ocasió de parlar d'educació. Parlem de cultura. A veure, si parlem de cultura, el primer que m'ha vingut al cap és una cosa que jo corregia moltes vegades.

0: vegades quan estava al màster d'Arts i Humanitats de la UOC i corregíem els treballs de fi de màster sobre revolució social i revolució artística. I jo els hi feia mil vegades la mateixa nota. La revolució social no és la revolució artística. Pot ser molt revolucionari i molt avantguardista fent art i pot ser feixista. Pot ser Nick Land mateix. És una revolució cultural, però aquest senyor no és precisament progressista. Per tant, jo crec que hem caigut en un error de pensar que una... ser molt revolucionari artísticament o culturalment fa que això creï una revolució social. Jo crec que això és absolutament fals. És a dir, el que penso, el que vaig desenvolupar a Razón y Demolición, és que és evident que si no hi ha una prosa raonada, una prosa que tingui a veure amb la il·lustració radical, la radical, és a dir, l'explorativa, no la raó que diu tu ets humà i tu no. No? Sinó la que és com un xiclet i accepta tothom o posa les eines autorreguladores perquè capiga tothom, no? Il·lustració radical, assaig... El que vull dir és que sense aquest procés de raonament tu no pots crear una dissidència. És a dir, no pots fer el pas del jo al col·lectiu. I què està passant? Ara hi ha una crisi d'atenció descomunal. La gent no es pot concentrar perquè tenim això a la butxaca, això és un bombardeig de neuroestimulació, no ens podem ensimismar, el que deia
1: això,
0: Ortega.
1: Això, pels que no ens esteu veient a la tele, és el mòbil.
0: Clar, el que passa és que això ens està aïllant. I si aïlles les persones, clar, desenvolupen ansietat, i hi ha una crisi de cultura perquè és que no es relacionen. Aquest és el gran problema. I hi ha allò que diu Hartmut Rosa, la ressonància. Si no som capaços d'apel·lar-nos els uns als altres i organitzar discursos col·lectius, estem venuts. Clar, què ha fet el sistema? Molt llest. Ens ha capsulat aquí, ens ha ficat en una capsa de previsions de consum i ens ha tancat el futur. El que hem de fer és deixar això en un lloc i parlar entre nosaltres i fer coses com aquesta que hi ha aquí fora. Ens estem parlant, ens estem relacionant, ens estem venent llibres, ens estem llegint, ens estem parlant, estem prenent-nos una cervesa en un barri. Clar, si això no passa, no hi ha ni cultura, però sobretot no hi ha ni política. No hi ha política entesa com a àgora. El que hi ha és que cinc senyors ens imposen les línies polítiques que els interessen en aquell moment concret, no?
1: I aquesta imposició cultural, que també és evidentment política i econòmica, ressona amb tot el treball dels tres, d'alguna manera, i d'alguna forma m'atreviria a dir que, tornant al punt de partida de l'espai, no? És un tema que parlem molt sovint amb el programa amb la Consol, no? Que és aquesta suposada i mil vegades denunciada crisi de la imaginació política. És a dir, per una banda aranxa, no? Les persones pues, diuen bueno, pues, que el sistema és el sistema, no? la democràcia és això, i és el millor que podem tenir. Per tant, pues, conformem-nos. No? O tot el terrabastall que significaria una desdolarització a ulls de la gent que diu allò que sempre parlem tu i jo, Consol, de virgencita, virgencita, que me sí. quede como estoy. No? Que podria ser peor, podria llover, que deien el jovencito Frankenstein. No? Clar, però per una altra banda, no sé què penseu d'això, perquè jo el que veig és que els poders conservadors neoreaccionaris tenen moltíssima imaginació. De fet, s'estan saltant totes les normes habides i per haver, i estan ja pràcticament colonitzant Mart, com aquell qui diu, no? Aleshores, clar, del que estem parlant és una crisi de la imaginació circumscrita al pensament progressista. O no? Pregunto. Jo lo suelto.
2: És que, a veure, per tenir imaginació també has de tenir temps per poder imaginar. I si estàs treballant no sé quantes hores amb una situació precaritzada o amb el risc de que et facin fora amb un desnonament o amb l'ai al cor perquè no saps si podràs pagar això i allò, això limita molt la teva imaginació. I si tornem als clàssics i pensem, no, en els mecanismes que propicien que la classe treballadora estigui alienada, no, i no estigui pensant en aquesta pròpia emancipació i estigui més entretinguda, sigui amb els dispositius mòbils avui, però en altres moments es va teoritzar, no, amb la televisió o amb altre tipus de mecanismes, doncs arribem a aquest conformisme Virgencita, o aquest meme que es va fer molt famós quan la pandèmia, que, pobra nena, a mi m'agrada molt aquest meme de, bueno, peor es morir-se, no? Vull dir que també...
1: O el gosset aquell que tot crema diu everything is fine, no? Tot
2: bé, perquè no s'ha de perdre l'humor, fins i tot en situacions catastròfiques, jo crec que això és el que ens salva, en bona mesura, però també hem de tenir aquesta possibilitat, sobretot, de pensar, de sortir, no?, d'aquests marcs que ens venen imposats, també per uns mecanismes que el poder sap, amb aquesta imaginació que tu deies, sap controlar, i perquè té els recursos també per comprar aquelles persones més hàbils o amb més capacitat, amb més enginy, fins i tot de les classes subordinades, no? I per pensar com dominar millor i com enriquir-se millor. I en aquest sentit hi ha una combinació de moltes coses. Jo no sóc especialista en cultura, però com a politòloga i ciutadana, el que sí veig és que és molt difícil canviar dinàmiques que ja estan fins i tot tenint un impacte cognitiu, no? En això, no? En aquest tema de l'atenció, que ho patim tots i totes, no només els alumnes, sinó també els professors, penso ara en la nostra tasca, que al final tu ja no desenvolupes la capacitat de fer una anàlisi crítica sobre els arguments dels altres, i això també baixa molt el nivell del debat polític. Ja no hi ha debat d'idees. Ja tot queda com un tema del zasca, del no sé què, i en aquest terreny més buit de contingut, on l'humor es fa servir sense límits, on no hi ha límits de res, doncs l'ultradreta i aquestes forces guanyen perquè no tenen els paràmetres limitants d'allò políticament correcte, no? Poden dir qualsevol bajanada, provocació, perquè no tenen conseqüències. En canvi, una persona treballadora que vulgui expressar-se en els mateixos termes, no sé, d'una cosa de violència sobre el seu cap, el que sigui, tindrà riscos, no? Com perdre la feina, ser marginada als mitjans de comunicació si té un pensament crític, o expulsada, etc. Aleshores, és saber que juguem en un terreny de joc complex, canviant, però també on les regles de la imaginació i de la possibilitat les marquen d'altres pels que pensem que hi ha un altre món possible, que li podem posar l'etiqueta a cadascú, la que s'estimi millor, no? Jo posaré la meva, però ens podem posar d'acord després. Mm-hmm.
3: Complementant això, no? Jo crec que sempre n'hi ha un llibre que recomano, que és el de Paul Lafargue, El derecho a la pereza, que jo als alumnes li comento, no? Diu, mira aquest llibre i tal, que he de treballar 3 hores al dia. Clar, ja que n'hi ha tecnologia, n'hi ha maquinària i n'hi ha no sé què, per què treballem? I justament al segle XIX es parlava de 3 hores al dia, perquè tengo derecho a aburrir-me. Tinc dret a pensar, tinc dret a caminar, no sé, a comptar formiguetes. Això és important perquè la creativitat... Llavors, clar, la gent que té calés té dret a la pereza. Nosaltres no tenim. I com a professors, a més, amb les tecnologies, que un alumne i et comenta el diumenge per la tarda, profe, no entiendo este ejercicio, tengo un examen, no passa res. Jo el comento. I és un dissabte, i és un diumenge. I el problema que això, per creativitat, perquè la classe treballadora no tenim aquest temps... No, de fer el dret a la, no, el derecho a la pereza. Què passa? No sé si recordeu que el 2008 la directiva 65 de la Unió Europea van intentar aprovar treballar els treballadors de la Unió Europea 65 hores. I eren aprovat a Grècia, que si dits eren los malos, i ara Grècia no sé si són 50 o 60. I tu dius, tinc dret a, no sé, a caminar. Sembla, no, diu, no, és l'estrès ja, però és el model productiu capitalista que et diu que no... I ara mateix estem, no? Els profes, no, és que tens 2 mesos de vacances. No, jo treballo 50 hores a la setmana. Tinc 200 alumnes. Per què? Perquè tenim aquesta vocació, perquè a més i tal, si és de salut o tal, la vocació, hombre, treballa per la vocació. Clar, la vocació, però crec que és l'essencial de dir, perfecte, és una lluita de tenir temps, jo sóc pare d'un nen de 2 fills, i tenir temps està el meu fill. Això és una... tenir temps a jugar, tenir temps a parlar amb els amics, tenir temps, això, avorrir-me. A llegir. I avui mateix, amb el model productiu i amb el model que deien també, complementant una miqueta, no?, el que hem dit, que han dit els dos, amb el tema també del mòbil, de lo normal, de la incertesa, de la rapidesa, de que jo dic algunes vegades, tu estàs TikTok, què has vist al principi? No sé. La rapidesa aquesta, no?, de tal. El temps. Hem de gaudir el temps, perquè el tiempo es oro, no? Recordeu aquesta frase, no?, del programa aquest de Televisió Espanyola fa temps, i és important, però sobretot aquest debat al segle XIX I avui no tenim el debat aquell. La nova tecnologia, no tenim possibilitat de canviar també, no? Que tenim més matèria productiva amb tecnologia, amb intel·ligència artificial. Podem treballar 3 hores? És clar que podem treballar 3 hores. Lluitem per tenir dret a l'avorriment, dret a la pereza, com deia Paul Lafargue al segle XIX. Crec que hem de recuperar una maqueta, pues, aquest debat al segle XXI.
4: Fem el temps i que el temps no ens faça és, com dèiem, el lema d'aquesta edició, d'aquesta fira literal, i és ben cert que des que ha començat i nosaltres hem anat pol·lulant per diverses xerrades, aquesta qüestió ha sortit pràcticament a totes. En aquests moments, un acte, jo no sé si dir-li revolucionari, seria precisament recuperar el nostre temps amb una d'aquestes xerrades, la de temps de feixisme, amb el Marc Brai i l'Alba Sidera. Es parlava també de que el combat, el feixisme és el combat coneixent i parlant amb les nostres veïns i veïnes, i per això necessitem temps. I parlar amb les nostres veïnes i veïns significa poder tirar endavant accions col·lectives i comunitàries, però per tot això es necessita temps. Fora aquesta, ho dic per buscar una alternativa al mal rotllo, eh? Fora aquesta, una de les idees amb les que hauríem de sortir d'aquesta literal, recuperem el nostre temps.
0: Jo, si permeteu, jo estic d'acord amb que hem de recuperar el temps per avorrir-nos, per passejar, per estar amb... Jo estic d'acord amb això, però potser seré una mica dissonant amb el que diré ara. A mi em va... Si he de fer alguna proposta, a mi em va arribar molt el penúltim llibre, Marina Garcés, que es diu El temps de la promesa, perquè ella explica que només a través de compromisos i promeses pots arribar a controlar el teu temps de vida a llarg termini. És a dir, si tu no et compromets, si tu només fas projectes breus, el neoliberalisme, el capitalisme, funciona amb projectes, però no es compromet estructuralment. Això és el que està passant ara amb educació. Faig uns projectes per quedar bé, però l'estructura és una milonga. Per tant, jo el que faig és una... Jo crec que també necessitem recuperar el temps de la disciplina. Per exemple, si he estudiat el cas d'Andreu Nin, Andreu Nin no parava de llegir, a escriure... ell portava un sindicat sencer, ell era... no paraven, aquests no paraven de treballar, però clar, no treballaven alienats, treballaven per construir-se, per construir una alternativa forta amb hard skills. Jo per això faig una apologia de la peresa, és veritat, s'ha de descansar. No crec que llegir sigui precisament descansar, jo crec que llegir també és un treball i una mena d'obligació, i crec en la disciplina de la cultura i la disciplina de la política. Sí. És a dir, hem de tenir força per comprometre'ns a canviar alguna cosa. Per tant, jo crec que les coses s'han de combinar, però jo penso, amb l'exemple de gent com Joaquim Maurín o Salvador Seguí, que pintava pisos, li pregunten en una entrevista als anys 20 què fa a casa. Sabeu què contesta? Llegir Spinoza i llegir Aristòtil. No tenia estudis, Salvador Seguí. Per tant, això és disciplina. És pensar, si tu vols pensar en una alternativa, has de tenir hard skills, has de tenir una cultura forta, explorativa, i sortir fora amb una força conceptual que es treballa.
1: Potser aquesta idea de recuperar el temps passaria per una reformulació del concepte de productivitat. És a dir, pensem en productivitat només en termes de retorn de capital econòmic, principalment, no capital simbòlic.
0: O converteixen el nostre oci en productivitat. Per això el nostre propi oci ens cansa, perquè ens estan robant les dades, no?
1: I em resulta interessant això que comentava l'Aníbal, perquè justament, avui no vull posar-me monotemàtic, però aquí el company Andreu està aportat que s'està llegint l'antologia de textos acceleracionistes que la Caja Negra, de la qual vam parlar ja fa uns anys tu i jo, i justament, avui dia, parlar d'acceleracionisme és parlar pràcticament d'ultradreta sistemàticament. Però cal, val la pena recordar com, per exemple, l'Aaron Bastani va treure tota la teoria, ingènua si vols, però potencialment interessant, que era tot el tema del comunisme de luxe plenament automatitzat, que tenia que veure amb això que comentaves tu del segle XIX, amb l'automatització que hauria de portar a la davallada de l'exigència productiva de les persones i, per tant, un temps que hauríem de decidir què fem amb aquest temps, perquè no hauríem de treballar tant perquè les màquines farien la feina, per d'una manera que, insisteixo, pot sonar molt, molt utòpic, però em sembla interessant aquesta promesa que finalment es veu troncada per la manca d'imaginació, novament, perquè qui s'ha agafat aquestes teories és Elon Musk uh-huh. i tota aquesta colla de sonats. Perdona, Arantxa, volies comentar alguna cosa?
2: Sí, només dir que això que estava comentant l'Andreu parla de, del que Marx hauria dit el regne de la llibertat, és a dir, què fas tu amb el temps que et queda lliure amb la teva imaginació, però per això t'has d'alliberar d'aquest regne de la necessitat, que és el temps que dediques a vendre la teva força de treball i haver d'estar sotmès a l'enriquiment d'un altre, no? En el context de, la, de les economies capitalistes i les seves democràcies liberals. Aleshores, clar, quan diu l'Aníbal el dret a la paresa, no? No sé com es tradueix...
1: A la mandra,
2: sí, però que no sé la traducció, el títol exacte en català. Aquest dret del que parlava el Pol Lafargue en el benentès de temps és vida, si treballes t'estan traient la vida, algú s'està aprofitant del teu esforç, de la teva vida, que podries dedicar a fer aquestes altres coses que t'interessen, i a més, què feien els militants polítics que són referents? Ho dedicaven a crear i a pensar en col·lectiu i a fer coses pel col·lectiu, formar-se personalment, no per acumular coneixement per se, sinó per posar-ho a disposició de l'alliberament de la classe treballadora. Mm. Aleshores, jo crec que sovint, no? Hi ha també un debat i unes tensions al si de l'esquerra, perquè hi ha sectors que diuen abaixa la feina, el treball, no? És opressió, i d'altres que diuen no, s'ha de rescatar aquesta disciplina del treball. Jo crec que s'ha de fer una combinació entre, evidentment, s'ha de treballar, no? No només per necessitat, tant de bo en un altre marc de relacions socials i econòmiques i polítiques, però evidentment no és contradictori amb el fet de dedicar aquest temps, aquest regne de llibertat, a coses que vagin en benefici de la col·lectivitat, no només a veure TikToks o a gratar-nos el melic o jo què sé, no? Que ho estic dient així molt folclòric o tal.
1: Apuntar que fa pràcticament 10 anys la Consol i jo hem desplegat una intensa campanya d'abolició del treball.
4: Ens està sortint molt malament.
1: Sobretot a partir dels textos de Bob Black de l'artisme post-esquerres.
2: La gent que diu això és la que més treballa. Ho tinc comprovat. Que la teoria la té molt clara, però la pràctica no.
4: Hem fet gadgets, samarretes per l'abolició del treball, hem dedicat programes, hem muntat bandes sonores.
2: Heu fet molt de treball per abolir el treball.
1: Clar, però això anem, vull dir, abolició del treball, que no abolició de fer coses. Per això torno a la idea de la reformulació de lo productiu. Què és allò productiu? No?
2: I per qui, no?
1: Exacte.
0: No, ja, jo crec, a veure, hi ha una cosa que a mi em preocupa. El no treballar controlat per acceleracionistes de dreta. És a dir, una renda mínima, lumpenitzes a la gent i que es podreixin no-go-lands i... Clar, això és perillós, també. És a dir, estem sortint de la cultura alfabetitzada universalment i estem sortint de la cultura obrera. Perquè si tu llegeixes el Brumari de Marx... Arriba Napoleón, reparteix xoriços i vi i ja té allà una milícia d'extrema dreta.
1: Això ja ho feien els emperadors romans, no? Amb el pa i el circ.
0: Correcte, però és que és el que acaba de fer Trump. Agafa aquí escòria i Falstaffs i no sé què, els dona $300 per capturar nens i gent que va pel carrer. Per tant, si tu lumpenitzes, la societat es torna d'extrema dreta. Mm. O sigui, i això
1: és allò que diu el
0: Facho
1: Pobre?
0: És encara pitjor, perquè tenim un sistema educatiu que té per objectiu lumpenitzar les majories. I les majories han de ser actives i conscients. I per tant, ara que parlem d'aquest llibre, l'he tret per apuntar darrere i poder... No anava a treure aquí textos de Nitland perquè...
1: És un llibre de gent.
0: Perquè surto per la finestra. Però aquí hi ha un manifest que m'acabo de llegir d'Esquerra Acceleracionista, que té una idea que a mi m'interessa. Estem massa obsessionats amb l'esquerra horitzontal, però què passa amb l'esquerra vertical? Perquè o regularitzem la IA, o regularitzem tots aquests fluxos, aquesta concentració de capital, com la de 1914-1917, com la que va denunciar Lenin. Ja està ben tio una concentració de capital com mai abans, no? O la regularitzem, a veure què fem. Perquè ens estan desposseint fins i tot de la consciència. Ens estan desposseint de la prosa, ens estan desposseint de les històries, ens estan desposseint de tenir professores i mestres, ens estan desposseint de sanitat. Aquí no passa res, perquè està tothom Pues això, amb el xoriço i el vi de Napoleón, no? I creant milícies, però clar, és que el sistema educatiu actual no és que creï ovelletes, no, crea skinheads i nazis. Aquest és el problema.
5: Clar, no, perdona.
4: Ara que ho dius, Andreu, mira, una altra de les coses que també ha anat sortint amb algunes d'aquestes xerrades i que li farà molta patxoca aquí al senyor Oriol Rossell perquè també la va traient de tant en tant, és ara que parlaves de despossessió. Mira si ens ha estat despossessint de coses que fins i tot ens estan dient que l'ultradreta és el nou punk. I això ha anat sortint amb algunes de les converses que han anat cap aquí, cosa que ens posa els pèls de punta i ens esgarrifa.
1: I els pèls de punta, la pitjor manera, parlant de punk, també t'ho diré.
4: No sé quina opinió teniu al respecte, perquè ja és que ja no sé què més ens poden treure.
3: Jo crec que, clar, per lluitar contra l'ultradreta necessitem temps. És que l'ultradreta...
4: Però corren molt.
3: Eh?
4: Que corren molt.
3: Corren molt, tenen gent, tenen recursos.
4: Som molt excel·lats.
3: Sí,
1: van a fer
3: tenen els seus recursos i necessitem temps perquè a vegades, jo potser estic en el treball tot el dia, això, tal, i arribo per casa i necessito informació i contrastar la informació. Perquè tenen xarxes, comencen eslògan, a l'estil del nazi, pam, eslògan, afirmació, arriba tota la informació. Haig de pensar, haig de tenir temps per pensar, haig de tenir temps per contrastar. I això necessito temps. Clar, si tu ets un empresari que treballa per tu, no estic dient però treballa per tu, tinc temps per mirar. Però si jo estic donant classes, tinc no sé què, i arribo des de les 8 del matí, a vegades fent feina fins a les 8 de la tarda, i passa no sé què, i no tinc temps a contrastar. I en això saben els mitjans de comunicació. Ja ensenyo informació, fake news, el concepte, i tu arribes i no tens temps a parlar d'això. Què és important també pel temps? Com feia la classe treballadora, necessitem temps també per anar... Mira, hi ha un escritor xilè de Sepúlveda i deia l'estat espanyol es divideix, la societat de l'estat espanyol és una lluita de classes. En què es divideix? Entre propietaris de bar i clientes, perquè era el país de més bars del món. I deia, simplement ja crec que Andalusia tenia més que els països nòrdics de bars. On es pot fer lluita de classes? Al bar. Però necessito temps per quedar amb gent. Si jo vaig al bar de classe treballadora, vaig a Badia. No? Jo soc del Vallès de Terrassa, no? I vaig a Badia. Vaig a barris de Sabadell, de Terrassa. I tinc temps per fer allà. I està Paco Manolo i estamos allí parlant no sé què. Tinc temps, però necessito temps per fer política. Ara mateix ja no tinc temps. Vaig a un cafè quart d'hora i adeu. Necessitem, perquè això s'ha fet sempre, revolucions i temps, als bars, als ateneus, que han fet d'aquesta dinàmica, primer, no tens temps en el tema de la vida quotidiana, segons, no tens temps per contrastar informació. D'aquesta manera, l'ultradreta, que la mentida es consta en la seva lluita, com puc fer, i això ho veig també una miqueta amb els alumnes, perquè solament et treuen també temps acadèmicament, però has de ser també el més bonic i la més bonica, i has d'anar al gimnàs, recordeu, també l'estètica del culto, sí. No? I hago esto, y hago lo otro. Teniu temps? Bueno... Perquè potser entre les xarxes i tal hem de tenir temps per pensar, per contrastar. I això al sistema productiu li interessa que siguem màquines de producció. I això els ateneus i les empreses en el seu moment feien aquest espai de debat. Feien el Bayern de Múnich, tenien un club de futbol, no? Que era el Bayern, l'empresa Bayern, i jugaven. I tenien tal, i farem això, i parlarem de política el cap de setmana. I lluitaven per tenir temps per debatre i per pensar. Jo per això sempre dic que la lluita de classe és a los bares, així que todos a los bares a hacer la revolució.
4: Oye, estic a punt d'acabar el programa ja directament.
0: Al bar, bueno, aquí hi ha un bar, la tertúlia aquesta està davant d'un bar.
1: Però sí que potser també hi ha una qüestió amb això que diu l'Aníbal, no sé què en penseu, que també vivim amb una eclosió de l'entreteniment brutal, entreteniment que exigeix temps. Per tant, no sé si està en una crisi del temps com una crisi del temps col·lectiu. És a dir, hi ha una disposició de temps de consum individual, per dir-ho d'una forma, no? Amb els scrolls, amb els Netflix, amb tota l'hòstia, però en canvi aquesta, tota la maquinària contribueix a que aquest temps no sigui de caire col·lectiu, que és on poden passar coses, com bé diu, jo molt a favor dels bars i molt a favor de liar les bars.
2: És que jo crec que més aviat és una crisi del pensament col·lectiu, que té a veure amb canvis que s'han produït també a l'àmbit geopolític, amb la implosió de la Unió Soviètica, amb la manca de referents d'un món alternatiu, amb el buidament dels espais de socialització, amb una nova cultura política que ha impactat també els valors de la classe treballadora, no? Amb l'impacte del neoliberalisme, l'individualisme, que després s'expressa, no? En aquesta atomització, no només del tipus de contractació que precaritza i ens divideix, sinó també de la teva manera de relacionar-te, que fins i tot pots acabar fent reunions online, no? Que podria ser una eina, no? Per, bueno, per fins i tot fer sindicalisme, però que té un punt tot plegat on ens porta a una situació on les prioritats, perquè de vegades també s'ha de fer autocrítica, no tenim temps, no, tenim altres prioritats, sí? L'Aníbal deia anar al gimnàs, això, allò. Abans tampoc la classe treballadora tenia gaire temps, sí? Sempre ha estat una lluita. I en condicions molt difícils hi havia aquesta voluntat d'estudiar, no? El que explicava l'Andreu, de superar-se, no en una lògica individual per tenir millor currículum, una millor feina, un millor salari, donar-li el millor a la teva família, sinó per l'alliberament de la teva classe o per un projecte col·lectiu en un altre moment històric. Ara estem en un moment històric on totes aquestes idees van en reflux. Jo no sóc tan negativa quan a veure que l'ultradreta està per tot arreu i la majoria del jovent i que nosaltres estem formant persones d'ultradreta. Jo no estic d'acord. Potser tinc una visió una mica esbiaixada perquè sóc profe autònoma i crec que encara ja som majoria, no? El pensament. I en general, també les estadístiques parlen que sí. Hi ha un jovent majoritàriament també molt d'esquerres. I crec que potser aquesta ultradreta té molt de seguiment pels mitjans, però també hi ha un jovent revolucionari socialista organitzat que mobilitza, que treu molta gent al carrer l'1 de maig i no només, que no se l'està mirant perquè no interessa, però que està allà i que mostra aquest recull de les millors tradicions de l'organització de la classe treballadora amb una perspectiva nova i amb un futur, amb una mirada de construir una cosa diferent. Mm-hmm. Aleshores, per agafar també trets d'esperança, no? I no quedar-nos amb aquesta idea tan...
1: Això justament parlant fa uns dies al programa...
4: Sí, amb el llibre de
1: la... l'Auge de la Alicia Valdés, que parla justament d'això.
4: I de fet...
1: Si realment hi ha una extremadarització de la joventut o estem parlant d'una projecció mediàtica interessada en el qual les estadístiques i el discurs públic es contradiuen radicalment, perquè diu, clar, també estem parlant de la generació amb més consciència de gènere, de lluita LGTBIQ+, de feminisme,
2: d'ecologisme,
1: etc. Diu, per tant, aquí hi ha algú que no funciona i estem tots aquí, tots i totes, espantats i espantades, ui, que tots els joves se'ns han tornat nazis.
0: Jo per això... M'agradaria...
4: Cuideu que parla el portaveu dels professors de secundària.
0: No, aquí no. Aquí
1: te voy a decir una cosita que te quería decir yo.
0: No, jo em vull afegir al que ha dit l'Arantxa perquè dono classe a la classe del costat a la Universitat Autònoma, és la mateixa facultat. Sí. Jo faig història contemporània a la UAB, a Sociologia, que és la mateixa facultat que Ciència Política. És cert que l'alumnat que tinc jo, que és encantador, l'enorme majoria és molt d'esquerra, molt conscient, mostra unitat. La classe és l'hòstia, perquè tu treus allà textos d'Alexandra Kolontai, d'Andreu Nin mateix, i és increïble els debats que es fan. És a dir, és fals que la joventut sigui extremista de dreta. Això és fals. Però què passa? Hi ha un interès, penso jo...
2: Que també som una bombolla, eh?
0: Ara, exactament. El problema és que, com diu...
1: Que tu tens estudios.
0: Com diuen els acceleracionistes, el futur és desigual. Tenim unes legislacions que són dispositius per segregar geogràficament. Hi ha llocs on no hi ha esperança, no hi ha futur, i hi ha lumpenització per crear força de xoc d'extrema dreta i moviments ultranacionalistes per crear imperialisme i per crear exèrcits. És a dir, això és especialment palpable a Estats Units i Israel. És a dir, que hi ha les dues coses. Funcionem a dues velocitats. Hi ha una joventut ultraconscienciada, ultrarevolucionària, que vol canviar i vol una democràcia plena o fins i tot anar més enllà, però hi ha un interès amb unes lleis que venen fonamentalment del 2000, reunió de Lisboa a la Unió Europea, que són un desastre tecnocràtic per tal de curtcircuitar aquest moviment jove. Però jo em sumo amb aquesta esperança de que els joves ens derrocaran i crearan alguna cosa millor que això que estem veient a les telenotícies, que és vergonyós, no? Absolutament indignant.
4: I que no deixa de ser un relat que ha construït molt bé com se van fer, per exemple, des de l'ultradreta i que, malauradament, i em sap greu, i demano disculpes per el que ens pertoca, els mitjans de comunicació hem comprat, entre altres qüestions, perquè dona molts clics determinats titulars. I sí, efectivament, la gent jove... Mira, l'Alba Sidera, precisament, amb el debat amb el Marc Brai sobre temps de feixisme, ho deia... Els joves són els únics que poden salvar-nos.
2: Sí. Per tant, donar-los
4: confiança,
2: per amor de
4: Déu. Els
2: joves i els marcians, eh? Vull afegir. Perquè,
4: mira, hem començat amb ufologia i encara acabarem amb...
1: Comencem i acabem amb Iker Jiménez. Sí. Que calidad.
2: Perdoneu, eh? Podeu posar el titular per fer el clic.
4: Estem a punt ja pràcticament d'acabar aquesta conversa. Hem parlat de temps. A mi m'agradaria acabar d'una manera optimista. No sé si podríem... com es diu?
0: El desllorigador.
4: Sí, trobar un desllorigador a tot aquest merder, perdoneu, que tenim a sobre. Hem parlat de recuperar el nostre temps, hem parlat d'accions col·lectives, d'accions comunitàries, hem parlat d'anar al bar, on es fan precisament aquestes accions.
1: De moment tenim, el marc d'actuació. El marc factual és el bar. Això, per començar, ja tenim el bar.
4: Vinga, uns 40 segons o alguna cosa així, un minutet, va, per donar una idea que ens porti amb alegria cap a la barra.
1: Com diuen a la tele, no? Titulares.
3: Un titular aquí, no. El minuto, 60 segons. Bueno, jo al final, jo soc profe d'FP, estic a Montcada, no? Treballadors, no? Faig auxiliar de clínica, d'auxiliar de clínica, d'higiene, informàtica. Tinc alumnes de tot arreu, assignatures que són de dret laboral i assignatures que són d'emprendiment, no? I els alumnes em diuen, Aníbal, queremos saber coses. I quan va haver-hi la guerra d'Iran, em va dir, saps què passa? Que estem els profes, no, el tema productiu de venga a la CL i no sé què, clar, com la meva assignatura no faig CL, saps què dic? Que el currículum, l'alumna m'ha dit que vol parlar del conflicte d'Iran i ho parlarem. L'alumna em va dir, Aníbal, presenta el teu llibre, van venir 90 alumnes d'FP, de barris populars, i volien saber. I jo crec que això és important. Crec que a vegades hem de trencar, i sent revolucionaris hem de trencar també amb el currículum educatiu en aquest sentit, perquè l'alumna vol saber, i no n'hi ha millor lluita contra el feixisme, que està l'alumne també proposant lo seu i nosaltres estar juntament amb l'alumne, perquè no som profes aquí i alumne aquí, som facilitadors i l'alumne i nosaltres hi tenim el mateix front. Llavors jo crec que això és superimportant en un canvi també en el model educatiu.
4: Estic a punt de fer-te la ola.
3: M'he pegat un rotllo aquí que no sé...
4: Vaja, que convido a algú,
1: ara ho celebrem al bar i comencem la revolució.
0: Ronda gratis.
2: Doncs jo crec que és molt important no perdre mai aquestes ganes de coneixement, siguis on siguis, inclús els professors també, d'on siguin. I veiem coses d'esperança en què? Doncs que veiem un jovent que també té una altra relació amb el treball, que es queixa, no?, alguns caps i alguns CEOs i tal, i diuen, no, és que el jovent ja no prioritza el tema de treballar a un mateix lloc, aquesta estabilitat. Per què? Perquè potser s'adonen que hi ha un gran parany, no? Hi ha un element de no llibertat. I potser en un principi es pot entendre aquesta llibertat des d'una lògica individual, però després, amb una presa de consciència, es pot anar treballant cap a alternatives emancipadores de buscar una altra manera de col·laborar amb aquesta disciplina, amb una perspectiva revolucionària per canviar, per transformar aquestes relacions i per tal que puguem ser nosaltres, doncs, propietàries del nostre temps i de les nostres decisions, no? Que la llibertat sigui veritablement plena, que no haguem de prendre decisions mediades per la necessitat, sinó en una lògica d'un altre tipus de llibertat real, que és la que no està sotmesa a aquesta necessitat material.
0: Jo em sumaré al que han dit, perquè opino el mateix. A veure, aquí hem parlat del lloc on pensem, prenem a pensar i tenim el temps de pensar. Bé, però és que això és el que és l'escola pública i la universitat pública, perquè tothom tingui temps per pensar. Jo ho veig així. Recordo, amb el que has explicat, Aníbal, abans, m'ha vingut al cap una anècdota, jo acabaré aquí perquè és de les millors de les que he collit jo sent docent. Em va tocar fer el primer de batxillerat de llatí en un institut de Nou Barris. I allò va ser fantàstic perquè no anaven a anar a la selectivitat de llatí, però els tenia 4 hores. Què feia jo? Entrava amb el llibre de Sèneca d'Aliança i ens posàvem a llegir Sèneca. Ens posàvem a llegir Virgili, ens posàvem a llegir Marc Aureli. Allò era increïble. I sabeu què feien les alumnes aquelles? Es construïen quaderns de suro i fusta i paper, copiaven els textos, els miniaven, feien els dibuixos, els glossaven, s'ho passaven entre elles per fer glosses, que clar, era increïble. Vull dir, yeah. Per què? Perquè teníem 4 hores a la setmana i no hi havia cap pressió de res. Llavors, en comptes d'estar aquí, allò, fèiem... Allò era increïble, no? És a dir, que aquesta fe, diguem, en el jovent i en les experiències de pensar a classe és el que cal preservar. Mm-hmm.
4: Doncs ens quedem amb tots aquests inputs. Arantxa Tirado, Aníbal Garzón, Andreu Navarra, moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Ara ja esteu convidats. Anem al bar, arreglar el món.
1: Anem al racó, us envio tots al racó de pensar.
4: Exacte, que és el millor de tots. Oriol Rossell, Joan Melero, a les vies de so, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, moltíssimes gràcies a tota la gent que heu fet possible aquesta fira literal. Tornarem l'any vinent.
1: I moltes gràcies a tots i totes que heu assistit al programa. Salut.
4: Fins la pròxima.
6: Same old toxic fables, nameless empty cradles, devour my heart as labels, faithless. The rich and selfish favors, I teach what I am able, and seek more than I'm taught to.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, obrim amb la plana esportiva perquè a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona l'afició blaugrana celebra el pòquer de títols aconseguit pel Barça femení. Seguint l'acte a fil per randa està el nostre company Jorge Agüero. Bona tarda.
2: Què tal, Laura? Molt bona tarda. Doncs ja portem més d'una hora d'acte, encara no clou. Les jugadores, val a dir que s'ho estan passant molt bé ara mateix, totes ballant, i veig a la Clàudia Pina amb el micròfon a la mà. Les quatre copes aconseguides davant de totes elles, ja s'ha fet la fotografia grupal amb els més de 1.000 aficionats que s'han donat cita, i també s'han produït diversos parlaments, entre ells el de la capitana Alexia Putellas. Sembla bastant probable la seva sortida del club l'any que ve. Per això, les seves paraules han estat molt especials. Anem a sentir-la.
3: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
2: Doncs Alexia Putellas, que com dic, amb el seu futur en l'aire, la gent per suposat, la colerada, doncs li demanava que es quedés, segueix la festa aquí a l'Avinguda Maria Cristina per la celebració dels quatre títols aconseguits pel Barça femení, el darrer, la Champions League.
0: Moltes gràcies, Jorge. Del bàsquet, de Joventut de Badalona ha guanyat per 86 a 79 al San Pablo de Burgos en la jornada 33 de la Lliga ACB. I més qüestions de l'exterior. Israel ha aprovat continuar amb l'ofensiva al Líban malgrat la treva i malgrat els avenços en les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. En un comunicat, el cap d'estat major israelià ha assenyalat que intensificaran la lluita contra Hezbollah, però el cessament de l'ofensiva al Líban és condició sine qua non per a que l'Iran signi una pau definitiva amb els Estats Units. Eyal Zamil ha assenyalat també que les forces d'Israel estan preparades per reprendre d'immediat els atacs contra l'Iran, tot quan el món té la mirada posada en l'acord de pau de 60 dies entre Washington i Teheran. Per ara, les parts avancen en el restabliment del trànsit a l'estret d'Hormuz, però continuen xocant pel que fa al programa nuclear persa. Mentre la Casa Blanca manté que no tolerarà que l'Iran tingui armes nuclears, el règim dels ayatolàs prefereix posposar el debat per negociacions futures. En clau laboral, un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida posa de manifest els problemes de salut que pateixen els treballadors de temporada. Moltes vegades immigrants. Precarietat, llargs horaris i infrahabitatges hi són al darrere, Joana Cendra.
4: La recerca, publicada recentment en la revista Public Health, analitza variables com el gènere, l'edat, la situació administrativa i el consum d'alcohol i de quina manera influeixen en la salut percebuda d'aquest col·lectiu especialment vulnerable. L'Erika Briones és una de les principals investigadores.
5: Més d'un 20%, arran d'un 23%, percebeix la seva salut com regular, mala o molt mala. Les dones senten que la seva salut és pitjor, i després també l'edat, no? Que això té lògica, perquè quan més gran ets, la teva salut pot empitjorar. Després també una variable que està involucrada és la situació administrativa. Si no tenen permís de residència i treball, els comporta una incertesa.
4: L'estudi s'ha fet a partir de 623 enquestes a homes i dones magrebines i d'Àfrica subsahariana, a Andalusia, Lleida i La Rioja. La majoria dels temporers encara no han arribat a Ponent ho faran els propers dies. A partir de l'1 de juny, l'Ajuntament de Lleida posa en marxa el dispositiu d'atenció als temporers al recinte on precisament aquest cap de setmana s'hi celebra l'Aplec del Caragol.
0: I de la cultura Tàrraco Viva clausura l'edició d'enguany després de fer reviure l'esplendor de l'època romana. Recreacions, tallers o monòlegs històrics han estat algunes de les activitats d'aquest diumenge, última jornada de l'esdeveniment. Per l'Ariadna Benítez, membre de Septimani Seniores, el festival és un museu viu.
6: No és que t'ho expliquem, sinó que ho estem vivint i t'ho expliquem mentre ho estem vivint. Llavors això et dona una riquesa d'informació perquè, clar, hi ha moltes coses que potser sobre paper es veuen d'una manera, però com nosaltres les experimentem, podem comprovar què seria més correcte o no en base a les rèpliques dels jaciments que anem fent i els anem utilitzant avui en dia també.
0: Magí Saritjó, el director del festival, recorda que el patrimoni ha d'estar a l'abast de tothom.
1: Però el festival ha portat una miqueta que el patrimoni és de tots. O sigui, no és només pels arqueòlegs o els especialistes, sinó que la història és per tothom i que la història és un element més de la cultura de la nostra societat, com ho és la literatura, les arts escèniques o l'art. La història de la nostra ciutat és, forma part de la vida diària de la gent.
0: A les portes del 30è aniversari, serà el 2028, Tàrraco Viva és tot un referent nacional i internacional de la recreació històrica i la divulgació científica. Doncs és tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 9 en aquesta sintonia. A Ràdio 4, bona tarda.
7: Ràdio 4. Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
8: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
7: Ràdio 4.

0: El recent brot víric del creuer Ondius ha posat en alerta molts laboratoris arreu del món. Des del punt de vista de la ciència, l'antivirus és un virus d'ARN de la família Antiviridae. La variant d'aquest brot és el virus Andes, una soca que preocupa els viròlegs perquè, a diferència de les altres, té la capacitat genètica de transmetre's de persona a persona si hi ha un contacte molt estret. Els científics estudien com el virus infecta les cèl·lules pulmonars. Curiosament, el dany més greu no el fa el virus, sinó la tempesta de citoquines, una reacció exagerada del nostre propi sistema immunitari. A més, els ecòlegs adverteixen que el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat estan empenyent els rosegadors transmissors fora del seu hàbitat, augmentant els contactes amb humans. Mentre l'atenció global es focalitza en l'antivirus, les alertes sanitàries s'han multiplicat als ports europeus amb l'aparició en paral·lel d'altres patògens altament encomanadissos. Un exemple clar ha estat el recent confinament del creuer Ambition a Bordeus, on un brot gastrointestinal causat per norovirus ha obligat a aïllar temporalment més de 1.700 persones. Tot i que les autoritats de l'Hospital Universitari de Bordeus han confirmat ràpidament que és un norovirus i no té cap vinculació amb els casos de l'Ondius, la coincidència en dos incidents evidencia la vulnerabilitat dels espais tancats davant la propagació de malalties infeccioses. Davant d'aquest escenari, la millor ciència aplicada continua sent la prevenció epidemiològica, això sí, adaptada a cada patogen. Mentre que contra el norovirus la clau és la desinfecció de superfícies i la higiene estricta de mans, per evitar l'antivirus la mesura fonamental és no escombrar mai en sec en llocs tancats per impedir que els aerosols carregats de virus entrin a les nostres vies respiratòries. En resum, i sense obsessionar-se, però cal estar atents el que toquem i el que respirem.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: Hola, Pere.
0: Hola, Núria. Ja veus, cal rentar-se les mans bé i desinfectar-se.
2: Déu-n'hi-do. Està el món una miqueta boig últimament. Però avui parlarem de geomàtica, i és que la geomàtica és una disciplina científica i tecnològica que combina la geografia, la informàtica, la cartografia i les telecomunicacions per captar, analitzar i representar informació sobre el territori. Dit d'una manera senzilla, la geomàtica ens permet entendre què passa a la superfície terrestre a partir de dades obtingudes amb satèl·lits, drons, sensors, GPS o làsers. Actualment és una eina fonamental per estudiar el planeta amb gran precisió i en temps gairebé real.
0: Tot i que sovint passa desapercebuda, la geomàtica forma part de moltes activitats quotidianes. Els sistemes de navegació dels telèfons mòbils i dels vehicles, els mapes digitals o les aplicacions de mobilitat. Una de les aplicacions més espectaculars és l'observació de la Terra mitjançant satèl·lits de radar i teledetecció. Aquestes tecnologies permeten detectar moviments del terreny de només uns mil·límetres, monitorar esllavissades, subsidències o deformacions en edificis i infraestructures.
2: D'aquestes aplicacions en parlarem amb l'investigador Oriol Montserrat del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. A la segona part parlarem d'un tema ben diferent, la medicina en perspectiva de gènere, amb Serena Brigidi, investigadora del grup d'Antropologia Social de la Universitat Rovira i Virgili.
0: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
3: Oriol Montserrat és investigador sènior del grup Geomàtica del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. Es va doctorar en Ciència i Tecnologia Aeroespacial a la Universitat Politècnica de Catalunya i va treballar com a investigador a la Unitat de Teledetecció Activa de l'Institut de Geomàtica. Al llarg de la seva trajectòria ha participat en diversos projectes de recerca nacionals i internacionals. La seva recerca s'ha centrat principalment en el desenvolupament de nous algoritmes per a l'explotació de dades provenents de sensors de teledetecció, especialment sensors de satèl·lits, radar i làser, aplicats sobretot al mesurament i l'anàlisi de deformacions del terreny.
2: Benvingut, Oriol.
4: Hola, bona tarda.
2: Per començar, hem explicat una mica què és la geomàtica, però explica'ns, no?, per què és important i si ho hem fet bé.
4: Jo crec que la veritat que heu fet molt bé, us heu aproximat molt bé. La geomàtica, si busqueu a internet, trobareu diverses definicions diferents, però almenys a mi m'agrada definir que és com el camp multidisciplinar que s'encarrega de donar-nos informació, recollir informació i posicionar qualsevol objecte que pots trobar a la Terra.
2: I per què és important avui en dia, no? Hi ha moltes aplicacions, hem
4: sentit. Avui en dia jo crec que és important d'una manera una mica invisible perquè la fem servir i molt. Quan parlava de tot allò que és mesurar objectes i posicionar-los al Terra, doncs va des del dia que fem amb el nostre telèfon mòbil, fem una foto i de cop apareix la posició d'aquella foto, o quan fem servir el Google Earth o el Google Maps per anar de... Avui dia jo crec que tothom condueix, encara que sàpigues el camí que hi ha del punt A al punt B, tenim la tendència d'anar al Google Maps o al Wave o algun d'aquests i posar la direcció i et diu quin és el camí més ràpid, el més... Pues tot això, en certa forma, és geomàtica.
0: I això...
4: No només, però...
0: I com funciona això? És dir, acabes de citar, no?, el Google Earth, Google Maps, les aplicacions que fem servir.
2: Tot va per satèl·lit.
0: Què passa allà darrere? Sí.
4: A veure, el Google Maps té, a part de cartografia, no?, cartografia de posicionar llocs com restaurants, botigues, etc. Utilitza satèl·lits, perquè al final moltes vegades tu pots posar la visió de la foto des de satèl·lit, sí. Llavors estem veient, això ens permet veure com és la zona que visitarem, o podem mirar coses que ens criden l'atenció, o fins i tot buscar la teva caseta, que molta gent fa d'anar a veure...
0: Sí, però això és el que fem. Però
4: aquella darrere, vull dir, són els satèl·lits, hi ha molts satèl·lits que estan adquirint contínuament a Terra, a més es va actualitzant, en el qual pots fer el seguiment. Hi ha el GPS, com no, perquè el GPS és el que et posiciona, que el GPS, pues, GPS, GLONASS, avui dia Galileu, que és el GPS europeu, que són tota una sèrie de satèl·lits que van rodant per la Terra i pràcticament ens permeten, a partir de combinacions del senyal que va rebent el nostre mòbil i coneixent les posicions d'aquests satèl·lits, pues ens permeten ubicar-nos de forma molt, molt precisa.
0: I això és geomàtica?
4: Això és geomàtica. Diguem, tot el que tracta amb aquestes coses és geomàtica. Després hi ha els que envien els satèl·lits, que són altra gent, però nosaltres diem que ens utilitzem tota la informació recollida, inclús l'adquirim en molts casos, per transformar-la en mapes que serveixin al final per informar o per donar servei.
0: Però és diferent, no?, que la cartografia.
4: La cartografia és una part la cartografia és la representació final de tot el procés, des de l'adquisició al processat d'aquestes dades, perquè no tot el que adquirim serveix o no el pots utilitzar directament, tot el que és la interpretació per diferents motius, i finalment ho plasmes amb una cosa, amb una eina de comunicació, que pot ser un mapa o pot ser el que comentàvem, el Google Maps, o pot ser milers de coses.
2: Tot comença per aquell cotxe que diuen que va amb la càmera gravant també, no?, als llocs. Sí, això és l'adquisició, podríem dir.
4: Això podria ser una de les adquisicions. El satèl·lit també t'adquireix, et fa la foto i això et serveix. Avui dia, jo no sé si ho fa servir tanta gent, jo crec que sí, però anar a mirar al carrer, exactament al portal, on has d'anar per saber ubicar-te una miqueta més, pues això és un cotxe que porta càmeres principalment i va adquirint en continu per totes parts. Clar, aquelles càmeres, si tu no les... Aquelles fotos que aquest vehicle està adquirint, tu no les ubiques en un mapa, després no pots fer allò de dir carrer, 2 de maig, 255, vaig a veure la foto, la portada...
0: O sigui, que tot això que fem servir, al final també justifica l'existència de satèl·lits, no? Seria difícil això, de fer, no?
4: Sí, sense... moltes vegades costa molt justificar-ho.
0: Sí, sí, no, per això t'ho dic, perquè aquí hem sigut molt crítics amb els milers de microsatèl·lits que envolten la Terra, no? Però
4: es fan servir molt.
0: Evidentment tenen una utilitat i per això s'ubica
4: allà. Sí, el fet d'interpretar el territori és molt important, El que ens aporten els satèl·lits al final és molta informació que, bueno, després...
2: Ara entrem. Que una mica jo t'anava a preguntar això. A veure, els satèl·lits, no?, que no els veiem nosaltres, però que ens donen tanta informació, i nosaltres, o sigui, què ens donen?
4: Vull dir...
2: Les imatges de la Terra.
4: Avui dia la capacitat d'interpretar... tenim molts tipus de satèl·lits...

0: interpretar el territori des d'un punt de vista completament diferent. La terra, si la mires en un camp de futbol, és plana. No? Si tu la mires des d'un altre punt de vista, igual, dius, pues igual no és tan plana.
1: I quina informació ens donen des del punt de vista de l'observació de la Terra que nosaltres, des de la Terra, no podem detectar? És a dir, si pensem en els mil·límetres que hem dit a la introducció que detecta la geodetecció, dius, home, si estic al costat, com és que jo no ho puc detectar? I ho pot detectar un satèl·lit que està molt amunt.
0: A 800, 800, sí. 700 quilòmetres de...
1: Mira, el
0: cas de les deformacions és un cas clar, no?, de deformacions del terreny, perquè al final una cosa que canvia 3-4 mil·límetres l'any, tu et pots seure en un lloc i esperar tot l'any, però no ho notaràs. Llavors, des del satèl·lit pots veure aquestes petites proporcions que poden ser no ser crítiques, en molts casos fins i tot centímetres de moviment en molts tipus d'infraestructures no és un problema, però amb altres, si tu ho penses de cara a 10 o 20 anys, pots arribar a tenir problemes. Un exemple gran d'això és Mèxic, que Mèxic es desplaça uns quants, s'enfonsa, la ciutat de Mèxic s'enfonsa uns 3 centímetres l'any, però és que porta 25-30 anys que se sàpiga allò baixant. Llavors, clar, a 3 centímetres en un any no és un problema, però tu quan vas acumulant en gradients quasi metres de deformació, pues això acaba afectant a les infraestructures, acaba afectant els edificis, etc.
2: I costa de creure's que es pugui detectar un moviment de mil·límetres des d'un satèl·lit, i no sé si em fa pensar, i no serà el satèl·lit que s'ha bellugat 2 mil·límetres?
0: Sí, això és tota, diguem-ne, la capsa negra o que hi ha, però precisament la geomàtica i els desenvolupaments també han processat el senyal de les telecomunicacions, permet eliminar aquestes components. També heu de pensar que, parlant de les deformacions en concret, els satèl·lits passen a 800 quilòmetres i creuen una gran part de l'atmosfera. I no sempre és igual. Llavors hi ha coses que afecten a la senyal que també hem de saber treure, etc. Però al final, jo porto 23 anys i avui dia, a vegades tu li expliques a una persona de Sud-àfrica, no? És que allò s'està movent 10 mil·límetres l'any. Et costa creure a tu mateix quan tu... Però té una base científica forta.
2: Hi ha
0: una base científica forta i està validat.
2: Clar, i el que mireu que es belluga, acabes de citar en el cas de Mèxic, no? Són ciutats, però també mireu com es belluguen muntanyes, diguem, o com qualsevol cosa que hi hagi a la superfície, els continents, no?
0: Sí, els continents ja no ho fan tant amb satèl·lits, sinó més amb GPS. Però sí, en principi mirem tot allò que té glaceres per entendre una mica quina és la seva cinemàtica, glaceres de roca, hi ha diferents aplicacions en general. Una cosa que volia comentar quan parlàvem de com arriba això també, precisament de formacions del terreny, que és una cosa que moltes vegades queda lluny de l'abast directe del ciutadà de peu, no? Que seríem... hi ha un producte Copernicus que és disponible, que tothom pot consultar, que és obert, que et dona el mapa de les deformacions del terreny de tota Europa. És a dir, hi ha una web que no sé si això després ho podeu posar.
1: Quina web?
0: És la EGMS. Si busqueu EGMS al navegador, de seguida, de seguida surt. I allà tu pots anar i veure tota Barcelona, tota Europa. I pots anar fins i tot a veure el puntet de casa teva.
1: Si es mou o no.
0: Si és que com s'ha mogut els últims 5 anys. Oh. Llavors això és un servei disponible, és útil, sobretot pot ser útil per planificació de territori, no? Perquè una cosa és les coses que ja estan urbanitzades, però conèixer què passa a zones que moltes vegades no s'ha fet res, però es pensa fer, pues va bé per evitar possibles.
1: Perquè com s'utilitzen totes aquestes dades, no?, per prevenir, m'imagino, poden servir per prevenir riscos naturals, no?, com inundacions, esllavissades, no?, terratrèmols, m'imagino.
0: Sí,
1: com s'utilitza tot això?
0: L'ús és molt, molt, molt variable, no?, però aquest seria un exemple, és fer una mica arribar la informació que es produeix en els satèl·lits a la població en general, però tot el tema de les deformacions pot ser molt útil per prevenció. Prevenció vol dir estar millor preparat contrapotencials fenòmens naturals que acceleren aquests processos.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Dues persones han perdut la vida en un accident aquesta tarda a la 2 al terme municipal de Jorba, a l'Anoia. En aquest sinistre, entre una furgoneta i un turisme, quatre persones han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'Hospital d'Igualada. En aquest pont de la segona Pasqua també ha mort un motorista de 56 anys a Osona en sortir-se de la via per causes que encara s'investiguen. Enguany han mort 47 persones a les carreteres catalanes, 18 de les quals eren motoristes. Des del Servei Català del Trànsit demanen precaució. Demà s'engega el dispositiu especial de l'operació Retorn des de les 12 del migdia a les 12 de la nit i es preveu que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona fins a 300.000 vehicles. Els informes de l'UDEF, els que ha tingut accés a aquesta casa i que situen l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero al capdavant d'una xarxa d'influències per rescatar l'aerolínia Plus Ultra, Joaquín Calvente, continuen generant reaccions.
2: Sí, els socialistes defensen la presumpció d'innocència de l'expresident i confien en el procés judicial. Pachi López, portaveu al Congrés, ha recordat que la culpa s'ha de demostrar amb proves.
3: Que nosotros necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero... Y Zapatero, conversaciones de Zapatero muy poquitas, ¿eh? Y reuniones muy poquitas. Queremos ya que la justicia actúe como tiene que ser, haciendo justicia, investigando y poniendo pruebas.
2: Més contundents, els populars. El secretari general del PP, Miguel Tellado, dona per fet que Zapatero és el líder d'una trama de comissions internacionals i suggereix la implicació del govern de Pedro Sánchez, tot i que ara per ara això no se desprèn de l'informe de la Policia Nacional.
4: El socio de Zapatero se llama Pedro Sánchez, porque Zapatero no habría podido delinquir si las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros que presidía Pedro Sánchez.
2: És la primera vegada que un excap de govern està imputat pels delictes de tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental.
0: De l'exterior, els Estats Units i Teheran apropen postures per tancar un acord de pau de 60 dies. Donald Trump assenyala que les negociacions avancen de manera favorable, però que les parts hauran de reflexionar abans de signar el pacte. Mentre sembla que el restabliment del trànsit a Hormuz podria ser una realitat, el ministre d'Exteriors persa ha discutit avui amb el seu homòleg humanita com fer-ho. El programa nuclear continua generant divergències. El secretari nord-americà Marco Rubio assenyala que l'Iran ha d'abandonar el seu programa nuclear.
5: Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will never possess a nuclear
0: Mentre Teheran vol debatre-ho en negociacions futures. El que podria dinamitar aquest acord, però, és Israel. Avui el govern de Netanyahu ha aprovat continuar la seva ofensiva al Líban. Però el cessament dels atacs és condició innegociable per a que l'Iran signi aquest acord. Assenyala que està preparat, a més, Israel per tornar a atacar el país persa. I als esports, les Blaugrana han celebrat el pòquer de títols amb l'afició a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, un acte que el nostre company Jorge Agüero ha seguit fil per randa. Bon vespre.
6: Què tal? Bona tarda. Doncs ja es pot donar per finalitzada la festa de les campiones, la festa de celebració de la Champions League conquerida ahir, la quarta, i també dels altres tres títols conquerits aquesta temporada. Recordem la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. La primera plantilla ho ha donat tot sobre l'escenari. Entre les jugadores més aclamades, sobretot la capitana Alexia Putellas, al públic li demanava que es quedés.
7: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
6: Recordem que a l'equip femení del Barça encara li queden dos compromisos relatius a la Lliga F, tots dos intranscendents. El proper serà a casa, el Johan Cruyff, i també es pressuposa que serà una autèntica festa.
0: I abans de marxar, coneguem la previsió del temps per demà. Emet Juan Carlos Piña.
8: Demà dilluns les temperatures continuaran amb pocs canvis en general, encara que pujaran lleugerament al litoral de Girona. S'aprovauen màximes de 35 graus a Lleida, 33 a Girona, 28 a Barcelona i 26 a Tarragona. A més, esperam un dia d'ambient assolellat, encara que durant la tarda al Pirineu tornaran a créixer núvols d'evolució sense descartar ruixats dispersos. És una informació d'Emet.
0: És tot per part nostra. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i al portal rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.
9: Ràdio 4.
10: Plurals i singulars, amb Quim Esteban.

0: Molt bona nit, això és el Plurals i Singulars, el primer programa de temàtica LGTBI de la ràdio pública catalana. S'emet a Ràdio 4, s'emet a Ràdio Televisió Espanyola i a Ràdio Televisió Espanyola, i també aquí a Catalunya, vam ser també pioners en donar visibilitat als 180 a persones LGTBI, a persones gais que explicaven doncs com eren. Avui parlarem amb en Jordi Petit i ho farem també amb l'Isabel Alonso, que tots us han fet un llibre que s'anomena Cuando los gays perdimos el miedo, Cuando los gays perdimos el miedo, en un programa on també parlarem amb un artista, amb un músic que fa música i que totes les seves lletres les dedica al món LGTBI. Hola, què tal? Soc Quim Esteban i això és el Plurals i Singulars. En Jordi Petit va explicar la seva realitat a Televisió Espanyola als anys 80. Jordi Petit, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Avui parlem d'un llibre que parla de la teva vida fins al 1980, precisament.
1: Sí, és la vida, diguem, més menys coneguda, perquè sí, al final, el 79-80, ja vaig treure el cap a lo que era el moviment gay, però bàsicament el que repasso és tot allò que vam viure les persones homosexuals i també heterosexuals, perquè jo parlo del que vaig viure i el que vaig veure sota el franquisme, perquè penso que és important que en la memòria històrica de la nostra societat aquest apartat, aquest àmbit de les persones que no segueixen la norma heterosexual i patriarcal, doncs expliquem i se sàpiga què va passar amb nosaltres.
0: Tu quan vas perdre la por?
1: Als 16 anys.
0: Als 16 anys. A veure, jo crec que sempre quan parlo amb persones que heu viscut aquella època, sempre a la gent li dic, t'has de posar en aquell moment.
1: Exacte.
0: Perquè és que és molt, molt diferent el d'ara, no?
1: Res a veure.
0: Dic, amb 16 anys, als anys 60, 70, que eres homosexual, no és com ara.
1: En absolut. És a dir, sota el franquisme, el règim va donar, diguem, la direcció del moral a l'Església Catòlica i els valors eren extremadament rigorosos, per exemple, pel que fa a la sexualitat. Jo era un criu i escoltava parlar de la puresa i vinga, la puresa. I pensava que la puresa era higiene, eh? O sigui, no entenia com de nen tan insistim la puresa. Després ja vaig saber el que era, no? Però és a dir que era una època on hi havia censura, per tant, no hi havia debats polítics ni programes com aquest, sinó que tot era pues, el nacional catolicisme del movimiento nacional, hi havia molta repressió política i les persones homosexuals éramos lo peor. Perquè aquest país, a banda del franquisme, malgrat els triennis liberals, sempre ha tingut una tradició d'un pes tremendo de l'Església Catòlica. Jo sempre reivindico el José I Bonaparte, que era abstemi, Pepe Botella era abstemi, perquè va despenalitzar la sodomia, va requisar les riqueses de les ordres catòliques i militars, va dissoldre el Tribunal de la Santa Inquisició i va imposar l'educació obligatòria a les nenes. Mm. Jo amb això ja compro. És a dir, ja era la il·lustració que va venir i després va marxar. És a dir, Ferran VII va perseguir després els afrancesats, que ell deia, es va proclamar la Pepa a Càdiz, no, els liberals no van recolzar a José I, i vam tenir, doncs, bueno, vam continuar amb una societat molt ofegada per tota la pressió de l'Església Catòlica en un país amb un gran nivell d'analfabetisme. I per tant,
0: que tu quan eres petit, a tu, a l'escola, al teu dia a dia, l'única realitat era que un home doncs s'havia de sentir atret per una dona, no? Per formar una família o fer-te capellà.
1: Exacte.
0: Era l'única realitat. Jo no sé què deien de la gent que era homosexual, perquè és que tampoc hi havia, en teoria, no hi havia, vull dir que no eren públicament visibles.
1: No eren públicament visibles perquè fins i tot no, al principi no eres conscient fins que els altres no t'anomenaven. És a dir, amb la mesura que jo vaig ser fill únic, mimat, remimat... Doncs, bueno,
0: tenia... A tu t'insultaven?
1: Sí, a mi m'insultaven, em tiraven boles de paper, trossos de guix, em trobaven al pupitre de l'escola pues, marica, maricón, o escrit a la pissarra. I...
0: Que era lo peor en aquell moment, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí. I, bueno, el que ara en diem bullying... Uh-huh. Que quan veig en els mitjans doncs, doncs una nena que es va suïcidar fa uns mesos o d'altres coses, dic, que lluny que hem anat, perquè en aquell moment això era normal, eh? Era normal que et fessin la vida impossible.
0: I que tu, no, en el fons, suposo que no volies ser-ho, amb el sentit...
1: No volia, jo no m'acceptava.
0: Perquè ningú vol ser el que t'insulten, no? Si et diuen, jo que sé... tonto, pues no vols ser tonto, no? Perquè aquella paraula significa un insult.
1: Exacte.
0: No vols ser gordo i no vols ser marica. Però tu, amb 16 anys, tenint això, la situació que estàvem, tu vas dir, sí, ho soc. I què passa?
1: Bueno, ho soc...
0: Fins... que tens el teu procés, eh?
1: Clar, tinc el meu procés amb moltes dificultats, perquè vaig anar a un col·legi religiós. I en aquest col·legi religiós, amb 13 anys, van passar coses... Pero claro, no voy a hacer de spoiler, porque para esto hemos sacado el libro. Però sí que amb 13 anys vaig caure en mans de l'Opus Dei i em van passar coses que avui serien delicte d'esquenes a la meva família, és a dir, els meus pares...
0: Com alguna cosa, no cal que expliquis tot, però alguna cosa que puguis dir.
1: Bueno, l'automortificació. L'automortificació.
0: Això què significa?
1: Pues fer-te mal a tu mateix. És a dir, no una penitència de resar per a nostres i a Ave Maries. No, no. Automortificació física.
0: És a dir, si em ve un pensament impur, què significa, no?
1: Que
0: penso en un home, pues m'hago daño.
1: Sí,
0: no?
1: I el dia de la primera comunió, perquè jo pues, em vaig enganxar a la religió com un salvavides, perquè jo volia ser normal, entre cometes. Mm-hmm. Pues, ja m'havia confessat el dia abans i el dia de la comunió pues, vaig tenir un mal pensament i vaig combregar amb pecat mortal perquè havia tenido un mal pensamiento que era un pecado contra el sexto mandamiento. I bueno, pues, aquestes petites coses que ara ens poden semblar sense sentit o bueno, en aquell àmbit doncs et creaven molta culpa. És a dir, la sensació de culpa no l'he perduda mai. És a dir, sí que he superat, evidentment, assumir la meva identitat, però hi ha coses que, o sigui, de criu et fan mal, doncs les arrossegues sempre, no? I vaig combregar en pecat. Mm-hmm. I això em trastornava. I bé, a casa no se'n donaven compte i pues, bueno, baixava al carrer a jugar, però els crios no, la gent del carrer no m'acceptava, també m'insultaven. I bé, vaig tenir que buscar informació i quan anava a casa de familiars o amics de la família pues, mirava els diccionaris.
0: I clar, què deien, homosexual?
1: Vicio, desviación sexual, enfermedad... Horrorós.
0: Et venien més ganes de no ser-ho, suposo, no?
1: Sí, clar, em sentia un bitxo raro. I tot i que a l'estranger, és a dir, a l'any 60, l'homosexualitat ja era legal a Suïssa, Suècia i Bèlgica. I al 73 l'Associació Nord-Americana de Psiquiatria ja va descartar l'homosexualitat com a malaltia. Però aquí, com que hi havia censura,
0: ja,
1: no t'enteraves de res. Uh-huh. I per tant...
0: I suposo que els diccionaris també havien de passar censura. Vull dir...
1: Sí, pobres... Sí, no n'he trobat cap, perquè a vegades pel carrer. Uh-huh. Veus que la gent tira això, diccionaris de l'època, dels 60, i se't posen els pèls de punta. Amb això hi ha altres coses, perquè jo també veia... com en les famílies, i també a la meva, doncs el pare li pagava la mare, i en els veïns també escoltava les mateixes trifulques, i era normal, era una cosa domèstica que es donava per fet, com l'obligació de les dones de que si es volien treure el carnet de conduir, el passaport, fer una compra... Tot passava per la pel consentiment del marit o del pare si estava soltera. La meva àvia, per exemple, tenia nòvio als anys 20 i la seva germana va morir i va deixar un vidu amb tres fills. Pues es va reunir el Consell de Família i van dir a la meva àvia: tu deixes el nòvio i et cases amb el vidu. Esclar, jo m'imagino que per aquella dona, que a més no tenies altra sortida, doncs va obeir i es va casar amb el meu avi, d'on va néixer el meu pare, no? És a dir, han estat situacions bastant paral·leles, l'opressió de la dona, molt més, diguem, molt legalitzada ja, és a dir, amb les lleis aquelles, mentre que en el cas dels homosexuals, sí, hi havia lleis. Tot i que jo no vaig entrar en contradicció amb les lleis, perquè jo era un adolescent, un crio, i els meus primers records ja apunten cap a l'homosexualitat. La meva, diguem, els meus problemes, i per això he fet el llibre, suposo que molts gais d'aquella època, de la meva generació, els que vam néixer als 40s i als 50s, segur que en el llibre trobaran algunes o moltes coincidències, perquè jo, bueno, vaig ser com un catàleg de desastres, és a dir, de situacions, pues, que vaig tenir que empassar-me.
0: Aquest llibre l'has fet amb la Isabel Alonso, que la tenim també aquí en el programa. Isabel, molt bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Tu has anat fent entrevistes.

0: una proximitat, diguem-ne, generacional, tenim pràcticament la mateixa edat, i un interès de la nostra associació. Però precisament la biografia del Jordi, com tantes altres, ens interessava especialment per aquesta doble opressió, l'opressió política, o com ell està dient també, l'opressió que patíem les dones, i l'opressió de la seva homosexualitat, que no era només política, era social, infantil, el col·legi, la religió, i que parla molt del nacionalcatolicisme, que no hem d'oblidar que la dictadura va ser una dictadura política, militar, nacional, catòlica, amb imposició d'una religió única, i que el que la religió considerava que eren pecats, doncs eren delictes també, com l'adulteri o la blasfèmia. És que la blasfèmia es jutjava pel Tribunal d'Ordre Públic. La biografia del Jordi és molt interessant, a més ell és molt bon narrador, i llavors jo crec que aquest apartat, sense fer spoiler també, que l'ha tret ara, del tema de l'Opus Dei, és un dels punts fonamentals, bueno, que més m'han sorprès, però, i que jo li dic al Jordi que aquesta part tindria una possible denúncia penal, com s'estan fent denúncies per els abusos sexuals, per exemple, perquè, clar, una església que per una banda posava la sexualitat tota com a pecat, pràcticament, i el plaer, per exemple, el plaer prohibit, no? O sigui, i llavors que a la vegada tingués aquestes parts d'abusos sexuals de persones que t'estaven dient que això era pecat o... És molt important que surti a la llum. I jo crec que això tindria una continuïtat. Però moltes més coses, el tema... És que no... El Jordi sempre diu que no hem de fer spoiler, però hi ha
1: però
0: coses que...
1: Llibre, eh?
0: Exacte, que hi ha coses que passen durant el servei militar que com també castigaven els estudiants, els treien la pròrroga per fer el servei militar si havien tingut alguna trobada amb la policia, o sigui que el Jordi va abandonar la carrera a meitat de carrera. I
1: és a dir, perquè segurament hi haurà gent que potser no sap el que era una pròrroga per al servei militar. Tu, diguéssim, als 18 anys, si no m'equivoco, s'havia de fer la mili. Si tu estudiaves, havies d'anar a l'exèrcit i dir ei, que estic encara estudiant, i et donen un any... o dos anys, o sigui, quan donaven...
0: Fins que acabaves la carrera fent a l'estiu milícies universitàries.
1: S'havia de fer després cada any anar allà per dir que continua estudiant, no?
0: I llavors, els estudiants que havien tingut alguna detenció, com va ser el cas del Jordi, els treien la pròrroga.
1: En
0: aquest cas va ser per fer
1: per
0: una pintada per polític. Però clar, aquesta mili...
1: Significava
0: una mica...
1: que havies de deixar d'estudiar.
0: Exacte. I, de fet, es va trencar la carrera universitària, després va recuperar estudis. Això passava també a molts estudiants compromesos. I a la mili, amb aquesta mili, al Ferrol del Caudillo, Marina, Infanteria de Marina, eren més llargues. Ceuta, Melilla i Sàhara, sobretot, eren molt dures. Llavors, moltes vegades, els represaliats acabaven allà. I a la mili, al Ferrol, hi ha unes... sèrie de temes que no explico, algun divertit també, però d'altres
2: molt... Algun divertit,
0: que no...
2: No, tampoc.
0: La gent ho ha de llegir al llibre, però algun altre molt dur que també em va impressionar molt.
1: 16 anys, abans ens hem quedat, quan ell surt de l'armari, podem dir-ho així, amb 16 anys?
2: Bueno, no es podia sortir de l'armari en aquells anys, però sí que amb la meva recerca de, bueno, què em passa i aquesta obsessió de no acceptar-me...
1: Tu superes el que et diuen, superes el que et diu el diccionari...
2: Sí, sí, sí, i m'enfronto. És a dir, a mi m'agradaria saber quants gais i lesbianes van tenir la bona idea de marxar a l'estranger. Que pues, la situació era molt diferent. Quants gais i lesbianes i transsexuals es van suïcidar? Perquè encara avui hi ha famílies que no saben per què el fill o la filla es va suïcidar, i un dia, remenant o ordenant l'habitació d'aquest fill o filla suïcidat, es troben de repent en una revista o en un diari personal, no? I on se n'adonen que aquest ha estat el motiu, la no acceptació. Perquè, és clar, tu no tens referències. És a dir, per què aquí a Eurovisió era tan... Bueno, perquè era una finestra a un món diferent, això d'Eurovisió, no? O els caps de setmana, doncs, la gent anava a Perpinyà a veure les pel·lícules prohibides. Perquè, clar, estem parlant de censura. O sigui, estem parlant d'una situació d'un govern autoritari

0: fins i tot en pel·lícules com Rambo, amb la Grace Kelly i d'altres famosos, doncs, bueno, transformen el doblatge per amagar un adulteri i allò no té res a veure amb la veritable pel·lícula, no? Ava Gardner, pues, en les fotografies que venien de l'estranger, pues aquí, pam, li pujaven 40 centímetres. Exacte. És a dir, hi havia una repressió sexual tremenda, perquè també la repressió sexual és una forma de controlar la societat i de crear persones amb sentiment de pecat, de culpa, i això et fa... et tira enrere, no? Però bueno, jo no vaig voler anar enrere, em vaig confrontar amb aquesta realitat fins que vaig descobrir, i em van explicar, tot el que la ciència ja havia dit feia anys, però aquí no havia arribat, clar, la premsa no ho publicava. És a dir, l'estudi 15 i del 47 i dels 50 i l'informe d'Evelyn Hooker dels 50, bueno, desmuntava tot, no?
1: I això qui t'ho va dir? Gent que vas conèixer?
0: Un psicòleg. Un psicòleg...
1: Que et va ajudar?
0: Em va ajudar, perquè em va obrir els ulls i em va dir no.
1: El que et passa és normal. No?
0: Sí, em va dir, tu formes part de la diversitat sexual que ha existit durant tota la història de la humanitat, amb diferents noms o diferents situacions. Malauradament, de vegades la història la coneixes millor per les persecucions que no per les persones que en positiu han destacat, no? Però, per exemple, si ara us dic que aquell senyor que va fer tants contes, el Petito Feo, la Sirenita, el Andersen era homosexual. I ell va sortir, diguem, de l'armari madur, i això en la seva societat danesa va crear malestar, però bueno, no, ja està, malestar i nada más. I clar, quan parles de l'Andersen, la gent es queda sorpresa, no? Un gran literat, hi ha moltes referències a d'altres escriptors, com Cervantes, com Shakespeare, Miguel Ángel... Bueno, hi ha tota una sèrie de persones del Renaixement. Hi havia un pintor que aquest, evidentment, li deien el Sodoma. M'imagino que devia ser en un període en què la Santa Inquisició no estaria en marxa perquè l'haguessin cremat viu. Perquè, és clar, jo mirava els diccionaris i, bueno, jo de pintura no sóc expert, però sí que m'ha quedat que va haver-hi un pintor, clar, sodomia, doncs mirava, no? El Sodoma, vale, un pintor, i nada más. O Pecado, Nefando, que tal, i Pascual. És a dir, la societat no es podia expressar en cap sentit, com tampoc les noies, diguem, ligeres, entre comilles, que anaven a parar a unes institucions que han estat molt, molt poc conegudes, i això la Isabel en pot parlar millor, que és el Patronato de Protección a la Mujer, que doni-do.
2: Sí, no, bueno, jo volia dir del que esteu dient, que la sortida de l'armari de Jordi es veu molt bé al llibre, i no estem fent spoiler, és diferent en diferents grups. O sigui, per exemple, en el grup de la militància política del PSUC no va suposar cap problema, i estem encara al franquisme. Però després tu has parlat que va estar a Ràdio Televisió Espanyola en el primer programa... un debat abat en català, doncs això va ser la sortida de l'armari pública, va ser el 78, però això va significar la sortida de l'armari a casa seva, a casa del seu pare i la seva mare.
1: Anda, que tu també sortir per la tele.
2: No, perquè va dir abans, sortiré a la tele, tot això està explicat. Llavors, la sortida de l'armari era problemàtica, però, per exemple, l'últim pas és a la seva família, no?
1: Llavors, això significa... Segurament és el més por tenia de sortir. Jo ho veig lògic, fins i tot, no?
0: Sí. Bueno, quan jo tenia 10-11 anys, i, per exemple, recordo una escena, no?, que estava mirant, que arribaven les golondrines a Barcelona, que fan aquell piulat tan...
2: Que acaben d'arribar ara, aquest matí m'he adonat.
1: Sí, que són per aquí.
0: i jo estava mirant pel balcó i apareixen els Beatles a la televisió. Mm-hmm. Bueno, pues els Beatles, que no eren homosexuals, però portaven els cabells llargs. Bueno, pues el meu pare esclatava amb insults. Són uns maricons, mira com porten els cabells, maricons. Clar, a mi se'm feia un nus, se'm feia un nus a l'estómac per una cosa tan... que no tenia res a veure. És a dir, que si un cantant no era prou mascle amb la seva expressió de gènere, a casa el meu pare els posava tots verds. No diré més noms, però n'hi havia, doncs, que eren més o menys dúctils amb la forma d'expressar-se, cosa que no passava amb les lesbianes. És a dir, les dones lesbianes han estat sempre més invisibles perquè la sexualitat ha girat sempre a l'entorn del mascle. Tot i que bueno, la primera dona que va portar pantalons a Televisió Espanyola va ser Mari Trini i sempre va estar idolatrada per les dones lesbianes, però eren menys visibles. És a dir, si dos nois compartien un pis i ja tenien 40 anys, és que ja no eren estudiants.
1: Algo raro havia.
0: I per tant... hi ha denúncies i que van anar a parar a la presó dels veïns o de la família. En canvi, si dues senyores vivien juntes tota la vida, no passa res, com a les festes dels pobles. Tu veus dues senyores ballant i ningú s'escandalitza, però mai no veuràs dos homes ballant, no? És a dir, existien uns paràmetres sexistes i heterosexistes que no han desaparegut, eh? És a dir, jo inclús diria que hi ha una onada de discursos d'odi discriminatori que pretenen tornar en aquests valors tan superats. I, per tant, no hem de dir... Bueno, no hem de pensar que ja està tot fet, i els més joves tampoc han de pensar que tot ha estat sempre igual, no? Tot no ha estat sempre igual.
1: Està bé recordar el passat per entendre moltes coses a les que passen avui en dia. Tu parlaves del teu pare, clar, un pare és un referent. Si el teu pare està dient que... en teoria no sap com ets, però està dient de manera negativa el que tu ets amb una altra persona, òbviament et fa mal, no?
0: Que clar que em feia mal, em feia molt de mal, i això passava doncs, en moltes cases, no? I per això en el llibre jo vaig tenir la mala sort de ser un nen molt crèdul, tot m'ho creia, i tampoc no sabia res, hi havia coses molt, molt òbvies, però que jo no... Com que no hi havia cap informació de res... mai jo no havia vist nus ni al pare ni a la mare, pues hi havia coses que de repente descobries aspectes fisiològics o d'altres que et deixaven sorprès, no? I fins i tot en l'adolescència, que l'adolescència de vegades és una mica cruel, doncs bueno, vaig estar amb un grup d'adolescents, diguem, pijos, i bueno, no els agradava la meva manera de ser. I em van dir, has de deixar el grup. I jo vaig dir, bueno, en un moment que estàvem tots plegats, vaig preguntar un per un, i una per una, eren 12 o 13, i tots van dir que sí, que marxés del grup. I bueno, però jo no vaig marxar així sense dir res, vaig preguntar un per un, un per un. Jo penso que va ser el primer acte
1: de rebel·lia.
0: Sí, sí, sí. I després vaig enganxar amb un altre grup, diguem, més gamberro i molt més...
1: Més bueno, divertit, en el fons.
0: Sí, sí, no? Sí, no passava res.
1: Que les den a los pijos aquellos.
0: Sí.
2: Exacte. Sí, jo, respecte a la importància de fer memòria, és que la pròpia ONU diu veritat, és que tenim dret a la veritat, i això és veritat, això són coses que ha passat. Mm-hmm. Justícia, o sigui, estem fent un acte de justícia i reparació al Jordi Petit, que ha pogut veure com ell va patir totes aquestes coses, es va revelar i, a més, va ser un gran lluitador pels drets, i que quan es lluita pels drets de les persones homosexuals, LGTBI, per les dones, s'aconsegueixen coses. És que és aquesta lluita la que està darrere del matrimoni igualitari, és la que està darrere del... El llibre acaba amb els canvis legals que van suposar treure l'homosexualitat de la Llei de Peligrositat Social i legalitzar el FAC. Per això està l'any 80. Bueno, llavors, veritat, justícia, reparació i una cosa molt important, garantia de no repetició. És molt important que si hi ha gent que escolta dir que en Franco vivíamos mejor, sàpiga com es vivia en Franco la diversitat sexual, la diversitat religiosa, la sexualitat. És que tampoc es podien fer petons. Llavors és molt important aquest llibre, i per això la nostra associació de persones expreses polítiques del franquisme, i per això ha tingut una subvenció de la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica. O sigui que interessa recuperar aquesta memòria.
0: Bé, quan jo explico, no sé si ho explico el llibre, perquè vaig estar 5 hores en diferents entrevistes, però a Cuando los gais perdimos el miedo, que ho podeu trobar a les llibreries, ha estat editat per Egales, i a Barcelona segur que la trobeu a Antinous, que és Casanovas 72, però bueno, està en distribució en aquest moment. Doncs, per exemple, per Reis, jo em vaig enterar de seguida que els Reis eren els pares. I quan els pares no estaven a casa, jo remenava els calaixos, aviam si trobava els regals. I em trobava amb preservatius, però jo no sabia què era allò. I que això, què és? És a dir, els deixava on estava, perquè jo no sabia el que era un preservatiu quan ja hauria de saber-ho, per entendre'ns. És a dir, la mateixa població heterosexual vivia la seva sexualitat d'una manera
1: amagada, no?
0: I que les dones n'hi havia que fingien que tenien un orgasme per deixar el marit content.
2: Això segur que continua passant.
0: I això passa. I el marit encantat, i l'altre, pues, bueno, teatro. Això crea uns desajustos de la salut mental terribles que encara els arrosseguem i existeixen.
1: Doncs, sens dubte, jo recomano aquell llibre. Hem fet algun spoiler, però hi ha molts altres temes que podreu llegir, perquè, ho dèiem abans, ens hem de posar en aquella època. I en el cas del Jordi, bueno, va ser un pioner, perquè va, tot i que quan buscava el diccionari veia homosexual i era una cosa negativa, ell va tenir el valor de, primer, poder reconèixer-se com a tal, segon, fer la seva vida com a tal, i el més important, fer pedagogia i sortir per la tele quan ningú sortia i dir: jo sóc homosexual i estic orgullós.
0: Sí, sí, sí.
1: Que això d'estar ser orgullós, a molta gent deia: com pot ser que surti per la tele dient que és homosexual? I a sobre està dient que està content de ser-ho, no?
0: Sí, vaig tenir un debat a La Clave l'any 83, mm-hmm, i me les vaig tenir amb un diputat d'Aliança Popular, que va ser l'arrel del PP.
1: Això, eh? El podeu trobar, aquest debat, a R2B Play.
0: I bueno, i per la meva sorpresa, després del programa, que vaig passejar amb un ligue per la Castellana, la gent que estava, perquè va ser el juliol...
1: Tu no perdies el temps, allà a Madrid, vinga, va.
0: Doncs la gent m'aplaudia i em vaig quedar molt sorprès. Després, amb la Mercedes Milà, també va ser una entrevista d'aquelles, perquè, bueno, només hi havia 2 televisions,
1: sí, sí.
0: I tampoc hi havia tanta gent disposada a donar la cara, perquè podies perdre la feina, podies tenir...
1: La família...
0: O... Clar, és a dir, però jo tenia feina, mm-hmm, i tenia... Clar, al venir de la militància clandestina a la política, ja aprens moltes coses, ets més resistent, i així, i aquesta energia em va servir també per
1: poder fer militància del moviment LGTBI. Jordi, recordem el títol: Cuando los gais perdimos el miedo, un llibre del Jordi Petit i de l'Isabel Alonso, està publicada per l'editorial Egales i podem comprar-la en llibreries com Antinous. Jordi, moltíssimes gràcies. Isabel, moltes gràcies i felicitats per aquest llibre, que és la capçalera per la gent d'avui en dia. Gràcies.
0: A vosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Avui volem parlar amb en Javid, que acaba de publicar un nou EP que s'anomena Cors que encara bateguen. Una de les cançons que s'inclouen en aquest EP és la que estem escoltant, que és Esquenes que abraçar. Javi, Javid, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Esquenes que abraçar, moltes esquenes que s'abracen després d'aplicacions o de cites per aplicacions per lligar a través del mòbil, no?
1: Sí, bueno, cites en general, sí, amb aplicacions o sense aplicacions, però... Però sí, és una mica el que va del que va aquest EP, sobre parlar sobre relacions que he tingut i també d'una manera una mica general, en el sentit de que hi ha cançons que poden anar sobre una persona o poden anar sobre moltes.
0: Aquesta cançó en concret, Esquenes que abraçar, parla de molts lligues, és com una cosa molt típica en el col·lectiu LGTBI, el fet de lligar per internet, no? Mm-hmm.
1: Sí, exacte. O sigui, al final sóc una persona de poble, que ve de poble, de fa molt temps, ara jo estic a Barcelona, de fa molts anys, i sí, bueno, al final les aplicacions per lligar, bueno, una mica la vida moderna que tenim ara, no? Una mica també potser el consumir ràpid a les persones quan t'estàs descobrint una miqueta, o quan, bueno, quan simplement avances una mica amb com et relaciones, no?
0: Aquest EP és molt personal, parla de cançons teves, d'històries teves. T'has basat en totes les teves experiències per poder escriure les lletres?
1: Sí, realment sí. O sigui, és una cosa que no havia fet mai, realment, perquè jo sempre he sigut una mica... que mai m'ha agradat escriure sobre relacions, mm-hmm, ni sobre amor. Penso que sempre penso que hi ha com massa cançons d'amor en general al món, i és una mica que em té una mica avorrit, no? Llavors, mai havia escrit sobre això, sempre he fet una mica de pinzellades a algunes cançons, però vaig començar amb una en aquest EP, que és precisament la última, que es diu Una altra part, que sí que va sobre una persona en concret, i després ja vaig com arrencar i vaig fer la resta una mica també de la mateixa temàtica.
0: Ara una estona parlarem d'una altra part, però aquestes esquenes per abraçar, hi haurà gent que se sentirà identificada perquè t'ha abraçat l'esquena o perquè t'has abraçat la seva esquena?
1: Potser sí, suposo. Vull dir... també és veritat que sóc una mica una persona de costums. Llavors, no sé, per exemple, la cançó dic ens acabem als carrers de Gràcia, llavors he tingut moltes cites als carrers de Gràcia, llavors pots identificar una persona o quatre, no sé, o sigui...

0: separació del que vas viure abans. Ens expliquem els...
1: El ritme que escoltem és com molt tecno dels anys 90.
2: Sí, sí, aquesta, de fet, aquesta cançó va començar una mica com una broma i només tenia... el que és la part del sintetitzador així molt, molt dels 90 al principi i ho vaig fer per bueno, com comença a vegades les cançons que són sobretot per avorriment, perquè de l'avorriment surt la creativitat molts cops o moltíssims cops i només tenia això i després la vaig començar a desenvolupar una mica fins que vaig tenir una cançó sencera i vaig dir, això no ho trauré, o sigui, no ho descartaré, això sí que ho transformaré en una cançó. I al final sí que, bueno, no, jo no he viscut la ruta del bacalao perquè tinc 30 anys, o sigui, no tinc 40 pico, o sigui, tampoc he viscut això, però sí que és veritat que el meu poble està al costat de l'Escòrpia Central del Sonido, llavors... aquesta cultura em va tocar realment una mica i també per amics que tenen doncs, o familiars o germans més grans i llavors això també ho he consumit i va fer una mica de gràcia.
1: Això sí que
2: també
1: és molt bacalao, el que estem escoltant ara.
2: Exacte, sí, és que era això precisament el que vaig començar a fer i no sé, però a vegades t'has deixat portar una mica per les inspiracions i dir, doncs mira, doncs ho fico.
1: Bacalao, tecno dels 90, però tu vas començar amb rock dur.
2: Veritat, sí, sí.
1: I aquesta evolució, aquesta evolució de hard rock, algun més electrònic, com s'ha fet?
2: Bona pregunta, eh? Bueno, jo crec que realment electrònic he escoltat tota la vida. També una mica gràcies al meu pare, que em va descobrir a Mike Oldfield, a Jean-Michel Jarre i artistes així, o a Madonna, vull dir. Llavors... sempre ho he tingut, no? Però bueno, va ser casualitat que em vaig ficar a un grup de rock quan era més jove, bueno, quan tenia 18 anys. I bueno, a partir d'aquí, després em van fotre fora d'aquest grup, perquè o sigui que és veritat que volien una veu una mica més com rasgada, més ACDC, i jo això no ho sabia fer. Bueno, encara no ho sé fer, realment. I a partir d'aquí, després de sortir-me, jo era molt, sempre he sigut molt fan de Depeche Mode i coses així més electròniques. Llavors va ser continuar per aquí. Suposo que el 2008 va sortir Lady Gaga i vaig dir, pues ara ho faig tot electrònic, o sigui, sí.
1: Lady Gaga és com la teva inspiració?
2: És la meva David Bowie d'aquesta època, jo crec, una mica, sí, sí.
1: Perquè si hauries de definir qui és en Javid, qui seria? Com és en Javid?
2: Hòstia, bona pregunta, diria una barreja de tot el que envolta l'electrònica i no sé, i algú que li agrada el pop i que simplement es deixa portar una mica perquè l'inspira.

0: Aquesta cançó s'anomena Club Perfecte i vol fer una crítica als estàndards de la bellesa que hi ha avui en dia.
1: Sí, sí, sí, exacte. O sigui, bueno, el títol de la cançó ja és una mica indicatiu, no suposo. Però sí, bueno, al final, Montgay, jo crec que qualsevol persona que estigui, no només a Barcelona, a qualsevol ciutat gran, acaba descobrint també que hi ha una mica... jo crec que, no sé, tots portem una motxilla emocional, no?, per així dir-ho, i algunes persones...
0: Una manca d'autoestima, segurament, no?
1: Sí, sí, jo crec que ja... que al final la gent ho mostra d'alguna manera que bueno, jo penso que quan tenim ja certa edat hauríem de no ser, de relacionar-nos molt més que només pel físic, per l'aparença. El que m'estic trobant molt també és... grups d'amics, em refereixo sobretot al món gay, perquè això no vull dir el món LGTB en general, però sobretot al món gay, no? que podria ser el més normalitzat, i des d'aquí a Espanya, que bueno, tenim la sort de que no sé, de que no és Turquia, per exemple, no? I que en aquest privilegi hi ha molta gent que al final hi ha uns comportaments una mica molt superficials, no? I grups sencers d'homes gais que només se relacionen una mica per si s'enrotllen entre ells, per així dir-ho, no? una mica bèstia, no? però és la veritat. Llavors, bueno, és una mica aquesta cançó, una mica una mirada des d'una miqueta lluny, per així dir-ho, perquè he de dir que mai he estat a un grup així, ni he freqüentat un grup així, per sort i per pròpia decisió, perquè ho veig molt tòxic. I bueno, és una mica definició de tot això, aquesta cançó.
0: Que en el fons també té molt a veure les xarxes socials, no? Aquesta perfecció, en teoria, el que mostres, no sé.
1: Sí, sí, i que al final et dones compte, perquè si coneixes algú que estigui molt ficat en un grup així, et dones compte que al final és que no sembla res a aquesta persona el que aparenta a les xarxes socials, o sigui...
0: Clar,
1: no
0: té res a veure... Sempre tothom explica el que considera que és el més bonic de la seva vida. Llavors,
1: sí,
0: clar,
1: sí,
0: és tot
1: sí.
0: Com una... És com seleccionat, llavors, clar, la idea que tu tens, si només és aquella persona, és que tot és perfecte, com
1: sí.
0: Tu dius, no? Però
1: sí.
0: En el fons, després, tothom té les seves imperfeccions.
1: Sí, exacte. I tothom té la seva vida, i tothom té el seu curro de merda, i tothom potser fa un mes s'ha discutit amb un amic, o sigui, i tothom té la seva vida i els seus traumes, i sempre hi ha aquesta capa per sobre que sembla tot molt estètic i tot molt així, però dius, pues al final és un pringat com jo i ja està.
0: Que jo no sé fins ara, avui en dia, per xarxes socials, realment el tema, el culte al cos afecta a tot tipus de persones, però sí que és cert que amb el col·lectiu gai sempre el cos, i abans de les xarxes socials, havia tingut com molta importància, no? Depèn el que tu dius, el teu grup, hi ha gent que realment arribes a menys tenir una altra persona perquè no té els suficients muscles que considera, o perquè sí, sí. Jo que sé, té pèl i no li agrada la gent amb pèl, no sé.
1: Sí, sí, sí, de fet, ara, o sigui, m'estic recordant que l'anterior EP que vaig fer, hi ha una cançó que es diu Amb la nit, que precisament parla d'això, del culte, no tant les relacions entre amb els gais com en aquesta cançó, sinó el que és el culte al cos. I és veritat que jo vaig passar una època que també vaig estar, no em va arribar per sort a ser un problema molt greu, però sí que em vaig donar compte que estava comparant tota l'estona, també pel tema de xarxes socials, no? Llega el veranito, veus una foto i dius, hòstia, i al final t'has de treure d'això, i dius, potser està millor veure vídeos de gatets tota l'estona, i ja està, i de periquitos.
0: Sí. Jo amb el temps, jo crec que m'hauria d'haver donat abans, també em vaig adonar que hi ha gustos per tot.
1: Veritat.
0: I que hi ha cercles per tot.
1: És que és veritat, sí, sí.
0: I saps que a mi, jo soc més gran que tu, però vull dir que ostres, jo crec que la meva joventut m'hagués ajudat a entendre que hi havia gent que a mi li agradava el pelo, no? Saps?
1: Sí, sí, sí. No, i que quan surts d'aquí, a mi també el que m'ha passat una mica, no vull anar d'aquí la persona més deconstruïda del món, perquè no ho soc, però et dones compte que després, de veritat, tens una capa per sobre que et fa que només et fixis d'alguna manera en certes persones pel que veus també a ser socials i pel que et penses que són aquestes persones, i després al final es dius, hòstia, no sabia que m'agradava una persona alta, una persona baixa, una persona que sigui més grassa, o sigui, i al final et dona una mica igual perquè ja com que passes una mica aquesta barrera, no? O sigui, ja et dic, no sóc la persona més de construir el món, i cadascú té els seus gustos, evidentment, però això t'ho vas traient i dius, hòstia, pues que bé, perquè hi ha més gent al món en general, o sigui, hi ha gent maquíssima al món, i potser me l'estava traient aquesta gent només per posar-me aquesta barrera al principi.

0: Aquesta és una altra part que la persona de la que parles, en aquest cas sí que se sentirà identificada, no?
1: Sí, no sé si l'haurà escoltat, però bueno.
0: Home, s'ha escoltat a la ràdio, ara, mai se sap, vull dir, no.
1: Sí, sí, en aquesta precisament va d'una persona en concret. Això ho vaig escriure literalment quan aquesta persona em va deixar, i però bueno, no va ser una ruptura, bueno, dolorosa va ser, perquè sempre són ha de fer mal, no? Perquè si no fa mal, si no et deixes espai perquè alguna cosa faci mal, doncs queda allà enquistat, no? Però va ser una relació molt bonica, llavors vam acabar i volia escriure, bueno, em va donar per escriure, per això mai ho havia fet, i aquesta cançó la vaig tenir molt apartada durant molt temps. Jo crec que la vaig començar a fer quan era 2023 o 2022, i quan va passar un any ja la tenia feta, de fet, o sigui, produïda i tot, i deia, no la trauré, perquè parlar d'això com que no... I fins que vaig tenir ja com l'EP ja fet amb totes les cançons, vaig dir, vale, ara sí que té una mica de sentit que estigui aquí. I sí, o sigui, és una mica que quan... Ara que l'escolto un cop ja s'ha tret, penso, hòstia, en plan, mai havia fet això de...
0: O sigui, no, és la teva cançó més personal?
1: És la meva cançó potser que més...
0: Que més parla de tu, no?
1: O que parla d'una persona directament. No diria que està dedicada, tampoc, perquè no he dedicat mai cap cançó a ningú a la meva vida. Però parlar d'una persona en concret... Potser em fa com una mica de cringe, per així dir-ho, en plan... no sé, saps? No vull ser Adele fent un àlbum sencer sobre el seu divorci, que em sembla genial, o sigui, cadascú el que li funciona, no? Però, bueno, per un cop a la vida...
0: Potser
1: sí que...
0: li serveix de teràpia, també, no?
1: Potser sí, sí. Això m'ho han dit a teràpia, de fet, en plan, quan dic que sóc artista, en plan, podries escriure sobre això? I penso, hòstia, no escriurà 8 cançons sobre 8 persones, tampoc. O sigui, vull fer... Potser vull ficar Tecno Bacalao i ja està, saps? Però bueno, sí, aquesta, no sé, em va sortir així. També vaig començar una mica a posar aquest estil de música una mica més Robin, que és una mica aquest el concepte de Crying on the Dance Floor, no? Per així dir-ho, que sempre m'ha agradat i va ser com l'oportunitat perfecta d'utilitzar-ho en aquesta cançó.
0: Hem escoltat tres de les cançons del teu disc, Esquenes que abraçar. Les tres podem dir que són LGTBI. La teva música és LGTBI?
1: Bueno, jo crec que sense voler, sí, sense voler, en el sentit de
0: que expliques la realitat, sí. La teva realitat, no?
1: Sí, sí, exacte, o sigui, mai he tingut, mira, jo diria que fins i tot quan estava al grup de rock, quan tenia 18 anys i vam escriure algunes cançons originals, també allà no tenia filtre i sí, volia posar alguna cosa que algú llegís i es donés compte de que jo era un home gay, ho posava també. Llavors, sempre ho he fet això, o sigui, sempre he anat sense filtres en aquest aspecte, sí.
0: En alguna ocasió hem parlat amb algú en el programa i ens ha dit que també des de la discogràfica s'ha recomanat no dir obertament que l'amor era cap a un home, sinó posar-ho més en dubte...
1: Sí, això és veritat, eh? Això jo crec... Bueno,
0: saps que és...
1: Jo no, bueno, no, estat...
0: no, no, no parlar de la nòvia, sinó parlar de l'amor,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, que és... sí, com d'un ficus, no? De sobte,
0: sí, és
1: o
0: el
1: sigui...
0: que no dir que és una cosa o l'altra, no?
1: Sí, o sigui...
0: Deixar interpretar que l'espectador, jo... el que ho escolta, no?
1: Sí, és que jo crec, suposo que hi ha gent que es pensa que això no passa perquè, bueno, al final quan ets usuari de la música ho veus tot com una cosa que consumeix, bueno, i ara
0: i
1: encara més.
0: I perquè no escoltem tampoc les lletres, no?
1: També, sí, hi ha gent que a vegades no ho llegeix o no veu d'on surt, no? Però jo crec que hi ha gent que no, que simplement no ho veu, però això, o sigui, en el meu cas, realment no he estat mai en discogràfica ni com a tal, i sempre, de fet, doncs el que dèiem, el grup de rock també em va respectar molt i si volia posar alguna cosa, posava, o sigui, no passava res. Però hi ha exemples que jo crec que si els veus una mica es nota. Vull dir, si parlem de Pablo Alborán, vull dir, vale, és com, sí, ah, vale, és que ja ho sabíem davant, però en plan, ja, però aquestes cançons de veritat eren tan, havien de ser tan... Parlaves d'un ficus o de què parlaves? Saps què vull dir? O sigui... I jo crec que es nota a vegades una mica, eh? O sigui...
0: Però que en el fons és important també per tenir referents, no? Perquè si només tu tens dubtes si ets homosexual, si no ho ets, si ets bisexual o si no ho ets, o el que pugui ser, i només escoltes música en la que l'amor només és d'una manera...
1: Sí.
0: No? Sembla que ets estrany perquè no acabes d'encaixar.
1: Sí, sí, sí, sí, jo crec que sí, sí, al final per tenir referents, per sort jo crec que el món que vivim ara sí que hi ha molt més referents i es pot buscar, no sé, al final tenim, o sigui, tenim internet, o sigui, bueno, jo he crescut, no, amb internet, però els referents sempre, hi havia aquest, jo crec que hi havia aquest filtre, no, també per part de discogràfiques, etc., que feia que això no es mostrés, i jo crec que ara sí que es mostra molt més obertament i que la gent, com a mínim, existeix i la gent ho pot buscar, no? Com a mínim. Abans és que ni això, perquè hi havia aquesta barrera, no? Sí, jo crec que... O sigui, és important que hi hagi referents i jo crec que ara sí que... Bueno, això sí que és veritat, que hem avançat una mica.
0: No és el teu primer treball com a Javit, aquest?
1: Aquest és el segon EP, sí.
0: Esquenes que abraçar és la principal cançó de cors que encara bateguen, que és el, diguéssim, aquest EP. No sé si tens previst fer algun concert, alguna actuació properament.
1: Doncs ho estic mirant. Al final sóc un artista indie amb poquets recursos, un dòlar i un sueño, i ho estic mirant i ho estic treballant també. Al final, com sóc jo sol en el sentit de producció i de cantar, els concerts al final es feia una mica visuals, un backtrack i jo cantant. I això vull desenvolupar una miqueta. Vull que si la gent pagui una entrada a un concert, no sigui jo només cantant, sinó que també estigui tocant, que hi hagi una mica un show de llums, o que estigui que hi hagi una miqueta també més de producció en directe. Llavors, estic assajant i mirant també de fer algun concert, sí. Jo crec que potser per setembre o així doncs ja podré com presentar aquest EP en directe.
0: Doncs ens ho vens a explicar aquí al plural i singulars. Javit, Javit, Javi, moltíssimes gràcies per venir.
1: Moltíssimes gràcies,
0: programa.
1: De veritat. Merci.

faràs el sol s'acarici amb el braç. Sé que altres també has fet patir. No ho pots dir, però sé que s'ha enquistat a dins. Petons a l'escala i al portal. Em rendeixo quan em vius. Si millor pugem a dalt.

Doncs fins aquí el Plurals i Singulars d'aquesta setmana. Avui hem estat en Gorka Delgado i l'Oriol Ortiz. Us ha parlat aquí amb Esteban. Tornem diumenge vinent a partir de les 9 de la nit, com sempre, a través de Ràdio 4. Que tingueu una molt bona setmana. Adéu.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat, un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen, doncs, criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats on ningú sobra i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. Som el programa de les moltes veus. I sempre recordem, l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic on qui mana és el valor del contingut. Avui, salut del cervell, l'Alzheimer, prevenir, detectar i intervenir per tal de preservar, doncs, l'autonomia i la qualitat de vida. En tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Doncs bon dia. Bon dia de dissabte, són les 8 del matí, però també són les 22 hores del diumenge, la gent que ens escolta al vespre de cada diumenge, a la nit, i també al web de Ràdio 4, a la plataforma d'RN. Per tant, benvinguts tots i totes a qualsevol moment del dia o de qualsevol instant. Mònica Duaigües, ells responsable del programa de reforç de la memòria de la Fundació Catalunya La Pedrera. Mònica, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estem?
2: Molt bé, gràcies.
0: Es van veure al febrer, no era, més o menys?
2: Sí, sí, fa 3 mesos. Ja.
0: A veure què ha passat. Vull dir, quina és l'evolució amb aquest aspecte. D'acord, gràcies, benvinguda. Laia Farràs, ella és psicòloga i doctora en psicologia clínica de la salut. Treballa en el programa de reforç de la memòria de la Fundació, també, des de l'any 2019. És psicòloga referent dels... És una referent dels que participen i que venen al matí a la Fundació per la part dreta de l'Eixample, perquè això és molt gran, però diem la part dreta de l'Eixample. També dels familiars, per quan tenen qualsevol dubte, consulta, inquietud... Bueno, quina responsabilitat, no, Laia? Déu-n'hi-do, no?
2: Bon dia, totalment. Però sí, però és agraïda, també.
0: Encoratjada amb tot, sempre?
2: Sí, tant.
0: D'acord. Joan Navarro, què tal, Joan, com estàs?
3: Molt bé, i vostè?
0: Mire, jo bé també, a Déu gràcies també bé.
3: Doncs me n'alegro molt.
0: Vostè, volem saber com es troba, el seu diagnòstic és malaltia d'Alzheimer,
3: sí.
0: Ja ho vam parlar en el seu moment.
3: Sí, sí.
0: Ara volem començar, volem parlar d'avui com comença tot, a veure què podem alliçonar a les persones, no? Vostè va començar el programa el setembre del 2022, sé que té molta bona relació amb la resta de participants, que té una empatia natural a la seva ànima de riure, de ser simpàtic,
3: sí.
0: És veritat tot això, no?
3: Sí, sí, no? De simpàtic
0: deixem-ho... De simpàtic no cal, o sigui, no? D'acord.
3: No, que jo sóc molt...
0: Sí. Molt què?
3: Molt què? No.
0: Molt què? És molt empàtic, no? sí, és molt sí. Empàtic, Joan. No. Per tant, és una persona de bon humor. Això jo crec que és de bon humor, eh? I ha treballat com a administratiu en el seu moment, és diferent en diferents empreses, i normalment té relació a temes d'importació o exportació en el seu moment. Però ara
3: sí.
0: Té el diagnòstic de l'Alzheimer. Per tant, volem parlar amb ell, que ens expliqui com ha estat els principis i en quin moment es troba. Perquè això sigui possible, sempre d'haver-hi algú al costat. Amparo Puerto, hola.
4: Bon dia, bona tarda, bon vespre, bon dia, és igual,
0: tant se val, eh?
4: Bon dia, moltes gràcies.
0: Bon dia a tota hora, eh? Amparo Puerto és la seva dona, és cuidadora d'en Joan. Quina importància és ser cuidadora? Continua sent complexa? En quin punt estem ara, Amparo?
4: Bé, anem aguantant, anem seguint. Sí, com sempre, hi ha dies millors que altres, però... Perquè, clar, també sempre dic que també compta el meu estat i el meu bon humor i la meva predisposició, però, en fi, intentem aguantar.
0: D'acord. Sí. Manel Becerra és historiador i president de la Unió de Jubilats Pensionistes de l'UGT, habitual del programa. Manel, hola.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia, bona tarda també, bon tot.
5: Bon 24H.
0: Molt bé, bon 24H. D'acord. H, sí, d'acord, d'acord. Ramon Miralles, ell és doctor, és cap del Servei de Geriatria de l'Hospital Universitari i Germans Trias i Pujol, és director, o sigui, Can Ruti, vostès perquè els que sabien per la zona al Maresme, a Badalona i tot el Maresme, es coneix com Can Ruti, no? Pel barri, que era antic, ara no explicarem la història de l'hospital, no? Però en qualsevol cas, és director també de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, és un investigador. Ramon Miralles, doctor Miralles, què tal, com estem?
6: Bon dia, moltes gràcies, encantat d'estar amb vosaltres.
0: El ple és nostre, Sempre és, el ple sempre és nostre, Okay. Antonio Martínez de Loya avui està fora, però d'aquí una estona ja té alguna... Ens ha dit que podrà arribar, però em sembla que si no arriba, no passa res, també el saludem i també l'estimem. Lourdes Charles és presidenta de l'associació Som Sèniors, lluita sempre contra l'edatisme. Lourdes, què tal?
7: Què tal? Bon dia. Aquí estem, lluitant.
0: Aquí estem, lluitant contra l'edatisme i contra l'Alzheimer,
7: Contra l'Alzheimer també, hi ha molt a fer.
0: Que hi ha molt a fer. I José Ángel Martos és el periodista, és periodista i és CEO de l'editorial Diéresis, a punt de marxar a Madrid, suposo, el dia del llibre mundial, el dia del llibre de Madrid, no?
8: La fira del llibre.
0: La fira del llibre, la fira del llibre. Després de Sant Jordi, això és un no aturar-se mai, com dèiem sempre.
8: Sí, són com diversos Sant Jordi cada cap de setmana seguits.
0: D'acord. Bon benvinguts dia a tots, doncs. La reflexió. Fem una reflexió per parlar de què és això de l'Alzheimer. Si no ho sabem, cal fer la redundància del discurs per aprendre a veure on estem. Alzheimer, les demències és un gran repte de país, no? Diem que l'Alzheimer i les demències representen avui un dels principals reptes de salut socials i humans del segle XXI. Cap dubte que l'augment de l'esperança de vida ha comportat també un increment de les malalties en aquest sentit associades a l'envelliment a Catalunya. A Catalunya s'estima, més o menys, que una de cada 10 persones de més de 65 anys conviu amb una demència, principalment l'Alzheimer. Per tant, podem dir que estem parlant d'unes 800.000 persones a Catalunya que tenen algun tipus de patologia en aquest sentit. Una xifra que continuarà, sembla o és evident, que continuarà creixent en les properes dècades. Aquesta realitat, diríem que no només m'impacta, no només ens impacta a totes les persones afectades, sinó també a les famílies i als seus entorns dels que tenen o la pateixen, els cuidadors i el conjunt del sistema de salut i serveis socials. Déu-n'hi-do. Mònica Duaigües, responsable del programa del reforç de la memòria de la Fundació Catalunya La Pedrera. Moltes coses a dir?
9: Sí, bé.
0: Molta reflexió?
9: Us vindria a dir que, clar, parlar d'Alzheimer i de demències és realment parlar de dignitat, de drets i de com volem envellir com a societat, no? No és només un repte sanitari, és també un repte col·lectiu que ens interpel·la a tots. I això des del programa de reforç de la memòria de la Fundació Catalunya La Pedrera, veiem cada dia, no?, que més enllà del diagnòstic, al darrere hi ha persones amb capacitats, amb històries i amb un enorme potencial per mantenir l'autonomia i la qualitat de vida el màxim temps possible. I per això és clau apostar per la prevenció i la intervenció precoç, per programes comunitaris que estimulin la memòria, el vincle social i el benestar emocional, també. Però també és imprescindible donar suport a les famílies i als cuidadors, que sovint sostenen una part molt important d'aquest procés amb un gran esforç personal. I com a país hem de situar les demències al centre de les polítiques públiques amb una mirada transversal que integri salut, serveis socials i comunitat. Perquè afrontar aquest repte no és només una qüestió de recursos, sinó de compromís, de sensibilitat i de futur compartit.
0: Jo he dit al principi que és un procés que està creixent. La demència, cal separar també el fèmur i demències, no? Que no és el mateix. Però estem creixent d'una forma notable. Si ara estem a una persona de cada 10 a Catalunya, és a dir, 800.000 persones.
9: De cada 10 més grans de...
0: Sí, més grans de 65 anys.
9: No una de cada 10 catalans.
0: No, catalans. Més grans de 65 anys.
9: Sí,
0: no?
9: Estem a 120.000, sí.
0: Correcte. Aleshores, estem creixent. És notable aquest creixement per alguna raó?
9: Sí, és notable perquè precisament cada cop hi ha més persones grans, o sigui, les persones... I l'Alzheimer és una malaltia que principalment afecta, un dels principals factors és les persones grans. És a dir, als 65 anys doncs hi ha un increment d'aquest factor, del factor de risc, però cada 5 anys aquest factor es duplica. Per tant, com més grans es fan les persones, més factor de risc tenen per contreure l'Alzheimer. Es diu això que bueno, el 2050 s'haurà triplicat el nombre de persones amb Alzheimer. Sí, sí.
0: Per tant, si ara parlem, ja parlaríem després, però ja que tenim el tema, si hem dit abans una de cada 10 a partir de 65 anys, jo crec que a partir de 70, a partir de 75 o 80 ja anem a un 30 o un 40% més.
9: Sí,
0: per,
9: sí,
0: dir,
9: clar, clar.
0: Per dir alguna referència, no?
9: Sí, sí.
0: D'acord. Per tant, en aquest context, jo diríem, o podríem dir, que la Fundació, el treball que fa, que desenvolupa, doncs, és en el reforç de la memòria, eh? És a dir, què implica la prevenció? Lo important que és la prevenció és el que volem incidir en el dia d'avui, no? És orientar persones amb aquest procés cognitiu, que pot ser lleu i pot ser moderat, abans de que vagi més en avanci, no? Per tant, diríem que teniu 13 anys de trajectòria, unes 25 o 26.000 persones ateses des del 2013. El programa ofereix una intervenció, diríem, basada o centrada no en medicaments, sinó en l'estimulació cognitiva, que sembla que és clau en aquest procés, únicament la pastilla, física, social i emocional. Actualment atenen, prop, crec que 2.900 o 3.000 persones al llarg dels últims anys. Espais arreu de Catalunya. Per tant, com deia, abans l'havia presentat com a la dreta de l'Eixample, no? Que treballaves a la dreta. Això vol dir que Barcelona està molt repartida i esteu a molts llocs. I compta amb un equip, diríem, multidisciplinar, no? Que sap de què parla, especialitzat en demències. El model en què es basa per tenir consciència de tot plegat? Amb l'atenció centrada en la persona. Això sembla molta retòrica, no? Sembla que ho diem sempre, però en qualsevol cas sembla que és la clau. L'atenció centrada en la persona, reconeixement de cada participant com a actiu i protagonista del seu propi, diríem, procés. Laia Ferrar, psicòloga i doctora en psicologia clínica de la salut i treballa al programa de reforç de la memòria de la Fundació. La vostra reflexió.
2: Doncs sí, recollint el que comentaves, Manel, d'aquesta importància de ser participants, no?, d'aquest procés actiu. Nosaltres no parlem mai de pacients, sinó sempre és posar l'èmfasi en aquesta participació activa per estar el millor possible, el màxim de temps possible. Nosaltres continuem tenint aquest repte de mirar d'arribar al màxim nombre de persones i com més aviat millor, que és una cosa que anirem comentant, no?, de la importància d'intervenir en fases inicials i com el més aviat possible. I això, i arribar al màxim nombre de persones, perquè creiem que continuar creixent ens permet continuar ajudant a tothom. I des dels espais, nosaltres des de Dreta de l'Eixample, però també des de Barcelona i des d'arreu de Catalunya, no?, que som, com has dit, 23 espais arreu del territori, amb aquesta intenció d'arribar al màxim nombre de persones possible.
0: Una pregunta només ara, després entrem al diàleg. Hem donat un gran salt qualitatiu amb tot això que estem parlant respecte a l'Alzheimer, respecte a uns anys. Hem donat un gran salt? Estem amb aquesta trajectòria?
2: Jo considero que sí, perquè és un tema que cada vegada se'n parla més i cada vegada s'està veient que cal continuar amb recerca en aquest tema a nivell farmacològic i a nivell no farmacològic, no? Aquestes intervencions cada vegada estan més en boca a nivell sanitari, a nivell social, a nivell comunitari. S'està veient la importància d'intervenir, de posar el focus en aquesta població i en aquests diagnòstics en concret.
0: Correcte. Sí que sí. Per tant, jo crec que, jo diria com a reflexió, no?, que la recerca sobre l'Alzheimer està vivint una etapa de transformació que cal que la coneixem, no? Que cal posar-la sobre la taula. Sense, jo diria, sense precedents, perquè quan faig els estudis, i jo no sóc un especialista, com vostès saben, però analitzo els processos, em sembla que tenim una evolució realment espectacular. Els avanços en biomarcadors, per dir alguna cosa, proves de neuroimatge, anàlisis de sang, permeten detectar la malaltia amb més precisió i en fases molt més inicials. Això és un gran avanç, no? I de forma paral·lela, els nous tractaments es desenvolupen en el primer, i en els primers fàrmacs que també estan avançant, no per curar, sinó per veure com podem aturar-la, com podem aturar el tema de l'Alzheimer. Especialistes reunits en una conferència a la Bienal de Barcelona de Pittsburgh coincideixen, doncs, que el futur passa per una medicina, diríem, més personalitzada i preventiva i precoç. Això sembla que estem coincidint tots en general amb la salut, però en aquest cas és molt puntual. Ramon Miralles, cap del Servei de Geriatria i director de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador. Doctor Miralles.
6: Bueno, realment és una notícia molt bona, jo diria que boníssima, que es pugui fer un diagnòstic precoç i es pugui oferir un tractament capaç d'enlentir l'evolució d'una malaltia que durant anys i anys ha estat i modificable. I, per tant, jo crec que aquesta bona notícia serà per les noves generacions, bueno, noves generacions, els nous diagnòstics. Segurament en 2 o 3 anys, les noves persones que es diagnostiquin pues podran, segurament podran accedir a tractaments preventius o a tractaments per alentir l'evolució. No? Mentrestant, haurem de tenir paciència per la gent que està diagnosticada d'Alzheimer en el moment actual i també pels nous diagnòstics que es facin, encara que siguin en etapes més avançades, perquè els haurem de continuar oferint tractament, cura i acompanyament. En aquest sentit, resta la importància de les teràpies no farmacològiques, que continuaran sent molt necessàries. De fet, mentre els tractaments farmacològics no siguin més eficaços ni a l'abast de tothom, això ho continuarem, haurem d'oferir. Per tant, del món científic i del món social i comunitari s'han de continuar incentivant i investigant sobre aquestes teràpies no farmacològiques.
0: A veure, per tant, estem dient que el diagnòstic, estem avançant amb el diagnòstic, però potser totes les avantatges se les trobaran, ara ho dic en termes generals, aquelles persones que tenen 40 anys ara, o 45, no més o menys, no? Els que tenim 70 i escaig, doncs tenim potser que fer... potser no tant, no? Potser...
6: Els de 60.
0: Bueno, esperança els de 60. Els que tenim 70, els 70 i escaig, farem el que podrem, no? Bueno, el diagnòstic, doncs, precoç, és un element clau, no? Detectar un factor de que notem que està passant alguna cosa cognitiva, lleu, abans que la malaltia, és molt important, detectar aquest procés per a l'autonomia nostra, permanent, intervenir de manera molt més eficaç. No? El diagnòstic abans no significa només posar sobre la taula la malaltia, sinó oferir eines, orientació i suport a la persona i a la seva família. Jo diria que també hi ha un tema que m'agradaria preguntar ara, que és el ictusilenci, no? Que a vegades aquest procés d'ictus, aquest ictus que passa en el cervell de les persones, que no ens adonem que se'ns pot oblidar alguna cosa de la nostra vida, però s'està produint, i no sé si els ictusilencis són el preàmbul d'una demència, el preàmbul de l'Alzheimer, no ho sé, per això ho pregunto, i ara quina reflexió podem tenir sobre això. Per tant, també permet iniciar doncs, tractaments i programes d'intervenció que poden ajudar a mantenir capacitats cognitives, que és del que es tracta. Montserrat Barceló, metgessa i la nostra companya habitual, assessora d'Europa Veristat. Quina és la vostra reflexió, Montserrat?
5: Doncs, Manel, aquest diagnòstic precoç que tant en parlem, no et pensis que està tan acceptat per la població. Fins no fa gaire no tenien cap tractament per l'Alzheimer, i inclús els que tenim ara no curen l'Alzheimer, no tenim cap vacuna contra l'Alzheimer, amb la qual hi ha molta població que et diu que no vol saber-ho. No tinc un tractament, jo no vull saber-ho, no? Però bueno, per això, i per sort, tenim una tasca educativa molt, molt gran a fer. S'ha invertit no només en

0: biomarcadors, no? Realment hem d'anar cap allà, no? Però no només els sanguinis, que de fet vam tenir una molt bona notícia aquí a Catalunya no fa massa, on una companyia sortida de Belviche, Admit Therapeutics, fundada per la Marta Barranchina, ha creat un test molt diferent, no?, per l'Alzheimer, i amb moltíssimes vies de poder preveure si realment la persona anirà cap a un Alzheimer o no anirà cap a un Alzheimer. Estan passant moltíssimes coses. L'intel·ligència artificial, amb temes també de llenguatge, no?, de veure com la persona a nivell psicològic pot preveure que hagi o no un Alzheimer. Anem cap a la recerca d'aquesta part preventiva que és sumament important, no? Però no oblidem, com deia el doctor Miralles, que la part de farmacològica també s'ha de seguir invertint. De fet, avui, Manel, és el Dia Internacional de l'Assaig Clínic, amb la qual és un dia perfecte per parlar d'Alzheimer, perquè necessitem més recerca amb Alzheimer.
1: Més recerca a tot el que implica salut, però jo crec que amb això estem avançant molt i ho dic sincerament. Per tant, una de les idees més importants que podríem dir que aporta la recerca, que la recerca actual és que la demència, o l'Alzheimer, podríem dir, això ho acabaran de dir els experts, estem aquí a la taula, no és pas una conseqüència inevitable de fer-se gran. I no vull relacionar demència amb fer-se gran. Són dues coses diferents, poden coincidir, però no necessàriament. Per tant, això què vol dir? Això implica... Bueno, entendre la salut del cervell, no? La salut cerebral, com una responsabilitat compartida entre hàbits personals, entorn social, polítiques de salut pública, que ja en parlem i ens hi posem a sobre. Parlar de salut cerebral és parlar de què? D'autonomia, participació social, qualitat de vida i penso que ho hem dit al principi del programa, envelliment digne. Lourdes Charles.
2: Si una part significativa dels casos de deteriorament cognitiu i demència es pot prevenir, això el que ens està dient és que el nostre cervell no està condemnat quan ens fem grans. Ni tampoc això del deteriorament és qüestió d'una loteria, que et pot tocar o no et pot tocar, no? Per tant, el que estem dient és que hi ha marge per la prevenció. Les investigacions ens estan indicant que l'entrenament diari del cervell pot endarrerir el desenvolupament de símptomes d'aquesta malaltia. Per tant, si pensem en tot el que ens pot passar quan ens fem grans, a tothom i sempre és el mateix el que ens preocupa, perdre el cap, deixar de ser nosaltres. Això a tothom, abans podem anar amb un bastó, amb un caminador, però el que ens preocupa és deixar de ser nosaltres, aquesta malaltia neurodegenerativa, no? Per tant, crec que aquí hem de fer algo molt important, que és entrenar el cervell, no? No n'hi ha prou en fer sudokus. Hem d'aprendre cada dia, hem de fer la gimnàstica mental, hem d'evitar aquest deteriorament cognitiu, aquest sedentarisme cognitiu, no? I és molt significatiu, com heu dit abans, que a partir dels 65 anys és quan realment augmenta, precisament quan deixem de treballar, no? Que el cap està menys actiu. Per tant, no fiquem sol èmfasi en el cos, en entrenar el cos, que això ho tenim molt clar, sinó que hem d'entrenar el cervell. És un muscle com qualsevol altre i l'hem d'entrenar.
1: Per tant, amb tot això que estàs dient, Lourdes, d'entrenament del cervell, no? Potser aquí ara li preguntem al Marto si cal jugar una partida d'escaig cada dia, no? Segurament sí, perquè ell és un professional de l'escaig, però ara entrenar no ho dic com a broma, ho dic com a agilitat mental permanent. No cal ser un gran jugador, però sí activa el cervell. Per tant, els principals, que diríem, Lourdes, factors de risc que poden ser modificables, identificats per la comunitat científica i per nosaltres, la societat en general, quins són? No? Acabes de dir ara la hipertensió arterial, la diabetis, l'obesitat, el colesterol elevat, el tabaquisme, bueno, això és un referent, no? El consum excessiu d'alcohol a qualsevol edat, que després segurament ho tenim que pagar, el procés sedentari, de no fer exercici físic i mental, intel·lectual, cognitiu, no? I també l'aïllament social, no? Jo estava mirant, investigant aquests dies, l'aïllament social, la depressió, la pèrdua auditiva i visual no tractada, ara, a veure si m'ho expliqueu bé, la contaminació ambiental, o sigui, hi ha tants factors, i fins i tot el baix nivell cultural, no? És sobte, no? Perquè el nivell cultural també sigui un element de factor de risc, no? Bueno, clar, el traumatisme craneal, si et caus, ja ho entenc, ja ho puc entendre. Fins aquí arribo, no massa. La suma d'aquests factors i tot plegat, què fa? Ens posa al llarg de la vida davant d'aquest

0: trauma, d'aquesta situació que és l'Alzheimer. I, per tant, del nostre... com s'espatlla el nostre cervell. Per això, la prevenció ha de començar molt abans. No sé si de joves o no sé en quina edat ha de començar tot, però com tota la salut, tot comença quan neixes i vas fent. Si no, allò que diem sempre, l'envelliment d'ara no és el que t'has conreat fa 5 minuts, sinó el que has fet ja quan tenies 30 o 40 anys. Senyor Becerra, Manel.
1: Doncs aquesta àmplia relació que has fet de factor de risc, podríem dir relacionat amb els hàbits de vida, no?, o riscos epigenètics, que diuen. Si les sumen els antecedents o les herències familiars, no?, que serien una mica els riscos genètics, i la llarga vida que cada vegada tenim més, penso que la possibilitat de que molt de nosaltres arribin a tenir una malaltia cerebral és altíssima, no? Per tant, la prevenció s'imposa com l'únic factor eficaç de reduir o pal·liar els efectes del deteriorament cerebral. I jo diria alguna cosa més. Com altres malalties físiques, es fan cribatges massius i sistemàtics. Seria, des d'aquest punt de vista, absolutament necessari fer cribatges com se fan a altres malalties físiques, que tots sabem quines són, si més no per modificar fins i tot certs hàbits que estan ajudant a arribar a tenir un deteriorament cerebral.
0: Ara li preguntaré a l'Amparo Puerto, que ella és l'esposa, la dona i cuidadora d'en Joan Navarro. Amparo, a veure, jo diria que no tots els oblits formen part d'una demència, quan a vegades veiem que el nostre marit, el nostre pare o el que sigui, comença a tenir oblits, no? Què vol dir això? Amb l'edat és normal experimentar més lentitud mental a petits oblits o petits oblits puntuals, no? Com a recordar un nom, que no ens recordem mai com es diu algú, o perdre temporalment un objecte, el mòbil, que no sabem mai on està. En canvi, quan els oblits recents es fan més freqüents, és quan apareixen potser dificultats de concentració, problemes en tasques i complexes, i un comença a estar desorientat, no? Aquí podem tenir alarmes, ara veurem. Podem estar davant d'un procés negatiu, cognitiu del nostre cervell, lleu, segurament en primera fase, no? Per tant, cal diferenciar aquestes situacions essencials per evitar que alarmes innecessàries, no? Però també per no banalitzar els primers senyals d'alerta. Amparo, vostè és l'esposa d'en Joan. De tot això que estic dient, vostè quan comença a donar-se compte de que està passant alguna cosa?
2: El Joan és una persona que, per exemple, s'orientava molt bé, i tenia molta capacitat per moltes coses. Aleshores, sí que me'n vaig adonar de que hi havia lapsus. Uns lapsus que, al principi, eren uns lapsus lleugers, però un bon dia em vaig donar en compte de que n'hi havia un lapsus que, per mi, el vaig considerar que era molt important, i aleshores recordo que me'n vaig anar a la cuina, vaig estar 5 minuts pensant què faig, què dic. I vaig sortir i vaig dir, Joan, hem d'anar al metge. I aleshores, el que va ser molt bo, perquè el Joan va dir, d'acord, o sigui, com si estigués esperant de que jo li digués, som-hi, anem-hi, val? Aleshores, la resposta va ser molt bona, primer per part d'ell, no va voler que diguéssim res als fills, d'acord? Dic, d'acord, ho fem entre tu i jo. Metge de capçalera, la doctora, li vam explicar el què, i va dir, d'acord, amb aquests exàmens, diguem que es fa cada any, aquestes revisions, que són estàndards, ell ho ha anat passant, però va anar mirant i diu, bé, aquí aquesta i aquesta sembla que... I va dir, mira, us posaré en contacte amb ACE, Alzheimer Center. I aleshores va dir, no us preocupeu que us trucaran. En un mes no ens van trucar, però al cap del mes va arribar la trucada i amb una sèrie de trobades, cites i bateria de programa impressionant. La primera va ser la meva cita. Primer van parlar amb mi. Els hi vaig explicar de tot, van preguntar de tot, i aleshores a partir d'aquest moment ja van tenir les entrevistes amb el Joan, i a partir d'aquest moment va ser molt bo, perquè va ser quan van començar a fer les proves. Però aquí he de dir una cosa important, quan sí. Van acabar totes les proves,
0: sí.
2: Quan la doctora Rosende, la neuròloga Rosende Roca, ens va llegir tot el patracol, va dir, a veure, senyors, segons això, vostè no té Alzheimer. Clar, jo... ens vam quedar així, diu, però, i aquí va venir el però, la seva memòria propera és tan lleu, tan feble, que tinc molta por que l'any que ve que ens veurem, perquè això ens veurem d'aquí un any, vostè ja tingui un Alzheimer completament, diguem...
0: Desenvolupat. O avançat, el que sigui.
2: Aleshores, el Joan, què he de fer? TAC i punció lumbar. De seguida. Vam fer el TAC i la punció lumbar. I aleshores ja vam veure que a l'examen de la punció lumbar ja estaven tots aquests biomarcadors, les proteïnes, ja estaven
0: allà. Ja marcaven. Allà. Una pregunta, Ampar.
2: Sí.
0: Li dic Ampar o Amparo? Com li
2: agrada? Ai, com vostè vulgui.
0: D'acord. Ampar, des de que vostè veu el primer índex de que està passant alguna cosa, fins que arriben al procés de la decisió d'anar al metge, diríem, quant temps passa amb aquest temps?
2: Alguns mesos.
0: 2, 3, 4, dic per tenir un cronograma mental. Ja.
2: No sé, potser puc dir 6 mesos.
0: 6 mesos, d'acord. Joan, acostis el micròfon, Joan, vostè.
3: Sí, d'acord.
0: D'això que està dient ara la seva dona, en part,
3: sí.
0: Vostè detecta, com ho detecta vostè? Vostè arriba a detectar que està succeint alguna cosa?
3: Pues sí.
0: De quina manera? Ens ho explica, sisplau?
3: De quina manera, sí. Pues que no me'n recordava de certes coses. O tenia que fer algo i tampoc. Coses així, lleus, no masses. Però bueno, pues vaig veure que perdia la memòria i tot això, i alguna cosa deu passar.
0: Jo una pregunta, ara estic jugant d'una altra forma, però jo no sé si faig una pregunta ràpida, Mònica, sí. O Laia. Perdre la memòria és un procés de demència o és un procés de manca d'atenció? Són coses diferents, eh? Però perquè a vegades no sabem qui ens pot respondre. Tu mateix, sí, digue'm.
4: Al final són coses que estan lligades, com bé comentaves, no? L'atenció i la memòria, perquè justament és una cosa que ens passa sovint als espais, de dir, veiem que no recordem una cita mèdica, per dir, no, algun exemple concret, no recordo que tal dia tinc una cita mèdica, però és perquè no he estat prestant atenció en aquell moment o és perquè se m'ha oblidat, no? Que realment van molt de la mà aquestes dues
0: per
4: capacitats.
0: Per això ho tenim molt sovint molta gent, eh?
4: Sí. També s'ha de mirar tot el context de la persona, del moment, tot, però sí que són dues capacitats que es poden inclús entrenar, o sigui, que pots entrenar l'atenció i pots entrenar la memòria i fer activitats per treballar-les totes dues, però sí que a vegades és difícil saber per què m'han oblidat, perquè no estava prestant atenció en aquell moment o perquè m'han oblidat pròpiament, tot i que tenia l'atenció plenament.
0: Per tant, una qüestió de reflexió personal, perquè vull deixar clar, perquè al llarg de la setmana moltes persones em deien allò, que no saben mai trobar el mòbil, perquè és un exemple molt referent, no? És un referent, eh? Però la manca d'atenció, parlava amb una altra persona i deia, però si tu saps reconèixer que tens manca d'atenció, no estàs pas tan malament. Mm-hmm. No m'ho dir referència a mi, sinó a la persona. Mm-hmm. És a dir, si tu tens una manca d'atenció, no saps on deixat el mòbil perquè fas estrès, ui, on te l'he oblidat, vol dir, no estic amb una demència, estic amb una manca d'atenció. Però si te n'adones que tens manca d'atenció, vol dir que el teu cervell també regula un procés de reconeixement del fet. Per tant, no estàs avançat o no estàs avançant amb una demència. No sé si això és correcte.
4: Jo estic d'acord amb com ho comentes, no? Que ser conscient d'això ja ens està donant indicadors de que realment no tenim un problema greu, com a mínim, en aquest sentit.
0: Ho dic per donar esperances, eh?
4: Sí, tal qual.
0: Per donar esperances. A veure, doncs, prevenir, acompanyar i viure millor, diríem, no? I tot plegat a la prevenció i l'acompanyament, com estem veient amb Guillem Alampar, són eines fonamentals davant les demències. Això que ens quedi clar, no? L'activitat física regular, allò que dèiem, la vida social activa. A veure, com lluitem? A part d'aquí, les expertes en diran, Insisteixo, l'activitat física regular, la vida social activa, els vincles emocionals, que són els nets, els fills, segurament ara li preguntaré al Joan què passa amb els nets i què passa amb els fills. Bueno, sembla que té nets, però jo m'ho diré després, ara. L'estimulació cognitiva de tota mena, no? L'alimentació saludable per descomptat, no? O almenys saber què no haig de menjar, no? La gestió emocional contribueix a protegir el cervell. També com què? La música? Les activitats musicals? Home, llegir molt, segurament li preguntaré ara al nostre editor i periodista, no? Llegir molt, el ball, anar a ballar. Les noves experiències reforcen la reserva cognitiva i emocional. Per tant, tot plegat això, que sembla molt senzill, que sembla que és no pensar-hi, que sembla que no cal, estem davant d'un procés extraordinari de lluita contra la demència i l'Alzheimer. Senyor Martos, llegir, suposo que ja li faig la primera.
5: Bueno, sí. En primer lloc, que dic, amb el que ha dit la Lourdes Charles, ho volia continuar, perquè és veritat que lluitem molt contra el sedentarisme físic, ja això és algo molt, molt establert, però no ens hem plantejat lluitar contra el sedentarisme intel·lectual, que jo he tingut diversos casos d'Alzheimer a la meva família, i amb algun dels casos es va relacionar amb el seu Alzheimer, un oncle concretament, amb el final de la seva etapa laboral, a més una etapa laboral de treball molt automàtic, de poca aportació de valor afegit intel·lectual, per dir-ho d'alguna manera, que potser no és l'adequada. Aleshores, clar, tot això et va deixant un pozo, i agafant el guant del que has dit dels escacs, no només, llegir et fa comprendre el que estàs llegint, que és decodificar-lo, i també et fa imaginar, perquè al contrari de les imatges del cinema, aquí tu has d'imaginar la cara que té el protagonista, l'escena, el que està passant. Aleshores, és una activitat intel·lectual que jo diria que mou el cervell més que d'altres. I, per suposat, els escacs també. Els escacs, quatre coses. Et fa, has de tenir memòria, has de fer càlcul mental, has de saber planificar i has de tenir raonament especial, perquè t'has d'imaginar un tauler d'escacs. Fa una setmana o dues vaig jugar un torneig oficial amb un contrincant de 83 anys. Allà vam estar 3 hores jugant.
0: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. Amb Sentit de Viure a Ràdio 4 volem posar, doncs, veu amb aquest canvi de mirada, com dèiem. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora al web de la plataforma de RN, un no aturar-se de reflexions, d'investigació, de coneixement, de diàleg. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a presentar junts, plegats, un nou sentit de viure. Un futur on ningú sobra, on ningú hi sobra. Tots tenim la nostra capacitat i el nostre valor, la nostra consciència plegats, no? Un compromís al servei de la ràdio pública a Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
6: Sentit de viure. No sobra ningú.
0: Mònica o Laia, les dues, jo, decidiu vosaltres, eh? Però en qualsevol cas, va, com, després de tanta reflexió, de tanta posar sobre la taula coneixement, anem a centrar el focus. On estem? A veure, ja sabem, com deia el doctor Miralles, que els que tinguin 40 anys tindran més sort que nosaltres amb el tema del Alzheimer. Però bé, amb aquesta fase, els que tenim 70, jo tinc 75, eh? Els que tenim 70, els que tenim 65 anys, els que tenen 65 anys, en quin punt estem de l'Alzheimer? Perquè també els medicaments que s'aproven, els que no s'aproven, encara en parlarem. En quin punt estem?
4: Això, bé, és el que comentaves tu una mica a la introducció i el que s'ha anat parlant. Estem en un moment esperançador. Estem en un moment de molta recerca. De fet, hi ha més de 190 estudis de recerca en marxa i molts medicaments també que s'estan testejant. I, per tant, en aquest sentit, bueno, és un molt bon moment. Com sabem també, les teràpies no farmacològiques cada cop està més demostrat que acompanyen, ajuden i que són complementàries a tot el que és la farmacologia, i això ho tenim nosaltres molt provat, testejat, portem ja 13 anys d'experiència des de la Fundació Catalunya La Pedrera i estem veient l'evolució positiva dels nostres participants. Per tant, abans ho comentàvem amb el doctor Miralles, des dels hospitals catalans, des dels centres d'atenció primària, això ho estan veient, perquè ja us dic, la ciència ho avala, i per tant les teràpies no farmacològiques realment funcionen, i nosaltres des del programa aquí estem fent una aportació. És a dir, recerca en marxa i molt esperançadora en el moment actual, més teràpia no farmacològica, és un moment, tot i que encara no tenim la cura, però és un bon moment de cara a aconseguir frenar aquesta malaltia.
0: Aleshores, jo crec que, Laia, la demència, jo deia al principi, no és una conseqüència, diríem, inevitable de l'edat. No està relacionada directament amb l'edat. Perquè, clar, bueno, sí, però no. Quina reflexió fem sobre això? Per donar idees, per consensuar criteris, diríem.
4: Mm-hmm. Sí, primer, el que hem comentat, no?, de que està lligat amb l'edat en el sentit de què passa quan arribem a una certa edat, no? Però sí que també hem comentat què passa quan deixem de fer moltes activitats, quan deixem d'estar actius, no? I moltes vegades ens trobem als espais doncs, de em vaig jubilar o vaig deixar de tenir aquesta tasca que tenia, que m'implicava una certa implicació, sobretot intel·lectual o física també, i va ser quan em vaig notar més, més de ballada, no? Aleshores, és important mantenir aquesta activitat al màxim possible per estar el millor possible tot el temps que puguem.
0: Aleshores, una qüestió, doctor Mireia, es vaig preguntar, però el temps se'n va volant d'una forma extraordinària. Eh? Els medicaments, jo no sé ara, el Necadenat, per exemple, o altres, no? Que sembla que estan aprovats als Estats Units, però l'Agència Europea no els aprova. Això què implica? Aquests medicaments són la llum de la llum o l'únic que fan és aturar la malaltia però no curar? Què està succeint? Quines reflexions fa sobre aquests medicaments nous, diríem?
6: Sí. Bueno, els nous medicaments, és veritat que el que aconsegueixen és disminuir el depòsit de la proteïna amiloide que hi ha al cervell, perquè el medicament el que fa és que fa una reacció amb aquesta proteïna i disminueix que se depositi. Això s'ha demostrat que enlenteix l'evolució de la malaltia si es fa molt precoçment. I el problema
0: precoçment què vol dir? Al principi del principi?
6: En les fases més inicials del diagnòstic.
0: Quan te n'adones, com per exemple l'Empar se n'adona que el seu home perd una mica de memòria o el que sigui?
6: Potser és un bon exemple, sí. El que passa és que segurament pues, en aquell moment es van fer les bateries i les proves que s'havien de fer i en aquell moment pues, es va detectar de manera precoç. Seria un exemple per com s'hauria de fer el tractament, segurament.
0: I l'Agència Europea de Medicament no l'acaba d'aprovar? Bueno, Europa, Estats Units, sí?
6: Estats Units, sí, el Japó també. L'Agència Europea del Medicament no ho ha aprovat per un tema d'un balanç, perquè aquests medicaments tenen alguns efectes indesitjables. O sigui, quan el medicament entra en el cervell i bloqueja la proteïna amiloide, genera una reacció inflamatòria. Aquesta reacció inflamatòria augmenta el risc de petites hemorràgies en el cap. I, per tant, això té alguns riscos i s'ha de vigilar i controlar.
0: Però això passa, doctor, jo no soc metge, soc doctor en altres coses, però no en biologia ni en medicina. Sí. Escolti, tots aquests medicaments, per al que jo sé, tenen conseqüències importants, cognitives, no? Per al tema de les demències de l'Alzheimer, per tant, sembla com inevitable això, no? Pregunto.
6: Diguéssim que sí, tots els medicaments tenen efectes indesitjables i, sí, per tant, hi ha un balanç de risc i de benefici que és el que fa que els medicaments s'aprovin. I, de fet, la raó per la que encara no s'han aprovat és per aquesta raó, no? Perquè hi ha un risc de hemorràgies. Cal dir que és veritat que hi ha altres medicaments que es fan servir avui en dia. Hi ha els inhibidors de l'acetilcolinesterasa. O sigui, hi ha uns medicaments que el que fan és que un neurotransmissor que està entre neurona i neurona duri una mica més. És a dir, aquests medicaments ajuden també a enlentir, però l'efecte és molt moderat, l'evidència científica és fluixeta i només són eficaços també en etapes curtes de la malaltia. Va,
0: ara vaig a preguntar a l'Empar, però una pregunta que no vull deixar-la, que és l'ictusilens. M'ha impressionat això de l'ictusilens. Empar, vostè, estem parlant aquí de l'efecte social per lluitar contra la fèmia, l'efecte de l'amor, diríem, no? L'efecte de la passió, l'efecte dels nets, l'efecte de la família. Com resolvem aquesta situació si no la tenen? Que en el seu cas sí que les tenen. Què aporta tot això a la Joan? Com ho diria vostè?
2: A veure, el Joan sempre ha tingut una vida social molt activa, i la continua tenint. Té un grup de muntanya, que crec que vaig explicar l'altra vegada, que el venen a buscar i el porten d'excursió i el porten a casa. O sigui que és fantàstic. Amb el seu germà també, per exemple, tenen el seu abonament a l'auditori, van a l'auditori quan hi ha els diumenges al matí o a la tarda. Aleshores, i després ja no parlem ja dels fills i els nets, o sigui, és genial, o sigui, l'atenció que tenen
0: els nets
2: amb ells.
0: Em permetrà sí, la reflexió. Els nets són un gran, diríem, medicament, em permetran aquesta comparació?
2: No, és una píndola, la millor píndola del món.
0: Sí?
2: Home, i tant.
0: Joan, a veure, què diu vostè? Digui'm, acostis el micròfon, sí, digui'm.
3: L'Adrià i la Júlia.
0: Sí.
3: Bueno, fantàstics.
0: Dues píndoles extraordinàries.
3: Sí, senyor. A més, quan venen a casa a dinar, que són un dia o dos a la setmana, pues tremendo. I abans, millor encara, perquè ells anaven a les Dominiques,
0: sí,
3: que era el puesto on estudiaven. I jo les portava i les anava a buscar, o els anava a buscar, diguem. Però ara ja no. ja s'han fet més grans i van ser allà soles, però també venen a dinar a casa.
0: Mònica, vostè està cuidant...
3: Les bessones.
0: Té bessones, les bessones, sobretot les bessones.
3: Joder, que venen a casa. Iaio!
0: Ui, s'han oblidat de les bessones, que no escoltin el programa.
2: Les bessones són tremendes.
0: Quina edat tenen les bessones?
2: Les bessones, 10.
0: 10 anys.
3: Han crescut, però...
0: Sí, dues píndoles més, no?
3: Sí, sí.
0: Dues píndoles més. Laia, està a la cura del Joan. Tot això que està dient és... Com ho transmetem a l'audiència? A les persones que tenen demència, que tenen Alzheimer, que tenen familiars, que tenen nets... La família no pot aïllar-se d'aquest procés, no? A veure com ho explicaríem, des del punt de vista més científic. Digui'm.
3: És hereditari l'Alzheimer? Pues perquè jo vaig tenir una iaia...
0: Sí.
3: Una iaia que va començar a dir coses que veia... Oh, mira, que xico tan guapo!
0: Sí.
3: I jo, que era, no sé, que tenia 5 o 6 anys... vaig veure que allà passava alguna cosa.
0: Per tant, mire, acaba de fer una pregunta. A qui li fa la pregunta a la Mònica o a la Laia? No sé.
4: El doctor Miralles.
0: El doctor Miralles. És hereditari l'Alzheimer?
6: La resposta d'entrada és no.
3: Ja.
6: No. Ara, hi ha alguns casos d'alguns Alzheimer's precoços que tenen un patró genètic, però són casos de diagnòstic molt precoç i són una mínima part del gran volum d'Alzheimer's. Ja. I després hi ha... La malaltia d'Alzheimer és poligènica. Hi ha molts gens que predisposen, però no sempre es produeix la malaltia, perquè això depèn dels hàbits de vida i de l'influència d'altres factors. Per tant, hi pot haver alguna base, però la resposta rotunda és no és hereditari.
0: No és hereditari, es tranquil·litza aquest procés. Per tant, sí. El tema familiar, a veure, quin valor donem, ja estem veient aquí, en forma en directe, a part de l'Empar i el Joan Navarro. Però què diríem des de la ciència, des de l'experiència?
4: Clar, o sigui, nosaltres el que veiem és que el fet de tenir una xarxa social activa i fer activitats de manera activa amb diverses persones, sigui la família, sigui els amics, no? Ens trobem a vegades amb el grup d'amics que tinc des de que treballava.
0: El telèfon està sonant un mòbil, però és el mòbil del Joan. Per tant, igual tenim una connexió ara inesperada. Pot continuar dient. És una perduda, va, d'acord. Digui'm, què estava dient, perdó.
4: No, el que dèiem és que això, que poder tenir una vida social activa és un factor clau per estar el millor possible, el màxim de temps possible. Si disposem de xarxa familiar, doncs el cas del Joan i l'Amparo, perfecte, no? Dels nets, els fills, etc. Si no és el cas, tenir el grup d'amics amb els que anava a esmorzar quan treballava i ja no estem treballant però continuem anant a esmorzar un cop al mes, o el grup amb el que fem excursions, doncs el mantenim. Si tenim la família, perfecta, però si no, mantenir una vida social activa amb els veïns, amb els amics, amb això, amb els companys de feina que ja no estem treballant, és essencial per estar el millor possible i justament prevenir alguns dels factors de risc que hem vist que podem modificar, no, que és més tipus de depressió, sedentarisme, tot això, amb la xarxa social i amb la família també ho estem prevenint. O sigui que treballar en aquesta línia és el millor que podem fer.
1: Jo continuo una mica amb la necessitat d'escribatges massius i sistèmics. Jo també demanaria, no sé si des del punt de vista públic o privat o d'alguna manera, un major coneixement d'aquestes petites senyals que al principi són quasi imperceptibles, que a vegades els familiars de les persones que tenen Alzheimer no les relacionem amb una possibilitat de que tingui una malaltia. La relacionem després del diagnòstic, quan ja tenim l'experiència concreta d'aquella situació, i parlo per experiència personal, no? Temes d'alguna desorientació o d'alguna mida del temps, d'un vocabulari... Jo puc contar una anècdota sense personalitzar gaire, Una persona molt directa, molt recent amb mi, que jo trucava freqüentment. I sempre em deia, hola, quant de temps que no et truques? I jo pensava que era un tic o una coletilla d'inició una conversa. No, realment, si jo la trucava cada 3 dies, ja pensava que m'havien passat 2 mesos. I molta senyal més que jo, fins que no es va detectar i no va entrar en un procés ja bastant avançat, no relacionava tot aquests comportamientos que realment estaven donant senyals, però amb la meva desinformació, parlo de fa 20 anys pràcticament, no tenia ni idea de que jo podia ser una possible enfermedad mental. O sigui que jo crec que la difusió del coneixement seria molt important de fer campanyes que ajudessin als convivents dels potencials malalts d'Alzheimer o altres malalties.
7: Sí, moltes gràcies, perquè en aquest sentit, des de la Fundació també treballem amb aquesta línia, o sigui, ajudem a la societat, a les persones, a saber identificar, no?, quan és un envelliment normal, amb èxit, que també, evidentment, l'envelliment del cervell provoca algun petit deteriorament, i quan és un envelliment més patològic, que pot donar pistes a que pot haver-hi un deteriorament cognitiu ja més greu, no? I per donar-vos alguna pista, que també ho porto, no? Per exemple, un envelliment amb èxit pot ser una disminució de l'atenció, com a tal, però quan aquesta atenció ja no es manté en les converses i es perd el fil amb facilitat, aleshores anem alerta. O, per exemple, l'efecte punta de la llengua és normal, és un envelliment normal saludable. O quan calen suports per recordar i es tenen dificultats en la memòria de treball habitual, això és normal també. Però quan no es recorden les coses, tot i que et donguin pistes externament, o que hi ha oblit d'alguns noms i utilitzem gestos i descripcions d'ús, aquí hi hem d'anar alerta també. O, per exemple, quan envelliment saludable podria ser tenir una dificultat per orientar-nos en llocs nous, però amb ajudes visuals, doncs això millora, és un envelliment saludable, però quan aquesta desorientació ja és en espais poc coneguts i tot i els suports no ens ajuden, anem alerta. És a dir, tenim tot un,
0: correcte,
7: no?, un llistat, sí, que podríem ampliar, però que sapigueu, doncs, que també hi ha una tasca de sensibilització.
0: No tenim un primer símptoma que lidera el procés, no? És la suma de diferents símptomes, no? No, si passen diverses coses alhora...
7: Cada persona és diferent.
0: Cada persona és diferent.
7: Sí.
0: Doctor Mireies.
6: No, que és important el que ha explicat la Mònica, ho ha explicat molt bé en detall. El que passa és que durant molts anys no han tingut cap prova de certesa per diagnosticar l'Alzheimer. Per tant, hi havia una cosa que es deia deterioro cognitivo leve o trastorno de memoria relacionado con la edad, que inclús els francesos deien olvidos benignos de la vejez. O sigui, sabíem que hi havia una pèrdua de memòria, però mentre aquesta pèrdua de memòria era estable i no repercutia en la vida de la persona, es considerava com dintre de l'envelliment normal. Què estem veient ara? Que hi ha persones que és veritat que estan un, dos, tres anys i no els hi passa res més, però hi ha algunes persones que quan passa el temps es van empitjorant i es converteixen en Alzheimer. Llavors aquí el gran èxit i el mèrit d'aquestes proves noves és poder diferenciar això, i aquest és el repte. Mentrestant no tinguem aquests detalls, com deia la Mònica, això és... Ja, els psicòlegs se van apurar molt més en quant a detectar, no? Però realment, moltes vegades els metges feien, mira, això són olvidos benignos, tranquil, no passa res, vingui l'any que ve. Això durant molts anys s'ha fet així.
0: Correcte.
6: Perquè és el que hi havia per diagnosticar.
0: Aquí estem parlant des de la ciència, no?, de com actuar, però sí. Aquí parlem, no vull pas deixar de banda els cuidadors, la cura, els cuidadors i la cura. Què implica? Perquè segurament hi ha... moltes persones que tenen al seu voltant persones amb Alzheimer, que a vegades és molt difícil, molt complex atendre'ls per el seu imaginari continu de cridar o d'imaginar coses que només existeixen a la seva ment, però no al voltant. Ser cuidadora, què implica ser cuidadora?
2: Bé, i recordo que jo vaig dir l'altre dia l'empatia. L'empatia ha de ser bàsica.
0: Continua sent l'empatia un eix central?
2: Per mi sí.
0: Per vostè sí,
2: per
0: no?
2: Per mi sí, continua sent...
0: L'empatia què vol dir? Ser simpàtica?
2: Amable?
0: Què vol dir empatia?
2: No, posar-te amb la pell de l'altre.
0: Posar-te amb la pell de l'altre, d'acord. A veure, explica-ho això, sí.
2: Val? Aleshores, que a vegades, a veure, també, repeteixo, els cuidadors no som sants i tenim molts defectes i tenim els mals moments, però bé, hem d'intentar pensar de que la persona que tenim la nostra parella, el nostre marit, té una malaltia i aleshores, si respon així o ho fa d'aquella manera, és perquè hi ha un motiu. I aleshores s'ha d'intentar que aquella cosa immensa que hem de tenir, especialment nosaltres, que és la paciència, que és aquest nom que sembla una mica, no sé, abstracte, però que a nosaltres ha de ser molt concret. I hem de tenir paciència i hem d'acceptar tal com venen les coses, i sobretot i carinyo, perquè tot el que representa és un company de vida.
0: Clar, en una fase molt avançada, em deia una senyora aquesta setmana, una senyora que tenia prop de 80 anys i el seu marit tenia prop de 90, amb Alzheimer nivell 3, sembla que és el màxim nivell, no? Em deia, aquest no és el meu marit, em deia, aquest no és el meu home. Aquest és el meu company que ha estat durant, però aquest ja no és el meu home. I quan t'ho diu una dona, jo em costa, no em costa entendre, però em costa dir, caram, dormien junts, i dormien agafats a la mà, però o sigui, ell l'agafava la mà i ella també, dormien junts, però ja no és el meu marit. És difícil d'interpretar això, no?
2: Evidentment, evidentment, però és un raonament molt real, pot ser molt real, està claríssim. Però bé, s'ha d'intentar, diguem que aquest moment l'hem de passar junts, eh? I aleshores anem amb un pack. S'ha de passar junts i aleshores el millor possible. El millor
0: deia
2: possible.
0: Això, deia justament això que m'està dient amb altres paraules,
2: sí.
0: Deia, és el meu home, hem estat tota la vida, però ja no és el meu marit. Perquè ni parlo, ni sap qui sóc, però l'agafo de la mà i sentim que ens uneix la vida, no?
2: Ja.
0: És molt poètic, però és molt real i molt dur alhora, no?
2: Molt dur.
0: Molt dur, no?
2: Molt dur.
8: Ens ajuda també ara que en tema de cinema i de documentals, no, comencem a tenir material per entendre tot això, Manel. Tenim amb Goya, que va guanyar el documental de la Carme Elias, Mentre siguis tu. Tenim la pel·lícula que també va guanyar un Òscar amb l'Anthony Hopkins, el pare. Tenim una sèrie ara de materials que també ens ajuden i va molt bé que la societat entengui què és el que passa. Perquè realment, clar, és que se'n va el teu cap. Segueix el teu cos, segueix el teu aspecte físic, però se'n va el teu cap, no? Amb la qual cosa és molt important que ens eduquem a com gestionar això.
0: Joan, et faré una pregunta, respon al que... No sé com fer-la, però... Joan, tu com et trobes? Tu com interpretes tot això que estem parlant i com ho sents tu? Quina és la teva opinió... una persona que té el diagnòstic de malaltia d'Alzheimer, que està escoltant el que estàs escoltant, que vius el que vius?
3: No, lo tinc molt assumit, el tema de l'Alzheimer.
0: Digue'm.
3: Pues, vale, i a part d'això, jo faig una cosa que dos vegades al dia, que és meditació, allò de que et poses així.
0: Sí, sí.
3: I aleshores em ve al cap una sèrie de coses que he fet i de burrades o de coses, dic, ostres, això és Alzheimer.
0: Quan el diu que el té molt assumit,
3: sí,
0: molt
3: que fa temps.
0: Expliquem-ho, sisplau. Què vol dir això?
3: Que tinc assumit que jo tinc Alzheimer. Que ho tinc claríssim.
0: I que això arribarà un moment que...
3: Bueno,
0: com ho veu vostè de cara al futur? Què pensa vostè?
3: Bueno, diguem, l'envelliment el tenim tots. I jo, pues, també m'estic envellint. I a més tinc Alzheimer, no? Aleshores, pues, bueno, arribarà un moment que estaré tontito perdut. I bueno, pues sí, pues això és el que penso jo.
0: O sigui, vostè és conscient que arribarà un moment...
3: Absolutament.
0: Que no sabrà qui és o com sigui, no?
3: Possiblement.
0: Que estava veient a la Mònica i a la Laia. Què diríem? Què diríem d'això que està dient ell?
3: Jo, perdona.
0: Digues.
3: Tinc una experiència, eh? Una experiència d'una àvia... que, ui, que bonico, i estava parlant a la paret.
0: Ja, ho entenc. Sí,
3: i jo
0: sí,
3: no
0: sí,
3: sé si arribaré a parlar també a la paret. L'Amparo dirà, Joan, fes el favor.
0: L'Amparo està preparada per aquest moment?
2: L'Amparo viu carpe diem.
0: Ja.
2: Res més.
0: Res més, no?
3: I què vol dir això?
2: El dia.
0: El dia.
2: Gaudir del dia, el
0: gaudir,
2: moment.
0: Gaudir del moment.
6: No sabem el que passarà. I l'evolució de les diferents persones és molt variable. No tothom va igual de malament, ni tothom igual de bé.
3: Sí.
6: I passen coses, és una evolució lenta. Hi ha fluctuacions. Si les coses estan molt ben ordenades, tot apunta que les coses aniran millor que en altre cas que no estiguin tan ordenades. Per tant, no ho sabem amb certesa. Per
0: Martos,
6: tant...
0: què vols dir? Volies afegir-te?
5: Sí, bueno, no, l'exemple i el testimoni del Joan em sembla impressionant. Jo no diria que té Alzheimer, sentint-lo avui parlar al programa. Crec que hem de procurar que la prevalència de l'Alzheimer, motivada perquè cada cop som més grans, no contribueixi a augmentar l'edatisme.
0: Aquest és un tema frontal. Mònica i Laia, tanquem el programa. Què li diem a les nostres audiències? Ja li hem dit on estem.
2: Sí.
0: El doctor Miralles ha dit què està passant, els medicaments que s'han d'aprovar. Com ho tanquem?
7: El que diria és una recomanació, que tothom tingui cura del seu cervell des de joves. Cuidem-nos perquè és una bona inversió.
0: Des de joves, què vol dir? Des de joves,
7: des de zero, perquè, com dèiem, els factors preventius venen a dir que quan som petits hi ha un factor principal, que és que l'educació, com es deia, l'educació és un dels factors que a la llarga poden ser definitius per poder tenir una demència. A la mitjana edat hi ha tota una sèrie de factors més cardiovasculars, i quan som vells doncs hi ha factors més com d'aïllament social, bueno, uns altres factors, però durant tota la nostra vida ens hem de cuidar, hem de cuidar la nostra ment, hem de fer exercici mental, hem de fer exercici físic, hem de socialitzar, bueno, ens hem de cuidar en general, i això és, ja us dic, és una bona inversió de futur. Quan arriba, posem-hi fre. treballem-ho des d'allà. La meditació, com deia també el Joan, és important, cuidar el son és important, o sigui, hi ha tota una sèrie de factors, i el que venim a dir és fem-ho sempre, agafem-ho com un hàbit que és bo per tot, és bo pel cervell, és bo pel cos, és bo per tot.
0: Doncs jo crec que hem arribat al final de tot plegat. Ens han quedat, no sé si a mitges, però segurament sí, però farem més programes. Anirem treballant, anirem combatre la demència i l'Alzheimer amb la ràdio. La ràdio serà una píndola extraordinària, que ens escoltin, no? Farem investigació i avançarem amb la ràdio i amb la paraula del coneixement i també amb la paraula del Joan i de l'Amparo. Per tant, gràcies, Mònica, per ser aquí. Gràcies a Laia Ferràs, també, de la Fundació Catalunya. De l'esforç que heu fet des de la Fundació Catalunya de la Pedrera, 25.000 persones i escaig, no? Des de l'any 2019, no? A 2013. Gràcies, doncs, a Joan, gràcies per les teves paraules, per les teves netes, cuidado amb les bessones, Amparo, carpe diem, endavant, dia a dia, punt a punt. Manel Becerra, Montserrat Barceló, doctor Miralles, gràcies també a l'Hospital Can Ruti, estimat Hospital del Maresme, no? Lourdes Charles i José Ángel Martos, ha estat un plaer. Nosaltres, senyores i senyors escoltadors, tots plegats, com sempre, dediquem el programa a les dones i homes sèniors, als quals l'edatisme els manca, els marca amb la petjada de l'indiferència. Per tant, tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Ara bé, el proper programa el farem a Fira Gran 2026, a la Farga d'Hospitalet, Saló de les Persones Grans a Catalunya. Sentit de Viure surt de l'estudi 31 i serà enregistrat el divendres 29 a les 11 hores del matí. Us esperem a la Farga de l'Hospitalet. Salutacions, ara ho serem a la tema tècnic, a la realització José Gil. Recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els hi ha parlat amb entranyable agraïment i, com sempre, també avui, amb molta amor i amb molta emoció. Els hi ha parlat Manel Domínguez.
9: Ràdio 4.

0: La barrera del so. Amb Irene Gasumbilla. A Ràdio 4.
1: Què tal? Com esteu? Sigueu benvinguts a una nova edició de La Barrera del So. Ja sabeu, aquest programa doncs, que explora totes aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so, la música relacionada amb la filosofia, amb l'art contemporani, amb les noves tecnologies, amb com les noves eines estan canviant la música, les xarxes, les plataformes. Tot això us expliquem aquí a La Barrera del So i de tant en tant doncs, ens visita l'historiador de l'art, el Carles Escrits, per fer doncs, aquesta mirada des d'aquesta visió crítica a la societat i també a la música i un component històric, no? Avui veurem de què ens parla. Em sembla que avui la veu tindrà un protagonisme especial, la veu en primera persona, la veu del cantautor. Avui parlarem d'això també en aquesta secció La Guitza i després explorarem a les professions de la música com sempre fem, sempre us estem descobrint tots aquells oficis que hi ha al voltant del músic però que no són el músic i que són també doncs, importantíssims perquè doncs, podem gaudir de la música i de la música en directe. Avui descobrirem com és la feina de gerent de sala. Què fa un gerent de sala i en aquest cas el gerent de la sala La Nau de la ciutat de Barcelona, on per cert, també val a dir-ho, aquesta setmana que ve, el dijous que ve dia 28 de maig tindrà lloc l'Acústicament Fest, ja sabeu aquesta trobada entre els oients i el programa amb les actuacions de Júlia Colom, de Magalí Sare, de Masoni i també de Hipnosi. Tot aquest material és el que teniu avui aquí, a La Barrera del So.

0: triangulació entre la música, la història i aquesta mirada crítica i social, doncs parteix la Guitza, que de tant en tant ens ve a fer aquí. El Carles Escrits, el músic, professor, historiador de l'art, què tal, com estàs, amic?
1: Molt bé, molt bé. Sempre encantat, encantadíssim de venir aquí a de fer la Guitza una mica.
0: I a més que sempre vens que coincideix, ves que clar, tu ets bastant productiu, coincideix que acabes de publicar alguna cosa nova de música.
1: Sí, a finals de l'any passat vaig publicar el meu primer àlbum amb el meu projecte en solitari, en Carlos, i no he trigat més d'uns mesos més a publicar res, són tres cançons, és un petit EP, i res, amb ganes d'anar-lo tocant a aquesta temporada. L'obrim el dia 22 de maig a la sala Paral·lel 62 Club, la petita, la de dalt.
0: Ho ha dit bé, eh? Ho ha dit bé, eh, tot.
1: Sí, sí. Amb el Biel Martí, que és un company que també
0: home,
1: fa folk.
0: Ha passat per aquí pel programa, també.
1: I tant. I serà una nit molt bonica i després totes les dates que puguin venir.
0: I escolta, deies tres avançaments, tres singles, has publicat ja. Tinc controlats, que m'ha agradat molt aquesta versió que has fet precisament juntament amb el Biel Martí, una versió de Dylan per cantar la història de Quico Sabater.
1: Sí, exacte. Avui ja veurem que va una mica per aquest camí, la secció que hem preparat. Però una de les coses que m'agrada del folk, i dedicant-me a aquest gènere musical, és que el folk sempre s'ha dedicat a relatar una mica com les aventures, les llegendes d'aquestes figures una mica que s'han mantingut sempre al marge de la llei. Doncs Dylan, tota aquesta colla als Estats Units, amb aquests herois, Roy Billy d'aquí, tots aquests, i clar, aquí doncs rescatar una mica tots aquests pistolers al marge de la llei buscant justícia, i vaig trobar en Quico Sabater una figura ideal per explicar la seva vida.
0: T'inspira molt també a tu totes aquestes històries, no?, per fer també la teva música, com d'altres artistes que avui parlarem. Avui de què parlem?
1: Avui parlem precisament d'això, de folk i de música d'autor, sent això un dels pilars fonamentals de la música al segle XX i XXI, una solució artística tan senzilla com profunda com és la música dels cantautors. Tractarem d'esbrinar què és això de la cançó, quina relació guarda amb la música popular i per què aquesta fórmula que dèiem, tan senzilla com pot ser un home o una dona acompanyant-se tan sols d'una guitarra, ha estat tan recurrent al llarg de la història de la música.

0: Estem escoltant el vent, doncs, aquest clàssic dels clàssics, i que suposo que bé, ara ho explicaràs, no? Però exemplificar això de que a partir del que aparentment sembla una certa simplicitat tècnica, doncs té una profunditat estètica, poètica i social enorme, no?
1: Sí, exacte, és bastant el que es fonamenta el folk, la música popular, i concretament als cantautors, que Dylan, doncs, ja el mencionarem bastant al llarg del programa d'avui, i és bastant qui recull tot això i qui uneix una mica aquests dos mons, ja que les discogràfiques van crear el terme cantautor cap als anys 40-50, i abans de tot això ja existia una divisió molt gran entre el que es considera l'alta cultura i la baixa cultura, sent aquesta última, la baixa cultura, òbviament, qui havia estat exclosa de tota la transcendència tant dels enregistraments sonors com abans de les partitures. És a dir, no ens ha arribat, més enllà de la tradició oral, no ens han arribat exemples de cultura popular, doncs, de segles precedents. En canvi, i excloent, òbviament, també la música religiosa, de l'alta cultura, sí, perquè és un tipus de cultura adreçat a totes aquestes classes dominants, a la burgesia, a l'aristocràcia, en el qual incluïm la música clàssica, la música de cambra, el ballet, l'òpera, i que aquestes classes socials en van fer en el seu moment un, no només un consum cultural, artístic, sinó un espai de relació social i d'ostentació. Dèiem, la música que es desprèn de les classes populars, que eren un sector social, doncs, exclòs tradicionalment de la cultura dominant, abocades a l'analfabetisme, doncs gaudia amb aquestes cançons, amb aquests balls populars també, amb el vals, amb la polca, amb el pas doble, la mazurca, cançons de taverna, couplets, cabaret. Això és el que tradicionalment, no, aquestes formes de cultura popular. Òbviament, el folk que parlarem avui dels cantautors deriva d'aquestes últimes formes musicals, tot i que, com deies tu abans, algunes personalitats destacades, com el propi Bob Dylan, com Leonard Cohen, molts més, li acabaran donant tal profunditat a aquesta forma musical que acabaran sent admirades i reconegudes per totes les classes socials, inclús per l'elit. Per què es deriva de les classes populars? Per un supòsit essencial, i és la seva accessibilitat. No hi ha res més fàcil, més ràpid, més barat i més immediat, i en essència més accessible, que agafar una guitarra, tronar, aprendre a tocar 3-4 acords fàcils i inventar-se una lletra que suri sobre d'aquests acords. En essència, això és la música folk, la música que ve de l'alemany folk, és a dir, que se'n deriva del poble, i és
0: el
1: un...
0: El terme és volk, no? Que vol dir folk, o sigui, sí, que és poble.
1: Sí, sí, com el Volkswagen, que és el cotxe del poble, és el mateix. És aquest mètode d'expressió artístic que no requereix d'uns coneixements previs, d'haver estudiat no sé quants anys a un conservatori, uns estudis caríssims, i que, dels que sempre les classes populars no, doncs, havien estat excloses. Què trobem dins aquest fil roig de la història musical? I podríem incloure, doncs, els afroamericans amb el seu primer Delta Blues, els pioners del country, aquests que saltaven mítics de tren de mercaderies en tren de mercaderies, o més tard, inclús, podríem incloure dins d'aquesta nissaga, d'aquesta noble nissaga, doncs, els primers punks que rebel·len contra les excentricitats del rock i agafen una guitarra desafinada i es fiquen a expressar-se, o el naixement del hip-hop, també, doncs, que amb un micròfon i una base, doncs, sectors socials tradicionalment exclosos de la cultura i de la música, doncs, van poder començar a cantar i a expressar-se.
0: O sigui, que m'estàs relacionant aquí, i m'agrada molt, el folk, per exemple, amb el hip-hop, no? Que potser, aparentment, sovint els veiem com a gèneres, potser fins i tot oposats, però en realitat tenen una mica una mateixa arrel, no? Que és aquesta necessitat d'expressió per denunciar també doncs, aquestes preocupacions col·lectives. Més no, no?
1: Sí, sobretot el que deia abans d'aquesta aquesta immediatesa, aquesta facilitat en poder dur a terme aquestes formes musicals. És a dir, tu pots voler expressar una idea, un concepte, una reivindicació, el que sigui, però potser tothom no té accés a fer arranjaments per una orquestra romàntica, ni un quartet de corda, ni inclús una banda de rock progressiu. Llavors, totes aquestes formes són fàcils i accessibles. Jo crec que en essència això és el folk.

0: Quina interpretació de Joan Baez, d'aquest Irem Me Babe, que per cert m'encanta també la versió de Johnny Cash, que sí, és una de les, jo crec... No sé, és aquelles coses que també passen amb les cançons de Dylan, que a vegades t'agraden més les versions d'altres que potser fins sí, i tot la pròpia del Dylan, no?
1: Però... De fet, porto una proposta que després en parlarem, vale, de fer un dia un programa, una secció dedicada a les versions. Genial. I fer una mica de comparativa a veure què s'ha fet i què no s'ha fet, i inclús valorar nosaltres quines ens agraden més.
0: Totalment, jo crec que podríem fer una només de cançons de Dylan, saps? Sí, imagina, només de les de Dylan, eh?
1: La d'en Carlos millor.
0: I tant que sí. Què més?
1: I és algo molt bonic del folk, no? D'aquests reconeixements mutus que es van fer molts cantautors i moltes cantautores. I és que cal diferenciar aquesta cançó d'autor d'altres formes, d'altres contextos de la música popular. Primerament, i és una cosa bastant essencial, és una mica, tot ho diré així, però és una mica essencial pensar que totes aquestes cançons no busquen fer ballar, com molt bona part de la música popular. Cada cultura té les seves formes de música tradicional, cada poble té la seva, les sardanes, les munyeires, les polques, els reels, els jigs... I la veritat és que la música dels cantautors i cantautores no persegueix aquesta finalitat. De fet, es despulla totalment de totes aquestes vestidures, és a dir, no busca ni ballar ni entretenir, ni s'acompanya de grans conjunts, ni busca sovint una estètica agradable, preciosista, no busca la contundència del rock, no busca l'experimentació sonora, la transgressió, no busca res. És a dir, Bob Dylan ho va definir molt bé amb una frase que deia que una cançó és qualsevol cosa que pugui caminar per si sola.
0: És genial.
1: És genial. Després li pots fer un arranjament a sobre, però el que no pugui funcionar amb una guitarra i una veu no es pot considerar una cançó en essència. Després, bueno, doncs això és una de les formes llavors més essencials i primàries de la música, un home o una dona, amb la seva veu, el seu instrument, i això connecta una miqueta... M'ho va dir Larry David Smith, un cronista del folk americà, que connecta una mica amb la música dels trobadors medievals. Perquè, és a dir, aquestes cançons que relaten tots aquests cantautors i cantautores és el que es considera cançons de personalitat pública. I, en essència, també difuminen una mica aquesta frontera que fins als anys 40 havia existit molt a la música, que és aquesta divisió entre el compositor i l'intèrpret, sent el cantautor i cantautora qui escriu la cançó, qui la interpreta i, a més, qui ho fa a consciència en un context molt determinat. I si hem citat a Dylan, ara citarem a Joan Baez, que diu que la música folk tracta de la veritat. És a dir, s'està reafirmant aquí la noció d'autor, d'autora, per damunt de tot.

0: Pudi Gaudrí, òbviament el referent de Dylan i a qui va anar a visitar, no? I que veu reflecteix també la pel·lícula. Et va agradar la pel·lícula aquella, el biopic?
1: Em va agradar bastant. Sí? Sí, sí, jo crec que aprofundeix una mica massa en en les disputes que després va tenir amb Pete Seeger i el Festival de Newport.
0: Bueno, està molt centrat en aquell pas de del folk a l'elèctric, no? A mi em va estar bé, però clar, Bob Dylan és una figura que és tan enigmàtica que em va semblar que potser li faltava una mica de profunditat al personatge, que no l'acabava... O sigui, eren com esdeveniments biogràfics que coneixem, però em falta més de la persona, saps? Sí. Per conèixer-lo. Però clar, qui coneix a Bob Dylan? Ningú.
1: Clar, jo crec que és una mica una personalitat, com tu deies, supercríptica i super... Sí. I a més a més que... I és una cosa que respecto molt d'ell, que s'ha anat... que s'ha anat mutant al llarg del temps, s'ha anat adaptant a tots els canvis, que és una de les coses que reflecteix, com va introduir el rock dins del folk, com a tots els folkies això no els hi va agradar. De fet, tinc una anècdota, és que el vaig anar a veure l'any passat, si no m'equivoco, a
0: Fadors,
1: al Liceu. Sí. Vaig anar-hi amb mon pare, que el saludo des d'aquí, que és un gran, grandíssim fan de Dylan de tota la vida, des de jove, i vam pagar molts diners per anar al Liceu, primer cop que hi anàvem, a veure Dylan, i a mi em va agradar. El meu pare va sortir absolutament decepcionat perquè va dir no ha tocat ni una de les seves cançons famoses. Es va dir que no va dir ni bona nit ni...
0: Però això és un clàssic de Dylan, en realitat. Que no digui ni no es dirigeixi al públic ni faci res, després fa més diversions... Super...
1: Va tocar...
0: Però jo vaig estar no sé quin dels dos dies i jo crec que va tocar alguna clàssica, va tocar, eh?
1: Va tocar l'últim disc, un disc de blues molt maco, sí. Que va sonar fantàstic, sí. Però no va ni tan sols reversionar, que és allò que fa a vegades que reversiona, sí, els seus clàssics. Que va, és això mateix. Però jo ho respecto molt.
0: Estava enrabiat ton pare.
1: Exacte.
0: Doncs parlàvem de Buddy Guthrie, que era doncs referent de Dylan, no?
1: Sí, i una mica de l'essència de què és això de la música folk, de la música dels cantautors. Ens havíem quedat en això, en despullar

0: noció d'autor, que és una cosa que no estava a la música popular, encara estava una mica desdibuixada. Què més? A la vegada aquest individu no és una illa, no és un individu separat del seu moment històric que li ha tocat viure, sinó que és fill d'un context determinat amb el qual s'hi relaciona. Llavors és això com el folk, com aquestes cançons dels cantautors reflecteixen doncs, una manera de veure i entendre aquest món que el rodeja.
1: Hi ha una frase, que estàvem parlant de frases, citat a Dylan i Joan Baez, a mi la que més m'agrada és la que tens apuntada aquí, eh?
0: Sí.
1: Aquesta és increïble.
0: Aquesta és molt bona i la va dir l'Aran Lomax, que qui no el conegui va fer una tasca impressionant com a etnomusicòleg, va recórrer els Estats Units i el món sencer, crec que va arribar a l'estat espanyol, també.
1: Sí, aquí va fer gravacions l'Alan Lomax també, sí. O sigui, a Catalunya.
0: Sí, enregistrant doncs, això, música popular, que fins llavors és com hem començat una mica el programa dient doncs, aquest tipus de música popular, el no disposar de partitures ni enregistraments sonors, doncs, es perdia totalment i ella es va dedicar doncs, a anar-ho enregistrant arreu del món. Com dèiem, Alan Lomax va destacar això de la música popular dient que la música folk és el diari sonor de la humanitat.
1: Uau, em sembla preciosa aquesta frase.
0: És per tatuar-se-la.
1: Sí, és preciosa, sí, sí.
0: Sí, sí. Què ens referim o què es referia Alan Lomax amb aquesta frase? Doncs que la música popular ha impulsat la recuperació de llengües vernacles, no?, que s'han vist amenaçades, com després veurem aquí a casa nostra, però arreu del món, per l'anglès, per l'espanyol, per qualsevol tipus de llengua. Recuperació d'aquestes llengües s'ha hibridat, hem dit abans, un home, una dona amb una guitarra, però a la vegada s'ha hibridat amb tot tipus d'instruments propis de cada cultura i ha reflectit els sentiments, els anhels, les pors de totes les societats i pobles del món.
1: I que important aquesta documentació, perquè en aquest programa parlem moltíssim de com les noves eines estan canviant la música, a vegades parlem molt d'intel·ligència artificial, i si bé és cert que una de les pors de la intel·ligència artificial, per bé que molts artistes doncs, la fan servir també com una eina per fer noves creacions musicals i que d'aquesta manera doncs, també es construeixen estètiques sonores molt interessants, però si bé és cert que en línies generals la IA tendeix a una certa homogenització de la música, no? I que interessant doncs, que tot això que ho classifiquem bé, que ho documentem bé, que no ho perdem i que doncs, amb el pas dels anys això no es vagi difumint, no? I que, doncs, per exemple, tasques com la de l'Alan Lomax o ara no recordo el nom...
0: Aquí a Catalunya ho ha fet l'Artur Blasco.
1: L'Artur Blasco, gràcies, que no me'n recordava del nom.
0: Blasco,
1: gràcies.
0: El País Valencià, això donaria per fer un altre programa.
1: Fem un altre, sí, si vols.
0: Al País Valencià hi ha el Pep Jimeno, el Botifarra.
1: Exacte, sí.
0: I és un tresor antropològic dels pobles bestials.
1: Efectivament.
0: I té molt a veure també amb les identitats col·lectives, és a dir... Bé, el primer programa que vaig venir aquí a fer de la Guitza, a la Barrera del So, va ser precisament com el rock havia homogenitzat. Tu parles de la illa, però el rock, el pop, totes aquestes coses que venen d'imperis tan grans com els Estats Units o Anglaterra han homogeneïtzat la cultura musical del món.
1: És que al final la illa no, també es pot llegir un altre cop com la revolució del rock i de l'electrificació de la guitarra, no? És a dir, que són canvis tecnològics que segons com poden amenaçar, diguéssim, el que hi havia abans, perquè, clar, segons com doncs, es veu d'una manera...
0: Sí, és algo molt bon... és algo horrible de l'actualitat, que tu te'n pots anar a l'altra banda del món i tenir la mateixa cultura gastronòmica, musical, de l'oci, del tot, que aquí a casa teva, però és que abans, fa 50, fa 100, 150 anys, d'un poble al poble del costat... la cultura és totalment diferent. L'altre dia vaig descobrir que hi ha una cançó, la de la presó de Lleida, que es canta diferent a cada regió i és un tresor antropològic, això, que és bestial.

0: This Machine Kills Fascists, no? Tenia escrit a la seva guitarra el Buddy Guthrie, i tu ara has volgut connectar, doncs, la guitarra de Guthrie amb, per exemple, la guitarra de Raymond.
1: Exacte, és pràcticament...

0: I anem concloent ja, dient això de la que els autors agafen, com dèiem abans, un instrument i comencen a aplicar a la cançó la seva visió que tenen del món, doncs aquesta visió pot i hauria de ser amb un esperit crític, dèiem Woody Guthrie amb el disc This Machine Kills Fascist, podríem dir Víctor Jara, i aquí a casa nostra tenim un exemple de transcendència fantàstica, que és la nova cançó, que és aquest fenomen cultural que es va donar als Països Catalans, als 60, als 70, i que reuneix tot això que hem anat desgranant fins ara, el desenvolupament dels cantautors i cantautores d'una manera bestial, amb un gran talent literari, una poètica, un desenvolupament de la poètica transcendental, i sobretot un compromís ferm amb la llengua catalana i la política del moment històric que vivien del tardofranquisme. El període d'or de la nova cançó s'hi arriba per dos camins diferents. Per una banda hi havia els 16 jutges que es formen als 60-70 per Espinàs, Miquel Porter, Remei i Margarit, amb el propòsit, sobretot, de normalitzar i defensar l'ús de la llengua catalana. La seva major influència, la que agafen i comencen a adaptar i a traduir, és la cançó protesta francesa, sobretot un referent molt clar que tenien, que era Georges Brassens, que també és un altre gran referent dels cantautors europeus dels anys 60, i més tard, doncs, s'hi van afegir els 16 jutges, grans noms que l'audiència coneixerà, com Quico Pi de la Serra, Guillermina Mota, Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet i, més tard, Lluís Llach. Per una altra banda, també tenim que hi va influenciar el grup de folk, que si bé els 16 jutges agafen la influència francesa, el grup de folk s'hi creen com a alternativa per adaptar el folk americà que estàvem escoltant, no, del Woody Guthrie. Va haver-hi una mica com el seu moment fundacional, va ser el maig del 68, que va haver-hi un gran concert al Parc de la Ciutadella, que està enregistrat, hi ha un disc, amb més de 9.000 assistents, i dins d'aquest grup de folk una mica heterogènic...
1: Hi havia el teu pare o què?
0: No, el meu pare era, en aquell moment, era
1: més
0: molt,
1: jove,
0: molt jove. Molt
1: era
0: jove.
1: Més jove, clar.
0: El meu pare va anar, que ara ho explicarem, a les 6 hores de cançó de Canet de Mar, i dèiem, en el grup de folk hi havia, doncs, el Xesco Bosch, el Jaume Arnell, el Pau Riba, els germans Batista, Maria del Mar Bonet, que jugava una mica...
1: A les dues bandes.
0: I l'Ovidi Montlló, que l'Ovidi Montlló curiosament el va introduir la Montserrat Roig en el grup.
1: Sí.
0: Que era... Llavors, sigui d'un vessant a un altre, la nova cançó no és aquest gran paraigua que xupluga tots aquests noms d'aquests grans cantautors i cantautores, que al principi va començar com algo molt molt polític, molt amateur, molt informal, i en els 70 ja es va anar professionalitzant sobretot aquests noms que hem esmentat aquí, que no són els únics, però que hem esmentat aquí, que es van anar professionalitzant amb el temps. On actuaven? Doncs això, en parcs, en auditoris, a les cotxeres de Sants van actuar-hi molts cops, a les universitats, i molts d'ells, Raimon, l'Ovidi Montlló, tenen concerts enregistrats a l'Olímpia de París, que era com el gran temple dels cantautors del moment. I res, els seus concerts, doncs, esdevenien grans mítings polítics on es deixava latent el ferm compromís amb la llengua catalana i també amb una noció de Països Catalans, perquè no només passava a Catalunya. Hi havia molts cantautors i cantautores del País Valencià, de les Illes, inclús menys coneguts, però alguns noms com Pere Figueres, que venien de la Catalunya Nord. I molt, també un compromís molt gran amb els moviments obrers d'esquerres de caràcter antifranquista. Precisament aquest règim, moribund en els darrers anys d'existència, va intentar perseguir, va censurar, va tractar de cancel·lar concerts, publicacions de la nova cançó, però la veritat és que el seu suport i influència popular esdevingué imparable.
1: Sí, a vegades, doncs, es publicaven amb altres noms, algunes cançons o tal, per intentar, doncs, passar la censura, però al final, òbviament, la potència d'aquella música i d'aquell moment, no?, que era aquell moment una mica més d'obertura, doncs...
0: I paradoxalment va ser l'Església, en molts casos, petites parròquies, qui van acollir doncs, aquest tipus de concerts, perquè no era el mateix que l'Església demanés un permís, no?, la parròquia del no sé què, del no sé quantos, que no que ho fessin uns joves melanuts allà amb les senyeres i tot plegat.
1: Clar, clar, clar, i tant. Deia Raimon, jo vinc d'un silenci, i com sintetitza també aquesta frase, que avui parlàvem molt de frases, no? Aquesta, doncs, llarga història també d'opressió, de lluita, no? I amb aquest silenci, doncs, que a través d'aquests cantautors s'estava trencant, i de com ells cantaven una mica la lluita de la gent comú, no?
0: Sí, sí, com a través de, bueno, trencar el silenci amb la paraula, i la paraula convertida en cançó, i una cançó accessible per l'autor, per la persona que la pugui escoltar, i també accessible per qualsevol que a casa seva vulgués agafar una guitarra i amb els seus companys de convallar del no sé què, del grup de la barròquia del no sé què, doncs cantar aquestes cançons i tenir aquest esperit col·lectiu.
1: Avui esperit col·lectiu, en aquesta guitza. Bé, sempre, el Carles sempre ens porta, doncs, música, i sempre ens porta propostes que són, si a vegades parles de concerts, òbviament com a actes polítics, ens portes tu normalment aquí la guitza,
0: Bueno, tenen una transcendència política en tots els seus contextos, perquè era un acte de les cotxeres de Sants de la nova cançó, Raimon, cantant El vent, o Jo vinc d'un silenci, té una transcendència política, però el Primavera Sound també té una transcendència política, potser per l'altra banda, però tot té una lectura i està subjecte, no, doncs, aquesta interpretació, i a veure quina transcendència té en el moment històric.
1: I per això ve el Carles, doncs, de tant en tant, a fer-nos aquesta triangulació, a connectar-nos, doncs, aquesta mirada més crítica, també un cop passat el temps, no?, amb la història i també amb la música. Carles, és un plaer sempre saludar-te. Queda, i que vinguis aquí, queda dit també això, si ens estàs escoltant abans del 22 de maig, doncs recorda que tens aquest concert d'en Carlos a la sala Paral·lel 62. Si ens estàs escoltant en digital, probablement estàs disponible per anar aquesta nit a aquest concert, i que això, que sempre és un plaer de rebre't i que vinguis. Gràcies, Carles.
0: Ara és dir, gràcies a tu. La darrera

0: La música de Joanes, Police Woman, i és una de les artistes internacionals que ha actuat a la sala La Nau de Barcelona, omplint l'espai de música, de llum, d'energia vibrant del públic. Però què passa molt abans del concert? Com funciona exactament una sala de concerts? Quina és la feina de gestió, de coordinació, de direcció que hi ha, doncs, abans de l'espectacle a l'escenari? Avui a les Professions de la Música volem descobrir la feina de gerent de sala. I és per això que avui, doncs, saludem el Gustavo Guillamet, que és el gerent de la sala La Nau. Què tal? Com estàs, amic?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí.
0: Molt benvingut. No sé si estàs cansadet, amb son, perquè probablement veu tenir bolo, doncs, aquest cap de setmana. Ara estem gravant aquesta entrevista en un dilluns, que és un dia, no sé si és gaire bon dia per parlar de música i de sales.
1: Sí, home, sí. A més, jo presencialment tampoc et mentiré, tampoc hi estic allà. A mi el que em toca més el dilluns és una mica el feedback del finde. Doncs, home, sí que és un dia que és un matí i és un dia que va carregadet de coses i que normalment són positives.
0: El que en diem feina d'oficina, eh? Que a vegades el món de la música està plena de feina d'oficina.
1: Absolutament.
0: I que és més, doncs, no es veu tant a primera vista aquesta feina, no?
1: Exactament. I aquesta és la meva i la d'altra gent que treballa a la nau, que tu coneixes molt bé, com podria ser el Pato, la Tere, en fi. El mateix Alan, no?, que està aquí i allà també.
0: Molt bon equip,
1: Molt bon equip, sí, sí. I hi ha molta feina d'oficina, que és cert que no és el que es veu normalment, no? Però...
0: Sabem, doncs, que quan veiem un concert, ara ho estem dient, no?, hi ha molta feina. De fet, a les Professions de la Música hem parlat, per exemple, de feines com el tècnic de PA o el runner, que potser són feines que es veuen més concretament el dia del concert, no? Però la feina de gerent de sala... Què és exactament? Hem de pensar en una cosa més transversal?
1: Sí, hem de pensar al final que és aquella persona que parla una mica amb tothom i que fa que, o intenta, que tot vagi una mica rodadet, no? És a dir, els engranatges una mica, no? Bueno, tu t'has comunicat amb aquest per fer aquesta feina, això com va, l'altre... Després, home, el gerent de sala, com el gerent de qualsevol... altra empresa, una mica, pues, en marrón va, marrón viene, no? Vull dir, no ens enganyarem, no? Ja, això va amb el sou. Però bé, vull dir, al final, tu ho has dit al principi i jo és que t'ho dic perquè és totalment veritat. Al final, si tens un equip com el meu, aquesta feina es fa fàcil i és una feina, vull dir, que no és molt àrdua, eh?
0: Ho dèiem, que és un equip que coneixem bé, doncs, perquè ja sabeu que fem l'Acústicament Fest, que per cert el farem, doncs, el proper dia 28, i el farem a la sala La Nau. Doncs bé, coneixem la part de l'Alan, que s'encarrega de tot el que és la sala, que és un interlocutor per nosaltres excel·lent, la Tere també amb la producció, el Pato amb la comunicació. Però tu, per exemple, m'imagino que estàs també en planificació de programació, control financer, supervisió tècnica... Quan a programació, per exemple, quina és la teva feina? Parles tu amb els promotors o com funciona?
1: No, aquí qui porta el pes de la programació és el Pato. El que passa que ho fa, jo el que faig amb el Pato és un enorme professional, com la copa d'un pino, que diuen, i llavors, bueno, jo bàsicament el que comento amb ell, nosaltres juguem la sala als promotors, no som nosaltres els promotors. Llavors, una mica el que hem de fer és, bueno, tenim 7 dies a la setmana i els hem de repartir amb el que rebem, no? És a dir, jo vull tal dia, i una mica, doncs, bueno, negociar aquí i allà. És a dir, jo acabo, el Pato, diguem-ne, que em presenta, per dir-ho d'alguna manera, el que seria el planning, i jo amb ell, doncs, l'acabo de donar l'okay, per dir-ho d'alguna manera. Però no t'enganyaré que qui fa la feina de programació, la gran feina és el Pato.
0: I amb quanta antelació s'ha de fer tot això, no? I de quina manera us coordineu? Perquè aneu molt plens.
1: Clar, has de tenir en compte que això sí que és curiós, perquè nosaltres, mira, ara m'ha arribat un mail, per donar-te un exemple, m'ha arribat un mail aquest matí d'algú que preguntava, que és raro, no?, deu ser una cancel·lació, o algú, d'algú que em preguntava per fer un concert del 20 al 30 d'aquest mes. Això m'ha arribat, això és raro, eh?, però això m'ha arribat aquest matí. Doncs, de la mateixa manera que m'ha arribat això, estem programant coses pel 27 o pel 28. Fins i tot. Vull dir que hi ha de tot. Lo normal un promotor que ven entrades, una gira i tal, normal, són de 6 mesos a un any d'antelació. Uh-huh. És a dir, que et demanin la sala i tal i qual. Però bueno, després hi ha coses com aquesta, no?
0: I m'imagino que com a gerent tu també has de fer que tot el trencaclosques quadri, no? És a dir,
1: exactament.
0: Clar, la línia de programació ha de ser una, entenc que són bandes, per exemple, doncs, que lloguen la sala, però també depèn de quina banda, tu també has de garantir també els teus guanys, és a dir, suposo que garantir que vingui la gent a sala, garantir que et consumeixin a les barres, no?
1: Sí, bueno, això és una cosa que nosaltres som... No m'atreveixo a dir, som l'única, tal, perquè vés a saber, no coneixo totes les sales d'Espanya, però m'atreveria, segur que no m'equivocaria, quan et dic que som l'única sala... Ojo, quan dic sala, em refereixo al circuit professional, no em refereixo, en tots els aspectes, al bar irlandès, perquè això ja és un altre tipus de bar, és un altre negoci, no? Però de sales del circuit professional, jo diria que a Espanya som l'única que no és discoteca, també. Per què et dic això? Perquè quan també ets discoteca, que és la majoria dels casos... bueno, és a dir, els teus guanys venen d'on venen, que és de la disco. Llavors, a l'hora de fer els concerts, bàsicament, és una mica l'organització del propi concert, però poc més que això. No busques la rentabilitat, t'és igual, una mica. En el nostre cas, no tenim un altre que buscar-li la rentabilitat, perquè nosaltres no som discoteca, nosaltres som sala de concerts, locals d'assaig, fem assajos professionals, gravacions en directe. Llavors, clar, sí que hem de veure que, sobretot els caps de setmana, s'ompli la sala, els projectes que estiguin més a prop d'un sold out o ja del propi sold out. I no et mentiré, que es begui una mica de cervesa, és a dir, que les barres funcionin, perquè si no se'ns fa difícil arribar a aquesta rentabilitat.

0: Les sales de mitjà i petit format sou la base, una mica, de la piràmide de la música en directe, no? Però sovint no sempre sou les que teniu els marges doncs, més grans, no? Ara ho estem explicant. Sents que d'alguna manera et sents recolzat per la ciutat, per les institucions? A vegades parlem de que no sabem si les institucions doncs, es valoren el patrimoni i el teixit cultural de la ciutat, no? A vegades tu ho dius ara, nosaltres només som sala, no som discoteca, no? Però a vegades sí que se senten les sales també com que les tracten potser com a locals d'oci nocturn, no? Què en penses d'aquest punt estratègic, potser difícilment estratègic, d'estar enmig, no? De l'estament de la música.
1: Sí, bueno, és complicadet. Si recolzen més o més, a mi tampoc m'agrada... No soc molt del rotllo ploramiques, no?, que diuen, però que al final t'has d'espavilar amb el que tens. Però sí que és cert que es podria recolzar més. Jo, hi ha una frase que vaig dir el seu dia, és a dir, un país sense cultura és un país pobre i trist. Vull dir, i això és així, no? Llavors, la cultura, bueno, fins quan, no? Quan l'has de valorar? I com la valores? Amb euros? Amb això? Amb allò? Amb suport, vale, aquí seria llarg parlar d'això, però sí que s'ha de valorar, és a dir, i a més, amb un projecte com és una ciutat com Barcelona, és a dir, que al final, què és Barcelona, o què volem vendre, no? Que és, Barcelona necessita tindre una cultura activa, en fi, una cultura potent, top, per dir-ho d'alguna manera, no? Que la té. Que la té, però podria estar més recolzada, jo crec que sí. Sí.
0: Últimament estem assistint també al tancament d'algunes sales, no? Per exemple, la Descomunal ha dit doncs, que tancarà a finals d'anys, ho explica una mica, doncs, per una mica el desgast, també intern, però també extern de diverses sancions i denúncies que hi ha hagut per part també de queixes dels veïns de Soroll, el Molino ara també doncs, la promotora ha deixat ha abandonat el projecte, quan estaven fent doncs, les obres d'insonorització, va tancar la tèxtil, el Milano ara és un restaurant italià. Per què passa això? No? Vosaltres teniu la sort de que no teniu gaires veïns, em sembla, no?
1: No tenim veïns.
0: Això és una sort molt, molt important, eh?
1: Sí. I jo entenc perfectament, jo entenc les dues parts, eh? És a dir, no estic amb el punt aquell de... Bueno, però les sales han de tancar... Bueno, si tu fossis veí de... Vés a saber de quina sala, ara no vull dir... Doncs probablement també tinguis un problema, no? Jo tinc un fill de 6 anys, escolta, que també ha de dormir, ha de descansar i... En fi, que entenc... Jo aquesta és la part que entenc que per l'Ajuntament, pel districte de turno, no deu ser fàcil. No voldria estar jo tampoc allà, eh? Vull dir que les coses al seu lloc. Però tampoc ens podem carregar la cultura només... És a dir, hem de trobar, no? És difícil, aquest terme mig, que no és fàcil, però bueno, és una pena. Tot això que m'acabes de dir, totes aquestes sales que jo he parlat amb... Les de Descomunal vaig parlar, amb la gent del Molino també, i bueno, és una gran llàstima. Nosaltres tenim aquesta sort, per sort no tenim veïns, però bueno, és el que et deia del tema de la discoteca. Nosaltres el que tenim és que, per contra, tenim una ocupació màxima, és a dir, aquest any acabarem aquest any amb més de 300 concerts. Uau. Si comptes que jo tanco pràcticament tot l'agost, fes números.
0: Uau.
1: Clar, és pràcticament diari. I assajos, en fi, ens dediquem en ple. Clar, jo sí que de vegades no procuro que no tal, perquè no m'agrada per la vida del superheroi de la cultura, no? Saps allò, eh? però sí que és cert que jo em dedico en ple a la cultura, és a dir, als assajos, a les escoles, als concerts del circuit professional, a les gires, a les gravacions, no veig res més que això, no? És el nostre dia a dia i és el... Llavors, bueno, per això crec que és important mantindre espais com la nau i com d'altres, evidentment.
0: La insígnia una mica de la nau és aquesta, és que és un espai de creació que no només és una sala de concerts, sinó que també són bucs d'assaig, etc. A vegades doncs, sí que tenim sales associades o potser sales associades a línies de programació, no sé, penso a l'Apolo, doncs que el relaciones amb l'indie, l'electrònica, no sé, el seu dia, el Celeste, amb l'Ona Laietana, aquí el garatge club amb el punk hardcore, no? Les sales de concerts han de tenir alguna línia de programació concreta? És una qüestió únicament com de moment històric, o han de tenir alguna insígnia i algun segell propi? En el cas de la Nau, potser seria també aquest vincle amb els books i en el moment en què es crea la música?
1: Jo crec que, és a dir, per respondre, no crec que hi hagi que cada sala hagi de tindre una línia, ja que les tenen, no? Que tenen una línia més clara, doncs jo em dedico més al món del metal o del hardcore i tal i qual, o ja, però no crec que hagi de ser així, és a dir, però sí que estic totalment d'acord amb tu, que la Nau, si té aquesta encina, aquest segell o aquesta ànima, és aquesta, és que va des de, bueno, el que et deia, no? Les escoles, els books d'assaig, acabant amb el concert del circuit, professional. Aquest és el tema de la Nau, no? I jo la veritat és que, mira, sóc sincer, vull dir, no, els books costen de rentabilitzar, però no els voldria perdre per res de la vida, perquè precisament ens donen. Jo als books he viscut coses, bueno, tremendes, que em sembla que aquí l'Alan ja va explicar el seu dia,
0: no? Sí, és que l'Alan va venir a explicar també com funcionen els books d'assaig, i allà hi havia assajat ni més ni menys que, per exemple, Patti Smith.
1: Sí, i el Serrat. Sí, jo va haver un dia que vaig seure al sofà de la Nau als books perquè els tenia ja els tres i dic, home, ja els coneixia els tres, evidentment, ja en tinc confiança com per demanar-los. Vaig seure al sofà, ja te'l coneixes, aquell sofà que hi ha a la recepció, el Serrat, el Macaco i el Santiago Serón.
0: Uau! Vaya trio.
1: Sí, els vaig treure cadascú del seu espai i vaig dir, ara m'heu de fer un favor i hem de fer una foto aquí al sofà. Perquè... I clar, passava gent que estava, un altre que anava a pixar o que anava, vés a saber, o a demanar-se una cerveseta o el que fos, i clar, flipava. Deia, ostres, però...
0: No? I per què el Serrat, l'Auxerón, trien la Nau?
1: Bueno, doncs m'imagino... Bueno, el primer és perquè tenen un espai que és idoni per el que ells necessiten, que és treballar, perquè al final aquesta gent no ve, és a dir, no ve a passar el temps, sinó que ve a treballar, ve a fer uns assajos concrets perquè hi ha una gira, hi ha una gravació o hi ha un concert concret, vull dir això. I llavors ells, el temps sí que... El tiempo es oro, ¿vale? Mm-hmm. Llavors, un espai idoni per treballar, i m'imagino que una mica la solera, també. Jo, perquè estem parlant de gent que té els possibles com per tenir el seu propi local, o, és a dir, o llogar-se un lloc que sigui molt més íntim, i que jo m'imagino que si venen a la Nau, doncs també és per aquesta solera, no? Jo tinc amistat i els coneixo els tres, i la veritat és que, bueno, el que més coneixo és el Santiago Serón, que tinc una bona amistat, i estic segur de que part de... Vull dir, si bé és part per això.

0: El Mononion, que també l'hem vist actuar dalt de l'escenari de la Nau, i ara deies aquesta solera, no? Què t'agrada més a tu de la teva feina? Potser també aquesta relació... Al final s'estableix una relació propera també entre músics, que potser és un dels motius pels quals, per exemple, doncs, venia a l'Auxerón, deies, no?
1: Què és el que més m'agrada de la meva feina?
0: Sí.
1: Buf, home, al final el que més m'agrada és viure d'algú que m'agrada, i em refereixo de no la feina en si, del mail que contestes o la trucada que fas, sinó el despertar-te cada dia i saps allò de transvestir-se, no? No, però bueno, això li passa a moltíssima gent,
0: sí, sí.
1: Que es desperta al matí i que s'ha de posar, s'ha de posar un traje, un tal, un qual, o ha de prendre una actitud que potser no seria la seva, i quan acaba la feina es torna a tal. Jo no, vull dir, soc qui soc i des de fa molts anys i m'agrada qui soc, per dir-ho d'alguna manera. Això és lo principal, en el meu cas en concret, això és molt personal, Després, el que m'agrada molt de la meva feina és que em puc gaudir de concerts boníssims, de conèixer artistes que en soc fan, i sobretot de treballar amb un equip que hi ha gent que més, hi ha gent que menys, evidentment, perquè porten més anys o menys, però que jo tinc una amistat important en part del meu equip. Mm-hmm. Important, vull dir que passem els Nadals junts.
0: Que fort.
1: Clar.
0: Uau.
1: Fins a aquest punt. Clar,
0: uau,
1: clar.
0: Sí,
1: no? Amb el mateix Alan, que tu coneixes bé,
0: sí.
1: Jo passo tots els caps d'any a casa.
0: Que bé, quina meravella.
1: Clar, per això vull dir que després construeix...
0: Se'l nota content, també, l'Alan. Bueno, és que és molt maco.
1: És molt maco, l'Alan. Sí. És molt maco. Però clar, construeixes aquesta relació, no?
0: I un mal dia a la teva feina, què és?
1: Pues un mal dia és quan les coses no funcionen. Quan, perquè hi ha dies que les coses, per lo que sigui, no funcionen. És a dir, quan són coses que funcionen normalment, que dius, però com pot ser? Però bueno, pues no arriba, no sé què, tal i qual, aquest et cancela, l'altre no sé què, s'altre... A veure, el pitjor dels que ens dediquem al directe és quan se't trenca... Avui la PEA no sé quantos, o l'aire condicionat, una tonteria com l'aire condicionat, com se t'espatlli l'aire condicionat, o els lavabos, o... Això són moments molt crítics, perquè nosaltres hem tingut... S'han espatllat els lavabos 10 minuts abans d'obrir portes per 500 persones. I ara què fas? Surs al micro i dius... Escolta, avui tothom que no pixi, sisplau. Clar, vull dir... No, doncs has de trobar la manera de que allò funcioni. Has de trobar la manera. Has de trucar, evidentment, a algú d'urgència i posar-te tu i aprendre tu com arreglar un lavabo.
0: També,
1: Home, tu diràs. Uh-huh. Sí.
0: I que et cancel·lin un bolo, també deu
1: bueno,
0: ser...
1: Bueno, que et cancel·lin un bolo, sí, és una feinada, és un tema, sobretot per nosaltres, no tant potser el que també té una programació de discoteca, perquè tal, sinó perquè per nosaltres, clar, és un dia on tu tens... Depèn de quan tu cancel·lin. Aquí el quid de la qüestió és amb quin marge. Uh-huh. Si és en dos dies, fatal. Si és en un dia, pitjor encara. Si és en un mes, encara pots buscar alguna cosa, però ja t'ho has de muntar tu. És a dir, un promotor que ven entrada d'una gira no et llogarà a la sala un mes abans, te la llogarà, com dèiem abans, clar, un any abans. O tal. Llavors és aquell moment on nosaltres aprofitem, també és cert, que aprofitem aquests moments per fer concerts gratuïts, de gent que coneixem, tal, i hi ha que surten molt bé, i vull dir que... Bé, ens espavilem, tu, que ja et dic que allò del programiques tampoc... T'espaviles.
0: Però una pregunta també, i continuant també amb el... Bueno, al final, la quadratura financera, que és prou important, és bàsica per una sala, si no, no es podria continuar amb la seva activitat. Com, per exemple, doncs, aspectes com l'augment dels costos de producció, jo que sé, la inflació. O sigui, només la vostra factura de la llum ja deu ser guapíssima,
1: maca,
0: saps? Sí, la factura de la llum, això, el que deies, l'aire condicionat, els preus de les gires, també potser venen artistes internacionals i ha augmentat també el cost de on dormen, on mengen, per tant, entenc, augmenten els seus catxets, no? De quina manera tots aquests moviments repercuteixen també a la sala, no? Que al final són augments de costos per part també vostra, saps?
1: Tot repercuteix a la sala... al propi públic que ha de venir i que ha de consumir i que s'ha de pagar una entrada. Jo els catxers, per exemple, sí que no vull dir, m'entero per què tal, però no és el meu tema, perquè jo no els pago aquests catxers, els paga el promotor. Però sí que el promotor, doncs, a lo millor diu, doncs, anem a una altra sala més barata, o no farem aquest... Mira, perquè ens costa, no sé què, i no ho acabo de rentabilitzar, aquest any no farem Barcelona, farem només Madrid, o no passem per Espanya. I, clar, després, evidentment, també et trobes... que en aquest món et trobes de tot, perquè no li afecta de la mateixa manera la inflació a un americà que a un noruec, que a un francès, que a un... Llavors, bueno, això també ho has de veure des d'aquest punt, no? Perquè hi ha qui ve i sembla que no, que la vida tal o... Llavors, bueno, sí, ens acaba afectant, evidentment que ens acaba afectant, però amb això hem de jugar, no? Vull dir, jo ara que veig que la inflació puja, no sé què, les guerres, no? I totes aquestes històries, també hi penso, evidentment, el primer que hi penso és en tota aquesta gent que han mort, pobres, no? I vull dir que és un desastre. Però, clar, al final acabes pensant també amb el teu, no?, amb el teu nicho, i dius, ostres, totes aquestes inflacions, al final, què hi farem amb tot això, no? On arribarà? Com ens penalitzarà a nosaltres? I segur que ho farà.
0: I quina és la manera de fidelitzar un públic?
1: Doncs no t'ho sabria dir realment. Jo et puc parlar... Em parles des d'una sala o com ho fa un artista?
0: Des d'una sala, sí.
1: M'imagino. Sí, jo m'imagino que és fent... nosaltres el que fem a la nau és que fem aquesta premissa des del bon principi, és treballar amb la... ja sé que és un tòpic, però amb la màxima il·lusió possible. I buscar, sempre ho he dit jo, buscar aquest equilibri que de vegades no... d'altres sí que és fàcil, però de vegades que no, què és? Qui ha de sortir content de la nau? Ha de sortir content l'artista, el promotor, el públic i la gent que hi treballa, que això és important. Mantindre aquest equilibri, això no és fàcil. Això és com una mena de quimera, no? Que jo crec que és bo tindre-la allà, com a objectiu. Que arribes, vale, que no arribes, però que no el perdis com a objectiu. I jo crec que amb aquesta premissa... pues és quan arribes, ja a mi, t'ho dic de debò, ja, molta gent que em felicita. Hòstia, vaig a la nau, i que bé, i la gent de la barra, i que estic super a gust, m'encanten... I a mi em fa molt feliç, evidentment, això, no?
0: Bé, jo t'ho puc assegurar, perquè un dels motius també pels quals nosaltres fem l'Acústicament Fest és perquè ens hem sentit molt ben tractats, molt ben cuidats, i també per la qualitat del so de la sala. I de les llums.
1: Sí.
0: O sigui, la sala se sent molt bé.
1: Sí. Molt bé, molt bé. No t'enganyaré.
0: Sí.
1: Molt bé. La sala té una qualitat de so que és d'estudi de gravació, realment, no? Després ja té aquesta mida, no?, que et permet un artista que potser, no?, que ja té un nom, no? Home, evidentment no estem parlant de Bruce Springsteen, no? Estem parlant d'artistes ja mitjans i tal, que els tens molt a prop, no? I aquest poder gaudir d'aquest concert, hi ha molta gent que toca a la nau i que després toca un festival o toca a una altra sala més mainstream, i que ja l'experiència, m'ho ha dit molta gent, l'experiència evidentment és totalment diferent. També nosaltres tenim una infraestructura tant de llums com de PEA, és a dir, bàsicament, los euros que hemos pagado, por les factures, ¿vale?
0: I ara la pantalla...
1: Clar, perquè al final tot això és un... Això és com els cotxes, és a dir, oi que no funciona igual un Mercedes que un no sé quantos? Doncs, bueno, això és el mateix, és a dir, si et compres la PEA cara, aquella bona, que no sé quantos, les llums... I tens, evidentment, operaris que tenen aquest nivell, i tot és d'aquest nivell... pues al final, no?, et surt un concert d'X nivell.
0: Totalment, i així és, i així el podrem repetir, doncs, el proper dia 28 de maig. Gustavo, m'encanta que hagis vingut a explicar una mica, doncs, la teva feina, una mica més la sala. Ara, avui, per exemple, què et queda per fer? Avui què faràs?
1: Ui, avui em queda encara. Sí. Ara, bueno, de fet, quan m'has trobat allà esperant a la sala, estava contestant al Pato i tal. Ara, probablement, doncs, dini amb un altre soci, de la nau, el Dani, que el coneixes
0: el Dani,
1: perfectament.
0: El Dani,
1: i llavors doncs seguia amb mails, amb trucades. De fet, avui pujo a casa, perquè jo no visc a Barcelona, i vaig baixant molt i tal i qual, i només dic, jo tinc dues horetes i mitja de cotxe. Me les passo al telèfon.
0: Ja, ja.
1: La gent em diu, hòstia, conduce con cuidado, eh? No et dormis? Dic, no, si vaig al telèfon. Home, dormir-se una trucada ja seria un nivell. Però vull dir que em queda doncs aquesta gestió, veure una mica el que ha passat el cap de setmana, si hi ha algú que millorar, si tal i qual, i sobretot encarar aquesta setmana que ve i parlar amb el sector tècnic, producció, programació, en fi.
0: Sí, el primer que ha fet quan ha arribat i ens hem vist ha sigut... El Pato li ja ha publicat no sé què, que encara sí. No li heu enviat.
1: Ah, exactament.
0: I jo just li he dit, dic, li acabo d'enviar a Gustavo. He anat una mica tard, però li acabo d'enviar.
1: Sí, a més m'ha caigut el xaparrón, sí, sí. Que mira, ara, aprofitant que estic a un medi d'abast mundial...
0: Mundialíssim.
1: Ostres, tu, el de l'iPhone és tremendo, no? No l'encerta mai. Clar, ja agafo la bici. Mira, això ho he aprofitat per fer aquesta crida. A veure si li passa a tothom, no? Vull dir, jo miro i allà no fica que plou.
0: Ja, ja, ja.
1: Però després em cau el xaparrón del segle a sobre. I bueno, no? Mira...
0: No, si estàs mulladíssim. A partir d'ara, espai de denúncia aquí a la Barrera del So, també, queixant-se amb els iPhones, que realment no sé, és que anunciava doncs, un temps normal i ha caigut un plujum que al·lucines. Gustavo Guillamet, moltíssimes gràcies per haver vingut avui.
1: Gràcies a tu.
0: I gràcies per tractar-nos també.
1: Gràcies a vosaltres per venir i estic encantat d'estar aquí. Escolta, truca'm com vulguis.
0: Doncs ja tornaràs, eh? I em vas explicant més coses de com funciona doncs, la indústria, que és el que intentem també explicar aquí, les professions de la música. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

Doncs això és tot per avui, però nosaltres continuarem, com sempre, explorant aquelles barreres que estan per trencar. En el camp de la música serà la setmana vinent aquí a la sintonia de Ràdio 4.

0: Radio 4. L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Hora Clàssica. Avui ens fixem en una figura fonamental per entendre el naixement del romanticisme musical, Carl Maria von Weber. Es tracta d'un compositor, com veurem, amb moltes habilitats més enllà de la composició, i aquest any tenim una bona excusa per tornar-lo a escoltar o per descobrir-lo, i és que aquest 2026 es compleixen 200 anys de la seva mort. Durant el programa anirem veient que, tot i que Weber sovint queda amagat darrere els grans noms del segle XIX, és qui va obrir les portes definitivament per passar del classicisme al romanticisme. Sense ell no s'entenen ni les òperes de Wagner ni l'orquestració de Berlioz, per exemple. Ja ho veureu a continuació, perquè parlarem d'ell i també escoltarem la seva música. I ho farem perquè a l'altra banda del vidre tenim els nostres companys tècnics, Tomàs Smith i Helena Ramos.
0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Doncs aquí el tenim, el Pep Gorgori, com estàs?
2: Ai, doncs amb moltes ganes de parlar d'aquest compositor que el tenim...
1: Et fa il·lusió, eh?
2: Pobre, el tenim com
1: una mica oblidat, no?
2: Sí, el tenim allà en un racó, només parlem de la seva òpera més coneguda, Der Freischütz, el caçador furtiu.
1: Si t'anava a dir, digue-m'ho en un idioma que jo pugui, el caçador furtiu, sí.
2: I clar, sembla que no hagi fet res més que això, que estaria molt bé, perquè el caçador furtiu està molt bé com a òpera,
1: sí.
2: però és que a més de fer allò, va fer moltes altres coses.
1: Moltes coses.
2: I és un compositor que val molt la pena apropar-se i descobrir-lo. Ara fa 200 anys que va morir, per tant va morir el 1826. Va viure 39 anyets.
1: Molt jovenet, eh?
2: Molt jovenet.
1: Molt jove. Però va fer moltes... Les va aprofitar aquest any.
2: Molt ben aprofitats, però clar, sempre parlem de Mozart, que total... És que va morir amb 41 anys.
1: Sí.
2: El nen prodigi i tal. Hi ha uns quants més que van morir joves.
1: Clar,
2: sí que van deixar un llegat molt, molt interessant. I aquest, precisament, és el que, d'alguna manera, explica el pas o obre la porta o va una mica més enllà de Mozart, Haydn, i deixa el terreny abonat ja per al post-Beethoven, en realitat. Beethoven mor una mica abans que ell, i ja obre les portes al romanticisme, tot el que serà després el que deies, Berlioz, Richard Wagner, i tota l'òpera alemanya de finals del segle XIX. Té una influència bestial, aquest home.
1: Doncs potser que ho recordem en aquest programa, no?, al llarg dels propers 55 minuts aproximadament, de per què doncs té aquesta influència i perquè val la pena escoltar la seva música, i no només el caçador furtiu, sinó moltes altres.
2: Exacte, aprofitem aquest 2026 per descobrir-lo una mica, i així el seguirem escoltant el 27, 28 i 29, perquè estic convençut que us agradarà moltíssim tot el que fa. Ell va néixer l'any 1786.
1: 1786.
2: Que això vol dir va néixer 5 anys abans que morís Mozart, per exemple.
1: Ah, mira.
2: I quan estava viu Franz Joseph Haydn, i quan ell era adolescent, diguéssim, quan va fer els 15, entre els 15 i 20 anys, és quan Beethoven comença la seva gran revolució de la música. Per tant,
1: quin context,
2: viu en aquest moment.
1: Heu vist el context per situar una mica la figura, perquè a vegades parles 1700, quin any has dit?
2: 86.
1: 86, i no et fas una idea. Però musicalment el panorama era aquest, no?
2: Exacte.
1: Que tu expliques.
2: Tenim el Mozart de maduresa, el Beethoven de l'inici de la seva etapa més revolucionària, i Papa Haydn, que ja sabem que va viure moltíssims anys.
1: Aquest sí, aquest
2: estava allà, de fons de pantalla,
1: anava fent.
2: Veient com passava Mozart, com passava un, l'altre.
1: Sí, entraven i sortien,
2: entraven però i sortien,
1: ell es quedava.
2: Papa Haydn, que al final ja era avi Haydn.
1: Ah, sí, o besavi.
2: Seguia allà. Doncs va néixer en un poble del nord d'Alemanya, però tal com va néixer va començar a viatjar perquè el seu pare regentava una companyia de teatre.
1: Ah, que bonic,
2: i
1: no?
2: I viatjaven, saps allò? Clar, en aquella època no ho deien.
1: Eren viajes, de la faràndula.
2: Viajes más que el baúl de la Piquer.
1: Sí, perquè
2: en
1: encara no viatjava
2: no
1: el baúl de la Piquer.
2: No s'havia la Piquer, llavors no ho deien, però si ho hagués... Si no,
1: quadrava.
2: El nen viaja más que el baúl de la Piquer.
1: I per tant va viure des de ben petit al món de la faràndula, no? El món de l'escena i del teatre.
2: Aquesta
1: i tot
2: és la gràcia de Weber, que no entén el món pràcticament
1: sense un escenari.
2: Sense el teatre.
1: Des
2: de ben petit ha vist doncs, actors, actrius, com es munta un escenari, quan riu el públic, quan plora, quan s'emociona, quan hi ha tensió, quan no. Ha vist moltíssim teatre, que Maria von Weber.
1: I ha conviscut amb tots els elements del teatre, no? Humans i no humans.
2: Això és el que explica que sigui un grandíssim compositor d'òperes i que quan li arriba el moment, s'ha format musicalment i pot començar a compondre, de seguida comença a fer òperes que funcionen molt i molt bé en general. Algunes vegades ens ho pega també amb el llibretista, que amb els llibretistes ens ho peguen tots.
1: Clar, perquè tu pots fer molt bona música, però hi ha la segona part, no?
2: Sí, clar, però, clar. De vegades les músiques ho arreglen, eh? Jo sempre parlo la sonàmbula de Bellini, a mi que no em diguin. Sort de la música de Bellini, perquè aquell argument no s'aguanta
1: per
2: enlloc.
1: No hi ha per on agafar-lo. Hi ha molts arguments que no hi ha per on agafar-los,
2: sí, sí,
1: no?
2: Sí, però la sonàmbula s'endú bastant la palma.
1: S'endú la
2: palma. Això de la dona que va caminant dormida i que... Va, tornem a lo nostre.
1: Tornem a on estàvem, que és a... I, esclar, Maria von Weber.
2: I no només va veure el teatre des de dins a nivell artístic i a nivell creatiu, sinó que també va veure com el seu pare gestionava el teatre, perquè al final s'han de cobrar entrades, s'ha de pagar els cantants...
1: Sí. Hi ha tota una pare darrere l'escenari, no?
2: I això és el que fa que Carl Maria von Weber també fos un empresari musical en aquest sentit. No content amb això, va voler fer de director d'orquestra, també va
1: li
2: ser...
1: Li sobrava el temps.
2: Sí, es veu que sí, els seus dies no sé quantes hores tenien. Va ser bastant revolucionari com a director d'orquestra perquè fins Weber, de fet, els directors d'orquestra feien poc més que marcar el compàs.
1: Ja, o sigui, no tenien un paper destacat.
2: Eren un metrònom vivent, ja, pràcticament. Ell comença a reclamar, primer, que es facin més assajos i, segon, comença a treballar les partitures amb molt més detall. No només marcant allò el temps de pam, pam, pam, hem d'anar tots junts, sinó hem de fer aquest lligat, hem de fer aquest picat, ara hem de fer més fort, ara hem de fer més fluix, ara hem d'anar... El que fa un director d'orquestra avui en dia...
1: Avui en dia, doncs, perquè aleshores no ho feia.
2: S'hi va posar a fer-ho a Anton Weber. I amb el temps que li sobrava, de les 48 hores que tenien els seus dies, es dedicava, per una banda, a fer de crític musical i, a una altra banda, a escriure assajos sobre música. Per tant, tenim un llegat documental també d'escrits seus.
1: No, és increïble, va viure 39 anys, però va tenir temps de fer totes aquestes coses.
2: El que et dic, compten com si hagués viscut 78, perquè els seus dies tenien 48 hores,
1: sí,
2: està claríssim.
1: Totalment.
2: I el resultat? Doncs una música interessantíssima, excepcional, amb una orquestració, una manera de tractar l'orquestra amb una saviesa increïble, unes sonoritats especialíssimes, una manera molt interessant de fer servir els instruments de vent, tant de fusta com, sobretot, de metall, i tot un seguit d'elements que obren les portes al que dèiem, a la manera d'orquestrar que té Berlioz i la manera que té d'entendre l'òpera Richard Wagner, que és aquesta creació d'atmosferes, de misteri, d'anar recreant la psicologia dels personatges, que sí que és veritat que ho trobem en Mozart, però és que tal com ho trobem en Weber no ho havíem vist mai abans.
1: Aleshores no ho havíem vist mai.
2: I bé, escolta'm, després d'explicar tot això...
1: Que hauríem d'escoltar música,
2: sí,
1: no?
2: Sí, anem a escoltar. Comencem per lo més obvi, que és Die Freischütz,
1: el caçador furtiu.
2: Aquesta òpera meravellosa de Carl Anton Weber. Anem a escoltar un petit fragment, a veure com sona, perquè ens fem la idea. Escoltem una escena molt celebrada, que és l'escena de la gola del llop, dit en alemany sona d'una altra manera.
1: Sí, sí, però queda molt bonic, la gola del llop.
2: En què precisament és un dels moments que es veu com recrea aquest ambient. El protagonista de l'òpera en aquest moment es troba en un indret que s'associa a forces sobrenaturals, on ha de fondre unes bales màgiques, i en aquell moment doncs la música sembla que abandoni qualsevol pretensió de ser bonica i es concentra únicament en crear molta, molta tensió. Anem a escoltar-ho.
1: Vinga, som-hi.

0: Doncs així hem començat musicalment l'hora clàssica. Ja sabeu que avui us estem parlant de Carl Maria von Weber en els 200 anys que fa aquest 2026 de la seva mort. L'estem redescobrint d'alguna forma i hem començat per la seva òpera més famosa. A veure com ho diré això, Der Freischütz, una cosa així, com els freixits.
1: Fantàstics, fantàstics, sí, com, no? Com els freixits.
0: Els freixits que tenim aquí.
1: Sí, tu, vaja.
0: Dona'l.
1: Sí.
0: El caçador furtiu, que és com el coneixem en català. Hem escoltat aquesta escena de la gola del llop.
1: Mm-hmm. Aquesta escena en què es barreja la màgia, la realitat, i que Carl Maria, no Carl Anton, com no, he dit abans, sí, confonent-lo amb Anton Webern, que és un senyor que va viure un segle més tard,
0: però
1: i també va revolucionar
0: cognom,
1: molt la música.
0: Sí, també.
1: Però Carl Maria von Weber, doncs això, recrea aquests paisatges, aquesta tensió, i ell concep l'òpera com una narració contínua. En Mozart encara trobem aquesta manera de fer òpera, en què hi ha doncs, un ària, un recitatiu, un cor, un duet, un ària, un recitatiu, un cor, i a cada moment queda d'alguna manera el discurs interromput. Uh-huh. I en aquí Weber ja comença a buscar un discurs una mica més continu, que
0: un fil conductor,
1: que és el que Wagner acaba ampliant i fa que les òperes doncs, sigui tan difícil de tallar perquè no tenen una ària ben clara i ben definida, uh-huh, sinó que tot flueix
0: que
1: molt
0: música,
1: més,
0: no?
1: I no es distingeix molt entre els moments en què es parla, en què es canta. Bé, és una manera diferent i molt teatral de fer música. Doncs bé, Weber té la llavor d'aquests detalls que són els que faran servir doncs, Wagner, per una banda, per fer les seves obres, i Berlioz per fer les seves orquestracions. Uh-huh. Realment, esclar, què passa? Anton Weber, Carl Maria von Weber...
0: Se t'ha posat l'Anton aquí.
1: Haurem de fer un programa sobre Weber.
0: Sí, perquè, ara ja sí.
1: Llavors, li diré Carl Maria. El que fa Carl Maria von Weber amb els metalls té una explicació, que és que precisament en la seva època es comença a poder treballar el metall d'una manera diferent, amb les aleacions de ferro, de coure, de tots els materials que fins llavors no es treballaven amb, uh-huh, amb les foneries de la mateixa manera, i és quan comencen a aparèixer, uh-huh, els instruments de metall, sobretot de vent, i de seguida ell ho adopta, comença a escriure per al clarinet, per la trompa. És francament interessant, i tot això és el que després aprofiten doncs Mahler i Berlioz per fer les seves sinfonies d'una manera tan diferent i tan personal.
0: Mm-hmm. Al final sempre hi ha un origen de tot, no?
1: Exacte.
0: I tot comença d'alguna forma amb ell.
1: On es veu també molt bé aquesta voluntat que té d'escollir fils narratius i de descriure música, accions, que això, recordem-ho, és el pas entre el segle XVIII i el segle XIX, mm-hmm, que a finals del XIX i principis del XX ja és una cosa molt, molt vista, uh-huh, però en aquell moment...
0: Clar, era novetat.
1: Weber és una absoluta novetat. Doncs bé, és en una altra obra de música incidental, d'aquesta música que es fa per encàrrec habitualment i per acompanyar alguna altra manifestació artística, uh-huh, que no és estrictament musical. Habitualment, obres de teatre.
0: Obres de teatre, sí.
1: Es feien...
0: A les que ell estava tan acostumat.
1: A les que ell estava, uh-huh, tan acostumat i que coneixia suficientment bé com per haver escollit com a argument d'una obra seva, d'aquestes incidentals, l'obra La Gitanilla, una de les novel·les exemplares de Cervantes.
0: De Cervantes, que fort, no?
1: Imagina't.
0: O sigui que aquesta composició està basada en aquesta obra literària.
1: Exacte.
0: De Cervantes.
1: Obres sobre el Quixot, obres, mm-hmm, musicals sobre el Quixot, n'hi ha moltes.
0: Sí.
1: Richard Strauss, per
0: sí,
1: exemple,
0: sí,
1: té
0: sí,
1: un poema simfònic que és meravellós. Però, esclar, sobre les novel·les exemplares ja no és tan habitual. Mm-hmm. I això només ho pot fer algú que està tan vinculat al món del teatre que algú que està muntant aquesta obra de Cervantes li faci l'encàrrec de la música incidental. Uh-huh. I bé, amb l'obertura, que és la part més coneguda, Weber no es limita a escriure una música per separar les escenes o acompanyar uns moments de l'acció, sinó que el que vol és construir el món sonor propi d'aquesta gitanilla de Cervantes. L'obertura es diu Preciosa.
0: Preciosa, perquè és preciosa.
1: I es diu Preciosa, o sigui, no és que dius, no, ho heu traduït i la versió en alemany és alguna paraula.
0: Es diu preciosa també en alemany. Sí. Ah, perquè, clar, és una, al final és una obra de Cervantes, suposo que per això ho fa en castellà,
1: sí.
0: No
1: es diu La Gitanilla, però es diu Preciosa.
0: Deu ser que La Gitanilla era preciosa.
1: Segur, seguríssim que ho era, i els va fer gràcia aquesta paraula, i pam, Preciosa.
0: A mi em sembla molt bé, és fàcil de pronunciar.
1: Oi que sí? Doncs mira, podem dedicar-nos un dia a fer una secció de compositors alemanys que han fet títols en castellà.
0: En castellà.
1: I així ens facilitem una mica la vida.
0: Doncs jo t'ho compro.
1: Preciosa, apuntem Preciosa. Anem a escoltar aquesta obertura de Preciosa, música incidental de Karl Maria von Weber, per acompanyar la novel·la ejemplar, la versió teatral de la novel·la ejemplar La Gitanilla de Cervantes.

0: Escoltàvem l'obertura d'aquesta peça de música incidental escrita per al nostre protagonista d'avui, que és Karl Maria von Weber, aquest compositor alemany que ara fa tot just 200 anys que va morir, i aquesta obra inspirada en la Gitanilla de Cervantes, com ens explicava el Pep Gorgori, que es diu Preciosa, i que és preciosa, no, Pep?
1: Sí, com tota la música, tota la música de Weber. Que veu directament del classicisme. Recordem el que dèiem al principi, neix quan encara està viu Mozart, 5 mm-hmm. anys abans de la mort de Mozart, mm-hmm. i viu, doncs, 39 anys fins al 1826.
0: Ara fa 200 anys.
1: Que enguany celebrem el 200 aniversari de la mort, commemorem, en tot cas. I viu aquest moment, no?, de transició entre el classicisme i el romanticisme. Mm-hmm. I la seva música, doncs, inclou aquests dos vessants, però decantant-se molt cap al romanticisme, mm-hmm. com a mínim amb la manera d'entendre l'òpera, per mm-hmm. començar, i la música en general. Potser perquè de nen va viure amb la companyia de teatre del seu pare, ell gairebé no concep la música si no hi ha algun relat per explicar.
0: Hi ha d'haver un argument, hi ha d'haver una història, no?
1: Al darrere. Mm-hmm. Fins al punt que quan es posa a compondre altres coses que no són òpera, mm-hmm. doncs també ho fa. I això també és una novetat mm-hmm. molt i molt gran, no? Compondre una obra per piano, per exemple, mm-hmm.
0: Amb un argument.
1: Pensant en un argument. Mm-hmm. Això és el que després, un segle més tard, seran els poemes simfònics,
0: per exemple,
1: agafen un argument i fan una obra de 20 minuts per orquestra inspirada en el que s'explica en mm-hmm. aquell text. Richard Strauss en té sobre Així per la Zaratustra de Nietzsche, en té sobre El mite de Don Juan, en té sobre El Quixot de Cervantes, i sobre això creen una música simfònica sense veus, mm-hmm. sense cap
0: sense
1: text,
0: cantar. No canta.
1: Però que allà al darrere hi ha això. Doncs bé, això, dels primers que
0: va començar ell.
1: Va començar-ho Weber, que uh-huh. en un moment donat va voler escriure una obra per piano, per exemple, que es diu Invitació al ball.
0: Això en català, Això en català.
1: Sí, perquè en alemany va, fem-ho. Aufforderung zum Tanz.
0: Veus, si ho fas molt bé.
1: Fantàstic.
0: Invitació al ball.
1: Invitació al
0: ball.
1: Queda
0: clar, no?
1: En què ell s'imagina una escena sencera, un cavaller que s'acosta a una dama durant una festa, la saluda i la convida a ballar. Uh-huh. Ell adopta uns instants, tenen una petita conversa, que si sí, que si no, que uh-huh. si tal, que si qual, finalment accepta, comença un vals, tots dos entren a la pista, ballen un vals, i durant la dansa la música es va transformar contínuament fins que arriba al final. S'acaba el ball, cavaller porta la dama al seu lloc i tots dos se separen.
0: I a més és que segurament quan escoltes la música t'estàs imaginant, no?, aquest cavaller i aquella dama quan entren a la pista, quan ballen.
1: Però és que fixa't,
0: no, fas la idea.
1: És el que passa al concert d'any nou, que mentre hi ha els valsos ens posen aquells vídeos de gent ballant,
0: que allà es veu que ballen,
1: que allà també fan moltes vegades historietes de noi coneix noia, s'enamoren, ballen, se separen, no sé què, ploren, li demanen, no sé tal. Doncs un segle abans de tot això, una altra vegada, Karl Maria von Weber ja ho estava fent. I aquesta obra, que originalment era per piano, s'ha acabat popularitzant en la versió per orquestra simfònica que va fer Héctor Berlioz, mm-hmm. un altre dels que tantíssim admiraven i valoraven la música de Weber.
0: I que tenen la seva influència, no?, de mm-hmm. la música de Weber.
1: Anem a escoltar aquesta versió orquestral d'aquesta Invitació al ball de Karl Maria von Weber.

0: Doncs esperem que, escoltant aquesta música, aquí a l'Hora Clàssica de Ràdio 4, us hagi convidat a ballar, perquè és així com es diu, invitació al ball. Per tant, esperem que l'hàgiu gaudit també, potser, per què no, ballant. És una música del nostre protagonista d'avui, del fil conductor de la nostra història, que el Maria von Weber, però, com ens deies, Pep, no és la versió per piano, que és la que ell va escriure primer, sinó que un dels seus, podríem dir, deixebles en la distància, diguéssim, no?
1: Bé, sí, no
0: com
1: sé,
0: a mínim que va agafar admirador.
1: Perquè, clar, no va deixar molts deixebles, el pobre.
0: No, clar, perquè va morir amb 39 anys, però vull dir que alguna cosa va deixar en l'ambient, que va arribar fins a Berlioz, en aquest cas.
1: És que, clar, va deixar moltes, moltes coses en l'ambient. Berlioz el coneixia perfectament, Wagner sabia perfectament qui era, i de fet, d'aquest coneixement és el que ens serveix doncs, per entendre exactament quina és la influència i la dimensió. Carl Maria von Weber era un gran experimentador.
0: Ah, sí? Provava coses noves.
1: Provava coses noves, com tot el que hem vingut explicant, però també els nous instruments que anaven perfeccionant-se en aquell moment. Uh-huh. Hem deixat enrere el barroc, el classicisme encara fa servir molts instruments del barroc, però on hi ha la gran eclosió és precisament el pas entre el segle XVIII i el XIX, uh-huh, en què es comencen a treballar d'una manera diferent els materials i, sobretot, el metall que s'incorpora en els instruments de l'orquestra, amb un treball molt més precís, que és el que permet, per exemple, en els clarinets moderns i en les trompes, doncs, fer millor les clavilles, els pistons, i permetre que estiguin molt millor afinats, mm-hmm, i que siguin que es toquin d'una manera diferent i que sonin molt més empastats dintre de l'orquestra. Mm-hmm. En aquest context, doncs, Carl Maria von Weber descobreix el clarinet, que el fascina, i té una relació d'amistat que es mantindrà tota la curta vida que va tenir amb Heinrich Baermann, que és un dels grans virtuosos del clarinet del seu temps. Gràcies a Baermann, Weber descobreix les possibilitats expressives de l'instrument, que anaven molt més enllà que de fer, diguéssim, de farcit en l'orquestra, que no el feien servir gaire per més coses.
0: Ja, es feia servir poquet, no?
1: I Weber diu, escolta'm, això sona molt bé i se li poden fer més coses del que estem fent. Per tant, agafa el clarinet i agafa sobretot el clarinetista i comença a escriure-li coses per mostrar la seva versatilitat, el virtuosisme que pot tenir també aquest instrument, que, a més, té aquesta capacitat lírica, no? S'assimila tantes vegades
0: a la veu.
1: A la veu, no?
0: A la veu humana.
1: Humana, és un instrument de vent que té aquesta sonoritat tan bonica. Doncs, bé, això li devem també a Carl Maria von Weber, que té un concert per clarinet, el seu concert per clarinet número 1 en fa menor, que és una absoluta virgueria, fruit de la col·laboració, precisament, amb aquest clarinetista. Si et sembla, anem a escoltar el primer moviment.
0: Vinga, som-hi.

0: En aquest concert per a clarinet número 1, el que hem pogut comprovar doncs, és el talent a l'hora de compondre de Calmaria von Weber i el virtuosisme al clarinet Heinrich Bergmann, aquest doncs, amic no?, que va tenir fins que va morir, però que a més li va ensenyar com podia ser de maco i de gran nivell aquest clarinet.
1: Una relació d'aquestes tan creatives,
0: que,
1: no?
0: Que funciona perfectament.
1: Realment, les obres que té Weber per clarinet són meravelloses, té un gran duo concertant que és interessantíssim, té concerts, té música de cambra per clarinet. La veritat és que els clarinetistes sí que aprecien molt Weber.
0: Sí que el coneixen bé, no?
1: Els va deixar un patrimoni molt interessant per al seu instrument.
0: Clar, potser no hi ha molta gent que els hagi deixat tanta música per clarinet.
1: Hi ha grans compositors que no han escrit
0: mai a la vida per un clarinet.
1: Per exemple, Johann Sebastian Bach, que clar, en aquell moment doncs, no tenia a mà aquest instrument que avui sí que disposem. Bé, la vida de Calmaria von Weber va transcórrer amb altibaixos, va tenir problemes econòmics, de vegades li va anar molt bé, l'èxit de Der Freischütz li va obrir moltíssimes portes, després també va tenir algunes castanyes bastant sonades,
0: també.
1: I ell va morir pràcticament fent els retocs de la seva última òpera, Oberon, basada...
0: Però es va arribar a estrenar abans de morir ell.
1: Es va arribar a estrenar, sí, el que passa és que després encara...
0: Després
1: de l'estrena fa quatre panyos d'aquells, i fent els quatre panyos, doncs, patapam, va morir. Sempre havia estat amb una salut bastant feble.
0: O sigui que no era una persona amb una salut forta,
1: no,
0: diguéssim.
1: No, i va acabar amb una tuberculosi del copón i...
0: A l'època era complicat.
1: D'allà cap a la tomba directament, pobre.
0: Llàstima.
1: Quan havia, doncs això, acabat Oberon i estava fent els últims retocs. Es va estrenar a Londres l'any 1826, poques setmanes abans de la seva mort. I una vegada més, fixa't, ens trobem en escenes com trobàvem el caçador furtiu Der Freischütz, amb escenes de fades. És el món d'Oberon, Titània, tot aquell món de la nit de Sant Joan, de Shakespeare. I bé, un univers que encaixa perfectament amb l'estètica de Weber i amb els interessos del romanticisme, no? Aquests boscos, aquesta foscor, aquesta llum de la lluna, aquests components màgics de fades, però també d'introspecció. És que ja està tot en Weber, ja està tot, i el tenim oblidat, pobre
0: oblidat.
1: Home.
0: Per això hem fet aquest programa, que ja arriba a la seva part final, encara hem d'escoltar música, lògicament, per, com dèiem al principi, si el coneixeu, doncs que el redescobriu, i si no, que ja sabeu qui és i quantes coses ha fet per la música.
1: Doncs sí, ens acomiadem, si et sembla.
0: Vinga,
1: amb l'obertura d'Oberon.
0: Oberon, clar que sí. L'última òpera.
1: L'última.
0: A punt de morir, la van estrenar.
1: I una obertura, doncs, com es fan les obertures ja en el romanticisme. No és música per esperar que la gent acabi de seure al teatre, sinó que és part de la funció.
0: Clar.
1: És per escoltar-la. Amb atenció, perquè en aquí ja estableix l'atmosfera, algunes de les melodies que se sentiran, d'alguna manera és una introducció el que després vindrà al llarg de tota l'òpera. Per tant, obertura d'Oberon per recordar Calmaria von Weber, que aquest any 2026 es compleixen 200 anys de la seva mort l'any 1826.
0: Doncs aquí ho hem commemorat i us deixem amb la seva música i, com sempre, tornem amb altres temes la setmana vinent. Adeu, Pep.
1: Adeu.
0: Adeu.

0: Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom. Magalí Sare. Masoni. Hipnosi. Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2026. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
1: Ràdio 4.

Benvingudes i benvinguts a un nou capítol de Sense Memòria. En aquesta ocasió hem tornat a sortir de l'estudi per anar a buscar un espai i un temps força desconegut, un temps ple d'incògnites i encara amb molts espais en blanc. Estem parlant de la Barcelona de l'època visigòtica, però hem pensat que la millor manera d'acostar-nos en aquesta història era anar a buscar les restes arqueològiques que encara avui en dia ens poden explicar com era i com es transformava aquella Barcelona tot just quan el món construït pels emperadors romans s'estava desmoronant. Hem hagut de baixar sota terra per trobar palaus episcopals, carrers, domus ricament decorades, clavegueram o fins i tot un centre on feien garum, aquesta salsa a base de peix tan coneguda pels romans. És una història que us explicarem passejant pel subsol de la plaça del Rei, epicentre del Museu d'Història de Barcelona, entrant a la Domus Sant Honorat, gairebé a tocar de Sant Jaume, o en un hotel que custodia el que podria ser la pedra del Fòrum Romà, aquella plaça cívica central on es discutia i compartia la vida pública dels habitants de Bàrquino, o fins i tot unes muralles que segles més tard van quedar camuflades com a residències medievals, però que encara ens deixen observar el seu rastre. Per no perdre detall i acompanyats de tres arqueòlegs, dedicarem dos capítols de Sense Memòria, el d'aquesta setmana i el de la setmana vinent, en aquesta Barcelona visigòtica. Comencem.

0: La Barcelona visigoda va existir, però avui és gairebé invisible. Tan invisible que quan pensem en la història de Barcelona o fins i tot de Catalunya en general, passem gairebé directament de l'imperi romà al temps dels carolingis. I mentrestant, què? Doncs, mentrestant, passen moltes coses. Tenim emperadors usurpadors, reis visigots, conflictes religiosos, però sobretot tenim una ciutat que canvia. Una ciutat que desmunta els pedestals de les estàtues romanes per fer créixer les seves muralles o per construir el Palau Episcopal. Així que avui hem baixat literalment al subsòl de Barcelona, tot just sota la plaça del Rei, per explicar-vos la història d'una ciutat que un dia va deixar de dir-se Barquinó per passar a ser Barquinona. Daniel Alcubierre, bon dia.
1: Bon dia.
0: Daniel, després d'aquesta introducció, parlar només de visigots després dels romans, a més de poc correcte, no és simplificar, o creus que podria ser simplificar molt el relat històric?
1: Sí, és simplificar-ho en excés, perquè hem de pensar que a Barcelona en aquest moment, o a Barquinó, tenim tant els visigots que acaben d'arribar a la península com tota la població hispanoromana, que ja està a la ciutat amb tota la diversitat també social, tant dins de la societat hispanoromana com a la visigoda.
0: Sí, i una cosa que ja parlarem més endavant, però també un poder episcopal, vull dir, un cristianisme que es converteix en religió oficial i que això, d'alguna manera, també acaba influint molt en les formes de les ciutats. Ho dic perquè mentre intentava documentar-me per aquest programa, és un d'aquests temes que m'ha cridat molt, molt l'atenció. Jo venia buscant visigots i m'he trobat bisbes.
1: Sí.
0: Potser tenen més. Bueno, això entrarem en més detall al llarg d'aquest programa. Daniel Alcubierre és arqueòleg i tècnic del Museu d'Història de Barcelona. Amb ell hem baixat a les profunditats, com deien, de l'antiga Barquinó, a les restes de la ciutat romana visitables que es troben sota la plaça del Rei. Aquí és on arranca avui un capítol especial de Sense Memòria que estem enregistrant en un matí de dilluns i que ens durà, no només ens quedarem aquí al Museu d'Història de Barcelona, com a mínim a la seu de la plaça del Rei, sinó que aquest programa avui ens durà per diferents espais de la Barcelona de l'antiguitat tardana, perquè moltes vegades parlem de visigots, però potser ens haurem de començar a acostumar a aquest espai històric que es diu antiguitat tardana. Què veurem? Veurem el baptisteri de la primera basílica cristiana, entrarem a una domus, la de Sant Honorat, per saber com vivien els barcelonins mentre un imperi com el de Roma s'anava desmembrant a poc a poc. Passejarem per les muralles també d'una ciutat ben fortificada que va ser breument capital del regne visigot i fins i tot ens acostarem a les restes arqueològiques localitzades sota un hotel al carrer Hèrcules 3, un espai que està obligant a revisar o com a mínim repensar com era realment el cor de la Barcelona romana. O sigui que el programa d'avui, més que un programa de ràdio, és gairebé una aventura. Espero que vosaltres també l'agafeu així. I és una aventura en la que també ens acompanyen els arqueòlegs Xavier Maese i Jordi Ramos. Hola, benvinguts tots dos.
2: Hola, bon dia.
0: En Xavier Maese és arqueòleg del Servei d'Arqueologia de Barcelona i en Jordi Ramos, arqueòleg dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I tots dos crec que coneixen molt bé aquesta Barcelona que jo dic que de vegades doncs es queda una mica oculta a les nostres mirades quotidianes, entre altres coses perquè la tenim sobretot al subsòl. Vull dir, no, si no tens cert interès és una mica difícil de veure-la. En qualsevol cas, Xavier, Jordi, doncs gràcies també per acollir-nos i Daniel, gràcies per acollir-nos en aquest espai tan meravellós que diria jo que és el Museu d'Història de Barcelona a la plaça del Rei. Creieu que està molt amagat?
1: És difícil de dir, perquè jo crec que sí que la gent reconeix aquest espai, perquè quan sense parlar identifica molt el Museu d'Història de Barcelona amb la presència d'aquest jaciment visitable. Jo crec que a base del treball que s'ha fet durant molts anys amb escoles i amb visites, la gent crec que és un espai que té més o menys present. Ho identifica amb l'època romana de la ciutat, però realment sí que l'època visigoda potser passa una mica amb un perfil més baix.
0: I entre altres coses, perquè jo suposo que no s'identifica època visigoda tampoc amb època romana, i el que sí que tenim és una època que seria l'exemple perfecte d'època de canvi, perquè realment totes dues idees no és només que conviuen, jo crec que formen part d'una mateixa idea, no?
1: Sí, és una època de transformació en la que veus que s'ajunten trets de la cultura romana que teníem aquí a Barcelona amb aquestes noves incorporacions de la gent que ve de fora, i és una època de canvi molt, molt interessant, perquè ja va dibuixant la ciutat que vindrà més endavant.
0: Bueno, doncs abans de començar a dibuixar la ciutat, per situar-nos, perquè la gent sàpiga com a mínim posar-lo en el calendari, estaríem parlant aproximadament del segle IV, més o menys, IV després de Crist, que és un moment en el que estan passant moltíssimes coses a l'Imperi Romà i que també tenen la seva expressió aquí a Barcelona. A grans trets, a Roma, què és el que està passant?
1: Doncs és un moment de canvi polític. Tenim la pressió la pròpia crisi interna de l'imperi, la pressió dels pobles germànics que conviuen fa temps, i això té el reflex també aquí a Hispània i a Barquin, on tenim precisament una figura d'un usurpador, un home de palla que es posa per poder polítics externs, que des de Tarragona i des de Barquino intenta fer una sala al poder. És un reflex d'aquesta època de canvis i alterada.
0: Sí, aquest el coneixem, o jo l'he conegut fa poc, ho he de reconèixer, usurpador màxim, però una de les coses que es destaquen, tot i que va estar molt pocs anys, vull dir, van ser un parell d'anys o així, és que fins i tot van encunyar moneda aquí a Barcelona.
1: Sí, la moneda és una eina de propaganda política, i suposo que és una de les primeres iniciatives que es fan quan vols assolir aquestes cotes de poder, de fer-te doncs, aquest element de promoció, però realment sí que va tenir un impacte petit.
0: I aquesta és una història que heu pogut explicar a partir del registre arqueològic?
1: Sí, hi ha també fonts escrites, són molt reduïdes per tot aquest període, i hem de treballar en les fonts escrites escasses amb el material que tenim d'aquesta època, el material arqueològic d'aquesta època.
0: Clar, hem parlat d'això, d'un usurpador, de l'usurpador màxim, i d'un moment molt concret, un parell d'anys a la història de Barcelona, però potser un dels grans moviments que sí que passen en aquest moment a l'Imperi Romà, i amb això tindríem el nom de dos emperadors que ho personifiquen, que són Constantí I i Teodosi després, és que tenim un nou moviment, una nova religió que d'alguna manera entra en les estructures del poder, i és el cristianisme. Amb Constantí el cristianisme es legalitza, amb Teodosi el cristianisme es converteix en religió oficial, i d'alguna manera això acaba trasbalsant una mica totes les estructures polítiques de Roma, també de Barcelona. La seva arquitectura ho trasbalsa absolutament tot. És potser el moviment o el moment clau d'aquest canvi?
1: Sí, és un moment clau, perquè afecta tant a la societat com a la forma mateixa de la ciutat. De pensar que l'aristocràcia de la ciutat, seguint aquesta moda o aquestes noves idees del poder, adopta aquesta nova religió i es va dotant d'unes infraestructures a la ciutat per manifestar-la físicament, fer les seves reunions i fer el nou culte.
0: Xavier i Jordi, podeu participar, si ho voleu, també. O
2: sigui, escolta, ni ho feia molt bé.
0: El Daniel llavors. Ho està explicant molt bé. No. Sí, clar, a mi una de les coses que em crida l'atenció és que precisament és en aquest segle IV, i això el registre arqueològic sí que ens ho explica, és que llavors trobem a les elites romanes de Barquino recolzant d'alguna manera aquesta nova religió, que no, ja, no sé si estan per una qüestió, això se l'ho cobra molt, ho reconec, perquè ja no sé si és per una qüestió de fe o per una qüestió d'estructures de poder, que suposo que, o una barreja de totes dues coses.
3: És una estructura de poder i de canvis, en la qual cosa la religió no deixa de ser una eina ja per controlar a nivell polític i econòmic una ciutat o part de l'imperi que està en decadència. I clar, és una via nova d'entrada, no?, a partir de la religió, de controlar, a part d'aquests elits, també a la població, lògicament. I es nota molt en el canvi econòmic i també en l'arquitectònic, lògicament, una ciutat que en principi és petita, doncs hi ha molts canvis sobtats i és una manera nova de fer les coses.
2: S'ha de dir també que en el segle IV encara el fòrum com a tal, les estructures associades al fòrum, encara estan en ús, es mantenen, estan encarrellades en peus. A partir del segle V, a l'entrada dels visigots, que és quan tot canvia, no? Es comença a desmantellar el fòrum, els edificis públics, i llavors es comencen a construir aquests nous edificis religiosos, no?
0: Clar, però aquest desmantellament, per exemple, del fòrum i dels espais públics i el seu reaprofitament mm-hmm. en altres obres
2: públiques
0: també, vull dir que...
2: I privades, també, evidentment.
0: És més efecte de l'entrada dels visigots, és més efecte del canvi de l'estructura política romana amb l'entrada del cristianisme en aquestes noves estructures de poder?
2: El coincideix molt al segle V, o sigui, al segle IV, encara no hi ha, perquè els visigots estan entrant encara, no?, des d'Europa, però al segle V, quan justament coincideix, clar, també els visigots són arrians, no són catòlics, i llavors quan entren aquí és quan, bueno, es comencen a fer aquests canvis a la orografia de la ciutat i a fer-se nous edificis amb el nou bisbe, no?, a Arrià, que suplanta el bisbe catòlic, no?, el desplaça, com si diguéssim, i llavors això pues, comporta construccions de noves edificacions a partir del desmantellament de la resta, no?, de l'anterior. Llavors potser coincideix aquests moments, no?, de l'entrada dels visigots i també aquest canvi de paradigma.
1: Sí, i també és un moment que la pròpia la societat hispanoromana està canviant ja. Les estructures que feien servir el fòrum com a espai de representació, que era el poder de l'Estat, han anat minvant en favor dels terratinents, que tenen més poder personal i que ja ho manifesten també en les seves residències, que justament al segle IV, a Barquino és important destacar que és un moment en què aquestes aristocràcies tenen un moment d'esplendor i que tant les domus dins de muralla com les viles fora de muralla creixen, amb la qual cosa és això, el fòrum per una mica també aquest sentit d'espai públic perquè ja els negocis els fas a casa, amb la qual cosa és aquesta combinació de que deixa de tenir sentit que es comença a reprofitar per altres usos.
0: Ara fèieu referència a les dues corrents dins del cristianisme que durant, no arriba un segle, però gairebé conviuen a la ciutat, són dos punts de poder, l'arrianisme i el que després coneixerem com a catolicisme. O sigui, en aquell moment, en aquest segle V, estem vivint aquí a Barcelona un cisma religiós? O el que sapiguem, perquè igual no sabem, no, també no sé el que ens diuen les fonts i el registre arqueològic.
1: Les fonts escrites són molt, molt reduïdes, com dèiem, per tot aquest període, i el registre arqueològic crec que no permet afinar tant aquest coneixement. Tenim indicis d'aquesta dualitat, però com va ser la convivència, si realment va ser un cisma o van dos corrents apartades que no tenien més conflictes, encara no ho podem saber. Aquí és un... El registre és petit, i el grau de detall d'aquesta mirada és petit, també.
0: Amb el moviment dels pobles germànics, i en el nostre cas, en el que ens ocupa concretament els visigots, el que és cert és que hi ha un capítol, que d'aquest sí que hi ha més registre escrit, que és gairebé cinematogràfic, que de fet nosaltres, sense memòria, vam dedicar fa uns mesos un capítol específic, en aquest cas a la figura de Gala Placídia, però com que part de la seva història doncs, transcorre aquí a Barcelona, doncs ara ho haurem de citar, no ho podem passar per alt, no? Vull dir, el gran capítol del que sí tenim fons és aquesta primera arribada, perquè jo crec que és la primera arribada dels visigots a Barcelona amb el nou rei visigot Ataulf, en Gala Placídia, que originalment, Gala Placídia, que és germana de l'emperador de Roma, originalment ha estat segrestada a Roma, però després, en el camí cap aquí, acaba casada amb Ataulf, arriben a Barcelona. A Barcelona és on neix el seu hereu, l'hereu de la parella reial, és on mor l'hereu de la parella reial i inicialment és enterrat aquí a Barcelona. També és on assassinen a Ataulf. Tot això passa al segle V, sembla gairebé el guió d'una pel·lícula, i tot això passa aquí a Barcelona, aquesta Barcelona de la que estem parlant en aquests moments a sota de la plaça del Rei.
1: Exacte, no, o sigui, realment són uns fets que tenim poc aprofitats cinematogràficament, donaríem per molt de joc. I sí, és un seguit de fets interessants, perquè a més tot el desenvolupament dels fets permet veure també aquesta barreja, el que dèiem al començament, aquesta barreja entre la cultura visigoda, la cultura hispanoromana, com estan barrejades, perquè de fet l'últim capítol d'aquesta novel·la és la processó amb què, quan cop assassinat Ataulf, fan sortir a Gala Placídia de la ciutat, no deixa de ser un triomf romà. És com els visigots estan fent servir una representació del poder que no és pròpia, sinó que l'han copiada dels romans, amb la qual i et mostra aquesta imbricació i aquesta nova societat, que és una barreja de cultures.
0: Sí, jo pensava en Joc de Trons i en Cersei.
1: Necessitem el pressupost.
2: Sí, sí.
0: No ho podia evitar. No? Tenim els visigots en aquesta primera entrada a Barcelona. Realment és gairebé la primera entrada a la península. És un dels moments en els que podem identificar a Barcelona com a, si es pot arribar a dir, com a capital règia. Però hi ha restes, hi ha evidències d'on on s'instal·len? Hi ha algun palau? No n'hi ha? És tot molt...
2: No, inicialment...
0: És tot molt temporal?
2: A nivell arqueològic no s'han localitzat evidències arqueològiques que permetin dir que aquí vivia l'Aria Taulf i la Placídia. Igual que també mai s'ha trobat tampoc cap evidència del lloc d'enterrament de Teodosi i tal.

0: aquesta primera entrada aprofiten una d'aquestes residències de, de la ciutadania. Pensa també que Mataulf, a la Placídia, ve també tota la cort i tota la comitiva de, del poble, i que ve quasi podríem dir refugiats des de la Gàlia, i que també és un contingent molt important, jo crec que no s'ha xifrat en 12.000 persones. Sí, sí. I de fet és això, jo crec que és més un aprofitament de les estructures que ja té la ciutat que no un moment de monumentalització.
1: O sigui, bàsicament viuríem fora de la ciutat, la ciutat era tan petita, tenia 10 hectàrees, que era bàsicament un centre de poder administratiu i religiós en aquest moment, no? I per tant, tota la cort, tots els companys de la parella reial, evidentment no cabien dintre de la ciutat, havien d'estar instal·lats fora.
2: Sí, és probable que siguessin potser a residències del suburbi, on el que diem suburbi, que és el que està fora de les muralles.
0: Sí, exacte, el suburbi més proper i tot el territori, pensem que el territori de Barqui, no, entre el Besòs i tota la vall de Llobregat, que està explotat amb viles i amb residències, cada cop anem coneixent millor, i segurament seria el lloc on es distribuiria aquests...
3: I el que hem de pensar és que els visigots venen a buscar un lloc per instal·lar-se, és a dir, no cor principalment, i situa el seu palau, no? I el que sí que vol tenir aquelles terres per poder conviure tots aquests homes i dones que van vindre en aquell moment. Clar, l'àmbit que controla Barquino és molt gran, no? Com deia, ara des del Llobregat, tota la vall baixa del Llobregat, que hi ha un munt de viles, i també tota la zona del Besòs i part del Maresme, és molt important, sobretot, per aquest control. I el que hem de pensar, sobretot, és aquesta geopolítica, no? De quan, des de l'Imperi Romà, el que intenten és tancar el pas, i sobretot als visigots, per el seu comerç, no? I Barquino és el punt essencial per entrada, lògicament, de tot el comerç de la Mediterrània, a la qual cosa és un punt clau, no? És a dir, es va crear en un moment puntual, però és un lloc molt estratègic, a la qual cosa és la entrada gairebé al Mediterrani. I això, per això jo crec que es van posicionar justament el lloc més estratègic que té la Mediterrània una vegada passada als Pirineus.
2: Sí, perquè hem parlat, ara jo he apuntat, és un moment concret, i ja només ha fet uns anys molt concrets, l'episodi que és el més vistós, el més conegut, de Ataulf i Gala Placídia, però ens hem d'imaginar que en el moment que estan passant aquestes coses, els visigots més o menys estan instal·lats o s'estan instal·lats al sud de França, però és uns anys després quan un altre grup germànic, que són els francs, perquè aquí, clar, quan parlem del final de l'Imperi Romà d'Occident i dius els bàrbars contra Roma, bueno, no, aquí eren una mica tots contra tots, vull dir, no era un grup unit només contra Roma, vull dir, els francs en aquest moment estan pressionant els visigots, ells perden la guerra amb els francs, i és aquí quan d'alguna manera han de desallotjar les terres que ocupen de la Gàlia, i és quan venen més en massa aquest concepte que apuntaves abans, potser de refugiats, que algun altre historiador ja me l'ha apuntat en el passat, que els visigots es desplacen cap al sud, i abans d'acabar d'ocupar la península ibèrica, doncs clar, el seu pas natural és per aquí, no?
1: I acaben a Toledo, bàsicament la capital nova és Toledo, i Barcelona deixa, pues, és puntual, com que Ceder Regia, com que capital reial, és episodis molt puntuals, bàsicament el 14-15, no? 414-415, i després amb el rei Bàlia, que és un parell d'anys més tard, em sembla, un poc més, i poc més, bàsicament passem a Toledo.
3: I és el moment també on els francs, no, es passen al catolicisme, no? I llavors aquesta pressió també de la religió, és a dir, estan al sud de la Gàlia en els visigots, en una altra religió també, no? Aquesta presència de la religió, de fer pressió contra un altre poble, a la qual cosa també es venen pressionats per aquest motiu, i el seu, com parlava abans el Dani, de refugiats, no? Això entre cometes, no? D'anar desplaçant aquesta població.
2: Però no eren un grup molt nombrós, els visigots. Vull dir, estem parlant d'uns quants milers de persones. Vull dir, ens hem d'imaginar, clar, no és que de sobte tota la península s'empleni o s'ompli de visigots. Vull dir, aquí continua havent-hi una societat de cultura, diguem, hispanormana. Vull dir, al final una mica van fluint totes dues cultures, no? Vull dir, els visigots es queden amb el poder,
0: sí,
2: però
0: sí,
2: no amb el control de la societat, que sí que anirà

0: evolucionant.
1: Són unes elites aristocràtiques, militars, en aquest cas la casta militar que arriben aquí. Són poquets en comparació a la població civil que havia aquí, hispano-romana, evidentment, però clar, venen aquí amb els seus soldats i bàsicament es ocupen el territori, i, però clar, evidentment, són minoria.
2: De fet, el control de facto de la ciutat, en el cas de Barquino, es fa molt des de la jerarquia eclesiàstica, aquest buit de poder que les lluites internes que dèiem abans, polítiques, han generat, han desfet l'estructura de l'estat romà, si podem dir-ne estat en aquest moment, el supleix la jerarquia eclesiàstica. Ja té una organització que és el que permet assolir el control més directe de la ciutat, mentre els visigots, amb la seva aristocràcia, gestionen la part política a una altra escala. A més, la gestió urbana del dia a dia queda assumida per les jerarquies de l'Església, justament. També aprofiten per ocupar aquest poder i representar-se amb les noves edificacions que ho simbolitzen.
0: Bueno, doncs ja que esteu parlant de jerarquies de l'Església, ja que hem fet una mica de, així com la mena d'una classe d'història senzilla perquè tots ens ubiquem en quin moment històric hi som, i a partir d'aquí hem de començar una visita molt interessant en diferents espais d'aquesta antiguitat tardana a la ciutat de Barcelona. Clar, jo he d'explicar on som, perquè és que estem aquí asseguts al subsol, estem sota de la plaça del Rei, però és que estem al costat del que seria un espai reservat pel bisbe. Ho dic perquè estàvem parlant de la jerarquia eclesiàstica i potser estem asseguts al costat d'un dels espais que més simbolitzen o expliquen aquesta jerarquia eclesiàstica. Aquí tenim una base de mármol darrere nostra, però primer què és, què significa i què és el que ens explicaria aquest espai?
2: Doncs sí, mira, justament ara estem asseguts ben bé on seuria el bisbe, perquè estem a que anomenem l'aula episcopal. És una aula de representació que forma part del conjunt episcopal de Barquino, que era un complex format pel palau episcopal, la basílica i aquesta aula de representació, que seria l'espai on el bisbe exerciria aquestes funcions d'administrador i de contacte amb altres membres de la societat. I justament on estem ara seria on estaria aquest sitial on s'hauria per a aquestes tasques de representació i d'administració. Seria un lloc de representació important d'aquest poder que tenien els bisbes a la ciutat.
0: Perquè els bisbes, perquè ens fem una idea, administraven civilment també la ciutat? Tenien tant de poder com el poder civil? Hi havia un poder civil?
2: El poder civil jo crec que queda en mans dels bisbes. No hi ha una alternativa. Més endavant sí que hi ha la figura del comes civitatis, que és una figura en representació del poder visigot a la ciutat, però jo crec que gestiona una altra escala, i la gestió més directa, més administrativa de la ciutat, sí que queda en mans de l'Església. De fet, hi ha un document de finals del segle VI, que és el de Fisco Barquinonenqui, que és un exemple, és una correspondència que sí que posa de relleu com som la jerarquia de l'Església, la que s'encarrega de recaptar impostos no només a Barcelona, sinó al territori proper, fins a Tarragona, a Girona, si no m'equivoco.
1: I a Empúries també.
2: Empúries també, el qual demostra la potència d'aquesta jerarquia i les tasques casolers que van molt més enllà de les religioses.
0: Doncs jo, Daniel, Xavier i Jordi, ja que hi som aquí, us proposo una cosa. Deixem aquests microauriculars tan magnífics que tenim, els deixem a banda, agafem una gravadora i ens anem a visitar un parell d'espais d'aquesta època d'antiguitat tardana o d'època visigoda que podem identificar o que teniu identificats aquí al Museu d'Història de Barcelona, i m'expliqueu una mica aquesta història. Crec que tenim un baptisteri, el baptisteri de la primera basílica paleocristiana aquí.
2: Exacte, aquí tenim el primer baptisteri, que el visitem des del museu, però és important veure també que el tenim sota la catedral. És un passeig interessant perquè travessem els fonaments i ens posem sota la catedral.
0: És que la gent no sé si es fa una idea de el que és anar passejant per aquests passadissos d'aquesta ciutat de fa 2.000 anys. Doncs deixem microauriculars, agafem gravadora i anem a explicar la història des d'un altre espai. I així decidim endinsar-nos en els camins soterrats de l'antiga Barquino. Tan sols uns metres per sobre dels nostres caps, a la plaça del Rei, hi ha un formigueig constant de persones, però aquí sota hi ha silenci. Només el so de les nostres passes, les dels arqueòlegs i les meves, resseguint les passarel·les metàl·liques que connecten restes d'un passat que pocs podem imaginar. Ja hem explicat que el cristianisme havia arribat a Bàrquino a principis del segle IV. Inicialment va ser un culte privat de les classes populars, però quan es va estendre i el van adoptar les elites, va propiciar la construcció d'edificis religiosos propis. Però abans de tot això, els primers espais de reunió van ser les mateixes domus, i això és precisament el que anem a buscar, una domus, la de Saniu, el lloc on més endavant es construirà la primera seu episcopal de Barcelona. Daniel, on hem arribat?
2: Doncs hem arribat al subsòl de la plaça Saniu, que és un punt que és molt interessant perquè podem veure l'evolució d'aquesta transformació del cristianisme a la ciutat, perquè tenim restes d'una domus que interpretem que seria un dels primers espais de culte cristià de la ciutat, i a sobre seu directament tenim les restes del Palau Episcopal, i encara que no ho veiem, de la primera basílica de la ciutat.
0: El que s'interpreta, o el que se suposa, o el que es creu, és que aquesta domus hauria estat, clar, després Palau Episcopal, però la primera seu episcopal o la primera seu del cristianisme oficial aquí a Barcelona?
2: Sí, no sé si tant una seu oficial o episcopal en aquest cas, però és un moment molt inicial, però sí que interpretem que és un espai domèstic on aquesta aristocràcia que havíem dit que s'havia convertit al cristianisme començaria a fer les seves reunions. Hem de pensar que les residències de l'aristocràcia són les que tenen grans espais disponibles per fer reunions de gent, també amb uns elements de prestigi com aquesta decoració de mosaic que tenim aquí, i són les que van reservant aquests espais que després el que es va transformant i es va bastint i construint amb espais ja dedicats al culte.
0: El mosaic, a més, és força visible, vull dir, hi ha un espai important de mosaic que s'ha pogut recuperar aquí.
2: Sí, exacte, aquest mosaic, en aquest cas és un mosaic del segle I, no sabem si en aquest moment del segle IV, V, en què la ciutat ja és cristiana, estaria transformat, però sí, és interessant perquè el que demostra és la potència d'aquestes elites que tenim a la ciutat, de com poden fer aquestes inversions en la decoració de les seves residències, i que, com dèiem, justament al segle IV, començaments del V, es potencia encara més. Aquestes elites encara tenen més poder del que tenien al moment de fundació de la ciutat.
0: Som en un extrem de l'espai excavat i visitable dins del museu. De fet, som molt a prop de la catedral, no? Vull dir, perquè des d'aquí sota no ho podem veure o interpretar, però si haguéssim de buscar el seu equivalent a la superfície, ja estaríem molt a prop de la catedral.
2: Estem a tocar, estem a la plaça Sant Lluís, just davant de la façana de la portada de la catedral, en aquesta placeta. Estem a escassos 10 metres de la catedral.
0: I tot aquest espai, hem d'entendre que hi ha molt d'espai aquí que era seu, o va ser en el seu moment, seu episcopal. Anem a buscar un punt que a mi m'interessa també molt i que té el seu encant, a més és molt bonic, que és el baptisteri. Els principals edificis del grup episcopal estaven connectats per passatges. Alguns d'ells eren passadissos coberts, passadissos que connectaven la residència del bisbe amb la sala de recepció o amb l'aula episcopal, passatges interiors que permetien al bisbe circular al marge dels espais públics destinats als fidels. En el nostre recorregut hem vist alguns d'aquests espais privats del bisbe i dels seus col·laboradors més directes, però no anem a buscar cap espai privat, ben al contrari. El baptisteri, la piscina destinada al bateig dels fidels cristians, és una de les restes arqueològiques més destacades que ens trobarem aquest matí. De fet, aquesta piscina pel bateig dels primers cristians la van fer servir tant arrians com catòlics o nicens abans i després de la conversió. Per això, al llarg de gairebé dos segles, es va haver de reformar en diferents ocasions. Al final, el que podrem veure és una piscina octogonal amb esglaons i ara sí, retallada per donar-li forma de creu.

0: Fa un moment estava endavant del que hauria estat la Domus de Sant Iu, que se suposa que després va ser seu del Palau Episcopal, i parlaven de que érem gairebé sota de la catedral. Ara sí que hi som, sota de la catedral, no? Gairebé? No sé, Daniel o Jordi?
1: Doncs sí, ens situem, hem creuat el fonament de la catedral i ens situem sota.
0: Això és el baptisteri de la primera basílica paleocristiana. És correcte identificar-lo així?
2: Sí, sí, és correcte. És el primer baptisteri que es va transformant des del segle V i el segle VI, es va modificant i es va ampliant. També seguint a la celebració de concilis a Barcelona, són moments que s'aprofita doncs, aquesta jerarquia eclesiàstica que va guanyar un poder per modificar, ampliar i fer més impressionants les seves edificacions que les representen dins de la ciutat.
0: Baptisteri, m'acostaré una mica més, que en si és com una petita piscina esglaonada. Qui es batejava aquí?
3: Bueno, aquí no sé si eren tots els cristians o només les elites, això no sabria dir-te. Jo crec que no, que bàsicament potser serien les elites, sincerament no sabria dir-te.
2: És difícil de dir perquè és el que comentàvem abans, les fonts escrites en aquest moment són molt, molt limitades. I no sabem si aquesta basílica, per tenir un caràcter privilegiat, estava reservada a l'aristocràcia o a les elites i algun altre equipament o un altre edifici es batejava la gent, les classes més populars, no ho tenim clar. Però, bueno, sí, realment, és com dius, és una piscina esglaonada perquè hem de tenir present també que el bateig en aquest període es feia per immersió. No és el bateig com es fa habitualment, sinó que és un ritual diferent i per això té aquestes dimensions que són més grans de les que tenim presents. És un espai important perquè està decorat en marbres, és un espai de representació en el qual està associat a una elita amb un cert poder.
0: De fet, us volia preguntar, perquè estem parlant del baptisteri de la primera basílica paleocristiana, però aquest baptisteri o aquesta primera basílica paleocristiana, i això tornem una mica a part de la conversa que hem tingut abans, hi ha un moment que coincidim amb dos seus episcopals.
3: Sí, inicialment sí. A partir del segle VI, bueno, cinquè i sisè és quan es trasllada els catòlics, es traslladen a Sant Just, on ja hem trobat allà restes arqueològiques d'un edifici basilical, triabsidial, també amb un baptisteri, també una tomba singular. I llavors, inicialment, clar, a partir del segle V, VI, doncs hi ha aquesta dualitat de culte, i a partir del 1560-80, em sembla que amb el rei Recaret és quan l'helenisme desapareix i adopten el catolicisme. I, per tant, tornen aquí els catòlics i segurament hi ha aquest canvi del baptisteri a forma de creu, no?
0: És llavors quan aquest baptisteri canvia, vull dir, de quina època seria llavors? Perquè, vull dir, per ubicar-me jo en el lío aquest entre dos corrents religioses i diferents seus episcopals.
2: Sí, aquí hi ha diverses modificacions. El primer baptisteri és del segle V, no podem acabar de precisar ben bé el moment, i sí que es transforma al segle VI i sobretot a començaments, a finals del segle VI, amb el concili de Barcelona, el segon concili de Barcelona. Sembla que és el moment en què les elites s'aprofiten per modificar tant el baptisteri com per crear una nova església en planta de creu que veurem més endavant.
0: Per això aquest baptisteri té ja forma de creu, o sigui, entre els esglaons...
3: Sí, el baptisteri de Sant Just és a forma de creu, perquè és catòlic. Llavors, bueno, podria ser una opció.
0: No passa res, que m'esteu dient amb això és que aquí hi ha un camp d'investigació encara molt obert, o sigui, hi ha molta feina per fer per endavant i això també el fa molt més interessant.
2: Sí, no, de fet, una de les avantatges d'aquesta disciplina d'arqueologia és l'aparició constant de noves dades que et permeten revisar hipòtesi i tenir més informació. És un factor al que hem d'estar oberts i disposats doncs, a fer aquests canvis i anar actualitzant el relat, tant des de, sobretot per la part del museu, que fem aquesta tasca final de difusió a la ciutadania.
0: Doncs on anem ara?
2: Anem a veure una església del segle VI, que és interessant perquè com conjuga i com mostra aquests canvis del món clàssic romà al món visigot.

0: Seguim buscant les pistes d'aquesta seu episcopal. Ves que la seu episcopal, doncs, església, tota una sèrie d'instal·lacions, construccions relacionades amb aquesta introducció del cristianisme dins de les estructures polítiques de la Barquino romana. I hem vingut a un espai eclesiàstic, però que a més només una de les seves restes és una imatge molt potent precisament d'aquest canvi de societat. Daniel, tu ho explicaràs millor. De què estic parlant perquè els oients m'entenguin?
1: Doncs seguir el que veiem, estem veient els fonaments d'una església que es construeix a finals del segle VI, coincidint amb aquest concili que es fa a Barcelona. I és una nova església que es basteix, una església gran, important, i aquells fonaments el que podem veure és com aquestes construccions cristianes reaprofiten les construccions romanes que ja no tenen servei. Els edificis públics ja han deixat de servir i el seu material reprofita. Aquí justament el que veiem és com una d'aquestes columnes i un capitell decorat que devia ser d'un edifici públic romà important es reprofita cap per avall com a fonament d'aquesta nova església. Llavors és una peça molt, molt icònica que mostra molt bé aquest canvi de mons i que ho permet visualitzar d'una manera molt, molt gràfica.
0: Perquè, a més, de fet, això ho heu trobat en diferents espais, aquesta manera de reaprofitar el material constructiu, fins i tot el que ara consideraríem art o material artístic, però que no deixa de ser material constructiu. Clar, s'ha trobat en diferents àmbits i afecta també als pedestals de les mateixes estàtues, com dèiem al principi. Tot element gairebé decoratiu públic es reprofita com aquest.
1: Sí, hi ha dos moments en aquesta època de la ciutat que trobem aquest reprofitament. Un és el reforç de la muralla a finals del segle III, on tots els monuments funeraris que hi ha al voltant s'aprofiten, en aquest cas per un tema d'emergència i d'aprofitar recursos en una situació una mica, en un moment una mica delicat. I un altre és en aquest moment de transformació de la ciutat per la influència del cristianisme, en què tots els pedestals que hi havia al fòrum, que ja no tenen un servei, ja no tenen la funció política de representació que tenien abans, es reprofiten per construir aquesta seu episcopal. I tant, d'una banda, suposa un abaratament de costos, perquè és un material que tens tallat a peu d'on estàs construint, i d'altra banda, sembla que també fer servir aquests materials de l'època clàssica dona un cert prestigi i encara estàs com perseguint aquesta herència d'aquest passat clàssic que encara es vol demostrar.
0: Clar, jo de fet la primera pregunta que em venia al cap mentre t'escoltava era si aquest canvi era ideològic o funcional.
1: Jo crec que es barregen les dues situacions. Sí que hi ha fons que comenten que potser aquest aprofitament en edificis eclesiàstic, que a més per fer aquest aprofitament es necessita un permís de l'autoritat, sí que busca una mica fer-se com hereus d'aquesta aura del poder tradicional. Però evidentment no podem negar que també reprofitar unes columnes que tens tallades a pocs metres doncs també influeix en aquest sentit.
0: Una cosa, i en aquest moment de transformació també apareix una necròpolis a dins de Barcelona. Això no ho teníem abans. Realment sembla una cosa petita, però jo crec que no, crec que socialment sí que és un canvi important.
1: Sí, tot el món de les necròpolis i dels rituals funeraris pateix un canvi en aquest moment i és interessant, perquè és el que dèiem, món romà, tots els enterraments es fan fora ciutat per una qüestió tant d'higiene com de simbolisme, de tenir present els difunts quan arribes a la ciutat. I en aquest moment sí que es comencen a situar a tocar dels espais de culte, tant en aquestes esglésies com en les esglésies o les parròquies o que tindríem al territori de la ciutat. Totes les viles, que de fet es van transformant en llocs de culte per la influència de l'aristocràcia, van tenir aquestes necròpolis i dins de la ciutat també ho tenim tant aquí, a tocar d'aquesta església on estem, tenim una zona de necròpolis que es va excavar als anys 60 i que ja es va estudiar, i sí, és un fenomen interessant perquè és un canvi de mentalitat molt, molt important respecte al món romà.
0: I qui s'enterra dins de la ciutat? Hi ha diferències socials de qui pot enterrar-se dins i fora?
1: No sé dir-te si hi ha diferències socials, però sí que hi ha un fenomen que és interessant, que és que a partir d'uns enterraments destacats, que sí que podem identificar que són de personatges privilegiats, la gent busca enterrar-se al seu voltant. Busca aprofitar com aquesta aura de santedat, podríem interpretar, i les necròpolis van creixent a partir d'aquestes tombes destacades, com el cas que tenim a la plaça Antoni Maura, a restes d'una vila, sí que es va localitzar un enterrament destacat, decorat amb una lauda de mosaic, i al voltant seu doncs, va creixent una zona de necròpolis que la gent buscava acostar-se als enterraments d'aquestes persones destacades.
0: Es va entendre bé en aquell moment? Va haver sectors, per exemple, que es van oposar? Ho dic perquè, clar, estem parlant de moments de canvis i transformació, costums... Clar, els canvis normalment no arriben sempre sense conflicte. I jo no sé si el referent als rituals funeraris, el traslladar d'una manera com aquesta l'espai funerari de fora cap a dins, donar-li un altre ús, si això també... Igual no tenim registre i no ho podem documentar, però no sé si tenim registre sobre si això va significar algun tipus de conflictivitat social.
1: De fet, com és un moviment que sembla que va associat a la jerarquia de l'Església, entenc que en aquell moment tenia el poder, no hi hauria gaire oposició, però ja et dic, en aquest cas les dades són molt, molt, molt reduïdes.
0: En qualsevol cas, hem parlat fins ara molt de les estructures eclesiàstiques, de diferents espais que es poden visitar en aquest subsol del Museu d'Història de Barcelona. No són els únics espais, el que passa és que ens hem dedicat en aquest període històric, però hi ha més canvis, més transformacions, i aquestes transformacions afecten a més àmbits de la ciutat que no només el religiós. Vull dir, passen moltes altres coses, com per exemple que es comencen a ocupar també espais públics, vull dir, les cases i les construccions, ja sigui per tallers o ja sigui per habitatge, ja comença a ocupar espais que abans eren vies públiques, afecta també el clavegram o la conducció de les aigües, afecta fins i tot a la mateixa distribució o ús que es fa de les domus, de les residències. Estem parlant en aquesta època que va dels segles IV al VI, VII de la nostra era, ja a l'antiguitat tardana. Jo us proposo, anem a parlar una mica més de l'espai civil, d'aquest espai públic, també de l'espai privat però civil, el que serien les domus. Jo no sé, voleu que mirem alguna cosa específica aquí, a dins del museu, que ens guiï, ens doni pas en aquest camí, o voleu que sortim ja al carrer?
2: Home, si anem a Hércules III podem veure aquesta evolució de l'espai, transformació, al segle V i VI, que hi ha dos punts molt concrets que permet veure com el fòrum deixa de funcionar i construeixen a sobre, a l'època visigòtica, al segle V i VI, i jo crec que directament, bueno, un altre domus que és molt interessant, que és l'arxiu administratiu, però aquesta és on hi ha una ocupació al segle V i VI, a partir d'una domus anterior, però que és a nivell per entrar i no és tan fàcil, per tant aniríem a la domus Sant Honorat.
0: Doncs, si us sembla, sortim, que ens tenia una mica a veure la llum del dia, i anem cap a la domus Sant Honorat. Tinc la sensació que la Barcelona visigòtica es van cuinar històries que farien les delícies de molts guionistes de sèries d'embolics d'avui en dia. Dos bisbes intentant governar a pocs metres de distància, un nou poder militar, el d'uns visigots desplaçats des del sud de la Gàlia, uns aristòcrates hispanoromans que no estan disposats a perdre la seva influència, si més no la influència econòmica. En qualsevol cas, nosaltres, de moment, aparquem el nostre relat aquí, quan tot just estem a punt de sortir de les profunditats de la plaça del Rei, del Museu d'Història de Barcelona, i deixem tot l'entramat de passatges i dependències de la primera seu episcopal de Barcelona enrere. Hem de tenir en compte que el que va començar al segle IV com una petita seu cristiana a la Domus de Sant Iu i la primera basílica paleocristiana de la ciutat s'anirà ampliant i tan sols dos segles després acabarà ocupant gairebé una quarta part de la ciutat emmurallada, el poder d'un nucli religiós que està anticipant la futura Barcelona medieval. Però no avancem aconteixements.
3: I en el proper capítol...
0: La setmana vinent, l'antiga colònia romana deixarà de dir-se Barquino per passar a ser Barquinona. Veurem com, coincidint amb l'arribada dels visigots, s'aixequen literalment les lloses del fòrum per construir nous edificis. Xavier Maese.
2: Si permets, si us fixes, als teus peus, veus que hi ha el paviment a les lloses, però hi ha algun punt on hi ha lloses que estan espoliades. Veus que hi ha forats on no hi ha llosa? Això és un expoli. No de fa quatre dies, sinó un expoli de fa 1700 anys, val? Això és el moment precís, aquest canvi, aquesta transformació, quan arriben els visigots, que és justament a l'inici del segle V, quan arriben els visigots, que arriben aquí i què fan? Reutilitzen aquestes lloses per construir les seves cases o els seus edificis. I aquí és una mostra fefaent d'aquest expoli, aquesta transformació, aquest desús del fòrum, i s'acaba abandonant.
0: Amb en Jordi Ramos buscarem els vestigis de la ciutat fortificada per una segona muralla.
4: Els visigots, quan arriben, ja se la troben feta. Per això el centre de poder queda dintre de Barquino. És a dir, és una muralla molt consolidada en l'espoli d'edificis públics, monumentals, funeraris, que s'aprofiten totes les pedres per donar aquesta cuirassa a l'antiga fortificació d'Agús.
0: I descobrirem com Barquino es transforma i, lluny de decaure, esdevé un centre de poder polític i econòmic fins al punt de treure a Tàrraco l'empenta de la capitalitat.
5: Quan hi ha un declive, sobretot a nivell comercial també en Tarragona, no?, i l'auge que té Barquino, lògicament la capitalitat i en tot el poder se centra en aquesta ciutat.
2: Només el fet de l'usurpador Màxim, quan ell viu a Tarraco, com deia el Saldani, però clar, fan la seca aquí per fer monedes a Barcelona. Per tant, és un fet bastant clau en el sentit de la importància de Barcelona com a ciutat i com a capital del territori.
0: Però ja sigui la Barquino original com la Barquinona futura, Barcelona és en aquest punt de la història una ciutat petita, habitada principalment per unes elites aristocràtiques o comercials, que dominen un territori molt gran entre el Besòs i el Llobregat. I ara, en aquest moment, en aquesta època de nous bisbes, visigots i un imperi que es desmembra a poc, en aquesta ciutat de grans residències aristocràtiques, les grans domus comencen a semblar petits blocs d'apartaments. Les riques residències dels notables de la ciutat s'acaben convertint gairebé en cases de veïns. I encara, avui en dia, sabem molt poc dels seus nous ocupants. Xavier Alcubierre.
1: O sí que pots intuir que hi ha un canvi social important de la manera de fer i dels usos dels espais, però sempre encara arrosseguem el dubte de què passa en l'aristocràcia de la ciutat en aquest moment. Si només si desapareix, marxa de la ciutat, o és que canvia la manera de fer i s'adapta als nous temps, i si abans feia els negocis a les seves residències amb els seus clients, ara continuen fent aquesta activitat d'una altra manera, perquè sí que és cert que la ciutat, l'economia de la ciutat continua molt activa, perquè tenim mostres d'intercanvis comercials amb el nord d'Àfrica durant tot aquest període força intensos.
0: Avui acabem aquí, però tornem la setmana vinent. Ho farem amb el segon capítol de Sense Memòria, que m'han registrat passejant entre els vestigis de la Barcelona visigòtica, amb el suport tècnic del Raúl Hernández i la producció d'en Pedro Blázquez.
6: Sense Memòria. Ens agrada la història.